0: un pas cap a l'altre pas. Tot és possible dins aquest compàs. Dins que la vida és simple quan el cel és blau. Sieu benvinguts al meu palau. Quantes neurones pensen...
1: Fa temps vàrem entrevistar un científic que mos va recomanar una pastilleta de xocolata negra cada dia. Va dir, en un percentatge de cacau alt i bo, eh? Això sí. I aquest equip del programa... És que se mos va obrir el cel, perquè tenien dins els calaix de la redacció de la nostra tauleta de xocolata, més 70, 80...

0: Mare, xocolata en el nostre convidat a sopar.
1: Nosaltres no ho faríem mai, això, Jaume Martorell, cofundador de Mau. Això, xocolata, és al costat de Sílvia Sánchez. Com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
1: Benvingut entre avui i demà. A tu ja t'agradava la xocolata abans de Mau?
2: M'agradava la xocolata, però me va agradar molt més quan vaig conèixer el cacau. A Centroamèrica, és una realitat.
0: I Maua, què vol dir? És un joc de paraules.
2: És un joc de paraules. És la mà de Mallorca, perquè és el meu origen, i Guà de Nicaragua, que és l'origen de la Sílvia. És una fusió de les dues cultures i tot el que intentem fer Maua té que veure en la part tropical, que és el cacau, i els ingredients que tenim a la illa o a les illes, que són molt interessants, com la taronja, com la llimona, com la sobrassada. Fem un bombó de sobrassada. Mm. És molt interessant. Mm.
3: I ara que xerraves d'aquesta mescla cultural, a Balears i a Nicaragua s'aprenen diferent de xocolata. La xocolata, perdó.
2: Sí, s'aprenen molt diferent. De fet, clar, tota Europa és lo típic, no? La rajola de xocolata que tots coneixem, tot tenim a casa, tot. I a Centroamèrica, en tota la cultura que varen tenir dels maies i els asteques, ho prenen molt en manera beguda, sobretot mesclat amb maïs i en vespicis. Són les begudes més comuns, ja siguin en aigua, en llet, i mengen molt poc

0: Carrajola, és a dir, la típica tableta de xocolata
1: Sí.
0: no la trobes avui en dia en supermercats, en la globalització, però a les cases se hi han preparat les seves begudes
1: Sí.
0: tradicionals, encara.
1: I ben especial.

0: Bueno, comença a l'origen. El cacau és un cultiu extremadament tropical, és a dir, tots els països tropicals que vol venguin a sement tenen cacau normalment, i allà és on creix l'arbre de cacau i on se desenvolupa el fruit, i damunt és un fruit que s'ha de, la llavor s'ha de fermentar, s'ha de secar, i a partir d'aquí, una vegada fermentat i s'ha de mandar a les fàbriques, que és un poc el que quan nosaltres ja rebem el cacau, que el torram, que és fonamental, com en el món del cafè, i després ja se fa una pasta amb sucre, amb mantega i amb els ingredients que tu vas fent, i a partir d'aquí vas fent totes les elaboracions que necessitis, no? Com amb més percentatge, ho fas en llet, o blanc, que xocolata, el que passa que no du el sòlid de cacau, és la mantega de cacau.
1: Val, i la llavor del cacau és ben grossa, no?
0: Sí, la fruita de
1: La
0: cacau
1: fruita.
0: pot arribar a medir fins i tot 40 centímetres, i sol tenir unes 30-50 llavors en el seu interior. Hi ha moltíssimes varietats i depèn un poc de lloc on se sembra la varietat. Un poc parlen també avui en dia ja d'esterroir, els cacau fins, pues pot tenir xocolates molt especials.
1: I hem llegit que la paraula xocolata prové sobretot del terme Nahuatl, no sé si ho pronunciaré bé, però bé, és que sí que és mexicà, no? Aquest xocolatl que ells
0: Mèxica.
1: fan molt servir, més aquesta TL, que significa aigua amarga. I el vostre no ve de Mèxic. He vist que ve d'Haití, de Perú, de Nicaragua, d'Equador. Com trieu l'origen d'aquest xocolata?
0: Bueno, nosaltres, clar, jo sóc enginyer agrònom i vaig estar quasi 15 anys de la meva vida treballant en cacau per diverses multinacionals, de fet. I vaig conèixer molt de productors. I a dia d'avui, dels 8 orígens que fan feina, 6 són finques o cooperatives o projectes que coneixem. I els altres, pues, les hem anat incorporant un poc en models que, bueno, te manden mostres, fas proves, i si trobes que és un perfil molt diferent del que ja tens, pues vas incrementant orígens, no? De fet, ara, aquesta setmana acaben de treure dos orígens nous, Mèxic,
1: Sí, ah.
0: per cert,
1: I
0: cacau
1: de
0: criollo,
1: retir lo que havia
0: i
1: dit.
0: Madagascar,
1: Ah, molt bé.
0: que és molt interessant també.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. I abans parlaves de la pasta. És que jo tenc que estic confosa si hi ha diferència entre la pasta de cacau, la manteca de cacau, si és el mateix, si una cosa no és tan bona com l'altra.
0: És diferent, però, és a dir, la mantega ve del propi cacau. És a dir, el cacau se torra, com he dit, se lleva se clovea i se fa una pasta. I per obtenir la mantega, tota aquesta pasta ha de passar per una premsa. I a partir de la premsa el que mostreu és mantega de cacau per una banda i pols de cacau, ja? Que és el pols de cacau desgrassat que empleem com a bases per begudes o per cuinar. Perquè el cacau, el 50% de la seva composició és
2: I
0: grassa vegetal.
2: abans has comentat el tema de la xocolata blanca. Has dit que se feia amb aquesta mantega.
0: Exactament. La xocolata blanca és mantega de cacau, llet en pols i sucre. Una bona xocolata blanca hauria de tenir un balanç d'un 38-40% de mantega, llet i sucre. Lamentablement, s'industria normalment de xocolata blanca. Si mireu els ingredients, el sucre està per damunt del 50%. Però una bona xocolata blanca hauria de predominar la grassa per damunt del sucre.
1: Vale, i els percentatges normalment el que ens indiquen és la quantitat de cacau que du.
0: Sí,
1: Setanta,
0: però el
1: vuitanta.
0: percentatge és algo amb la xocolata que jo sempre ho explico a les activitats que feim a l'obrador, és la suma del cacau sòlid més la mantega. És a dir, si tu tens un 70... mantega afegida. Ja? És a dir, si tu tens un 70% de cacau, és la suma del cacau que tu has fet pasta més la mantega addicional que li has afegit. Perquè tots els xocolates duen mantega afegida, de cacau, eh? Ha de ser de cacau per poder-li dir xocolata. No poden ser olis vegetals i tots aquests temes. I després la resta és sucre. És vera que els xocolates industrials, si mireu, a vegades duen altres coses. Lecitines o extractes de vainilla... Però, bueno, normalment això es fa per agilitzar els processos a indústria i si es tracta de vainilla, lamentablement, és per emmascarar mals sabors.
1: Tu que vens i ho has explicat com a enginyer agrònom, has fet feina molt de puestos i per moltes empreses, m'imagino que t'hagueres quedat lo bo per crear Maua, no? Vull
0: Sí.
1: dir que t'hagueres pensar, vaig a fer-ho amb xocolata, xocolata.
0: Sí, perquè el nostre concepte, que estem adherits a la filosofia Vintobar, és una filosofia que va néixer als Estats Units fa d'haver 30 anys, de treballar amb orígens, amb microlots, tractar molt bé el cacau, torrats molt lleus, refinats molt, molt lents. Si no emplees una matèria prima excel·lent, aquest xocolata tot d'una se nota en els mals sabors. Uh-huh. És a dir, clar, la indústria té la capacitat de fer torrats molt elevats, d'afegir pues, extractes o de vainilla, i és vera que ens han posat en el mercat un xocolata quant és alt percentatge amarg. Però jo sempre li dic a la gent, l'amargor és un defecte de xocolata.
1: Ah, sí, sí.
0: El que passa
1: sí.
0: que se mos hem acostumat.
1: Ah, no és vera això de que dius un 90, això no hi ha qui se'l mengi.
0: Aquesta frase, como más amargo mejor y más sí. saludable, és un error.
2: Ostres.
0: És a dir, l'amargor de xocolata és un defecte del propi procés, ja sigui per mala qualitat de la matèria prima o per torrats excessius, per estabilitzar la recepta o per estandarditzar-la. És a dir, un bon xocolata 80-90 té cert amargor, perquè el cacau per se és amarg, però ha de ser un amargor balancejat amb altres matisos i amb altres notes.
1: Vàlido, aquest pastilleta de xocolata que tenim dins el calaix, que en juny no trobava, però l'acabarem trobant, com ha de ser per ser saludable?
0: No, a veure, per ser saludable, òbviament, per damunt del 70% sí. de percentatges és interessant, hi ha estudis que ho demostren, estudis metges, tant a nivell cognitiu, sí, sí. a nivell circulatori, però si a damunt el vol disfrutar, ja entres un tema més organolèptic, d'aromes i tal, jo sempre recomanaria un xocolata d'origen que sàpiga molt bé la traçabilitat i, si pot ser, de xocolaters artesanals, molt millor que industrials. Perquè la indústria, si vos fixeu, quan compra un xocolata X, no sabem d'on ve, no ho posa. Te posa xocolata negro, 90%, o xocolata, però no sabem ni l'origen, ni el tipus de cacau, ni com s'ha produït. És a dir, és molt difícil en el xocolata tan industrialitzat de les grans multinacionals poder sentir els aromes que podreu sentir si compreu un xocolata artesanal fet realment amb cacau d'altíssima qualitat.
1: Uh-huh. Juny, endurem, tranquil. Endurem.
3: S'espera.
1: Vinga, ara li hem demanat a en Jaume una recepta per sopar. Que ha de ser facilet, Jaume Martorell, i això ho fem per ajudar la gent que en aquesta hora va cap a casa seva, que no s'acaba de fer per sopar, i nosaltres anem donant idees senzilles. Com es proposa?
0: Bueno, jo he pensat algo molt senzill que m'encanta. Una truita d'ou, la solen fer a casa bastant gran, li pots afegir potser un pot de formatge, si la vols un pot més, amb un poc més de grasa, i sempre la feim gran per després aprofitar, deixar-la un bon pa, sigues o pa moreno o un pa de massa mare, si pot ser, i aquesta tortilla amb pa amb oli. I la feim gran per aprofitar-la el dia següent, o el mateix vespre, feim un arròs de cantones, mig bollit, mig fregit, que com li diuen, amb pèsols, pastanaga, dalt, i el que mos ha sobre la truita, trossetjada i posat dins l'arròs.
1: Mira que fàcil, que
0: és
1: senzill.
0: És un tàper per dia següent, per menjar-ho fred, perfecte.
1: Perfecte, sí, sí, sí. A més tothom té ous dins la gelera, sempre. Això sempre n'hi ha. I de ben arribat és moment de les preguntes, això de resposta ràpida.
2: Jaume, idò, això, ha arribat aquest moment d'aquestes preguntes, les més divertides.
0: Molt bé.
2: La primera, mos posam un tros de xocolata fet amb taronges de soia a la boca. Quina és la reacció en cadena de sabors que hauríem de notar?
0: Bueno, hauria de ser una mescla de sabors una mica àcids, dolços, i que se combini molt bé amb l'amargor de xocolata amb alt percentatge.
3: I a l'hora d'elaborar la xocolata, és important no rompre aquesta cadena de fred?
0: Sí, és important treballar xocolata. Bueno, hi ha dos moments. Quan fas la pasta de xocolata i refines, no necessites fred. Però a partir de que has de temperar, que temperaràs cristal·litzat xocolata, necessites sempre treballar un ambient entre 18 i 20 graus, i després la conservació de xocolata és sempre 16 graus. Per això ens estiu... Ho tenim xungo per menjar un xocolata ben cristal·litzat, perquè clar. Normalment tant en els jocs on ho compres o en el transport sempre ha sofrit problemes.
2: Sí. I que te compri xocolates una cadena hotelera ajuda?
0: Hombre, ajuda, però també és un gran repte, perquè si és una cadena hotelera molt gran i ets un petit obrador, una petita fàbrica, pues això te condu molta feina, però òbviament ajuda perquè te dona una seguretat de producció que te sol donar clients importants, òbviament.
3: I ja per acabar, aquesta filosofia que comentaves abans del Bintubar, quina reacció en cadena espereu que tingui aquesta filosofia, aquesta forma de treballar vostra?
0: Bueno, t'he de dir que Espanya va començar en el 2008 i ja són més de 50 xocolaters a tot Espanya, que estem associats a una associació, i el que més volem nosaltres, que ens reunim un pic a l'any, és que la gent pugui conèixer cada vegada més del bon xocolata i que realment disfruti d'una tableta de xocolata. Ja? Sobretot que la pugui disfrutar i que damunt, si és saludable, molt millor.
1: Idò, jo crec que mos ho ha contat pràcticament tot. L'haurem d'anar a veure un dia amb la Sílvia a Sobrador,
0: on
1: feis feina, que allà, a més, podem veure com feis justament la xocolata. Idò, Jaume Martorell, cofundador de Mauà Xocolates, al costat de Sílvia Sánchez. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies per convidar-nos.
4: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
5: IB3 Ràdio és humor.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
9: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
10: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
11: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
10: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
11: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
10: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català.
12: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
13: Amb espais d'educació i criança.
14: Per pares i mares.
15: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
16: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
17: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
16: Som una ràdio.
17: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
18: Aquest programa de ràdio és legendari.
19: És un facto.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol!
8: Tèntol!
9: Tèntol!
6: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: amb aquest so que no sé si heu sentit, que m'hem tornat a posar, Joan, aquest so de cadena. Beníssim, amb aquest so, que segur que mor bé la imatge, que és la primera definició, no?, de cadena, que és això, aquesta sèrie d'anelles, de peces en forma d'asa, barretes enllaçades que serveixen per subjectar o transmetre moviment. Pot ser de ferro, pot ser de plata o d'or. Una cadena pot tancar un camí, dur la creu en un coll, fermar un cus o aguantar un rellotge de butxaca. I si és penal, és una condemna a cadena perpètua. Però atenció en els usos quotidians i tècnics, perquè cadena és un dispositiu de vàter per buidar l'aigua d'un dipòsit.
1: Això no falla, eh?
0: No falla.
1: No falla.
0: Hem de recordar que tothom ho ha de fer, eh?
1: Efectivament.
0: I bé, cadenes també és allò que posam a les rodes per circular en neu, i la cadena d'agrimensor són aquelles tiges de 10 metres amb què se mesuraven els terrenys. I ja que comentàvem els terrenys, aclarim també que una cadena pot ser en termes d'extensió. Pot ser qualsevol sèrie contínua, com una filera de pedres d'un empedrat. En geografia, una cadena de muntanyes, com el Pirineus o la Serra de Tramuntana. I en lingüística, la cadena fònica, que és la tira de sons que surten ara mateix de la meva boca per formar frases. A la química i la física trobam les cadenes d'àtoms de carboni, les cadenes isotàctiques dels polímers o la cadena de desintegració radioactiva. A la natura trobam la cadena alimentària o tròfica, que és l'herba que alimenta la gasela i la gasela que alimenta el lleó. Però per nosaltres, de totes les cadenes que existeixen, les de ferro, les de muntanyes, les del cotxe, tenim claríssim quina és la nostra preferida. Aquesta cadena de ràdio, que cada dia crea aquest fil de connexió entre nosaltres, periodistes, i vosaltres, els oients.
1: Idò, cadena, dona per si, cadena, no mos bastarien dues hores avui. Cadena, a sa paraula del programa, i així l'ha passat pel seu prisma, Naina Marc.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
3: Este soy yo, y estas son tres personas a las que voy a ayudar. Ellas harán lo mismo por otras tres personas más, y estas por tres personas más. Pero tiene que ser algo muy importante, que no puedan hacer por sí mismos.
4: You and me, we were the pretenders. Acabeu de sentir una escena de Cadena de Favors, una pel·lícula nord-americana de l'any 2000 basada en la novel·la de Catherine Ryan Hyde titulada Pay It Forward, traduïda a l'espanyol com Favor por Favor. La pel·lícula està protagonitzada per Kevin Spacey, Helen Hunt i el nin del sexto sentido, Hayley Joel Osment. Un professor anima els seus alumnes a fer alguna cosa per canviar el món, i un dels alumnes proposa una fórmula molt senzilla: fer favors de forma desinteressada.
1: I això mos ha dit a pensar en la persona que avui mos acompanya aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio en directe, que és en Rubén Díaz, que és fotògraf de professió i que ha impulsat la creació del grup de voluntaris ALMA. En Rubén ha donat no només visibilitat, sinó també veu a les persones que habitualment dormen en el carrer, que no són poques. Avui, que el dret a l'habitatge s'està reivindicant des de moltes places. Rubén, benvingut a IB3 Ràdio, ¿cómo estás?
5: Hola, un placer estar con vosotros. Estoy muy bien y, bueno, pues aquí estamos.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, se pot canviar el món o el manco, se poden canviar vides si les persones treballen en cadena per un fi determinat?
5: Está clarísimo que sí. Yo ya llevo, lo digo y me da como vértigo, llevo 12 años ya con esto. Empecé yo solo y bueno, porque siempre he sido una persona muy empática, tiene que salir de ti también, ¿no? Porque esto va con la persona. Pero no podía quedarme de brazos cruzados cuando veía a alguien en la calle sin techo y lo veía mal. Uh-huh. Y empecé pues a acercarme a ellos. hasta que al final, resumiéndote, he creado una comunidad muy bonita en las redes sociales.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
0: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
3: Bienvenidos a la segunda división.
2: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
4: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
5: En Tomàs,
3: ho pot dir.
2: David Gui, bon dia.
4: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
2: Company Fuster, bon dia.
6: S'ha de fer feina. Sí.
0: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
7: Sí,
8: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
7: Què saps?
8: No has de venir a presentar el programa?
7: Quan?
8: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
7: Ja me toca. Ja s'han arribat també els dimensos de vacacions.
8: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
7: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
9: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
10: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
9: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
10: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
9: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
0: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà ha arribat el moment de mirar el cel, que està ple de meravelles, amb Pep Marcús.

0: Hola, què tal, Pep Marcús? Com estàs?
1: Hola, bon vespre, encantat d'estar aquí amb vosaltres, com sempre.
0: Estàs preparat?
1: Sempre, sí.
0: Vinga, avui és president del Club Newton Mallorca, amb molts vols xerrar la nova guerra freda de l'espai. Espereu, però abans necessitem quatre dades bàsiques. Pep, a quina hora sortiràs sol demà?
1: Bueno, demà depenent d'allà on estem, depèn si estem a l'O, a Menorca, a les 7:36, aquí a Mallorca, a Manacor, a les 7:40, un poc més tard, i finalment a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa, a les 7:48 minuts.
0: Molt bé, ja veus que hi ha aquests minutes de diferència, 12 minutes de diferència. I el sol a quina hora se posarà?
1: Depèn, si estem a Sant Lluís, a Menorca de Baramó, a les 7:31 exactament. A Inca, centre de Mallorca, a les 7:37, a les 10:37, i a Sant Ferran de les Roques, a Formentera, a les 7:47 exactament.
0: Molt bé, això és precisió científica i la fase de la Lluna.
1: Molt bé, estem a un quart minvant molt proper a la lluna plena, de fet està il·luminada avui a un 94,7%, i ha sortit a les 8:15, a les 8:15 a Mallorca, una mica més tard a les altres illes o més prest, i se posarà demà dimarts a les 9:37.
0: Molt bé, i anem cap a, perquè ja estem en el solstici de tardor, no?
1: Quina alegria, sí, ja s'ha acabat l'estiu, a la fi, ja no tenim aquestes calorades, espero que duri,
0: sí.
1: I ens falten 85 dies, ara si podem dir que tranquil·lament anem a fer el nostre camí tira-tira durant a gaudir de la tardor, que és per jo la meva estació favorita, fins al dia 21 de desembre, que a les 21:50 hores exactament tindrem el solstici d'hivern.
0: Que fort, mira, més o manco és hora de baixar barrera d'aquest programa, entrarem en el solstici d'hivern. Vinga, oients, tenim una pregunta per vosaltres. Què t'ha pareixit? Jo la llegeix, la compartes i tu mos dones les tres opcions, Pep.
1: Molt bé, endavant.
0: Vinga, i del dia 20 d'octubre de l'any 95 se va enlairar la nau espacial Columbia, que és una de les mítiques llançadores del programa espacial tripulat de la NASA, podríem dir, de finals del segle XX. En aquesta missió hi va anar un astronauta que va passar la història per haver fet fins a 10 activitats extravehiculars, EVAs, com Eva, aquella meravella d'Eva de la pel·li de Wall-E. I per haver estat comandant de l'Estació Espacial Internacional entre l'any 2006 i 2007. Val? Aquest astronauta que va néixer a Madrid seria la primera espanyola a l'espai. La pregunta és, com se diu? Tenim tres opcions.
1: Exacte, la primera és l'opció A, és en Pedro Duque, que va ser ministre, l'opció B, na Sara García, o l'opció C, Miquel López Alegría. Quina de les correcta? Això és cosa dels oients.
0: I en el final vos ho diran, Pep, però mos podeu enviar un WhatsApp, nota de veu, 646-93-45-01, o podeu cridar en el 971-13-91-00 i demanar que vos passin amb entrevui demà.

0: Crec que he dit un telèfon que no toca, 971 13 9900. Ara entenc per què no m'ho escriuen. 971 13 9900. Vinga, anem amb el protagonista de la setmana, Pep Marcús, Tom Posat Bé, perquè no és la guerra de les galàxies d'aquesta dels anys 70 i 80 i 90, no, és la nova guerra de les galàxies, conta.
1: La nova guerra de les galàxies, la guerra d'òrbita baixa i d'òrbita geosíncrona. Hi ha declaracions sorprenents del passat 14 de setembre. El secretari de la Força Aèria Nord-Americana, Anthony Mank, va afirmar d'una manera inesperada, ningú s'ho esperava, que els Estats Units posseïen armes de control especial en òrbita, capaces de defensar la força conjunta, és a dir, els Estats Units i els seus còlits, els seus països amics, contra accions hostils d'adversaris, mirant directament a les dues grans potències com són Rússia i Xina. Tot i que no va comentar aquests dos noms, el missatge anava per ells directament. Això, lluny de ser una declaració aïllada, el dia següent el cap de la força especial dels Estats Units, que existeix una força especial de l'exèrcit, sí. En Douglas Chase, creada per Donald Trump, per cert, fa poc, fa uns anys, va explicar que Estats Units té, efectivament, armes en òrbita que poden defensar a la força conjunta, aquests socis d'Estats Units, contra els atacs especials. Clar, a partir d'aquí, tot han estat especulacions. Estem davant d'una guerra de les galàxies, és possible. Tot i que és un secret a veus altres. Ja se sap que hi ha segons quines naus especials, que són petites naus drons que s'eleven, van a òrbita baixa, i estan anys i anys funcionant sense saber quina missió tenen, són missions secretes, a la qual el més probable és que fotografin i s'atraquin a satèl·lits d'altres potències. Estan xerrant de més que armes ofensives, estan xerrant d'armes defensives per fotografiar satèl·lits espia que tenen els russos i que tenen els xinesos, de qual cosa tenim ara mateix un escenari de conflicte que ja fa uns anys que dura, però ja s'ha fet bàsicament públic en les declaracions d'aquests membres del gabinet d'en Donald Trump. És a dir, tenim una nova guerra de les galàxies, però no cinematogràfica. És malauradament molt real.
0: Molt real, molt real. I són coses que passen al cel. Per això en Pep Marcús mos anima a mirar el cel, que està ple de meravelles i de coses com aquestes.

0: Vinga, Pep Marcús, que t'han triat aquest China's Rock de Ramones per Gamoxerris del llançament de megaconstel·lacions xineses.
1: Ah, i els xinesos també s'apunten en el carro de Elon Musk amb SpaceX i amb la megaconstel·lació de Starlink, que ja saben que vol col·locar fins a 60.000 satèl·lits en òrbita. Els xinesos ja han començat, també ho fan, és a dir, això era qüestió de temps, malauradament, per als astrònoms que ens agrada mirar el cel, que està ple de meravelles, però a poc les meravelles artificials estan substituint les meravelles naturals, com són les constel·lacions de per se. Xina ha començat a llançar dues megaconstel·lacions d'uns 650 satèl·lits, la Qianfan, una d'elles, i l'altra, ara no me'n recordo el nom exactament, són dos noms, un d'ells significa vel especial, i aquestes megaconstel·lacions són estan posades en òrbita en 24 hores de temps d'un altre, sí, amb dos llançaments de coets per una empresa que se diu Chinese New Space, la qual cosa empreses privades xineses estan llançant satèl·lits especials a l'estil Starlink, no amb la cadència de Starlink per sort, però sí que a Xina lo important d'aquesta notícia és que això va passar dia 15 de setembre, es van adirar dos coets xinesos en satèl·lits per fer megaconstel·lacions. Se va venir que Xina també volia tenir una megaconstel·lació per controlar el seu espai especial, no aeri, i tenir connexió d'internet d'altra qualitat i d'altra cadència amb tota la seva població. De qual cosa, mos apuntam en el carro de les megaconstel·lacions i encara no hem xerrat de les megaconstel·lacions militars que segurament ja estaran en desenvolupament en el gegant asiàtic. La qual cosa tenim que de cada vegada més tenim més i més satèl·lits artificials que creuen el cel i les constel·lacions del vespre.
0: Ah, ja està, és que no, al final no veurem res, que per cert s'ha llançat el número 14 del coet de Starship de SpaceX, no? Fa res.
1: Està gros, fa unes hores. De fet, l'estava mirant en directe a YouTube, el llançament fa una estona, i és espectacular, tot i que és un cavall de Troia per als astrònoms, perquè aquest coet és de 123 metres, té 33 motors, és una bèstia brutal, és el coet més gran de la humanitat fins ara, i s'ha llançat per 14a vegada, i és la primera vegada que ha quedat en òrbita. Ha fet pràcticament dues òrbites a Terra, i ha servit per posar 26 satèl·lits de Starlink, una altra megaconstel·lació, en òrbita, en la qual cosa aquest coet, Starship de Elon Musk, ja és oficialment funcional, ja pot posar satèl·lits en òrbita, és a dir, que tira, en llançarà més, i recordem que aquest gran megacoet servirà per moltes coses segons Elon Musk, una d'elles es pot posar de cop fins a 500 satèl·lits d'Starlink d'aquesta mega constel·lació de nostre amic nord-americà Elon Musk, que el que ha fet és revolucionar l'espai i posar de cada vegada més coses per aquí dalt.
0: I de tot això tenim en el cel, Pep, hauràs de posar ordre,
1: eh? Haurem de posar un semàfor aquí dalt.
0: Crec que hauràs de posar ordre. A veure, abans de donar la resposta de l'endevinalla, molt ràpidament quins llums veiem en el cel.
1: Saturn en oposició. Aviat, a partir del dia 4 d'octubre, tenim Saturn brillant en el cel espectacular. No us ho perdeu, la constel·lació de Peixos, i visible tot el vespre. I la pluja d'estels dels dracònics. 17 d'octubre, a 10, tenim a 10 asteroides per hora. Així mateix no n'hi ha molts, però sempre està bé perquè si una afavoreix aquesta pluja.
0: Molt bé. I qui va ser el primer astronauta nascut a Espanya que va anar a l'espai, Pep Marcús?
1: Sorpresa, Miguel López Alegría. Si ja t'ha pensat amb en Pedro Duque, no, cert. Aquest senyor va volar a les...

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Acabau d'escoltar la postal sonora.
1: Hola, som en Xema. Encetam la setmana amb una postal sonora dedicada a la paraula cadena o cadenes. És una ocasió fantàstica per tornar a sentir una de les expressions musicals i culturals per mi més fascinants que he conegut. Es tracta de la música nahua, una tradició musical dels antics esclaus subsaharians alliberats durant l'edat mitjana. D'aquesta tradició, un dels seus elements centrals són el so metàl·lic d'aquestes castanyetes que estem sentint, anomenades craqueps, càrcaves. És un element que fa al·lusió al seu origen esclau i rememora el so de les cadenes, precisament. És un element rítmic fonamental dins d'aquesta tradició que després es porta a altres expressions musicals, fins i tot contemporànies, com ara el jazz. Sentim un dels músics més importants i més revolucionaris de la música nahua contemporània. Es tracta d'una gravació d'Abderrahman Paco. Va ser aquest músic qui va introduir el propi Jimi Hendrix a la música nahua i va ser ell qui va inspirar i condicionar, per exemple, la cançó Voodoo Child. Sentim el so dels esclaus nahua.

0: Seguim en cadenes, però ara xerram de joies. La cadena dins un món de la joieria ha estat present durant molt de temps I segueix viva en l'actualitat. La cadena és una part primordial en la majoria de les joies que tenim.
1: Sí, la cadena és un element essencial perquè ens subjecta moltes coses. Ja ens pot fer una pulsera, ja ens pot dur un rellotge de butxaca, ja ens pot dur una peça penjada pel coll, part d'una arracada, una caneta, és essencial. Ets la joia més rara.
0: Ell és Damià Mulet, professor de joieria a l'Escola de Disseny I mos explica també que de cadenes n'hi ha de tot tipus I de tot color.
1: Sí, formes n'hi ha infinites I n'hi ha de noves cada dia se'n creen, n'hi ha de les formes que són iguals una que l'altra, després n'hi ha que no tenen cap d'iguala, a la redona, a la llarga, a la plana, segons el fil que està feta té una secció a l'altra, I tenim les tradicionals nostres I tenim les noves o les buides de fora. Ben tenim de buides I tenim de plenes. Les massises són les que pesen més, les que de dins a de fora són totes del mateix metall, xerrandó, I les buides, les que només voltant, tenen com un recobriment d'encadilla I de dins són buides per llevar pes en aquest element.
0: I entre tots aquest tipus trobam la cadena mallorquina.
1: Que era una cadena molt llarga que la duen embolicada les pageses, les pageses de bona casa, que la duen per la cinta embolicada. Això és la mallorquina. La roba que em poso, la de més la
0: tiro. Damià Mula també explica que la cadena mallorquina és també aquella que fa un temps duien les dones penjant en el seu ventall. I per als homes també n'hi havia. Moltes vegades tenim tendència a associar les joies en allò femení, però anant ben equivocats.
1: Vos anomenaré la darrera cadena mallorquina, que és la cadena d'amor o la cadena de granet, que diuen que això era una cadena que inicialment els homes la duen en el rellotge de butxaca, que està formada per unes rosetes fetes de bolletes d'or, una amb una, i també van creixent I van fent una cadena. Perquè busco els llocs
0: on tu abans estaves. Idò, com que de joies I cadenes mallorquines ja en sabem una mica més, ara passam a les cadenes hoteleres amb Andreu Llebrés, que és gerent d'Amic Hotels I director de l'Hotel Horizonte.

0: I dos minuts anegats, canta Amic, i nosaltres en aquesta hora saludam Andreu Llebrés, que és gerent d'Amic Hotels i director de l'Hotel Horizonte. Com estàs? Benvingut.
1: Moltes gràcies, i vaja quina sorpresa amb aquesta introducció. És veritat que sou un crac, saps?
0: Aquest amic, és que clar, va, tu també has posat, o també teniu una, no sé, un substantiu molt...

0: te coneix ja,
1: Sí.
0: sap coses de tu, t'ajuda. I sobretot quan torna, pues, es reconeix. I això pot ser el que és la cadena de valor que nosaltres li volem donar en el tema aquest, de que l'amic és la persona pues, aquesta que dona sentit a la nostra feina.
1: Que bé. I és que avui hem triat cadena Andreu Llebrés com a paraula polisèmica d'aquest programa i pensàvem que si hi ha una cadena que caracteritza la indústria d'aquestes illes, és sotelera. Horizon TT, Hotel Colón, Miraflores, Gala, Campastilla, perdona, Amic Hotels, Tes Horizontes, Colón, Miraflores, Es Gala i Es Campastilla, que són 5 hotels, per tant ja ho podem considerar una cadena hotelera, correcte?
0: Bueno, hi ha qui diu que cadena ja són a partir de 2 hotels, formen una cadena. Però bueno, també hi ha, com l'entrevista anterior, pues, hi ha tipus i tipus de cadenes.
1: Sí.
0: I no, nosaltres internament ens agrada dir-nos que som una cadeneta fina.
1: Una cadeneta fina.
0: Una cadeneta fina, perquè clar, és que quan xerra un de cadenes, pues,
1: ja.
0: Tot d'una al cap li ve pues, aquestes cadenes gruixades.
1: Sí.
0: Però pues, nosaltres és cadeneta fina, amb un tamany que volen que sigui així, que ens permet encara estar la família dintre el contacte directe.
1: Sí.
0: I bueno, pues, això és la anècdota d'aquesta. O sigui, intenció tota la del món.
1: Molt bé, m'agrada també si idea i com us relaciones en la paraula des dia i es va que quan dius cadena hotelera, t'agosa, que este és un senyor hoteler, normalment un senyor, normalment, ben trajeat i no sé si amb un puro a la boca, però bé, tens aquesta sensació, no?
0: Aquesta
1: imatge que resté a veure, per exemple, amb Andreu Llebrés, empresa familiar, però, com diu ell, amb aquesta cadeneta fina, que, per cert, hi ha dos hotels, que jo crec que dos, digue'm si són més, però que han vist com canvia, en aquest cas, la ciutat de Palma, que són l'Hotel Colón, en el carrer 31 de desembre, i l'Hotel Horizonte, hem vist en el transport i a la Badia de Palma. Tenen més de 50 anys, aquests hotels.
0: Més.
1: Tot, tot comença amb ells o com comença això?
0: Tot comença pues, ja fa molts anys, quan el pare i la mare es casen, decideixen dedicar-se a la seva vida en el tema de l'acolliment de les persones i del servici cap als altres. Entonces entren directament a l'Hotel Colón.
1: Sí.
0: I com a primer punt d'entrada entre la ciutat. I com tu dius, pues claro, han passat ja 54 temporades de gestió directa nostra.
1: Sí.
0: I també ens agrada dir, pues claro, pues un hotel també forma part del testimoni real de lo que és una evolució de la ciutat.
1: Sí,
0: perquè per 31 de desembre han passat milers de turistes, milers de veïnats, proveïdors, cotxes, tràfics, de tot. Llavors, és una manera que també forma part de mantenir-se els negocis oberts del part del temps i de l'evolució i d'això.
1: Sí, sí.
0: I el mateix en el passeig marítim, al final, el port on està l'Horizonte, pues que també des d'allà, des de la muntanyeta, es veu tota la ciutat.
1: Vaja.
0: Com evoluciona el port de Palma, el nou passeig marítim, tot això, i a més, pues, un altre dia vos convidaré a veure una webcam que tenim des d'allà per veure també l'evolució ja directament a YouTube.
1: Sí, sí. Sí, sí, és que ara pensava, ai, si aquestes pedres xerrassin, o que cartell de sota l'Horizonte xerràs, tot el que ha vist, des d'allà.
0: Sí. I tant.
1: I escolta, com ho feis perquè aquesta cadena no perdi l'essència familiar, ja que vull xerrar de cadena?
0: Pues, només hi ha un truco a sentir. Jo crec que, o nosaltres creiem que si una empresa deixa de ser de la meva familiar, no perquè sigui molt gran o molt petita, sinó des del punt de vista que la família deixa de tenir un poc contacte amb el dia a dia de lo que és el negoci. Això no vol dir que amb els anys un busqui cerqui que aquesta cadena de persones que vagin agafant més independència i més soltura, però seguint un poc en la línia de lo que la cultura familiar. Però, bueno, si una ja es coneix els clients, coneix el personal, els proveïdors, l'acord, això és el que manté un caire pues, familiar.
1: Molt bé. I tu ara quants anys tens, Andreu? Perdona, si indiscreció en públic.
0: No, sí, 53. I si vulgui fer comptes, pot dir que un any abans del naixement d'en Andreu, pues ja la família ja va iniciar aquest camí. O sigui, aquí ja
1: Sí.
0: es pot dir que va néixer dintre el colon.
1: Molt bé, molt bé. I a més
0: A
1: a més,
0: Mare Nostrum, a
1: exacte.
0: Mare Nostrum, però...
1: A Mare Nostrum on naixien quasi tots els
0: Oh,
1: carnissals.
0: sí.
1: Escolta, i dus molts anys, a més, lligat a sa cadena i en tasques i amb una acció de gestió. Com ho feis perquè en els sopars, en els dinars, no estigueu xerrant tot el dia d'hotels? O ho feis, xerrau de sa feina?
0: Bueno, quan un du o està dins una empresa que a la vegada forma part d'una família, aquests límits són objectiu de separar-ho. Però també és vera que no te diré que en qualque moment haguem xerrat d'hotels fora de lloc i fora d'hores. Però
1: Ja.
0: vull dir això. Entenc que qualsevol negoci familiar pues, sol passar
1: Total.
0: aquest tema.
1: Sí, és inevitable, segurament.
0: Sí.
1: I n'Andreu, jo crec que deu ser dels primers hotelers o d'empresa hotelera, tu personalment, en entendre's poder de la comunicació a través de xarxes socials, a través de blogs, a través d'internet, sobretot en el començament. Ja t'hi ficaves molt amb aquest tema d'internet. La reputació i el boca a boca online també és important per vosaltres, Andreu.
0: Tu te'n recordes d'aquells anys, eh?
1: Sí, me'n record, per això ho dic.
0: Pues, totalment, i és una cosa que no ha passat de moda, tot el contrari. Ha anat
1: Sí,
0: evolucionant,
1: tant.
0: s'ha anat democratitzant, s'ha anat posant de cada vegada més important, i en el final hi ha com una conclusió, vull dir, un poc comunicar, o sigui, un ha de tenir una proposta de valor, una promesa, i aquesta promesa és el primer que un ha de fer, transmetre el que realment ofereix. I la resta ve tot sol, vull dir, després hi ha els comentaris que són tan importants, les recomanacions, el boca a boca, sobretot amb empreses familiars, que això també té un punt molt bo. I avui en dia tampoc basta això. També ara surt l'intel·ligència artificial, que també afina molt més la necessitat del client, perquè diu, no com abans que cercaves a Google, sinó dius, no, jo voldria un hotel que estigui prop del passeig marítim perquè a la vegada em vagi bé per sortir a córrer i tal i qual, i entonces totes aquestes coses no es poden enganar, sinó que has de fer aquesta proposta i, bueno, tiempos modernos, lo que un ha de fer és no perdre el barco.
1: I tant, i adaptar-se i mirar sempre un poc més enllà. I ja anava acabant, podríem dir que l'hospitalitat, i tu has xerrat també d'hospitalitat, funciona un poc per contagi, no? Un bon gest de recepció, un somriure en el bufet des de matí, això en el final te quedes amb aquests gestos i a més que és que poden provocar una autèntica reacció en cadena de bon rotllo i d'agraïment. Tens en el cap alguna història de clients que jo que sé,
0: Bueno,
1: que van venir fa anys, que sempre tornen, que ha passat alguna cosa, no sé, alguna història?
0: això si demanes a qualsevol hoteler, hauries de tenir pues, cinc programes per contar històries, però et puc contar pues, que hi ha gent que visita els nostres hotels des d'abans, famílies, des d'abans que nosaltres entràssim, o sigui, des de més de 50 anys. O sigui, antes que nosaltres ells són part de l'hotel. La darrera cosa, pues, una nina que jo quasi la vaig veure néixer i venia amb el pare en pau descans i l'any passat li vaig anar al braç unes coordenades tatuades. I dic, Anne, de Dinamarca, i això què és? Això són les coordenades de l'Hotel Horizonte. Les tenim
1: Buah,
0: aquí
1: Andreu, pell de
0: perquè és
1: gallina.
0: my place in the world, my place to be. I cada any, del dia 2 al dia 14 de juliol, pues ve pues ara ja amb la mare, amb el seu home i la petiteta, que té l'edat del meu petit, i bueno, pues segueixen en el seu racó com My Place in the World. I això és una anècdota de les mils que te podria contar, que et dona molt de sentit a la feina que fas cada dia, perquè no tot és tan guapo, sempre hi ha
1: No,
0: coses que...
1: clar, ja.
0: Sí. Però
1: Però bé,
0: aquestes coses omplen i agraden.
1: sí, impressionant, l'anècdota. Escolta, i d'avui que parlàvem de cadena, pensàvem cadena hotelera i tot d'una hem pensat en Andreu Llebrés perquè hi posa cor, posa família, hi posa ànima a una, com ho has dit, una cadeneta.
0: Una cadeneta fina,
1: Una
0: que no te'n
1: cadeneta
0: deia.
1: fina.
0: Perquè, clar, que si no sortiria molt presumptuós, vull dir que,
1: Bé,
0: al
1: una
0: final,
1: cadeneta fina, però d'aquestes fortes, eh?
0: hi ha cadenes que volen, a lo millor, pues, créixer molt o fer-se grans o guanyar molt de pes o tal, i nosaltres el que pretenem és un legado, un llegat, que es pugui transmetre, i una forma de vida, pues, que ens faci pues, sentir-nos orgullosos de seguir sumant anys. Res més, tan
1: Res
0: senzill
1: més,
0: com això.
1: quasi res. Idò, Andreu Llebrés, una abraçada des d'Ivetres Ràdio.
0: Moltes gràcies a tots i bon vespre.
1: Bon vespre.
2: Ivetres Ràdio és cultura.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic bel,
1: tinta,
3: mur,
1: cordada.
3: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
6: El primer dia ha estat com tot descol·locat, no?
7: Sí.
6: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
8: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
9: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
4: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. De dilluns a divendres a les 5...
1: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem
10: amb
1: la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i en puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
10: Que guapo.
1: No, estic entre joga robes, tu i en puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
9: Xiu, xiu.
10: Lo nostre, cosa feixuga.
1: Uf, molt bona.
10: Joga robes, tu i en pugues, lo nostre.
1: És impossible. Sí que és possible.
10: Cosa feixuga.
1: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Clar que és possible, tot és possible.
1: Aquest setembre serà possible.
10: IB3
4: Ràdio.
10: Se venen cosetes petites.
4: Xiu, xiu.
10: Oh, no. I en pugues, sí.

0: A veure, aquí en aquest programa, de tant en tant... Bé, Naina Mar cada dia surten al carrer, l'enviem allò a xerrar-se gent i torna en sabó un poc cascada. Avui, Aina, anem bé beguent un poquet d'aigua. I en Juny Cortés també parteix i va fent les seves coses. I t'he dit, Juny, que a mi me fa ganes tornar al Museu de Mallorca.
1: Sí, sí, sí, és que és un museu meravellós per tothom qui hi hagi anat, ho sabrà. I la setmana passada ja vam poder fer la nostra primera visita i avui toca la segona. Aquesta setmana la directora del Museu de Mallorca, Maria Gràcia Salvà, ens xerra sobre la ceràmica de la fàbrica Sarroqueta, un dels principals exponents del modernisme a Mallorca. Ho escoltam. Maria Gràcia, directora del Museu de Mallorca, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Què tenim per aquí?
2: Mira, justament estem a la tercera planta del Museu de Mallorca i estem a la sala de modernisme. Avui, la intenció seria explicar la producció artística de la fàbrica de ceràmica La Roqueta. Aquí diríem que la introducció del modernisme el podem justament associar a la ceràmica artística que se produirà en aquesta fàbrica de La Roqueta. Aquest modernisme és un estil artístic promocionat per la burgesia, però, per una altra banda, també té una vessant social. Neix a Anglaterra amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels treballadors i les treballadores a conseqüència de la revolució industrial. Per tant, el que volen fer a través del moviment Arts and Crafts és embellir la vida mitjançant l'art i específicament mitjançant les arts decoratives, i en aquest cas nostre seria a través de la ceràmica artística de La Roqueta. Començaríem en aquesta fàbrica de La Roqueta que se va crear a finals del segle XIX, justament 1898, i que va tenir una vida curta fins 1911 i després una altra etapa fins a 1918. Aquesta fàbrica se va instal·lar en el predi de Son Riera, a Son Espanyolet, i una cosa a destacar que Pintura la gent no sap, i crec que és interessant, no és debades que hi ha els noms de carrer Indústria i carrer Fàbrica en el barri de Santa Caterina, justament és per aquesta fàbrica. Justament és per aquesta fàbrica de La Roqueta, que en aquell moment va tenir un esplendor extraordinari amb una curta durada. Va ser fundada per la família d'Aguiló, la que la va crear, la que va posar les bases, la que va fer tot, va ser Pere Aguiló, anomenat Cetre, i després va tenir unes altres etapes, però l'etapa que ens interessa seria la primera etapa, que va des de 1898 a 1910. La seva idea era aquesta, era embellir les cases fent dos tipus de ceràmica, uns que són els plafons de rajola i els altres els objectes de forma. Aquí en el Museu de Mallorca tenim exemples de les dues manifestacions artístiques amb unes obres d'una qualitat excepcional.
1: Sí, sí, sí, se veuen, són obres de gran qualitat i totes aquestes se van fer, diguem, en aquest estret de 13 anys, no?, que va ser la primera etapa.
2: Exacte, la cronologia més o menys aquestes solen ser a partir de 1900, 1900, 1904, 1911. Llavors, aquí destacaríem tots aquests plafons ceràmics provenen justament de la casa Aguiló, a Portopí. Se van desbocar aquesta casa, però se van poder arrencar i se van poder recuperar. Creiem que aquesta sala de La Roqueta no solament és important per conservar la memòria d'aquesta, una de les fàbriques més importants que hi ha hagut a Mallorca, encara que es produís en un període curt de temps, sinó també perquè el museu té com a funció conservar i difondre objectes desapareguts o cases desaparegudes. Les cases no han conservat, però com a mínim el contingut de les cases sí que el podem tenir exposat aquí en el Museu de Mallorca.
1: Clar, perquè aquests enrajolats, que són bàsicament quadres que estan pintats damunt d'unes rajoles, vull dir, és impressionant. Se sap si aquesta casa original estaven en terra o les parets?
2: Mira, de qualcuns d'ells, aquests que són marines, que tenen aquesta inspiració en el paisatge holandès, i els altres dos, els quatre, sabem que provenen d'una habitació, O sigui, tota l'habitació, tots els arrambadors, la part baixa de l'habitació estava enrajolada amb aquests plafons ceràmics i fins i tot també hi havia sostre. Si una cosa caracteritza el modernisme és l'abús decoratiu, que després va ser protestat per moviments com, per exemple, passat el modernisme, Adolf Loos fa un llibre que se diu L'ornamento como delito, perquè era un abús. Imagina't, ens hem d'imaginar una habitació tota plafonada, per les parets, en terra de parquet, les làmperes.
1: Sí, fins i tot és sòtil, quan te seguessis a jaure, poguessis veure.
2: Poguies veure. I són temes, generalment, en aquest cas, són temes de natura, alguns són quasi com a trencatalls, és a dir, hi ha un balcó amb unes oronelles que quasi, si tu tens un pot d'imaginació, pots sentir el cant de les oronelles, pots sentir l'oloreta de les flors, pots gaudir del flaire de la mà o d'aquestes branques de fulles i de flors, perdó, de Manlleu, aquest arbre icònic de Mallorca que està desapareixent.
1: En el cas de les balcons, les oronetes, pareix quasi com una espècie de finestra falsa, no? per evocar, suposa, aquesta sensació d'estar mirant per una balconada d'aquestes amb un gran arbre damunt i les oronetes allà. I aquesta altra que comentàvem ara, les de les flors de Matller, pareix com una mica, igual estic ficant una mica la pot aquí, però com a d'inspiració de les arts aquestes més orientals, no? Perquè té aquesta perspectiva una mica més plana, des fons amb un color bloc i les formes com bastant marcades, pareix així com a més el que solem associar amb l'art japonès, no?
2: Efectivament, justament un dels desencadenants del modernisme és l'exposició universal de París. A l'exposició universal de París, que hi va haver a final de segle, hi va haver el pavelló de Japó, que abans no se coneixia. En el pavelló de Japó se varen ensenyar els gravats de Hokusai, de tots els gravadors importants, i llavors això va cridar moltíssim l'atenció. Evidentment, si tu agafes un gravat japonès i ho compares, veus les branques de bambú, aquí són un poc, no sé si són ben bé de bambú, sí, no? Però veus les branquetes, veus les floretes, tenen una relació en aquest cas molt, molt directa. I fins i tot és de les oronelles. Perquè les oronelles sí que és vera que és molt interessant, perquè jo te diria que és el que se diu un quadre dins un quadre, en aquest cas seria un plafó dins un plafó, perquè la balconada és una balconada de ceràmica, de plafonat, fet segurament

0: Joan.
1: Home. Mira, la ceràmica de forma també de clara inspiració de cada tradició modernista tenim diferents coses. Primer, tenim aquestes tècniques de ceràmica vidrada, amb una lluentor considerable i, per tant, tècnicament també una fàbrica molt innovadora en quant a tècnica de fabricació artística. I també és molt interessant les formes que incorporen figures animals i també flors i en alguns casos també figures femenines i masculines i reivindicant també aquests volums tan extraordinaris que se poden fer en la ceràmica. I per una altra banda també una àmplia tipologia. Tenim aiguamanils, tipus que se fan a l'Alhambra, un poc és l'objectiu del modernisme també i de la Roqueta és recuperar la tradició artesanal i dins la tradició artesanal hi ha també una clara inspiració en la ceràmica vidriada d'època andalusina, de segle XIV, XV, de reflexos metàl·lics que ho poden veure amb aquestes objectes de forma.
2: Sí, amb un color molt viu i a més acompanyat per aquesta lluentor de la ceràmica vidriada que són... Vull dir, impacta molt, perquè a més, pues, per exemple, aquesta que comentaves ara és enorme, és molt gran.
1: Sí, perquè això un poc imita els aiguamanils que hi havia, per exemple, a l'Alhambra. A l'Alhambra hi ha unes fornícules en els diferents patis que hi ha uns aiguamanils. I aquest aiguamanil verd, en les dues notes, i amb aquest ocell, curiosament, l'he trobat pintat a un quadre d'un taller, d'un pintor, perdoneu, però ara no me'n puc recordar, però ell el tenia en el seu taller, aquesta forma molt similar. O sigui que també era un objecte de col·leccionisme.
2: Si voleu venir a veure-ho, tercera planta del Museu de Mallorca, teniu els mostradors, tenim aquestes ceràmiques de les que hem estat xerrant, aquests objectes i moltíssim més. Moltíssimes gràcies, Maria Gràcia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Araceli i Juny, per venir aquí al Museu de Mallorca.
3: Que bé sentir-te, Maria Gràcia. Que interessant. Tu estaves molt interessat.
2: Jo moltíssim. Jo estava engrescadíssim i podria haver estat xerrant hores de modernisme amb Maria Gràcia, directora del Museu de Mallorca, però no han tingut més temps. Però si vos heu quedat amb ganes, com jo, la teniu aquesta exposició, tota la col·lecció del modernisme del Museu de Mallorca a la tercera planta, i és una visita molt recomanada. Per ara li deim adeu a Maria Gràcia Salvà, però al museu hi tornarem la setmana que ve. Estau atents.
4: IB3 Ràdio és diversitat. Digues la teva, participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
5: Companys, començant temporada, què poden fer?
6: No sé, per exemple, fer-me jaure.
5: Què?
7: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
6: No, jo no soc la moderna és ella.
8: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
5: Però què fan exactament?
6: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
5: Però ho fan els joves o no tan joves?
8: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
7: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
3: Són les 9 i 46 minuts, Aina, Marc i demà que.
9: I del demà és dimarts. Què fa la gent un dimarts?
10: Demà aniré a fer feina i al cap vespre aniré a donar molts anys a ma mare, que faig anys.
11: Aixecar-me i anar a fer feina.
9: Què fas feina?
11: D'auxiliar, un centre de dia.
12: Demà aniré amb els meus amics en el cotxe a menjar un kebab.
9: Jo tenc llibre, perquè demà, Sant Carrió, on fa feina, és festa, és festiu.
0: i me n'aniré a la muntanya o de vora la mà.
9: I mira que cada dia colco fa uns anys, però jo ja fa un mes que surto a passejar per un carrer i fins avui no m'havia trobat a ningú que me digués que ha de celebrar un aniversari.
10: Demà aniré a fer feina i al cap vespre aniré a donar molts anys a ma mare, que faig anys.
9: I acabam avui amb un plans d'una predina que ha sortit a caminar amb el seu net.
13: Sí, pues mira, demà, entre altres coses, pot ser meva filla madurar els nets i els atendré dues hores perquè ella pugui fer lo seu. O sigui que estarem així, després en el parc i això.
9: Són els teus nets, que són aquí ara.
13: Sí, sí, sí, són tots dos. Vol sortir a xerrar.
9: Què faràs, tu, men? Què faràs demà? Conta-nos, primer.
14: Nes.
9: Quin és? I què faràs demà? Aniràs a escola?
14: Sí, sí.
9: I el cap vespre?
14: També.
13: No, és que vespre bona, bona. En el parc, en els papis.
14: No? Sí. Sí.
9: Hauríem d'agafar exemple de nines que demà volen anar a escola fins i tot per un cap vespre. I bé, fins aquí per avui i demà tornem amb més veus de carrer.
4: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
3: I avui ho fem en Raül Jiménez, que és el nou cap tècnic d'IV3 Ràdio. Benvingut a Cateva, com estàs?
15: Moltes gràcies, molt bé.
3: Mai millor dir-lo de benvingut a Cateva, ja ho dic bastant, eh? A molts col·laboradors, però sí, mai sí. Millor dit aquesta vegada. Ara en xerrarem, però avui en triar la paraula cadena com a eix conductor del programa. Si en Raül Jiménez li dic cadena, que li ven el cap primer de tot?
15: Sí, sobretot, doncs, jo els relaciono cadena amb ràdio, sobretot perquè he estat molts anys a una cadena, no? Una cadena nacional amb moltes delegacions a totes parts, però també IV3 és una cadena, té una programació autonòmica amb desconnexions locals, això és una cadena. Sí,
3: sí, sí, totalment. I en Raül és enginyer tècnic industrial i ha estat cap tècnic de Ràdio Mallorca durant 25 anys.
15: Sí.
3: Sí, que ara aquí a IV3 Ràdio ets nou, com qui diu, pràcticament.
15: Sóc el nou.
3: Clar, però amb una àmplia trajectòria com a cap tècnic. Quan un comença un lloc nou, després de tants anys, com se sent? Com te sents tu?
15: Bé, aquests dies estic parlant amb la família i tal, sobretot no per arribar a un lloc nou, sobretot perquè el meu ofici, el que jo necessit, sí, és tenir control una mica de tot. Som tècnics, soc enginyer, hem de solucionar coses, hem de tenir-lo tot controlat. I quan arribes a un lloc nou, porto 25 anys a la ràdio, però a unes instal·lacions que han canviat radicalment, que són altres, altres sistemes, altres marques, altres equips... aleshores estic cercant encara aquest control i això és el que la meva missió ara mateix, no? Recuperar el control de la meva vida, no tan...
3: T'entenc, però perquè encara no tens tots els elements, clar, no?
15: Sí.
3: No ho saps tot.
15: Sí, sí,
3: ho has de començar a conèixer tant les persones com l'entorn, no? Com la part tècnica.
15: I he de dir que lo bonic del nostre treball és això, és anar coneguent coses noves i provant i fer sempre una mica de I+D i tot això, però partint d'un mínim de control del que ets responsable, i això és el que noto els primers dies, no? Que me falta una mica d'això.
3: Clar, perquè a més, qualsevol cosa que passi tot d'una serra, Raül,
15: i ara mateix és, no, espera un moment, que això no, encara no sé... I això arribarà i estem treballant per això, clar.
3: Sí. I hi ha aquesta feina que segur que controlaràs amb un obrir i tancar d'ulls, que en 25 anys, tecnològicament, la ràdio ha d'haver canviat molt.
15: Sí, sí. Quan jo vaig començar, hi havia màquines d'escriure a la redacció, no als estudis. Els estudis ja tenien ordinadors. Però sí, i tot era molt analògic, després hem anat digitalitzant i la sort meva és que vaig ser jo qui va fer tots aquests canvis, no? Incloent-hi el canvi d'instal·lacions, eren a Somos i van anar a un altre lloc, a Son Sigala. Sí, sí, sí, i és molt bonic. O sigui, la sort és que aquesta evolució que jo he fet i que he sentit enginyer de continuar a la ràdio, perquè finalment és la meva passió, no? I aconseguir evolucionar, però dins del mateix àmbit és un luxe. Sí.
3: I els oients no saben molt bé tot el que hi ha darrere. Bé, ni els oients ni els que estan davant el micròfon tampoc saben molt bé el que hi ha darrere. Aquí s'encén a l'estudi aquell llum vermell, que sí. Jo sempre dic a tothom que ve quan estigui vermell vol dir que ja m'ho sent tothom.
15: Sí, sí.
3: Però clar, aquí hi ha una sèrie de maquinària que no coneixem, que ha de funcionar una baula darrere una altra, perquè la nostra veu aquí davant el micròfon arribi a la gent, siguin els cotxes, sigui a l'ordenador, sigui a l'aparell de ràdio convencional, on siguin, el telèfon mòbil, no?
15: Sí, hi ha moltíssima tecnologia. Ja l'havia abans a l'època analògica, però encara ara és inclús més complicat. I tot. És que el que tu dius, la llum vermella, doncs això és un sistema de GPIs i GPOs, que se diu, no? I tot el trànsit de la senyal, des de que parlem fins que s'escolta als receptors, que ara poden ser els receptors analògics d'FM i poden ser ja els nostres receptors d'AV+, que emetem des de fa poc. Tot és un recorregut que és meravellós. Uh-huh. I perquè el que deia, i tenir-ho ja tot controlat, això és... És boníssim,
3: això. Te sents una espècie de mag o que... No? Diu, jo tinc el control, no?
15: Sí, no. A més,
3: no per alimentar cego, sinó sinó per el fet de que saps que si fas això funcionarà, no? Sí. Aquesta...
15: És senzillament, per la nostra manera de viure, és senzillament gratificant. Quan ja saps el que n'hi ha darrere.
3: Uh-huh. I ara tu també deies de Plus, de AV+, que IB3 és la primera ràdio autonòmica que emet digitalment. Sí. Clar, ara és tot molt digital i amb un entorn, sí, molt, molt, molt digital, però a la ràdio hem de recordar que quan se'n va llum o quan no tenim internet podem escoltar la ràdio.
15: Sí.
3: I que la ràdio ha estat el que mos ha comunicat en temps de guerra, quan no havia cap telèfon en el costat. Vull dir, la ràdio sempre hi ha estat.
15: Sí.
3: I encara que aquest entorn sigui tan digital, si tot això falla, podem seguir emetent.
15: Sí, sí. Això és una reivindicació molt important que s'està fent ara, que és que la ràdio gratuïta i universal és aquesta. Uh-huh. Ha passat un apagón, qualsevol problema, diguem-ne, major, si no tenim internet... Oblida't dels dispositius mòbils, d'escoltar aplicacions, d'informar-te de qualsevol altra manera. La ràdio sempre pots tenir a mà un sintonitzador, un transistor de piles, i nosaltres estarem emitint.
3: Clar. Per què? Tothom a comprar un transistor,
15: clar,
3: per si
15: sí,
3: de cas.
15: Clar que sí.
3: Nosaltres podeu escoltar com vulgueu, però sempre un transistor.
15: Nosaltres tindrem grup electrogen, nosaltres tant als estudis com a la muntanya, i s'escoltarà. I això va passar, no a Mallorca, per sort, a Balears, no varen estar desconnectats,
3: sí,
15: però a la península...
3: Sí, en aquesta gran apagada que hi va haver fa uns mesos, no?
15: Sí, però a la península va ser així.
3: Sí, i la gent escoltava la ràdio dels transistors.
15: Sí, i ens hem de posar en aquesta situació de no tens absolutament res d'informació del que està passant, només tens la ràdio.
3: Sí, sí. I de la ràdio sempre hi serà, i com deia la cançó, ni l'estrella del vídeo ha pogut en la ràdio. Nosaltres li donem la volta a la cançó. Avui mos acompanya en Raül Jiménez, que és el nou cap tècnic d'IB3 Ràdio. Fa molt poc que és aquí, i aviat ho tindrà tot supercontrolat, estem segurs.
15: Sí,
3: només abans de fer-te les dues preguntes habituals, la ràdio com a mitjà, com t'acompanya tu? Més enllà de la part tècnica, més enllà de que hi siguis darrere, la ràdio com a mitjà t'acompanya?
15: Clar, tot el dia, tot el dia. Pel matí, per la nit, a totes hores, sí. Sí, sí. Això és la sort que tenim segurament els que fem feina aquí,
3: sí,
15: no?
3: Sí, és que estimem la ràdio.
15: Sí, quina sort.
3: Sí, totalment. I doncs sempre faig aquestes dues preguntes. La primera, i dic, no és xafardeig, sinó que fem una llista per tenir això, idees per anar a dormir bé, i dormir bé, que fa una persona com en Raül Jiménez per dormir bé?
15: Llegir, llegir, que segurament és el que
3: el que fa quasi
15: diu,
3: tothom.
15: Sí. Però en el meu cas he de reconèixer que com a bueno, enginyer, no? Això sempre és una mica... Pues, t'apropes molt a dir que ets una mica friqui. M'agraden els llibres de ciència.
3: Molt bé.
15: De ciència. Ciència-ficció també, però sobretot... De ciència. Ara estic llegint de Carl Sagan directament.
3: Que bo.
15: Cosmos i,
3: sí,
15: i bueno, és tercera o quarta vegada, no? Per què? Perquè a la segona o tercera pàgina...
3: que és dormit.
15: M'he
3: dormit. Sí. I també és un bon somni fer llegir. I necessitem una cançoneta per acabar de baixar la barrera fins demà. Que mos proposes?
15: Una cançó que m'agrada moltíssim i no sé per què, però he pensat que m'agradava, que m'agradaria escoltar-la aquesta nit. Uh-huh. Aquesta nit és una cançó que em portaria, no?, la pau de,
3: sí, sí,
15: d'anar a dormir i tal, i és Caprichoso el azar de Joan Manuel Serrat.
3: Perfecte. I de...
15: És una cançó preciosa.
3: Preciosa, i ja començarà a sonar. Així que, Raúl Jiménez, moltíssimes gràcies i bona nit.
15: Gràcies a vosaltres.
16: Fue sin querer, es caprichoso el azar.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. I Vetres Ràdio.
1: Com estàu? La literatura bona i de proximitat pren el programa d'avui dilluns a l'Aviador. Benvinguts, benvingudes a la cultura d'IV3. Comença.

0: I així, com ha dit en Rafel, començam la setmana amb molt bones lectures. En primer lloc, a la nostra estimada Lucia Pietrelli, qui ens parlarà de Vestigis. És l'assaig que acaba de publicar en Badia Edicions. Després, Homofera, l'obra del poeta lleidatà Pep Sans, amb què va guanyar fa uns mesos l'11è Premi de Poesia Miquel Bauçà de Felanitx. I per acabar, també tindrem novetats musicals d'artistes locals.
1: I tot això passarà des d'ara mateix i fins les 11 amb Miquel Àngel Fiol al control de la tècnica.
2: L'Aviador i Vetres Ràdio.
1: Homenatge i catarsi, però també reflexió sobre la por, la mort, l'estima, fantasmes, monstres i esperits passats i presents desfilant per un assaig poderós i farcit de referències. Vestigis, laberinta, empara en flames va guanyar el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani i avui passa per l'Aviador la seva autora.

0: senza.
1: I l'autora no és una altra que Anna Lucía Pietrelli. Com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: El llibre que més m'ha costat tancar, ho reconeixes? Aquí mateix.
2: Ho reconec. També reconec que me costa tancar, no? En general.
1: Sí.
2: Però, sí, bé, igual és per por, no? Que també és un tema
1: justament
2: de l'assaig. Però sí, aquesta sensació de que, clar, sempre podries millorar i que se quedi allà negre sobre blanc i no puguis tornar a canviar res. Sempre m'espanta molt. I bé, en el cas de Vestigis, com també és un escrit més personal i també la primera vegada dins del terreny de l'assaig, suposo que les pors eren encara més grans.
1: Com t'has sentit precisament transitant de l'assaig? Has fet poesia, has fet novel·la... Ens agrada molt això que escrius i ara te poses en l'assaig. Encetes un poquet aquesta llista de guanyadors-guanyadores que a partir d'ara tindrà el Premi Blai Bonet de Pensament Contemporani. I, però vull saber com ha estat el procés, no el procés emocional, sinó el procés d'escriptura, no? Enfrontar-te a un gènere que fins ara mai no havies publicat, no sé si havies escrit qualque cosa.
2: No n'havia escrit gaire. És vera que suposo que també per treure'm pors de damunt, jo anava pensant i penso, més o manco, que sempre sóc un poc... escric un poc a la frontera, no?, dels gèneres,
1: sí.
2: I que també quan faig narrativa, per exemple, és una narrativa bastant d'idees, no?, de pensament, en el fons.
1: I que té una poètica bastant evident.
2: Sí, no?, com una barreja, al final. Sí, sí. I llavors, en Vestigis, és el primer assaig, però és un poc... En aquella frontera ja hi vivia, d'alguna manera, i... Sí que vaig pagar un bot. I el procés d'escriptura, la veritat és que va ser molt bonic, en un sentit que el vaig disfrutar molt. Vaig disfrutar molt la documentació, no? Que està clar que amb un assaig tens una documentació prèvia, una manera, no?, d'anar cercant i llegint molt més evident que en un... També la pots tenir, no?, en narrativa, però aquí el pes és més gran, no?, és més feixuc. Llavors, tot aquest procés d'anar cercant, llegint i creant alhora, la veritat és que em va agradar molt. És un llibre que...

0: Donar les gràcies a qui te deixa travessar.
1: Per exemple.
2: Important.
0: Quan vas a peu i l'altra persona va en cotxe. Per exemple, vosaltres sou bon vianants?
1: Els millors.
2: Sí.
1: Però van donar una medalla a l'escola de bon vianant.
0: Que dius, no és bona.
2: Ja, pot comptar això, però que no, feia un concurs.
1: Evidentment que no,
2: jo
1: normal.
2: Jo què sé, tal vegada fèieu això
1: d'estàndard.
2: D'educació vial, això se feia.
1: Se feia, en bici.
2: Educació vial i t'havien donat un premi. Bé, i doncs ser un bon vianant és important, perquè vol dir ser un bon ciutadà i una bona persona.
0: Certes, Jordi.
2: I per això nosaltres avui, com sempre, evidentment, venim a fer servei públic. Voy caminando por
1: la vida. Bé, però on vols arribar a parar? Si m'ho vols ensenyar a caminar.
0: M'ha fet gràcia això de passar de Los Planetas en el Melendi.
1: Sí.
0: Però no, no, sense ànim de comparar, eh?
1: Entesos.
0: És molt bo, també, en Melendi.
1: Sí, se van les distàncies. En Melendi és boníssim.
0: Aquesta cançó va ser un hit.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Va ser un hit eterna, també quan se va pujar l'avió aquell dia.
0: Sí,
1: va ser un altre hit. Bé, Jordi, què me'l vols ensenyar? Que és vermell, és per no se pot travessar, és verd sí.
2: Així és. Ja,
1: ja està.
2: Ja està. Ja està, següent. No, per no exactament això, però sí a dir-vos que a partir de 11 d'octubre hi ha canvis per vianants i per cotxes. Fins ara, la norma establia diferents situacions on els vianants tenien prioritat, que era a un pas de vianants, evidentment, a les voreres, a les zones de pas per vianants, a places o a parcs, i també quan un vehicle girava, gira i se troba amb qualcú que està creuant, també té prioritat els vianants. Això és el que teníem fins ara.
0: Gràcies per recordar-ho, perquè hi ha gent que no se'n recorda.
2: Sobretot els cotxes.
0: Conduint, exacte.
1: Amen, però també afegint que tindran preferència quan circulin per un voral sense una zona específica per a vianants, quan pugin o baixin d'un autobús en una parada senyalitzada i quan se tracti de comitives organitzades o grups escolars.
0: Però això és una mica de sentit comú, no?
2: Sí, però supos que no hi havia una regulació i ara ja és així.
0: A més, nosaltres ho complim.
1: En
0: general,
1: sempre.
0: Els illans ho feien tot bé. Som uns grans conductors i uns grans vianants. A veure, això qui s'ho creu.
2: Idò, no, ja no ho tenc tan clar, perquè jo avui he sortit a caçar il·legalitats.
0: Ui, doncs haver tingut una feinada.
1: El caçador d'il·legalitats.
2: He anat a veure aquella gent que no compleix en les normes i vos he de dir que en molt poc temps he vist molta gent. O sigui, és molt fàcil, això. La majoria no ha volgut fer declaracions. No volia. No volia.
1: Allà el micròfon divendres davant.
2: Exacte.
1: Això sí que és un bon servei públic. Els he
2: donat l'oportunitat d'excusar-se, no ho han fet. No han volgut ser perseguits per la llei, després de voltar-se amb un semàfor, però n'hi ha que han estat capaços d'acceptar els seus errors. Estic xerrant dels vianants i es veure si tu te consideres una bona vianant.
3: Que han de passar molt malament.
2: Precisament per això, tot abans.
3: No em considero molt bona vianant.
2: O sigui, tu si ho veus en vermell i veus que anar a cotxe...
3: A cotxe jo pas. L'hauríem d'arreglar de qualque manera. I que no hi hagi cotxes. Si hi ha cotxes, són la primera que no pas.
2: I si busca una família amb un nen? Intentes també...
3: Sí, perquè li donàvem exemple als nens.
2: Clar, aquí ho mirem.
3: Sí, aquí passant d'escasso.
0: Jordi, troc que te queda molt bé l'uniforme de municipal. Municipal de Son Cervera.
2: Clar, clar. Tu imagina't una persona amb un micròfon d'IV3 que està a l'altre costat de la cera i creues en vermell i te tornen el micròfon. Clar, clar. Escolta, te consideres una bona vianant? I doncs, evidentment no. Bé, nosaltres hem seguit caçant il·legalitats. Estic demanant si vos considereu bons vianants.
4: Vianants? Tal vegada no molt, perquè no esperàvem en el semàforo perquè se posi un verd a l'hora de passar. Miràvem un poquet que la circulació, si no passen cotxes, doncs passes, però no...
2: He de dir que jo he fet un pot de trampes perquè he estat pendent per si qualcú creuava i t'ha tocat, justament.
4: M'ha tocat, doncs pues mira.
2: Però al manco, jo demano això, si hi ha una família amb un lot petit o una lota petita, ho intentam evitar, no?
4: Ah, intentam evitar, això sí, per donar exemple. No, no està bé, no està bé. si no ve ningú, doncs pues, cruces perquè vas ràpid.
2: A vegades mos podrien agafar més calma, potser.
4: Exactament, exactament.
0: Què havia fet aquesta dona?
2: Creuant vermell.
0: Ah, tots han creuat en vermell. Havia travessat malament. Tots els que has aplegat han travessat en vermell.
2: Sí.
1: I per això ara també d'una cosa que m'ha passat moltes vegades, no sé si vosaltres en qualque moment de la vostra vida heu travessat en vermell, però quan hi ha una família o infants davant, intentant que no.
2: Exacte.
1: A vegades els nervis mos poden. I no m'ha passat mai que el nin o nina li diu a son pare o sa mare, mira, ha travessat en vermell.
0: La veritat és que no m'ha passat. Però si ho faig perquè hi ha un infant, me sento una heroïna.
1: Com és això?
0: És a dir, si predic en l'exemple, me sento una heroïna. Sent que he salvat una vida.
1: Exactament.
2: I doncs, no, la majoria d'aquesta gent havia travessat en vermell perquè jo coneixo un semàfor estratègic on hi ha bastanta gent que ho fa.
0: Ah.
1: Aquí davant de la ràdio.
2: Per tant, mos han col·locat
0: allà. Has anat a fer mà?

0: He anat a fer mal, he anat directe. Però és veritat que la gent també va molt de pressa, no?
1: Sí,
0: vosaltres caminau estressats d'aquesta manera? Perquè jo vaig pel carrer i dic que la gent va com molt a tope, no?
1: No sí, la societat, fia't, me l'ha fet així.
0: També la ciutat. La ciutat fa aquestes coses. Però sobretot, caminau mentre feis altres coses com mirar el mòbil.
1: Jo vaig confessar que de vegades sí.
0: Perillós, això. Te veig a tu, semàfor en vermell i esperant correctament.
2: Sí, normalment sí.
0: Sí. Sí. Com penses d'aquesta gent? Per exemple, ara aquests dos han creuat en vermell.
2: De vegades, si ves que no ve ningú cotxe, pues, ho pots fer. Però bueno, lo seu és no fer-lo.
0: Exacte. Jo aquí te veig a la sombreta.
2: Sí, exacte. Exacte.
0: Sí. Quan hi ha un pas, per exemple, un pas zebra...
2: Mir i don la gràcia sempre.
0: No te llances a que ja s'aturaran ells.
2: No, no, no, perquè jo maneig. I quan veig, n'hi ha joves que amb el telèfon i tot crucen i ni miren ni res.
0: De fet, hi ha països que multen la gent que creu en telèfon. Que
2: crec que estaria bé.
0: Sí.
2: Sí. No ho sabia jo, que te podien multar per travessar en vermell.
1: I doncs sí, mireu, el Reglament General de Circulació diu que fins a 100 euros per travessar en vermell, 100 si ho pagues en el termini adequat.
2: I doncs, ara aniré més alerta.
0: Ja, alerta. I jo que vaig estar a Polònia, te multen per travessar mirant el mòbil.
1: És vera?
0: Sí, sí. Si travesses amb un semàfor caminant i mirant el telèfon, multa. I eren com uns 80 euros, també, una cosa així. O sigui que s'ho prenen ben seriosament.
2: I jo que vaig estar a Berlín, me varen posar una multa per no haver pagat el tiquet del tren.
1: I no...
0: Bé, però això... Com? Això a Berlín... Però,
1: també diré una cosa, que allà a Alemanya se'n refien molt.
2: No era jo, era la meva companyera.
1: Però se'n fien molt. És a dir, perquè no te demanen res,
2: sí,
1: puges...
2: Aposta.
1: I penses que el pot pagar allà en el que mana el tren o el bus.
2: Que tiris a pedres qui no ha pecat.
1: Bé, s'ha de pagar, eh?
0: S'ha de pagar. Home, ja, ara home, aquí no diran el contrari.
2: Era una broma.
0: Bé, un mica la senyora d'abans complia, però no ha estat l'única complidora.
1: Com ha estat això, Jordi?
0: Bé, el semàfor se'l votava molta gent, però també hi havia gent que se portava bé. Normalment la gent que el semàfor se'l vota i t'he vist que tu has esperat i has esperat que estigués en verd. Tu te consideres un bon vianant?
3: Bueno, tengo un niño de 13 años y que da ejemplo. Y cuando puedo, pues no tengo prisa hoy.
0: Però encara que no hi sigui, tu has de complir sempre, has de donar exemple.
3: No, no doy ejemplo siempre, de vez en cuando.
0: Però ara
3: normalmente cumplo.
0: Per tant, tu te consideres un bon vianant que compleix en les normes.
3: Sí.
2: Molt bé, n'hi ha qualcun que ho sigui, que ho ha fet bé.
0: Hi ha gent, però clar, la pregunta aquí és també, què és ser un bon vianant? Perquè hi ha gent que s'ho considera i que no compleix en les normes, dius, bé, però, idò, tu mateix. Com te consideres tu com a vianant?
4: Bé, bona.
0: Sí. Respecte als semàfors, tot correcte.
4: Però, no sé què tinguin molta pressa, i no però normalment sí.
0: Ara he vist que creuaves per a pas de vianant.
4: Que no dono la volta a tota la manzana si tinc que fer per un pas, eh?
1: Uf!
2: Ara sí, excuses!
1: Eco!
0: Ella, jo som una bona vianant. Jo li dic, escolta, però jo t'he acabat de veure, travessar... Ui. I no hi havia pas,
1: I què t'ha dit?
0: Bé, és que si he de fer la volta...
1: Clar!
0: Tot,
1: ah! I fins que el menys fàcil.
2: Això me fa gràcia aquell vianant que travessa per la carretera quan té un pas de vianants a 3 metres.
1: Sí.
0: Sí.
2: Jo he de confessar que ho faig.
1: Quina és?
2: Sí, perquè aquí a la ràdio, quan sortim per la porta, hi ha un supermercat just davant. I per tant, hi ha un pas de vianants. Quant de metres, Xavi?
1: Bueno, així mateix ja són, per ventura 20.
2: 20 metres, idò. Idò, jo a través. No vaig en els parts de vianants.
1: És a dir, estàs confessant un dilluns a les 5 i de 9 minuts que els al·lots tornen...
2: Jo crec que això és una...
1: És a dir, no...
2: Un incompliment molt lleu de la
1: Estàs confessant
2: legalitat.
1: Una il·legalitat
2: no,
1: en directe.
2: No, no crec que sigui una il·legalitat.
1: Home, Inés, però volia una multa de 200 euros.
2: Jo com ho venguin a cercar.
1: Que te venguin a cercar aquí, a Manuel Asaña.
0: Bé, és vera que el balanç sembla bastant dolent. Però...
2: Fatal, Jordi,
0: fatal.
2: La veritat.
0: Però bé, hem de dir que jo ho he cercat un poc, això. Però també hem tingut gent exemplar.
2: Tanta sort.
5: Respecto bastant el que són els semàfors i tant si vaig caminant com si vaig amb el cotxe.
0: Home, jo ara t'he vist esperar i quan s'ha posat en verd...
5: Sí, perquè a més tinc nets petits i els tenim que anar ensenyant i que millor que nosaltres també us respectem.
0: Clar, així ja vas agafant costum. Doncs.
5: Vas agafar costum perquè si no veus a vegades qualque cosa que fa una mica de por.
0: I en el pas zebra tu és de llançar-te i ja s'aturaran els cotxes o mos esperant primer?
5: No, perquè com que sóc conductor I a vegades pues, allò que apures una mica i jo sempre quan arribo un pessebre que hi vaig caminant m'aturo per deixar passar els cotxes.
0: No sé si tens un missatge per tota aquella gent que se bota els semàfors i els creu en vermell.
5: Que vagin en compte que qualque dia els hi pot tocar amb ells.
0: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per ser un exemple.
5: Vinga, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Ell se mereix una medalla.
1: Efectivament. La medalla de xiu-xiu.
0: La mateixa de que té en Xavi.
1: Exactament. La medalla i el trofeu de la bon ciutadà.

0: La situació, l'escena de tramuntana.
1: Ara estoy en Valldemossa, en la sierra de Tramatunta.
2: Mallorca serà l'escenari de la quarta temporada de La Travessa, el concurs d'aventures de Trescat presentat per la influencer Laura Escanes.
0: L'expedició començarà al Cudi i tindrà la Serra Tramuntana com a escenari principal. Les parelles hauran de superar proves de senderisme, caiac, resistència i orientació, en què seran decisives la preparació física, l'estratègia i la coordinació. El programa mostrarà alguns dels paisatges, diuen, més emblemàtics de Mallorca, amb la muntanya i la mà com a protagonistes. I participaran els integrants de The Tietz, Miqui Núñez, Raquel Sanz, Jessica Goicoechea o la mallorquina Gador Montaner, entre d'altres.
2: I de tots ells, un total de 16 famosos agrupats en 8 parelles que veurem com s'enderfan arreu de la Serra de Tramuntana.
1: Ara estoy en Valldemossa, en la Sierra de Tramatunta.

0: Xiu, xiu.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
1: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
5: Bienvenidos a Segunda División.
4: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
6: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
7: En Tomàs, ho pot dir.
4: David Gui, bon dia.
7: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
4: Company Fuster, bon dia.
8: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Xiu, xiu.
9: Li dedic la cançó de Shallow de la Lady Gaga a la meva parella Marcos, perquè aquest dissabte tenim ses noces i perquè l'estimo en locura.

0: Bé, de moltes felices noces en aquesta oient que se casa aquest cap de setmana i que dedica aquesta cançó en el seu novill. Que romàntic. Bé, vosaltres sabeu que a Xiu Xiu, entre moltes altres qüestions, han vengut a fer realitat els somnis de sa gent.
1: Això feim, això mos dedicam. És un poc, aquesta professió de sa ràdio és un poc això.
2: Entre altres coses, però és vera.
0: Home, no ho sé,
2: home, Xavi. Semblant molts a distàncies.
0: Qui ha escrit aquest guió?
2: No ho sé. Home, el nostre equip de guionistes. Bé, també, a part del nostre equip, xerrant d'equips, el nostre equip de producció i xarxes està molt pendent sempre de tot allò que passa al món digital, d'acord? Sí. A la societat en xarxa, com li vulguis dir. I aquest cap de setmana, mos hem assabentat, en aquest programa mos ha arribat a Xiu Xiu, que hi ha un internat i fan del creador de contingut mallorquí, Berraco, que té un desig.
1: Que es coneixer-lo?
2: No exactament, no exactament. Però abans de tot això, per si no el coneixeu, es Berraco és un jove ramader que fa vídeos de la Mallorca rural.
3: I bona gent, acabam d'arribar a 10.000 seguidors. Sincerament, m'apareix una locura. Mal o menys seria la meitat d'esports negres que tenim censats. Ja tenim traje oficial de Berraco i una passada. I el que més m'ha molat són tots els missatges que m'heu anat deixant durant aquest mesos. Moltes gràcies, bona gent.
1: A veure, i què passa amb aquesta fan?
2: Bueno, aquesta fan, ara el Berraco, en Martí xerrava dels missatges que li arriben i d'un internauta, una seguidora seva, que passa una penada per saber si... És que clar, és que no, és que clar... Saber si... Es Berraco, que és ell, ha escoltat mai els Ocifar.
0: Sí.
2: És a dir, perquè pràcticament a tots els vídeos que penja... Digues, digues.
0: No, però anava a dir, perquè en aquesta seguidora d'Es Berraco deu voler presentar les cançons d'Ocifar.
2: Exacte.
0: Perquè Es Berraco, el que és el ramader,
2: és
0: criador de porcs i de porcelles.
2: Exactament. Hi ha una cançó dels Ocifar que és Sa porcella et civil.
0: Sí, clar.
2: I
0: mítica.
2: Va per aquí. Bé, i sempre li comenta, Hello, en anglès. Coneixes Ocifar? I bueno, nosaltres, clar, també ho volem saber, si el decono jo no.
1: És important. Jo necessito saber si
0: segueix que qualcú... Han de fer aquesta unió.
1: Jo si segueix que qualcú per xarxes he de saber si coneixo si farà o no.
2: Evidentment, i més si penja vídeos de porcelles.
0: Clar. Martí Pasqual, Es Berraco, benvingut a Xiu Xiu.
4: Hola, bones, com estàs?
0: Molt bé, i tu? Escolta'm, en què has fet avui? Contamoso, en què ha consistit la teva rutina?
4: Bueno, avui era dilluns, ha consistit més en arreglar els problemes de diumenge, que no els tinc tant, que una altra cosa.
0: I que s'han tornat a escapar els porcs i les porcelles, que un dia se te van escapar.
4: Just avui estic en apuesto, però... Coses rompudes, hi havia un bebedero romput, rellenar comederos, coses d'aquestes. Avui ha estat més... anar fent que cap missió en aquesta és important.
0: Tu, Martí, quant de porcs i porcelles manatges?
4: Uf, jo no les tenc comptades, això s'encarrega l'amo, perquè la granja no és meva. Uh-huh. Però fàcil manatgerem uns 1.000.
0: Mare
4: uns 1.000
0: Déu,
4: animals
0: Déu,
4: cada any. Uh-huh. Ja n'hi ha.
0: Bé, i tant, no m'estranya que aquesta seguidora insisteixi.
2: Efectivament, Martí, mem, els de coneixer o si far?
0: Mem.
4: Home, el grup és clar que el conec, així personalment no, perquè jo al final no ho ningú, però encara que conec cosa hi faig.
2: Molt bé, amb aquesta cançó, per exemple, que sona de fons, que és la porcellet civil, la sentim?
4: És un temato.
2: Aquesta imagina que si la tenies per mà.
4: Sí, és un temato, vamos.
2: Molt bé, i què passa?
4: Vaig començar.
2: Amb aquesta seguidora teva, què passa?
4: No ho sé. No té les notificacions activades o què, però ho va començar a demanar i jo li contestava i va arribar a un punt que ho va deixar de fer, perquè és que li vaig contestar com a 10 pics i em tornava a demanar.
2: Pot ser un bot.
4: Però és que ja ho ha vist, però és que ja ho ha vist i que ja està arreglat.
0: Bé, i nosaltres tenim il·lusió a Martí de fer aquesta unió d'en Martí, que és... un amant dels porcs i les porcelles, perquè s'hi dedica, i Ocifar, que té aquest gran homenatge a la porcella de Civil. No, i a Civil. Uh-huh. No és de Civil, la porcella, la cançó. Bé, qüestió. Que
2: nosaltres volem fer...
0: Volem presentar-te a Ocifar.
2: Exacte, volem un poc més enllà.
0: Unió.
2: Tardaria conèixer-los.
4: Seria una locura per allò.
2: I tant, clar, escolta.
0: Desig concebut.
4: Per allò, encantat.
2: I li enviarem una foto a la seguidora.
0: Exacte. Escolta...
1: La pot convidar, també?
2: I d'alerta.
1: Anem tots junts.
0: Te faria il·lusió, idò, Martí, quedam així?
4: A mi molta.
0: Perfecte. Idò,
4: com se diu arreglar?
0: Des d'aquí, des de Xiu Xiu, xerrarem amb en Lluís i en Llatza, duet d'Ocifar, i ens ajuntarem amb en Martí. Crec que pot ser bastant divertit. Perquè, Martí, tu te poses a la porcellera civil de fons mentre et arregles, o no?
4: Més d'un pic que se m'ha escapat qualcun, me l'he posada per anar encalçant. Crec que és un bon tema per aquell moment.
0: Perquè, a més, tu xerres amb els porcs. Vull dir, tu parles el seu idioma.
4: No, jo li fec cada bronca, li fec cada bronca, i quan tinc un problema jo, pobres. Pobres, el que li dic.
0: Com ho fas, Martí? Mos pot fer una demostració per qui no t'hagi sentit?
4: Una demostració de què? De com l'he escrit?
0: Sí.
4: Crec que he escrit bàsic perquè me venguin. Si està molt en fora, el que faig és un... Yeah!
0: Molt
4: I m'entenc així.
0: Molt
4: després
0: bé.
4: Ja li estorço l'orella, vamos. Sí. Com si fos en un psicòleg.
0: Molt bé, Martí. I jo crec que això pot ser una bona...
2: Home, bon... pot ser una bona, no.
4: Ja pot ser divertit.
2: Podem anunciar divertit. Que ja hem començat a tramitar aquesta trobada.
0: Els
2: ja. Josifar estan, Inés, ho podem dir, estan oberts.
0: No mos han dit que no.
2: No m'han dit que no.
0: Han de concertar un dia.
2: Per tant, Martí, te convidarem aquí en persona al programa, vendrem amb en Llats, en Lluís, i bueno, farem una festa a l'estil xiu-xiu i passarem una bona estona de ràdio.
0: Exacte.
4: Pues perfecte, encantat.
0: I aquesta seguidora estarà contenta.
2: Clar que sí, clar que sí, clar que sí.
0: Molt bé, Martí, estem en contacte. Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Que vagi bé.
4: Adéu.

0: El diari de Menorca, segons acull article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
1: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la febera. Plora que plora, ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la llar.
2: En Joan de fugir, i de, se va acostar en allò, fos lo que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
3: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.
5: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.

0: Idò, ja sabeu que a Xiu-Xiu tenim cada setmana, cada dilluns, en Joan Rafael Coves, que ve a presentar els respectes a un poble de les Balears, clar, però amb un to... el seu estil.
1: Xiu-Xiu no es fa responsable de les impertinències dels seus col·laboradors.
2: I me porto superbé.
0: Oh, què dius, què dius?
2: Que me porto superbé.
0: Te portes bé.
2: De fet, he de dir, jo l'altre dia, que vaig fer un comentari en Xavi, que te vaig sentir tu xerrant d'altres pobles.
0: Què vaig dir?
2: I vaig dir, se li està posant cara de Joan Rafel.
0: Sí, sí, què vaig dir?
3: No sé què vaig dir.
2: Estava en pla, bunyala, i que si se pensa en
0: bunyala. Que sóc una pesada.
3: Exactament.
2: Vaig dir, ui. Sí. Què li està passant?
0: Joan Rafel, en aquest sorteig, que, o sigui, presentàvem els nostres respectes segons el sorteig que fèiem a final de secció, i ara parlàvem que no n'ha sortit cap de Menorca, Eivissa o Formentera. I dèiem que seria un bon problema de matemàtiques sobre la possibilitat que hi ha de que toqui, perquè, clar, quant de municipis hi ha aquí, a dins de Bossotó?
2: N'hi ha 67, però, clar, tenim 53 de Mallorca, 8 de Menorca, 5 d'Eivissa i un de Formentera.
0: Per tant, la possibilitat, la probabilitat de que toqui un de, per exemple, d'Eivissa...
2: Això fer-ho de llar és molt complicat. Sí,
0: com ho faríeu? Com faríeu?
4: N'hi ha 53...
2: N'hi ha 67.
4: N'hi ha 67 i 53 són
2: mallorquins.
4: Mallorquins.
2: 8 mallorquins.
4: Per tant...
2: Eivissains.
0: Com resoldríeu aquest problema?
3: Quan n'hi ha de mallorquins? 53.
0: Ja ho han dit 3 vegades.
3: Perdona, o sigui, 53.
2: Per ara aquí, hi ha les maquinetes en marxa.
0: No, però no va a chat. No va a chat.
2: Sí, això... ara per dir-li direm uchati. Chati, m'agrada, perquè te soluciona tot.
0: Sí, però jo volia que penséssiu.
2: Bé, però això ja s'ho han pogut fer perquè la gent pensàs i mos ha enviat la resposta correcta.
0: Sí, que és vera.
2: I ja està.
0: Però bé, és que és un problema de matemàtic i...
2: sí.
0: Difícil.
3: Home, tampoc tant, deixar-me l'habilitat, el que passa que jo no me'n recordo com s'aplica el cul.
0: Jo tampoc.
2: És un tant per cent. La de ja per bastant.
3: I la probabilitat que...
0: Bé.
2: Anem a lo general.
3: Sí. Exactament.
0: Avui presentem els nostres respectes aquí, Joan Rafel.
2: A Santa Maria del Camí.

0: molt ben informat, els oients, sí, estimats, sí, que seria amb una regla, una regla de 3.
1: Exacte, per tant, seria, si 14 municipis de 67, sí, sí, sí, un 21%, 20,9%.
2: Correcte.
0: Sí, ara ho has fet de cap.
3: Un moment ho ha tret en Xavi.
2: M'ha hagut de dir la dona, eh? Amb bona regla.
0: Ah, t'ho ha dit la teva dona.
2: Has dit que un percentatge no deixa de ser una regla de 3 de Montse.
3: Hi ha un 20% de que toqui un que no sigui Mallorca.
1: 20,9.
2: Sí. O sigui, 20,9. En molt baix.
3: Tampoc tant.
1: Ben, dos de cada...
3: Ja hauria d'haver sortit.
2: Ja hauria... Ui.
0: A veure,
1: i la mel, clar, no, quan en facem 8, 10, clar, haurien d'haver sortit dos.
2: Dos.
1: Una
2: prioritat d'un 20%. Bé, Santa Maria del Gemí, en castellà se daria cuenta, ja han fet un xiste.
1: Basta.
2: Ja l'han fet.
1: Stop.
2: Ja han fet l'acudit.
0: Espera, no l'agaf.
2: És un
1: Ah, Inés.
2: No.
1: Un segon. Joan, vaig un poc segon. Vol dir que aquest és un acudit històric.
2: Històric, eh?
1: No el coneixes?
0: Sí, el coneixia, però no l'he agafat mai.
1: És vera.
2: L'hi explico.
1: Explica-li.
0: Sí.
2: Santa Maria.
0: De ah, Santa Maria, d'acord, d'acord.
2: I seria,
0: sí, sí, sí.
2: Se daria cuenta.
0: No ho havia agafat mai fins ara.
1: Ja està, sabia, una hora més.
2: En l'acudit, en l'acudit...
1: Alegria.
2: En l'acudit que s'havia de fer, perquè si no se fa, la gent ja diu, ah, no l'han fet.
1: Ja, ja.
2: Jo estava en pla, sí, ho feia, no el feia.
0: Tu dones al públic allò que vol.
2: Allò que vol, però ràpid, i ja està, i m'ho anem. Hem de dir que és aquí el poble, que tothom, un de matins, se'n recorda de sa mare d'aquest poble, perquè, jo ho he de dir, aquí ho hem de dir, són els que provoquen ja el tradicional embòs de la carretera o de l'autovia d'Inxa Palma.
0: Bé, tu dius tothom, supos que...
2: Tota la gent que puja.
0: Gent que coneixes tu, que ve de Pollença.
2: De Santa Maria,
3: ja no ha passat mai, eh?
1: És broma, és broma.
2: Ja baixa, ja per Palma, no t'ha baixat ja per Palma. Tota aquesta gent, tu de matins, estimats Santa Maria i Santa Marieres, quan vos incorporeu a una via, una autovia en aquest cas, heu de cedir un pas. Ja, ja ho han dit. Ja
0: tu
2: està,
0: volies
2: ja
0: aprofitar
2: està.
0: Ara aquesta clar, reivindicació.
2: Però he fet una reivindicació per... que la fa mitja Mallorca, vos ho juro. Vos ho juro. Ja està.
1: Sí.
2: Ja està. Per això després passes...
0: No, no. En Joan Rafel sembla sa veu del poble.
2: Sa veu del poble.
3: La resta de pobles també heu de ser simpàtics i deixar-los un poc passar.
2: No. Mai, ni simpàtics ni sense simpàtics. Els han de deixar passar perquè si no... Bueno, han de dir que Santa Maria, el seu nom, ara és curiós, perquè ja el trobàvem en època islàmica, allà, un, allà hi havia una Algeria, que tenia un nom de Mauia, o bé, no sé si es pronuncia exactament així, o Mauiar,
3: que seria... Com un moix.
2: Com un, sí, com un moix. En el final, aquest nom significava precisament l'aturada, l'hostal en el camí, el camí, que al final té molta relació amb el Lotges ara. Santa Maria del Camí, perquè molta gent diu Santa Maria, però és Santa Maria del Camí. I el que va fer el cristianisme precisament és això, adaptar aquest mot àrab, aquest significat àrab, després d'haver fundat allà la parròquia de Santa Maria, i va quedar Santa Maria del Camí. També és vera que hi travessen tots els camins per anar i venir de Palma de la resta de Mallorca, com si fos un punt de ramificació. Des de Santa Maria, Palma, s'havia d'anar a Santa Maria per poder partir cap a la Serra, Bunyola, Solla i de més. S'havia d'anar fins a Santa Maria per partir cap a, diguéssim, la zona sud de l'illa i també per anar cap a l'est i cap a nord, cap a Muro, cap a Inca, cap a pobles del nord de l'illa. Per tant, se fa aquella dita, que jo sempre els he dit als meus alumnes, que passar Festival Parc allà amunt. Allà la resta del món, eh? Perquè clar, ells conceben el món com a Palma tot sol, fins a Marratxí, que Marratxí ja saben que és una natxa de Palma, ja en parlarem, però bé, tenim això. L'escut de Santa Maria, bueno, jo aquí he posat que al final vendria a fer aquella regla que dèiem abans de que li he trobat un anxes isomorfisme institucional, que vendria a ser... En teoria, l'organització és el procés que empeny una organització o grup social a imitar d'altres que s'enfronten al mateix conjunt de condicions ambientals, fent que acabin actuant d'igual manera. I vosaltres diu, què m'estàs dient?
0: Sí.
2: Complir la norma de hem de fer un escut que feim posar algo que s'assembli en un poble o que tingui referència en el nostre poble i després la senyera. I ja tenim un escut. Això veurem que se repeteix infinitament. Ja mos va passar Llum Major i mos passarà amb altres pobles i Santa Maria compleix. La mare, feim un romp,
0: enrostat
2: la mare de Déu a dalt, la senyera baix, i ja ho tenim.
0: El veure que ho tenien fàcil, ells, eh?
2: Sí.
0: Santa Maria.
2: Sí, Santa Maria. clar, ho tenien fàcil, però és veritat que després ho han volgut adornar un pollet amb com unes, un pàmpols de parra.
0: O sigui, ja és un poble elegant, Santa
2: Maria. És un poble de vi. I clar, sí. Podrà tallar un pàmpol de parra i demés. La coroneta damunt, que sempre fa mudat. Sí. I a baix, hem de dir que ha anat evolucionant, perquè ara moltes versions modernes troben com una olla. Això de, bé, deu tenir qualsevol relació, qualsevol armeig que s'empleia per fer vi, o per decantar vi, o qualsevol cosa d'aquestes. Però he sentit que abans era una bolla del món. Mm. Perquè volia dir que la Mare de Déu tenia divinitat damunt tota la creació de Déu, damunt el món. Però això ha evolucionat i ha anat passant amb això. La bandera, bé, la bandera...
0: Té bandera, Santa Maria.
2: Té bandera, però se l'han currat un munt. Color fons germesí, és un tros de tela germesí, a l'escut damunt.
0: Està bé.
2: Està bé que sigui
0: és
2: germesí.
0: Hi ha molts
2: germesí...
0: pobles que no tenen ni bandera.
2: Clar.
0: Que fan que és bastant habitual no tenir
2: bandera. O fan un isomorfisme. Que ja fan la senyera i li posen l'escut damunt, que també sí. Sempre és un recurs fàcil. En aquest cas han triat el germesí, que sí que té molt de significat per a Santa Maria, perquè ja hi ha xer de color germesí, o vi. Tornem un poc a aquesta indústria, podríem dir, que tenen ells. Bé, no. Tenen himne.
0: Sí, bé, no, bueno. Perquè nosaltres aquí, cada setmana... fem un rànquing del millor himne de les Balears i quan vàrem analitzar Santa Maria crec que varen dir que no hi havia un himne en si, però sí que hi ha bastant d'artistes que hi viuen, per tant, que tenen cançons que hi poden fer referència. De fet, ara escoltam Negre de Fons, que és un grup Santa Maria.
2: Un grup Santa Maria que també fa homenatge a un altre músic Santa Maria, que és en Gori Negre, fundador de Factoria, però sí que té himne en principi. Jo he trobat que l'UIP xerra d'un himne que se diu La vida és un camí. Que és molt bo, perquè l'he cercat i, clar, després en castellà hi ha mil versions de grups d'aquests que són religiosos, que, clar, Santa Maria, Maria, El Camino, això sempre està
0: clar,
2: com molt
0: lligat. Tu
2: poses lligat.
0: Santa Maria
2: del Camino
0: i te surt tot, missa.
2: I tens 40.000 històries d'aquestes. Però, bé, no, diran que és un himne que està escrit, jo ho vaig apuntar, per el poeta Antoni Maria Penya i Nicolau, i musicat per mossèn Bernat Sala i Sallí. Per tant, podríem dir que sí. No he trobat ni la lletra, ni la partitura, ni, evidentment, cap vídeo de YouTube, ni Spotify...
0: Bé, però està molt bé que facis aquesta referència, perquè nosaltres no l'havíem trobat. Te necessitàvem.
2: Després també m'hauran de dir si és vera o no, perquè jo no ho sé, i potser mos equivocam i anem errats.
0: Bé, xiu-xiu, tenim un telèfon de l'Udits, que és 971-13-9900, que sempre mos podeu telefonar, ja ho sabeu. Si sou santamariers i voleu rectificar, corregir o proposar qualque cosa en Joan Rafel, 971-13-9900.
2: A vegades ho dic a posta, animalades, però bé. I si anem a la celebrity... Això
0: home,
2: sí, la celebrity...
0: Però, escolta, no hi havia una musiqueta que havíem d'escoltar?
2: Ah, sí, era un pot de riure, però la podem posar.
0: A veure, m'ho...

0: Això que és una d'aquestes cançons.
1: Que vaig posar, Inna de Santa Maria del Camí. I la primera que m'ha sortit, dic, bueno, la posarem, Santa Maria del Camí, de Juan Espinosa.
0: M'agrada.
1: Que és una cançó que és com tots avançant per la vida, no sé la gentau. Tots avançant per la vida, donant-nos tot la mà. Sí, no, no, bueno, no, bé, és de catequesis.
0: És d'esplai.
1: És d'una altra època, és d'una altra època. Però, bueno, és la mateixa melodia. I si anava a la Celebrity, com deia, en Xemcant de Xençó així...
0: És més d'himne. És qui ve ara.
1: Creus?
0: Home, sí.
1: Hombre, l'autor sí.
0: De fet, vàrem entrevistar aquí a Xiu Xiu.
1: Ah, no m'ho puc fitar amb ell, idò.
0: És amic dels programes.
1: Ah, idò, jo també. Som amic seu.
0: Exacte. Que, naturalment, és... enyorant Santa Maria. Para que no...

0: Bueno, com tu has ben dit, podríem dir Lorenzo Santamaría des del 1973 amb el seu primer disc, que se deia Lorenzo Santamaría, i a partir del 87 ja Lorenzo Santamaría, perquè se va com a normalitzar, la llei de normalització lingüística aprovada anys anteriors, se va normalitzar.
1: Quin homenatge que ell se posés de nom artístic al nom del seu poble, no?
0: Guapo, perquè ell realment és Llorenç Rosselló, i se va posar Llorenç Santamaría.
2: A veure, que Spotify encara és Lorenzo, eh?
0: Sí. Perquè, clar, a nivell internacional, podria dir d'altra manera, que vol dir fora de Mallorca, es conegut com a Lorenzo Santamaría i va tenir bastant d'èxit, perquè sortia bastant per aquests...
2: Va tenir, i té, escolteu la xifra.
0: I té.
2: 1 milió d'oients mensual a Spotify. Aquestes xifres, és a dir, no són... Perquè us fas una idea, per exemple, la Mirabels Manel té 222.000... Escolta, Lorenzo Santamaría en té 1 milió pràcticament.
0: Imagina't.
2: Allà, a Sud-amèrica, bueno, és una estrella.
0: Sí. És una estrella, i clar, el seu mercat va ser durant molts anys en castellà, i de fet, quan encara fa concerts, per no dir verbenes, fa bastant d'èxits dos seus en castellà, i la gent de l'edat dels nostres pares, però d'alguna manera se posen contents, no? Els motiva. Anem a xerrar clar, anem a de festes, ja comença la cosa divertida. Bueno, aquest poble, hem de dir primer de tot, que m'ha sorprendre, perquè podríem dir que és el poble de les Ties Mallorquines.
1: De les?
0: Ties Mallorquines. Maria, que és el nom del poble, Santa Maria, Maria, la tia Maria, el tant té una tia Maria, i després, si no, la patrona... La tia Margarita. Perquè fan festa per Santa Margalida. I clar, qui no té una tia Maria i una tia Margalida? No és un mallorquí.
1: Tothom té una,
0: no és un
1: tia,
0: mallorquí
1: una,
0: de
1: tia Maria i una tia Margarida.
0: Exacte. Però hem de dir que no s'han lliurat de les neofestes. Tenien una festa tampoc de pregó, concertats i quatre actes institucionals i quatre cocorba purins i coses de gestes que fan. I van dir, hem de fer coses així. Tampoc no se varen matar. Ja vos ho dic ara, Aquí intervé en Gori Negre, que xerràvem abans, que va impulsar el que li diuen les colles. I què són les colles? Bueno, el típic gintama que fan a les festes de qualsevol poble, i doncs això. O sigui, com una mescla entre gran prits i gintana bruta de qualsevol temperament digne que se pugui dir, ratllat en rom Barceló i pomada, per dir-ho d'alguna manera, i la gent disfressada, no?
1: I camisetes dividides, i grups enormes...
0: Exacte,
1: i
0: com si fossin unes xintades, però a la bèstia fent una gintana. I fan jocs populars, estirar la corda, pujar pals ensabonats, tirar ferradures, bé, coses d'aquestes que
1: fan... Però bé, els dies anteriors també fan molta festa, vull dir, per exemple, el playback és una prova de les colles, si el fan tenen més punts, després no sé si també hi ha una prova de decoració que anima a tothom a decorar una mica el poble, fent referència a la seva pròpia colla, això és el que fa festa al final.
0: No, sinó al final, com deia en Gori un programa que el vaig veure, de és que el més important d'aquesta festa és la millor festa perquè la gent participa. No és una festa que els hi preparen i gaudeixen de la festa, sinó és que gaudeixen fent la festa. I al final això és el que mos agrada a la gent, participar d'aquesta manera. Bé, en tot això hem de dir que no passin pena, Joan Ramon García, generalment, en aquest gran prit, Santa Maria, però la gent s'ho passa molt bé.
1: Sí, i té molta
0: participació. De cada any més. Ves que no hi ha gent que no és de Santa Maria. Hauran de començar a posar polseretes. Com a solla i totes aquestes coses que fan. Bueno, tots i pareixades. És molt guai. Per què hem de pensar? Santa Maria és, ho direm en castellà, colindante amb 6 municipis. Quasi res. Palma, Marratxí, Bunyola, Leró, Consell i Sant Eugeni. Les principals rivalitats, sobretot per el tema vi, les té, com ja sabem, en Binissalem, que li cau un poc més en fora, i Consell. Sobretot en Consell.
1: Jo crec que més Consell,
0: per què passa? Que Consell fins a l'any 1925 depenia de Santa Maria. De fet, vaig trobar una gent que posava que depenien per anar a arreglar papers i per anar a missa major. Havien d'anar a Santa Maria. O sigui, no feien misses majors a Consell. I tant és aquesta rivalitat que hi va haver fins i tot com una rivalitat que li diuen de campanars i iglesis. O sigui, el campanar de Santa Maria és un campanar icònic, sobretot quan passes per l'autopista dintre, és un campanar que resalta perquè té aquelles... Bueno, preciós, ho diu tu, té aquell enrejolat...
1: Té aquell
0: enrejolat blau.
1: I no n'hi ha un, n'hi ha dos.
0: De banyo dels anys 80, ho hem de dir. És un enrejolat així, un pa retro.
1: És diferent de la resta.
0: Sí, Però no per això és pressió. Bé, és igual, distintiu. A tu t'agrada.
1: A mi m'agrada.
2: Està bé. A mi m'agrada.
0: I doncs jo també.
1: Tu que no és modern.
0: No, jo m'agrada. Jo m'agrada.
2: M'agrada. És molt clàssic.
0: No, és diferent, és diferent. Però me sorprèn. Queda bé. Me recorden un bany de quan jo era petit. Que tenien aquelles rajoles blaves.
2: Sí, com a turquesa.
0: Sí, tenien aquells colors així divertits. Bueno, hem de dir que fins i tot, quan se va independitzar, va dir, ja m'he de reivindicar amb un bon campanar, també van fer la seva iglesia, la varen fer nova dalt a baix, i varen passar a dir, aquests són uns antics barroquians, perquè el barroquia, la façana de l'iglesia de Santa Maria, i ells fan una cosa com a més neoclàssica, blanqueta, amb aquells campanars.
1: N'hi ha dos de campanars?
0: A Santa Maria, sí. Hi ha un campanar de l'iglesia de la parròquia i un campanar del convent.
1: D'acord.
0: Que està així. Però allà ens en tenim 5.
1: Ai,
0: no, per donar una dada. Però ja està, perquè tenim 5 iglesis dins un municipi, que hem de fer. Cada iglesi té el seu campanar, el lògic té. Però no era per comparar. Ara ja, Sergi, quants n'hi ha a Bunyola? No,
1: no, no, perquè mà... No cercava això. És que ara estic cercant una cosa per l'ordenador.
0: Ah,
1: perquè m'ha generat un dubte.
0: Sí, és vera.
1: No, Consell, no es va independitzar de l'Aro, perdona.
0: Jo he trobat que se va independitzar a Santa Maria. A la millor té la dada incorrecta.
1: Bé, continuem.
2: Bé, això ho hem de cercar. Això no pot ser.
0: Sergeu.
2: Que ve de ràdio, tinguem aquest dubte.
0: O se va independitzar a les dues bandes, jo ja sé. Aquí la gent s'independitza, el poble és massa. Bueno, lo que dèiem. Aquesta competició de campanars va arribar fins a un punt de que quan sonaven les campanes de Santa Maria, que les campanes són nombre de Lídia i Bàrbara, Bàrbara sempre és un campanar, sí. Portem adullants i tot això, ja ho sabeu.
1: Perdona, sí, diu que se va independitzar de l'Aro l'any 25. Com pot ser això?
0: Com pot ser això? Me'n posa. Se independizó de Santa Maria, també.
1: No, li he demanat. Consell es va independitzar de l'Aro o de Santa Maria?
0: I què t'ha dit? De l'Aro.
1: De l'Aro. Pues l'any 1925.
2: I posa-li. Demana-li perquè en Joan Rafel
0: té Santa Maria.
3: Però tal vegada, quan eren independents, depenien...
1: Espera. Tenim un conseller.
0: Un conseller, man.
2: Ui, però això no s'ho fa.
1: De l'Aro.
0: Et de l'Aro.
1: Clar, és que tenim en Miqui Fiol en el control tècnic i en Joan Jiménez en el control tècnic, un de Consell i l'altre de l'Aro.
2: Com va això?
0: Dóna un bon llum.
1: No, que sí, que efectivament...
0: De l'Aro.
1: De l'Aro, de l'Aro, se van independitzar.
0: Vaig trobar una font santamariera
1: que donava
0: un bolet que Consell fot seu.
1: Aclarit, tanta sort, que ho hem aclarit.
0: Que el telèfon de l'Udit ha funcionat així. Bueno, deixant de banda aquesta errada meva, hem de dir... que aquesta rivalitat, doncs, segons com ho fa movent, les campanes de Santa Maria tapaven les campanes de Consell. O sigui, tapaven, que no deixaven sentir les campanes de Consell. I feien que els escolans deien que haguessin d'esforçar-se més per fer sentir les seves.
1: Que bona.
0: O sigui, que estava un poc la coseta així.
1: Havien de fer força.
0: Clar. Després, coses del poble, curiositats. Hi ha un munter de dones, mitja dotzena. Són un munter, que tenen un nom de Santa Maria, no, de Maria del Camí.
1: Jo en tenc una.
0: Vicent de Santa Maria. I això és una peculiaritat que té aquest poble, perquè, per exemple, no hi ha cap nina de Bunyola que se digui Bunyola.
1: No.
0: Jo n'he trobat cap a Pollença que se digui Pollença, de moment.
1: T'agradaria...
0: No, ho trobo un poc tètric, però bé. Però bé, a veure, també no és la mateixa dit Santa Maria.
1: Clar.
0: Que dit Santa... O sigui, Maria del Camí, que dit Santa Jocsa C.
3: Pinissalem.
1: Camí és un nom preciós. Vull dir, en castellà també existeix Camino.
0: Camino, sí.
1: Vull dir, jo que una Camí és un nom molt guapo.
0: És molt guapo. Després, hi ha una petita llegenda molt xula de Santa Maria, perquè sabeu que és un poble de vital, que m'ha cridat l'atenció, que no sé si l'heu sentit mai, que és la de l'esclau de Can Fuster, que era un celler que feia un vi novell, ja sabem, el vi de Santa Maria se caracteritza per un vi novell, i hi va haver un esclau que volia fugir d'aquesta possessió, i per fugir se va amallar, molt ben amallat, dins el celler. I va desaparèixer, no? Ningú el trobava, el cercaven per tot, ja l'havien donat per perdut, us amos, bueno, ja han perdut un esclau i de més. Aquella anyada va ser la millor de l'any, de més, quan va desaparèixer aquest esclau, un millor vi, més dolç, d'interpreció malvasia fins i tot, i després, ten després, fent dissabtes, curant les botes i de més, de varen trobar dins un dos depòsits. Només us ossos ja de l'esclau de que havia desaparegut.
1: Ai, li va donar... quina anèdota més
0: trista. Li va donar aquest gustet dolç.
1: Sí, Joan Rafael.
0: No ho sabem,
2: sí, molt
0: això.
2: Dolç, però...
0: Ja havia sentit que el que van dir tiraven xots de dins.
1: Ai, per favor.
0: Sí. Bé, són anècdotes, eh?
1: N'hi ha una més divertida, Joan
0: sí,
1: Rafel.
0: Sí, vinga, posa-la.
1: Vinga, escoltau aquest àudio que vos posam en context. És un al·lot...
0: Un youtuber.
1: Un youtuber que se dedica a endevinar a través de Google Maps...
0: Sí, hi ha un joc, de fet.
1: Quina imatge veu?
0: Sí, és un joc que te geoposicionen a l'Street Weaver i tu has de saber... T'has d'acostar al màxim en aquell punt.
3: Sí, Geoguessr, se diu.
0: Geoguessr.
1: D'acord. Aquest lot intentava endevinar quina imatge veia, que era el nostre Santa Maria, però ell va arribar en aquesta conclusió.
4: Santa Maria Inca, Perú.
2: Ah, això és aquell, això és...
0: Clar, clar, hem de dir que ell se troba, que el moll en el mig de l'autopista.
2: Molt
0: bé. Sí. El bo, perquè tu veu una matrícula que no li sona, ja sé, cotxe estranger, i diu... LATAM, Latinoamèrica, com a dir, ja està, no som, ja sé on som, i se'n va corregint per damunt l'autovia fins que va un cartell que posa
1: Inca,
0: Santa Maria,
1: Perú.
0: I el diu, Perú. Fins a Perú i clar, li surt després que s'hagi botat de com a mils i mils i mils i mils de quilòmetres i el tio queda bloquejat.
1: A veure, és que m'encanta aquest...
4: Santa Maria Inca, Perú.
0: Rotund.
1: Vinga, molt bon Santa Maria, Joan Rafel, però...
0: Perdoneu el tema. Jo tinc una companya de l'Oroig, me dirà de tot.
2: Tu m'ho pots equivocar, Joan Rafel, i m'ho equivocant cada dia. No passis gent de pena.
1: Tu posaràs els contes en qui per
0: aquí. En qui els hi han de passar.
1: Vinga, música de sorteig, perquè ara anem a saber quin serà el pròxim poble en el qual li presentaràs respectes a Joan Rafel. Vos sent en mà... Paperets a de dins, mai no sent, agafa el paperet, que és en Joan Rafel, i la setmana que ve presentarem respectes a...
0: Sencelles. Un altre poble que podrem fer un xiste fàcil.
1: No me'n moven de Mallorca, idò. Cada vegada som més a prop dels pobles de Menorca, Eivissa i Formentera. Han dit que quan en duguen 10,
2: en sortirà
1: 10, un.
2: En sortiran 2, per tant, quan en duguen 5, ja en tocarà sortir un.
1: Ho podem manipular.
0: Això tampoc no va així.
2: No, ja, però és la veritat.
1: No se pot manipular aquest sorteig.
0: Ho podem fer sense dir-ho, a més.
2: Ah, no, quin des que havia tocat, mo? Ai, amo.
0: No, no, no, Sencelles.
1: Sencelles. Dilluns que ve. Gràcies, Joan Rafel. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, avui dia marcat per un cel ennigulat que serà així fins a l'hora baixa, per tant, dia carregat amb probabilitats d'alguna precipitació i temperatures que poden tornar a fregar els 30 graus. Això en un dia en què l'atenció mediàtica passa per Madrid, pendents del Consell de Ministres. S'espera que s'aprovi un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment de la factura del preu del carburant i també pendents de si s'aprova el decret d'habitatge i de quin serà el test definitiu. L'esborrany inclou una protecció davant els desnonaments, la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, la regularització del lloguer de temporada i l'augment de l'IVA dels pisos turístics. Una reunió que té lloc l'endemà que l'advocada d'Anna Mari Carmen i Urba Gestión hagin arribat a un acord per permetre que la dona de 87 anys desnonada la setmana passada pugui tornar a casa seva. Recordem que aquest episodi ha provocat una onada de protestes arreu de l'estat espanyol. Ahir a Palma, 2.500 persones, segons el Sindicat de Llogateres de Mallorca, i 550, segons la Policia Nacional, es varen concentrar a la plaça de Cort. També tenien per objectiu pressionar el govern central perquè s'aprovi el decret. És Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca.
2: El govern no pot fallar i pot treure un real decret que estigui mutilat. No contemplem aquesta situació.
1: Un decret d'habitatge que també centra l'actualitat política al Parlament de les Balears. Els ecosobiranistes han reclamat que Madrid prengui mesures valentes. Els familiars de 225 víctimes de la Guerra Civil i la dictadura ja tenen un espai on visitar-les a Palma. És el cementeri de Sant Valentí, on s'ha inaugurat el columbari de la dignitat. Allà reposen les restes de víctimes recuperades de fosses i que han pogut ser identificades com ara Aurora Picornell i Belarmina González, que recordem són dues de les Roges del Molinar. Són Palmira Mercadal i Rosalía María Frau, netas de dos víctimas.
3: Bueno, es cerrar un círculo, ¿no? Era la persona que faltaba en la familia, ya no falta, la tenemos localizada y finalmente si queremos en algún momento renderle homenaje, podemos finalmente saber dónde, ¿no?
4: Y sobre todo lo que ha dicho Aranzad y puedo donar nombre a todos los que estarán aquí, que encara no el tienen, que son desconeguts, pero aquí las cosas hi son.
1: La prevenció de les conductes addictives entre els adolescents d'Eivissa dona resultats. El darrer estudi del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives constata una davallada del consum de tabac i cànnabis respecte de 2018. La coordinadora d'aquest centre d'estudis, Belén Alvite, diu que ara preocupen els nous hàbits que s'han estès entre els joves, com el vapeig i les begudes energètiques.
5: Casi un 7% de los menores de Ibiza están vapeando diariamente. Y a mí me gustaría que la gente, y sobre todo las familias, tengan en cuenta que lo que están haciendo es autoadministrarse nicotina diariamente.
1: Un resident de Formentera de 37 anys es troba en estat molt greu a causa d'una baralla. Segons la família, ha estat el 18 de setembre amb el porter d'un local d'oci d'Espujols i que l'hauria pegat diversos cops. Amb aquest punt, arribam a les 6:04. Tornem amb més notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Ens atén segona hora de Xiu Xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i ja sabeu que en aquest programa mos agrada molt comentar els rànquings, sobretot aquells que fan referència a les Balears.
1: Sí, de fet, ara que ho dius, a Marrabé, quan vam explicar això de rànquings, dels pobles, que érem els més feliços de les Balears.
0: Ah, sí.
1: Que hi havia aquella plataforma, me'n recordeu, no? Que hi havia aquella plataforma que du per nom, com era?
0: Spain Happy Index.
1: Eco, 2026.
0: Sí.
1: Bé, per tant, recordeu...
0: Que va dir que...
1: Com era?
0: El poble més feliç de les Balears era...
1: Llucmajor, o no?
0: No, no, era Eivissa.
1: Eivissa Vila, se va situar en número 1. Des poble més feliç de les Balears i nosaltres, com és natural, vàrem haver de fer les nostres comprovacions. Hola, bon dia, Javi Riera.
2: El mateix.
1: Què tal? Mireu, som en Xavi Libé, telèfon, programa Xiu Xiu, d'Ivetres Ràdio.
2: Què tal? Com anem?
1: Molt bé, molt de gust. Formes part del municipi més feliç de Balears i d'un dels més feliços d'Espanya.
2: Lògicament.
1: I això com és? Com és? I realment penses que és així, això?
2: Això, sí, és... Els vileros, tenint les sordes de vileros, i ja has fet de tenir les sordes de vileros, doncs ja fa que sigui

0: y de que no se puede vivir en nuestra ciudad. Nosotros somos trabajadores, en nuestra gran mayoría, y ni siquiera trabajando hay un bienestar.
1: A les 6:30 de l'hora baixa tenen previst reunir-se en assemblea per decidir i mirar el que s'ha acordat a Madrid. A partir d'aquí decidiran si continuen en l'acampada o no. Per tant, aquesta és la imatge aquí a la plaça d'Espanya. Com dèiem, una vintena de persones han acampat avui vespre, com deia, en unes 8 tendes de campanya. Algunes d'elles ja estan despertes i s'asseuen en cadires i comenten les diferents mobilitzacions que hi ha hagut arreu del país i les possibles mesures que inclourà aquest decret d'habitatge.
2: Gràcies, Sònia. Amb aquesta acampada s'acabava la concentració que tenia lloc ahir vespre, 2.500 persones segons el Sindicat de Llogateres de Mallorca i 550 segons la Policia Nacional. Es varen concentrar a la plaça de Cort de Palma amb l'objectiu de mostrar el suport a Mari Carmen. També volien pressionar el govern central perquè avui s'aprovi el decret d'habitatge en el Consell de Ministres.
3: Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca, que va ser una de les entitats convocants, entén que en el text s'hi han d'incloure els contractes indefinits, la congelació de les pujades dels lloguers i acabar amb l'ús fraudulent dels lloguers temporals i d'habitacions. Amb tot, manté les esperances en que avui s'aprovi el decret.
4: El govern no pot fallar. I pot treure un real decret que estigui mutilat. No contemplem aquesta situació.
3: Per la seva banda, el portaveu de la coordinadora d'habitatge, Joan Segura, tem que sigui una estratègia de desmobilització del govern espanyol. Són declaracions fetes després que l'organització es reunís en assemblea a Palma.
5: Les mesures, si realment són paliatives, que és el que quiere el govern, hay que continuar la movilización sí o sí. Habrá que explicarlo y habrá que preparar un plan de lucha a corto plazo para continuar la movilización, que está siendo un punto de inflexión.
2: Les protestes, però, s'han repetit arreu d'Espanya.
3: Així és, de Barcelona, milers de persones varen tallar durant 4 hores l'avinguda Diagonal i dues d'aquestes varen ser detingudes. I a Madrid, tercera nit d'acampada a la Puerta del Sol, reclamen que el Consell de Ministres aprovi un decret d'habitatge que acabi amb els desnonaments i recuperi els contractes indefinits. És la portaveu del Sindicat d'Inquilines.
6: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del Sindicato de Inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo, pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
3: El sindicat general, el sentiment general és continuar la concentració el temps que faci falta i que no s'aixequi el campament fins que no es voti en assemblea.
2: Tot això quan els representants de Mari Carmen Abascal i l'empresa Urbagestión, que és la propietària del pis on vivia la dona de 87 anys, han arribat a un acord perquè l'afectada pugui tornar a casa seva. Ho podrà fer de manera immediata i amb un preu igual a inferior al 30% dels seus ingressos. Nats, ara falta que en Mari Carmen però signi l'entesa. És la seva advocada, Beatriz Duro.
7: Si se concluye y se firma este acuerdo al que hemos llegado, pues obviamente será un resultado mejor y más feliz para todos. Esto es sin duda fruto de la movilización social, de la movilización sindical, sin el apoyo evidentemente del Sindicato de Inquilinas y de toda la movilización social que ha habido. Creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos.
2: I avui pendents, per tant, de si el Consell de Ministres s'aprovarà el decret d'habitatge, quin serà el text definitiu. En les darreres hores s'han duit a terme negociacions entre el Partit Socialista i Sumar, ja que els socis de govern tenen posicionaments diferents cap a aquesta disposició general.
3: L'esborrany publicat abans de la reunió a la Moncloa inclou la protecció davant els desnonaments, la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, la regularització del lloguer de temporada i també l'augment de l'IVA dels pisos turístics. Així mateix, les bonificacions fiscals als inquilins i els llogaters que baixin el preu del lloguer. Ara bé, Sumar exigeix prohibir els desnonaments a la població vulnerable i fer fora els fons voltor del mercat immobiliari, entre altres qüestions. Són la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i la ministra de Sanitat, Mónica García.
8: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
9: no vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida.

0: las iniciativas que nos piden con total legitimidad el sindicato de inquilinos e inquilinas.
1: Per tant, asseguren que l'acord no està a prop. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però, s'ha compromès a no decebre les expectatives i torna a assenyalar les comunitats com a responsables d'habitatge.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico, que es una de las palancas que habilita la ley de vivienda y que pido a todas las comunidades autónomas que se utilice, en aumentar la oferta asequible, adaptada a las nuevas realidades sociales.
1: Una vegada aprovat el Consell de Ministres, serà necessari que aquest decret se convalidi al Congrés dels Diputats o no tenen més complicat. És per això que el cap de l'executiu fa aquesta reflexió.
2: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad. Porque detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político, por legítimo que sea. Hay personas, hay hogares y hay vidas. Y protegerlas es sencillamente no una cuestión ideológica, sinó una qüestió d'humanitat.
1: En gran mesura depenent dels vots de Junts per Catalunya que han tombat el decret dues vegades, és Josep Rius.
3: Per fer possible aquest acord cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
4: Dejen de dar vueltas. El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema.
1: I aquest era el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui creu que el govern de Sánchez ja ha perdut el tren per arreglar el problema de l'habitatge. Per altra banda, Esquerra Republicana no es mostra favorable a l'esborrany i demana que se suspenguin els desnonaments també per totes les persones vulnerables.
5: Un decret d'habitatge que també centra l'actualitat política aquí a les Balears del Parlament. Els ecosobiranistes han reclamat que Madrid prengui mesures valentes com els socialistes, però recorden que Marga Proens té la competència en matèria d'habitatge. Per part seva, PP i Vox creuen que l'esquerra ha agreujat la problemàtica. Marta Puyalto.
6: Josep Castells i Lluís Apesteguía, de Més per Menorca i de Més per Mallorca, exigeixen al govern espanyol que demostri que és, diuen, verdaderament d'esquerres.
7: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a la vivenda, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres, ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
8: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
6: També han exigit a l'executiu de Proens que declari les illes zona tensada, de la mateixa manera que ho ha reclamat la socialista Rosario Sánchez. Creu que el cas Mari Carmen és un punt de no retorn.
9: Un símbol perquè sigui un punt d'inflexió real per tornar la dignitat a la nostra societat i per prioritzar de manera absoluta que la gent pugui tenir un sostre.
6: Manuela Cañadas, de Vox, diu que no espera res del govern de Pedro Sánchez.
10: És una medida más de las que hace para agarrarse como una garrapata a la Moncloa.
6: I el portaveu popular, Sebastià Sagreras, veu lògic el clam social, però creu que un decret no solucionarà la inacció que considera que ha exercit Pedro Sánchez en matèria d'habitatge.
11: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament Balears.
6: Sagreras defensa les polítiques en matèria d'habitatge impulsades per Proens, com les rebaixes de l'impost de transmissions patrimonials per als joves o els ajuts de 10.000 euros per a la compra del primer habitatge.
5: I encara parlant d'habitatge, a Mallorca, l'Ajuntament d'Artà tanca la porta a la creació de noves places turístiques al municipi. El pla municipal ha aprovat començar els tràmits per limitar el nombre de places reduir-les a les zones més saturades. Artà no autoritzarà noves places, inicia el camí cap al decreixement. Amb aquestes dues premisses, l'equip de govern ha aprovat iniciar l'adaptació de la normativa urbanística al pla d'intervenció en l'àmbit turístic del Consell de Mallorca. Manuel Galán, és el balde d'Artà.
12: Artà diu basta a més places turístiques. Això es diríem a partir de demà, si s'hi prova, diríem no se donarà més places turístiques, malament que a la bossa d'allotjament turístic es promogui places dins d'Artà.
5: Es fixaran límits segons la pressió de cada nucli de població. En total, a tot el municipi d'Artà no hi podrà haver més de 3.700 places autoritzades enfront de les 4.300 que hi ha actualment. La iniciativa ha tirat endavant amb els vots del PSPSOE, del PI, mentre que l'oposició s'ha abstingut. 7:08. Avui també s'espera que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment de la factura del preu del carburant, que amenaça de provocar, Toni, aturades a les fàbriques i protestes entre els pagesos.
13: És així una ajuda que l'esperen especialment els agricultors, també els pescadors i els transportistes, perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. Demà hauria de decaure el descompte de 20 cèntims en el gasoil professional. 7 mesos després de l'inici del conflicte a l'Iran, els preus de l'energia continuen disparats. El gasoil va pujar un 30% a l'agost, la benzina un 17%, malgrat el descompte de 10 cèntims per litre. Avui matí, aquest era el clam dels conductors a una benzinera de Palma.
14: Acabo de pagar la benzina quasi 20 euros, quan normalment en la moto l'estava pagant 15, depòsit ple, més o manco. I la pujada, la veritat que se nota moltíssim i esperem que prenguin qualque mesura, perquè així, si hi ha un depòsit de moto pagant 20 euros, no vull imaginar que pot pagar un camioner o una persona que se dediqui en el transport professional.
15: No me sale los kilómetros rentables ni nada, es que es una ruina, estás trabajando para... por trabajar, porque es que estás poniendo encima los kilómetros, no te sale rentable. Es como tienes una tienda de comestibles y compras azúcar a 50 y vendes a 50.
16: Como profesor de autoescuela, evidentemente no me queda más remedio pues que prácticamente llenar el tanque todos los días, y en un depósito pequeño como el que tiene mi vehículo, pues prácticamente cada día tengo que llenar, y son entre 60 y 70 euros de gasolina.
13: A la darrera reunió amb el sector, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no va concretar ni la quantitat ni el format de la nova ajuda al gasoil, però sí que ha confirmat aquest nou decret.
17: Esta obligación la vamos a seguir manteniendo, y más aún en las circunstancias actuales, donde la guerra de Irán lleva ya casi 7 meses afectando a la vida diaria de ciudadanos, he dicho empresas, y sobre todo algunos sectores particularmente afectados, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
5: I 6 de cada 10 comerciants de Mallorca asseguren que a l'estiu hi ha hagut més gent als carrers, però no han augmentat les vendes. Així ho reflecteix una enquesta de la patronal del petit i mitjà comerç, que destaca que el comportament en el sector ha estat ben desigual.
13: I els comerciants també perceben una major cerca d'ofertes i una compra més planificada. A més, afirmen que el comerç de costa funciona millor i sí que ha registrat un lleuger increment de les vendes, tot el contrari que els comerços d'interior, que fins i tot han patit una petita davallada. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, remarca que el perfil del turista actual destina de cada vegada manco dies a les seves vacances, i això es nota en el sector.
18: Són turistes que són més de 3-4 dies de viatge i es mouen moltíssim, i també veiem que van amb una restricció d'equipatge. Molts viatgen amb un tròler, no volen facturar maleta, i evidentment això fa que no puguin comprar moltes coses perquè no poden pujar-les a l'avió.
13: La patronal espera que la pròxima temporada les xifres millorin, i també demana que continuïn les ajudes i les promocions en el petit comerç.
5: I demanen 27 anys de presó per a l'home acusat de matar la seva parella Campastilla, Palma, davant la seva filla menor d'edat. Caterina Bany, bon dia.
19: Bon dia. El presumpte assassinat masclista va ser l'any 2024, quan la família anava en cotxe. Tot apunta a que l'home li hauria pegat ganivetades en presència de la seva filla 2 anys. L'Audiència Provincial de les Balears donarà aquest divendres a judici amb jurat popular. S'iniciarà, recordem, que el 016 és el número de detenció de les víctimes de violència. L'agència de gènere està disponible, ho heu de saber, a les 24 hores del dia, i no deixa rastre en la factura del mòbil. Això sí, sempre s'ha d'esborrar del registre de telefonades.
5: I la UIB descarta que les plaques solars fossin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
13: Els primers indicis apunten que el foc s'hauria originat a la zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears. L'activitat a la Facultat de Turisme, en tot cas, ja s'ha reprès amb normalitat.
5: Un resident a Formentera de 37 anys es troba en estat molt greu a causa d'una baralla. Segons la família, ha estat el 18 de setembre amb el porter d'un local d'oci d'Espujols que li hauria pegat diversos cops.
13: El ferit va tornar a casa seva, però dies després el van trobar al domicili en estat molt greu. Actualment roman ingressat a la UCI de la Policlínica del Roser a Eivissa en estat molt greu. De moment no s'han produït detencions i la Guàrdia Civil n'investiga els fets.
5: I encara un darrer apunt. A Eivissa continua la investigació per aclarir l'origen de l'incendi que va provocar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge de la propietat coneguda com a Casa Lola. L'Ajuntament de Sant Josep ha demanat autorització judicial per poder accedir a la finca.
19: Perquè en aquesta finca, i segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles de moment en risc de vulnerabilitat. Vicenç Roig és el batlle.
20: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
19: En aquest moment la finca està plena de fems, amb un risc alt d'incendi, també nivells perillosos d'insalubritat. En aquest moment la Guàrdia Civil du a terme diverses actuacions per esbrinar què va passar.
21: Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
22: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Gobierno de España.
21: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
5: 7 i 25 minuts, més de 36.000 alumnes de les Balears rebran aquest curs per primera vegada formació específica per saber com actuar davant d'una emergència provocada per un fenomen meteorològic advers. Es posarà especial atenció a les inundacions, un dels riscos més habituals a la Mediterrània. El pla ha estat impulsat pel Ministeri d'Educació arran de la Dana de València.
13: Aquesta formació la rebran els alumnes dels darrers cursos de les 3 etapes educatives, és a dir, infantil, primària i secundària. Es faran xerrades en continguts i materials adaptats a cada nivell. Aquest curs escolar ja arribarà a tots els centres públics i concertats de les Illes Balears, segons ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
23: Aquesta formació se farà en el final de cada etapa, en el darrer curs de cada etapa. És a dir, a 6a d'educació infantil, 2 hores, a 6a de primària, 2 hores, i a 4a d'ESO, 4 hores. És a dir, arribarà a prop de 37.000 escolars de les Illes Balears. És a dir, tots els centres sostinguts en fons públic, tant públics com concertats.
13: Unes actuacions que es desenvolupen en paral·lel al desplegament del nou protocol d'actuació davant emergències i fenòmens meteorològics adversos als centres educatius. El full de ruta estableix de manera clara les actuacions que s'han de dur a terme per part dels equips educatius, també del professorat i el personal d'administració i serveis, a fi de garantir la seguretat de l'alumnat i assegurar la continuïtat de l'activitat educativa.
5: I la prevenció de les conductes addictives entre els adolescents d'Eivissa dona resultats. El darrer estudi dels centres de prevenció de conductes addictives constata una baixada de l'ús del tabac i del cànnabis respecte de l'any 2018. En canvi, preocupen nous hàbits entre els més joves, com el vapeig i les begudes energètiques, n'informa Ana Fernández.
24: El consum de substàncies entre els adolescents a Eivissa presenta una tendència descendent respecte dels anys 2018 i 2022, especialment del tabac i del cànnabis. És Belén Alvite, coordinadora del Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa.
25: Que en el 2018, en el último mes, 17 jóvenes fumaban y que ahora solamente fumen 5, hombre, se nota mucho la diferencia.
24: Un dels principals elements de preocupació de l'estudi de 2026 són els vapejadors, que ja s'han convertit en el tercer producte amb major prevalença de consum per damunt del tabac i del cànnabis.
25: Casi un 7% de los menores de Eivissa están vapeando diariamente y a mí me gustaría que la gente y sobre todo las familias tengan en cuenta que lo que están haciendo es autoadministrarse nicotina diàriamente.
24: L'altra novetat incorporada a l'estudi són les begudes energètiques. El 72,3% dels adolescents enquestats les ha provat o consumit alguna vegada.
5: 7 i 27 minuts és el moment ara per fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes Tònica avui. com també aquí a IB3 Ràdio, l'informatiu matí, segueix ben pendent de l'habitatge.
13: És així. A Mallorca, els diaris editats en paper, en concret, perquè un bon grapat de persones es varen donar cita a Cort per reclamar aquest decret per protegir dels desnonaments a la gent vulnerable. Els dos diaris editats ho duen, entreu en fotografia. Última Hora fa una comparativa històrica, diu que el 15M es propaga per Palma i que centenars de persones demanen a Cort mesures contra l'emergència habitacional. A damunt afegeix un titular que diu que la pròrroga del lloguer beneficiarà a 25.000 famílies. També en petit diu que el fons voltor que va engegar Mari Carmen de casa seva arriba a un acord perquè hi pugui tornar. Diari de Mallorca treu una foto més grossa, més artística, diu senzillament Palma amb Mari Carmen. També posa un destacat aquest acord perquè torni a casa seva. Si miram el digital, Mallorca Diario és un poc més escèptic i diu que la concentració va ser pel dret a l'habitatge i contra els desnonaments. Ara Balears és l'únic que posa xifres i parla de 3.000 persones concentrades a Cort. En canvi, OK Balears, per la seva banda, prefereix obrir en successos amb la mort d'aquest al·lot de 16 anys que va tenir lloc després d'un accident de bicicleta a Casmut, a Eivissa, un tema que és l'obertura precisament del periòdico d'Eivissa, allà a les Pitiuses. Parla de commoció. Diario ja dona el tema per amortitzat i diu que denuncien esperes d'un any i mig per a una visita al neuròleg. I el Menorca, també en successos, diu que la Guàrdia Civil detén un dels seus agents per un presumpte delicte de drogues.
5: L'habitatge també centra els titulars de la premsa estatal, però amb la mirada posada també al conflicte rus.
13: El País divideix la portada en vertical. A una meitat diu que el govern central proposa vetar els desnonaments de la gent vulnerable fins 2028. L'altra meitat, una entrevista a un reporter detingut a Rússia. El Mundo la divideix en horitzontal i posa a baix una foto d'un atac a Kiev molt crua i el titular diu que Moncloa pressiona Junts perquè accepti les receptes de l'esquerra. ABC també diu això del veto als desnonaments, però en petit, perquè en gros diu que els lloguers a Espanya cauen en 300.000 quan el govern va prometre augmentar-ne 184.000, assenyala Sánchez en la foto de portada, i La Vanguardia just destaca una frase d'ell, de Pedro Sánchez, quan va dir que ser patriota és evitar que una anciana acabi al carrer.

0: 7:30 del matí. Repassam els titulars. El Consell de Ministres podria aprovar avui el decret d'habitatge. De moment encara no hi ha acord entre les formacions i continuen les negociacions a contrarrellotge. Després s'haurà de convalidar el Congrés.
1: Sumar i Junts no veuen clara la darrera proposta presentada pel Ministeri de l'Habitatge. La pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació del lloguer d'habitacions dificulten aquest acord, mentre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix en demanar generositat a seus socis.
2: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
0: I aquí a les Balears, una vintena de persones ha acampat a la plaça d'Espanya de Palma aquesta nit per pressionar el govern central perquè aprovi aquest decret.
3: Estoy aquí por la necesidad y por... Por la indignación.
4: Estamos aquí simplemente por el mero hecho del rentismo y de que no se puede vivir en nuestra ciudad.
0: Han decidit acampar després de la concentració d'ahir vespre a la plaça de Cort de Palma.
1: Va congregar unes 2.500 persones, segons el Sindicat de Llogateres de Mallorca, i 550 segons la Policia Nacional. Els participants varen mostrar el suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada de casa seva, qui finalment podrà tornar al seu domicili. Els representants de l'afectada i l'empresa Urbagestion, propietària del pis on vivia la dona, han arribat a un acord.
0: I avui també s'espera que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment dels carburants.
1: L'ajuda l'esperen especialment els agricultors, els pescadors i els transportistes, perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. Demà hauria de decaure el descompte de 20 cèntims en el gasoil professional.
0: I a Palma, els familiars de 225 víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura ja tenen un espai on visitar-les.
1: És el cementeri de Sant Valentí, que ahir va acollir l'acte solemne de la inauguració del que s'ha anomenat Columbari de la Dignitat. És un lloc on reposaran les restes de víctimes recuperades de les fosses i que han pogut ser identificades. Palmira Mercadal i Rosalia Maria Fra son netas de dues víctimas.
5: Bueno, es cerrar un círculo, ¿no? Era la persona que faltaba en la familia, ya no falta.
6: Poder donar nom a tots els que estaran aquí, que encara no el tenen, que són desconeguts, però aquestes coses hi són.
0: I Menorca afronta la tardor amb restriccions en el consum d'aigua.
1: 6 dels 8 municipis de l'illa mantenen prohibicions com la de fer net vehicles amb aigua de la xarxa. Només Es Migjorn i Ferreries no les han aplicades.
0: I pel que fa al temps, avui tindrem ja més presència de núvols. Això és que xifra, bon dia, arribaran, però, a les Balears les pluges que en aquesta hora afecten Catalunya i la Comunitat Valenciana.
7: Bon dia, no arribaran. Avui tindrem, sobretot a primeres hores del dia, fins a migdia, el cel bastant ennigulat, tapat, però a partir de migdia ja tindrem més clarianes. Sobretot des de sud a nord s'ha d'anar destapant en el transcurs del cap vespre. Sí que poden tenir qualque ruixat, però serà molt, molt localitzat. Aquestes tempestes tan intenses de la península no arriben a les illes, només aquestes 4 gotes que poden tenir en alguns punts, però res general, i avui amb vent de component est que torna a bufar en cops moderats. És de xaloc, sobretot a Mallorca i a Menorca. I tenim una situació a la mà a l'est de les illes, una mica complicada, amb bones que arriben a passar ara els 2 metres d'altura a l'est de Menorca, també cap al nord i també a l'est de Mallorca. Esperam avui, a més, temperatures més altes. Hem tingut una nit molt calorosa, amb temperatures que ha costat de ballar-se'n per davall dels 20 graus, fins i tot en alguns punts nit tòrrida per damunt dels 25, i esperam avui temperatures màximes també més altes que les d'ahir. Es generalitzen els termòmetres per damunt dels 30, a Mallorca entre 29 i 32 graus de màxima, a Mallorca entre 29 i 30, i a Eivissa i Formentera podem arribar a 31. Demà també tindrem bastants núvols, boires a primeres hores, i han d'anar augmentant els núvols així com vagi avançant el dia. Demà també esperam un dia sense precipitacions. Ara el termòmetre ja entre 23 i 25 graus.
8: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
0: I ens atem als esports, són ara les 7:35, parlant del Mallorca, Gavi, que es manté en zona de play-off descens gràcies a la derrota del Leganés.
9: Així és, bon dia. La victòria del líder, el Castelló, per 0-2 a Butarque, fa que el Mallorca quedi a la sisena posició de la classificació zona de play-off, tot i la derrota de diumenge a Somoix davant l'Almeria. La plantilla gaudeix avui de jornada de descans i demà començarà a preparar el partit de diumenge contra el Girona. Per aquest partit estan descartats Antonio Roca i Manu Morlanes. El jugador català va patir una lesió muscular al partit contra l'Almeria i Morlanes un esquinç del turmell esquerre. Però els contratemps no acaben aquí. El porter Pichu Cuellar va patir ahir una ferida de consideració al cap després de l'enfonsament d'una estructura que formava part de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. El jugador va ser traslladat a l'hospital per a ser atès i ha passat la nit en observació. I a primera divisió, Javier Aguirre ja ha estat presentat com a nou entrenador del València. El mexicà arriba acompanyat del seu segon, el mallorquí Toni Amor. Aguirre firma fins a final de temporada més un any opcional. Aguirre va dirigir el Mallorca en tres temporades en les quals va salvar l'equip del descens el primer any. El segon va aconseguir un nou lloc i una històrica final de Copa del Rei. Aguirre té clar que arriba a un gran del futbol espanyol.
10: No le puedo decir que no, nunca al València, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal y la gente me da la bienvenida y notas que bueno, que de momento hay una atmósfera positiva, no llegas con el pie izquierdo, digamos. Y eso me da mucho gusto, pero al final de cuentas esto es de resultados, no es de caer bien, mal o regular, es de resultados. Y esperemos darlos lo antes posible.
9: El tècnic va fer referència a Pablo Maffeo, jugador que va entrenar en el Mallorca i que es retrobarà en el València.
10: Pablo está muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy maduro, te diría, pero de eso a que jueguen porque son amiguetes o porque esto hemos estado juntos mucho tiempo, olvídalo.
9: Aguirre debutarà a la 8ª jornada contra el Racing de Santander al Sardinero. D'altra banda, Espanya s'enfrontarà avui vespre a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions. El partit es disputarà al Sánchez-Pizjuán de Sevilla i començarà a les 20:45. Després de la victòria de dissabte a Wembley davant Anglaterra, el combinat de Luis de la Fuente cercarà un nou triomf amb una novetat a la convocatòria. Lenormand s'ha incorporat al grup per suplir la baixa d'Eric García. El d'avui serà el primer partit com a local d'Espanya després de proclamar-se campiona del món aquest passat estiu. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Croàcia.
11: No hay ni rival perfecto, ni día perfecto. Y además, el colmo de estas situaciones es que incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos. Y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial muy importante.
9: Darrerament han començat les comparacions entre aquesta selecció espanyola i la que va guanyar el primer Mundial el 2010. El migcampista Fabián diu el següent al respecte.
12: No me gusta comparar una selección con la otra, al final son épocas diferentes, pero bueno, sabemos todos los españoles de aquella selección de 2010, ¿no? que era increíble, que eran jugadores únicos, y bueno, nosotros también estamos haciendo algo muy bonito, algo histórico, y bueno.
9: I el futbol menorquí va viure a nit la seva gran festa amb els premis que la Federació Balear lliura a clubs i persones més destacades a l'illa. Entre els guardonats, dos companys d'aquesta casa, Xisco Cruz i Miquel Cardona, per la seva dedicació les dues darreres dècades a la informació futbolística menorquina de totes les categories. El president de la Federació Balear, Jordi Orrach, i el delegat de futbol menorquí, Vicente Martínez, explicaren en quin estat es troba el futbol a l'illa.
13: Futbol masculí menorquí se troba en un estat de salut bo, com tot sempre se pot millorar, però bo. Aquí a Menorca hem de créixer en futbol sala i en futbol femení, encara ens queda molta feina per fer. No es culpa només dels clubs, es culpa probablement de la federació, que durant molt d'any no ha donat les eines a Menorca per poder créixer, però a veure que encara dins d'aquest àmbit encara ens queda molt per fer.
14: Yo creo que estamos respirando un aire bueno, yo creo que hay una mejora a nivel de clubs, yo creo que los clubs ya van mejorando en infraestructuras, tienen más profesionales, y yo creo que al final estamos en el camino, yo creo que estamos en el camino.
9: Aquest acte forma part dels actes del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
8: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio. Informatiu matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
15: Treu el màxim partit del pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
16: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
8: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
0: 7:41 minuts. Continuem ara parlant de la situació de la Covid a les Balears. Les illes han detectat un repunt de casos de la malaltia, tot i que la taxa es manté per davall de la mitjana espanyola. Se situen els 6,2 casos per cada 100.000 habitants, mentre que l'estat és de 20,8.
17: Així és, la consellera Manuela García es mostra tranquil·la i assegura que els casos de Covid no han suposat un increment de la pressió en aquests moments assistencials a tots els centres de salut i hospitals. Tot i això, reconeix que els casos poden anar augmentant.
18: El COVID prácticamente últimamente se ha demostrado bastante poco estacional, también lo sabéis, ¿no? Y en esa línea puede haber un repunte, pero no hay un repunte de importancia. No supone un problema asistencial en el momento actual.
0: Salut precisament crearà l'Institut de Medicina Personalitzada a les cases velles de Son Espases. En aquests moments ja s'ofereix aquest servei que està repartit en diferents espais de l'Hospital de Referència. L'Institut de Medicina té com a objectiu identificar malalties rares, també tractar alteracions genètiques de diferents càncers com el de pulmó i el càncer de mama, Carme Moreno.
19: La consellera de Salut, Manuela García, assegura que la posada en marxa el passat mes d'abril d'un nou seqüenciador que va tenir un cost de 5 milions d'euros ha suposat un gran avenç, ja que permet obtenir el genoma complet de tots els pacients, és a dir, tota la informació genètica. I així es pot actuar en diferents patologies, com les malalties rares, d'una manera més personalitzada. De moment, la consellera ha dit que ja s'han realitzat uns 8.000 genomes.
18: Los pacientes con enfermedades minoritarias, y todos lo sabéis, habían hasta hace relativamente poco tiempo pasaban un verdadero calvario en muchas ocasiones hasta ser diagnosticados, ¿no? En este momento el diagnóstico prácticamente se realiza aproximadamente en una semana, si hay una evidencia científica clara de que el genoma está ahí. Pero además se hace el genoma i l'estudi se le hace tanto al niño como a los padres a la vez.
19: García explica que de moment Son Espases tracta càncer de mama i pulmó quan hi ha una alteració genètica, però s'estendrà a d'altres. A més, ha dit que l'Institut de Medicina Preventiva tindrà altres funcions.
18: Que cada vez el medicamento van a ser mucho más específicos para tratar el tumor, pero también para otra cosa que es muy importante, para evitar la toxicidad que producen los fármacos quimioterápicos. Es decir, los fármacos cada vez se tienden más a que actúen sobre las células cancerosas, dejando de lado y sin atacar las nuestras.
19: Segons la consellera de Salut, aquesta nova tecnologia situa Son Espases com un dels centres d'Europa més avançats en aquesta matèria. De moment, les obres del nou Institut de Medicina Personalitzada encara no han començat i es preveu que estigui enllestit l'any 2029.
0: I passen 44 minuts a les 7 del matí. Finalment, els familiars de 225 víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura ja tenen un espai on visitar-les a Palma. En cementeri de Son Valentí va acollir a Iora Baixa la presentació del que s'ha anomenat Columbari de la Dignitat.
20: És un lloc on reposaran les restes de víctimes recuperades de les fosses i que han estat identificades. Entre les persones que ja descansen al Columbari, Aurora Picornell o Belarmina González, dues de les Roges del Molinar. D'aquesta manera, els familiars poden retre els homenatge i tenen en un lloc on anar a visitar-les. Deien Palmira Mercadal i Rosa Maria Frau, netes d'altres dues víctimes.
5: Bueno, es cerrar un círculo, ¿no? Era la persona que faltaba en la familia, ya no falta, la tenemos localizada y finalmente si queremos en algún momento renderle homenaje, podemos finalmente saber dónde, ¿no?
6: Y sobre todo lo que ha dicho el d'Aranzad y poder donar nom a todos los que estarán aquí, que encara no el tenen, que son desconeguts, però aquestes coses hi són.
20: Mentrestant, el govern assegura que continuarà cercant per identificar les més de 200 víctimes que encara queden pendents d'identificació.
0: I a Menorca hi ha hagut tensió al Pla del Consell per la modificació del règim d'assistències dels consellers sense dedicació. Ha seguit el plenari Gemma Carrasco.
2: Maite de Medrano ha pres la paraula per defensar-se de les acusacions del PSOE que havia parlat de compra del seu vot.
21: És una tristesa perquè quan la informació és objetiva i està es de acceso para todo el mundo, es bastante triste cómo se manipula.
2: La consellera no escrita ha recordat que és l'única que no té nòmina, que només cobra per assistència efectiva a plans i comissions i que havia deixat de percebre aquestes dietes des del mes de juliol perquè havia arribat al límit anual. Després de la seva intervenció, de Medrano ha abandonat la sala i no ha participat en la votació perquè la modificació l'afecta directament, tot i que la secretària ha assenyalat que no era necessari. La mesura s'ha aprovat, però la polèmica ha continuat amb un enfrontament entre el socialista Eduardo Rodríguez i el president Dolfo Vilafranca. Ropsi ha qüestionat les motivacions del canvi, mentre que Vilafranca ha insistit que és una mesura de caràcter general i li ha retret que posi en dubte la independència del vot de Medrano. Els escoltam.
22: Era el que deia el pressupost, que es va aprovar, ja dic, gràcies al seu vot, i per tant ara la modificació no deixa de ser un poc estranya i sobretot mala de justificar.
23: Donar per fet o suposicions de que la senyora Medrano, quan no ha estat així, perquè quan he tingut que votar en contra, he votat en contra, que està condicionada perquè li toquin més o menys, o li toquin les dietes per assistència, per les assistències que faci, és molt lleig, senyor Ropsi, és molt lleig. En política no tot va.
2: Fins i tot Noemí García, de Més per Menorca, que no tenia previst intervenir, ha defensat que la modificació és justa i necessària encara que beneficiï directament de Medrano.
0: I Menorca afronta la tardor amb restriccions en el consum d'aigua. 6 dels 8 municipis de l'illa mantenen prohibicions com la de fer net vehicles amb aigua de la xarxa. Només és Migjorn i Ferreries no les han aplicades, una situació que obliga a cercar alternatives per estalviar cada gota. Exalt Camarasa.
24: I una solució l'ha trobada una empresa de lloguer de vehicles del polígon de Mou, una depuradora que permet reaprofitar fins al 95% de l'aigua. Amb una flota de 2.000 cotxes, ha convertit la prohibició de rentar els vehicles amb aigua de la xarxa en un circuit gairebé tancat, una inversió de 116.000 euros que ha aconseguit l'impossible. Toni Masferrer és director d'Autos Menorca.
25: Tota l'aigua que emprem per fer cotxes es torna a emprar. I hi ha una pèrdua d'un 5%, que és aigua que se'n va damunt dels cotxos quan els fan net, però l'altre 95%, o sigui, quasi tot, es torna per gastar més aigua amb els lavabos que fer net cotxos.
24: Per aquestes instal·lacions passen cada dia entre 300 i 400 vehicles, una fórmula que en un territori sotmès cada vegada a més episodis de sequera permet donar una resposta contundent a les restriccions. I és que l'escassetat d'aigua afecta també el consum domèstic. En el cas de Mo, fa 2 anys que no disposa d'aigua potable. El PP ha tornat avui a denunciar que l'Ajuntament encara no ha resolt el problema dels nitrats. Assegura que 2 anys després, les plantes de Malbuja i Sant Climent continuen sense funcionar amb normalitat i critica la manca, diu, de transparència del consistori. Sentim Alfons Soteral i Virginia Victori, regidors del PP de Mou.
26: Fent un càlcul molt fàcil del que costa l'aigua avui en dia i del consum que té una família o un usuari a casa seva d'aigua, tant per cuinar com per beure, estem xerrant d'una xifra aproximadament de 6 o 7 milions d'euros sense anar-nos massa amunt.
27: Han passat 2 anys. Estem en la mateixa situació. La pregunta segueix sent la mateixa. Mon no té aigua potable. Quan fa comptes arranjar el problema?
24: També recorden que l'Ajuntament de Mahó va rebutjar la seva proposta de rebaixar una cinquena part la tarifa de l'aigua.
0: I a Ceuta ha dimitit el delegat del govern Miguel Ángel Pérez Triano 2 mesos després de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma dels passats 30 i 31 de juliol.
17: Sí, de fet, i justificar la partida per la campanya d'assetjament constant que pateix, diu, des de l'inici de la crisi migratòria. La Moncloa assegura que fa uns dies els va traslladar la seva necessitat de no continuar.
28: He sufrido una presión injusta, insultos y una campaña de desprestigio llena de bulos y mentiras. Mi familia no merece que yo continúe aquí más tiempo y por esto esta dimisión, no solo de la delegación, sino que anuncio también mi renuncia a todos los cargos orgánicos y mi marcha de la política.
17: El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vivas, creu que la dimissió de Triano és insuficient i que haurien encara de dimitir instàncies superiors.
1: Al margen de que esté justificada la dimisión del delegado del gobierno, creo que hay que situar la responsabilidad en rango superior al del delegado del gobierno.
17: I els populars han anunciat la creació d'una comissió d'investigació, serà en el Senat sobre Ceuta, Alberto Núñez Feijóo.
3: Es tan evidente que el gobierno no ha estado a la altura como que España sí. Han mentido antes, durante y después del ataque a nuestra integridad territorial.
0: I el Ministeri d'Igualtat ha confirmat els dos darrers assassinats masclistes a la Campana Sevilla i a Benidorm, Alacant. Amb la confirmació d'aquests casos, el nombre de dones assassinades per violència de gènere aquest 2026 ascendeix a 40, mentre que d'ençà de l'any 2003, que és quan hi ha registres, es comptabilitzen gairebé 1.400 feminicidis.
20: En els dos casos no existeixen denúncies prèvies per violència de gènere contra els autors. Recordem que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència masclista a les Balears i que també existeix el 016, tot dos gratuïts, funcionen les 24 hores del dia i estan atesos per professionals.
0: I la mesa del Congrés es reuneix avui per decidir si sancionen de manera temporal a la diputada del PP, Ana Vázquez, per mostrar un recipient de gas pebre al darrer pla.
17: Perquè els lletrats veuen motius per prendre aquesta decisió per exhibir el que es considera una arma dins l'hemicicle. La sanció podria comportar la suspensió durant uns dies i, per tant, tindria conseqüències econòmiques.
0: I el Tribunal Constitucional es mostra a favor d'aplicar l'amnistia als casos de malversació als líders del procés.
20: El president Cándido Conde Pumpido critica el Suprem per la seva interpretació de l'amnistia, diu, contrària a la llei. Es mostra així partidari d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació en caràcter preferent i urgent. Una decisió que podria facilitar el retorn de l'expresident català Carles Puigdemont.
0: I la jutja s'eleva 233 la xifra de víctimes mortals per la dona de València, és una més de les fins ara comptabilitzades.
17: Parlam d'una dona que va morir gairebé un mes després de les inundacions a l'Hospital La Fe de València, després de caure per l'entrada d'aigua en el seu domicili de Catarroja, que és un dels municipis més afectats per la dona.
0: I encara sobre aquesta qüestió, el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ha afirmat davant la Comissió de la DAN al Congrés dels Diputats que la gestió va ser un desastre i ha reiterat que no ha mentit en els seus relats sobre els fets.
20: Per la seva banda, l'exconsellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Prades, ha assegurat que no vol tapar ningú en fer al·lusió a l'expresident Carlos Mazón i que vol que se sàpiga la veritat de tot allò que va passar. Els escoltam.
4: Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, porque yo es que esto no lo he negado nunca.
7: Voy a decir siempre la verdad, siempre. Voy a dar la cara como la di ese día y como la di los días siguientes hasta que me cesaron, haciendo lo posible con la información que teníamos.
0: I de la crònica internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, desmenteix estar disposat a relaxar les sancions contra l'Iran a canvi de concessions sobre el seu programa nuclear.
17: De fet, ha avisat que no aixecarà les sancions ni desbloquejarà els fons congelats a canvi de relaxar el programa nuclear de Teheran, que és un dels punts calents de les negociacions per aturar justament la guerra. Advertència que arriba quan el ministre d'Exteriors iranià confirma que ha tornat a transmetre a Washington a través de mediadors de Qatar el seu pla de pau en 7 punts diferents. La proposta inclou, sobretot, reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. A canvi, l'Iran reclama que els Estats Units aixequin ja el bloqueig naval dels seus ports, suspenguin l'exempció de petroli iranià i restableixin l'alto al foc.
0: I han quedat en llibertat sota fiança els 5 detinguts per dur explosius a prop d'una base militar al Regne Unit.
20: La investigació continua oberta i l'Iran nega que tingui cap implicació amb el possible intent d'atac d'aquesta base que fan servir els Estats Units. Els 5 detinguts són britànics que diumenge circulaven amb explosius a prop d'una base aèria britànica situada a Fairford, que fan servir precisament els Estats Units per desplegar bombarders per la guerra de l'Iran.
0: I encara una qüestió més. A Ucraïna hi ha hagut una nova onada d'atacs perpetrats per Rússia, el més potent contra la seu de l'Acadèmia Nacional de les Ciències a la capital.
17: I el darrer balanç d'aquesta matinada mateixa, 2 morts i desenes de ferits. Aquestes víctimes, hi hem de sumar també les d'una altra onada ofensiva, amb el manco 8 morts i mig centenar de ferits. Mentrestant, el president Zelensky confirma 9 atacs contra instal·lacions de defensa i petrolieres russes. En les darreres hores, Polònia més ha activat avions de combat arran d'un atac d'un nou atac d'un dron rus a només 2 quilòmetres de la seva frontera.
8: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I hem arribat a les 7:55, moment ara per la cultura. Avui començant parlant de la Fira B. La cita es posa en marxa demà, és l'11a edició d'una iniciativa que costarà a Ciutat més d'una trentena de propostes de teatre, de dansa, de circ i de nous llenguatges escènics. Per donar el sus, per encetar aquesta festa s'ha triat l'arquitecte, el thriller de ficció sobre l'obra, la vida i la mort de Josep Ferragut, que es podrà veure demà a hora baixa al Teatre Principal de Palma. Han parlat amb els seus protagonistes, Sandra Martínez.
9: Són Xisco Segura i Miquel Àngel Torrents, que donen vida a Ferragut i a Gabriel Alomà, els grans transformadors de Palma durant la segona meitat del segle XX. Dues maneres d'entendre el món, de viure l'arquitectura, d'afrontar els reptes d'una societat com la de finals dels 60, la del boom del turisme, que va irrompre com una autèntica febre d'or. Xisco Segura.
10: Josep Ferragut va intentar que aquesta gestió fos una gestió responsable, ètica, en sentit comú, no? I va xocar contra un col·lectiu que no volia fer això, sinó tot el contrari, i així estem ara.
9: I també contra una visió, la de Ferragut, que contrasta amb la de l'Homà, que interpreta Miquel Àngel Torrents. Per aquí, girar l'ullada cap enrere, entendre la història és sempre interessant i, sobretot, per contrastar ara, segons quins discursos.
11: Es va pegar una espolsada en aquell temps, en el nostre cas era el 67, de finals d'any 60, finals de la dictadura que hi va haver. És a dir, repassar tot aquell moment per veure fugir de com idees més romàntiques que intenten estar més a l'ordre del dia, perquè no s'ha de romantitzar allò que francament no va ser tan idíl·lic ni tan romàntic.
9: I és precisament això, reflexionar, fer-nos preguntes, el que ens proposa l'arquitecte i el que a parer de Torrents és un dels punts forts d'aquest muntatge de produccions de Ferro.
11: Parlant d'identitat, parlant d'una reflexió sobre com eren aquells anys i com han afectat més endavant, però també mos duria parlar a dia d'avui, que sempre tenim tota una sèrie d'interrogants constant en veurement què fem, cap on duim Mallorca, a quin tipus de turisme s'ha de fer. Mos hem equivocat, no mos hem equivocat, és a dir, se plantegen moltíssims d'interrogants i jo penso que com a espectador sempre és bo això.
9: I parlant d'interrogants, n'hi ha un que destaca per damunt de tots, el de la mort del protagonista, Xisco Segura.
10: Era una persona molt de caràcter i d'aquestes coses molt fortes i no se callava res, no? Per tant, tenia molt de coratge. Vull dir, va tenir tant de coratge que va tenir aquesta mort en estranyes circumstàncies que, evidentment, nosaltres no donem cap resposta perquè no hi ha cap resposta, no? Però sí que deixem entreveure que, vaja, que va ser estranya, no? en aquest aspecte.
9: L'obra, basada en un text de Pep Ramon Cerdà, ha estat dirigida per Rebeca del Fresno i ja ha estat reconeguda amb diversos guardons.
0: I arriba a les llibreries la segona edició de l'obra Cork, de la falanitxera Olivia Lund, una novel·la de la nova editorial Moll que explica una vida amb moltes vides i que es va presentar a l'escenari de la Setmana del Llibre en Català de Barcelona diumenge passat.
20: I segons va dir d'ella Antoni Vicenç, Olivia Lund diu ens mana pels camins invisibles de la memòria heretada. És la seva primera novel·la, Amors desgavellats, deliris, viatges, bogeries. Tot conviu, però, en el present, catalitzat a través de la figura d'Anna Glòria, la protagonista. Amb un llenguatge viu i genuí, autòcton, Corcs pretén remesclar els temps, les llegendes i, sobretot, els imaginaris. Tomeu Canyelles, director de la nova editorial Moll, assegura que és una de les novel·les de l'any.
12: Corcs, de Olivia Lund, és, sense cap tipus de dubte, una de les grans revelacions de la narrativa en català a les Balears, una novel·la que no vos podeu perdre.
20: que no vos podeu perdre i que ja podeu comprar perquè ja s'ha reeditat després d'exaurir la primera fornada i que per això va ser protagonista a Barcelona i ho serà també en el FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, que es durà a terme el proper cap de setmana.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8 del matí. El dimarts 29 de setembre i avui totes les mirades estan posades en la reunió del Consell de Ministres en la qual es podria aprovar el decret d'habitatge. De moment encara no hi ha acord entre els partits i continuen les negociacions a contrarrellotge. Sumar i Junts no veuen clara la darrera proposta presentada pel Ministeri d'Habitatge. La pròrroga automàtica dels lloguers o la regulació de lloguer d'habitacions dificulten l'acord. Mentrestant, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, insisteix en demanar generositat als seus socis.
2: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
1: I aquí, a les Balears, una vintena de persones ha acampat a la plaça d'Espanya de Palma aquesta nit per pressionar el govern central perquè aprovi aquest decret d'habitatge. En aquest punt de la ciutat hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
3: Bon dia, així és. La majoria d'aquestes 20 persones han dormit en tendes de campanya, d'altres ho han fet en terra, en saps de dormir, i és perquè estan a l'espera de saber les mesures que inclogui aquest decret d'habitatge. En qualsevol cas, diuen que no pretenen que aquesta acampada sigui permanent, sinó que serveixi per mobilitzar a més gent en futures manifestacions. Les persones que acampen són del col·lectiu Flama, també del col·lectiu Aurora, i també n'hi ha que venen a títol personal. Està previst que a les 6:30 de l'hora baixa es reuneixin en assemblea per decidir quines seran les següents passes a adoptar.
1: Gràcies, Toni. Això quan ahir 2.500 persones, segons el Sindicat de Llogateres de Mallorca, 550, segons la Policia Nacional, es varen concentrar a Cort. Els participants varen mostrar el seu suport a Ana Mari Carmen. Cristina Bausà, bon dia.
4: Bon dia, així és. La dona de 87 anys, desnonada la setmana passada de casa seva a Madrid, podrà tornar al seu domicili després que els representants i l'empresa Urba Gestión, propietària del pis, hagin arribat a un acord. Ho podrà fer de manera immediata i amb un preu igual o inferior al 30% dels seus ingressos nets. Ara falta que ella, que Mari Carmen, signi l'entesa.
1: I avui també s'espera que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment dels carburants.
4: L'ajuda l'esperen especialment els agricultors, els pescadors i els transportistes perquè bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. Demà hauria de decaure el descompte de 20 cèntims en el gasoil professional.
1: I a Palma, els familiars de 225 víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura ja tenen un espai on visitar-les.
4: El cementeri de Sant Valentí va acollir ahir hora baixa la inauguració del que s'ha anomenat Columbari de la Dignitat. És un lloc on reposen les restes de víctimes recuperades de fosses i que ja han pogut ser identificades. Són Palmira Mercadal i Rosalía Maria Frau, netes de dues de les víctimes.
5: Bueno, es cerrar un círculo, ¿no? Era la persona que faltava en la família, ja no falta.
6: Poder donar nom a tots els que estaran aquí, que encara no el tenen, que són desconeguts, però aquestes coses hi són.
1: I l'ambientòleg i doctor en ciències de la mà, Pablo Rodríguez, és el nou director de la Fundació Marillas. A les 8:30 l'entrevistarem.
4: Ha assumit el càrrec en un moment en què la mà balear està sotmesa a pressions ambientals que n'amenacen l'equilibri, com ara la pressió turística i la pressió nàutica.
1: I en els esports, el Mallorca continua en zona de play-off gràcies a la derrota del Leganés contra el líder, el Castelló. Gavi Fortesa, bon dia.
7: Bon dia. Per 0-2 va guanyar el Castelló al camp del Leganés i aquest resultat fa que el Mallorca quedi a la sisena posició en zona de play-off d'ascens acabada la setena jornada. Pel que fa a la infermeria, a les lesions diumenge de Roca i Morlanes s'afegeix un accident del porter Pichu Cuellar al menjador de la ciutat esportiva, un accident que l'ha tingut en observació les darreres hores.
1: I pel que fa al temps, avui tindrem ja més presència de núvols a les Balears. No arribaran, però, les pluges que estan afectant aquestes primeres hores del matí a Catalunya i a la Comunitat Valenciana. Xasca Cifra, bon dia.
8: Bon dia. No, avui no tindrem precipitacions, com molt quatre gotes, molt residuals. Sí que tindrem núvols. De fet, ja començam així el dia amb el cel bastant tapat i també amb vent de component est. Això ha fet que la temperatura avui no davallés gaire durant el vespre. Hem tingut nit tropical en molt de punts de les illes. De fet, per davall dels 20 graus han tingut molt pocs llocs, molt poques estacions, de 9 graus, per exemple, Campos, però és que la resta, temperatures altíssimes, les mínimes, 25 a Santanyí, 24 a Mahó, també a Eivissa. Esperam un dia de cel ennigulat, sobretot la primera part, a partir de migdia ja tindrem més clarianes. De sud a nord s'ha d'anar destapant el cel, quedaran ennigulats prims ja avui a darrera hora. Vent de component est i situació a la mà una mica complicada, sobretot a punts del llevant de Cadilla. Les zones ja arribaven als 2 metres d'altura a punts del nord de Menorca. I avui esperam també temperatures elevades màximes que se situaran entre els 29 i 30 graus a Menorca. A Mallorca arribarem als 32 graus, 29 per exemple al llevant, i a Eivissa i Formentera tindran temperatures màximes entre els 29 i 31. Demà la situació encara estarà dominada per la temperatura elevada, tant de nit com també de dia, màximes que superaran els 32 graus, i el dia estarà dominat també per intervals de núvols i clarianes. Dijous sí que poden tenir, pot ser, qualque precipitació amb una mica més de cara i ulls. La temperatura ara arreu de les illes entre els 24 i 26 graus.
1: I coneguem també quina és la situació ara mateix a les carreteres de les illes. Toni Escanillas, bon dia.
9: Bon dia, Idombus. Ja a l'enllaç de la via de cintura en l'autopista d'Inca, fins passat el pont d'Inca hi ha embotellaments, i a la mateixa via ràpida d'Inca a Palma, des de Santa Maria fins a Consell, trànsit lent, pràcticament arriba fins a Binissalem. Retencions també a la via de cintura des de Son Hugo fins a Son Güells, i trànsit lent a l'autopista de Llevant a l'alçada d'Espitlerí. També la carretera de Manacor fins passat Son Ferriol. A Eivissa, amb Bossos també, a Can Bufí i a Can Siré, i a Menorca segueix tancat el tram de la General, que discorre per venir a la Vei, que també està originant trànsit lent en aquesta zona.
1: 8:06 minuts del matí. Rafa Andrés és el control tècnic.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: L'atenció informativa en aquesta hora del matí és a la plaça d'Espanya de Palma, on un grup de persones ha passat la nit acampada després de la concentració d'ahir vespre per l'habitatge. L'objectiu és pressionar el govern central perquè avui s'aprovi el decret d'habitatge en Consell de Ministres, a més de donar suport a Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser desnonada la setmana passada de l'immoble on havia residit més de 70 anys. A la plaça d'Espanya hi ha Toni Sastre. Toni, bon dia. Quina és la imatge en aquesta hora del matí?
3: Bon dia. A aquesta hora les persones que han acampat aquí a la plaça Espanya ja estan fora de les seves tendes de campanya. Alguns d'ells han dormit en terra, han estat de dormir, i precisament ara s'asseuen en aquesta zona i berenen i parlen i comenten aquestes possibles mesures que pot incloure el decret d'habitatge. També veiem com alguns pinten pancartes en els cartons que hi ha escampats per tota aquesta zona central de la plaça. Tot això ho fan sota l'atenta mirada a uns 20 metres d'un furgó policial de la policia local de Palma i un cotxe amb dos agents de la Policia Nacional. Precisament he pogut parlar amb alguna d'aquestes persones que han acampat, algun d'ells són del col·lectiu Aurora, del col·lectiu Flama, i també n'hi ha que venen a títol personal, i m'explicaven que en un primer moment tenien previst acampar a Cort, però finalment ho feren aquí, a la plaça d'Espanya, per logística i per permisos. Diuen que si el decret no inclou les mesures que demanen, tenen previst impulsar una vaga general perquè els treballadors i treballadores aturin de fer feina fins que, diuen,

0: en el temps, diu que no té una vocació permanent, sinó que sigui una passa per animar a la gent a mobilitzar-se i a preparar les següents mobilitzacions amb més força. Assegura que totes aquestes persones que acampen aquí estan a l'espera de saber les mesures que inclogui el decret.
1: Demà, quan tinguem més boe, podrem fer un anàlisi més pormenoritzat. Però sí, s'estan plantejant la continuïtat de mobilitzacions un poc en la línia d'altres llocs de la península. Manifestacions cap de setmana, continuïtats de les acampades, hi ha sectors que volen continuar, sectors que volen tal, però que cada pic hi ha més gent que vol continuar, per tant, si qualcú se retira, tot sembla que això continuarà endavant.
0: Està previst que a les 6:30 aquí a la plaça d'Espanya, a les 6:30 de l'hora baixa, es reuneixin en assemblea per decidir les següents passes a adoptar depenent de les mesures que inclogui aquest decret d'habitatge del govern.
2: Gràcies, Toni. L'acampada es va produir després de la concentració d'ahir vespre a Cort, a Cort a Palma, 2.500 persones segons el Sindicat de Llogateres de Mallorca i 550 segons la Policia Nacional es varen concentrar ahir vespre amb l'objectiu de mostrar el suport a Ana Mari Carmen. També per pressionar el govern central perquè avui s'aprovi el decret d'habitatge en el Consell de Ministres.
3: Òscar Martínez, portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca, que va ser una de les entitats convocants d'aquesta protesta, entén que en el text s'hi han d'incloure els contractes indefinits, la congelació de les pujades dels lloguers i acabar amb l'ús fraudulent dels lloguers temporals i d'habitacions. Amb tot, manté les esperances en que avui s'aprovi aquest decret.
4: El govern no pot fallar. I pot treure un real decret que estigui mutilat. No contemplem aquesta situació.
3: Les protestes, però, no només s'han fet a Mallorca, sinó que s'han repetit arreu d'Espanya. A Barcelona, milers de persones varen tallar ahir durant 4 hores l'avinguda Diagonal i 2 persones varen ser detingudes. I a Madrid, tercera nit d'acampada a la Puerta del Sol, reclamen que el Consell de Ministres aprovi un decret d'habitatge que acabi amb els desnonaments i recuperi els contractes indefinits. És la portaveu del sindicat d'inquilines.
5: Lo que estamos diciendo es que tiene que salir el martes el Real Decreto Mari Carmen. Y lo que hagamos y lo que salga del plan del sindicato de inquilinas y de esta acampada lo vamos a ir diciendo. Pero de momento es toda la presión para el martes, porque si no quiere decir que nos están gobernando los buitres, que este gobierno que se dice progresista sigue legislando a favor de los buitres.
3: El sentiment general és continuar la concentració el temps que faci falta i que no s'aixequi el campament fins que no es voti en assemblea.
2: Tot això quan els representants de Mari Carmen i l'empresa Urba Gestión, propietària del pis on vivia aquesta dona de 87 anys, han arribat a un acord perquè l'afectada pugui tornar a casa seva. Ho podrà fer de manera immediata i amb un preu igual o inferior al 30% dels seus ingressos nets. Ara falta que en Mari Carmen signi aquesta entesa. És la seva advocada, Beatriz Duro.
6: Si se concluye y se firma este acuerdo al que hemos llegado, pues obviamente será un resultado mejor y más feliz para todos. Esto es sin duda fruto de la movilización social, de la movilización sindical, sin el apoyo evidentemente del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido. Creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía años que no vivíamos.
2: I avui també estan pendents de si el Consell de Ministres aprovarà aquest decret d'habitatge i quin serà el text definitiu. A les darreres hores s'han duit a terme negociacions entre el PSOE i Sumar, ja que els socis de govern tenen posicionaments diferents vers aquesta disposició general.
3: L'esborrany publicat abans de la reunió a la Moncloa inclou la protecció davant els desnonaments, la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, la regulació dels lloguers de temporada i l'augment de l'IVA dels pisos turístics, també bonificacions fiscals als inquilins i als llogaters que baixin el preu del lloguer. Ara bé, Sumar exigeix prohibir els desnonaments a la població vulnerable i fer fora els fons voltor del mercat immobiliari, entre altres qüestions. Són la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i la ministra de Sanitat, Mónica García.
7: Seguimos peleando dentro del gobierno para que el Real Decreto que se apruebe mañana esté a la altura de las circunstancias.
8: No vamos a renunciar a ninguna de las medidas y vamos a ser muy exigentes. ¿Estamos lejos ahora mismo? Nos vamos acercando. Poco a poco, a lo largo de hoy, vamos acercándonos a la medida y a las iniciativas que nos piden con total legitimidad el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
3: Per tant, asseguren que l'acord no està a prop. Una vegada aprovat el Consell de Ministres, el decret serà necessari que se convalidi al Congrés dels Diputats, on ho tenen encara més complicat. És per això que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa aquesta crida.
9: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo.

0: para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad. Porque detrás de cada medida hay algo mucho más importante que cualquier cálculo político. Por legítimo que sea, hay personas, hay hogares y hay vidas. Y protegerlas es sencillamente no una cuestión ideológica, sinó una qüestió d'humanitat.
1: Per poder convalidar aquest decret al Congrés depenen en gran mesura dels vots de Junts per Catalunya, que ja l'ha tombat dues vegades. És Josep Rius.
2: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador.
1: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, creu que el govern de Sánchez ja ha perdut el tren per arreglar el problema de l'habitatge.
3: Dejen de dar vueltas. El problema es que se ha pasado 8 años más pendiente de la casa de Jessica que de la casa de Mari Carmen. Ese es el problema.
1: I Esquerra Republicana tampoc es mostra favorable a l'esborrany i demana que se suspenguin els desnonaments per a totes les persones vulnerables.
4: Un decret d'habitatge que també centra l'actualitat política al Parlament. Els ecosobiranistes han reclamat que Madrid prengui mesures valentes com els socialistes, però recorden que Marga Proens té la competència en matèria d'habitatge. Per part seva, PP i Vox creuen que l'Esquerra ha agreujat la problemàtica. Marta Puyalto.
5: Josep Castells i Lluís Apesteguía, de Més per Menorca i de Més per Mallorca, exigeixen al govern espanyol que demostri que és, diuen, verdaderament d'esquerres.
6: Si no som capaços de limitar mínimament els interessos d'aquests fons voltors i fons especuladors per protegir el dret fonamental a la vivenda, llavors, la veritat, aquest govern, un govern d'esquerres ja pot plegar i anar-se'n cap a casa.
7: No basta respondre a cop de titular. Fa falta transformar de forma estructural el mercat de l'habitatge.
5: També han exigit a l'executiu de Proens que declari les illes zona tensada, de la mateixa manera que ho ha reclamat la socialista Rosario Sánchez. Creu que el cas Mari Carmen és un punt de no retorn.
8: Un símbol perquè sigui un punt d'inflexió real per tornar la dignitat a la nostra societat i per prioritzar de manera absoluta que la gent pugui tenir un sostre.
5: Manuela Cañadas, de Vox, diu que no espera res del govern de Pedro Sánchez.
9: És una medida más de las que hace para agarrarse como una garrapata a la Moncloa.
5: I el portaveu popular, Sebastià Sagreras, veu lògic el clam social, però creu que un decret no solucionarà la inacció que considera que ha exercit Pedro Sánchez en matèria d'habitatge.
10: Creiem normal que tot l'Estat se mobilitzi davant d'aquest problema de vivenda, que aquest dia es poden comprovar que no tenim només i exclusivament Balears.
5: Sagreras defensa les polítiques en matèria d'habitatge impulsades per Proens, com les rebaixes de l'impost de transmissions patrimonials per als joves o els ajuts de 10.000 euros per a la compra del primer habitatge.
4: I seguint tota l'actualitat política relacionada amb l'habitatge, hi ha els agents de la propietat immobiliària. Saludant José Miguel Artieda, el president del Col·legi aquí a les Balears, que agrupa les immobiliàries de les Illes. Molt bon dia, senyor Artieda.
11: Hola, bon dia.
4: Quina opinió té el Col·legi de les mesures que fins ara s'han anunciat que podrien cloure aquest decret?
11: Bé, idò, aquest paquet de mesures, no, que bàsicament és els contractes indefinits de lloguers, i però, bé, nosaltres consideram que aquí a Balears tenim una tipologia i a tot l'estat, no, de propietaris, que és que la majoria de propietaris, diguem, de propietats, estan en mans de propietaris, no? Més de 2/3 d'immobles estan en mans de propietat, en la qual afecta aquesta mesura afectaria a molta població i la conseqüència seria negativa, no? El que hem de fer és mirar mesures que incentivin, no? Com sempre estem repetint, pues que surtin en el mercat aquestes vivendes i, sobretot, pues que se posin en el mercat vivendes per part de l'administració, no? Vivendes protegides.
4: I per què pensa que aquesta mesura seria negativa?
11: Bé, perquè el propietari té por, no? Té por de lo que pugui passar, de desprendre-se del seu immoble i després, pues, que vagin sortint decrets que li llevin aquesta posició i, sobretot, la vulnerabilitat que tenen els propietaris quan s'incompleix per part del llogater, pues, el contracte, que bàsicament és pagar i poder recuperar la vivenda quan s'acaba el contracte. Si s'incompleix una d'aquestes dues condicions pues és propietari de tenir garanties. Aquestes garanties a altres països de la Unió Europea pues la tenen, no? I per tant sí que poden ser efectives altres tipus de mesures, però mentrestant no tinguem aquesta assegurança per part del propietari, pues és demonitzar la figura del propietari. El que fa el propietari és pues tenir cada pic més por i més por i deixar de posar en el mercat els seus immobles, o a l'hora de renovar, pues, anar molt alerta, no? Amb els contractes.
4: Senyor Artieda, en quin punt es troba l'oferta de lloguer a les Balears i també els preus que han anat augmentant durant aquests darrers anys?
11: Bé, darrers anys ja sabem el que ha passat, no? Que ha hagut pujat de dos dígits. És vera que en el quart trimestre de 2025 i en el primer de 2026, pues, la pujada va ser pràcticament nul·la, un 0,1 i un 1,5. Però ara, en el segon trimestre, hem vist que s'ha tornat, ha tornat a produir una pujada d'un 3% i escaig. És a dir, s'ha de mirar més què passa aquest trimestre per saber si hi ha una tendència d'estabilitat, de normalització, de baixada, però ho sabrem en un parell de setmanes.
4: José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears. Gràcies.
11: Molt bé, gràcies. Walter.
4: 8 i 20 minuts del matí. Fem una pausa.
12: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
13: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
12: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
4: I avui també s'espera que el Consell de Ministres aprovi un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment de la factura del preu del carburant, que ja amenaça de provocar aturades a les fàbriques i protestes entre els pagesos. Caterina Bany, bon dia.
14: Bon dia. Així és una ajuda que l'esperen especialment i sobretot als agricultors, també als pescadors i als transportistes, perquè ja sabeu que bona part de la seva activitat depèn directament del combustible. Demà, de fet, hauria de decaure el descompte de 20 cèntims en el gasoil professional. 7 mesos després de l'inici del conflicte a l'Iran, els preus de l'energia continuen disparats. El gasoil va pujar un 30% al mes d'agost i la benzina un 17%, malgrat el descompte de 10 cèntims per litre. Avui de matí, aquest era el sentir dels conductors en una benzinera de Palma.
15: Acab de pagar la benzina quasi 20 euros, quan normalment en la moto l'estava pagant 15, depòsit ple, més o manco. I la pujada, la veritat que se nota moltíssim i esperem que prenguin qualque mesura.
16: No me sale los kilómetros rentable ni nada, es que es una ruina, estás trabajando por trabajar, porque es que estás poniendo encima los kilómetros no te salen rentables.
17: Como profesor de autoescuela, evidentemente no me queda más remedio pues que prácticamente llenar el tanque todos los días y en un depósito pequeño como el que tiene mi vehículo, pues prácticamente cada día tengo que llenar y son entre 60 y 70 euros.
14: Per tant, a l'espera del que pugui passar avui mateix, a la darrera reunió amb el sector, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, no va concretar ni la quantitat ni tampoc el format de la nova ajuda del gasoil, però sí que ha confirmat el nou decret.
18: Esta obligación la vamos a seguir manteniendo y más aún en las circunstancias actuales donde la guerra de Irán lleva ya casi 7 meses afectando a la vida diaria de ciudadanos, he dicho empresas y sobre todo algunos sectores particularmente afectados, el campo, los transportistas o la industria electrointensiva.
4: I demanen 27 anys de presó per a l'home acusat de matar la seva parella a Can Pastilla, Palma, davant la seva filla menor d'edat.
19: El presumpte assassinat masclista va ser l'any 2024 quan la família anava en cotxe. Tot apunta que l'home li hauria pegat ganivetades en presència de la seva filla de només 2 anys. L'Audiència Provincial de les Balears donarà inici aquest divendres al judici amb un jurat popular. Recordem que el 016 és el número d'atenció a les víctimes de violència de gènere. Està disponible a les 24 hores del dia i no deixa rastre la factura del mòbil. Això sí, s'ha desborrat del registre de telefonades.
4: I la UIB descarta que les plaques solars siguin l'origen de l'incendi declarat dissabte a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador.
14: Els primers indicis apunten que el foc s'hauria originat en una zona on hi havia material inflamable destinat a la reforma de les cuines de l'Escola d'Hostaleria de les Illes Balears. L'activitat a la Facultat de Turisme ja s'ha reprès amb normalitat.
4: I avisa, mentrestant, continua la investigació per aclarir l'origen de l'incendi que va provocar la mort d'un home de 48 anys en un infrahabitatge de la propietat coneguda com a Casa Lola. L'Ajuntament de Sant Josep ha demanat autorització judicial per poder accedir a la finca.
19: En aquesta finca, i segons ha explicat l'Ajuntament de Sant Josep, hi podria haver fins a 200 persones, cap d'elles de moment en risc de vulnerabilitat. Vicent Roig és el balde del municipi.
20: Las personas que están conviviendo allí nos han manifestado el abono de una mensualidad para poder residir en el recinto de Casa Lola. Pago que gestiona una persona que trabaja o trabajaba para la propiedad del recinto.
4: I encara un apunt més, la Policia Nacional ha detengut un home com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i d'atemptat a l'autoritat després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Uns fets que han passat dilluns vespre a la platja de Palma.
14: Davant la gravetat de l'amenaça, diverses patrulles del grup d'atenció al ciutadà s'han desplaçat fins al lloc i han localitzat la dona que ha manifestat que havia rebut amenaces de mort per part de l'home. Els policies es van dirigir llavors fins al domicili de l'home quan van obrir la porta i es va negar a col·laborar.
12: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports. Gabriel Forteza.
4: I ens atem la informació esportiva. Passen 25 minuts ara de les 8 del matí. Parlar amb Gavi del Mallorca, que es manté en zona de play-off descens gràcies a la derrota del Leganés.
21: Així és, la victòria del líder, el Castelló, per 0-2 a Butarque, fa que el Mallorca quedi a la sisena posició de la classificació zona de play-off, tot i la derrota de diumenge a Somos davant l'Almeria. La plantilla gaudeix avui de jornada de descans i demà començarà a preparar el partit de diumenge contra el Girona. Per aquest partit estan descartats Antonio Roca i Manu Morlanes. El jugador català va patir una lesió muscular al partit contra l'Almeria i Morlanes un esquinç del turmell esquerre. Però els contratemps no acaben aquí. El porter Pichu Cuellar va patir ahir una ferida de consideració al cap després de l'enfonsament d'una estructura que formava part de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. El jugador va ser traslladat a l'hospital per ser atès i ha passat la nit en observació. I a la primera divisió destacam que Javier Aguirre ja ha estat presentat com a nou entrenador del València. El mexicà arriba acompanyat del seu segon, el mallorquí Toni Amor. Aguirre firma fins a final de temporada més un any opcional. Recordem que Aguirre va dirigir el Mallorca en tres temporades en les quals va salvar l'equip del descens el primer any i el segon va aconseguir un nou lloc i una històrica final de Copa del Rei. Aguirre té clar que arriba a un gran del futbol espanyol.
22: No le puede decir que no, nunca al València, nunca, nunca, nunca. Es un histórico de la Liga, es un histórico del fútbol mundial, tiene una afición brutal y la gente me da la bienvenida. Y notas que, bueno, que de momento hay una atmósfera positiva, no llegas con el pie izquierdo, digamos. Y eso me da mucho gusto, pero al final de cuentas esto es de resultados, no es de caer bien, mal o regular, es de resultados. Y esperemos darlos lo antes posible.
21: El tècnic va fer referència a Pablo Maffeo, jugador que va entrenar en el Mallorca i que es retrobarà en el València.
22: Pablo está muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy maduro, te diría. Pero de eso a que jueguen porque son amiguetes o porque esto hemos estado juntos mucho tiempo, olvídalo.
21: Aguirre debutará a la vuitena jornada contra el Racing de Santander al Sardinero. I la selecció espanyola s'enfrontarà avui vespre a Croàcia en la segona jornada de la Lliga de les Nacions. El partit es disputarà al Sánchez Pizjuán de Sevilla i començarà a les 20:45. Després de la victòria de dissabte a Wembley davant Anglaterra, el combinat de Luis de la Fuente cercarà un nou triomf amb una novetat a la convocatòria. Lenormand s'ha incorporat al grup per suplir la baixa d'Eric García. El d'avui serà el primer partit com a local d'Espanya després de proclamar-se campiona del món aquest passat estiu. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente.
23: No hay ni rival perfecto, ni día perfecto. Y además, el colmo de estas situaciones es que incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante.
21: Darrerament han començat les comparacions entre aquesta selecció espanyola i la que va guanyar el primer Mundial el 2010. El migcampista Fabián diu el següent al respecte.
0: No me gusta comparar una selección con la otra, al final son épocas diferentes, pero bueno, sabemos todos los españoles de aquella selección de 2010, ¿no? que era increíble, que eran jugadores únicos, y bueno, nosotros también estamos haciendo algo muy bonito, algo histórico, y bueno.
21: I el futbol menorquí va viure a nit la seva gran festa amb els premis que la Federació Balear lliura a clubs i persones més destacades a l'illa. Entre els guardonats, dos companys d'aquesta casa, Xisco Cruz i Miquel Cardona, per la seva dedicació les dues darreres dècades a la informació futbolística menorquina de totes les categories. El president de la Federació Balear, Jordi Orrac, i el delegat de futbol menorquí, Vicente Martínez, explicaren en quin estat es troba el futbol a l'illa.
1: Futbol masculí menorquí se troba en un estat de salut bo. Con todo siempre se puede mejorar, pero
2: yo creo que estamos respirando un aire bueno. Yo creo que hay una mejora a nivel de clubs. Yo creo que los clubs ya van mejorando en infraestructuras, tienen más profesionales, y yo creo que al final estamos en el camino. Yo creo que estamos en el camino.
21: Aquest acte forma part dels actes del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
12: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
4: 8:30 del matí, repassem ara quines seran les claus d'aquest dimarts, un dia en què totes les mirades estan posades en la reunió del Consell de Ministres, en la qual es podria aprovar el decret d'habitatge.
3: Encara, però, no hi ha acord i continuen les negociacions de contrarrellotge. Sumar no veuen clara la darrera proposta i exigeixen prohibir els desnonaments a la població vulnerable i fer fora els fons voltor del mercat immobiliari.
4: I una vintena de persones ha acampat a la plaça d'Espanya de Palma aquesta nit passada, l'objectiu pressionar el govern central perquè aprovi el decret d'habitatge.
3: Varen muntar el campament després de protestar i vespre a la plaça de Cort 2.500 persones. Segons el Sindicat de Llogateres de Mallorca i 550, segons la Policia Nacional, varen participar en aquesta concentració.
4: I avui també s'espera que el Consell de Ministres aprovi un paquet anticrisi per contenir l'encariment dels carburants.
3: Demà hauria de caure el descompte de 20 cèntims en el gasoil professional.
4: I a partir de les 8:45 minuts ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars d'aquest informatiu matí a Menorca. Es prorroga 9 mesos més al contracte de la ITV. Axel Camarasa, bon dia.
24: Bon dia. L'actual concessió finalitza el 30 de novembre i mentre es tramita la nova licitació, el Consell Executiu ha acordat ampliar el servei vigent amb l'empresa Sertio. És, de fet, la quarta pròrroga que es fa. El Consell ha aprovat la nova ordenança que regula aquest servei i que preveu un increment de les tarifes del 12%. L'oposició lamenta que no hagi estat possible licitar el nou contracte en l'actual mandat, tot i el mal funcionament del servei.
4: I a Mallorca, l'Ajuntament d'Artà tanca la porta la creació de noves places turístiques al municipi. Guillermo Ortego, bon dia.
25: Bon dia. El ple municipal ha aprovat començar els tràmits per limitar el nombre de places i reduir-les a les zones més saturades. Es fixaran límits segons la pressió de cada nucli de població. En total, a tot el municipi no hi podrà haver més de 3.700 places autoritzades enfront de les 4.300 que hi ha actualment.
4: I a Formentera, un home de 37 anys es troba en estat molt greu a causa d'una baralla. Segons la família, la brega va tenir lloc amb el porter d'un local d'oci d'Espujols que li hauria pagat diversos cops. Carmen Cires, bon dia.
26: Bon dia. El ferit va tornar a casa seva, però dies després se'l varen trobar al domicili en estat molt greu. Actualment roman ingressat a l'UCI de la Policlínica del Roser i Vis en estat molt greu. De moment no s'han produït detencions i la Guàrdia Civil investiga els fets.
4: I dedicam la segona entrevista del dia a l'estat de la mà balear. Abans, una pausa.
12: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
21: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
27: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
28: Bienvenidos a Segunda División.
21: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
29: Jo sabia que encara no m'he fet aquesta idea.
30: En Tomàs ho pot dir.
21: David Gui, bon dia.
30: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
21: Company Fuster, bon dia.
31: S'ha de fer feina. Sí.
27: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. De dilluns a divendres a les 5...
31: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu llampuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
5: Que guapo.
31: No, estic entre joga raves, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
6: Xiu, xiu.
5: Lo nostre, cosa feixuga.
31: Uf, molt bona.
5: Joga raves, tu i empugues, lo nostre.
31: És impossible. Sí que és possible.
5: Cosa feixuga.
31: Home, per favor.
6: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Clar que és possible, tot és possible.
31: Aquest setembre serà possible.
6: IB3 Ràdio.
5: Se venen cosetes, petites.
6: Xiu, xiu.
31: Fora.
5: I empugues, sí.
7: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
4: 8:34, ja vos ho han dit abans de la pausa, avui volen parlar de la Mà Balear, que està sotmesa a pressions ambientals que n'amenacen l'equilibri. La pressió turística nàutica amb els fondejos sobre les praderies de Posidoni Oceànica, els episodis de contaminació per aigües residuals, els residus marins, l'escalfament de la mà associat al canvi climàtic. L'ambientòleg i doctor en ciències de la Mà Pablo Rodríguez acaba d'assumir la direcció de Fundació Marilles. Avui el tenim als estudis d'IB3 Ràdio. Senyor Rodríguez, bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
4: Com a científic, vostè ha estat a l'Atlàntic, al Pacífic, l'Índic, l'Antàrtida. Si hagués de dir-nos una sola cosa, en quin estat es troba realment la nostra mà?
8: Bueno, jo diria que les coses que tu pots trobar a oceans que són molt llunyans de la Mà Balear, els problemes d'allà són els mateixos dels problemes d'aquí, no? I tu ja has fet un llistat de molts d'ells, no? Jo afegiria tal vegada les espècies invasores, no?, que arriben d'altres mars i oceans del planeta. I, bueno, tenim molts de reptes. Tenim una mà que està prou bé conservada, si tu fas una comparació amb altres llocs, indrets de la Mediterrània, però a la mateixa vegada és una mar que està molt amenaçada, no?, per totes aquestes qüestions que tu has dit. Sí que n'hi ha moltes qüestions que són molt difícils de solucionar des d'aquí, fent acció des d'aquí, diguem-ne, com podria ser el canvi climàtic. És a dir, el canvi climàtic és un impacte que ja està passant, seguirà passant, i ens hem d'adaptar, hem d'intentar mitigar els pitjors efectes, però ja estan passant. Però després sí que tenim altres, no?, com temes de qualitat de l'aigua, temes de protecció marina, àrees, espais marins protegits, espècies que no volem que desapareixin de la nostra mà. Hi ha espècies que ja han desaparegut de la nostra mà per diferents raons, no? I també, bueno, garantir i ajudar que la pesca sigui més sostenible a la Mà Balear. Mm-hmm. O sigui, aquestes serien les línies a les que nosaltres des de la Fundació Marilles creiem que es pot fer feina i es pot assolir un bon estat de conservació a la Mà Balear.
4: També un dels altres punts en els quals sí que es fa feina des d'aquí, des de les Illes, és per parlar dels fondejos sobre Posidònia. S'han fet mapes, zones de fondatge regulat, vigilància, campanyes de sensibilització, però podem dir que el problema està resolt o simplement s'ha reduït?
8: S'han pres mesures que van en la bona direcció, però encara queda molt per fer, no? O sigui, la gent ha de ser conscient que a Balears tenim la meitat, més o menys con la meitat, de tota la Posidònia de l'Estat. O sigui, tenim moltíssima quantitat d'aquesta Posidònia, que no només és una planta molt guapa que l'hem de protegir, és una guarderia, diguem-ne, per espècies, ens ajuda a mitigar els efectes negatius de les tempestes a la costa. O sigui, té, i també és un gran reservori de carboni, que és una cosa que a vegades no es parla. Qualsevol mal que es faci a la Posidònia és un mal que s'està fent a totes aquestes funcions que fa la Posidònia, no? I és molt important preservar-la. I a més, la Posidònia té un problema, que és que creix molt lent. Creix lentíssim. O sigui, estem parlant de centímetres per any, no? Perquè la gent es faci una idea. O sigui, que estem en la bona línia, s'ha de protegir la Posidònia, cal més vigilància per garantir que l'aplicació de les mesures de protecció sobre la Posidònia, sobre aquest hàbitat, que també és una espècie, siguin efectives, però jo crec que estem en la bona direcció. De fet, les mesures que s'han pres per conservar la Posidònia aquí a Balears ja s'estan intentant replicar a altres comunitats autònomes espanyoles de la Mediterrània també, o sigui que ha estat un bon exemple.
4: El problema és només l'incivisme o d'alguns navegants o també hi ha un problema de regulació, de planificació davant la pressió nàutica?
8: Segurament hi ha molt d'incivisme, però jo crec que també hi ha molta mancança d'informació. És a dir, si no sabem en realitat ni tan sols el nombre d'embarcacions que hi ha a Balears, és molt difícil quantificar i informar a tothom, no? Jo crec que hi ha una part d'incivisme i una part d'absència d'informació, diguem-ne. O sigui que s'han d'afrontar tots dos riscos. Jo crec que tenim una pressió nàutica molt forta a Balears. De fet, si compares amb altres zones de la Mediterrània, és molt, molt, molt superior. I això és un gran repte, és un gran repte, i hi ha solucions i s'han de posar sobre la taula.
9: Clar, quines serien aquestes solucions? S'ha de posar límit? Es pot posar límit?
8: Bueno, per posar límit, primer hauríem de conèixer quina és la quantitat de... Mm-hmm. És com, si no sabem, això passa en moltíssimes coses, a conservació marina. Sembla que la conservació marina és una cosa que no se li dona la importància, no? I si tu demanes a les autoritats, oye, quantes embarcacions hi ha? Bueno, no ho sabem en realitat. I també pot demanar quina quantitat de diners s'inverteixen en conservació marina, i tampoc ho sabran dir, perquè mai cap persona s'ha posat aquests números, no? Hi ha molta absència d'informació, i quan hi ha aquesta absència d'informació és difícil posar límits, però posar límits a vegades és una manera de regular també, i s'ha de fer, i hi ha llocs, clar, no trobes la mateixa situació a totes les aigües de l'arxipèlag, no? De la comunitat autònoma, però sí que hi ha indrets concrets on hi ha una percepció ciutadana, que segurament sigui correcta, de que hi ha una, diguem-ne, una massificació nàutica. I també hi ha problemes que són preocupants, no ja des del punt de vista ambiental, que també, sinó de la seguretat ciutadana, com pot ser el lloguer d'embarcacions sense llicència, el mal comportament, no? que quan lloguen aquestes embarcacions, que sí que, bueno, ja hem tingut episodis molt nefast, amb conseqüències sobre els éssers humans, també. O sigui que jo crec que fa falta molta regulació, i allà on toqui, clar que sí, posar límits.
9: Mm-hmm. L'informe Mabalea 2026 assenyala també que la qualitat de l'aigua a les zones de bany ha empitjorat durant la darrera dècada. Què és el que es pot proposar? Què és el que proposeu?
8: Bueno, aquí estem amb un debat, no? Que és el debat de la pressió demogràfica, no? L'informe Marbalea també es quantifica l'índex de pressió humana. Clar, a més gent, les depuradores han de fer més feina, diguem-ne, i a vegades no són tan eficients, o fins i tot es produeixen aquests vessaments a la mà que empitjoren la qualitat de l'aigua, no? Clar, amb això què pots fer? Bueno, pots intentar reduir la pressió o millorar els sistemes, però a lo millor jo em pregunto que fins a quan, no? Perquè si la solució és necessitem més depuració, fem la depuradora més grossa, venga, i ara més pressió humana, i ara la depuradora més grossa, i ara més pressió humana, i ara la depuradora més grossa. Clar, es poden trobar mesures de tractament d'aigües abans que aquesta aigua torni a la mà, que no siguin tan dolents, diguem-ne, però clar, jo crec que hem de tenir un debat de com enfrontar en general la pressió demogràfica, no? I sobretot una pressió que a vegades, com tothom sap, es dispara, no? A determinats mesos de l'any, no? Mm-hmm. Això està prou clar. Diguem-ne que hi ha depuradores que potser funcionen superbé a l'hivern i a la tardor i fins i tot a la primavera, però després a l'estiu és quan es produeixen aquests episodis, no? I no és casualitat que hi hagi un increment de la pressió humana i la qualitat de l'aigua empitjori.
9: També un dels altres reptes que comentava era el del canvi climàtic, que s'escapa una mica del que es pot fer des d'aquí, des de les Balears, però aquest estiu hem sentit parlar molt de la temperatura elevadíssima de la mà. Quines conseqüències tenen aquestes onades de calor marines?
8: Són veritablement dramàtiques. O sigui, una primera conseqüència que tothom pot comprendre és la posidònia. La posidònia, les onades de calor marina, a la posidònia li fan molt de mal. Hem de pensar en general en les onades de calor marina com les onades de calor en terra. Tothom està veient ara com a la Serra de Tramuntana, amb les onades de calor en terra hi ha espècies com les alzines, que hi ha llocs que estan pràcticament desapareguent, no? A la mà passa el mateix. Amb la posidònia també es donen episodis que afecten els corals de la mà balear, perquè hi ha una cosa que tothom no sap, però a la mà balear tenim corals, no? No són corals, diguem-ne, tropicals, però sí que tenim corals i gorgònies i altres tipus d'invertebrats, no? I les onades de calor també afecten. Una cosa que afecta també les onades de calor és el moviment dels peixos, no? Si la mà, diguem-ne, està més calenta, els peixos que viuen a la superfície de la mà van cap a baix. o sigui, van cercant el fred, i això té impacte fins i tot al sector pesquer. També la pujada de les temperatures afavoreix l'arribada i el manteniment de determinades espècies invasores. És a dir, no només que arribin, sinó que quedin aquí, que poden venir del mar Roig, per exemple, no? O sigui que les onades de calor, que pugi la temperatura, és una cosa que afecta a moltíssims aspectes i que s'ha de prendre de manera molt seriosa.
9: Hi ha qualque moment a partir del qual la Posidònia, els coralls o altres ecosistemes deixen de tenir la capacitat de recuperar-se?
8: Clar, això ara s'està estudiant. Sí que és vera que arriba un moment que s'han fet molts estudis al laboratori i també al camp, de que arriba un moment que poden desaparèixer, no? Això s'ha estudiat moltíssim amb corals tropicals, perquè és una cosa que ja s'estava veient que desapareixien, i era com, bueno, què podem fer amb això? Amb els corals tropicals, per exemple, la Gran Barrera de Coral d'Austràlia, què s'ha vist? Que si la temperatura, la projecció de canvi climàtic, el que diuen és que si la temperatura puja fins a 2 graus de mitjana global, no, poden arribar a desaparèixer virtualment les espècies de corals d'aigües càlides, que són aquests corals, diguem-ne, tropicals. Aquí també s'han fet experiments, però sí que és vera que de moment no s'ha vist clarament en moltíssimes espècies quin seria aquest límit, no? Mm-hmm. Però sí que és vera que és una qüestió preocupant.
9: Idò bé, ens quedem amb aquesta qüestió preocupant parlant dels coralls de la Posidònia i de com afecten aquestes onades de calor marines. L'ambientòleg i doctor de Ciències de la Mar, Pablo Rodríguez, que és el nou director de la Fundació Marilles, ens ha visitat avui. Gràcies per haver estat
8: amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
9: Són ara les 8:45. Continua la informació aquí a Vetra Ràdio.
10: IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Menorca, Excel Camarasa.
11: Bon dia, Menorca. L'empresa Certio continuarà prestant el servei de la ITB els propers mesos. Tot i que el contracte finalitza el 30 de novembre, s'ha prorrogat 9 mesos més. Tot d'una, en donant més detalls.
10: Edició Menorca, Excel Camarasa.
11: Entrem en matèria. Menorca prorroga 9 mesos més el contracte de la ITB. L'actual concessió finalitza el 30 de novembre i mentre es tramita la nova licitació, el Consell Executiu ha acordat aquest dilluns ampliar el servei vigent amb l'empresa Certio. És, de fet, la quarta pròrroga que s'executa. El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, es mostra confiant que el nou contracte serà vigent ben prest. El Consell, de fet, ha aprovat aquest dilluns la nova ordenança que regula el servei i que preveu un increment de les tarifes del 12%. L'oposició lamenta que no ha estat possible licitar el nou contracte en l'actual mandat, tot i el mal funcionament del servei. Sentim el conseller Delgado i també el socialista Eduard Ropsi.
13: Porque todo está muy avanzado. Es decir, no se preocupe que los menorquines tendrán la ITV aprobada lo antes posible.
14: Entiendo que si la prórroga es por 9 meses ya sería posterior a les eleccions, com havia indicat.
11: La ITB ha estat marcada per la polèmica els darrers anys. Deficiències en les inspeccions han generat llargues esperes dels conductors. També s'han fet plans de xoc per mirar de fer front a l'alta demanda i fins i tot amenaces de sanció per part del Consell a l'empresa concessionària. A dia d'avui es desconeix si s'ha aplicat o no cap multa, tot i haver-se anunciat.
10: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
11: I encara seguim al plenari perquè s'han viscut moments de tensió a l'inici de la sessió aquest dilluns per la modificació del règim d'assistències dels consellers sense dedicació. Ho ha seguit Gemma Carrasco. No podem escoltar Gemma Carrasco, sí que podem explicar que Maite de Medrano va prendre la paraula per defensar-se de les acusacions del PSOE que havia parlat de compra del seu vot.
15: Es una tristeza porque cuando la información es objetiva y está
0: es de acceso para todo el mundo, es bastante triste cómo se manipula.
24: La consellera no adscrita ha recordat que és l'única que no té nòmina i que només cobra per assistència efectiva a plens i comissions i que havia deixat de percebre aquestes dietes des del mes de juliol perquè havia arribat ja al límit anual. Després de la seva intervenció, de Medrano ha abandonat la sala i no ha participat en la votació perquè la modificació l'afecta directament. La mesura s'ha acabat aprovant, però la polèmica ha continuat amb un enfrontament entre el socialista Eduard Ropsi i el president Dolfo Vilafranca. Ropsi ha qüestionat les motivacions d'aquest canvi de retribucions, mentre Vilafranca ha insistit que és una mesura de caràcter general i li ha retret que posi en dubte la independència del vot de Maite de Medrano.
14: Era el que deia el pressupost, que es va aprovar, ja dic, gràcies al seu vot, i per tant ara la modificació no deixa de ser un poc estranya i sobretot mala de justificar.
1: Donar per fet o suposicions de que la senyora Medrano, quan no ha estat així, perquè quan ha tingut que votar en contra, ha votat en contra, que està condicionada perquè li toquin més o menys, o li toquin les dietes per assistència, per les assistències que faci, és molt lleig, senyor Ropsi.
24: Fins i tot,
1: en política no tot va.
24: Fins i tot Noemí García, de Més per Menorca, que no tenia previst intervenir, ha defensat que la modificació és justa i necessària, encara que benefici directament Maite de Medrano. Més qüestions. La demanda d'ajudes de persones en situació d'exclusió social o amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques ha crescut un 65% en els darrers 6 anys. Per fer-hi front, el Consell reforça el conveni amb Creu Roja i augmenta els recursos destinats a aquests programes. La dotació s'incrementa fins als 200.000 euros i el programa per a persones sense llar s'estén a tots els municipis. També es reforça l'ajuda alimentària amb targetes de compra d'aliments i productes bàsics. Escoltem la consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reinés.
15: Fins ara, l'actuació es concentrava principalment a MOC, i ara volem poder detectar i atendre aquestes situacions allà on es produeixen i a qualsevol municipi de Silla. I és important perquè estem davant d'una realitat que ha crescut.
24: L'any passat aquests programes van arribar a pràcticament 900 persones i van atendre a 44 persones sense llar fins ara, només a Mo. Una trentena d'entitats i associacions demanen a l'Ajuntament de Mo poder emprar l'antiga nau de la SEAT, ubicada a la plaça Miranda. Davant la manca d'espais existents, s'han unit per reivindicar la recuperació d'aquest espai. La majoria són col·lectius vinculats amb la cultura, però també hi ha sindicats, moviments ecologistes i projectes editorials, entre d'altres. Sentim el seu portaveu, és Ismael Moll.
16: Es té clar que hi ha l'objectiu és aconseguir un espai físic on podem-nos trobar, no només per aquests col·lectius, sinó per tota la ciutadania de Mo. I va gent que ja hi havia aquest procés que s'havia començat, un procés participatiu a la nau de la SEAT l'any 2021, pues és el que se decideix és demanar aquest espai, no? Perquè és un equipament municipal que està allà, està en desús.
24: Assegura que s'obrirà ara diàleg amb l'Ajuntament per mirar d'arribar a un acord. Recorda que la nau, que és municipal, roman tancada des de fa anys i que el 2021 es va fer una consulta ciutadana, el resultat de la qual va ser que el 92% dels enquestats consideren que Mau necessita més equipaments per a la dinamització cultural, artística i associativa.
16: La qüestió sembla senzilla, no? Col·lectius sense espai i un espai sense col·lectius, doncs, abans sí se pot fer, si te pot encaixar.
24: Aquest passat dissabte van organitzar un sopar a la fresca amb concerts, glosats i manifestos que va plegar més de 200 persones. I 23 restaurants participen enguany de la 18a edició de la Mostra de Cuina Menorquina. Cada restaurant ha preparat amb cura un menú mostra i també un de gastronòmic a preu i format lliure per tal que cadascú trobi la proposta que més s'ajusti als seus gustos. Una informació de Carles Marquès.
17: Fins al proper 4 d'octubre, 23 restaurants de Menorca obren les portes per reivindicar una cuina feta amb producte local i receptes amb història. Prop d'una tercera part són a Ciutadella. A ses voltes, el menú combina sabors ben menorquins, caldereta de peix de roca i gamba vermella, terrina de porcella amb parmentier de poma i, per acabar, una greixonera d'ensaïmada de Sant Joan. Carlos Carrasco és el gerent del restaurant. El sentim i, tot seguit, José Bosch, president de Restauració Menorca de la patronal CAE.
18: La veritat és que tenim clients
2: clients habituals que sempre esperen la setmana que feim... Escolta, m'ho mostra quan els clients habituals i després el turista, diguéssim, que ja no és tan habitual, que sempre és més temporal, el mires menú, hòstia, quina oportunitat que tenim per fer això, pues, i li agrada bastant.
3: Un any, per exemple, el que ha passat també està que molts restaurants no han pogut participaven sempre, no han pogut participar perquè tenen events o que tenen prou feina. Per tant, per futures edicions, retrasaran la mostra una setmana.
12: Fora del centre històric, a Cala Blanca, el restaurant Miramar aposta també pel producte de l'illa. Aquí la cuina es veu abans d'arribar a la taula, amb productes com la ratjada, un peix cartilaginós dels anomenats de bastina, que el Miramar passa per la paella i arriba a la taula fregida i acompanyada d'aioli. Diego Merino és el cuiner i propietari de l'establiment.
18: Lo que nos encanta es que todo lo que es de aquí la gente lo reconozca, porque todo el mundo reconoce un cochinillo, un pulpo feira, un gazpacho, pero lo de aquí quizás se conoce un poquito menos, más allá de la langosta.
12: Una cuina que neix als fogons i acaba allà on tot pren sentit, al voltant de la taula compartida.
19: Tota l'actualitat de Menorca a l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
11: Gràcies, Carles. Marquestra, final per als esports. Parlem del futbol menorquí, que va viure ahir a la nit la seva gran festa amb els premis que la Federació Balear lliura a clubs i persones més destacades a l'illa. Entre els guardonats, atenció, dos companys d'aquesta casa, Xisco Cruz i Miquel Cardona, per la seva dedicació les dues darreres dècades a la informació futbolística de totes les categories. El president de la Federació Balear, Jordi Orrach, i el delegat de futbol menorquí, Vicente Martínez, explicaren en quin estat es troba el futbol a l'illa.
20: Futbol masculí menorquí se troba en un estat de salut bo. Com tot, sempre se pot millorar, però bo. Aquí a Menorca hem de créixer en futbol sala i en futbol femení. Encara ens queda molta feina per fer. No es culpa només dels clubs, es culpa probablement de la federació, que durant molt d'anys no ha donat les eines a Menorca per poder créixer, però a veure que encara dins d'aquest àmbit encara ens queda molt per fer.
22: Yo creo que estamos respirando un aire bueno. Yo creo que hay una mejora a nivel de clubs. Yo creo que los clubs ya van mejorando en infraestructuras, tienen más profesionales y yo creo que al final estamos en el camino. Yo creo que estamos en el camino.
11: Aquest acte forma part dels actes del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Amb els esports arribem un dia més a les 8:55 del matí. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IV3 Ràdio.
19: L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.

0: D'aquí 5 minuts arribarem a les 9. És el moment ara per la cultura a l'informatiu matí. L'encetam parlant de la Fira B. Una Fira B d'arts escèniques que es posa en marxa demà és l'11a edició d'una iniciativa que costarà a ciutat més d'una trentena de propostes de teatre, de dansa, de circ i de nous llenguatges escènics. Per donar el sus per encetar la festa s'ha triat l'arquitecte el thriller de ficció sobre l'obra La vida i la mort de Josep Ferragut que es podrà veure demà hora baixa al Teatre Principal de Palma. Han parlat amb els seus protagonistes. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Són Xisco Segura i Miquel Àngel Torrents que donen vida a Ferragut i a Gabriela Lomà, els grans transformadors, podríem dir, de Palma durant la segona meitat del segle XX, dues maneres d'entendre el món, de viure l'arquitectura i d'afrontar els reptes d'una societat com aquesta de finals dels 60, la del boom del turisme, que va irrompre com una autèntica febre d'or. És Xisco Segura.
2: Josep Ferragut va intentar que aquesta gestió fos una gestió responsable, ètica, en sentit comú, no? I va xocar contra un col·lectiu que no volia fer això, sinó tot el contrari, i així estem ara.
1: I també contrastava amb la de l'Homà, que interpreta Miquel Àngel Torrents, per aquí girar l'ullada cap enrere, entendre la història, sempre interessant, i sobretot per contrastar segons quins discursos.
3: Es va pegar una espolsada en aquell temps, en el nostre cas era el 67, de finals d'any 60, finals de la dictadura que hi va haver. És a dir, repassar tot aquell moment per veure fugir de com idees més romàntiques que intenten estar més a l'ordre del dia, perquè no s'ha de romantitzar allò que francament no va ser tan idili ni tan romàntic.
1: I és precisament això, reflexionar, fer-nos preguntes al que ens proposa l'arquitecte i el que a parer de Torrents és un dels punts forts del muntatge de produccions de ferro.
3: Parlant d'identitat, parlant d'una reflexió sobre com eren aquells anys i com han afectat més endavant, però també mos duria parlar a dia d'avui, que sempre tenim tota una sèrie d'interrogants constant en veurement què fem, cap on duim Mallorca, quin tipus de turisme s'ha de fer. Mos hem equivocat, no mos hem equivocat. És a dir, se plantegen moltíssims d'interrogants i jo penso que com a espectador sempre és bo això.
1: I parlant d'interrogants, n'hi ha un que destaca per damunt de tots, el de la mort del protagonista, Xisco Segura.
2: Era una persona molt de caràcter i d'aquestes coses molt fortes i no se callava res, no? Per tant, tenia molt de coratge. Vull dir, va tenir tant de coratge que va tenir aquesta mort en estranyes circumstàncies que, evidentment, nosaltres no donem cap resposta perquè no hi ha cap resposta, no? Però sí que deixem entreveure que, vaja, que va ser estranya, no? en aquest aspecte.
1: L'obra, basada en un text de Pep Ramon Cerdà, ha estat dirigida per Rebeca del Fresno i ja ha estat reconeguda amb diversos guardons.
4: I no me digues que no...
0: I el que també es posa en marxa demà és el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, que estrena edicions Rodrigo Cuevas, Rodrigo Cortés i Elisabet Benavent.
1: Que serà entrevistada al programa El Dia, avui a les 11, i per cert, també hi haurà dijous l'actuació de Maria Hein, que escoltam de fons. Aquests són només uns dels noms de la trentena de participants en aquest festival que vol ser més que un aparador de novetats i converses amb autors. Ho explicava El Dia Miquel Ferrer, que és el cap de Rata Corner i l'impulsor del FLEM.
5: Clar, com heu dit abans, nosaltres des FLEM volem que no només sigui un programador de cultura, és a dir, ja tenim 30 escriptors que venen i que venen a conversar entre ells, sinó que també volen que sigui un generador de cultura. Per això, com heu dit abans, hem llançat el Premi FLEM Magaluf, hem llançat unes residències literàries enguany i ja l'any passat vam començar a fer un encàrrec des del festival, que va ser aquest homenatge a Antoni Vicenç, i enguany volíem que fos també en Biel Mesquida.
0: I acabarem amb la veu inconfusible de Rod Stewart, que ara que l'artista de 81 anys acaba d'anunciar la seva gira de comiat dels escenaris.
1: Batejada com The Final Encore Tour, recorrerà el Regne Unit i Europa, tot i que ara per ara no hi ha prevista cap aturada a l'estat espanyol, l'artista no descarta fer algun concert puntual més endavant.

0: I hem arribat a les 9 del matí. Repassam les notícies més destacades d'aquest dimarts. Una vintena de persones han acampat a nit passada a la plaça d'Espanya de Palma per pressionar el govern espanyol que aprovi el decret d'habitatge i reclamar mesures contra els desnonaments a persones vulnerables. Anem en directe fins a aquest punt. Toni Sastre, bon dia. Encara hi són?
1: Bon dia, sí. Encara hi són. Fa aproximadament una hora que han sortit de les seves tendes de campanya. Alguns, fins i tot, han dormit en terra, han estat de dormir. Aquestes persones formen part del col·lectiu Aurora, del col·lectiu Flama, i d'altres ho fan a títol personal, això sí, sota el paraigües de la coordinadora d'habitatge de les Illes Balears. Són algunes de les persones que han passat la nit aquí a la plaça Espanya i això és el que en deien.
2: Queremos que las casas sean para vivir, sean para la gente y dejen de ser para especular. No puede ser que la gente no tenga donde vivir.
3: Me parece muy injusto que se utilice como un bien mercantil y no se respete el derecho que deberíamos tener todo el mundo a tener una vivienda y una casa digna.
1: Està previst que a les 6:30 de l'hora baixa es reuneixin en assemblea per analitzar les mesures del decret i decidir si continuen en l'acampada o organitzen futures mobilitzacions.
0: Gràcies, Toni. D'aquí a mitja hora comença el Consell de Ministres i ho fa amb incertesa sobre si s'aprovarà el decret d'habitatge. En les darreres hores s'han duit a terme negociacions entre el Partit Socialista i Sumar, ja que tenen posicionaments diferents.
4: Sumar assegura que l'acord no està a prop i exigeix prohibir els desnonaments a la població vulnerable i fer fora del mercat immobiliària als fons voltor, entre altres qüestions. Una vegada s'hagi aprovat el decret del Consell de Ministres, s'haurà de convalidar al Congrés dels Diputats, on ho tenen més complicat, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado i con responsabilitat.
0: L'esborrany inclou mesures com la protecció davant dels desnonaments i la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors.
4: El president del Col·legi d'Agents de la Propietat, però, adverteix dels efectes contraproduents que, segons considera, pot tenir en l'oferta d'habitatges en règim de lloguer mesures com els contractes indefinits o la limitació dels desnonaments. José Miguel Artieda, en declaracions a l'informatiu Matí, fa uns minuts ha assegurat que 2 de cada 3 habitatges està en mans de persones físiques.
6: El propietari té por, no? Té por de lo que pugui passar, de desprendre-se del seu immoble i després pues, que vagin sortint decrets que li llevin aquesta posició i sobretot la vulnerabilitat que tenen els propietaris quan s'incompleix per part de llogater pues, el contracte, que bàsicament és pagar i poder recuperar la vivenda quan s'acaba el contracte.
0: I l'INE acaba de publicar l'IPC, l'índex de preus de consum, es dispara al mes de setembre fins al 4,9% per l'increment dels combustibles.
4: És el nivell més alt des del febrer del 2023, quan es va situar en el 6%. Això segons les dades avançades, com dèiem, per l'Institut Nacional d'Estadística, que ha atribuït aquest fort repunt a l'encariment de la gasolina i el gasoil. Amb la dada del setembre, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa per sobre del 4% per segona vegada des de l'abril del 2023.
0: Un preu dels combustibles que afecta la ciutadania, que ha vist com el gasoil va pujar un 30% al mes d'agost i la benzina un 17%.
7: Cap de pagar la benzina quasi 20 euros, quan normalment en la moto l'estava pagant 15 depòsit ple, més o manco.
8: No me sale los kilómetros rentables ni nada.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui un nou paquet anticrisi per contenir l'encariment del carburant. 9:04, ara comença el programa al dia.
9: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: 9 i 5 minuts, bon dia. Començam el programa, començam el dia, com sempre, amb la previsió del temps per avui dimarts i amb tota l'actualitat d'aquest dia 29 de setembre. Ara mateix, 23 graus a l'exterior dels estudis, una temperatura que serà una mica més elevada que la d'ahir, fins a 4 graus aproximadament més podríem arribar a tenir en alguns punts. Recordeu, també, canvi de temps per aquest pròxim dijous, que torna la pluja, així que estirem ben pendents d'aquesta evolució i sobretot d'aquest canvi de cara, com dèiem, dijous. Sigui com sigui, avui és Sant Miquel, Sant Biel, Sant Rafel, i ja sabeu que encara ens queda passar aquest estiuet de Sant Miquel, que jo espero que tinguem el manco aquest estiuet, perquè ara amb les temperatures mai se sap. Més enllà del temps, avui l'habitatge torna a ser protagonista. Palma es desperta amb un campament a la plaça d'Espanya després de la concentració d'ahir vespre per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge i pressionar perquè avui el Consell de Ministres aprovi el nou decret. Un decret que ja es coneix com el decret Mari Carmen, en referència a la dona de 87 anys desnonada la setmana passada i que podrà tornar a casa seva després de l'acord assolit entre els seus representants i la propietat. Avui també ben pendents del nou paquet anticrisi per contenir la pujada dels carburants. Agricultors, pescadors, transportistes esperen mesures davant l'encariment del preu de la benzina i el final del descompte del gasoil professional. Bon dia, Joana Marató.
1: Bon dia, Marta. Idò, sí, estarà molt pendent de tot plegar, però dir-vos que Mari Carmen Abascal i l'empresa Urba Gestión, que és propietària ara de l'habitatge on vivia aquesta dona de 87 anys i un 50% de discapacitat, han arribat a un acord perquè pugui tornar a casa seva. Ho podrà fer de manera immediata i amb un preu igual o inferior al 30% dels seus ingressos nets. Ara falta que la Mari Carmen signi l'entesa. Aquest decret d'habitatge també centrarà l'actualitat política avui al Parlament, avui hi ha ple, i alguns partits ja han avançat que no es conformen amb el que podria arribar a ser aquest decret i tot d'una en parlarem de la nostra tertúlia d'actualitat amb Necane Don Blas, Joan Carles Rodríguez Turi també, en Nana Mascaró.
0: En crònica de successos, vos contem que demanen 27 anys de presó per l'home acusat de matar la seva parella a Can Pastilla davant la seva filla petita. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. El judici començarà divendres en jurat popular i els fets varen ocórrer l'any 2024 i ara l'acusat enfronta aquesta petició de pena per part de la Fiscalia. També mirarem cap a Formentera, on un home de 37 anys va ingressar en estat molt greu després d'una brega el passat 8 de setembre. La víctima va patir diverses ferides i va ser atès a l'hospital on ja ha estat donat d'alta. El suposat agressor, de 27 anys, va ser arrestat ahir de matí. Els agents continuen investigant aquest succés. I a Eivissa continua la investigació per l'incendi que va causar una víctima mortal a la finca coneguda com a Casa Lola. L'home, de 48 anys, va patir cremades al 90% del seu cos i va morir fa uns dies a l'hospital.
0: I avui, entre d'altres coses, rebem la visita de Tomeu Català.
1: Sí, Marta, serà un dels convidats del nostre programa d'avui. Serà amb nosaltres per parlar una mica de tot. Ja sabeu que amb ell se pot parlar una mica de tot, però sobretot per parlar, per explicar-nos que ha estat nomenat fill predilecte de Villafranca de Bonany, un homenatge que l'ha emocionat moltíssim. I si ahir coneixíem algunes de les novetats del FLEM, atenció, seguidors d'Elisabet Benavent, que avui també la podem entrevistar, o la tindrem entrevistant o conversant amb ella, l'autora de Valeria, Un cuento perfecto o Toda la verdad de mis mentiras, serà a Magaluf dijous, dia primer, en conversa amb el nostre company Xisco Nadal, i avui ens explicarà els secrets del seu èxit.
0: La podrem conèixer i la veritat és que serà tot un gust, però serà a partir de les 11, moltíssimes ganes, sí.
2: A partir de les 11 per parlar amb Elisabet Benavent i si qualcú la vol veure en directe, aquest dijous a les 8 al FLEM, en aquest festival de literatura expandida de Magaluf.
0: Frase del dia, però on reflexionem avui?
2: I doncs ja que l'han citada, han triat precisament una frase d'Elisabet

0: Perquè hi ha dies que arribes a casa amb ganes de pegar-li una galtada al televisor, estampar l'ordinador contra la paret o convertir la impressora de la feina en ferralla. I de Madrid ja hi ha qui ha decidit que això no només se pot fer, sinó que se pot pagar per fer-ho. Són les anomenades sales de la ràbia, habitacions preparades perquè durant una estona puguis agafar un martell, una barra de ferro o altres eines i dedicar-te a rebentar objectes, televisors, impressores, mòbils, electrodomèstics, mobles... Tot això en casc, ueres, guants i altres mesures de protecció que no volen surts. La gràcia és entrar estressat i sortir el manco, en teoria, molt més relaxat. I el negoci en dedica que funciona les totes. Aquestes sales s'han convertit en una activitat d'oci a la capital d'Espanya per fer el la teva parella amb els amics, en comiats de fadrí, o fins i tot com a activitat de team building, que és quan t'obliguen a anar amb els teus companys de feina a fer activitats. Que dius, jo estaria encantat d'anar amb les meves companyes, però no tothom té la sort que tinc jo. Hi ha una dada que fa encara més curiosa aquesta història. Alguns clients expliquen que hi van perquè els ho ha recomanat el seu terapeuta. Ara bé, els psicòlegs posen un matís important. Trencar coses pot produir una sensació momentània d'alliberament, però això no significa que estiguem aprenent a gestionar aquesta ràbia, que és allò que ens complica la vida. De fet, hi ha especialistes que consideren que és més saludable canalitzar-la amb exercici físic que no pas acostumar el cos en aquestes descàrregues d'ira a força de pegar cots. Però ja saben com funciona l'oci modern. Primer varen arribar els escape rooms, després els bars per llançar darts, i ara resulta que també poden quedar amb els amics per rebentar un televisor. No sé si vos hi apuntaríeu. Ho dic perquè jo l'altre dia vaig passejant per Palma, vaig veure que hi ha un lloc on pots llançar destrals. Sí. Que tu, si tens certes habilitats motores, com si fossis un faquir.
1: Sí, però en aquest cas, amb un objectiu que és tenir punteria, no?
0: I un faquir, un llançador de guinevets.
1: A la diana, però en cap cas és per descarregar la teva ràbia, ni molt manco, sinó com a esport. Home, amb una que, finalitat, no? Que és encertar.
0: Supos que també, si te fa ràbia qualque cosa... i decideixes llançar una destral a una paret al lloc d'on es queda una persona, jo trobo que això tot són avantatges,
1: home, si
0: estimada.
1: Vist així, val. Tornant al tema de les sales de
0: la... O deia aquella nina, pero es estar muerto.
1: No? Exactament.
0: Dir, pensa que sempre hi ha un nivell abisal de coses.
1: Reprenem la pregunta sobre les sales de la ràbia, començant per la Joana, perquè jo estic indignada amb aquesta excentricitat, que ara explicaré els arguments. Joana Maroto, què trobes? Tu aniries a una sala de la ràbia d'aquestes a descarregar-te?
2: Indignada no estic, però estic un poc estorada. La veritat és que ho trobo una animalada i jo dic no a la violència en qualsevol dels seus sentits o manifestacions. I jo vos dic una cosa, jo per desfogar-me no m'adugueu en aquests llocs, adugueu-me a una classe de zumba a ballar,
1: adugueu-me
2: a un concert de Shakira a ballar, però no a trencar o a espanyar coses i trastos. No me convenç. No me convenç perquè penso que això que dius, a part de que és momentani, jo després veuria el desastre i el voldria fer net. O sigui que no me convé. No, gràcies. Violència,
1: a més, és
2: no,
1: que fixa't que tots els materials se mesclen, que per reciclar tot això, vidre, plàstic... Sí, s'ha de pensar tot. A mi m'apareix una excentricitat màxima i sobretot me preocupa, hi ha tanta gent amb tanta ràbia que necessita una sala
2: que
1: per descarregar-se.
2: Si tenen
1: ostres,
2: ràbia,
1: un poc de ioga, un poc de sortir a passejar i respirar profundament. Me preocupa que hi hagi tanta demanda a les sales de la ràbia.
2: Aquest és el perill d'una cosa com aquesta que pot ser inofensiva o suposadament inofensiva, tu te'n vas allà, pegues quatre coses i quatre paparres, però per aventura hi ha gent que després això se pensa o ho normalitza o pensa que ho pot fer en el carrer amb mobiliari de la ciutat, del poble, d'allà on siga, i pens que no s'ha de normalitzar en cap cas la violència.
1: Que se complin aquelles pilotes d'escuma. Exacte,
2: així.
1: No? Tal vegada no són suficients, però ajudava. Quan tenies un mal dia, agafes la piloteta i és molt més, no sé... bo de dur i molt més manejable que no aquestes sales. Xisco, aquí tens un team against ràbia, no sé, tu si
0: against
1: defenses.
0: Against the rage.
1: Against the rage.
0: No sé si... Jo és que me sembla un doi, però tampoc li vaig a gravetar que vosaltres estàu subratllant d'aquestes sales de la ràbia. Jo no hi aniria perquè són tan desgraciadet que encara que anés en cas qui ho eres...
2: T'acabaries mal.
0: No, és que jo encara m'acabaria clavant una punxa. Ho dic perquè ahir mateix, mira que aquest estudi és un lloc segur i me vaig clavar una punxeta que hi havia per en terra, imagina't si nas a una sala de la ràbia d'aquesta magnitud. I a més que a mi no se m'adona bé rompre les coses. Perquè a mi m'agrada rompre-ho... Jo penso que si roms has de fer com es trencadís d'en Gaudí. Ha de tenir una funció estètica després per poder reciclar-ho. I tot això, com molt bé ha subratllat a Marta Garau, és impossible després donar-li una segona vida.
1: Total.
0: Tot i que crea llocs de feina. Aquesta persona que haurà de fer net això i haurà de separar vidre de plàstic, de component tecnològic per dur-ho a la paperera de reciclatge.
1: No sé quan cobra.

0: Després ho miram i ens endinsarem un poc més en el que suposo, no? El modus operandi d'aquesta empresa en concret, però segur que no és molt econòmic.
1: És com quan s'ha evaporat de moda Paintball, que hi havia una sèrie de camps que anaves allà a disparar pilotes de pintura. Hi ha gent que diu que ajuda a crear cohesió d'equip. Si tu ara, per exemple, nosaltres tres m'anéssim amb una barra de ferro i començéssim a rompre televisors i una ràdio, com que diia, ai, que malament que ho passàvem, pam. No ho sé, a lo millor m'ajudaria, però crec que és momentani.
2: Saps que crea cohesió d'equip?
1: Que crea
2: cohesió. Anar-se'n a fer un sushi, anar-se'n de viatge plegats, no aquestes coses.
0: Ara t'ho imagina't que m'ho anem a fer paintball i després sortint bareats.
2: O discutint. Baldats. Jo he jugat a paintball, i qui més qui manco va quedar baldat. O d'una nafra, o d'un cop...
1: Jo és que no ho duria bé, que me disparassin. Perquè encara que sigui de bromes... Hi ha un punt que te fa com a... No només és mal físic que te pegui sa bolla de pintura, sinó que a mi, que en Maroto me disparàs, me sabria com
2: a... I a mi on te dispararia? Clar, no és igual que te dispari una cama que te dispari a prop d'escor. És que clar.
1: O s'entrecuix, clar, és que és diferent tot.
2: O en escap, és que te donen normes, te diuen que, per exemple, en escap no disparis a ningú, perquè fa molt de mal.
0: Ara t'ho imagina que aprofitis el pinball, sobretot, per exterioritzar el que no dius a la feina.
1: Si era així, jo no aniria, ens ho acompanya, en aquest Jaume jo no aniria en el pinball, perquè jo sortiria baldat.
0: Per això, que en realitat...
2: Ens quedem amb un viatge, amb un sushi o algo.
0: Hi ha altres maneres, sobretot, de fer equip i cohesió, i després parlarem d'aquestes sales de la ràbia, que sí, han arribat a Espanya, però, com heu vist, no agraden a tothom. Qui sap, eh? Igual trobam algun argument que les defensa i que troba que és millor exterioritzar els sentiments en aquestes sales que no a altres llocs o en el carrer o amb les persones que estimen, ni molt manco.
1: Estimada, triar per triar, que vagin a la sala de la ràbia i que no matin a ningú.
0: És a dir, per descomptat.
1: Si me das a elegir, com que entrava los chichos.
0: L'anàlisi serà interessant. A partir de les 11, si vols sembla, mos endinsem una mica més. Ara anem a fer el repàs de l'actualitat d'aquest dimarts, dia 29 de setembre, una actualitat que sobretot focalitza la seva atenció en el decret d'habitatge, en el Consell de Ministres. Tot d'una, debatem aquesta i altres qüestions en la bona companyia de Xesca Cifra, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Juanjo Carretero, Àlex Fortesa i Yolanda Ruiz. A la producció, començam.

0: 9 i 18 minuts comença la nostra tertúlia. Han arribat ja aquí els estudis de Palma, les periodistes. Anna Mascaró, bon dia.
1: Bon dia.
0: Nicane Don Blas, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ens escolta des d'Eivissa, el Missè, Joan Carles Rodríguez Tur. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal? Bon dia i salut. I molts anys i bons a tots els miquelers.
0: I Rafels, és veritat, a tots
2: i
0: ells. I Biels, a tots ells.
2: I no sé si Isabel.
0: Mira, aquí ja m'agafes.
3: No me consta.
0: No t'hauria de dir. Ara ho comprovem, però en tot cas, molts anys. Comencem parlant d'habitatge i ben pendents del que ocorri avui al Consell de Ministres. Com ja sabeu, avui és el tema central del dia, habitatge, el decret d'habitatge. De moment, el que ha de passar és que se posin d'acord els partits si poden tirar cap endavant aquesta proposta presentada pel Ministeri, que suposa una sèrie de qüestions que debatrem tot d'una, com és, per exemple, la pròrroga automàtica dels lloguers, la regulació del lloguer d'habitacions, etc. Un esborrany publicat abans de la reunió a la Moncloa que inclou protecció davant dels desnonaments, prohibició de la compra especulativa dels fons voltors i també estabilització dels contractes de lloguer. Tot depèn del que passi avui. Si t'assembla, Joan Carles, començaré per tu com a missè, perquè, clar, primer partim que ha d'haver un acord perquè tot això tiri endavant. I si ho posam en context, hem de saber que aquests dies, sobretot el tema dels desnonaments, ha estat en boca de tothom per el cas de Mari Carmen i com aquesta dona de 87 anys ha visibilitzat una realitat a la que s'enfronten moltíssimes persones, no només a Madrid, sinó a altres comunitats autònomes. Què penseu que podrà passar avui al Consell de Ministres? Què esperau, Joan Carles? Què creus que podrà succeir en realitat?
3: Avui el que s'aprovarà és un decret infumable condenat a morir, perquè no rebrà suport dels grups parlamentaris. Podemos, inclús, ha qüestionat el decret. Des de Junts ja han anunciat que no donaran suport a res que suposi prorrogar de manera indefinida ni els contractes de lloguers, ni de manera indefinida ni per 3 anys, ni suspendre els desnonaments. Totes aquestes mesures ja les coneixem perquè no són noves. De fet, la suspensió dels desnonaments es ve aplicant des de 2020 i ja veiem el que ha passat, que és generar un marc normatiu que dona una absoluta desconfiança en els propietaris, en els arrendadors, que en molts de casos preferiran o tenir moltíssim de cel i moltíssimes garanties amb els arrendataris que troben o que busquen, o els preferiran tenir buits en els pisos. En qualsevol cas, el decret sí que contempla algunes mesures que em pareixen interessants, sobretot les que són d'àmbit fiscal, les bonificacions fiscals que hi ha per propietaris, que són fins a un 100% de la bonificació a l'IRPF en cas de que el propietari baixi un 5% el preu del lloguer. Això m'apareix interessant. Tot el que siga incentivar, en lloc de prohibir, en lloc de dificultar, i tot el que sigui impulsar l'oferta, em pareix que va en la direcció correcta. En qualsevol cas, aquest decret no tindrà una vigència de més de 30 dies. Ara el que dius la nostra Constitució és que aquests decrets el que han de fer és que en un termini de 30 dies s'han de convalidar en el Congrés dels Diputats. Tot apunta a que no es convalidarà, com ja ha passat en el mateix decret de vivenda en dues voltes anteriors. La darrera va ser en febrer d'enguany. Per tant, jo li veig molt poc futur i el veig com una reacció airada, improvisada, a un cas concret, a un d'aquests 25.000 desnonaments que es produeixen anualment en el nostre país. El govern improvisa i dà sus últimos coletazos.
0: Joan Carles diu que creu que no s'aprovarà, però el que no se pot negar és que hi ha moltíssima pressió social, companyes. Concentració a plaça de Cort, acampada a plaça d'Espanya, acampada a Puerta del Sol a Madrid, o sigui, hi ha molta pressió social. És veritat que ara el president del govern, els socis de govern han de treballar a contrarrellotge, però hi ha una pressió social important. Joan Carles, està segur que no sortirà endavant ni cane. Quina és la vostra opinió al respecte?
2: Bueno,
0: què en penseu?
2: Que no saldrà adelante en el Congreso de los Diputados. Luego habrá que ver hoy qué pasa, pero primero a ver qué pasa hoy en el Consejo de Ministros, porque ahora mismo la ministra Mónica García acaba de decir que todavía no hay acuerdo, ¿eh? Y el Consejo de Ministros empieza dentro de 8 minutos. Dentro de 8 minutos empieza un Consejo de Ministros al que llega sin acuerdo PSOE y Sumar por unas cosas, algunas cosas muy importantes que pueden cambiar decisivamente este decreto. Yo creo que lo que está pasando es la demostración de un enorme fracaso de los poderes públicos que intentan apurar a arreglar un problema que viene larvándose desde hace años, que lo estamos viendo todos desde hace años, y que lo quieren arreglar efectivamente por la presión social que existe. En 48 horas quieren arreglar un problema que no han sido capaces de, en el que no han sido capaces de actuar en los últimos 8 años. Me quedo con la frase de Rosario Sánchez, la candidata del PSIB, que dice: vengo del futuro, cuando va a comunidades autónomas que quieren explotar el turismo a tope. Nosotros venimos del futuro, Baleares viene del futuro en materia de vivienda y sabemos lo que pasa. Y desde aquí ya había luces rojas y señales de alarma muy potentes, y me parece que ahora mismo este gobierno es la constatación de lo que está pasando, es la constatación de un gran fracaso, tanto del gobierno como de la sociedad como colectivo. Y para mí, mucho ha tardado la gente en este estallido social, porque la situación es insostenible y creo que es algo que no han entendido hasta ahora los políticos que están al frente de este mando. Yo, ¿qué pasará hoy? Bueno, es probable, como dice Joan Carles, que hoy se apruebe un decreto, porque el PSOE y MES tienen que hacer algo, tienen que hacer algo para la gente que está en la acampada. Luego, este decreto es bastante, según que se apruebe, no se aprobará en el Consejo de Ministros, bien porque Junts y PNV no le darán apoyo, bien porque Podemos no le dará apoyo. Claro, llegamos muy tarde, llegamos con el agua al cuello, llegamos ahogados, y esto no puede ser. Y yo, perdona, discrepo con Joan Carles, porque efectivamente algunas de las medidas que incluyen este decreto pueden ser perjudiciales para los propietarios, pero yo tengo que decir una cosa: aquí la parte débil son los inquilinos, y a quien hay que proteger es a los inquilinos, en estos momentos, al menos coyunturalmente, no digo definitivamente con unos alquileres indefinidos, pero coyunturalmente hay que defender a la parte débil, que son los inquilinos. Y efectivamente, aquí hay gente que se ha forrado literalmente con la vivienda, y lo que se tiene que evitar es que la gente gane lo justo, pero se proteja también al inquilino, que para mí es la parte débil del vèrtice del triángulo.
1: Ara tot d'una borda amb aquesta qüestió sobre propietaris i inquilins, però abans, una primera valoració, Anna. Titulars de Necane diu que arriben tard, i clar, si arriba tard també les presses no són bones per poder fer una negociació express.
4: El que ha fet el govern és pressionar els seus socis, dur els seus socis contra les cordes, quan ja a l'estiu no s'havien posat d'acord amb el tema d'habitatge, per donar una sortir a camí de les protestes socials, que jo crec que s'està demostrant que el tema de l'habitatge és una qüestió troncal i fonamental de la vida de les persones. I aquest esclat social, amb això sí que discrepo un poquet, en el sentit de que a Mallorca i a Balears hi han hagut moltes protestes ja pel tema de l'habitatge. Les protestes contra la massificació tenien en gran part un fons de queixa per la manca d'accés a l'habitatge. Recordem que les primeres protestes antimassificació se convoquen des del Pla de Mallorca, no des de municipis costaners. Les convoca el Banc de Temps de Sencelles, precisament perquè les conseqüències de la turistificació fan que ni tan sols en aquests llocs on abans se podia encara viure més o manco tranquil·lament, tampoc se pugui accedir a l'habitatge. Llavors, recapitulant un poc, jo diria que és això, és a dir, és necessari trobar una sortida, però ens trobem una vegada més que les institucions no s'oposen d'acord i que els partits no s'oposen d'acord. La dreta està en contra de gran part de les limitacions, l'esquerra en demana més, demana anar més enllà. Junts per Catalunya demana estar d'acord amb limitar l'accés a habitatge en els fons voltors, però demana protegir els petits propietaris, i un per l'altre, al final, les mesures que se van adoptant s'acaben descafeinant bastant, i ens trobàvem que tornàvem a tenir desnonaments i tornàvem a tenir situacions límits, que en el cas de la Mari Carmen ha estat un símbol, perquè és una persona extremadament vulnerable, però és que això es fa de cada dia.
1: Joan Carles, on han de posar el focus? Necane parlava de que en realitat ella no estava d'acord i que el focus real s'ha de posar en els inquilins. Tu parlaves de propietaris, també de petit propietaris. On posa'm el focus?
3: Jo penso que Necane i jo volem el mateix, el que no estem d'acord en qui ha de posar les solucions. Jo estic d'acord en que la part vulnerable són els arrendataris, però la responsabilitat no ha de recaure sobre els propietaris, ha de recaure sobre el govern. Escolti, si vostè, govern, no és capaç de fer vivendes socials per a aquests arrendataris, de posar lloguers socials en el mercat, escolti, no traslladi aquesta càrrega, les conseqüències d'aquesta situació sobre els propietaris. Això és el que he dit. I, per tant, d'aquest decret, algunes mesures que han anunciat em pareixen bé, com són els incentius fiscals a propietaris i també a arrendataris. El que no es pot fer és crear un marc normatiu com l'actual que mos ha dut on està. Duim 8 anys de sobreactuació de zero vivendes per part del govern d'en Pedro Sánchez, de dir que esta serà la legislatura de la vivienda i l'únic que estan veient és aquests resultats. I el que no es pot fer és intentar tirar balones fora, com fan a Sumar, com fan a Podemos i com fan en el PSOE, i dir no, la culpa és dels propietaris, la culpa és del rentisme. Oye, no, la culpa és tuya, que no poses solucions. La culpa és tuya, que no es fa ni una vivenda pública. On són aquelles 200.000 vivendes que deies que havies anunciat? La culpa és tuya, que, per exemple, a Eivissa, a un lloc com Can Escandell, hi ha unes vivendes anunciades fa quasi 30 anys. I, per tant, les solucions que es plantegin avui, si les ha de fer l'administració, no les veurem fins d'aquí dècades. Per tant, no m'ho serveixen. Per això dic que hi ha que impulsar l'oferta i per això dic que el que hi ha que posar és facilitats en els promotors perquè desenvolupin el sòl urbà, no el rústic, el sòl urbà que queda pendent, s'urbanitzable, les àrees de transició i que siguin vivendes a preu limitat i que siguin vivendes per residents d'aquestes illes, per exemple. Això és el que li fa falta en aquesta comunitat per contenir aquest drama. No serà un bisturí màgic on serà la panacea. Això, oblidem-ho, ja mai passarà. Sempre serem un lloc tensionat per la vivenda. No podem aspirar a res diferent. El que hem de fer és contenir les externalitats. I el que no es pot fer és criminalitzar els que no té cap culpa, en el petit propietari, en les famílies que amb el seu esforç han pogut adquirir una vivenda i que l'estan alquilant. Perquè la conseqüència d'això és, ah sí, pues no l'alquil. Ah sí, doncs només buscaré un arrendatari i li demanaré 14 nòmines, s'aval dels pares i de tot. Qui podrà complir amb aquestes condicions? Pràcticament ningú. Això és el que ens està abocant aquest marc normatiu tan agressiu, tan injust.
2: A veure, perdona una cosa. Primero hay que decir una cosa fundamental. La competencia de vivienda la tienen las comunidades autónomas. La competencia...
3: No, la ley de enjuiciamiento civil no la tiene competencia las comunidades autónomas. El marco normativo no lo tiene las comunidades autónomas.
2: Yo digo, a la hora de hacer vivienda, tú decías, ¿qué ha pasado? Que no ha hecho viviendas el Estado. ¿Quién tiene que hacer viviendas aquí? La competencia
3: para hacer... ¿Quién las anunció? Bueno, las anunció
2: sí,
3: él.
2: Las ha anunciado y efectivamente lo de...
3: ¿Será la legislatura de la vivienda?
2: Lo de Can Escandell es un desastre, como lo es aquí en Palma de Son Busquets, que llevamos años y años, pero desde luego las 600 viviendas de Son Busquets no son la solución al problema de vivienda en Baleares. La competencia de vivienda la tienen las comunidades autónomas. Incluso Baleares tiene una ley de vivienda propia. Es verdad que luego el gobierno tiene competencias legislativas y muchas de ellas le traen problemas a la hora de aprobar la propia normativa porque el PNV Junts le dice cuidado que te estás pasando, que las competencias son mías. Esto primero quiero decir, no todas las responsabilidades de Pedro Sánchez. Aquí hay responsabilidades compartidas. Y tengo que decir, a partir de esto, de que el problema de la vivienda, creo que el gobierno de Marga Proés está intentando arreglar las cosas con algunas recetas que ella considera que son las adecuadas para esta comunidad autónoma. Creo sinceramente que lo está intentando arreglar. También creo que, de momento, no estamos viendo soluciones. También lo tengo que decir, las dos cosas. Pero creo que responsabilizar exclusivamente al gobierno del problema de la vivienda no es así. Toda la legislación antidesahucios y toda la legislación de los contratos de arrendamiento efectivamente dependen del gobierno. Y aquí sí que será muy importante ver cómo sale hoy el decreto. Porque, por ejemplo, ayer durante la mañana, durante toda la mañana, todo lo que se vino diciendo, el documento que se filtró en los medios de comunicación, filtraciones interesadas para alguien que quiere presionar, esto es así, en la parte más débil probablemente, filtró el documento para que los periodistas supiéramos qué está pasando y presionáramos desde nuestros medios de comunicación, lo que decía era que efectivamente... se confirmaba que se aprobaban los contratos indefinidos. ¿Esto qué significa? Y además lo decía expresamente el gobierno, que lo hacía para proteger a los ciudadanos de las comunidades donde no se aplica la ley de vivienda, donde no hay zonas tensionadas. Porque ¿qué significa un contrato indefinido? Un contrato indefinido significa que a los 5 años, primero, no te pueden echar de tu casa y segundo, no te pueden subir el precio de manera abusiva, como decía el gobierno. Por lo tanto, de facto, es una obligación a las comunidades autónomas como Baleares, que no quieren limitar los precios, es una limitación externa de los precios. Esto, efectivamente, por la mañana, o sea, es una forma de sortear el gobierno el incumplimiento de la ley de vivienda por parte de las comunidades del PP para imponerles esta limitación de precios. Esto era lo que ayer por la mañana se estaba manejando, que yo por la mañana, cuando me pareció una medida muy radical, no lo digo en el sentido negativo ni positivo, lo digo en términos estrictos de una medida muy ambiciosa. Por la tarde todo esto se diluyó y los contratos indefinidos desaparecieron. Entonces ahora mismo no sabemos en qué términos estamos. Por eso yo creo que hay que esperar a ver qué dice esta ley. Pero yo no quiero dejar de pasar que la competencia de las comunidades, es exclusiva de las comunidades autónomas la competencia de vivienda.
4: I després amb el tema de l'oferta, que és la recepta del govern, de fet ahir va sortir el conseller d'habitatge a dir que el problema de l'habitatge no se soluciona amb decrets miraculosos i que allò que s'ha de fer és construir, aquesta estratègia, encara que s'ha de fer, encara que és una solució que s'ha de posar damunt la taula, però és evident, per una qüestió de lògica aplastant, que a les Illes Balears no és suficient, perquè tenim un problema enorme de demanda exògena, perquè som un territori limitat, perquè s'utilitza l'habitatge amb finalitats especulatives, basta passar per davant d'una immobiliària i veure que hi ha cases a 12 milions d'euros. És a dir, això no se soluciona simplement ampliant l'oferta, s'han d'explorar altres alternatives. Aquesta és una molt important, però no és suficient. I en aquest sentit, jo considero que falta una mica de flexibilitat a les dues bandes de l'hemicicle per escoltar-se mútuament i veure quines són les propostes que se poden aplicar i quines limitacions se poden aplicar. I aplicar limitacions no és criminalitzar ningú, és aplicar limitacions.
2: Que poden ser temporals,
3: si és que les mateixes limitacions sempre
1: són les mateixes. Contra la llotja.
2: Bueno, poden ser temporals, poden ser temporals, no les limitacions temporals, és a dir, poden ser...
3: Però és que les tenim des de 2020, la suspensió dels desnonaments,
2: sí.
3: que teníem abans, ve de l'any 2020 bueno, per mort del Covid.
2: Sí, però...
3: I el govern l'ha allargat com un xicle amb una fonamentació basada en el Covid, ha allargat la suspensió dels desnonaments. Això què vol dir? Perquè la gent ho tingui clar. Persones que no pagaven el lloguer i que tenien dret a seguir de manera indefinida en aquelles propietats i el propietari els hi ha de pagar aigua, llum, comunitat, sí, taxa de basures, vaja que no.
2: Sí, però quiero decir que no a todos.
3: Això és el que ha passat durant 6 anys. I per això Junts i el PNV no poden apoyar...
2: Perdona.
3: Per això Junts i el PNV el que no poden fer és apoyar un decret que prevegui una altra suspensió d'un altre any. Ara anuncien hasta 2028, això que s'ha filtrat, de desnonaments, de persones moroses, de persones que aleguen vulnerabilitat.
2: Exacto, perdona, no, cuidado. És que
3: això sabeu lo fàcil que és?
2: Bueno, no lo sé. Però
3: és
2: jo...
3: molt fàcil.
2: Bueno, però quiero decir que este matiz es importante, Bueno, pero este matiz es importante.
3: Sí, claro, pero es que
2: no es que cualquiera que deja de pagar...
3: Per què he de sofrir les conseqüències? Que ho facis govern, escolti't, mira, aquesta persona és vulnerable, no pot pagar més el lloguer. Perfecte. Te la menges tu? Per què he de patir jo com a propietari les conseqüències
2: es que,
3: i tornar-te'n de rositas?
2: Perdona, no estàs contant todo, perquè luego el gobierno paga a este propietario. El gobierno le paga...
3: ¿Però què dius? ¿Però quina barbaritat acabes de dir?
2: Como claro
3: que
2: sí. Que
3: el gobierno paga?
2: Hay indemnizaciones...
3: Un cas, digue'm un cas. Ni un cas.
1: Aquí en Balears... Per part, Nekane, tu te refereixes a les indemnizacions,
2: efectivamente, efectivamente. Està estipulado, el problema és que tarda en pagar. Como siempre, la administración llega tarde y mal.
3: Però que això no és veritat.
2: Que sí?
3: Però que això no és veritat. Quines indemnitzacions? De quan? On ho heu vist? Perquè si això fos així, demà mateix jo seria arrendatari, me declararia en suspensió de pagos i que te paga el gobierno. No veus que això és una veritat i que no és veritat?
2: No, que paga una indemnització en el propi...
3: Aquí el que passa és que hi ha una... Però que no és veritat,
2: que no?
3: El govern no li paga la renta d'una persona declarada vulnerable.
2: A les comunidades autónomas, claro que sí. I les comunidades autónomas derivan
3: este
2: dinero.
3: Escolta, si això fos així... Si això fos així,
2: a veure, ara
3: demà,
2: haces dudar, perdona,
3: jo som arrendatari, demà em vull declarar en suspensió de pagos.
2: Perdona.
3: I li diré al meu propietari, escolta, a partir d'ara que et paguis govern o et paguis ministeri, que jo som vulnerable.
2: Si voleu, dudar,
3: per ser vulnerable...
1: No passa res, ho comprovam, perquè crec que se refereix, Nekane, casos en particular que sí que ha ocorregut, ho analitzam, escolta'm uns anuncis i així amb calma podem tal vegada portar un poc més de llum en aquesta qüestió, si vos sembla. Record a oients i espectadors el bisturí de Javier Alarcón a la ràdio, uns consells a la televisada tornant tot una.

0: Mira que el viento nos hizo cometer estupidez.
1: Són les 9 i 39 minuts. Continuem en temps de tertúlia amb les periodistes Nekane Domblàs, Anna Mascaró i el misser Joan Carles Rodríguez Tur. Recordem que avui estirem ben pendents al llarg de tot el programa del que està ocorregant al Consell de Ministres, pendent de l'aprovació del decret d'habitatge, un decret que, clar, les negociacions ara mateix se troben a contrarellotge, amb moltíssima tensió, amb molts punts que encara continuen en desacord i el temps, com dèiem abans, juga a la contra. Què podria passar avui? És un tema que genera moltíssima polèmica, sobretot per la problemàtica actual de l'habitatge. Hem recordat abans el que ha corregut les darreres 24 hores aquí a les Balears, després del que va passar fa uns dies sobre el desnonament de Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys, que finalment podrà tornar a casa seva. Ara mateix a les Balears ha hagut concentracions a la plaça de Cort, concentracions a la plaça d'Espanya, tot sobre aquest decret d'habitatge i sobre el que podria suposar la seva aprovació. Just abans dels anuncis teníem un debat sobre què passa amb les indemnitzacions, si és que existeixen aquestes indemnitzacions a llogaters que no poden fer front al lloguer i que finalment han de ser desnonats. I explicava Nekane, Joan Carles, que hi havia una sèrie d'indemnitzacions de les quals tu deies no me consta, no?, que l'Estat o que les comunitats puguin indemnitzar. I jo deia que tenia el record de que sí en casos puntuals. Si vos sembla, anem a intentar portar un poc més de llum. Vos escolta tot dos. Comença
2: puntuals.
1: Nekane i ara tot d'una t'escoltam, Joan Carles.
3: A ver, es que creo que no me he explicado bien antes cuando he dicho lo de los... Hay una compensación establecida para el propietario al que se le paraliza el desahucio. Al propietario al que se le... No al propietario, que sí que la hay, lo siento, pero es que es así. El gobierno de las Islas Baleares tiene una partida económica que le destina el gobierno central, que el gobierno se ha quejado de que es insuficiente, de que este dinero no llegaba y que el gobierno no podía pagar a los propietarios afectados por estos desahucios que prohíbe la ley. No de todos. O sea, no de todo, si a ti tu inquilino...
4: Esa norma está derogada.
3: Ah, bueno, pues esto ha sido hasta...
4: Entra a la web del govern i el primer que et sortirà, norma derogada.
3: Vale, pues esto es
1: no, no te quiero decir, Joan Carles.
3: Vale, pero perfecto. Entre todos lo estamos precisando bien.
1: Sí, per descomptat. I a més és que és una informació...
3: Porque esto estaba en vigor. Claro. Yo he hablado con el conseller de vivienda que se ha quejado no hace mucho... Puede ser hace 6 meses, no hace más. He hablado con el consejero de vivienda y lo he escrito en el periódico, que el consejero de vivienda se quejaba de que el dinero destinado a compensar a los propietarios afectados por esta obligación no llegaba. Y decía, el cover se quejaba con razón.
4: Té molts de matisos
1: Joan Carles,
4: no lo que ara.
1: Si vols, pots explicar que
3: havia
1: matisos... 300, perquè...
3: No recuerdo el número de afectados.
1: Jo record, Joan Carles, i tu no mos podràs corregir, casos puntuals referents, no?, a aquest argument que
4: claro,
1: explicava Nekane. Això sí que crec recordar-ho. Hem tirat durant els minuts, no?, de publicitat de hemeroteca, internet, diferents fonts, no?, per poder matitzar o per poder portar un poc més de llum. Però tu deies, actualment aquesta llei està derogada. Explica-ho.
3: Claro.
4: Està derogada, efectivament.
3: Es el
4: ara mateix no hi ha cap compensació econòmica per propietaris.
3: Però
4: ¿vale?
3: Esto, perdona, no esto ha funcionado hasta hace 6 meses, hasta que cayó el decreto.
4: Un moment, a cap, ho explic, ¿vale? I aquesta compensació no compensa les mensualitats que ha deixat de percebre el propietari, perquè només finançava parcialment, i ara m'ho explicaré, des de que s'ha suspès el desnonament, però si és propietari, perdona, ja, si és arrendatari, sí, ja devia 3 anys de mensualitats,
3: sí, sí, sí,
4: això no és propietari, no li paga ningú.
3: Sí, no,
4: per
3: no,
4: tant,
3: si
4: això és del tot insuficient
3: que sí,
4: per propietari.
3: Que no
4: i després, no era el preu de sa renta, sinó el precio medio el precio medio que hagués en aquella zona segons una mitja que tirava l'Estat. Ni tan sols eres propi contracte de lloguer.
3: De acuerdo.
4: Després, amb uns requisits burocràtics enormes, perquè havies de ser tu el que li presentàs a la conselleria un informe de serveis socials, que en la majoria de casos, ja us dic jo, que ni se maten, per part dels ajuntaments, que justificàs que no hi havia una alternativa habitacional i que no l'havien pogut aconseguir. Total, em agradaria saber el número de persones que es varen poder acollir en aquesta norma, que avui ja no està en vigor, que es varen poder acollir i el que varen cobrar. I que en qualsevol cas, aquestes indemnitzacions no cobreixen les mensualitats
3: que sí, que sí,
4: de l'inquilino morós que deixava deure. Això és l'important.
3: Estoy de acuerdo. Lo hemos aclarado entre todos, efectivamente, pero desde el momento en que se prohíbe el desahucio, en el momento en que el Estado, por decirlo de alguna manera, te obliga a asumir a un inquilino que no te paga, hay una compensación. Todo lo anterior tiene un problema, efectivamente, el propietario, y es verdad. Y aquí hay un grave problema de seguridad jurídica muchas veces, y por eso esto está detrayendo mucha vivienda del mercado. Porque es cierto que se está, en algunos casos, se está haciendo un abuso sobre los propietarios. En eso estoy de acuerdo. Pero quiero decir que, y este decreto efectivamente estaba en el decreto que decayó en marzo. El decreto de prórroga de los desahucios ha estado en vigor hasta marzo, y ahora Ana lo acaba de comprobar, efectivamente se incluye en este nuevo decreto, que ya veremos si se aprueba o no se aprueba. ¿Es insuficiente? Por supuestísimo. Pero bueno, quiero decir, cuando decimos las cosas vamos a decirles en su conjunto. Y yo también al principio no tenía muy segura la información, pero efectivamente es así. Y yo creo que aquí, lo he escrito el dato, creo que hay como 300 o 400 personas que han solicitado esta indemnización. Y el gobierno balear se quejaba, con mucha razón, de que sobre sus espaldas cargaban el pago de una ley que ha aprobado el gobierno central.
1: Sense deixar el focus del decret d'habitatge, del Consell de Ministres, de tot el que pugui passar avui, ja sabeu que també està en el punt de mira aquest decret, aquest escut social, aquestes mesures anticrisi, i tot això ho dic perquè ara parlarem de la benzina, però just acaben de sortir les xifres de l'IPC, i no són gaire positives. Ha elevat la taxa interanual 6 dècimes al mes de setembre fins a 4,9%, és l'índex més alt des de febrer de 2023, o sigui, l'índex més alt dels darrers 3 anys, quan se va situant el 6%, amb aquesta xifra de setembre, poden parlar d'una inflació que encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i que se situa per damunt del 4% per segona vegada des d'abril de 2023. Recordem, tornem al Consell de Ministres, on també avui podria aprovar aquest nou paquet anticrisi per contenir l'encariment de la factura energètica. Amb aquesta situació, amb l'IPC que se dispara, el preu, el cost de la vida, de la benzina, de pràcticament tot que se situa pels nívols, i aquí no estem parlant de habitatge, com valorau aquestes xifres que s'acaben de publicar, Anna?
2: Són xifres elevadíssimes, i amb el tema dels combustibles és que ens tornem a trobar amb un cas, amb un tema que afecta pràcticament el 80% de la població, o la totalitat de la població. Al final, tota la nostra vida gira al voltant de necessitar combustibles. Se va aprovar un primer decret d'ajudes amb motiu de la guerra a l'Iran, i amb l'objectiu d'anar davallant aquestes ajudes en els combustibles durant l'estiu, i que aquestes ajudes se retiressin després de l'estiu, i ens trobàvem que novament s'han de tornar a prorrogar perquè els preus de la benzina continuen disparats. Estan en milers de benzineres, de fet, estan ja a més de 2 euros el litre a la resta de l'estat, amb l'ajuda inclosa, i a Balears aquesta xifra encara és més alta, perquè pels temes de la insularitat encara ho patim més, i cada vegada hi ha més sectors afectats.
1: Nekane, fins a quin punt ara aquest nou paquet anticrisi seria més necessari que mai, la seva aprovació? Les xifres no acompanyen, i estem parlant de les de l'IPC.
3: Hombre, creo que volvemos a lo que hemos explicado aquí muchísimas veces, que España va bien, España va de maravilla, pero sus ciudadanos van de pena. En lo macroeconómico todo funciona perfectamente. Pedro Sánchez saca pecho en Europa y en todo el mundo de lo bien que va la economía española, pero la economía real de los ciudadanos es esto. Una pérdida de poder adquisitivo del 5%, que es lo que es la subida del IPC, porque ahora mismo nuestro sueldo acaba de bajar un 5%, que es lo que han subido los precios. Esto es así.
1: Joan Carles.
4: Totalment d'acord en el que comenten ses companyes. I aquí hi ha una cosa que hem de tenir present, i és que en el cas de la benzina, més d'un 40% del preu que pagam són impostos. Per tant, és que té la clau aquí per poder posar una mesura de contenció. Jo, per exemple, plantejo, no? Per exemple, miri, anem a aprovar una llei, i en aquesta estic segur que Junts i PNV li darien suport. Que cada vegada que el dièsel i la gasolina pugin per damunt d'un 90 o 2 euros, s'aplicarà automàticament un coeficient reductor dels impostos que faci que no es pugui superar aquest marge de preu. I estic segur que amb aquesta mesura ajudaríem a molts agricultors, a molts transportistes...
1: O sigui, parles d'una limitació,
4: mitjana,
1: sí, de limitar.
4: Sí.
1: Clar, que sí, se m'ocorre, sí. Clar, per aquesta mateixa mesura...
4: I limitar
1: mesura,
4: fiscalment, exacte.
1: Clar, és que és un tema superinteressant, perquè, clar...
4: Limitar fiscalment, limitar els impostos. Ojo, no limitar per llei el preu, sinó reduir impostos que afecten a la benzina perquè mai acabar superant els 2 euros o 0,90 el que s'acordàs. Això és el que planteig.
1: Clar, clar, perquè, clar. El matís és molt important, perquè te la va demanar. Si limitàvem benzina, podríem limitar...
4: A sa vivenda el... també, clar, però tu...
1: Exactament, però has matisat ben bé, no, perquè no, és un debat molt interessant, però tu has matisat que és també. Els impostos. Exactament,
3: també
1: se podrien... impostos.
3: Però, al... però a la inversa, però a la inversa, és a dir, fer-lo a la inversa. Sí. Que cuanto más vale una vivienda, más impuestos pague. Ya hay aquí, ¿eh? Es decir, aquí las, sí. Los, las mansiones que mencionaba Ana de 12 millones de euros pagan un 13% de impuesto de transmisiones patrimoniales. Es decir, Baleares es la comunidad donde más pagan los más ricos cuando se compra una vivienda muy rica, para muy ricos, ¿eh? Eso también hay que decirlo.
2: Y por también movilizar la oferta, una manera de incentivar-ho es gravar els habitatges buits, per exemple. I que si tens un habitatge buit, pues, hagis de pagar més impostos.
1: Bueno, aquí, una... Joan Carles, tal vegada...
4: I si ho fem al revés...
1: Clar,
4: si...
1: anem a escoltar totes
4: si
1: les veus.
4: Perquè... Estic d'acord en sa finalitat. Mira, sí? Penso que els tres estem d'acord en sa finalitat. Però crec que proposant mesures diferents. Jo, per exemple, planteig, i si en lloc de gravar més el que dames incentius perquè surtin aquestes vivendes d'habitatge, incentius que no només poden ser econòmics, eh? Incentius d'un marc normatiu que dongui, el que comentava abans la Necane, que dongui seguretat jurídica. Que jo sé que si poso un pis en lloguer i em deixen de pagar, jo podré recuperar la possessió d'aquest pis i no hauré d'estar 3 anys de tràmits i gastos d'advocats, de judicis, de procuradors i de deixar de percebre la renta. Però... Si hi ha un marc normatiu que dongui aquestes garanties, en el govern li costa 0 unidades d'euro i si a més en els propietaris que baixin la renta, com algunes coses que preveu aquest decret, que dic que no tot em pareix malament d'aquest decret, clar. Si es donen incentius en els propietaris perquè mantinguin el preu del lloguer o inclús el redueixin, si es donen bonificacions en els arrendataris i de més, en lloc de prohibir, en lloc de gravar, en lloc d'acusar, si el que fem és el contrari, pens que estimularem amb molt més encert l'oferta i serà molt més durader, perquè quan acabi aquest govern, que té data de caducitat menys d'un any, el que faran els que venguin serà exactament el contrari, serà revertir completament tota aquesta normativa de gravar, d'imposar. Per tant, si els hi deixam un camí fet i aquest gol i aquest tanto se l'apunta al govern, pens que seria una certa en Pedro Sánchez.
3: Però perdona, que, perdona, però és que lo que estàs dient en una part ja existe, que és el lloguer segur. Lloguer segur és això. Es eso, dar incentivos a los propietarios para que alquilen con garantías
1: el
3: jurídicas.
1: El que fa falta es que el lloguer segur pugui modificar els topalls de preu.
3: Por eso decía claro. Antes, bueno, pero lo hace, porque baja un 30% el precio.
1: Pero ellos mateixos deien que estaven...
3: Por eso decía que yo, sinceramente, creo que el gobierno de Marc Parés lo está intentando. Pero el problema es que, por ejemplo, el programa Lloguer Segur, que es un buen programa... No està funcionant.
2: El problema és que l'incentiu d'especular en l'habitatge és molt més alt que qualsevol incentiu públic que li pugui donar un propietari.
1: Des del govern són els primers que volen modificar aquests topalls, perquè és veritat que si tinguéssim més marge hauria més gent que podria accedir a lloguer segur. I és aquesta la gran dificultat. Són les 9:52. He de fer una aturada en el camí més, tornant tot d'una.

0: TV3 Radio As, Dial.
1: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
4: Al día.

0: 9:55 minuts, ja que pràcticament la totalitat del debat ha estat focalitzat en el decret d'habitatge, en tot el que ocorrerà avui en el Consell de Ministres, volem acabar el Mancomú amb una notícia positiva i optimista que té a veure amb la salut dels animals, en concret dels cavalls, i amb una mesura amb la qual estic molt contenta amb l'Ajuntament de Palma, perquè crec que és avançar cap a una ciutat del futur. Aquest cavall, si que descrivim pels oients, és el prototip de les galeres elèctriques que es volen posar en marxa l'any que ve a Palma. Els calessers s'han encarregat a una empresa de València que pugui fabricar aquest prototip i que comenci a circular pels carrers de ciutat l'any que ve. D'aquesta manera, és veritat que hi ha una inversió inicial important, però que se podria amortitzar de manera ràpida. O sigui que, com que les despeses són rellevants, parlem de pràcticament 45.000 euros, els calessers demanen ajuda a l'Ajuntament de Palma per poder fer-hi front, no?, en aquestes despeses. Què vos sembla? Anem cap a una ciutat del futur? No és l'única que ha donat aquesta passa. Recordem que Alcúdia, per exemple, ja les té, o altres ciutats europees ja tenen calesses d'aquestes característiques. Joan Carles.
1: Fantàstic. No em pot pareixer més que fantàstic que els pobres cavalls i els pobres animals no hagin d'estar en el soleil tot el dia en les temperatures que, especialment, per exemple, hem tingut aquest estiu a les places per passejar turistes, em pareix que això ja no toca. I tenim la tecnologia en el nostre servei, per tant, em pareix fantàstic que hi hagi aquestes galeres elèctriques, que els pobres cavalls vagin on han d'estar, que és a un estable, cuidats, en sombra, amb aigua, amb unes condicions adequades, i no enmig de Solataguer a carretejar turistes. Per tant, aquesta
0: mesura, vist episodis...
1: xapó per l'Ajuntament de Palma.
0: I tant que sí, hem vist episodis molt durs, de cavalls que s'havien trobat molt malament, fins i tot alguns havien caigut en terra, sobretot per el sol, per les altes temperatures, o sigui que, finalment, després hi ha altres debats, no?, quina serà la destinació d'aquests cavalls, que esperem que arribin a bon port, però és una mesura molt important, Anna.
2: Sí. Jo crec que és una solució a un problema que cada vegada hi havia més gent denunciant. Fa la setmana passada maig anava per aquí per de vora la Seu i ja tornava a una protesta per prohibir les calesses amb cavalls i etc. És una llàstima que, d'altra banda, considero que és una llàstima que no s'adoptessin més mesures per garantir el benestar dels animals durant tot el temps en què continuen circulant per Palma. I també és una mica trist, no?, veure que cada vegada hi ha menys vida, menys animals per les ciutats, no? Però, clar, no sé si això és una conseqüència també de la massificació i del fet de que les ciutats grans cada vegada s'estiguin tornant menys habitables i menys amables per qualsevol ésser, no sé si per les persones també, fins i tot.
0: Cada any, cada estiu és més calorós, això no hi ha cap dubte. Aquest estiu, a més, hem viscut alguns incidents, no?, de diferents turistes que intentaven recordar, no?, als calessers que aquestes no són les maneres de tenir els cavalls. Va haver un parell de discussions, no?, que van generar molta polèmica. Amb això s'acaba la polèmica, Necane.
3: Sí, i a més, oye, hay que decir una cosa, que són bonites també.
0: Sí,
3: no?
0: Són molt guapes, és vera.
3: Ja que, o sea, no solamente es que yo no soy de subirme a un, cuando me voy a una ciudad no tengo tendencia a hacer esto, pero bueno, pero es si a un
0: no
3: turista
0: no imaginaba frente a eso, pero no. Todos son sorpresas, ¿eh?
3: Pero si a un turista le gusta, pues me parece que es una buena manera de dar una vuelta, claro, por el centro de la ciudad, y además respetando sobre todo el bienestar de los animales, que efectivamente en los últimos años hemos visto que en fin, que conviene dejar que los pobres caballos no se dediquen a hacer tareas de arrastre para placer de los humanos, ¿no? Y durante el verano, además, con esas temperaturas que estamos viviendo, pues todavía mucho peor. Así que yo creo que es una extraordinaria iniciativa del Ayuntamiento de Palma, que a ver si se concreta, y parece que los caleseros estén interesados. Creo que ayer escuché que prácticamente más de la mitad ya han anunciado que se sumarán a la iniciativa. Algunos, efectivamente, tendrán problemas económicos. O sea,
0: sí, porque ¿verdad? Son 45.000 euros que necesitan alguna ayuda.
3: No es poco
0: ayuda.
3: Dinero, pero, claro. Pero bueno, ojalá la cosa vaya bien y a partir del verano que viene o cuanto antes, no solo el verano que viene, cuanto antes veamos
0: tant
3: el canvi.
0: Tant de bo sigui una realitat el més aviat possible, i xapo per l'Ajuntament davant aquesta proposta que ens encanta, és veritat. Unanimitat, en aquest tema sí. Unanimitat.
3: No, i lo de la vivienda també.
0: També, amb matisos.
1: I els altres també.
0: Joan Carles Necane, Anna, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
0: Notícies a la part de ràdio, uns anuncis a la tele, tornem tot d'una i no deixem el focus del decret d'habitatge i de tot el que passa al Consell de Ministres.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Setembre ens deixa una dada gens bona per a les butxaques. L'IPC, el cost de la vida, s'ha disparat fins al 4,9%. És la pujada més forta que hem tingut en els darrers 3 anys, principalment per culpa de la benzina i del gasoil. L'Institut Nacional d'Estadística ha publicat avui aquestes dades provisionals. Amb aquest increment ja enllaçam 3 mesos seguits de pujades.
6: El Ministeri d'Economia explica que el xoc energètic per la guerra a l'Iran continua passant factura. A més, l'any passat per aquestes dates la benzina va baixar i per això ara la diferència sembla encara més gran. Si miram l'anomenada inflació subjacent, és a dir, sense comptar l'energia ni els aliments frescos, que són més volàtils, aquesta també ha pujat una mica, fins al 3,1%. Per saber exactament quins productes de la cistella de la compra han pujat més, haurem d'esperar encara a les dades definitives que es publicaran el pròxim 14 d'octubre.
5: Idò, davant d'aquesta situació, el Consell de Ministres té previst aprovar avui mateix un nou escut anticrisi. L'objectiu és protegir les famílies i les empreses de cara a la tardor i l'hivern.
6: Encara no en sabem tots els detalls, però el govern espanyol ja ha avançat que es mantindran les ajudes al sector agroalimentari com les compensacions pels sobrecostos del gasoil agrícola, que segurament s'allargaran fins a final d'any.
5: I l'altre front que té avui obert el Consell de Ministres és el decret Mari Carmen. El PSOE i Sumar han passat tota la nit negociant a contrarellotge i a hores d'ara encara no hi ha acord.
6: Sumar vol aprofitar aquest decret per posar normes més dures. Demanen regular d'una vegada el lloguer d'habitacions, que s'ha convertit en una via lliure per a l'especulació, que els contractes de lloguer es renovin automàticament i que es protegeixi més la gent davant els desnonaments.
5: Aquí a les Balears, una vintena de persones han acampat a nit passada a la plaça d'Espanya de Palma per pressionar el govern central que aprovi el decret d'habitatge i reclamar mesures contra els desnonaments a persones vulnerables.
7: Queremos que las casas sean para vivir, sean para la gente y dejen de ser para especular. No puede ser que la gente no tenga donde vivir.
8: Me parece muy injusto que se utilice como un bien mercantil y no se respete el derecho que deberíamos tener todo el mundo a tener una vivienda y una casa digna.
5: Una altra notícia de les darreres hores és que finalment sí hi va haver acord i Mari Carmen Abascal podrà tornar a casa seva. Les negociacions d'ahir varen durar més de 4 hores entre els representants de la dona de 87 anys i l'empresa Urbagestión. També hi va mediar l'empresa municipal d'habitatge de Madrid. Avui el batlle José Luis Martínez Almeida s'ha mostrat satisfet.
9: Tanto Urbagestión como los representantes de Mari Carmen agradecieron al Ayuntamiento de Madrid su intervención y manifestaron que no hubiera sido posible sin la intervención del Ayuntamiento de Madrid. Y por tanto, lo primero que tengo que decir es frente a todos aquellos que generan problemas, que prefieren las algaradas a las soluciones, el Ayuntamiento de Madrid siempre está en la solución.
5: I la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Un fet que han passat dilluns vespre a la platja de Palma.
6: I davant la gravetat d'aquesta amenaça, diverses patrulles van localitzar l'acusat a casa seva. Quan va obrir la porta va aparèixer amb una destral a la mà i es va aproximar als agents que varen treure les armes per mantenir la distància i evitar que s'hi acostés. Posteriorment va agafar ganivets, va utilitzar fins i tot un esparai de pèl contra els policies i els va llançar pots de vidre des d'una finestra. Finalment va poder ser detingut, però diversos agents varen haver de rebre assistència mèdica a causa de l'atac.
5: Són les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: 10 i 5 minuts, segona hora de programa. Continuem amb Marga Cifra, els comandaments tècnics i ben pendent del temps. Ho fem com sempre en aquestes hores, mirant cap al cel. Començam jornada amb un cel majoritàriament cobert a les illes, temperatures que encara continuen altes per aquesta època de l'any. Avui, de fet, les màximes arribaran als 29-30 graus i les mínimes quedaran entorn dels 20-21. Aproximadament el temps que ens espera és de tardor, però no acaba d'entrar del tot. Joana Maroto, bon dia de nou.
1: No del tot, Marta Grau, bon dia de nou. Idò, això vol dir que continuarem en nits tropicals, més o manco amb temperatures que no baixaran dels 20 graus, tot i que és vera que dormir una mica més a ple, tot i aquests dies fa una mica més de bon temps per dormir, per descansar. No es descarta qualque ruixat, tot i que la probabilitat és baixa i si plou seria de manera feble i també ocasional.
2: Pel que fa al vent, bufarà fluix i de direcció variable amb brises costaneres de la mà, maror i onatge, que pot arribar fins a 1,5 metres amb vent moderat de sud-est, que pot assolir els 31 km per hora.
1: Però recordeu que l'AEMET avisa d'un canvi de temps a partir de demà mateix. La massa càlida se retirarà i s'espera l'arribada d'un front fred associat a una borrasca atlàntica.
2: Un front que travessarà la península i que després també afectarà les illes. I amb ell podrien arribar aquests ruixats localment intensos a diferents punts de l'àrea mediterrània.
0: Sí, sobretot dijous ho compartim en el mapa que tenim a pantalla, com comença la pluja. Sí que podríem dir que arriba, en certa manera, la tardor. Però si miram cap a la península, aquesta pluja, aquest canvi ja hi és present. Catalunya estarà molt pendents, precisament, de les pluges, especialment al litoral de Barcelona i Tarragona, on es preveuen precipitacions que poden ser molt intenses.
1: Sí, Marta, de fet, les autoritats han activat avisos per pluges i es demana molta precaució, especialment durant la matinada i les primeres hores del dematí, quan es poden acumular quantitats importants d'aigua en poc temps.
0: I anem una mica més enfora, perquè el temps també ha deixat situacions molt complicades a altres punts del món.
2: A Nova York i a Nova Jersey, als Estats Units, una inusual tempesta ha deixat fortes pluges, vent i inundacions amb milers de persones afectades i nombroses incidències en el transport. Atlantic City, Nova Jersey, al nivell de la mà, va aconseguir una altura que va recordar alguns residents les condicions registrades durant la tempesta Sandy del 2012. Alguns mitjans locals van reportar aigua dins les cases sobre sectors propers al riu Hudson a Manhattan. Les autoritats d'emergència van recomanar als qui viuen en soterranis traslladar-se a pisos superiors i evitar-ne els desplaçaments.
0: I de Nova York i Nova Jersey, mirant també cap a Tailàndia, on les fortes pluges i les inundacions han afectat ja prop de 2 milions de persones i de moment han deixat més de 8 morts.
1: Sí, allà el govern manté l'estat de desastre a Bangkok amb centenars de refugiats i de refugis habilitats mentre les autoritats fan feina per evacuar les zones més afectades i fer baixar el nivell de l'aigua.
0: Situacions que fan feredat, estem compartint algunes de les imatges on l'aigua pràcticament arriba a la cintura de les persones, vehicles, en embossos, carreteres totalment anegades, una situació, com dèiem, molt complicada per la que està passant en aquest moment el país, un actual desastre el que s'està vivint a Bangkok. Continuarem pendents del temps al llarg del programa, però també d'altres qüestions, igual que ho han fet a l'inici, a la nostra tertúlia. Vos comentàvem que tota l'atenció avui està posada a la reunió del Consell de Ministres, en el qual es podria aprovar el decret de l'habitatge, un esborrany publicat abans de la reunió a la Moncloa que inclou la protecció davant dels desnonaments, la prohibició de la compra especulativa dels fons voltors, l'estabilització dels contractes de lloguer, la regulació del lloguer de temporada i també l'augment de l'IVA dels pisos turístics.
1: Sí, també bonificacions, Marta, fiscals dels inquilins i els llogaters també que baixin el preu del seu lloguer. Ara bé, Sumar exigeix prohibir els desnonaments a la població vulnerable i fer fora els fons voltors del mercat immobiliari, entre d'altres peticions que fa la formació política.
2: La pressió al carrer a sobre, després del desnonament de Mari Carmen, el cas ha tingut impacte arreu de tot el país. Abans vos mostraven les imatges de les concentracions i l'acampada a la plaça d'Espanya a Ciutat. Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, assegura que està fent feina contra rellotge per tirar endavant aquest decret de l'habitatge. Què podria passar i què podria suposar? Saludant José Miguel Artieda, president dels agents de la propietat immobiliària.

0: l'administració se faria càrrec d'aquest, en principi, d'abonar aquest test que està obligat a mantenir la persona que sigui vulnerable, i en cas de gran tenedor, pues no ho sabem, no? Aquest seria la gran diferència. I també el tema dels contractes, si és contracte de llarga durada o de curta durada. De curta durada està desregulat i, de fet, avui per avui no se sap ni la temporalitat que és un contracte de curta durada.
1: José Miguel, és una de les mesures, o una de les mesures, és estabilitzar els contractes de lloguer. Això, òbviament, dona més seguretat als inquilins, però no sé si penses que pot generar inseguretat, dubtes entre els propietaris. Què penses que passarà en aquest sentit?
0: Bé, nosaltres el que defensem és que sigui tot, hi hagi una proporció, no? Està bé estabilitzar, donar seguretat en el llogater, però també s'ha de donar aquesta seguretat, aquesta mateixa seguretat en el propietari, no? que posa l'immoble en el mercat esperant que se pagui una renda i a finalitzar aquest contracte pues, tornin les mateixes condicions. No? Si després s'obliga diguem, a renovar de manera forçosa, bueno, però que almenys aquesta garantia que té el propietari de cobrar pues, ha d'estar bastant protegida, i és el que el propietari està atemoritzant, no? d'aquesta por de que si incorreix amb impagaments o de repente hi ha decrets que canvia aquestes regles de lloc, pues, se'ls fa repensar tot dues vegades abans de renovar o de posar el seu immoble en el mercat.
2: Es preveu que sigui una negociació molt llarga i estirem pendent amb el focus pràcticament tot el matí, sobretot per després conèixer les conclusions. Dins tot aquest paquet de mesures, una d'elles, la que ha estat més d'actualitat els darrers dies i sobretot d'ençà aquest episodi, no?, de desnonament de Mari Carmen, aquesta dona de 87 anys de la qual hem parlat tant, no?, però com ha servit per visibilitzar aquesta situació, el que es planteja també és limitar la compra especulativa dels fons d'inversió. Quin pas tenen realment aquests grans propietaris en el mercat de l'habitatge, però aquí, a Balears?
0: Pues aquí a Balears podríem parlar de que és un 0,1% del total d'immobles que hi ha en el mercat. Això no arriba a 500 propietats, no? En la qual, bueno, fer normatives per aquest això residual, i no creiem que canviés la situació avui per avui que estem viscant aquí a les Illes.
2: I respecte al lloguer de temporada, perquè també, clar, això ens afectaria molt a nosaltres com a illes. Regular-ho pot ajudar a recuperar habitatges pel lloguer residencial, o existeix el risc que alguns propietaris decideixin el que vostè plantejava abans, no?, per por no llogar directament?
0: Sí, el que ha passat des de que va sortir la llei estatal de vivenda, que va ser en el 2023, i diguem, va forçar un transvasament de lo que és lloguer de llarga durada a lloguer de temporada i lloguer habitacional. Per desgràcia, se va fer sense tenir en compte o fer cas en els professionals que advertíem de que passaria aquesta situació, i està aquest tipus d'immobles que de temporada o d'habitació, pues està desregulat, i és llogater no té aquesta protecció que té amb un lloguer de llarga durada, no? Llavors, el que fa falta, primer de tot, és definir que és curta durada, no? Uh-huh. Perquè és total, s'entén que es manco d'un any, però ha de constar, i un motiu, no?, per fer aquest tipus de, una justificació per fer aquest tipus de contracte de curta durada, i després pues posar unes més condicions que puguin pues transformar aquest contracte de lloguer de curta durada en llarga durada en cas de veure que realment s'objecta a l'escàs, no? Que és el que passa habitualment aquí a Balears, que ens trobem contractes que haurien de ser de llarga durada, però realment estan baix un contracte de curta durada.
3: Som en conversa amb en José Miguel Artieda, ell és el president dels agents de la propietat immobiliària, i parlar d'aquest possible o d'aquest futur decret de l'habitatge que s'aprovaria o no avui al Parlament espanyol. Volíem concretar, José Miguel, en la situació de Balears, les mesures que s'anuncien

0: estan pensades per al conjunt de l'estat espanyol, però ja saben que la realitat illenca és molt diferent. No és el mateix Càceres o León com podria ser Eivissa o podria ser Mallorca. Són suficients per a la nostra realitat en els preus que tenim tan elevats, aquestes ajudes? Perquè ja és mes d'abril, advertíeu que les ajudes estatals poden quedar minces o poden ser ben curtes per mort dels preus aquí a les illes que estan molt per sobre de la mitjana estatal.
1: Bé, aquestes mesures nosaltres entenem que han de ser temporals, perquè és veritat que fins que no surtin al mercat aquestes vivendes assequibles, dignes i dirigides a un resident, doncs estem amb unes... amb molta crispació, no? I passen aquestes coses, que s'estan renovant els contractes i els llogaters estan forçats o bé a assumir aquest preu desorbitat o bé pues, cercar unes alternatives, no? Que són pues, reduir el seu espai i anar-se'n a habitacions. Això, el primer que s'ha d'abordar és un pla estratègic. Aquí a Balears s'han anunciat fa dues setmanes la projecció de 10.000 vivendes destinades en el resident amb un grau de protecció o un altre, no? Això és important, donar aquestes notícies i sobretot augmentar el parc immobiliari de vivenda protegida, no? Que aquí hem suspès tots, ha suspès l'administració sense mirar cap partit, i fan falta pues, aquestes 50.000 vivendes de protecció oficial, són les que falten a nivell de Balears, i a nivell nacional, estatal, pues, estarem parlant de 2 milions de vivendes. Si aportem aquestes, fem un pla d'actuació en 4 o 8 anys per aportar aquestes vivendes, i mentrestant traiem mesures que alivin aquesta problemàtica, pues sí que podríem estar parlant d'un bon enfoque del problema.
2: José Miguel, estirem pendents, perquè és evident que fins que avui no tinguem els detalls no podrem concretar, no podrem matisar, no?, què és el que ocorre, no?, quines són les pautes, les clàusules d'aquest decret d'habitatge que tant ens interessa i que, a més, suposa molt per les Balears. Recordem, les Balears, no fa falta dir-ho, però som una de les comunitats autònomes més afectades per la problemàtica de l'habitatge de l'estat espanyol. O sigui que serà molt interessant saber com queda definit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Tot vosaltres.
2: I així ho farem. Seguirem pendents i tot d'una que tinguem més informació, així anirem traslladant-la als nostres oients i espectadors. Tot d'una tornem amb el tema del decret, amb el que podria suposar, amb l'escut anticrisi, parlarem també de la benzina, però abans un apunt sobre la salut, que també és molt important. Comença la tardor, tot i que no s'ha notat del tot encara, però el que sí que comença també són els virus. En aquest final de mes de setembre podem parlar d'un repunt generalitzat dels contagis i diagnòstic de la Covid.
3: Exacte, Marta, els casos detectats han crescut un 70% durant la darrera setmana, confirmant un ascens accelerat del coronavirus, que se situa com el virus respiratori ara mateix més actiu a dia d'avui. Encara que la taxa d'aquesta patologia és minsa, és molt baixa aquí a les Balears, està en el 4,1 casos per cada 100.000 habitants. A la península ja ha pujat de 7,9 a 11,3 casos per 100.000 habitants, i s'espera que aquesta tendència vagi arribant i se traslladi aquí a les Balears.
0: Fa dies, l'expert en salut pública, Joan Carles Marc, explicava que les Balears tenen unes condicions de mobilitat que fan especialment rellevant la vigilància epidemiològica. Alguns factors, com el turisme internacional, la mobilitat entre illes i també la connexió permanent en la península, afavoreixen la introducció i circulació d'aquests virus respiratoris. En volem parlar amb l'epidemiòleg Daniel López Acuña. Daniel, molt bon dia.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Encantat de saludar-vos. Supos que començam per la pregunta que se fa molta de gent. Hem de preparar-nos per una tardor complicada en la grip i la Covid, o la situació és molt diferent de la que vàrem viure durant la pandèmia?
4: No, la situació és diferent a la que hem vist durant la pandèmia, però sí que hi ha un repunte de Covid en les últimes setmanes, que és notori. Los sistemas de vigilancia epidemiológica Sentinela de infecciones respiratorias agudas muestran que en la atención primaria se ha incrementado casi en un 70% en la última semana el número de casos de COVID, que la positividad a COVID de las pruebas realizadas es la más alta que ronda alrededor del 25% en estos momentos, la gripe estacional y el virus respiratorio sincitial aún no cobran la fuerza que normalmente cobran en los meses de otoño e invierno, más adelante, sobre todo alrededor de noviembre, diciembre. Y en estos momentos lo que tenemos es aparición de COVID, un número importante de casos positivos en la atención primaria, por fortuna no impactando la atención hospitalaria. Por el momento son casos más, por decirlo así, moderados de COVID, pero no dejan de ser casos que puedan entrañar peligro, sobre todo en personas mayores y en personas que están inmunodeprimidas o que tienen otras patologías.
3: Daniel, se parla de que la Covid mai no se n'ha acabat d'anar, per dir-ho d'alguna manera. Què significa exactament això des del punt de vista epidemiològic? Deieu que no hi ha motius per alarmar-se o per preocupar-se, però no sé si hem de pensar que continua circulant, encara que ja no en parlem tant, i per això també no hem de baixar la guàrdia, per dir-ho d'alguna manera.
4: Sí, la realidad es que el virus del SARS-CoV-2, desde su aparición en 2020 o a fines de 2019 en China, ha tenido una evolución tal que va a permanecer con nosotros, está circulando habitualmente y tiene repuntes en los periodos estacionales en donde más prolifera y más se contagia. La razón por la que en estos momentos no tenemos una situación como la que tuvimos durante la pandemia es porque hemos venido vacunando a las personas y de una manera u otra todas las personas jóvenes de edades intermedias o mayores tienen algún grado de inmunidad o han experimentado la enfermedad. Pero yo creo que las lecciones fundamentales aquí son las siguientes. Lo primero es que hay que apretar el paso, hay que acelerar el ritmo de vacunación. Muchas comunidades autónomas empiezan el 1 de octubre, algunas adelantaron una semana. Es evidente que la presencia del virus se nos ha adelantado con relación a los 2 años anteriores en este ciclo otoño-invernal. Y yo creo que el mensaje para la gente es, para personas mayores, para trabajadores sanitarios, para personas susceptibles por otras enfermedades o por inmunodepresión, vacunarse cuanto antes de COVID. Hay que recordar que para la COVID hay que vacunarse anualmente como para la gripe estacional. Y lo mejor es aprovechar la oportunidad para hacer la vacunación de COVID y de gripe estacional de una sola vez para prevenir al máximo situaciones que puedan ser más críticas de infecciones respiratorias agudas al final del otoño y a principio del invierno.
2: Recapitulant, la Covid ha arribat abans de temps, deia l'epidemiòleg i exdirectiu de l'OMS, Daniel López Acuña. Si mos fixam en el que ha passat a la península, recordem 70% de casos detectats, un augment del 70% en les darreres setmanes. Clar, si tenim en compte la nostra comunitat, que no mos trobam en aquesta mateixa situació, però influenciats per la mobilitat, per el turisme, per els viatgers internacionals, poden preveure, Daniel, que mos trobarem en una situació semblant en els futurs dies o les futures setmanes?
4: Sí, yo creo que aun cuando Baleares tenga en estos momentos indicadores un poco más bajos que en otras comunidades autónomas, hay que estar preparados para un escenario de mayor incidencia de COVID. La comunidad autónoma que mayor incidencia tiene en estos momentos en atención primaria, mayor positividad y con un incremento notable es Cataluña. Y la movilidad y la conexión y la relación entre Cataluña y Baleares es muy intensa. Entonces, por el trasiego de viajeros internacionales, por el trasiego de viajeros nacionales y por la epidemiología misma que está teniendo el virus, tenemos que crear o construir el escenario de que a Baleares le estará afectando una tasa creciente de incidencia de COVID. Entonces, hay medidas que se pueden tomar. La primera, ya la he señalado, la vacunación, acelerarla, que los servicios de salud de la comunidad autónoma, como en otras comunidades autónomas, no solo esperen a que venga la gente, sino que hagan una vacunación proactiva de los grupos de riesgo y de las personas diana para la vacunación de COVID. Pero también es el uso de mascarilla en las aglomeraciones, en el transporte público, en los centros sanitarios y sociosanitarios. Yo insisto, yo viajé la semana pasada a Madrid, usé mi mascarilla en el avión y uso la mascarilla.
2: Pero
4: en
2: seguro que eres el único. Público.
4: Bueno, había más de 3 o 4 personas. Mira. Sí, soy de los pocos, porque claro, eso se olvida, se tiende a no darle importancia. Pero bueno, es que también en el entorno que le rodea a uno, claro, empieza uno a escuchar la noticia de que, me dio COVID, tengo COVID, tengo este cuadro respiratorio, me siento un poco mal. Y bueno, yo conozco 2 o 3 personas en el entorno inmediato que incluso están particularmente sensibles en estos momentos porque reciben quimioterapia y han tenido que interrumpir su tratamiento de quimioterapia. Mira. Per una infecció.
2: És una qüestió de respecte. És una qüestió de respecte que vàrem adoptar molt bé durant la pandèmia i que hem perdut i que han de tornar a recuperar. O sigui que des d'aquí, pedagogia i la feina de la mà dels experts. Tant de bo, agafàssim aquest estil dels asiàtics que ho tenen ja interioritzat i incorporat. Nosaltres no estem en aquest punt, però el manco sí que ho desitjam. Daniel López Acuña, un gust, com sempre, moltes gràcies.
4: Un placer, Marta. Mucho gusto.
2: Igualment, estirem pendents del que pugui passar en els futurs dies. Ja ho ha explicat l'epidemiòleg. Si a la península se troben en aquesta situació, probablement nosaltres també ens trobarem en una situació semblant en els futurs dies. Hem parlat molt del tema de l'habitatge durant la tertúlia. És un dels temes que ha estat damunt la taula, però l'habitatge no és l'única preocupació per les butxaques. El nou paquet de mesures anticrisi també posa el focus a l'encariment de l'energia i els carburants. Omplir el dipòsit torna a fer mal. Benzina i gasoil han començat la setmana per damunt dels 2 euros al litre.
3: Sí, Marta, per fer-nos una idea del que això significa, omplir el depòsit de 40 litres costa de mitjana uns 82 euros, segons els preus que publica el Ministeri. 7 mesos després de l'inici del conflicte de l'Orient Mitjà, els carburants continuen disparats i arriben als preus més alts de tot aquest 2026. Només durant aquest mes d'agost passat, el gasoil es va encarir un 30% i la gasolina un 17%, i això malgrat el descompte d'aquest 10 cèntims per litre que tenim ara mateix.
0: I atenció, perquè demà acaba una de les mesures que precisament havia de donar una mica d'aire a les butxaques, la rebaixa fiscal dels carburants. El descompte sobre l'impost d'hidrocarburs va entrar en vigor el mes de juliol. En aquell moment, a les Balears, el litre de benzina es pagava a 1,63 euros i el de gasoil a 1,60. Però aquella ajuda ha anat perdent força fins a desaparèixer i aquest setembre ens deixa unes pantalles a les benzineres amb els preus més alts des de l'inici del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons les dades del Ministeri per a la Transició ecològica i el repte demogràfic, aquest diumenge el litre de benzina i el de dièsel es pagaven a les Illes a 2,04 euros. És, de fet, la segona xifra més alta de la història.
2: I si cercam un precedent, ens hem de remuntar al 2022, quan l'encariment provocat per la guerra d'Ucraïna va portar la benzina fins al 2,17 euros al litre i el gasoil fins al 2,10. Hi ha una dada que encara crida més atenció si comparam les Balears amb la resta de l'Estat, i és que nosaltres encapçalam ara el rànquing de preu dels carburants.
3: I per darrere hi trobam Astúries amb la gasolina a 95 i el dièsel a 1,99 euros per litre i Cantàbria amb 1,97 euros el gasoil i 1,96 la benzina. A l'altre extrem, els preus més baixos són Melilla, en el cas del dièsel, i a Canàries, en el cas de la benzina, amb 2,54 euros al litre. Uns preus que les Balears només hem tornat a veure enguany en el cas de la benzina 95 durant el mes de juny, fins a aquell mes sí que els apagàvem en aquest preu, quan encara estava en vigor la rebaixa de l'IVA del 21%.
0: Així que perquè aquesta setmana hagi de passar per una benzinera, una cosa et segura, omplir el dipòsit torna a ser una despesa que es nota i molt a la butxaca. Escoltam alguns dels nostres oients amb qui hem parlat avui de matí.
5: Jo omplir pràcticament tots els dies del cotxe, viatge de la universitat, viatge de la feina, qualque viatge que me permet fer més perquè la benzina ara està caríssima. Just ahir em vaig posar i feia manco d'una setmana.
6: Cap de pagar la benzina quasi 20 euros, quan normalment en la moto l'estava pagant 15, depòsit ple, més o manco. I la pujada, la veritat que se nota moltíssim i esperem que prenguin qualque mesura.
0: I avui de matí, aquell que ara escoltareu era el clam dels conductors a una benzinera de ciutat.
7: Hombre, sí, pues sí, cara está. Y gasto mucho porque para ir a trabajar, para venir a traer al niño al colegio, es horrible. Es que no me queda otra, porque el transporte público me retrasaría mucho. Sería más tiempo, tengo que coger 2 autobuses para ir a trabajar, 2 para volver, 2 para traer al niño.
8: Sí, Sí, perquè vaig cada dia amb el cotxe cap a la feina, per ahí més o manco. Sí, no faig comptes perquè si no fa més mal encara. He de dur nins a escola, vaig a casa amb meus pares, dur nins a escola, a la feina...
2: Situació ben complicada que afecta, sens dubte, les nostres butxaques. 10:30, uns consells tornen tot d'una.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
2: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
3: El primer dia està com tot descol·locat, no?
4: Sí.
3: I a poc comences a entendre't en els teus companys.
5: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
6: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
1: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
1: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. El dia.

10 i mitja passen de 3 minuts. Avui tenim especial il·lusió de parlar amb Tomeu Català, que és des de fa una setmana fill predilecte de Vilafranca de Bonany, la màxima distinció que atorga el municipi.

0: El fundador del projecte HOMO també és vilafranquer com en Tomeu Penya i ha rebut aquest reconeixement després de més de 40 anys de trajectòria social dedicada especialment a les persones amb problemes d'addiccions i a les seves famílies. Un reconeixement que ell mateix ha volgut compartir amb totes les persones que l'han acompanyat durant tot aquest llarg camí.
1: Amb ell diuen que es pot parlar de tot, ja ho sabeu, de la vida, de la mort, de com està el món o de com, com el somiam en aquest món, d'actualitat, de política, d'amor. Però avui ell és el protagonista i també volem parlar d'ell. I ja el poden saludar, també, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Com està aquest fill predilecte? No sé si ara, doncs, diferent. Perquè, clar, quan tu n'és fill predilecte d'un municipi, ja és com un plus de responsabilitat.
2: Mira, jo quan ho vaig saber... vaig diferenciar bastant el jo profund i la feina que l'ha feta amb molt d'altres. Diríem el personatge entre cometes. El jo profund segueix sent el mateix. Absolutament el mateix. Me conec bastant, m'estim, me valor, però també sé moltes limitacions meves. I, per tant, no m'ha llevat la son, no m'ha llevada. He estat molt content, profundament content, d'estar, que la vila me faci que me doni aquest títol. En principi vaig tenir, sentir molta vergonya, però vergonya perquè jo he fet molt poc per la vila. Jo he estat molt poc a la vila. Jo he corregut un poc de món, però a la vila com a tal... Sempre l'he tingut dins l'escó, perquè són les meves arrels. Jo vaig mamar allà tota una sèrie de coses que n'estic molt content, però vaig quedar de pedra.
3: No estic d'acord que hagis fet poc per la vila.
2: No,
3: tot
2: no,
3: el que
2: no,
3: has
2: no
3: fet
2: vull
3: tu...
2: entrar perquè m'he reflexionat i ja m'ho han dit, això no m'ho diguin.
3: No, has però, fet molt, has però... fet molt, en realitat. Perquè quan tu vetlla pels drets de les persones, per tantes sí. coses, tantes lluites que has tingut tu, finalment has vetllat per tothom, inclosos sí, sí. els ciutadans de la vila.
2: I des de la vila, això és cert.
3: Exacte.
2: Però, bueno, vaig sentir aquest sentiment,
3: exacte.
2: No? O sigui... I ho vaig tenir. Punt.
0: Està molt bé perquè sobretot és un home, en Tomeu, que toca de peus en terra, no se'n va sí. per les bardisses ni se li pugen els fums.
2: No,
0: ja
2: és que, sí, o sigui, els fums sempre són molt fotuts perquè vos destrueix.
0: Sí, i tant.
2: I vos compara. I compra el mot sempre dolent, sempre xerec.
0: Jo te volia demanar, perquè deies que aquest títol no és només teu. Evidentment, el comparteixes no només amb els vilafranquers i vilafranqueres, sinó amb tothom que t'ha acompanyat en aquest camí. Però a qui dediques aquest premi? Si ara has de dir tres o quatre persones o entitats, no ho sé. A qui el voldries dedicar?
2: O sigui, no parlaré d'entitats, que al llarg de la història sempre el projecte és possible gràcies a moltes entitats, però gràcies a molt de particulars. Però especialment les persones, com un moment donat, se'n donen compte que ho necessiten, venen, fan un procés i els seus familiars. Jo, per exemple, aquell dia vaig estar molt content de moltes persones, però hi havia la primera alta terapèutica de fa quasi 40 anys. Sap quin bloca que té això, no? I hi havia també gent que feia poc temps que havia entrat, que havia vengut de les Sitjoles, i... persones que lluiten, que s'esforcen, que treballen, que se'n donen compte que s'han equivocat un moment donat i que volen refer la seva vida. Jo, sense voler, inclús sense conèixer-los, no sé per què les estic de forma especial. No sé per què.
0: En el, en el final són com a fills teus, una mica.
2: Bueno,
0: una sí. mica sí.
2: Sí, sí,
0: mica,
2: sí, sí, sí, sí. Les sento així, però sé que ells m'estan ajudant constantament, no?
0: Sobretot...
2: Ahir, per exemple, jo diré, vaig parlar d'arrels a la vila, no? Perquè vaig considerar que era una de les coses claus.
3: Puc repetir la teva frase. Si teniu bones arrels, no tingueu por, sigueu qui sou.
2: Exacte. I, de fet, en el projecte hi ha un programa que se diu Arrels.
0: I la cançó d'en Tomeu que sentíem també se diu Arrels.
2: Exacte. I ahir, la directora d'Arrels me diu... Tomeu, ja comença si ven i hem de preparar el dinar que feim a Cateva. i van quedar d'acord ja el dia que vendran a fer un bon dinar. Un bon dinar és una torrada. Una torrada de ser tota la gent d'arrels i altres programes. Però els programes més fatuts, de la gent més delicada, entre cometes, venen cada any a Can Nostre. I jo disfrut molt. De fer, fan una torrada, disfrutam. Bé.
1: I tu que ets un home que observes el món, que jo sempre t'ho dic, ets com un petit Buda però catòlic, troc que en Tomeu Català aporta aquesta pau sempre que el tens a de vora. Com veus el món actualment? Ho dic perquè de cada vegada tens la sensació de que tothom està més empipat. Aquestes guerres que m'han tocat viure, de cada vegada m'han deixat més pobres, i la pobresa de vegades du la desesperació i a segon quin tipus de problemes. Tu que fa ja anys i panys que ajudes a tothom a sortir de segon quin pous, com veus aquest món contemporani que m'han tocat viure ara mateix?
2: Mira, Xisco, tens raó. Estem en un fandango tremendo, no? La ONU ara està tap, no sé, bueno, podríem dir moltes coses. Però jo cada vegada estic més convençut que si no han destruït la nostra terra és perquè hi ha molta gent normals, normals com nosaltres, com molts que vos veuen, que intentem fer bé. Si no, destruirien la nostra terra. El que surt moltes vegades és això altre, perquè el que explosiona... clar, que jo t'he dit, per exemple, que una persona... que ha fet el projecte que li ha costat un any i mig i durant un any i mig i que en lloc de viure en el carrer viu en el projecte, però després quan surt què fa? No té puesto, no té lloc. Bueno, comparteix una habitació amb un altre si pot per molt d'euros, molt d'euros. Això és cert, però també és molt real tot l'altre, que moltes vegades no ho veiem.
3: I què fem? Perquè davant d'aquesta situació que no és molt optimista, és vera, que si problemes per accedir a l'habitatge, els esforços sí, sí, que a vegades se queden en ratxes dins aigua, la intel·ligència artificial que lleva feines, que fa que la gent més jove perdi atenció, capacitat de concentració, no és fàcil, aquest punt en concret.
2: Jo te faré un petit detall, no? O sigui, respecte a intel·ligència, és una gran aportació que la humanitat fa, però pot ser una gran destrucció per la humanitat també, eh? O sigui, la capacitat de creixement personal, de maduració, capacitat crítica, però és que tot ho tenim, tac, el tenim tot d'una.
3: Què li diries a qualcú que davant d'aquesta situació, i sobretot tu que tens experiència en tractar amb persones, no? Que com deies han tingut un mal moment a la vida, però després han intentat tirar sí, cap endavant i a vegades surt bé i a vegades s'atorba més i a vegades no surt bé i depèn de cada cas. Què li diries a qualcú que mos escolti que ha pensat en llançar la tabeola?
2: Primer, que se conegui, que se valori, que s'estimi i que aprengui a estimar les petites coses que li passen i mos passen. Perquè això també és real. No només són les paraules, ni les ideologies, ni això petit, que té molt de valor. Jo quan t'he entrat, i perdona que ho diré, quan t'he entrat, t'he vist a tu amb aquest morro tan pintat. No, perdona, no sé si se pot dir això, no?
3: Sí, però, se pot
2: bueno,
3: dir.
2: O sigui, diu,
3: és que me dona un poc d'energia.
2: Però això, avui, tu t'has cuidat d'una forma especial. I això és guapo. I això té valor.
3: Moltes gràcies per aquestes paraules. No, a vegades és que simplement un necessita tenir un pot de bona cara, no? I sobretot, avui que estic un poc refredada, ho compten amb tot, dic, mira, més que mai, no? Que se noti un poc el to vermell per animar.
1: Clar, si cada vegada és que jo que estic com un gravà i que no estic malalt ni res, a mi en Tomeu no m'ha dit res, per tant, deu semblar que m'has copit la mà. Aquí al mig, donant sa cara també per tot Balears. Tomeu Català, un home observador. No.
3: Exactament.
0: Bé, no se pot competir en els morros vermells de la Marta. Això és cert.
1: En els morros de cirera, ara que citàvem.
2: No, dic això perquè no tant els morros, jo diria que d'una forma t'has cuidat especial avui. Per algo.
3: Per la teva visita.
2: Però, i això té valor.
3: I tant que sí.
2: I això és guapa.
3: Perquè aquí tenim una relació amb totes les... És la part més guapa que tenim en aquesta feina, conèixer totes les persones que veniu, aprendre amb totes les persones que mos visiten. Tu. És la part més romàntica d'aquesta feina. Després no parlarem d'estrès i de presses i de matinar, però sí, la part més guapa és precisament conèixer persones com vosaltres. Després de tant d'anys, hi ha alguna història que t'hagi arribat al cor, que avui vulguis, no? Ja que parlam d'aquesta distinció com a fill predilecte, compartir amb nosaltres alguna història personal d'aquestes que dius, mira, me l'enduc al cor.
2: N'hi duc moltes, però ara, mira, jo feia un parell d'anys que no havia vist una persona que havia escrit, m'havia demanat que li escrivís un llibre, molts anys de prostitució, cada setmana volvèiem a la residència, ho tenc escrit, però un moment donat vaig decidir no escriure. I varen desaparèixer. I un moment donat me crida per telèfon. Ella tenia moltes ganes de tenir un infant, però no en tenia, no? I me crida, dic, estic esperant un bebè. M'agradaria que fossis el seu padrí. Oh. Jo tenc que anar molt alerta en això, no? O sigui, però, bueno, i no havia sabut respost. Com li deu anar, com no li deu anar, i tal. I dia de nou va venir a la vila, amb el seu infant.
0: Acompanyar-te en aquest dia tan especial per a tu.
2: Carai, tu, vaig estar supercontent.
0: Clar, segurament és difícil compilar totes les històries perquè és molt complicat o d'en Xiscobant, no? Que en tu se pot parlar de tot i és vera, poden parlar de política, ara hem parlat de la guerra, fins i tot podríem parlar, no, de la situació habitacional, podríem parlar de vida, de mort, d'amor, de moltes coses. I és vera que tu sempre mos envies o mos fas tenir aquesta esperança, aquest missatge d'optimisme, de veure les coses amb una mica més de netedat, no, per dir-ho d'alguna manera.
2: Jo, no, vegades... jo no diria tant optimisme, que pot ser més bé qüestió de caràcter, de manera de ser, com d'esperança. Tenim molt de motiu d'esperança i n'hem de crear constantment.
0: I per tenir
2: perdona que t'he teat.
0: No passa res. Jo, el bessó del que jo volia dir era que és vera que aquest missatge esperançador és molt important, no? Perquè la gent necessita esperança. Necessita, sobretot en temps difícils, d'aferrar-se a un clau que crema, per dir-ho d'alguna manera. Però segurament en Tomeu hi ha coses que l'indignen. Que l'indignen en Tomeu?
2: La mala llet. Amb poder o sense poder, m'és igual. La mentida, la doble vida, la incoherència. Jo tenc de tot això, però tenc que lluitar i tenc que treballar, perquè si no, això fa molt de mal. A un mateix i a els altres.
0: I de tot això, perdona Marta, n'hi ha molt en el món. De doble vida, de mentida, de mala llet, no? Supos que si fossin petites dosis el món seria d'una altra manera, està clar.
2: Seria una altra història. Però podem anar creant a poc aquesta altra història. Mira, a la vila, a la portassa van fer una exploració que no vaig poder veure, perquè tot d'una que vaig arribar em vaig trobar gent i això. Però venia gent, ja veia, com jo, me deia, Tomeu, aquí me vares ensenyar rosa a rosa. Carai, tu! Aquí, bueno, coses d'aquestes, i el guapo.
3: Per acabar aquesta conversa, si haguessis de triar una paraula amb la qual t'agradaria que te recordassin els teus veïnats de la vila, quina seria?
2: Tomeu.
3: I a banda del teu nom, per què t'agradaria ser recordat? A mi se m'ocorren moltes coses,
2: Sí, per una persona que ha estimat i l'han estimat.
3: Aquí se t'estima molt, Tomeu Català. Les teves...
2: Jo almenys tinc aquesta consciència.
3: T'ho puc dir de bon de veres, sempre que vens al Manco mos convides a la reflexió sobre moltes qüestions de la vida. Tomeu, un home al qui no li agrada la mala llet, ho ha explicat ben bé, i qui també assegura que si qualcú passa per un moment difícil abans de llançar la teva ola, per favor, recordi qui és aquesta persona, se demana qui és. I sobretot, no tingui dubtes a l'hora de sol·licitar ajuda, perquè som humans i tots mos poden caure en algun moment del camí, a vegades aquests camins tenen pedres. Tomeu català com a fill predilecte des de fa només uns dies de Vilafranca de Bonany. Tenia moltíssimes ganes de conversar amb tu. Ha estat tot un plaer.
2: Moltíssimes gràcies, Adolfo.
3: Una abraçada molt forta.
2: Sou una meravella.
3: El gust ha estat nostre. 10:48, continuem, seguim en ruta.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
1: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
1: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
1: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I prepara el regreso, que torno.
3: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
5: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera, plora que plora, i ja no va trobar possessió, ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
6: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà, fos el que fos, i de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
7: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
3: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. El dia.

0: Volem parlar avui d'una tendència que cada vegada desperta més interès, la ginecologia estètica i els tractaments per modificar l'aspecte de la vulva. Darrere aquestes intervencions hi pot haver motius ben diferents entre si, n'hi ha que responen a una necessitat mèdica o funcional, però també hi ha dones que recorren per una qüestió purament estètica o per inseguretats amb el seu cos.
1: Sí, la pressió estètica, no?, que se sol dir. Aquí entren en joc factors com la pornografia, els cànons estètics, que ara en parlàvem, o fins i tot comentaris de les parelles que poden fer que algunes dones pensin que els seus genitals no són normals. Però existeix realment una vulva ideal? I quan parlem d'una necessitat de salut, a què mos referim? Quan parlem també d'una pressió estètica, a què mos referim? I ho volem aclarir tot amb la nostra comare de referència, que és Nana Isabel García. Bon dia, Anna, com estàs?
2: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
1: Avui un tema així bastant...
2: polèmic.
1: Polèmic, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Però comencem pel principi, si t'assembla.
2: Sí.
1: Clar, d'entrada... així com també mos han dit que els pits poden ser molt diferents, les vulves també poden ser molt diferents. Existeix una vulva normal o hi ha una gran diversitat en forma, mida, aspecte, etc. de genitals femenins?
2: Sí, per sort hi ha una gran diversitat, no? El que passa és que, com tu deies, la pressió estètica, els cànons estètics, el que és ideal, el que és guapo i el que no a la vista, ha arribat fins aquí, no? Fins a els nostres genitals i la forma de la nostra vulva. No hi ha una vulva ideal, està clar. El que passa és que pareix que cada vegada estem idealitzant més o que el cànon estètic que se persegueix és una vulva infantilitzada, no? Sota el meu punt de vista, uns llavis menors petits, que ocupin el menor espai possible, que no sobresurtin els llavis menors per fora dels llavis majors, en fi, una sèrie d'estètica que recorda més a una vulva d'una nina més que d'una vulva d'una dona adulta, no? I això mos du a més debats, no? Però sí que és vera que hi ha a vegades inclús, com tu comentaves, aquesta pressió mos ve inclús de la nostra parella, no? Que per muntura mos pot arribar a fer qualque comentari, perquè sí que és veritat que ja ho comentarem, que hi ha una part de salut, no? Dins aquesta cirurgia hi ha a vegades indicacions que poden ser necessàries o algun tipus de molèstia, però quan arriba l'estètica, la pressió en aquest punt, ja mos hem de començar a plantejar altres dilemes, no?
1: Moltes coses, òbviament, sí. Però bé, ja que des que hi ha algunes qüestions que són per necessitat, anem aquí. Quines serien aquestes operacions o aquestes intervencions que se realitzarien per aquesta necessitat, precisament, de salut de ser dones?
2: Sí, a vegades pot ser que necessitem una labioplàstia o una modificació dels llavis perquè realment siguin d'una mida massa gran que ens produeix rossaments, molèsties en les relacions sexuals o inclús en la roba interior. Hi ha dones que per ventura amb una pèrdua de pes molt important s'ofereixen canvis a la vulva que li produeixen aquestes molèsties, no? També a vegades arrel d'espart pot haver-hi cicatrius que donin problemes, dolor, molèsties, modificacions anatòmiques importants que necessitin un tipus de correcció. O inclús en dones que ja estan en edat de menopausa amb una atròfia genital molt important, a vegades necessiten inclús una cirurgia per intentar tornar, diguéssim, donar-li espai en els llavis menors perquè s'han fusionat. Inclús hi ha tractaments de cirurgia que pareixen més com posar-se botox a la cara, no? Pues, també hi ha àcid hialurònic per injectar a la vulva o a la vagina per augmentar la hidratació. Això ja no és un tema estètic, sinó un tema més de salut. Hi ha dones que s'ofereixen molt l'atròfia genital, que tenen molta sequedat i a vegades aquestes injeccions d'àcid hialurònic o inclús làser, tractaments en làser, fan que, diguéssim, aquesta vulva torni, diguéssim, a regenerar aquest teixit, a tenir més irrigació, més hidratació i millorar aquests símptomes, no? O sigui, no sempre és una qüestió estètica.
0: Has diferenciat estètica i mèdica, les qüestions, no? Estètica i mèdica. En cas de que una persona tingui una intervenció d'aquestes característiques, hi ha contraindicacions? Hi ha postoperatori? Se pot complicar?
2: Clar, al final qualsevol cirurgia té riscos, no? Per una banda, riscos d'anestèsia, com sempre, riscos d'hemorràgia, d'infecció, de que no quedi bé així com pensàvem, no? Sempre hi ha aquests riscos, no? Per tant, és important sempre confiar en professionals que siguin en fi, realment especialistes i tot això, però és veritat que al final, com tota intervenció quirúrgica, sempre hem de valorar els pros i els contres, no? Igual que quan sometem a qualsevol altre tipus d'intervenció quirúrgica per estètica, no? I per això jo sempre he pensat, no? Que a nivell de salut està clar, no? Que quan entra en joc el risc-benefici, sí, tu trobes que ja has de passar per quiròfan per un motiu de salut. Però quan entres estètica, aquí ja cadascú posa la balança el que li pareix més important, no?
1: Me demana anar quantes dones arriben a consulta pensant que tenen qualque cosa malament. Algunes sí que deben tenir qualque cosa malament perquè tenen aquest problema, aquest dolor, aquestes molèsties, aquests problemes després d'un part, per exemple, i quantes dones tu els has de dir, mira, no, tu o les teves companyes de vulves n'hi ha moltes i la teva és una més. I sobretot, si aquestes operacions, que són per necessitat, no les estètiques, per necessitat, entren dins la seguretat social, perquè, per exemple, un problema que pugues tenir a dins la boca, per exemple, normalment la seguretat no t'ho cobreix.
2: Clar,
1: sí, no sé si en aquest cas sí que se cobreix a través de la seguretat social.
2: Clar, el primer que me demanava sí que és veure que hi ha dones que realment venen a la consulta amb aquest dubte de si això és normal o no, i tu quan li expliques que la teva vulva és normal, com que li lleves aquest pas de damunt, no? Que per bon tros se pensaven que no era normal que això que vos comentava, no? Que els llavis menors surtin per fora dels majors, que és superhabitual, a moltes dones els hi passa, però no és el que surt moltes vegades en aquestes imatges de pornografia mainstream, no? Que no veiem aquest tipus de vulves tan diverses.
3: Simetries, també. Exacte. Igual que en el pit.
2: Sí, sí, sí, un llavi més llarg que l'altre, és a dir, és que això és el més normal i que la vulva no és simètrica igual que els pits, igual que altres parts del cos.
1: La cara, la nostra cara mateixa no és simètrica.
2: Total. I el segon que me demanaves que era que ara m'apunta.
1: Si entren dins la seguretat social, les intervencions.
2: En principi, la majoria...
1: Les no estètiques, per una qüestió estètica purament dura, pura i durament.
2: Malauradament, no. Sí que és veritat que hi ha certs tipus d'intervencions que poden entrar per si donen, per exemple, una sinèquia de llavis, és a dir, quan se fusionen els llavis menors i no se pot, diguéssim, hi ha dones que inclús tenen problemes per fer pipí, o tenen infeccions de repetició. En aquests casos sí que podria estar inclòs, però, per exemple, que xerraven de les injeccions d'àcid hialurònic per augmentar la hidratació de la vagina, tant de bo entrassin, perquè si són un tractament realment útil per a dones amb menopausa o amb atròfia, seria molt útil, no? Però això és una qüestió...
3: Si ara tenim manca de subministraments de medicaments per menopausa, que ara mateix és un gran problema, ja no te dic aquest tipus de tractaments. Si qualcú té un dubte, qui és la millor persona perquè assessori a les dones que no saben si sotmetre's a una intervenció o no? És la comare, és el ginecòleg, per on passa la consulta?
2: Sí, al final saps que tenim per on treure contacte quasi anual en les dones són nosaltres, les comares, perquè fem aquestes citologies, aquestes revisions. Potser hi ha dones que van a la privada sempre que tenen més contacte amb el ginecòleg i també al final és aquí acabant derivant, no?, aquest tipus de consultes perquè no són competència nostra. Al final és una cirurgia, al final és un tractament mèdic que sí que al final ha de passar per mans d'un ginecòleg. Per tant, la primera passa sempre hauria de ser de la comare i nosaltres fent la derivació corresponent en el ginecòleg, en els nostres companys.
3: No passa amb els genitals masculins, o al manco no hi ha ni tanta informació, ni tanta publicitat, ni tant de plantejaments sobre rejovenir. És veritat, no? No sé si és una sensació personal o si és generalitzada.
2: També hi ha testicles simètrics, però per lo que sigui no mos qüestionàvem tantes coses, no?
1: És veritat que la pressió estètica hi fa molt, la pornografia també, sé que me queda molt poca estona, però ara que la Marta feia referència en aquest rejoveniment vaginal, no sé si és un terme mèdic o sobretot comercial, no? Que mos estan venent també, i no ho dic jo, és un terme que també s'utilitza molt, el terme o el concepte vulva Barbie.
2: Sí, és que al final també existeix, a més de la labioplàstia, la vaginoplàstia i la himenoplàstia. Hi ha gent que demana que se li reconstruesqui simen. Això ja és un nivell més per temes segurament de, al final, vendre el teu cos perquè una altra persona el disfruti, no? Perquè al final tu quin benefici tens com a dona de tornar a tenir simen, no? És a dir, al final hem de... Tot ve una mica de la mateixa reflexió, no? De on ve aquesta pressió? Per què necessitem tenir els llavis més petits, més grans, per què mos han de llevar i posar coses...
1: Amb un aspecte més infantil.
2: Amb un aspecte més infantil. Això és el que més cringe dona d'aquesta història, no? I, sobretot, per què han de tornar a tenir la vagina d'una nina? Al final és una... En fi, una qüestió que mos han de qüestionar, no?
3: Sí, són preguntes molt interessants, no? D'on ve aquesta pressió social? Ana Isabel García, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
3: Arribem d'aquesta manera a les 11, publicitat, notícies, i continuem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia. Ja ha començat la reunió del Consell de Ministres. Ho ha fet amb una hora de retard a causa d'una intensa negociació nocturna entre els socis del govern de coalició sobre el nou decret llei d'habitatge. De moment es desconeix si hi ha acord entre PSOE i Sumar.
6: Sumar exigeix regular, recorda-m'ho, el lloguer d'habitacions per evitar l'especulació i també aprovar la renovació automàtica dels contractes de lloguer. Dirigents d'aquesta formació política, com per exemple la ministra de Sanitat, Mònica García, han llançat ja un missatge molt clar, diuen que no avalaran cap test descafeïnat. El PSOE, però, de moment es mostra molt reticent a acceptar aquestes condicions, en especial la pròrroga dels contractes.
5: Mentrestant, el president del PP no confia gaire, diu, en el decret que avui pugui aprovar el Consell de Ministres. Assegura Alberto Núñez Feijóo que qui ha causat un problema no està capacitat per arreglar-lo.
7: 8 anys de rumbo equivocado en vivienda, com ustedes imaginan, no se va a solucionar con el decreto que en este momento estará discutiendo los socios que conforman el Consejo de Ministros. El daño que ha hecho este gobierno no lo van a reparar los culpables.
5: I d'habitatge se'n parla en aquests moments al Parlament, on és en marxa la sessió de control al govern. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha acusat el PSIC de manifestar-se contra si mateix.
6: Ho ha dit en resposta a la diputada socialista Verónica Llufriu, que ha responsabilitzat el govern de la situació de crisi de l'habitatge aquí a les Illes. També ha acusat l'executiu de no tenir interès a solucionar el problema.
8: Si aquí hi ha un culpable en aquestes illes de que els menorquins i els balears hagin de sortir de casa seva perquè no poden pagar els lloguers, són vostès. Declarin ja les zones tensades. Limitin els preus, limitin les pujades dels lloguers en els habitatges.
9: Ja tenen ustedes bastante con manifestarse contra sí mismos, contra sus políticas mismas de vivienda. Les da igual qué camino tomar, porque de todos modos no tienen ni la más remota idea de a dónde quieren llegar. Gracias.
5: I mesura important de cara a l'hivern, avui que hem conegut que la inflació s'ha disparat fins al 4,9% al setembre. El Consell de Ministres aprovarà avui limitar la pujada de la tarifa regulada del gas i de la bombona de butà per protegir els consumidors davant la crisi al Pròxim Orient.
6: La ministra Sara Hessen ha confirmat que l'increment del gas es limitarà al 15% a partir del mes d'octubre del mes que ve per evitar una pujada que s'hauria arribat al 45%. A més, el preu màxim de la bombona de butà quedarà fixat en 9 euros amb 55 cèntims.
5: Avui també destacam que la massificació d'embarcacions a la Mar Balear és una de les principals amenaces de la qualitat de l'aigua i de l'equilibri de la Posidònia oceànica.
6: Pablo Rodríguez, expert en aquest tema, qui acaba d'assumir la direcció de la Fundació Marilla, s'ha mostrat a favor de posar límits als fondejos en determinats indrets més congestionats de les illes. En una entrevista a l'informatiu Matí, Atmes, però, que primer s'ha de tenir un registre de vaixells.
10: Com pot ser el lloguer d'embarcacions sense llicència, el mal comportament, no? que quan lloguen aquestes embarcacions, que sí que bueno, ja hem tingut episodis molt nefasts amb conseqüències sobre els éssers humans també. O sigui que jo crec que fa falta molta regulació i allà on toqui, clar que sí, posar límits.
5: I a l'exterior, nit de molta atenció a Cisjordània, més de 100 colons israelians han atacat la vila palestina de Jalut per impedir que una família palestina tornés a casa seva amb l'aval del Tribunal Suprem d'Israel. Així hem arribat a les 11:04 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: 11 i 5 minuts, tercera hora de programa, recordam l'hora de magazín, l'hora en què parlam de cultura, entreteniment, de llibres, d'alguns autors en concret. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i avui li toca el torn a Elisabet Benavent, una de les escriptores espanyoles que ha aconseguit convertir la literatura romàntica en un autèntic fenomen de masses. Va debutar el 2013 amb En los zapatos de Valeria, que va començar publicant de manera independent sota el nom de Beta Coqueta, i des d'aleshores ha construït una trajectòria amb més de 5 milions d'exemplars venuts i més de 23 llibres publicats.
1: Així és, Marta, les seves històries han fet esbot o han saltat també de les pàgines a la pantalla. Valeria, Fuimos Canciones i Un Cuento Perfecto han estat adaptades per Netflix i ella mateixa ha anat evolucionant en les seves novel·les i amb la seva manera d'entendre l'amor, les relacions i també els personatges femenins.
2: Dijous serà a Mallorca per participar al FLEM, on xerrarà de les seves dues darreres publicacions. Mientras espero, un dietari quadern de viatge i Una niña buena, una novel·la publicada aquesta primavera, que ha posat sobre la taula una revisió molt conscient d'algun dels mites romàntics presents en la ficció que ella mateixa havia escrit anys enrere. I ja la podem saludar. Elisabet Benavent, molt bon dia, com estàs?
3: Molt bon dia, pues molt contenta d'estar parlant amb vosaltres, moltes gràcies.
2: I nosaltres encantats de saludar-te. Ara repassàvem una mica en format resum la teva carrera i de Valeria en aquesta niña buena han passat 13 anys. No sé què ha canviat també en la teva manera, ja no només d'escriure sobre l'amor i de les dones, sinó també d'entendre la vida, perquè si una cosa tens és que ets una autora en constant revisió.
3: A veure, els anys passen i no només tenen que passar perquè me facin mal els genolls, tenen que passar perquè aprenga algo i bueno, pues l'amor és una de les constants que tenim en la nostra vida i a més, com més part del meu treball, pues estic constantment pegant-li voltes. Crec que el més significatiu ha sigut donar-me compte que molts anys hem estat esperant un amor que s'expressi en grans gestos, que en gran diloqüència i crec ara, als meus 42 anys, que el verdader amor és aquell que es fa tots els dies en proves xicotetes, cada dia, constant, i que construís de veres algo duradero.
1: Elisabet, jo abans de Valeria, Fuimos Canciones, Un Cuento Perfecto, crec que la meva filla me matarà, si no dic que també ets autora de tota la Verdad de mis Mentiras, que també ha estat adaptat a una sèrie, mos ha encantat a ca nostra, però si tornem en aquell 2013 en què vares decidir autopublicar, que això també és important dir-ho, no vares ser com a molt valenta, aquella En los zapatos de Valeria, que recordes d'aquella lot, d'aquella Elisabet que encara no sabia que estava a punt de començar una carrera literària tan extraordinària?
3: Bueno, jo estava, la veritat, estava morta de por. Me donava molta por que els de la gent del meu alrededor se burlara de mi, la gent de l'oficina, que, bueno, jo no tenia massa expectatives en l'assumpte, però, bueno, pues sempre tens por.
1: La síndrome de la impostora, vaja.
3: No, bueno, no, això, o sea, crec que ho patim sobretot les dones, però ho patim tots els dies i dona igual en què punt de la nostra carrera estem, que ho seguim patint. Però en aquell moment era més pensar, això no va anar a ningú lloc, ho faig només per a que en el futur no poder dir-me a mi mateixa que no ho havia intentat.
2: D'aquelles primeres lectores, Elisabet, que passaven Valeria de mà en mà, varen ser decisives. No sé què vares descobrir aleshores sobre la relació que ha de mantenir una autora amb els seus seguidors. Ho dic perquè m'han contat d'Esflem, que la teva xerrada és una de les que ja queden mà encontrades perquè tothom té ganes de venir a escoltar-te i a saludar-te.
3: Bueno, és que tot va ser molt orgànic, la veritat. Era el moment que es començava Instagram a fer-se un poc més conegut i bueno, pues és que de manera, no, una manera normal es va integrar en la nostra vida i per a mi des del principi era molt normal pues, compartir en els lectors que anaven arribant. Jo en aquell moment no sé si tenia 1.000 seguidors com a molt i parlàvem sovint sobre pues, que li havia aparegut el llibre, en què li pareixia que podia millorar. Entonces, totes aquestes coses han estat acompanyant-me fins ara. Ara, pues, bueno, apleguem més missatges, no puc contestar a tothom, però sí que és de veres que jo mantinc aquesta relació perquè em pareix que l'autor pot aprendre molt de la visió del seu llibre en uns altres ulls i que, a més, és que és molt guai. És una finestra que tu coneixes a gent que molta gent d'aquell moment s'ha convertit en grans amics.
0: Home, un escriu, no?, per les persones que llegeixen després, per totes aquestes persones que aposten precisament per la comèdia romàntica. Per cert, viu un moment molt dolç, igual que la novel·la gràfica. És vera que ha viscut un renéixer important també la comèdia romàntica. Què pensaries o quin és el teu argument davant d'aquells que diuen o que poden considerar la novel·la romàntica, la comèdia romàntica com un gènere menor?

0: dins de les històries se reconeguen i se riguen, perquè jo crec que està un poc menospreciat enfrontar-se a la vida en un somriure i riure's de dels problemes del primer món o de les fases que un passa. I jo no crec tant en que sigui un moment dolç, sinó que quizás se li ha donat més visibilitat ara. El romanç du molts anys venent molt. El que passa és que ara, pues, quizás en les xarxes socials o en internet en general, se li ha donat més visibilitat. Però crec que sempre ha sigut un gènere que ha tingut molts lectors.
1: Ai, ara no sé qui sentint de fons, però sí que jo volia dir, Elisabet, que abans comentàvem que dijous seràs en Esflem, en aquest festival de literatura expandida, molta de gent frissa, no?, de poder sentir-te en conversa, per cert, amb la nostra companya, amb en Xisco Nadal, a partir de les 8, allà a Magaluf. Ja quasi no en queden entrades, jo hi per un pèl me que fora entrades, la veritat és que hi ha molt d'interès per veure en Ben Avent. No sé què teniu pensat, Xisco, ara si ho poden fer com a spoiler, tractar, xerrar o oferir en el públic. Elisabet, no sé si amb en Xisco ja heu tingut qualque petita xerrada de per on anirà la cosa.
0: Encara no hem xerrat, però jo crec que lo més emocionant és això, no? Que aparega en temes
1: que flueixi
0: espontànios i que, exactament, però jo amb moltes ganes, moltíssimes ganes d'estar per allí.
2: De fet, Elisabet Benavent ja té experiència en Esflem, i si una cosa que caracteritza en aquest festival és que més que presentació de llibres, que sí que és cert que Elisabet Benavent en té dos en cartera, és que és una entrevista on pots parlar l'autora de moltes coses, i també la gent del públic, a mi el que m'agrada és el moment aquell de micro obert, on tothom que ha llegit Elisabet Benavent podrà demanar tot allò que vulgui, serà una conversa. Jo espero que m'ho passem bé, Elisabet, com ara, és a dir, serà una conversa, cosa que mantenim ara mateix.
0: No tinc ningú dubte de que estarem molt a gust i que ens ho anem a passar molt bé.
2: I clar, tu ara ja ho deia, som en conversa amb Elisabet Benavent, una autora supervenda, 5 milions d'exemplars venuts de les seves novel·les, i ja ets una autora que te pots permetre com a petits luxes, com aquest Mientras Espero, que és un llibre com a més d'autor, tapa dura, m'ha encantat el llibre, t'he de dir, que no té res a veure en el que fins ara eren les teves novel·les, però clar, quan una ja ha venut 5 milions de llibres, una ja se pot permetre fer un llibre on parli d'ella, de les seves curolles i dels seus viatges i, sobretot, d'allò més íntim.
0: Sí, no sé si... Jo crec que ho has definit molt bé, crec que ha sigut un capritxet que m'han concedit des de l'editorial, perquè, bueno, pues al final són un munt de pensaments que m'han acompanyat de tots aquests viatges de treball, i quan estàs a soles penses coses i només tens una persona en la que parlar, que eres tu mateixa, pues me pareixia interessant aquest diàleg que s'estableix en tu mateix, i a més ha quedat un llibret molt guapet, jo crec que és un caramelet, i bueno, pues també està bé per a mi, és un reto enfrentar-me a una altra manera de comunicar-me també a través de l'escriptura.
2: I també t'he dit, quan una dona permet sortir a la portada d'un llibre d'esquembuixada, com és el teu cas, amb aquella cabellera o vant, vol dir que ella està molt segura del seu producte. Està molt segura,
0: ui, no, no.
2: Està molt segura del seu llibre. Jo tot el que vaig veure la portada vaig dir, això és la portada d'una dona que ha fet el llibre que volia.
0: No, ha sigut el llibre que volies, de veres. Sempre ha tingut aquesta llibertat dins de l'editorial. La veritat és que sempre m'ha sentit molt abraçada, molt apoyada des de l'editorial. Però això és més bé un homenatge al qui me va fer la foto, no? Que és la meva parella que me va apoyar molt per a fer este llibre. Em va animar molt perquè, bueno, pues sempre tens dubtes de fer algo diferent. I bueno, com molts dels viatges dels que parle, ell em va acompanyar, pues si fa unes... Perdó pel ruïdo, però és que m'ha pillat per el carrer, perdó. Que m'ha apoyat moltíssim i és un gran fotògraf també en el seu temps llibre. I m'apetia fer-li aquest xicotet homenatge.
2: Deien que tens dos llibres per presentar, aquest Mentre espero, i també Una niña buena, història, en aquest cas, d'una actriu, d'Ana Julia Casasnovas, que passa per una experiència que fa que se desenamori de sa professió, mos la trobam en un bar de tapes de Barcelona i rep una visita i a partir d'aquí qui vulgui seguir sa història t'haurà de llegir. Però que també deia que ets un autor en constant revisió perquè amb aquesta novel·la també desmuntes una mica el que és el mite d'amor romàntic i el passes petzadàs una mica de sa contemporaneïtat, perquè una pot ser escriptora de novel·la romàntica, però en sos anys ja ho deia, evoluciona.

0: I sa manera d'escriure sobre la moda fa 13 anys no és la mateixa d'ara, perquè n'hem après molt.
1: No, jo en aquell moment, en el primer llibre, pues, jo també era pues, filla del meu temps i no havia posat en dubte certes coses que havia après sempre com una veritat absoluta. Entonces, pues, creixent, vas vivint coses en primera persona i la teua idea de l'amor va canviant i, bueno, pues ara mateixa no és la mateixa. I, a més, este llibre parla de algo en lo que jo he estat pensant molt i, sobretot, parlant molt de les meves amigues, i és este síndrome que tenim totes de ser complacents en tots els demés i posar les nostres... Com si poses les teues prioritats davant, estàs seguint molt egoista, no? Entonces, pues bueno, pues parla d'este complex de la nena bona i també de l'amor sa versus l'amor romàntic que sempre alimentem d'un munt d'idealització.
2: Clar, i segurament t'han demanat moltes vegades quina part o quin percentatge de Elisabet Benavent hi ha en aquests llibres, no? Supos que pot ser siga ficció, pot ser siga una mica autobiogràfic, però segur que moltes vegades t'han demanat si els teus personatges veuen de tu o tu veus d'ells, no? En el final, que han de creure, no? Que Elisabet i els seus personatges també han anat evolucionat així com han anat visquent l'amor, o com pensen? No sé, com diria o com respondries en aquesta pregunta?
1: A veure, jo crec que, evidentment, els personatges també responen a la meva nova manera de veure la vida, de veure l'amor, de veure pues, el problema de la vivenda, el problema de ser dona i poder viure la teua maternitat i el treball i moltes coses que han anat assentant una idea més profunda, però... jo sempre dic que és el mateix que un escriptor de novel·la negra que deixen els seus llibres, no? O sigui, partim de sempre des de la ficció, partim des d'idees que és imaginació, partim de lo universal a lo concret, però no parlem de... No tinc una vida tan interessant, ja m'agradaria a mi.
0: Clar, i tu ets conscient de que hi ha molta de gent que ja llegeix els teus llibres pensant en actors i actrius, perquè si una cosa tens... és que ets molt adaptada. A mi, allò que m'agrada, quan ja una sèrie diu basada en una història d'Elisabet Benavent, jo sé que aquesta sèrie a mi m'agradarà.
1: Ai, que bé, moltes gràcies. A mi també me passa. Algunes vegades jo escric en cares en el cap. No m'agrada d'alguna manera compartir-ho, perquè crec que condiciona molt ja el lector.
0: És viva Benavent, perquè sabies que la propera pregunta era de qui fa cara na Julia Casanovas, i ja t'has avançat a la meva pregunta.
3: I no te vol fer spoiler.
0: Clar.
1: És que, no, a veure, no ho
3: vull dir. Però ja l'ha pensada.
0: No, ja està. No, per favor, no hem de posar, aquí ara en un problema a la nostra, autora.
1: No, és que jo crec que n'hi ha que animar a la curiositat del lector, no? No que donar-li com dates molt tancades, perquè jo crec que el nom més important de la lectura és justet això, que la imaginació vole i que cada uno alimente la història que ha escrit algú que no coneix en les seues pròpies referències.
0: Som en conversa amb Elisabet Benavent, que ho dèiem aquest dijous, serà el Flem, ella serà la xerrada, l'entrevista inaugural del Festival d'enguany, i dèiem, té dos llibres, presenta dos llibres, un d'aquests és aquesta Niña Buena, un concepte que ens remet, Elisabet, a moltes dones que han après a no molestar, a agradar, a complir i a posar les necessitats dels altres, però ho comentaves, per davant de les pròpies. Quan vas començar aquesta història, què te va interessar més, la protagonista o tot allò que representa i tot allò que podies criticar a través d'aquesta Julia Casanovas?
1: A veure, a mi m'interessava tot el que podia remenetxar alrededor d'aquest complex de complir sempre els demés. Tot el que bueno... Tot el que n'hi ha alrededor de la idea de que una nena bona és aquella que diu sempre que sí, que li facilita la vida als demés, però ojo, que quan tu poses un límit, en aquest moment has tornat una persona roïn per algú. O sigui, sempre que n'hi ha una franja roja per a tu, per als demés mai li ve bé.
3: Home,
1: no?
3: Això és partir de la premissa que no se pot agradar a tothom, no? I que quan t'interioritzes aquest concepte també t'ajuda a ser més lliure.
1: Sí, però pareix que de cara als demés tu t'has convertit com una persona més egoista, més tal, que no dic que pensar només en un i que els demés li doni el vent. No, dic que n'hi ha coses molt importants d'un mateix que no es poden deixar enrere en prioritat dels demés, perquè com en els avions, no? Que primer n'hi ha que posar-se la mascareta d'oxigen a una mateixa per a poder ajudar
3: sempre
1: els demés.
3: Sempre posen aquest exemple i és genial perquè és molt gràfic, és bona. I és que surt així, primer tu i després podràs ajudar si és que vols ajudar, no? Però és veritat. Sí. Abans has dit una cosa que m'ha agradat molt, no? A part que és molt activa les xarxes socials, fins a quin punt te condicionen els lectors les opinions? I has dit, no puc contestar tot, és evident, però te condiciona? T'ajuden? Te suggereixen?
1: No, o sea, m'ajuden, però sí que és de veres que uno no pot escriure pensant en lo que li va agradar exactament al lector, perquè entonces pues uno es converteix en un funcionari de algo, ¿no? De, bueno, ara està pues la moda del romantasy, pues ara romantasy. Jo crec que això no és natural. Te condicionen en totes aquelles coses que has fet mal. Entonces, està molt bé perquè així no repeteixes els teus propis errors. Però jo pense que no deuen condicionar del tot perquè crec que d'alguna manera el procés té que ser natural.
0: En aquesta trobada amb els teus lectors també hi ha molta de gent que se dedica a l'escriptura i que ve a escoltar-te perquè, de fet, tu també fas classes, fas tallers d'escriptura. Què els diries a la gent que ara comença a escriure i que la seva aspiració és ser Elisabet Benavent del 2030? No sé per on haurien de començar. Ho dic per prendre nota, perquè a mi ja m'agradaria ser Elisabet Benavent d'aquí una dècada.
1: Pues mira, a mi m'agradaria dir-li a la gent que no tinga por, que no tinga por, que confie, però també no vull romantitzar este món perquè és molt complicat inclús quan ja estàs dins. Entonces, que confien, que de vez en quan passa la màgia, però que tampoc n'hi ha que deixar de costat que els que estem així hem tingut un cop de sort. I que n'hi ha que estar també molt despert per agarrar el tren, però el tren té que passar. No, però sobretot que no tinguin por, que hi existen moltíssim i no només un gènere i que s'animen.
0: Per tant, no romantitzar, pujar el tren quan passi, llegir molt i no centrar-me en un gènere. Perfecte.
1: Sí.
0: Ja tenc totes les notes a punt. Elisabet Benavent, tu i jo tenim una cita. Serà aquest dijous en es Flem, a les 8, en aquest Festival de Literatura sí. Expandida de Magaluf. Mm-hmm. Ja quedam una estona abans i ja prenem qualque cosa plegats i ja anam fent, obrint camí per aquesta xerrada de les 8.
3: Quedada en directe, és meravellós això,
0: Com te penses que se queda amb una autora d'èxit?
3: Sí.
0: Quan tens oportunitat...
3: Tota l'audiència.
0: No és fàcil.
1: Sí. Bueno,
3: Elisabet, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies per l'espai i amb moltes ganes del dijous.
0: I de dijous molt bé.
3: Preneu bona nota, sobretot a tots els oients i espectadors que ens estàu escoltant. Jo crec que serà una cita super gratificant. Companys, són ja les 11:24. Escoltam uns consells i seguim amb més propostes, que avui a més en tenim moltes. Tot d'una.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: TV3 Ràdio és entreteniment.
2: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo. El lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. La merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Y hay cosas que no cambian, como Tentol.
4: Tentol.
5: Tentol.
6: Tentol.
3: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
7: Diumenge a les 7 de l'hora baixa, segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
8: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
7: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
9: Bon dia, com estàu?
10: Bé, bé. Antonio Pablo Torres entra a l'àrea, però la Torre remata el pal!
7: L'emoció del partit.
10: El pal!
7: Y el post en l'opinió dels protagonistes.
11: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
7: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
12: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
7: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
13: Estàs a punt de covar-me.
14: Sí?
13: Que fa emoció.
15: Què dius?
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: A veure què en penseu d'aquest tema que ens ha generat tant de debat i que encara no sabem per on tirar i com podríem definir el que just ara suposa un boom. Bé, no sé si un boom, però el manco ha arribat a Espanya, ha arribat per quedar-se. Són les sales de la ràbia, una atracció que s'ha posat sobretot de moda a la capital.
1: No sé si vos passa, però hi ha gent que té dies que arriba a casa amb ganes de pegar-li una galtada al televisor, estampar l'ordinador contra la paret o convertir la impressora de la feina en ferralla. Idò, a Madrid ja hi ha que ha decidit que això no només se pot fer, sinó que també pots pagar per fer-ho.
2: Són les anomenades sales de la ràbia, habitacions preparades perquè durant una estona puguis agafar un martell, per exemple, una barra de ferro o qualque altra eina i dedicar-te a rebentar objectes. Una tele, una impressora, mòbils, electrodomèstics o fins i tot mobles.
1: Tot això, hem de dir, en casc, ueres, guants i altres mesures de protecció. La gràcia és entrar estressat i sortir-ne, el manco en teoria, molt més relaxat. I el negoci està funcionant. Aquestes sales s'han convertit en una activitat d'oci per fer en parella, amb els amics, en comiats de fredir, o fins i tot com a activitat de team building, quan t'obliguen a partir amb els teus companys d'empresa per reconnectar.
2: Coses veurem. Hi ha una dada que encara fa més curiosa aquesta història, és que alguns clients diuen, expliquen, que hi van perquè els ho ha recomanat el seu terapeuta, el seu psicòleg. Ara bé, els psicòlegs en general posen un matís important. Trencar coses pot produir una sensació momentània d'alliberament, però això no significa que estiguem aprenent a gestionar la ràbia. De fet, hi ha un especialista, uns especialistes, que consideren que és més saludable canalitzar aquesta ràbia amb exercici físic que no acostumar-nos a descarregar la nostra ira pegant cops.
1: Però ja saben com funciona l'oci modern. Primer varen arribar els escape rooms, després els bars de darts, el paintball, i ara resulta que també poden quedar-se els nostres amics per rebentar un televisor. Vos hi apuntaríeu? Abans que me digueu res, vull saludar a Susana Iborra, la nostra psicòloga de capçalera. En aquest programa, Susana, com estàs?
3: Bon dia.
1: Això és bo o no?
3: No.
1: No. És a dir, com a professional,
0: el dubte
1: no.
0: Que teníem,
1: ja dius que això no funciona.
3: No funciona.
2: Jo ja he dit que no qualsevol forma de violència i que jo el manco, que me convidin a descarregar la meva, no sé, la meva càrrega mental anant a un concert o anant a ballar, no? Que supos que és com més recomanable, Susana.
3: Claro, los motivos por los que sientes esa rabia o esa frustración siguen ahí, hayas tirado hachas, dardos, hayas roto cosas y quitando las risas que te echas en un momento dado en esa situación, los estudios dicen que genera más violencia. O sea que,
0: ostres, això és súper important. O sigui, sí. Que,
2: clar, veus? És que, perdona, jo he dit
0: que
2: abans...
0: És que jo tenia els dubtes, també.
2: He dit abans que si una cosa m'apareixia era que podia posar o sembrar un precedent, i és que al final la gent ho normalitzi.
0: Home, perquè
2: i
0: si
2: que
0: vagi
2: a descarregar una
0: estona
2: allà...
0: Tens un mal dia i ja estàs acostumat en aquesta sala a descarregar amb un televisor, el dia que ho tinguis tindràs ganes de fer-ho i crearà una dependència tal vegada. No és la solució. O sigui, que aquestes persones que probablement faran negoci amb això, no han consultat un especialista. Ha estat com una idea...
3: Bueno, es que está un poco en la psicología popular, y de hecho, sí, lo ha dicho Joana, hay psicólogos que lo recomiendan. Bueno,
0: però una cosa és aquesta pilotota d'espuma i una altra és això, clar.
2: Claro. Això és el que han dit alguns dels que han practicat en aquestes sales. Han dit, el meu terapeuta ha dit que venga. No sé si és verà, no?
3: Sí, no sé què certificació tindrà el terapeuta que les ha recomendat.
1: Però potser són terapeutes junguians, i vulguis que no, tot depèn del corrent psicològic que facis servir a la teva consulta.
3: Sí, que ara també tots nos podem llamar terapeutes, perquè en realitat, o terapeuta o coach, o lo que tu quieras, sin la formación que le asumimos a un terapeuta. Tu te imaginas que ha estudiado una carrera de psicología. Pues no, terapeuta puede ser alguien que ha hecho terapias de no sé qué. Entonces, también vayamos un poco con pinzas. Es verdad que es muy gracioso ese momento, pues quedas con amigos y haces esto,
1: no, i que però... Per fer-ho, sense que hi hagi aquest rerefons de canalització de la ràbia, pot ser divertit. Vas amb les teves amigues, els teus amics, te fiquen dins una habitació, hi ha quatre televisors, dos ordinadors, tot ja de sany de sa picó, i que tu agafis, jo què sé, un bat de béisbol o una barra de ferro, com a xerrer a quatre cots, fins i tot per Instagram, tampoc queda com a divertit. Ara, que això te serveixi de teràpia, com li ha dit la nostra psicòloga, és un poc com aquell conte del dinosaure de Monterroso. Quan se despertó, el dinosaurio aún estava ahí. En la ràbia passa el mateix. Sí. Fas tot això per a la ràbia.
3: I el motiu de la ràbia també sigue ahí.
0: I també depèn de com reaccioni la gent, perquè estic segura que un psicoanalista se fica en una d'aquestes sales i comença a veure la reacció d'un, la reacció d'un altre, a un que se li va la pinça, a un que se li va de ses mans, un que té por a l'hora d'enfrontar-se al televisor. No me diguis, és digne d'anàlisi.
3: Sí,
0: se mos ha anat un pot de les mans.
3: Divertido de ver, perquè cada un afronta la violència, no?, d'una manera
0: molt
3: diferent.
0: Estic segura que aquestes persones que tenen el xiringo muntat, en més d'una ocasió, li han hagut de dir a una persona: ei, relax. Sí. O sigui, això, 100% segura, veritat? Sí. Perquè se te pot anar de les mans.
3: Porque una vez empiezas, esto es como insultar o gritar en un estadio de fútbol.
0: Sí.
3: Una vez comienzas...
0: El grup anima al grup, és veritat, i és molt més fàcil portar-se malament, tenir unes actituds molt més maleducades quan tu estàs influenciat per el company de vora. O sigui, què no recomanem les sales de la ràbia?
1: Ara que parlem d'això, recoman fefaïntment el darrer capítol de Peep-Toe, de puntilles, la sèrie de HBO, que parlant d'aquest efecte de la torba, de que el grup de vegades multiplica per cent el que tu com a individu no faries, i aquell final jo crec que cristal·litza molt bé tot el que mos va explicar en la sèrie.
2: I que pareix una exageració...
1: No ho és, malauradament.
2: I no ho és tant, malauradament, sí, sí.
0: Idò, queda clar, teníem els dubtes de com reaccionar davant d'aquesta tendència, aquestes sales de la ràbia, que ara mateix són presents d'alguns llocs d'Espanya, sobretot a la capital, per intentar canalitzar aquesta ira a través d'objectes. Hem fet la consulta a la psicòloga i diu que no són recomanables, que la gent faci més ioga, respiri, surti a passejar, però que no canalitzi la seva ràbia en aquestes sales. Tenim altres qüestions que comentar amb tu. De fet, volem abordar una pregunta que segurament més d'un o una s'ha fet després d'una ruptura d'una relació. Sembla que cada vegada costa més mantenir una relació de parella perquè ens enamoram, després convivim, compartim projectes i just quan passa un temps tot se va desgastant i arriba el moment de dir una frase molt famosa, que és aquesta: hem de parlar. Tenemos que

0: Segons alguns estudis, les parelles que estan satisfetes i duren mantenen aproximadament 5 interaccions positives per cada interacció negativa, especialment en situacions de conflicte. I aquestes interaccions positives no són grans gestos romàntics, poden ser afecte, humor, agraïment, curiositat per l'altre o simplement escoltar-lo de bon de veres. I sí, la fórmula és així de senzilla, perquè no la posem en pràctica.
1: Aquí parla d'un problema de compromís, d'una societat en què tenim més opcions que mai i menys paciència. Pot ser una relació no es deteriora només per les grans crisis, sinó també per centenars de petits moments en què deixam de mirar, escoltar o tenir cura de l'altra persona. Per mirar d'esquetí una solució, ja podem saludar la psicosexòloga de referència de les parelles felices de Balears, com és na Susana Iborra. Susana,
2: hola.
1: Benvinguda una altra vegada.
0: Jo
1: te dic hola a cada tema, perquè claro. Penso que cada tema és com si encetàssim una pantalla.
2: Sí.
1: Què s'amaga darrere aquesta sensació de que ara les parelles no duren? Ho dic perquè és cert que és com un denominador comú. Així com abans, quan jo que he estat un any del 80, a la meva classe només hi va haver un fill de pares separats, en canvi ara l'excepció és que hi hagi un fill de pares que encara estan casats. Han girat la truita en aquest sentit.
2: Veía el otro día un vídeo de dos señoras mayores que las entrevistaban por la calle y les preguntaban su estado civil y decían que estaban viudas y hablaban de lo felices que eran desde que son viudas porque por fin pueden viajar, pueden hacer cosas sin dar explicaciones, sin tener que... Porque el marido se ve que no la dejaba salir, no la dejaba viajar y estaba haciendo toda una vida. Yo a veces pienso... Esta mirada de que ya no duran tanto las parejas, antes duraban quizá más de lo que debieran y a costa del sufrimiento de una de las partes o a veces de las dos partes. Uh-huh. Y bueno, lo de aguantar, la duración, yo creo que tendríamos que dejar de ver el éxito de las relaciones por lo que se dura, uh-huh. sino por cómo has intentado hacer las cosas bien y estar bien y hacer feliz a la otra persona y tú ser feliz, y si llega un punto en el que la etapa ha finalizado, darla por finalizada antes de generar sufrimiento a la otra persona y a ti mismo.
0: És que és curiós, perquè és vera que quan acaba una relació moltes vegades ho assumim com un fracàs, no? En el final, perquè que, mira, ja m'ha tornat a anar malament, ja no m'ha tornat a anar bé, o penses que ho diran de tu també, no? És una miqueta... Porta davant el mirall i veure que no ha funcionat, però per ventura no ha funcionat, no que no hagi funcionat, ha arribat fins aquí.
2: Claro. Ese cambio de mirada yo creo que lo hemos ido incorporando y ya no es lo del aguantar por aguantar, pero es verdad que quizá nos estamos yendo como al otro extremo, que es, mira, yo no es que no sea feliz, es que creo que por ahí hay alguien que me puede hacer todavía más feliz y entonces termino esta relación porque contigo, esto es una frase que escucho mucho en consulta, contigo tengo el 95%, pero es que me falta el 5%. Entonces, terminan la relación convencidos de que van a encontrar una persona con la que tengan el
3: 100%. Pero el 95% ya ni ha, ¿eh? Yo creo que en un 70 ya me da un
0: firmamos todos.
3: Un 65. No. Ostres.
2: Claro, pero nos han vendido que existe esa posibilidad porque ahora tenemos muchísimas más posibilidades que antes, ¿no? Y yo creo que ahí se nos está yendo un poco y entre poc y massa, no sé.
1: Tu creus que aquesta possibilitat d'aquest bufet lliure sentimental és allò que ha fet que molta de gent se pensi que aquest 100% sempre serà possible i que potser aquest 100% arriba si tu també hi fas feina, que no hi ha una vareta màgica que faci que dues persones se complementin a les totes. Un pic ha passat aquella fase primerenca de molta horitzontalitat i molta hormona i molt de xup-xup cerebral, arriba un punt en què una relació és fes llit, parlar de les factures i haver de gestionar segons quin tipus d'intendència familiar, perquè tu pots tenir un pare que està major o pots tenir qualcú de la teva família que te necessita, i això no va en detriment de la teva relació sentimental. Clar, quadrar-ho tot, jo crec que és el problema d'aquesta alquímia que tots voldríem.
2: Claro, ese 5% a lo mejor viene de la cotidianeidad, de las obligaciones o de la etapa de la vida en la que te encuentras. Y empezar con alguien, es verdad que es un 100%, pero ni tienes cotidianeidad, ni tienes facturas que pagar, ni tienes... Claro, entonces das lo mejor de ti, aunque estés muerto, cansado, reventado. Das lo mejor. Pero eso, por suerte, no es sostenible en el tiempo, porque imagínate, no podríamos hacer nada más en la vida que estar enamorados. Entonces, por suerte, va pasando y la cosa, pues, del 100% va encontrando su equilibrio y a veces es un 70%, a veces es un 80%.
3: Pero es que no pasa res sense diferents.
2: No.
3: No? En teoria és... Ahora, sona molt bé, tal vegada en el paper, no? Lo de has d'acceptar les persones... però és la realitat. O no acceptes tu així els teus amics, no? Que en certa manera seria un poc el mateix. Si un analitza els seus amics, són de diversos tipus, caràcters, tendències polítiques, de tot, no?
2: Claro, y si tú además no te consideras un regalo para el universo y entiendes que tú también tienes tus cositas que los demás aceptan de ti...
3: Per descomptat.
2: Porque tienes cosas también maravillosas, entonces tú también aceptas a los demás tal como son a pesar de. Ninguna relación puede durar siendo gemeliers, ahí los dos clones.
3: La clau està en acceptar.
2: Sí.
3: En acceptar, perquè no trobarem aquest 100%, ni un 99%. Ni un 90 probablemente.
2: Puede ir variando, a lo mejor. Oye,
3: depende de la etapa de la vida, claro.
2: Claro, a lo mejor ese 5% en este momento de tu vida es fundamental.
3: Y te supera.
2: Claro. Y eres capaz de aceptar un 80 con otra persona, pero que ese 5 que te estaba faltando sí que te lo da.
3: O ¿Y sea, quién es la clau o el secret d'algunes parelles que han durat moltíssim? I ara posarem alguns exemples de parelles per les que ningú apostava res i que després han durat molt. Tenim algunes, si és que no m'ha recordat-les.
1: Sí,
3: és difícil triar-les, eh?
1: Bé, difícil. Nosaltres hem fet una tria particular nostra, però l'edat, l'entorn, les dinàmiques sentimentals i el nostre passat poden ser factors a tenir en compte a l'hora de formalitzar una parella. Uh-huh. Però hi ha exemples d'unions que ja des del començament varen fer sonar com a totes les alarmes.
3: Sí.
1: Pensam en David Beckham i Victoria Beckham. En Michael Douglas i na Catherine Zeta-Jones. Pensant també en Cristiano Ronaldo i na Georgina Rodríguez. Ningú donava un velló per totes aquestes parelles, però escolta, allà són. Supos que siguin també quan se separin, estarà esperant per dir. T'ho vaig dir.
0: T'ho
1: vaig dir que no durarien.
3: I quina ràbia,
1: però és que duren,
3: que
1: però és que ja duen, per exemple, en Michael, com si fos cosí meu, però
0: com que
1: és fill il·lustre de Mallorca, una mica proper sí que el tenim, en Michael i na Catherine Zeta-Jones, si no vaig errat, ja passen els 25 anys de matrimoni. Si ja 25 anys no ho donam com una relació d'èxit, ja no sé què serà.
2: Bueno, a lo mejor no han sido no son felices, no lo sabemos.
3: Ya te digo que sí, perquè
2: sí?
3: Normalment els famosos, no és que ho sepi ni m'ho hagin traslladat, però els famosos tenen molt va de fer canviar de parella, perquè ells no tenen tant de problemes ni d'hipoteca, o sigui que ells a l'hora de canviar de parella, jo crec que ho tenen més bo de fer, ho vull pensar així.
1: Marta, m'ha agradat molt aquesta reflexió.
3: Aquí corregint la psicòloga.
1: No, Marta Grau, dos punts. No canvi de parella per mort de l'hipoteca.
3: No he dit
1: seria,
3: això
1: no,
3: en
1: no,
3: cap
1: però,
3: moment.
1: Estimada,
3: per favor.
1: És allò que entès tota la ciutadania que estava escoltant aquest programa.
3: Atenció, ara sí que he de fer un incís a les totes. Els famosos canvien de parella sovint perquè no tenen els problemes que tenen la resta dels mortals. I per això tenen aquesta facilitat. O no penseu això? Però aquest silenci?
0: Sí, no, jo tampoc te volia contradir a tu, però així com no tenen problemes de hipoteca, per ventura també ho tenen bo de fer, perquè no són feliços, o potser duren, i un està a la sala oeste i l'altre a l'altra banda de casa.
1: De totes maneres, que tots els problemes fossin tenir duros.
0: Exacte.
1: Ho dic perquè no han de menys tenir el beauty privilege
0: no,
1: i el rich privilege.
0: Totalment.
1: Ho dic perquè darrerament tothom li pega per...
0: Però que durin que no vol dir que siguin més feliços que nosaltres. Ja està.
3: Ni molt manco.
1: Depèn. Jo crec que també depèn molt de la parella. No tant dels duros com de la parella.
3: En
1: tu i jo
3: cas.
1: Seríem feliços en sa pobresa i en sa riquesa absoluta, Joana Maroto. I ho saps.
0: Clar. Sí,
3: hem posat aquest exemple, Douglas Zeta-Jones, Cristiano Ronaldo, Georgina...
0: Beckham.
1: Els Beckhams que van
3: superar
1: el problema de la Rebecca Luz. Això també és...
3: Supera això,
1: Confiar molt... que és, un dia que en parlàvem de les infidelitats, no és el mateix una infidelitat privada que una infidelitat urbi et orbi. El concepte, a l'hora de perdonar, el teu orgull, la teva reparació personal, Es diferent.
2: Sí, però a lo mejor estaven muy a tope con su proyecto personal de vida que habían construido y ahí quisieron reparar el daño. Bueno, Dolly Parton, por ejemplo, decía que el secreto de su matrimonio, que también estuvo como 50 años con su marido, era que había estado dos tercios de ese matrimonio de viaje. O sea, que conviven poco. A lo mejor también las parejas que duran muchos años famosas serán más felices, menos felices, però a lo mejor se rozan poco.
3: Mira,
2: no com en un piso
3: de
2: 80 metres.
3: De famosos, i en la seva defensa, grans divas han dit que el secret d'una relació és tenir mala memòria. Jo aquí estic super d'acord, perquè el rancor és el que no te fa avançar en una relació. Tu has de superar les etapes anteriors i tenir mala memòria, perquè si no, no hi ha relació que pugui
2: però durar. Però mala memòria para lo malo y para lo bueno, porque también lo bueno... No tienes que aferrarte a ello como si no hubiera un mañana. A lo mejor aquello tenía que ver...
3: Amb un romanticisme, amb una nostàlgia, que és molt perillosa. Perdó?
0: No, amb aquest romanticisme, o que tenir aquesta mala memòria te fa i te pas problema, que existeix de veres.
2: Claro, sí, sí, no lo solucionas. O sea, tiene cosas buenas y cosas malas.
3: Jo crec que hem donat les claus per una... perquè una relació, si no mos va bé, no mos heu d'escriure i demanar responsabilitat.
1: Has dit la paraula divas i m'ha vengut en el cap que, per cert, sabeu que teniu el sistema a la carta de podcast d'aquesta casa, una sèrie meravellosa que és Divas i Divins, sobre el pas de ses grans divas i divins del cinema per Balears, Ava Gardner, Grace Kelly, ara pens en Ben Joleson, Sara Montiel, Concha Velasco,
3: Lauren Bacall...
1: Que el teniu allà, que ningú el vol llevarà. Una horeta cada capítol, vol les posar. No és perquè ho haguem presentat Negarau i jo, però et cerques caviar.
3: I
1: d'aquí
3: més,
1: som,
3: no només mos ho hem passat molt bé, sinó que ens ha encantat fer-ho, perquè són històries precioses. I de l'amor hem parlat amb Susana Iborra, que és tota una diva, ella també, moltíssimes gràcies.
1: Una diva amorosa, és ella.
3: Uns consells.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és diversió.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Fora.
3: I empugues, sí.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. El PSOE i Sumar han assolit finalment un acord per aprovar avui les mesures sobre l'habitatge al Consell de Ministres. La reunió ha començat amb més d'una hora de retard per les intenses negociacions de darrera hora i finalment han acordat aprovar dos reials decrets. Fonts de l'executiu han confirmat el pacte, assegurant que serveix per donar resposta a les demandes ciutadanes i avançar en drets, tot i que encara no s'han concretat els detalls.
2: Les negociacions s'havien encallat per les exigències de Sumar, que pressionava per incloure-hi la regulació del lloguer d'habitacions i la pròrroga automàtica dels contractes. Aquestes són precisament dues de les grans reclamacions del sindicat de llogateres que encapçala les protestes i l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest acord s'evita la plantada dels ministres de Sumar, que s'havien negat a avalar un text que consideraven poc ambiciós. Ara, el següent gran repte del govern central serà aconseguir el suport parlamentari al Congrés dels Diputats.
1: Precisament, Podem rebutja el decret tal com està ara, però no avança el seu vot al Congrés perquè, diu, confia en la mobilització social que inclogui les seves reivindicacions. És Ione Belarra, líder de la formació.
3: Los que defienden a los rentistas en este hemiciclo ya no lo tienen tan fácil. Ahora que se sabe lo que está pasando de verdad en las calles, ya no lo tienen tan fácil para tirar la suspensión de los desahucios que llevamos reclamando tanto tiempo. Pues sigamos por ese camino. Ese es el camino por el que se cambian las cosas. Con huelgas, con acampadas, levantando las pancartas.
1: Mentrestant, aquí a les Balears, el govern ja ha iniciat el procés per crear les places dels treballadors públics que formaran part de la futura oficina antiocupació, una mesura pactada pel Partit Popular amb Vox i aprovada per llei el passat mes de maig.
2: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha assegurat al Parlament que el govern treballa perquè l'oficina entri en funcionament de manera efectiva. L'organisme oferirà informació i assistència a les persones afectades per ocupacions, tot i que Mateo ha advertit que tindrà limitacions perquè moltes competències són estatals.
4: Esta oficina tendrá la misión y la finalidad de prevenir, de combatir, reducir, luchar por reducir la ocupación ilegal de viviendas, así como apoyar y asistir a propietarios, comunidades de propietarios y a los ciudadanos que estén sufriendo este gravísimo problema.
1: Més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol també prorrogarà els descomptes als carburants fins a final d'any per frenar l'impacte de la inflació, que s'ha enfilat al 4,9%.
2: Fons de la Moncloa confirmen que la rebaixa de l'import d'hidrocarburs serà de 20 cèntims per litre a l'octubre, 13 al novembre i 6 al desembre. El nou decret anticrisi també inclourà ajudes al gasoll professional i el topall ja anunciat a la tarifa del gas i la bombona de butà, que no podrà superar els de 9 euros amb 55 cèntims.
1: El president de la patronal del transport, Rafael Roig, veu amb bons ulls el nou paquet de mesures, però considera que les ajudes s'haurien d'incrementar, ja que, diu, les pujades dels darrers mesos han estat considerables.
5: Ja que són medides bones, les ajudes són bones, però també si no veig, el patronal han demanat un augment perquè el gas s'ha de pujar bastant. Per tant, veurem quan es aconseguim el xavi, a veure que s'ha aprovat. Per qualsevol ajuda vengui, benvinguda sí, jo crec que és important per tots els sectors que després tinguin ajuda de l'Estat i del govern modern.
1: I desenes de migrants marroquins desallotjats avui de la platja de Benítez a Ceuta han decidit retornar voluntàriament al seu país.
2: La Policia Nacional ha desplegat un ampli dispositiu des de primera hora del matí per traslladar-los a un centre d'atenció per a la seva identificació. Ens ha informat que els motius econòmics no són causa per obtenir l'asili. Desenes de ciutadans han optat per tornar a Marroc en autobusos escortats fins a la frontera del Tarajal.
1: Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.

Les organitzacions representatives del taxi a Menorca consideren necessari actualitzar les tarifes del servei davant l'increment dels costos que suporten els professionals amb especial incidència del preu dels carburants. Per això, a partir de demà heu de saber que si necessiteu agafar un taxi només ho podreu fer a les parades de taxi habilitades. És a dir, no funcionarà el nombre de telèfon, tampoc la web, tampoc l'aplicació, només podreu anar presencialment a la parada que us agafi més a prop d'on estigueu. D'aquesta manera, els taxistes de Menorca volen que les administracions competents escoltin les seves demandes i les seves reivindicacions. Avui ens ho contaran ells mateixos.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetra Ràdio. És dimarts 29 de setembre.
1: Benvinguts al Dia Menorca.
2: Bon dia, Menorca.
3: Benvinguts, benvinguda.
4: Comença l'espectacle.
5: Ara.

Avui, també 29 de setembre, hi ha una efemèride important a la història d'amor, perquè el 29 de setembre de l'any 1708 els anglesos van completar la presa de la ciutat d'Amor i el castell de Sant Felip a Menorca durant la Guerra de Successió Espanyola.

Un esdeveniment que s'emmarca en un període d'intenses rivalitats en el Mediterrani on el control de ports estratègics com el de Mo era clau per a les potències europees. La ubicació de la ciutat i el seu port natural la van convertir, com bé sabeu, en un objectiu desitjat reflectint la importància geopolítica de la regió. Durant aquells temps, la presa de Menorca per part dels anglesos va ocórrer entre el 14 i el 21 de setembre i es va dur a terme per un conjunt de forces aliades anglo-neerlandeses, secundades per l'arxiduc Carles d'Àustria. Els britànics van ocupar l'illa, que finalment van annexionar-la a les seves possessions mitjançant el Tractat d'Utrecht de 1713.

Avui, des d'ara i fins la una, què farem? I d'avui parlarem amb la presidenta de l'Associació de Ràdio Taxi Menorca, Nadine Natur, que vindrà acompanyada del vicepresident de Ràdio Taxi perquè a partir de demà limitaran el seu servei. Volen reivindicar a les administracions que es revisin les seves tarifes. Després rebrem als estudis el músic Pau Marquès, responsable de comunicació de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca. Us farem ressò dels concerts que ofereixen aquest cap de setmana tant en el Teatre Principal de Moc com en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. És dimarts i avui tenim el nostre genealogista de capçalera, en Teodori, amb les seves cosetes d'en Teodori.

0: Ben tard, company. Què vol dir ara? Obrir la porta, fer soroll?
1: Vinc tard, perdoneu, disculpin.
0: No, molt malament. Es diu algo quan s'arriba a un lloc tard.
1: Perdoneu,
0: disculpin. Es truca. Quina bronca. Excel, que marassa.
1: Què tal?
0: Bé, i tu?
1: Ja m'estàs renyant i encara no he parlat?
0: És que no, jo no estava aquí tranquil·la, eh?
1: No ho semblaves, eh?
0: No ho semblava, però era jo també, sí? Vam, torna-la a posar. Ah, ho veus? Era gravada. No era jo.
1: És que no estàs enfadada, de veritat.
0: No estic enfadada. Mira, mira.
2: Ben tard, company. Què vol dir ara?
0: No
2: soc
0: jo.
2: Soroll.
1: Perdoneu, disculpin.
0: Tu tampoc ets aquest, eh?
1: No.
0: Són uns altres.
1: És IA.
0: Ah!
1: No, IA.
0: No. Són els nostres alter egos. És el teu jo petit.
1: Més petit.
0: Ja ho tenim així, gravadet, a dins del sistema.
1: És la Clara amb una veu més clara.
0: Informàtica.
3: Toca-li adonant, no m'ha acabat de
0: convèncer. Un dia que vas arribar tard, però avui has arribat prou bé. Així
1: home,
0: que...
1: fa estona, eh?
0: Home,
1: que
0: fa estona
1: que
0: ets aquí.
1: Pas.
0: I ara renya'm tu, això, va.
1: Mira, són i 11 minuts. Fa més de 11 minuts que estic esperant a que em donis pas.
0: No, no tant. Ara t'has passat. Perquè fa més de 11 minuts estava en directe ratllant amb en Luis Camarero per el dia, així que
4: sí,
0: no...
4: Sí,
1: bueno,
4: sí.
0: Estàvem a la
1: tele... He entrat amb el butlletí horari de les 12.
0: Has entrat al butlletí, he entrat

0: Avui al Parlament, la socialista Verònica Llofriu ha criticat que el govern no ha adjudicat pràcticament cap pis de lloguer i que les llistes d'espera per obtenir-ne un s'han disparat els darrers anys. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha recordat que el pla de xoc ha permès posar a disposició prop de 300 habitatges a l'illa. El sentim.
1: Les llistes d'espera de l'IBAVI en les famílies que esperen per un sostre ha augmentat un 240% des de que vostès governen.
2: Punto del plan de choque, nos situamos en promociones del IBAVI y con vivienda al precio limitado y lloguer segur con más de o con cerca de 300 viviendas asequibles.
0: També és notícia que la demanda d'ajudes de persones en situació d'exclusió social o bé amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques ha crescut un 65% en els darrers 6 anys. Per fer-hi front, el Consell ha reforçat el conveni amb Creu Roja i ha incrementat els recursos destinats a aquests programes. La dotació augmenta fins als 200.000 euros i el programa per a persones sense llar s'estén a tots els municipis. També es reforça l'ajuda alimentària amb targetes per comprar aliments i productes bàsics. Sentim la consellera de Benestar Social, Carmen Reinés.
3: Fins ara, l'actuació es concentrava principalment a MOP, i ara volem poder detectar i atendre aquestes situacions allà on es produeixen i a qualsevol municipi de Silla. I és important perquè estem davant d'una realitat que ha crescut.
0: L'any passat aquests programes van arribar a 847 persones i van atendre un total de 44 persones sense llar fins ara només a Mo. I acabem amb parlant esportiva perquè el futbol menorquí va viure a nit la seva gran festa amb els premis que la Federació Balear lliura a clubs i persones més destacades de l'illa. Entre els guardonats hi ha dos companys d'aquesta casa, en Xisco Cruz i en Miquel Cardona, per la seva dedicació les dues darreres dècades a la informació futbolística menorquina de totes les categories. El president de la Federació Balear, Jordi Orrach, i el delegat del futbol menorquí, Vicente Martínez, van explicar en quin estat es troba avui en dia el futbol a l'illa.
4: Futbol masculí menorquí se troba en un estat de salut bo. Com tot, sempre se pot millorar, però bo. Aquí a Menorca hem de créixer en futbol sala i en futbol femení. Encara ens queda molta feina per fer. No es culpa només dels clubs, es culpa probablement de la federació, que durant molt d'any no ha donat les eines a Menorca per poder créixer, però a veure que encara dins d'aquest àmbit encara ens queda molt per fer.
5: Yo creo que estamos respirando un aire bueno. Yo creo que hay una mejora a nivel de clubs. Yo creo que los clubs ya van mejorando en infraestructuras, tienen más profesionales y yo creo que al final estamos en el camino. Yo creo que estamos en el camino.
0: Aquest acte de reconeixement que forma part dels actes del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears.
6: Enhorabona, en Xisco i en Miquel Cardona. Ara li enviaré un missatget, abans si demà vol venir aquí al programa. No li toca fer feina demà, tu creus que vindrà? Si li demanem com a convidat, eh?
0: Sí.
6: Vull dir, allò amb l'alfombra vermella i aquestes coses.
0: I si no el truquem.
6: I ara el telefonarem. Gràcies, Axel, a les 2:30 t'escoltarem amb més atenció encara de la que ho hem fet ara.
0: Molt bé, si m'agrada.
6: Sí, cap.
0: Després hi haurà examen.
6: Fantàstic, gràcies.
0: Salut.

0: L'Agència Estatal de Meteorologia preveu per avui cel mig ennivolat i cobert, baixa probabilitat que caiguin 4 gotes a partir d'escavespre, però s'anirà predominant una altra vegada cel ben blau i ben clar. Temperatures que continuen molt estiuenques, mínimes de 23 graus a la nit. Seguiu passant calor a la nit?
1: Hasta otro ratito, eh?
0: Seguiu fent servir els ventiladors a 29 de setembre?
2: Hasta otro ratito, eh?
0: Seguiu tenint ses finestres obertes?
3: Han aparegut els mosquits ara?
0: Què està passant?
3: Pot ser.
0: Estan apareixent ara els mosquits?
3: Perquè feia tanta calor, jo crec que no
0: que
3: podien...
0: Que n'hi havia molt...
3: És
0: que
3: I ara...
0: Correcte.
3: Ara hi ha mosquits.
0: Idò, envieu-nos, per favor, un WhatsApp al Dia Menorca, 628-746-986.
3: No ho diguis tan enfadada, que tampoc cal.
0: És que, escolta'm, jo pas calor encara a la nit, això
3: sí.
0: No és normal.
3: Sí, sí, això sí.
0: No? Ja volem un llençolet, volem uns pijamets, no?
3: O no dorms en pijama?
0: Sí, però vull dir...
3: Això. Això és la meva nit des de fa una setmana.
0: Ja està.
3: Esgotador.
0: Xancletasso, que no està ben dit.
3: I la paret plena de sang.
0: Calla, que és un test tot plegat.
3: És veritat?

0: Bueno, si ens voleu explicar les vostres experiències amb aquestes calors que fan, que no és normal que encara estiguem...
1: Encara dormiu sense pijama, encara... vol preguntar la Clara?
0: Correcte, encara dorm sense pijama. Sense part de dalt, sense part de baix,
1: des del febrer,
0: sense mitjons, bueno, les màximes, 30.
1: No, home, sense 30. Mitjons. Qui dorm amb mitjons?
0: Sobretot en plena onada de calor. No, jo no, jo no.
1: Era una
0: pregunta.
1: Amb mitjons,
0: amb mitjons res. Ja anem coneixent un poc més d'en Excel. Dorms despullat?
1: No.
0: No. Amb mitjons?
1: Mai.
0: Mai. Idò. Gràcies.
1: De res, me'n vaig, eh?
2: Quan el sol se'n va...
0: El sol i Excel, que se'n van. I el vent que bufa, de xaloc. I que les màximes arribaran als 30 graus i que continua fent massa calor. Les 12:17, pausa i... seguim.

0: Entrem en matèria, seguim en directe al Dia Menorca. Els taxistes, com dèiem al principi, volen que es revisin les seves tarifes i per fer sentir la seva veu, a partir de demà dimecres limitaran el seu servei a les parades de taxis habilitades, el que suposa que es deixin d'operar els serveis a través del telèfon de la centraleta de radiotaxi, també de l'aplicació, de la pàgina web i allò de si aixecar amb sa mà tampoc aturaran. Ens acompanyen als estudis d'Ivetra Ràdio Mo, la gerent de radiotaxi. Digna Tur, com estàs? Bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia.
0: També el vicepresident de Radio Taxi, en José Navarro. Benvingut, com estàs?
2: Muy bien, buenos días.
0: Buenos días. Cuéntanos, conteu-nos un poc què està passant, quines són les vostres reivindicacions en aquest a dia d'avui dels taxis i dels professionals del taxi a Menorca.
1: Bueno, pues que duim molt d'anys sol·licitant una revisió de les tarifes que des del 2012 estan, com es qui pot dir, congelades. El 2021 se va fer una pujadeta d'un 1% i a part del 2021 han anat demanant i fent estudis econòmics, els que estem preparant ara és el tercer, i no se m'ho s'ha contestat ni se m'ho s'ha tingut en compte i res, la vida ha pujat moltíssim i creiem que ja és hora de que m'ho s'escoltin perquè és un poc...
0: Quants anys fa que esteu amb les mateixes tarifes i que no es toquen, digne?
1: Ja t'he dit que el 2021 se va fer una pujada d'un 1% i tenim una inflació d'un 25 o un 30% en comparació a les altres illes.
0: I a més, amb uns costos que també augmenten per als taxistes, si miram cada vegada que anem a posar gasolina en el nostre cotxe, ho veiem, per tant, si vosaltres el vostre cotxe és la vostra eina de feina, també vos trobeu aquestes augment de preus en els costos.
2: Sí, bueno, la gasolina es un gasto importante, pero no es solo eso, es que todo ha subido. Ha subido el mantenimiento del vehículo, ha subido la compra del vehículo, ha subido la seguridad social, ha subido todos los costes que tenemos, absolutamente todos. Entonces ha llegado a un punto en el que los números no salen, simple y llanamente. En el resto de la isla sí que han ido modificando y han ido revisando las tarifas y aquí pues estamos en el limbo. Aquí en Menorca, como todo el mundo sabe, esto no hace falta que lo explique yo, aquí tenemos una doble insularidad. Tenemos una con respecto a Palma y otra con respecto a la península. Aparte hay otro problema que yo le llamo el problema de los unos en Menorca y es que al ser lo pequeña que es, para bien o para mal, tienes un taller al que ir, porque la mayoría compartimos la misma marca de vehículo, tienes una ITV a la que ir, tienes un instalador al que ir y te atienden cuando les viene bien y te cobran lo que les da la gana. Que esto en otro sitio es más fácil de resolver, porque si tienes competencia o hay otro sitio a los que acudir, pues vas, pero aquí eso no es posible. Entonces la situación ha llegado a un punto que no se puede sostener más. También el call center, el que nos atiende, el que asiste por teléfono y que da asistencia a todo el que llama, también nos está proponiendo revisar el contrato de precio que tenemos con él el año que viene. Le hemos dicho que ni hablar. Que si tiene que echar gente, que la eche. Que nosotros no vamos a pagar ni un solo céntimo más. Que no podemos. Esta es la situación que tenemos.
1: Es que en realidad, todo lo que tenemos a part de esas paradas, todo es subvencionado por nosotros. Todo lo pagamos nosotros. Todo lo hemos hecho nosotros. Todos los servicios que tenemos fets a lo que es Silla de Menorca, ho tenim molt automatitzats, els programes que tenen els hotels, que ja no van per telèfon, a app, a web, tot ho hem pagat nosaltres. El call center el pagant nosaltres. Vull dir, estem pagant una quota mensual de dos taxis d'uns 400 euros cada mes, a part del resto. Vull dir, l'únic que aturam per solventar un poc els gastos que tenim actualment per l'infracció d'escarburant és aturar. Nosaltres no volem fer mal a l'usuari, no? Nosaltres reivindicant, i el que dic jo és que una persona et sou no se li congela 14 anys. Vull dir, la darrera hem tingut una conversa amb Ada García, que m'ho ha cridat al final per tenir... Bueno, per veure les opinions i se li ha dit ben clar.
0: Qui és?
2: Directora insular de transport.
0: O sigui que vos han telefonat avui.
1: Sí, ja tenim...
0: Perquè fa dies que anau avisant de que sí, a partir de dimecres podrien haver-hi aquesta limitació dels serveis.
1: Ahir van tenir una petita carta, una petita acercament a través del conseller, però en el qual l'únic que deia és que nosaltres no havíem fet res. Era com, és que vosaltres no m'heu sol·licitat res, és que vosaltres... No, no, no. No és el que demanem a partir d'ara. Ja ho sabem, que tenim que fer un altre estudi econòmic, perquè a febrer de l'any passat van sortir una altra revisió, s'han de fer d'una altra manera, però... I tot l'anterior que han fet, que ni mos han contestat. Vull dir, és en sol el que nosaltres volem.
0: Però porteu una situació de fa molts anys.
1: Molts anys.
2: Que, cada que està enquistado, està totalment enquistado, és el problema que hi ha.
1: No mos contesten. Vull dir, tu has d'esperar uns mesos. Nosaltres ara, des de que va sortir el febrer del 2025, van tenir un acercament amb ells, els hi van demanar una altra vegada perquè les tarifes de Menorca no s'havien tocat, s'havien quedat tal qual, i van sortir d'allà en el mateix. Vale, van entrar un escrit, a part de l'abogat, dient, bueno, per què no m'ho contestes? En la darrera revisió de tarifes ni m'ho han contestat. Han tingut que esperar 6 mesos i m'ho han deixat com en... Com si llames, vacío, que no mos han...
0: No us han contestat.
2: No han contestat.
0: No us han dit, no us han dit res. I quina és la situació a les altres illes? Perquè feis referència que això no passa a Eivissa,
2: bueno,
0: Mallorca...
2: Ellos en Palma tuvieron, en el municipio de Palma, las tarifas urbanas tuvieron una revisión en el antes de que saliera la nueva normativa del 25 del Gobierno Balear, de la modificación de ley que hubo, que ahí ya se generó un modelo de estudio económico homologado para todas las islas. Pero anteriormente ellos habían hecho una subida en el municipio de Palma y, pues, y inmediatamente después se hizo también en las interurbanas y en Eivissa también. Y ahora en Eivissa han vuelto a hacer otra. O sea, estamos hablando de un diferencial
1: ahora
2: con Eivissa de un 35%, más o menos. Y un 20-25%, casi 25% con respecto a Palma. Yo pago los mismos impuestos que ellos, ¿eh?
0: Clar, tot això...
2: Yo pago los mismos impuestos. Yo pago autónomo, pago IRPF, pago Seguridad Social, pago IVA, pero igual que ellos.
1: Por, costes,
2: no, no entiendo por qué a nosotros se nos está perjudicando de esta manera. Es lo que decía ella, nosotros no queremos perjudicar a nadie, somos los primeros interesados en seguir trabajando al ritmo que lo hacemos siempre. Es que comemos de eso. No queremos parar, pero ni un minuto a ser posible. Pero claro, llega un momento que dices, bueno, es que hay un montón de servicios y que yo no sé para qué los hago. No estoy ganando nada, al contrario, estoy dando una recta en la economía de mi familia. Para llevar a alguien de un lado al otro en mi coche y con mi trabajo.
0: Perquè esto teniu es así. Més o manco comptabilitzat quan és aquest... clar, hi ha un tant % que va baixant del vostre sou. Teniu, cobreu el mateix des de fa tants
2: si
0: anys. Va pujant tot, per tant, evidentment...
1: Un 30%.
2: 30%, més o menys.
1: Duim per deguent a comparació de les altres illes. Eivissa, ara, a setembre, ha demanat una pujada d'un 9%, i Palma, en relació amb el 2027, ha demanat un 15% ja de pujada
2: claro.
1: Per la infracció que està passant.
2: I per el combustible.
1: I a nosaltres l'únic que... És... No. És que almenys, diguéssim, el que han demanat nosaltres, si és tot el que estem fent no és correcte, per què no ens donen unes bases? Dime, això ho has fet malament. El darrer comunicat que tinc és del 2021, perquè ells, a més, van treure les tarifes noves que no estaven ben fetes, perquè 2 + 2 = 4 i ells posaven 5. I nosaltres els vam tenir que dir, no, això està malament, ho has de corregir, això no és correcte. Claro, tu els dius, on s'han equivocat, ho corregeixen i ja està.
0: Quina és no. la pujada que per vosaltres, o quina és la que demanau?
2: Tenemos que igualarnos con el resto de las islas. A menos que aquí nos bajen la gasolina, nos bajen los impuestos y que nos lo bajen todo. Y eso no va a ocurrir, ¿verdad que no? Pues tendrán que igualarnos con el resto de las islas, trabajar en las mismas condiciones que trabaja todo el mundo.
0: Perquè, per exemple, per una persona que us estigui escoltant que no sàpiga de la vostra feina, quins són totes aquestes despeses que vosaltres heu de fer front? Hi ha una assegurança del vehicle...
2: Seguro de los vehículos. Hemos pasado... yo compré el taxi, o sea, me hice cargo de la licencia en el año 2012. Yo pagaba 470 euros de seguro a todo riesgo. Sin tener absolutamente ninguna incidencia, estoy pagando 1.900. Hay gente que por haber tenido, desgraciadamente, algún golpe, lo han echado las aseguradoras de los seguros y han tenido que irse al consorcio con un seguro de peor calidad, pero con un precio muchísimo más alto. Estamos hablando en torno a 2.600, 2.700 euros. Esta es la situación que hay con los seguros. Aparte, tienes los costes laborales. Ha subido, los salarios han subido. Han ido subiendo, todos lo hemos visto, que a mí eso no me parece mal. A mí me parece fantástico que la gente cada día tenga un poquito más de poder adquisitivo. Yo también quiero tenerlo. Si sube el salario, evidentemente, detrás viene la subida de la seguridad social. Uh-huh. O sea, todo lo que va atado a un salario se sube también. Coste de compra de un vehículo. En el año 2012, 13, 14, un vehículo de gama media, que es lo que usábamos nosotros, 22.000 euros lo ponías en la calle. Hoy son 31. Un taxímetro costaba 900 euros. Hoy son 2.600, 2.700. Y así es todo. Entonces estamos en un punto que esto no va.
1: Després, la diferència que també tenim a Menorca amb el resto de les illes és que quan tu fas una baixada de bandera a Menorca, fins que no ha passat un quilòmetre, no comença a computar. El resto de les illes és quan tu te puges, que ells posen la pujada de bandera, pum, des metro ja comença a computar.
2: Sí, això és una fórmula antiga que havia de càlculo.
1: És que, claro, és que com que nosaltres el que tenim és molt obsoleto, pues no va a acorde. Enguany, com que mira tu, a ITV ets i han pujat les tarifes i tot...
2: Per lo bien que lo están haciendo.
1: En lo bé que ho han estat fent tot aquest temps, que nosaltres com a taxistes mos hem tingut que anar quasi tots a Palma a passar les ITVs perquè no tenien cites i nosaltres volem anar legal, ¿vale?
3: Bueno, i heu d'anar legals, també.
2: Claro, evidentemente.
1: No, però és que com que aquí no mos donaven cita ni opció d'anar bé... Jo vaig tenir que passar, jo vaig passar un comunicat, nosaltres vam ser les primeres, jo que vaig anar a Palma, a tantejar, i tots cap a Palma. Això és un gasto afegit.
2: Sí,
1: jo i encara va, i li pugen les tarifes. Avui Mutxicam, en l'alegria de que la ITV li renoven, i li pugen les tarifes, i dius, bueno, en què estan jugant? Tu no pots tenir, cobrant, com fa 14 anys, un sou de 700 euros, fins ara, amb els preus de l'habitatge, es menja, tot igual que diria la gent.
2: Estarien que quemant de les calles, estarien.
1: Vull dir, nosaltres fem un servei... No, nosaltres estem per donar serveis a la gent. Però que valgui, tu vas de l'esplanada, no és polígono, i el taxímetre ni s'ha emborinat. És que ni ha fet una passa. No sé, és molt injust. Després que diguin que no han fet res, jo sé totes les entrades que he fet sol·licitant revisions, demanant per què no me contestes, demanant què ha passat en l'entrada que he fet. Vull dir, ells sí que tarden 0, dime, escolta, Dina, és que els taxistes... Ui, això, lo voy a decir. No, no lo digo, bueno.
2: Lo de sí, que quan hi ha un problema...
1: Lo de los baños hay cualquier... iba a decir.
2: Cuando hay no. alguna cosita, tarda un poco en mandarte un correito o cualquier cosa llamándote la atención.
1: Per dir, escolta, Dina, ves a l'estació de busos perquè els taxis no se col·loquen bé. Vull dir, són coses que ells tarden poquíssim. I m'ha de venir a dir jo que no he fet res.
3: Així que la situació per als taxistes ha arribat a un límit i, per tant, demà, a partir de demà dimecres i de manera indefinida, quina és la informació en els ciutadans que li hem de traslladar?
1: Avui a les dues tindrem un primer contacte amb el conseller, de 2 a 3.
3: Per tant, hi ha una reunió convocada
1: no,
3: per avui.
1: No. Farem un primer contacte. Ell mos ha cridat, bueno, ell no, ella, la secretària,
3: la directora,
1: mos ha cridat, bueno, li ha dit el que hi havia, farem un primer contacte i divendres està convocat la reunió amb el nostre advocat, amb ell ja en plan més serio, en plan de dir, bueno, però mentrestant seguirem. Mentrestant, jo crec que fins ara no mos hem pres en compte, jo a la darrera reunió ho vaig dir, mos estem plantejant fer això, i encara me va dir, bueno, nosaltres no mos amenacis, eh? No, jo no estic amenaçant, t'estic dient que el col·lectiu s'està plantejant fer una mena d'algo.
3: Idò, a partir de demà, dimecres, sí o sí, passi el que passi, hi haurà aquesta limitació de servei que s'haurà d'anar a les parades de taxis, a les zones que hi ha habilitades com a tal. No funcionaran el servei de centraleta, no funcionaran tampoc les aplicacions ni tampoc el que s'aixequi sa mà.
2: Bueno, evidentemente somos conscientes de que hay personas que tienen una pueden tener algunas necesidades especiales y se les atenderá. Alguien que tenga una cita médica va a tener un taxi, una persona con una dificultad para moverse va a tener un taxi. O sea, a ver, salto salvación no haremos.
3: Sempre hi ha també uns mínims, sí,
2: hombre, claro,
3: no?
2: Hay unos límites.
3: Idò, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i que les vostres demandes es facin realitat i que pugueu arribar a un acord amb el director, bueno, amb el conseller i amb el conseller insular de Menorca per millorar les vostres condicions laborals. Digne Tur, José Navarro, gerent i vicepresident de Radio Taxi, gràcies i bon dia.
1: Gràcies a
2: vosaltres. Gràcies a vosaltres.

0: El dia Menorca, fet a casa.
1: IB3 Ràdio és informació. La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
0: El dia Menorca, fet a casa.

0: Seguim en directe al Dia Menorca i posem un poc de música. Aquest cap de setmana la música la posen els amics de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca perquè tornaran als escenaris tant del Teatre Principal de Mo divendres com del Teatre Esborn de Ciutadella diumenge per oferir-nos un repertori, com sempre, excepcional. En aquesta ocasió, l'OCIM ens presentarà Renéixer, una proposta que comptarà amb la participació del prestigiós violinista serbi Gordan Nikolić. Em pots corregir, Pau, pots fer-ho, pots dir-ho, m'ho he dit malament.
1: Gordan Nikolić.
0: Nikolić.
1: I el concert de Ciutadella, aprofito per dir que el concert de Ciutadella és dissabte.
0: Dissabte, ho he apuntat, mira que ho estava dient. Bueno, Pau Marquès, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé, estic molt bé. Gràcies per tenir-nos aquí una vegada més.
0: No, home, gràcies a tu, i tens raó, aquestes anotacions, és dissabte, ho havia dit jo malament. Divendres i dissabte, divendres en el Teatre Principal de Mo i dissabte en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. Gràcies per la correcció, en Pau, que és músic i és responsable de comunicació. Per tant, ho saps bé quan toquen els concerts, perquè tota l'organització també estàs allà al cap davant i
1: per darrere.
0: Per
1: dues bandes, sí? Com a músic i també per comunicar el que estem fent. Sí.
0: Bueno, Pau, conta'ns, què és el que teniu preparat per aquests primers concerts de tardor?
1: Mira, aquest concert és molt especial perquè en Gordan Nikolić torna després de 15 anys. Ell va venir a dirigir SOCIM el 2010 i el 2011 i ja va ser una experiència impactant per nosaltres com a orquestra. Ell dirigeix des del violí, no hi haurà un podi per al director, sinó que ell és un més de nosaltres, i això ho fa molt especial. El nostre públic, sempre que els demanem que trobeu que és l'OCIM, i sempre ens diuen la comunicació entre vosaltres, les mirades, els somriures. Hi ha directors que van una mica en contra de això a vegades, sense voler, i n'hi ha d'altres que ho afavoreixen, i en Francesc Prat, que m'ho sol dirigir, és un, i en Gordan Nikolić un altre. Quan va venir, ja dic, quan va venir el 2010 i el 2011, això va ser, bueno, hi va haver una gran comunicació entre nosaltres i ell, i ara m'ho fa molta il·lusió que se torni a passar. Primer tocarà un concert de Tartini, Giuseppe Tartini, que és un coetani de Vivaldi, diguéssim, i és una música molt lluminosa, és virtuosa, evidentment, perquè és un concert per violí solista, però a la vegada a Menorca deim això col·loquialment quan una música és molt bona, i deim, és que el fa ratllant el violí, i passarà això, perquè és una música que realment conta una història, i en Gordan Nikolić fa ratllar el violí. I després tocam La mort i la donzella de Schubert, que és una obra també, ja això és una versió d'una versió. L'original, perquè direu aquest títol, La mort i la donzella de Franz Schubert, que vol dir, l'original és una cançó per veu i piano que tracta un poc de la mort que se presenta a una jove, però s'hi presenta d'una manera molt tranquil·la, li diu, jo som el descans, no tinguis por. I després d'aquesta cançó, Schubert va escriure un quartet de corda que també s'inspira amb aquesta pròpia cançó. Però clar, és un quartet de corda, nosaltres som una orquestra. Resulta que uns anys més endavant, Gustav Mahler, un gran compositor de la música clàssica, que era admirador de Schubert, va decidir convertir aquest quartet en una obra per orquestra de cordes. I això és el que tocarem. Aquesta música, que ja és romàntica i preciosa i conta també una història, amb orquestra de cordes encara agafarà més profunditat i més força.
0: I aquesta és...

0: Fantàstica combinació, un dels violinistes més destacats de la seva generació i combinació amb Lozim, amb aquesta complicitat artística que de ben segur tornarem a gaudir a dalt de l'escenari i que ja en deveu tenir ganes també perquè ja coneixeu en Gordon i ell us coneix a altres.
1: Sí, en tenim moltíssimes ganes. Demà matí començam els assajos. En Gordon ara mateix o està fent sa maleta o ja està viatjant.
0: Arriba, cap a Menorca.
1: Exacte, arriba avui vespre i demà matí començam els assajos amb moltíssimes ganes de retrobar tots els músics i de retrobar-nos amb ell per treballar, perquè és una persona que és molt rigorós, però a la vegada és molt creatiu i com a músic això és fantàstic perquè te dona llibertat, però a la vegada te guia, i jo crec que el públic també ho notarà. Segurament serà un concert espontani, fresc i a la vegada de gran qualitat, tant d'ell quan toqui com a solista, com esperem tot el millor que puguem, però nosaltres estem molt dispostos a respondre amb tot el que puguem a les seues indicacions.
0: I en Francesc Prat, el director, ja està per aquí també o està també per venir?
1: En Francesc Prat vindrà, com que aquesta vegada li donem vacances, vindrà directament en els concerts, també perquè bueno, li fa molta il·lusió escoltar Lozim des de fora.
0: Clar, això és una altra mirada totalment, però bueno, una mirada també que pots veure moltes coses des d'aquesta mirada.
1: Sí, i també la proposta d'en Gordon i de La mort i la donzella també ve una mica d'en Francesc, perquè en Francesc mos dirigeix dalt l'escenari, però també ell du la programació artística de tota la temporada. Aquest és el tercer gran concert de la temporada. Primer vam fer Orígens amb Bach, després vam fer El nou món de Dvořák aquest estiu, i ara és el tercer gran concert amb Schubert i Tartini, Renéixer.
0: Que ja queda un poc bé, no?, per la tardor, s'ha de renéixer, sí, després de l'estiu.
1: Exacte, la tardor que sembla un moment una mica més de mort, a lo millor, però hi ha la mort dins d'aquest concert, amb La mort i la donzella, però aquesta música, que sí que xerra de la mort i de les dificultats i d'un moment difícil, perquè era un moment difícil per Schubert quan va escriure aquesta música, però sí que surts amb una sensació positiva i un poc aquesta idea, aquesta renéixer ara que ve la tardor. Exactament.
0: Ho heu distribuït en dos temps, no? En dos diferents parts, un poquet, no? Els concerts.
1: Sí, bueno, clar, hi ha aquesta primera obra de Tartini i després aquesta de Schubert, per tant, de manera natural són com un diàleg entre aquests dos compositors, però sí que hi haurà un petit moment de descans entre una obra i l'altra, però sí, va tot junt perquè pensam que se complementen molt bé aquestes dues obres.
0: I què més hi ha per endavant? Perquè són els concerts pròxims, però la temporada continua.
1: Exacte, bueno, hi haurà el quart concert, gran concert d'aquest any, serà Cap d'Any, com cada any no falta massa cita, que ja es dirà Transformació i amb música de Tchaikovsky i de Strauss, que no falti, música que fa festa, però a la vegada el Llac dels Cignes de Strauss, bueno, i el Danubi Blau de Tchaikovsky, els dos, ho he dit al revés, el Danubi Blau de Strauss i el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, que són les dues grans obres que tocarem, i just abans aquesta tardor encara tenim més coses, perquè tornem a fer el projecte Musinautes Rondades que feim amb Nava Triai, ho farem a Ferreries.
0: Mira.
1: Dia 18 d'octubre farem La mort de les tres taronges. És un concert gairebé gratuït, dic gairebé perquè val 2 euros, a l'Auditori de Ferreries, dia 18 d'octubre. I això, tenim una tardor, veníem ara de fer Chaplin en el Teatre d'Esborn.
0: Fa dos caps de setmana. I com va anar?
1: Va anar fantàstic.
0: Ja l'havíeu feta, però no dins el Teatre d'Esborn?
1: L'havíem fet el 2021, si ho dic bé,
0: Lítica. Lítica, exacte.
1: I el Teatre d'Esborn ens va demanar reposar aquest espectacle, va ser un gran èxit. És una música fantàstica i, a més, que complementa molt bé la pel·lícula. També veure cine, com ho feien els nostres besavis, sempre té alguna cosa especial, i el públic va quedar fascinat, jo crec, sí.
0: I seran dos moments molt especials per gaudir de la música de l'Orquestra de Cambra Illa de Menorca. És divendres en el Teatre Principal d'Amo i dissabte en el Teatre d'Esbor de Ciutadella. Imagina que entrades a la venda, i qui vulgui, tothom convidat.
1: Tothom,
0: no?
1: Convidadíssim. Encara queden bones entrades, i perquè moltes vegades la gent diu: ai, encara queda aquell palco tan bo, aquella fila de platea. Encara en queden, però que no esperin gaire, perquè hi ha moltes ganes de la gent de venir. Tant en Esborn com en el Teatre Principal queden entrades, i ho poden trobar a través de la nostra pàgina web, orquestrademenorca.com, a l'apartat de concerts, o si van directament en el teatre que prefereixin, en Esborn o en el principal, allà també poden comprar les entrades a taquilla i online. Facilitats n'hi ha moltes.
0: I de totes les facilitats per gaudir de bona música i d'aquesta proposta tan fantàstica de renéixer de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca, tant dissabte com divendres, és a les 8:30, els horaris i l'hora ben puntual que mos veiem en el Teatre Principal de Mo i en el Teatre, o en el Teatre Principal, en el Teatre Esborn de Ciutadella. Moltes gràcies, Pau.
1: Moltes gràcies i esperam saludar-vos en els concerts.
0: Una forta abraçada a tots els amics i membres de l'Orquestra Cambra Illa de Menorca. Enhorabona per fer aquestes propostes tan fantàstiques i omplir de música tots els racons de Menorca.
1: Moltes gràcies.

0: I amb tots vostès, Antoni Tudorí, vingut des de Castell.
1: Ara em toca jo.
2: Atenció.
3: Paguen bé, em paguen bé. Diuen gràcies, gràcies.
4: Ses cosetes...
5: Com es diu vostè?
4: D'Antoni Tudorí.
6: Et toca, toca.
7: Que em toca?
8: No. Em tocarà.
9: La pluja no s'aplou. O plou poc o plou massa.
6: Això ets tu?
9: Si plou poc és la sequera. Si plou massa...
6: Toni Tudorí.
9: La pluja escola, qui li dirà com s'ha de ploure al meu país...
6: Que està caient així de fort a Cerdanyola.
9: Ja no s'ha ploure.
3: No, a Cerdanyola no. He passat un fum per anar de Barcelona a Cerdanyola.
6: Que plou.
3: Però un autèntic desastre.
6: Un diluvi.
3: La carretera... Tu no sé si coneixes tu les poques carreteres que no comencen a Barcelona, sinó que comencen a Cerdanyola, que és el forat del vent. La carretera d'Horta, a Manresa, passant per... I el quilòmetre zero està molt prop de camí, va.
6: Uh-huh.
3: Un autèntic desastre. Arbres mig caiguts, branques... per penys i pedres, una carretera que jugava, perquè Barcelona, com a tal, estava absolutament col·lapsada.
6: Col·lapsat amb aquestes pluges torrencials que estan caient.
3: Bueno.
6: Me diuen que el metro està aturat, que està tot col·lapsat, i sí, molta precaució, si sou a Barcelona. Has arribat, però, a casa teu o no, Toni? Ja ets a casa?
3: No, sí, jo ja. tenia un berenar de vells amics estudiants de quan eren joves, que anàvem al Gelida, que és un bar que hi ha on jo m'accepten bastant bé. Mireu si m'accepten bé, que hi ha una foto d'on el meu penya i un servidor just damunt de la caixa registradora.
6: Ho sabem, ens en vam fer ressò en aquest programa.
3: Exacte.
6: De fet, no li vam dir en Tomeu Penya directament, que tenia el teu bocata, la foto aquesta del bocata de Tomeu Penya en el bar Gelida de Barcelona.
3: No li vau dir?
6: Sí que li vam dir, no t'haurà enviat un missatge a ell ara.
3: Ah,
6: hem sentit un missatge.
3: El passa que ell no ho ha vist mai. Ell sabia que havia una filla, que sabia que anaven al Gelida, etc. Però bé,
6: que no hi has pogut arribar.
3: A les 11, més o menys, quan va acabar d'esbernar, per anar sol... I he agafat el cotxe, perquè he allat en cotxe, i mare de Déu, senyor, quin desastre, tu. Aigua per tot, aigua xamal, ja no sabia com fer anar les baquetes aquestes que fan netes vidres, i evidentment no m'he anat per l'autopista, no m'he anat per la 58, no he anat pel forat del vent. Però, mare de Déu, senyor, sort que érem dos, però ens havíem d'aturar cada dos minuts, perquè hi havia un enderrossall, hi havia un arbre d'un tassó, hi havia de tot. I dic, si arribaré, arribaré. I si no arrib, un altre dia serà, germà.
9: Estic
3: ara escampat, eh?
9: Avui ja no em mouré
3: d'aquí.
6: Ja no et moguis de Cerdanyola, diu en Tomeu, eh?
3: En Tomeu. I de fora bufes vent, que va fa sentir petit com un granet d'arena. No puc arribar a les baixes d'ell.
10: Encima les muntanyes tengo un nido que nunca he visto
3: nada. Però aquest era un cor que sepúlveda, eh?
10: Està tan cerca...
6: Bueno, Toni Tudorí, avui de què mos vens a ratllar, a més de cantar?
3: Avui volia... Escolta'm bé. Avui volia xerrar d'un llinatge menorquí.
6: Val.
3: Però ja no tenim gaire temps. Ho deixarem per la setmana que ve, però faré un tràiler, que diuen, un avançament.
6: Bueno, un poc de temps, encara tenim, eh?
3: Però no prou per tractar... Mira, el meu suggeriment és que demà és que es mirin el diari de Boa, vull dir, el diari de Menorca. Segurament, sortirà en el suplement Xoc.
6: Sí.
3: Xoc vol dir guix, xoc és tiza,
6: sí.
3: Que és un suplement que surt els dimecres dedicat a la joventut, un suplement educatiu, no? I demà sortirà un llinatge menorquí que comença amb Q.
6: Q?
3: Q de quilo.
6: Ah.
3: De quilo en castellà. Quants de llinatges us surten que comencin amb Q de quilo a Menorca?
6: Quetcles.
3: Quetcles. Mira, ja en tenim un que no havia pensat. Sí, però quetcles ve de Mallorca. Sí, sí, quetcles, quetcles, sí. Un altre, un altre. Perquè vegis la gent que això és en directe, no està important. No està guionat.
6: No,
3: un altre.
6: Ara me'n surten més, espera't.
3: Quintana, per exemple.
6: Quintana, clar, Josep Maria Quintana.
3: Sí, Quintana també. Sí, hi ha un tercer que és llinatge d'un que va ser visiteu a Vinebeca.
6: Sí, Enquadrado, clar.
3: Quadrado!
6: Enquadrado.
3: Mira, Telbe.
6: Sí.
3: De què volia xerrar això?
6: Ai, mira tu, vols que li digui que vengui en el senyor Quadrado? Un dia.
3: Ah, si vol que vengui.
6: Què
3: però
6: et sembla?
3: Demà que llegi el suplement xoc, suplement educatiu de diari, on es van tornar a enganxar, perquè jo ja fa no sé quants anys que me toca fer xoc, de lo que sigui, de llinatges, d'energies, de coses estranyes. I tenia preparat un tema precisament del llinatge aquest, perquè demà és que sortirà. O sigui, ell, que miris diari,
6: li direm,
3: i si no li agrada...
6: Però ell no ho sap, eh?
3: Si,
6: no li has dit tu cada demà, que demà sortirà el llinatge seu.
3: Això és una primícia, que deien.
6: A mi no ens dones les primícies que publicaràs en el diari. Això és, ja va sent un costum. No serà que fa
3: bueno,
6: servir el dia Menorca per anunciar els teus xocs del diari?
3: Bueno,
6: lo qual m'ho sembla perfecte, vull dir, cap pega.
3: O per anunciar-lo, que sigui. Avui, per exemple, vam si
6: mirau el
3: diari...
6: Fas en el diari, anuncies la secció del dia Menorca.
3: Bueno, escolta una cosa. Agafa el diari d'avui... I mira les cartes dels lectors.
6: Va, ho faré. Ara ho faré.
3: El tens davant?
6: No, és que no el tinc davant a dins l'estudi, està allà a la redacció.
3: Bueno, pues que te'l duguin, perquè jo faig cartes molt curtes. No tinc cap interès en fer una tesi doctoral, ni una gran reivindicació. Hi ha una cosa que vaig escriure ahir migdia i, curiosament, avui de matí he vist que sortia en el diari. No ho sé. No ho sé, el tema és a dir, amb el Bernat de Veis, aquests amics meus d'enginyeries de Barcelona, ha demanat, sabeu, voltes, això que està tan de moda, tant el dia, com és la Mari Carmen?
6: Sí.
3: Mari Carmen? És que posis el que posis, estàs jugant a futbol, surt la Mari Carmen. La Mari Carmen, que aquell temps, curiosos del Duodinámico, el Mari Carmen dijeron todos... Te recordes d'això, tu? No, que és molt jove.
6: Més o menys, m'ho han explicat. Recordar-me, no.
3: T'ho han explicat.
6: M'ho han explicat.
3: Però és que, clar, demanes, i quin llinatge? Seran de llinatges, tenia aquesta Mari Carmen. Mira.
6: Sí, avui has vingut a fer una secció musical. No m'enredis amb el que t'agrada. T'has vingut a fer una secció de música.

0: Mira, la pregunta que faig en públic és quin llinatge té aquesta Mari Carmen, que sembla ser que avui li tornaran sentada en el seu pis. I doncs, si miren les cartes del lector del Menorca, del Menorca, diari, sabran la resposta.
1: La sí. Mari Carmen de la cançó, estem ratllant.
0: No, la Mari Carmen, de Carol la Mari i Mari Carmen, de Madrid. On a Penélope no tenia llinatges. En Serrato també va escriure allò de Penélope.
1: Ah, vols dir que la Mari Carmen no té llinatges perquè no surten, és la Mari Carmen.
0: Però la Mari Carmen d'avui en dia, aquesta que avui està tan de moda i després perquè... i l'altra, sí, tot sí, allò, sí. Té llinatge.
1: I, no, i tu el saps i naltros no.
0: Hombre, jo l'he publicat en Menorca, clar, que és un diari de poc, de poca, de poca...
1: És que estic aquí cercant ara i no el veig,
0: Cartes del lector.
1: Bueno, en Bremot diu que ens hem extès ja...
0: En Bremot diu... vale, bé, però a partir d'ara tothom sabrà el llinatge d'aquesta Mari Carmen, perquè es mereix tenir un llinatge. I a més té un segon llinatge que també sé que no l'he posat en el diari. Va. Però això és la dot de l'oportunitat que veig els periodistes. Ho has trobat. Sí, però clar...
1: Què et sembla? El meu dit és més ràpid que la IA.
0: Vale,
1: hem de marxar. Abascal, Mari Carmen, Abascal.
0: Adéu, demà tenim que fer coses, vinga.
1: Fem coses.
2: Hola, què passa, Pegachina? ¿Cómo tenim los cuerpos hoy? Soy Mari Carmen. ¿Dónde está mi hijo?
1: Escolta, Antoni, m'ho anam i ara li diem al senyor Quadrado, si vol venir aquí un dia que venguis tu a l'estudi, que vingui amb ell també, et sembla?
0: Bueno, un dia que vengui, ja us ho diré.
1: Idò, bueno, mentrestant...
0: Vinga, adiós!
1: Mos acomiadam i sigueu molt feliços. Demà tornarem aquí el dia a Menorca, com sempre, puntuals a la mateixa hora, a la mateixa sintonia, amb ses mateixes persones, però, Antoni, demà no.
0: No.
1: Tenim moscars i mosques aquí, escolta'm. Prou, fins demà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. L'executiu espanyol demana al Congrés celebrar un ple extraordinari aquest divendres per convalidar les mesures sobre l'habitatge. Finalment, PSOE i Sumar han arribat a un acord i han aprovat dos decrets diferents per facilitar la seva aprovació a la cambra. Un d'ells conté només la renovació indefinida dels contractes de lloguer, mesura que exigeix el sindicat de llogateres i de Sumar i que d'augment no compta amb el suport de Junts ni del PNB. L'altre text inclou la resta de mesures acordades amb els grups.
2: Aquestes mesures aprovades pel govern són protegir els desnonaments fins al 2030 i prohibir que el fons voltor comprin habitatges fins al 2028, la regulació del lloguers de temporada i d'habitacions i una pròrroga de 2 anys per als lloguers vigents que s'acabin abans del 2028. L'executiu ja ha demanat un ple extraordinari al Congrés aquest mateix divendres per convalidar d'urgència aquestes mesures.
1: Al Parlament Balear, la sessió ve marcada avui també pel cas Mari Carmen. La presidenta del govern, Mònica Proens, n'ha responsabilitzat una llei aprovada durant el govern de Felipe González.
3: Que ni Zapatero, el de les joies, ni Sánchez han canviat. Vostè ho sap, tot això. Per què vol instrumentalitzar aquesta persona? Per què fa aquest tipus de política nefasta?
1: D'altra banda, els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent. És una de les reivindicacions que ha fet avui el col·lectiu amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans aquest dijous, dia 1 d'octubre.
2: Un blindatge que demanen, diuen, per reforçar les garanties que cap política futura pugui deteriorar el seu dret a una pensió pública. Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezo és el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT.
4: Se necessiten unes majories parlamentàries importants, per això es permetria que tothom tingués la seguretat de blindatge total de les pensions, tant com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
1: En plana de successos, l'home detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars. La Policia Nacional el va detenir després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Uns fets que varen passar ahir vespre a la platja de Palma.
2: Davant la gravetat de l'amenaça, diverses patrulles van localitzar l'acusat a casa seva. Quan va obrir la porta, va aparèixer amb una destral a la mà i es va aproximar cap als agents que van treure les armes per mantenir la distància i evitar que s'hi acostés. Posteriorment, va agafar diversos ganivets i va utilitzar un esprai pebre contra els policies. També els va llançar a pots de vidre des d'una finestra. Finalment, va poder ser detingut, però diversos agents varen haver de rebre assistència mèdica a causa de l'atac.
1: I la mesa del Congrés ha obert un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver duit un esprai de gas pebre a l'hemicicle. La decisió, aprovada per la majoria del PSOE i sumant l'oposició del PP, podria acabar amb la suspensió temporal d'ocupació i sou de la diputada en considerar-se l'esprai com una arma a efectes reglamentaris.
2: L'expedient arriba després de l'incident de la setmana passada quan Ana Vázquez va mostrar l'esprai a l'hemicicle mentre formulava una pregunta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. A més de l'incident a la sessió de control, diverses dependències de la cambra van haver de ser precintades posteriorment i una vintena de persones van resultar afectades pel gas tòxic després que un assessor del Grup Popular va netejar l'esprai en 2 banys d'un dels edificis d'ampliació del Congrés.
1: És la 1:04 amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
0: Més informació a ib3noticies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.

0: Una i 5 minuts, dimarts 29 de setembre. Bon dia. El migcampista del Mallorca, Manu Morlanes, estarà un mes i mig de baixa per un esquinç al turmell esquerre. Marc Gasifre, el control tècnic, comença amb les postres d'avui, amb aquesta lesió de Manu Morlanes, fins ara jugador titular a tots els partits amb Luis García, peça important de l'equip i que es perdrà les pròximes jornades per aquesta lesió que va patir el cap de setmana passat, diumenge. Un mes i mig de baixa, no hi serà, per tant, en els pròxims 4 partits d'aquest Tourmalet, partits complicats que ha d'afrontar el Mallorca. Ara ens ho explicarà tot en Toni Fuster, amb qui repassaran també la resta de baixes que té el Mallorca per preparar el partit de diumenge contra el Girona Montilivi. El club està també pendent d'Antonio Roca, que va patir una lesió també diumenge, una lesió muscular que es desconeix encara a l'abast, i un altre contratemps que varen conèixer ahir, i és que el porter Pichu Cuellar va patir una ferida de consideració al cap després de que s'esfondrés una estructura que formava part de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Pichu Cuellar va ser traslladat a l'hospital per ser atès i ha passat la nit en observació. Més coses. La selecció espanyola de Luis de la Fuente s'enfronta avui a les 9:15 a Croàcia. El combinat nacional continua el seu camí cap a la Nations League després de debutar amb remuntada dissabte contra Anglaterra. El seleccionador té tots els convocats a la seva disposició i ha descartat per decisió tècnica a Lenormand, a Roberto Fernández i a Jeremy Pino. I a la selecció femenina ja prepara el seu camí al Mundial del Brasil 2027. Avui la seleccionadora, fa uns minuts, Sonia Bermúdez, ha fet oficial la convocatòria pels primers partits amistosos amb les quatre mallorquines a la llista i són Cata Coy, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentó. I Menorca va viure a nit la seva gran festa del futbol amb els premis que la Federació Balear lliura a clubs i persones més destacades de l'illa. Entre els guardonats, dos periodistes d'aquesta casa, d'IB3, Xisco Cruz i Miquel Cardona, per la seva dedicació les dues darreres dècades a la informació futbolística menorquina de totes les categories. El president de la Federació, Jordi Orrach, va ressaltar que vol fer créixer tant el futbol sala com el futbol femení a aquesta illa.
1: Futbol masculí menorquí se troba en un estat de salut bo. Com tot, sempre se pot millorar, però bo. Aquí a Menorca hem de créixer en futbol sala i en futbol femení. Encara ens queda molta feina per fer. No es culpa només dels clubs, es culpa probablement de la federació, que durant molt d'any no ha donat les eines a Menorca per poder créixer, però a veure que encara dins d'aquest àmbit encara ens queda molt per fer.
0: I en ciclisme, la pròxima cita serà l'europeu, que es disputarà aquest cap de setmana a Eslovènia. La mallorquina Mavi García està convocada per la selecció espanyola. Enric Mas, en canvi, no ha entrat a la llista. Juan Ayuso serà el cap de files espanyol. I en tenis, es confirmen els darrers noms que participaran al desè aniversari de la Rafa Academy, de la Rafa Nadal Academy. Carles Moya i David Ferrer seran aquest cap de setmana a Manacor. S'afegeixen a la llista que ja coneixíem, que compta amb l'anfitrió, amb Rafael Nadal, amb Andy Murray, amb Dominic Thiem, amb Fabio Fonini, Marat Safin i Richard Gasquet. Una i vuit minuts.

0: Manu Morlanes està de baixa, es va lesionar el partit d'aquest diumenge, va abandonar el terreny de joc a la primera part i ara ja coneixem que estarà mínim un mes i mig de baixa per un esquins al turmell esquerre. Toni Fuster, bon dia.
1: Bon dia, va abandonar a peu coix, efectivament, després del partit contra l'Aude Almeria, a les acaballes ja de la primera part. I estarà un mes i mig sense jugar, per moure un esquinç important al turmell esquerre, i això li impedeix, lògicament, entrenar en condicions i ha de descansar. Per tant, és una baixa important i destacada, no? Perquè era un jugador que anava, era titular, jugava habitualment, i per tant, ara, aquest contratemps per al míster farà que, segurament, Sergi Darder, que no va ser titular l'altre dia, torni de nou, si està bé i se posa ja en forma una altra vegada, i acompanyi el centre de camp, supos que amb Alex Sala, i en aquest cas també Pablo Torre en aquest acompanyament, no a la mitja punta. Anem a veure, anem a esperar si a poc, vull dir, se confirmen, i el Mallorca ho fa ja oficial, però en principi tot fa indicar això, que estarà més o manco un mes i mig. No tan sols Manu Morlanes és l'única baixa per aquest partit de Girona, sinó que també Antonio Roca, que va patir un problema muscular, encara no sabem el temps de recuperació, ni tampoc si és una lesió greu o lleu, però sí que va ser un ensurt important.
0: Sí, tots dos van abandonar.
1: La pinta que tenia aquella cara d'Antonio Roca és que serà una lesió que segurament serà descartable ja per al partit de Girona, i anem a veure si el partit contra les Palmes pot estar o no pot estar, però si és una lesió tipus muscular i se confirma que hi ha trencament, per tant també pot estar un mes sense jugar. Això és en principi les dues baixes més considerables. Ja sabem que Martin Valgent encara no podrà jugar perquè està en la seva selecció, aquesta aturada virus FIFA. Cito Lubumbo i Lucas Beriston també són baixes, com les que tindrà el Girona també, que el Girona també tindrà futbolistes importants que no podran estar. No hi ha descans a segona divisió, això és el problema, no? Que aquí que han estat a primera i que tenen jugadors importants i destacats i que són internacionals, cosa que no passa a molts d'altres equips de segona, però sí que d'equips que han descendit, per tant, tenen aquest problema. Després, Dani Luna, Calumba Júnior, a veure si a poc se van introduint en el grup. Luis García és probable que hagi de recórrer a qualque component del planter per formar la convocatòria per al partit de Girona. I el darrer contratemps, ahir ja ho vàrem comentar,
0: sí,
1: i vespre, el porter Iván El Pichu Cuellar, que va patir una ferida de consideració al cap després de l'enfonsament d'una estructura que formava part de la decoració del menjador

0: a Luis García per fer l'alineació diumenge.
1: Sí, és important poder puntuar i sobretot guanyar, si és possible, més que un empat a Girona, perquè ahir el Castelló va guanyar a Butarque 0-2 al Leganés. Va com un autèntic
0: de 9 punts el Castelló.
1: Tret al Castelló. Autèntica revelació d'aquest campionat. Líder en 6 victòries i un empat, encara no ha perdut. Tan sols 2 gols encaixats. El Castelló, que la temporada passada va acabar jugant play-off d'ascens per pujar, no ho va fer, però que ha començat també de forma excel·lent aquesta temporada, i ara mateix Castelló i Eibar, que són els dos capdavanters d'aquesta classificació de la Lliga Hypermotion. El Mallorca, 13 punts, i ja t'he dit que el Castelló ja ha agafat distància amb aquestes 6 victòries, de 8 punts més un empat, de 9, ara mateix, de 9 punts. O sigui que ja m'ho agafa 6 punts de distància el Castelló al Real Mallorca. Això, a veure, només duim 7 jornades,
0: però
1: Castelló
0: ja
1: tots aquests punts ja no te les llevaran, eh? Ja són punts acumulats, ja són punts que tenen. Per tant, per això t'he dit que és important pegar un cop a Montilivia.
0: Serà important per preparar aquest partit. Ahir se va entrenar al Mallorca, avui però descans.
1: Avui té descans, demà a les 10:30 tornen a la feina, hi haurà 15 minuts de portes obertes per al mitjà de comunicació. I després ja no s'atura. Entrenament dijous, divendres i dissabte. I
0: diumenge a Girona.
1: A les 9 del vespre, per cert, el partit que tancarà la jornada de diumenge, el Girona-Mallorca.
0: Partit que veurem, com sempre, aquí en directe. Per cert, no hi ha primera divisió, continuen els enfrontaments de seleccions, les convocatòries de seleccions, per això el Mallorca també té baixes d'internacional, sí que continua la segona. I avui, Toni, jugui a Espanya.
1: A partir de les... quan falti un quart per les 9 del vespre, rep a Croàcia, segona jornada de la Lliga de les Nacions, partit que disputarà l'estadi Ramon Sánchez Pizjuán de Sevilla, el combinat espanyol que continua el seu camí en aquesta Nation League amb una victòria, va acabar aconseguir l'altre dia en la remuntada, dissabte, per cert, contra Anglaterra. De la Fuente, el seleccionador, té tots els convocats a la seva disposició, fins i tot ha hagut de descartar per Robin Lenormand, Roberto Fernández i Jeremy Pino, tots ells decisió tècnica, i una victòria avui suposaria donar, jo diria, també ja un cop damunt la taula, serien 2 victòries, seria important guanyar avui a Croàcia, seria victòria contra Anglaterra i Croàcia, i en vista del que li quedarà per davant, perquè haurà de jugar també 2 partits més, o sigui, torna de jugar dissabte, torna de jugar la setmana que ve, hi ha aquestes aturades del futbol de primera divisió per aquest partit d'internacionals. 4 partits haurà de jugar la selecció espanyola. Luis de la Fuente creu que s'ha recuperat l'esperit d'aquest 2010, també parla del fet de jugar avui a una ciutat molt futbolera, com a Sevilla.
2: Pues para nosotros es un orgullo ver a la gente a nuestro país volcado con la selección. Donde vamos nos reciben de una manera increíble. Permíteme que reitere aquel comentario que hice hace ya tiempo de recuperar el espíritu del 2010, pues creo que se ha recuperado y que la gente ahora vive la selección de nuevo con una emoción, un orgullo de sentirse español y con este arraigo a esta selección excepcional. A mí eso me produce un orgullo y me siento honrado de ser seleccionador nacional de mi país. Para mí es lo máximo, ¿no? Y por supuesto que venir aquí a Sevilla, pues siempre me produce, tengo casa aquí en Sevilla y me provoca una emoción muy especial, pero aquí es todavía más. Hoy ha sido bajar al césped y recordar lo que sentí aquel 12 de julio del 87, noche en cuentas, que me trajo aquí a Sevilla. Y entonces he vivido muchas cosas aquí en Sevilla y muy bonitas.
1: Sentit el míster, que parlava en primer lloc, un tall un poc llarg, però primer de recuperar aquest esperit i després de jugar a Sevilla, no? De bo que és el Sánchez Pizjuán. Penseu que la selecció ha jugat moltíssim d'anys, tant en el Villamarín com a Sevilla, la Cartuja, s'ha repartit una mica, no? I avui jugarà a Nervión. El seleccionador espanyol, que també ha parlat del rival d'avui, Croàcia, la Croàcia de Luka Modric.
2: No hay ni rival perfecto, ni día perfecto. Y además, el colmo de estas situaciones es que incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas

0: futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante.
1: Darrerament han començat les comparacions entre aquesta selecció espanyola, Madalena, i la que va guanyar el primer Mundial.
2: Campions del món.
1: El 2010. El migcampista Fabián Ruiz, un dels jugadors també importants, destacat d'aquesta selecció espanyola, ha dit això.
3: No me gusta comparar una selección con la otra, al final son épocas diferentes, pero bueno, sabemos todos los españoles de aquella selección de 2010, ¿no? que era increíble, que eran jugadores únicos, y bueno, nosotros también estamos haciendo algo muy bonito, algo histórico, y bueno.
1: Fabián, que parla també que Espanya té un bon equip, que té bons jugadors i que s'ha format, no? Se mira més lo col·lectiu que lo individual.
3: Que aparte de ser un gran equipo como somos, también tenemos grandes jugadores. Yo creo que las dos cosas te llevan al éxito, tener buenos jugadores y aparte tener un muy buen equipo. Creo que tenemos las dos, yo creo que eso es la clave, que al final somos una selección que miramos más por lo colectivo que por lo individual y bueno, lo hemos demostrado en estos últimos años y ojalá poder seguir así mucho.
2: Per cert, que ja s'han tancat les votacions a la pilota d'or, que en el femení nosaltres seguim les representants balears que tornen a la llista, i en el masculí enguany, l'altre dia ho parlàvem, allà la Minya Mals i companyia, però si ha de ser per títols, Fabián seria l'únic jugador que ho ha guanyat tot en la selecció tot. I en el seu equip.
1: Sí.
2: És veure que Ventura no té, no? Després, no sé si és màrqueting o... la rellevància que pugui tenir un Lamine Yamal, que també és digne de guanyar aquesta pilota d'or. Parlant de selecció, fa una estona hem conegut també la convocatòria... Ai, perdona, Toni, perquè...
1: No, comentava perquè, simplement sí, digues. Avui la Federació Espanyola ha fet un homenatge a Joaquín Caparrós.
2: Sí.
1: Està malalt, ja ho sabeu, no està bé de salut, s'està intentant recuperar, i el president Rafael Louzán li ha entregat una camiseta personalitzada hores abans d'aquest partit, d'aquest duel de la Lliga de Nacions. I ara sí, parlam de la selecció femenina.
2: Sí, perquè prepara el Mundial del Brasil 2027 i hi haurà els primers amistosos, i fa uns instants Sonia Bermúdez ha fet oficial la convocatòria, i hi són Toni, na Catacoy, na Patri Guijarro, na Lucía Corrales i na Mariona Kildentay.
1: Les quatre jugadores mallorquines per disputar dos partits a Estats Units. Tots dos s'hi jugaran allà, a Estats Units, el dia 10 i 13 d'octubre.
2: Poden sentir la seleccionadora.
4: Dos partidos que nos van a medir, que lo que queremos es seguir en la senda de la victoria. También recordar que de los cuatro partidos que ha jugado España con Estados Unidos solo se ha ganado uno. Entonces queremos probarnos, queremos ver a qué nivel estamos. Evidentemente el futuro es Brasil, pero sí que creo que son dos partidos fundamentales para volver a ver cómo está el equipo, para ver cómo vamos a rendir. Así que no hay mejor escenario que ir para allá y ver cómo estamos.
2: I una vegada més, quatre mallorquines en aquesta selecció de Sonia Bermúdez. Una i pràcticament 21 minuts. Va, seguim parlant de futbol a les postres i sumam un altre home en aquesta taula, Gavi Fortesa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Hem de parlar de l'únic equip balear de segona federació que ha guanyat aquest cap de setmana. Ha estat el Poblense de Julián Robles, que ha sumat els tres primers punts d'aquesta temporada amb la victòria per 1-0 que va aconseguir contra el València més tard. Ha estat la primera victòria a la Pobla de l'era Robles, ha estat en aquesta quarta jornada, i volem parlar precisament amb el nou entrenador del Poblense. Julián Robles, molt bon dia.
6: Bon dia, què tal?
2: Molt bé, com estàs? Com està anant aquest inici de temporada amb el Poblense?
6: Bueno, pues ha sido un inicio duro en cuanto a resultados. Las tres primeras derrotas con dos salidas, bueno, pues creemos que no merecíamos algo más, pero bueno, la realidad es que teníamos cero puntos, recibíamos al Mestalla y la necesidad de darle una alegría a la afición y a los propios jugadores que se lo merecían.
2: Claro, es una semana diferente, ¿no?, después de esta primera victoria.
6: Sí, quitarte un poco esa presión de la primera victoria, que bueno, yo creo que habíamos hecho las cosas bastante bien, que habíamos competido bien las tres primeras jornadas, pero el premio no había llegado. Yo creo que teníamos que tener algún punto más, pero bueno, era una necesidad ganar en casa y se hizo un buen trabajo.
2: Gavi, tú estás siguiendo aquel partido.
7: Sí, Julián, buen día, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Gavi, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien. Gaudín de borrar-te una banqueta una otra vegada. Escolta, una cosa, vareu marcar el gol molt prest. Diego va fer el gol en el minut 11. No sé si conscient o inconscientment l'equip va donar una passa enrere. Quan dic conscient, no sé si és perquè pretens jugar a la contra, a l'espai, a l'esquena del rival i que tinguin ells la pilota, o va ser així per circumstàncies del partit, perquè tampoc el València estava per massa cosa, no?
6: Bueno, pues mira, los tres primeros partidos sí que hemos intentado ser dominadores, como queríamos serlo contra Valencia, pero bueno, ahora te comento un poco, y habíamos presionado mucho más arriba, pero habíamos analizado Valencia y sí que había sido muy, muy superior a los demás rivales de las tres primeras jornadas, tanto UCAM, Mallorca B y Castellón, para golearlos. En las áreas había sido, no había tenido el nivel que tiene, porque si no hubiera goleado y tendría 9 puntos, porque ha sido muy superior a los demás equipos. Y bueno, queríamos hacer un poquito un bloque medio y recuperar, y yo sí que es verdad que tiene un problema en la transición defensiva y queríamos hacerle daño, que de hecho en la primera parte metemos el gol y tenemos otras 2 ocasiones y 2 fuera de juego que nos pitan, y yo creo que en la transición tuvimos muchas ocasiones y queríamos tener un poco ese bloque medio para no ser un equipo que salte mucho a la presión, porque ellos sí que eran capaces de encontrarte. Yo creo que no se sintieron cómodos, así como los demás partidos han generado entre 8 y 10 ocasiones claras, pues bueno, nosotros al final nos tiraron la que sacaron en la primera parte y poco más. Yo creo que el plan de partido que habíamos establecido con los chicos, que en el cual también creían, salió a la perfección.
7: Uh-huh. Quin perill que té el número 11, Leslie, ¿no?
6: Sí, es lo que te decía, con un cam en el minuto 20 de la primera jornada se había quedado 5 veces solo delante del portero. El chico, el momento que cambie un poco el acierto de cara a gol, es un jugador, yo creo que va a ser un jugador de primer nivel. Pep Palleras tenía un rival complicado y bueno, yo creo que se motivó y fue capaz de pararlo, menos una acción que se equivoca en una salida de balón, que no es ni que el rival se vaya, que la única vez que llega a área. Yo creo que los chicos hicieron un muy buen trabajo.
2: Toni, parlam amb Julián Robles, enguany a la banqueta del Poblense. S'ha estrenat amb aquesta victòria contra el València Mestalla.
1: S'ha estrenat, ho ha fet, ja t'ho dic, amb aquesta victòria mínima. Una setmana, per cert, aquesta de derbi, eh? Mm-hmm. Serà una setmana interessantíssima. Després d'un inici discret, la victòria m'imagino que té molt de valor i ara visitarà l'Estadi Balear davant un Poblense amb molt de jugadors i amb un cos tècnic també en passat, no? En passat. Julián, supos que ha de ser especial, no? Per tu i per l'equip Poblense visitar l'Estadi Balear.
6: Sí, bueno, siempre los derbis con los equipos baleares son partidos muy motivantes. Yo creo que los chicos van a estar a un nivel de motivación muy alta y siempre bonito enfrentarte con un equipo de la isla. Y bueno, en nuestra tercera salida fuera de casa, las dos primeras no hemos podido puntuar y esperemos que esta salida, pues bueno, seguir un poco en la dinámica que acabamos de iniciar.
2: Sí. I per cert, entrenador de l'Atleti Balears enguany, Òscar Troya, el seu predecessor, no?
7: Aquí,
2: a la banqueta del Poblense.
7: Aquí volia jo anar, Julián. Sents una mica de, no sé si dir responsabilitat, tothom compara. Ara tothom compara que si el Poblense d'aquest any no és el Poblense de la temporada passada, que si el canvi de tècnic, que si els jugadors que varen partir... Aquestes comparacions que fa la gent, a tu t'afecta?
6: Cero, la verdad que cero, que teníamos muy claro, y en el momento que firmamos también, que nos sentamos con Martí y con Molondro, bueno, que iba a haber muchísimos cambios, tanto de jugadores como de cuerpo técnico, que al final el cuerpo técnico también es totalmente renovado, y bueno, hay que montar primero un equipo, empezar a funcionar y bueno, y en eso estamos. No, yo creo que las comparaciones con lo del año pasado no tiene nada que ver. Han salido, no sé si son 12 o 14 jugadores del año pasado, entonces no tiene la estructura del equipo, no tiene nada que ver con años anteriores, aunque así estamos muy contentos con la plantilla que hemos confeccionado.
1: S'ajudant en Julián Robles és en Llorenç Enric, que va estar a l'Atleti Balears la temporada passada, per tant ja s'equilibra un poc més ara aquest duel de banquetes d'aquest pròxim cap de setmana.
2: Serà interessant aquest derbi per molt de motius, perquè sempre és interessant un derbi entre dos equips d'aquí, i per tots aquests elements, no, que han canviat d'equip i que tenen passat precisament en arribar. I diumenge viurem, Gavi, aquest partit en directe a partir de les 12.
7: És tot un partidàs. Anem de cara a partidassos, perquè ara estem parlant d'aquest cap de setmana el Balears Poblense, però és que una setmana després el Balears i el Mallorca B també s'enfrontaran. O sigui que tenim ara 2 setmanes per davant per gaudir del nostre futbol dintre d'una categoria nacional, no?
2: Julián, clar, tu havies tingut experiència sobretot al Mallorca, aquestes darreres etapes, no, de filial. Està sent molt diferent fer feina a un club com el Poblense?
6: Sí, muy, muy diferente. Yo creo que al final la tranquilidad y la estabilidad que te da un club como como el Poblense no te la da entrenar a un filial, porque al final hay mucho distractor de subir y bajar jugadores, se toma decisiones de mucha gente, ya que al final ser un primer equipo es todo muy, muy diferente, y se trabaja con una tranquilidad y una cercanía, pues que todos estos años quizá pues todo es un poquito más alterado, y aquí estás mucho más tranquilo y disfrutas del día a día.
7: A jo m'agrada fixar-me en detalls, i hi ha un altre detall que vull tenir en compte. La gent a Sa Pobla és del seu equip. L'equip no havia començat bé, l'equip duia derrotes consecutives en aquest inici de temporada, però la gent va al municipal de Sa Pobla, la gent està amb el seu equip, si guanya millor, però fa la sensació, Julián, que la gent és del seu equip, passi el que passi a Sa Pobla.
6: Sí, sin duda. Como perdimos el primer partido en casa con el Castellonense en minuto 90, y la gente pues nos agradeció, aún perdiendo, nos agradeció mucho el esfuerzo. Yo creo que bueno, que independientemente, yo creo que le gusta que el equipo se lo deje todo en el campo, y yo creo que eso sí que lo tienen asegurado este año, y ojalá que les podamos dar muchas alegrías, que no sea solo animarnos por derrotas, ojalá que sean muchas alegrías. Y es verdad que el apoyo lo notas en el campo, en el día a día, si vas al pueblo, la verdad que la gente está con el equipo, muy motivada también por la campaña del año pasado, que bueno, que de hecho le pedimos que siguiesen un poquito con esa motivación, que intentaremos que el equipo compitiese al máximo y que se enganchasen con nosotros también.
1: Ja he llegit que hi haurà molts aficionats del poble en l'estadi Balear aquest pròxim diumenge, ben segur. A banda d'això, de l'afició, creu que passa factura competir un grup diferent en el de la temporada passada, o no és igual de fort que el grup català aquest que participau als equips balears?
6: Yo creo que es un grupo más competitivo, que los equipos tienen un poder económico mucho más alto para, bueno, si ves plantillas como Intercity o UCAM, ves el nivel de jugadores a los cuales a lo mejor ni el Baleares ha podido acceder a ellos por el poder económico que tienen, que en el grupo catalán, ahora han metido 7 rojanos en el grupo catalán, en Navarro, pues este poder económico no lo tienes. Yo creo que el grupo es muy competitivo y es un grupo muy duro.
7: Julián, ¿el Poblense farà una bona temporada si fa que...?
6: Bueno, competir cada fin de semana y entrenar al máximo cada día. No nos queda otra.
2: Hem parlat per damunt, no, d'aquesta Atlètic Balears, una Atlètic Balears que està en posicions de descens. Arriba, es veu que han passat 4 jornades, però només el Mallorca B en aquest cas està fora de descens. És anecdòtic en aquestes alçades de temporada, però sí que segurament confirma que aquí, com l'Atlètic Balears, també hauran de competir cada jornada per assumir el seu objectiu, igual que el Poblense. Com analitzes pel que ha vist fins ara l'Atlètic Balears de Troia, que és el teu pròxim rival?
6: Bueno, pues han hecho muy buena plantilla, han hecho muy buen equipo. Es verdad que han tenido que competir un inicio de temporada contra rivales muy duros, en los cuales, lo que hemos visto, pues bueno, es verdad que podrían tener más puntos de los que tienen, pero la realidad es que están ahí abajo y bueno, compiten bien, están haciendo las cosas bien, pero los resultados no están llegando por el nivel de la categoría y del nivel de los equipos contrarios. Entonces, bueno, yo creo que serán capaces de dar la vuelta a esta situación, esperemos que sea després de la setmana, d'esta setmana.
2: Julián, estan contents de tornar parlant tu de futbol, de veure't en aquest cas a la banqueta del Poblense, esperant que vagi molt bé aquesta temporada, i segur que seguim parlant. Gràcies.
6: Molt bé, gràcies.
2: Idò, Julián Robles, entrenador del Poblense, aquí a Espostres. Gavi, tindrem partidars aquest diumenge.
7: Ben segur.
2: Una segona federació que els està costant en els equips balears.
7: Sí, no, ha començat molt feixuga. El fet és el que dius. Sí, és vera que només duin 4 jornades, però el fet de que el Mallorca B, que és el que acaba d'arribar, estigui fora del descens, i els altres, bueno, i la penya esportiva, que és coer, que Balears i Poblense estiguin en zona de descens, encara que només duguin 4 partits, és simptomàtic de que aquesta competició serà molt feixuga.
2: Idò, la seguirem aquí a IB3 Ràdio. Gràcies, Gavi.
7: Adéu.
2: Va, que tot d'una parlam de Tercera Federació.
5: IB3 Ràdio és esport.
8: Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com.
9: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
10: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, eh? Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
8: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. A B3 Ràdio, ni fake ni fum.
11: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
12: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
11: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
12: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
11: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
8: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
2: Va, que seguim parlant de futbol d'aquí i ara ho fem d'un equip que ha sumat 12 punts de 12 possibles. És el Manacor, que continua invita a la Lliga, a la tercera divisió. Els de Miquel Aguado tornaren a golejar aquest cap de setmana. Va ser per 1 a 4 al Cineu, que encara no ha sumat cap punt aquest curs. En volen parlar amb un dels golejadors d'aquest cap de setmana del Manacor, és el jugador Miqui Kepallà. Miqui, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Què tal, com esteu?
2: Molt bé. Supos que vosaltres bé, no?, i contents amb aquest inici de Lliga.
13: Sí, molt contents. Massa bé anam.
2: 12 punts de 12 possibles, aquestes 4 victòries. Expliquem-nos com ha estat aquest inici de Lliga, perquè és veritat que això són resultats, però després de muntar terreny de joc hem vist també partits molt contundents.
13: Sí, no, mem. La nostra filosofia, la nostra base, com diria el Xolo, partido a partido i res, setmana a setmana. Anem entrenant, som un grup que excel·lent. Jo crec que això és la base d'aquest inici. I res, partido a partido, ara aquesta setmana l'endraig, el mateix, començam a entrenar avui, i setmana a setmana, partit a partit, i ja veurem fins on arribam. Ojalà en puguem fer molt més.
2: Clar, sou un dels equips, no? No sé si cridats està a la part alta, però sí que amb aquest inici segur que els rivals vos han situat.
13: Sí, no, claro, al final, si... Per ara duim l'únic, és 4 de 4 al final, escolta el Manacor i dius, uep, està fet per estar dalt, i és el que volem, sense cap pressió ninguna, ja t'he dit, partit a partit, i a disfrutar perquè el guany ja fa riure.
2: Estic aquí amb en Toni Fuster, Miqui, que ell està basat a cantar gols del Mallorca. Esteu d'aquest cap de setmana, t'inventes un golàs per marcar, crec que era el segon del Manacor, retalles i la pilota s'esquaire d'aquests gols guapos, no?, de marcar, Miqui.
13: Sí, sí, no, i de munt en l'esquerra, que la gent...
2: Vos?
13: me diu, t'has equivocat, si l'esquerra la tens per pujar l'autobús, i de toma. Sí, sí, molt content, la verdad. No sé, vaig fer, ja volem, vaig xutar i la vaig posar allà, i de... Content.
14: Hola, Miqui, com anem? Bon dia.
13: Què tal?
14: Molt d'anys, per cert, eh?
13: Moltes gràcies.
14: A tots els Miquels. Miquel Rafels i Biel.
2: Sí. Molt d'anys en el meu germà, mira.
14: A veure, mem, aquesta tercera federació, no?, aquesta tercera divisió, d'aquest partit que heu jugat un poquet, conta-mos una mica com esperes que serà aquesta tercera. Serà Pentura un poc més exigent que en altres ocasions o més o manco qualque cap a l'estil?
13: No, mem, al final cada any la tercera va augmentant un poc el nivell i jo crec que serà molt complicat. És a dir, guanyar cada setmana no és fàcil. O sigui, vas a qualsevol equip i te plantegen un partit que és molt difícil guanyar, no? I al final és això. Poc a poc i bona lletra, diuen en el meu poble, no? Entonces, sí.
14: Parlaves que aquesta setmana rebou l'Andratx, possiblement serà un dels equips més exigents, temporada passada va jugar a segona ref, igual que el Porrer, no? Vull dir que, clar, la repercussió també de que aquests equips de segona ref hagin davallat, això fa una mica més també atractiva, no?, aquesta categoria amb equips de més potencial.
13: Exacte, i que pugin nivell, i que pugin nivell, sobretot. Sí, mem, volem aquesta setmana l'Andratx, sé que ve d'empatar contra, dins casa, contra l'Eivissa, i amem, si nosaltres podem seguir en serratxa i fer 5 de 5.
2: La Societat Esportiva Eivissa, que és aquest segon classificat i que, com explicava en Miqui, va empatar 0 contra l'Andratge a Sa Plana. Miqui, veurem com avança. Toni, també al Manacor hi ha un tema, no, que és un dels equips que hauria de disputar sa Copa del Rei.
14: Sí, perquè dilluns hi ha sorteig. No sé si ho saps. Dilluns a la 1 del migdia ja està confirmat. Primera eliminatòria en el Saló Luis Aragonès de la Ciutat de Futbol. Se definiran aquests 56 creuament d'aquesta ronda i, en principi, hauria de venir un equip de primera divisió.
13: Ojalà pugui venir un equip de primera divisió i omplim una capellera. Seria un partit molt, molt guapo, molt guapo.
14: No heu parlat ja d'aquest tema?
13: Sí, xerram un poquet, però estem, ja t'ho dic, entreno setmana a setmana i quan vengui vendrà. I qui vengui, ho disfrutarem com si fos el partit de la nostra vida.
14: De tota forma, així com anau de moment, amb aquestes victòries que duis acumulades, què millor que arribar a una primera eliminatòria, no?
13: Sí.
14: Arribar en forma, arribar bé per competir amb un molt bon equip.
13: Sí, sí, clar, millor si seguim serratxa per quan vengui un equip ojalà sigui de primera divisió, que puguin dir, uep, aquesta gent no mos lo posarà fàcil.
2: Dilluns estarem pendent d'aquest sorteig i a la Lliga, ara ho deu, pròxim partit, Manacor-Andratx, dissabte a les 4. De moment, el Manacor, líder d'aquesta categoria, amb aquest 12 punt de 12 possibles, aquestes 4 victòries. Miqui Capellà, jugador del Manacor, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
15: Conmigo vuel, conmigo escal, ya la tenia aburrida de tanta baba. Estaba encogida, ya no brillaba. Sale el sol al que madruga, bueno se le paga. Working on it, inter como car. Arriba el mundo, arriba el cielo.
2: Marta Sampas, bon dia.
16: Bon dia.
2: Us agrada quan tenim aquest tipus d'entrevista? Perquè tenim moltes campiones en molts esports a Balears, en futbol darrerament venen molt lligades, i avui parlant d'una campiona que ara m'ho explicarà quantes vegades ho ha estat d'Europa de futbol platja, en Andrea Alcaide, que ha guanyat de nou amb la selecció espanyola aquest europeu de futbol platja. Marta.
16: Sí, una passada, en Andrea i Serena, i la pilota se duen bé, la pilota ja ho sabíem, i en Serena també ja fa temps que anem darrere ella, perquè ho saben que és una crac, i un any més ho demostra, no? Sent una fixa a la selecció i altra vegada guanyant, campiona d'Europa, se diu aviat.
2: Andrea Alcaide, molt bon dia.
17: Hola, buenos días.
2: I enhorabona.
17: Muchas gracias.
2: Ja ho tenim com a... No assumit, no? Però, Andrea, no és la primera vegada que en parlam quan guanyau una cosa així. Com ho heu viscut? Crec que és la tercera vegada, no?, que vos proclamau campiones.
17: Sí, es mi tercera vez, la verdad que muy contenta. Llevábamos 2 años sin poderla conseguir otra vez y este año se ha dado de nuevo. España sigue en el ranking número 1 de fútbol playa y sobre todo súper contentas por volver a recuperar un título muy importante como es ser campeona de Europa.
2: Clar, a la final d'aquesta Euro Beach Soccer League, després de disputar tots els partits, arribau a la final, vos imposau a Itàlia 4-3. Com va ser aquest darrer partit?
17: Bueno, sí que es verdad que había nervios porque la fase de grupo también nos tocó contra Italia y perdimos. Y la verdad que fue un partido duro porque al final el rival parte con ventaja también al ser en su casa, aquí en Italia. La grada las apoyaba bastante, pero bueno, buen partido, muy buen ambiente y sobre todo bueno disfrutar para el público.
16: Clar, a més, quan un no, malauradament no varen poder veure el partit, però 4-3 és un resultat ajustat. Com va ser? Va haver de remuntar, van anar per davant, o com va ser? Va ser emocionant fins al final, Andrea?
17: No, nos pusimos por delante, sí que es verdad que nos llegaron a empatar y en los últimos minutos estaba ahí apretado, pero pudimos meter el cuarto y al final dar esa tranquilidad y llevarnos el título.
2: Que bé, ho explicaves, no? S'ha disputat aquest europeu de futbol platja via Reggio, que és a Itàlia, per tant, jugàveu contra les anfitriones, que encara té més mèrit haver pogut guanyar aquesta final. Andrea, personalment, com has viscut aquesta tercera experiència?
17: Bueno, siempre ir con la selección española es todo un orgullo. Al final, poder defender este escudo y dar lo mejor de ti siempre es un orgullo. Y para mí, cada vez que me llama la selección, intento dar lo mejor de mí y poderlo disfrutar al máximo. Soy muy feliz jugando al fútbol playa. Es un deporte que no está muy visto aún, pero quien lo siente y más como yo... se disfruta muchísimo jugando.
16: És per això darrer que dius, Andrea, que tal volta no estan vist, però és veritat que tu sí que sempre has estat lligada al futbol platja aquí a Mallorca, tenint la sort, evidentment, que se pugui practicar de manera fàcil, almenys en entorn natural, i ho has fet molts anys. El Collinense estava molt darrere del futbol platja, la federació també sempre organitzant, i tu ja sempre de petita destacant, no?, un poc en aquesta disciplina, i seguint, esforçant el doble, perquè ara en xerrarem després, ets habitual en el futbol 11, però clar, mantenir aquesta rutina, aquesta dinàmica de que va ser temporada amb el club, després ficar-te en el futbol platja, requereix un esforç gran.
17: Sí, al final no paras de un sitio a otro. Yo, por ejemplo, no suelo dejar el fútbol playa aparte, suelo entrenar mientras juego a fútbol 11, entonces combinar la playa con el campo, al final, sobre todo las plantas de los pies lo sufren, claro. Pero bueno, la temporada de fútbol playa no suele acabar hasta enero, entonces tengo que combinarlo. Pero bueno, sobre todo gracias a mi club, que uh-huh. es quien me deja, mi entrenador, que es quien lo sufre cuando me voy con la española, así que darle las gracias porque al final saben que comparto esta pasión con el fútbol playa, claro. y me dejan ir a jugar.
2: Clar, és que t'hem presentat, Andrea Alcaide, en aquest cas, campiona d'Europa de futbol platja, sí. amb Espanya, però jugadora del Balears, agraïa, no?, en Miqui Mallans, que ara en sí. aquest cas ets entrenador.
16: Home, Miqui, coneguent-lo una micona, deu gaudir molt de saber que més tornes amb un nou europeu, li deu agradar molt també seguir, no?, el que fa sense selecció.
17: Sí, la verdad que sí, súper agradecida porque él sabe cómo me voy de feliz y cómo vengo de feliz con el fútbol playa, y la verdad que muy agradecida con él porque sabe mis sentimientos sobre el fútbol playa.
2: Explicaves que combines a les dues disciplines dins el món del futbol. Com ho fas? Perquè en aquest cas amb el Balears, en el futbol 11, en el futbol del Balears, entrenau pràcticament cada dia, teniu partit cada jornada. Com ho combines sense deixar el futbol platja?
17: Bueno, al final tengo la suerte de que... mi preparador físico nos pasa las rutinas antes de los entrenos. Cuando hay menos carga, aprovecho para ir por las mañanas a entrenar en la arena y sé que por la tarde a lo mejor no va a ser tan duro, pero sí que es verdad que hay veces, que hay semanas que tengo que regular la carga porque si no, entre entrenar en la playa y después en el campo es complicado. Pero bueno, de momento me respetan las lesiones, me respetan las cargas, así que por eso estoy contenta.
16: Clar, i després, hora de la veritat, quan ja se fa efectiva la convocatòria en la selecció, te trobes amb les teves companyes de la selecció, ja entrenau, preparau a l'europeu, com és això? No? Ja no tenir aquesta preparació individual aquí a Mallorca, sinó ja fer equip, ja lluitar juntes per un objectiu, també companyes noves. No sé, explica'm-nos com és aquest combinat nacional i com funciona, no?, quan ja vos trobeu per preparar una fita així.
17: Bueno, la verdad que aquí en Mallorca entreno sola. Entrenar con compañeras, con rivales, con gente que al final es como más competitivo en los entrenos. Sí que es verdad que nos llaman 6-7 días antes, a lo mejor una semana antes, y hacemos dobles sesiones cada día porque al final es poco tiempo y hay que aprovecharlo. Claro. Y hacemos bastantes dobles sesiones mañana y tarde, y sí que es verdad que es un poco más de carga, pero bueno, intentan no sobrecargarnos, pero sí que en el tema de la arena, como al final venimos de fútbol 11, el cambio se nota, sobre todo en los primeros días, una vez que ya pillamos otra vez el ritmo de playa, sale todo más fluido.
16: Que bé, i quan són les teves companyes, xerram amb tu perquè representes en aquest cas Balears, en aquest cas Mallorca, però de quin tipus de jugador està formada la selecció? Hi ha lotes més joves també, perquè tu ja te consideram veterana també en el món del futbol i en futbol platja també, perquè ja ho han dit, ja hi has anat en moltíssimes ocasions, molts anys seguits, però arriben joves de diferents llocs d'Espanya que tenen ja un talent tan important com per guanyar un europeu?
17: Sí, ahora la FIFA ha puesto una norma que tiene que puedes llevar dos jugadoras sub-20 convocadas. Al final las selecciones están haciendo convocatoria sub-20, España de momento no, pero hay muchas selecciones que ya intentan trasladar esta motivación a las jóvenes y España hace convocatorias y mete dos sub-20, así que también hay selecciones autonómicas sub-20, aquí en España tienen los campeonatos autonómicos y, por ejemplo, Baleares hace sub-17, no hace sub-20, pero bueno, que al final Baleares también promueve y esperemos que algún día no sea la única que vaya a la selecció espanyola i pueda salir alguna també de aquí de Baleares.
16: Sí, sí, perquè es present és una realitat, però si volia saber una mica on això, el futur, no?, que té, que de ben segur ben garantit, a més, ja no tan sols el futbol platja, m'ho han contat aquesta setmana, el futbol 11 també, en les campiones del món sub-20, és un noturar de talent, tant a la platja com a la gespa, per tant, superbé.
2: Andrea, ara supos que te reincorporen, no?, en el dia a dia del Balears. Com serà? No sé quantes jornades t'has perdut i com ho has viscut des de fora, perquè en realitat
16: està anant molt bé
2: aquest inici de Lliga. No han perdut, no heu perdut cap partit i ara la darrera jornada, victòria per 2 gols a Saragossa.
17: Bueno, la verdad que me he perdido 2 jornadas, la primera, la segunda y la Copa de la Reina. La primera jornada fue en casa, el equipo en casa estuvo muy bien, sobre todo en casa en donde nos tenemos que hacer fuerte. Hicieron una victoria bastante contundente contra el Valencia, 4-2 ganamos en casa. Luego fueron fuera contra el Samper, sí que es verdad que el Samper siempre se nos ha complicado, el año pasado se nos complicó bastante, pero este año hemos podido conseguir un punto donde Samper en su casa se hace bastante fuerte y seguramente muchos rivales se dejarán puntos. Contentas porque al final puntuar en casa siempre es bueno, pero un poco agridulce porque al final somos exigentes y queremos lo mejor de nosotras y no conseguir una victoria contra rivales que a lo mejor a final de temporada se puede notar, pues. Pero bueno, al final contentas porque es un punto. Y luego vino Villarreal en casa, que al final Miki tuvo que dar minutos por el tema de carga, porque sí que es verdad que es entre semana y había también partido de por medio. Entonces, bueno, el equipo dio la cara contra un primera red. Sí que es verdad que se notó el ritmo porque al final es una categoría más, pero bueno, que el equipo dio la cara, al final justa victoria ante el Villarreal. Y bueno, esta semana creo que ha sido una semana muy, muy buena, donde plantamos un muy buen partido contra un Zaragoza que el año pasado y el anterior no pudimos ganar allí. De hecho, el año pasado ningún equipo ganó en su casa. Y este año nos llevamos la victoria con un 2-0, donde el planteamiento de la semana sale muy bien y muy contentas. A afrontar el próximo partido, que también jugamos fuera. Y nada, a seguir con la dinámica que llevamos, que de momento no hemos perdido, y eso el equipo le motiva.
16: Sí, sí, és bona per això mateix, perquè no hi ha hagut derrotes en 4 jornades. Voleu sumar de 3, Andrea, m'imagino, perquè sou ambicioses. L'equip vol estar més amunt, m'imagino. Sou 5enes, de moment, ho dèiem, acaba de començar. Però a segona federació sou els màxims representants del futbol femení balear i m'imagino, tu sobretot, també, que has passat un poc per tot, que la il·lusió és poder lluitar per un ascens, no?
17: Sí, sí, totalment. L'equip sabe que queremos ascender, que es un grupo duro, pero Al final vamos partido a partido, donde las ganas sobre todo y la actitud es lo que nos representa y queremos transmitir sobre todo a nuestra afición y a la gente que nos sigue, que tenemos claro que queremos ascender y que también sabemos que va a ser difícil con los pies en el suelo, pero trabajando como estamos trabajando durante cada semana, cada vez podemos estar más cerca del objetivo.
2: Ara ho deies, no? Diumenge torneu a jugar fora, en aquest cas visiteu l'Espanyol.
17: Sí, vamos al Espanyol, que también será duro, va al líder en estas cuatro jornadas, así que será un partido muy disputado, donde seguramente los pequeños detalles será quien decida el partido y al final quien cometa menos errores en el área seguramente se llevará el partido.
16: I doncs, desitjant que sigueu vosaltres, Andrea, i que torneu a sumar una victòria fora de casa, ben pendents del que faceu amb el Balears i ben pendents també de quantes capes a Serena i ho fas tan bé, i doncs estarem ben pendents de tu, Andrea. Enhorabona.
17: Muchas gracias.
2: Marta Sampar, gràcies a tu també.
16: Gràcies, adéu.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la berenjena rallada granel a 2,19 euros kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza Dino a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
4: Una i 55 minuts, això és Esports 3 en directe. I parlam ara perquè va del Dakar, la prova de ral·li més dura del món, que se celebra cada mes de gener. El pròxim, el 2027, serà de dia 1 a dia 15 de gener. I que enguany, tot i que té dates confirmades, com sabem, no se sap encara on se celebrarà. Això sí, els pilots comencen a confirmar la seva participació i a preparar-se. Dels Balears ja ho ha fet el pilot mallorquí Llorenç Fluixà, tornarà a competir-hi, ho farà per cinquena vegada a la categoria de clàssic. La seva preparació ja està en marxa i en aquests moments participa al Rally del Marroc. Des d'allà, avui de matí, hem pogut parlar amb ell.
5: Sí, torna a anar a Dakar, amb un equip un poquet, inclús hem donat un pas més amb un camió més. I bueno, ara estem esperant, estic ara en el Rally del Marroc. Encara, el gran dubte és on se farà Dakar. I crec que el dia 1 o 2 del mes que ve mos diran cap a on anirem.
4: Per tant, Llorenç Fluixà, que serà el Dakar de l'1 al 15 de gener, amb aquesta incògnita de saber on se celebrarà, tot apunta que serà, això sí, a l'Aràbia Saudita. Un pilot eivissenc també ha confirmat la seva participació al pròxim Dakar i en volem parlar amb el nostre company d'Eivissa, David Ventura. Molt bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Idò, sí, en Toni Vingut ha confirmat també que tornarà al Dakar. El que passa és que aquí la novetat no és que en Vingut vagi al Dakar, perquè ha anat 5 anys participant a la categoria de quads i 2 més com a copilot a la categoria de vehicles lleugers side by side, sinó que enguany, o bueno, a partir de l'1 de gener, per primera volta, ho farà competint amb motos, amb la categoria de motos. Ens ho ha explicat també des d'Agadir, on també està competint el Rally de Marroc. Escoltem-lo.
7: Faig un canvi radical, no? He estat correguent en quatre estes ara i ara vaig a provar amb moto. Duc uns mesos entrenant, no tenia ni idea de com estava, si ho estava fent bé o malament, encara que tinc molt que aprendre i estic fixant-me en com ho fan tots els cracs que hi ha aquí, no? Però estic molt content i sorprès perquè hem fet la pròleg i he fet la segona posició de Rally 3.
6: Efectivament, ha fet aquest segon lloc al pròleg del Rally de Marroc i s'ha de dir que també la novetat és que participarà a la categoria Original by Motul. Això vol dir que és una categoria molt especial on els competidors corren sense assistència, van ells sols, s'han de reparar ells mateixos la moto, també s'han de preparar ells mateixos el llibre de ruta, tenen un bagul limitat i això implica també tenir menys hores de descans a la nit, que s'ho han de fer tot ells sols, per així dir-ho.
4: Sí, sí, són uns valents. En Toni Vingut també, que ja ha anat en bastantes edicions i que record que fa dues, crec, que va patir un accident i no només no s'assusten, sinó que
6: sí,
4: se preparen per pròxims reptes.
6: Jo t'he d'admetre que cada vegada que en Toni diu que torna el Dakar, jo em fa patir, eh? Perquè el 2022 es va trencar per un i dues costelles i el 2024 es va trencar 5 vèrtebres, 9 costelles i un braç sencer. Però l'operació sorprenent, va anar molt bé i està en plena forma, vull dir, i ara torna en guany. S'ha de dir que ell el 2023 va fer un 6è lloc, que és la millor participació que ha tingut fins ara. Tant de bo. L'important és que torni amb salut i si pot fer una bona participació, millor encara.
4: Sí, segur que sí. Si el poden acabar, estarem pendents a principis del mes d'octubre, és a dir, ja en els pròxims dies, de veure si se confirma que aquest Dakar se faci a l'Aràbia Saudita. Ja té dates com deien, de l'1 al 15 de gener, i també ja tenim els primers pilots balears que ho han confirmat, el mallorquí Llorenç Fluixà, que ho fa en camions i en aquest cas ho fan clàssics, i en Toni Vingut, com us explicava en David, que canviarà i ho farà en moto. David, des d'Eivissa, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres, un plaer.
4: Idò, veurem aquests valents que a poc a poc s'aniran sumant en aquest Dakar. Toni, nosaltres continuarem pendent del Mallorca i de tot el que passi aquesta setmana.
8: Demà entrenament a porta oberta, com dic, per mitjan de comunicació. Avui recordant que juga la selecció espanyola, també, quan falti un quart per les 9, contra Croàcia, Sevilla. Res, que demà ho comptant tot això.
4: Demà més i millor a partir de la 1:05. Ara us deixem amb l'informatiu migdia. Adéu.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. El govern espanyol finalment ha optat per dos reial decrets en matèria d'habitatge amb la idea de dur-los ja divendres al Congrés dels Diputats. En el primer s'inclou la prohibició de desnonar vulnerables fins al 2030, el veto a la compra de fons voltors fins al 2028 i la pròrroga de dos anys als contractes en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre de 2028. En el segon s'inclouria la renovació automàtica dels lloguers que reclamava Sumar i que fins ara desperta el rebuig de Junts i PNB. Per això, els dos socis, després d'hores de negociacions, han tancat aquesta fórmula per facilitar el suport dels grups a les iniciatives que es consideren més urgents. Acaba de començar aquesta roda de premsa posterior al Consell de Ministres en què s'ha aprovat aquesta normativa polèmica, encara en tenim poques dades, una normativa accelerada pel cas Mari Carmen i l'onada de clam social que ha generat. L'habitatge és assumpte central avui dimarts 29 de setembre amb altres titulars destacats que vos avançam amb Juan Luis Marcos i Carme Moreno. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Les acampades pendents també del Consell de Ministres.
3: Els col·lectius que es mobilitzen a diverses places de diferents ciutats de l'Estat, com la plaça d'Espanya de Palma, mantenen per ara el pols a l'executiu i en les pròximes hores decidiran si es mantenen. A Madrid, els assistents no preveuen partir per ara, tot i que la comunitat ha donat 48 hores a la delegació perquè desmantelli el campament abans d'acudir als tribunals.
1: La inflació desbocada.
4: La dada avançada de l'IPC el situa en el 4,9% al setembre, la taxa més alta des de febrer del 2023, impulsada per l'encariment dels carburants a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui el Consell de Ministres també dona llum verda a noves mesures per afrontar aquests preus.
1: Mesures cautelars per l'home que amenaça amb una destral la policia i la seva parella.
3: L'home detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaça i atemptat a l'autoritat ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars. La Policia Nacional el va detenir a nit a casa seva, a la platja de Palma, amb aquesta i altres armes després d'avisar que aniria al domicili de la seva parella per matar-la.
1: Expedient per l'incident amb l'esprai de gas pebre al Congrés.
4: Gràcies a la majoria del PSOE i Sumar, i malgrat l'objecció del PP, la mesa ha acordat iniciar l'expedient sancionador. La diputada del PP, Ana Vázquez, podria acabar amb la suspensió temporal d'ocupació i sou de la diputada per dur una arma.
1: A partir de les dues i mitja, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. És moment ara de fer una ronda per saber els temes més destacats del dia. Els taxistes de Menorca passen a l'acció i aquest dimecres només operaran a les estacions. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Suspenen els serveis contractats per via telefònica i la recollida de passatgers a peu de carrer. És la primera mobilització que fan per mostrar el seu rebuig a la inacció del Consell Insular, a qui culpen de no haver atès les seves reivindicacions. Denuncien que fa 12 anys que tenen les tarifes pràcticament congelades i que l'encariment del preu del combustible i el cost de la vida en general fa que els nombres no surtin.
1: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany aixeca 19 actes per lloguers turístics il·legals el 2026 i n'hi investiga 5 casos més. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Els 8 agents d'intrusisme del municipi ja han traslladat aquestes actes al Consell d'Eivissa. Recorda el consistori que aquests procediments poden concloure en sancions de fins a 300.000 euros i precintant els habitatges. Durant les actuacions també han detectat situacions d'infrahabitatges o sobreocupació, casos que s'han derivat a la Conselleria d'Habitatge del Govern.
1: I a Mallorca, Platja de Moró recuperarà el pròxim estiu les galeres que varen deixar de circular-hi el 2019. Guillermo Ortego, bon dia.
7: Bon dia. La diferència serà que ja no aniran en tracció animal, sinó que seran elèctriques. L'èxit que han tingut al Podia han animat els 6 concessionaris de les de Cavalls de Moró a recuperar el servei que deixaran d'emprar per decisió pròpia i arran de la pressió social i dels animalistes l'estiu de l'any 2019.
1: En els esports, Marta Sampas, bon dia.
8: Bon dia.
1: Manu Morlanes és baixa de llarga durada amb el Mallorca.
2: El migcampista pot deixar un esquinç al turmell esquerre i serà baixa almenys un mes i mig, segons el ritme de recuperació. Morlanes és l'únic jugador ample de titularitats des que va començar la temporada. Ha estat una peça clau als 11 de Luis García. Ara el tècnic haurà de pensar en noms com Sergi Darder, Antonio Sánchez o Guille Fernández per suplir la plaça buida que deixa el buit mallorquinista. I la seleccionadora absoluta, Sonia Bermúdez, ha convocat les mallorquines Cata Coy, Mariona Caldentà i Patri Jarro i Lucía Corrales per als dos amistosos contra els Estats Units del 10 i 13 d'octubre a Washington i Pennsylvania per a preparar el Mundial del Brasil 2027.
1: I les tempestes que hi ha en aquesta hora a Catalunya ja estan deixant inundacions a una part d'aquest territori. Pareix que per ara no arribaran a les Balears. Quina és la previsió del temps per les pròximes hores? Xesca Cifra, bon dia.
8: Bon dia, però avui que a vespre tindrem temps bastant tranquil, de temperatures elevades i de cel encara una mica enterbolit. Però els núvols baixos que teníem avui matí ja s'allunyen de les illes. Tindrem, per tant, aquests núvols prims que deixaran el cel encara una mica enterbolit i que es mantindran també durant el vespre. Esperant temperatures màximes avui entre els 30 i 32 graus, similars a les que teníem ahir. Vent encara de component est, més aixolocat i amb una situació a la mà que és una mica complicada, sobretot a punts del llevant de l'arxipèlag. Tenim maror i radals amb forta maror, ones que ja superen els 2 metres a la boia situada a la bocana del Port de Mou. Esperàvem una situació per demà, també dominada per la presència de núvols. A primera hora cel una mica més clar, però amb el pas de les hores augmentaran els núvols. Tindrem una situació d'ambient més variable a partir de demà cap vespre, en temperatures que encara poden pujar una mica més. I també aquesta pròxima nit i matinada tornarem a tenir temperatures ben elevades, nit tropical, un vespre més a les illes. Per tant, de moment, temps no gaire complicat, amb abundants núvols i encara amb molta sensació de bàsquet.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:07.
0: IB3 Ràdio, informatiu migdia.
1: Fumata blanca al Consell de Ministres per treure endavant mesures d'habitatge que donin resposta a la demanda social.
9: Hoy, si cabe, esa satisfacción y ese orgullo es mayor. Hoy el Consejo de Ministros y Ministras ha adoptado una de las medidas importantísimas que tienen que ver con uno de los asuntos que más preocupan al conjunto de los españoles, la vivienda.
1: Així ho acaba d'anunciar fa només uns minuts la ministra portaveu Elma Saiz en una roda de premsa que just acaba de començar. PSOE i Sumar ha pres finalment una decisió salomònica, podríem dir, xapar les mesures en dos decrets diferents. El primer, amb les més consensuades i que té pràcticament garantida l'aprovació. I un segon on s'inclou el punt més controvertit, el de la renovació automàtica de tots els contractes de lloguer de manera indefinida. El Congrés dels Diputats celebrarà aquest mateix divendres a les 11 del matí a petició del govern espanyol un ple extraordinari per convalidar els dos decrets.
4: Serà una sessió en la qual ja s'adona pràcticament per segura el manco l'aprovació d'un dels reials decrets. Inclou la protecció front a desnonament de persones vulnerables fins l'any 2030. També prohibeix la compra d'habitatges per part de fons voltor fins l'any 2028. A més, es prorrogaran de manera automàtica i durant 2 anys els contractes que finalitzin abans de 2029. Així mateix, PSOE i Sumar han acordat també regular el lloguer de temporada i d'habitacions perquè no se converteixin en les esquerdes que impedeixen aplicar la normativa actual als arrendaments.
1: Aquestes mesures a priori podrien ser convalidades divendres. El que serà més complicat, però, és treure endavant el segon decret.
4: Un segon reial decret en llei que preveu la renovació automàtica dels contractes de lloguer tal com reclamen el sindicat d'inquilines, un punt que rebutja de manera frontal Junts per Catalunya i que tampoc no acaba de convèncer del tot el PNB, vots imprescindibles perquè surti endavant.
10: De los grupos políticos que saben que hasta el último momento hemos estado construyendo un texto muy difícil debido a esa complejidad a la que antes he hecho mención y que tampoco creo que merece la pena que hoy nos pongamos a ahondar en ella porque ustedes la conocen bien. Se ha dado la circunstancia de que la aprobación en Consejo de Ministros de este Real Decreto además está marcada por un contexto social que tampoco podemos obviar. lo que hemos vivido en los últimos días en nuestro país como consecuencia de...
11: Són les paraules d'Isabel Rodríguez, la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, en directe en aquests moments a la compareixença posterior a la roda de premsa del Consell de Ministres, a la reunió del Consell de Ministres en què s'ha aprovat aquests dos decrets en matèria d'habitatge. Feia referència la ministra al context social i és que l'aprovació dels dos reials decrets no farà de moment aixecar els campaments a les principals ciutats, entre els quals el de la plaça Espanya de Palma. Les organitzacions convocants de moment continuen amb aquestes protestes.
4: Mariona, portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca, assegura que tot i que volen esperar conèixer la lletra menuda, són conscients que el fet que s'aprovi xapat en dues parts farà que no es recollin totes les seves demandes. Per això preparen més accions per incrementar la pressió social fins a mesures realment efectives.
12: Estem fent una espera passiva, estem fent una espera organitzant-nos perquè sabem que les mobilitzacions han estat multitudinàries, hem avançat moltíssim, estem fent una pressió brutal i per això hem de seguir en els carrers i seguirà amb mobilitzacions fins que puguem equiparar aquest dret a l'habitatge a altres drets com els que tenim i poder tenir una vivenda digna.
4: La Puerta del Sol de Madrid, a priori, acullen amb desconfiança l'aprovació de dos decrets diferents. La portaveu del Sindicat d'Inquilines, Valeria Arraco, vol esperar encara conèixer la lletra petita del testos, però ja d'entrada rebutja que s'hagi xapat en dues normatives diferents.
13: Todos los ojos están puestos en el texto para que no se cuele nada por esas grietas por las que siempre nos han colado las estafas de los rentistas y las leyes rentistas que llevan demasiado tiempo gobernando este país. Pero es que además estamos viendo una vez más una táctica a la que ya nos estamos acostumbrando demasiado, ¿no? Es la táctica del divide y conquistarás. Es la táctica del romper en cachitos para que solo dar que queden unas migajas.
11: Paraules que la portaveu del Sindicat d'Inquilines pronunciava avui migdia a la Puerta del Sol, una plaça que, per cert, la Comunitat de Madrid ha reclamat que sigui desallotjada en 48 hores.
4: El govern de la Comunitat de Madrid, que té en aquest punt la seva seu, ha reclamat a la delegació del govern que aixequi el campament que en un màxim de dos dies pel perjudici veïnal i comercial que, segons asseguren, s'està produint a la zona. La comunitat amenaça d'accions legals contra el delegat del govern en cas de negativa i si no s'atén aquest requeriment.
11: I mentre el Consell de Ministres, mentre la ministra Isabel Rodríguez dona comptes d'aquest decret per evitar els desnonaments, el cas Cancés, podríem dir, l'espurna de la indignació social pareix que pot tenir final feliç. Mari Carmen Abascal podrà tornar a casa seva després que els seus representants legals hagin arribat a un acord amb l'empresa Urbagestión, actual propietària del seu pis. També hi va mediar l'empresa municipal d'habitatge de Madrid i d'això n'ha tret pit avui al batlle d'aquesta ciutat, José Luis Martínez Almeida.

0: hoy tienen una oportunidad también de legislar de una vez por todas en aras a empezar a garantizar este derecho, que es el derecho a la vivienda.
1: El Consell de Ministres ha coincidit amb la sessió plenària al Parlament, on en espera de conèixer els detalls de la nova regulació, la dreta ha qualificat els decrets d'electoralistes i parla de frivolitat del govern espanyol. Mentrestant, l'esquerra creu que s'han pres mesures davant la inacció del govern, però ens durant la sessió de control al govern, el cas de Mari Carmen, Marta Puyalto ha marcat els cara a cara dels portaveus en la presidenta.
2: Sí, però tant Manuela Cañadas de Vox com la presidenta del govern, Marga Proens, s'han aliat per responsabilitzar el Partit Socialista del desnonament de Mari Carmen.
3: Ejecutado por la policía de Marlaska, a partir de una ley de Felipe González y con el gobierno de Pedro Sánchez en el poder. La verdad es que no salimos de nuestro asombro. Que ni Zapatero, el de las joyas, ni Sánchez han cambiado. ¿Vostè ho sap, tot això? ¿Per què vol instrumentalitzar aquesta persona? ¿Per què fa aquest tipus de política nefasta?
2: Paraules de Proens en resposta al portaveu socialista Iago Negueruela, que l'ha acusat de manca d'empatia davant el desnonament de persones vulnerables i de no fer res per frenar l'escalada de preus dels lloguers.
4: La única responsable de que se duplique el alquiler es usted. Usted es la culpable de la situación del alquiler en nuestras
5: silencio,
4: islas. Usted
5: silencio,
4: no va a votar contra los desahucios en Madrid. Usted es la responsable de un PP que
5: silencio.
4: Quiere desahucios para fondos
5: Muchas gracias.
4: De inversión.
2: Tant Negueruela com Lluïsa Pestella de Més per Mallorca han demanat a Proens que actuï i intervengui al mercat.
6: Surti de les ordres que li donen el seu partit des de Madrid. Vostres, aparin el cap davant i intervengui aquest mercat que va en comptes de qualitat de vida, de sa vida, de sa gent que vivim a les Illes Balears.
2: Proens, però, defensa una política d'habitatge basada en donar incentius i seguretat als propietaris en lloc d'aplicar mesures intervencionistes que creu els atemoreix.
3: No és raro que el que criden aquests nous dels 15M que se manifesten contra els dels 15M que ara estan governant sigui gobierno progressista, hipòcrita i rentista.
2: La presidenta ha anunciat un projecte pilot per oferir habitatge a persones majors en situació d'exclusió residencial. El programa comptarà amb 35 places a les 4 illes. El conseller d'Habitatge, per part seva, ha dit també que està molt avançada la creació de l'oficina anticupacions pactada amb Vox.
1: Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Són les 2:16.

0: Més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol ha aprovat també allargar els descomptes als carburants fins a final d'any davant l'escalada de preus provocada pel conflicte al Pròxim Orient. La mesura s'inclou en el tercer decret en resposta al tancament de l'estret d'Hormuz.
1: La davallada de l'impost d'hidrocarburs es farà de manera progressiva d'aquí a que acabi l'any. Aquest mes d'octubre el descompte se situarà en els 20 cèntims per litre. El novembre baixarà els 13 cèntims i el desembre quedarà en 6 cèntims, tot i que s'ha inclòs una clàusula de salvaguarda lligada a l'evolució de la inflació. Cal recordar que aquest setembre l'ajuda era de 5 cèntims per a la benzina i de 20 per al dièsel. El decret també mantindrà una ajuda per al gasoil professional.
0: A més, es limita el preu del gas i de la bombona de butà.
1: L'encariment de la tarifa del gas es limita a un màxim d'un 15% i el preu de la bombona de butà quedarà limitat a un màxim de 19 euros en 55 cèntims fins al mes de juny de l'any que ve. Sara Ahasen és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica.
2: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
0: En espera de conèixer els detalls d'aquest nou paquet anticrisi, el president de la patronal del transport, Rafael Roig, el veu amb bons ulls, però considera que les ajudes s'haurien d'incrementar.
3: Ja que són medides bones, les ajudes són bones, però també si jo veig que la patronal han demanat un augment perquè el gas s'ha de pujar bastant. Per tant, veurem quan es consegui més l'exavi, a veure que s'ha aprovat. Per qualsevol ajuda vengui, benvinguda. Sí, jo crec que és important per tots els sectors que ajuden a l'estat i des del govern modern.

0: Aquest nou escut era molt esperat, especialment per diversos sectors econòmics amb una activitat que depèn directament del combustible, però també per molt de ciutadans. Avui matí aquest era el clam dels conductors en una benzinera de Palma.
1: Cap de pagar la benzina quasi 20 euros, quan normalment en la moto l'estava pagant 15, depòsit ple, més o manco. I la pujada, la veritat que se nota moltíssim i esperem que prenguin qualque mesura.
2: No me sale los kilómetros rentables ni nada, es que es una ruina, estás trabajando por trabajar, porque es que estás poniendo encima los kilómetros, no te sale rentable.
3: Como profesor de autoescuela, evidentemente, no me queda más remedio pues que prácticamente llenar el tanque todos los días y en un depósito pequeño como el que tiene mi vehículo, pues prácticamente cada día tengo que llenar y son entre 60 y 70 euros.
0: El preu dels carburants no donen treva i disparen l'IPC fins al 4,9% al setembre. És la taxa més alta, de fet, des del febrer del 2023. Així ho reflecteixen les xifres avançades avui per l'Institut Nacional d'Estadística en espera de la definitiva, que no es publicarà fins al proper dia 14 d'octubre.
4: D'aquesta manera s'encadenen 3 mesos consecutius d'encariment de preus. La causa principal és la pujada de preus dels carburants a causa del xoc energètic provocat per la guerra a l'Orient Mitjà. També, però, ha influït l'increment dels paquets turístics que en aquest mes de setembre han baixat de preu manco del que ho varen fer fa un any. Pel que fa a la inflació subjacent, és a dir, aquella que no inclou ni aliments no elaborats ni productes energètics, que són els sectors amb els preus més volàtils, els va situar en el 3,1% en la comparativa interanual.
0: Tampoc poden alenar gaire les persones amb hipoteques variables, ja que l'Euribor tancarà aquest mes de setembre al 3,2%, és el nivell més alt dels darrers 2 anys.
4: I amb aquest mes ja són 3 consecutius de pujades. D'aquesta manera, les hipoteques variables que s'hagin de recalcular ara passaran del 2,1%, que s'aplicava fa un any, al 3,2% actual. Així, per una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, la quota s'encarirà de més 1.000 euros anuals. I si el préstec és superior, com passa a les Balears, per exemple, de 300.000 euros, els hipotecats hauran de pagar 2.100 euros més a l'any del que ho varen fer els darrers 12 mesos.
0: I en tot aquest context econòmic desfavorable, els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei integral de drets de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent. És una de les reivindicacions que ha fet avui el col·lectiu amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans aquest dijous, dia 1 d'octubre.
4: Un blindatge que demanen, diuen, per reforçar les garanties que cap política futura pugui deteriorar el seu dret a una pensió pública. Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezos, el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes del sindicat UGT.
5: Se necessiten unes majories parlamentàries importants, per això es permetria que tothom tingués la seguretat de blindatge total de les pensions, tant com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
4: Una altra de les reivindicacions destacades és el final de les llistes d'espera de dependència, que en el cas dels estrens arriben a 6 mesos, més hores també demanen i més professionals per a cures a domicili.
0: Són les 2:22, fem una petita aturada per la publicitat i tornem amb més qüestions de l'actualitat.
6: Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
7: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
8: Companys, començant temporada, què poden fer?
9: No sé, per exemple, farmejar aura.
8: Què?
10: Estic estorat. Ara que ets la moderna de l'equip, la teenager.
9: No, jo no soc la moderna és ella.
11: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
8: Però què fan exactament?
9: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
8: Però ho fan els joves o no són tan joves?
11: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
10: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
12: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
6: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars, l'home detingut com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i atemptat a l'autoritat ha quedat en llibertat amb càrrecs i mesures cautelars. La Policia Nacional el va detenir ahir a casa seva després que advertís que aniria al domicili de la seva parella amb una destral per matar-la. Uns fets que van passar ahir vespre a la platja de Palma.
4: Davant la gravetat de l'amenaça, diverses patrulles varen localitzar l'acusat a casa seva. Quan va obrir la porta, va aparèixer amb una destral a la mà i es va aproximar cap als agents que varen treure les armes per mantenir la distància i evitar que s'hi acostés. Posteriorment, va agafar diversos ganivets i va utilitzar un espai per beure contra els policies. També els va llançar pots de vida des d'una finestra. Finalment va poder ser detingut, però diversos agents varen haver de rebre assistència mèdica a causa de l'atac.
0: I el govern ha traslladat al Senat els efectes de la crisi migratòria a les Illes. Ho ha fet a través del director general d'Immigració, Manuel Pavón, qui ha denunciat una pressió inassumible per la comunitat. Pavón ha fet servir els números per exemplificar la situació. Ha assegurat que la ruta Algèria-Balears és la que més ha crescut d'Espanya i d'Europa, superant per primera vegada les Canàries, amb 900 menors atesos, que suposen una despesa de 2 milions d'euros al mes.
4: El director general ha acusat a l'executiu de l'Estat de deslleial de no posar a l'abast de l'arxipèlag els recursos econòmics i humans necessaris per fer front a l'allau d'embarcacions il·legals que arriben sobretot a la costa pitusa. Pavón ha acusat també el govern de Pedro Sánchez de deixadesa i d'abandonar l'executiu i els consells insulars, que són els que suporten, diu, la pressió de l'arribada de migrants.
13: Las Islas Baleares no pedimos ningún tipo de privilegio. Pedimos medios y medidas acordes a la presión que estamos soportando en estos momentos. Pedimos soluciones y lealtad institucional. Pedimos que no se nos mienta más. Que respeten la función que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que no pongan en duda a nuestros servicios de inteligencia.
4: La senadora per Eivissa i Formentera, Neus Canyelles, ha frenat les acusacions del director general i ha recordat que les pitiuses són les més afectades de la comunitat i que el govern no ha estat mai solidari amb el repartiment de persones migrants entre illes.
14: ¿Qué se ha hecho desde entonces para articular esta solidaridad interinsular? Porque no parece coherente reclamar solidaridad permanentemente al resto del Estado y no abordar al mismo tiempo los enormes desequilibrios que existen dentro de nuestra propia comunidad autónoma.
4: En el seu torn de paraula, el senador de Vox, Jorge Campos, ha recordat que el seu partit va ser el primer en denunciar en primer cas aquesta situació, ha insistit, en relacionat delinqüència amb migració il·legal.
15: Palma ja és la tercera capital con mayor tasa de criminalidad de toda España. Y está íntimamente ligada a esta invasión inmigratoria ilegal. Solo falta ver los informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil quién comete la mayoría de delitos, de robos con violencia, de agresiones sexuales.
0: La situació de Ceuta ha estat present durant tota aquesta comissió. El director general d'Immigració ha assegurat que s'ha tractat d'una invasió, fet que ha negat el senador socialista de les Illes, Pere Joan Pons, ja que l'arribada massiva de migrants, ha dit, no va tenir cap component militar.
16: Yo entiendo perfectamente,
17: bueno, señor Campos, señor
16: que Ceuta se haya convertido en el plató electoral de todos los populismos y de todos los fascismos europeos. Se han puesto todos exuberantes. Exuberantes. Entonces, yo creo que estaría bien hablar de crisis humanitaria.
13: España abre las puertas. Y España fomenta el efecto llamada. Y estamos ante el gobierno de las carpas. La única política migratoria que tienen es implementar carpas, como han hecho en Canarias, como han hecho en Baleares y como han hecho en Ceuta. Esperemos que no pase como el caso Mascarillas.
0: Idò, parlant de Ceuta, desenes de migrants marroquins desallotjats avui de la platja de Benítez han decidit retornar voluntàriament al seu país.
4: La Policia Nacional ha desplegat un ampli dispositiu des de primera hora del matí per traslladar-los a un centre d'atenció per a la seva identificació. En ser informats que els motius econòmics no són causa per obtenir asili, desenes de ciutadans han optat per tornar al Marroc en autobusos escortats fins a la frontera del Tarajal.
0: Situació d'extrema preocupació a Catalunya pel primer gran temporal de pluges de la tardor, que ja comença a tenir conseqüències greus. Protecció Civil ha enviat avui matí un avís d'emergència SALER directament als telèfons mòbils dels ciutadans de tres comarques.
4: Sí, Catalunya es troba en alerta vermella per unes pluges que poden descarregar més de 180 litres per metre quadrat en moltes poques hores, especialment al litoral i prelitoral de Tarragona. La pitjor part que pateix hores d'ara és la província de Barcelona. El riu Anoia ja ha assolit el llindar de perill al seu pas per Sant Sadurní d'Anoia.
0: I la mesa del Congrés ha obert un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver duit un esprai de gas pebre a l'hemicicle. La decisió aprovada per la majoria del PSOE i Sumar amb l'oposició del PP podria acabar amb la suspensió temporal d'ocupació i sou d'aquesta diputada.
4: L'expedient arriba després de l'incident de la setmana passada quan Ana Vázquez va mostrar l'esprai a l'hemicicle mentre formulava una pregunta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. A més de l'incident a la sessió de control, diverses dependències de la cambra varen haver de ser precintades posteriorment i una vintena de persones varen resultar afectades pel gas tòxic després que un assessor del grup popular va netejar l'esprai en dos banys d'un dels edificis d'ampliació del Congrés.
0: I d'en pocs segons arribem a les 2:30, ja ho sabeu, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat més propera, a l'actualitat insular.
6: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.

0: Bon dia, Menorca. Els taxistes alcen la veu i demà només operaran a les parades. No recolliran passatgers pel carrer ni se'ls podrà sol·licitar per telèfon. Protesten per la pèrdua de poder adquisitiu que pateixen i les dificultats del sector, amb un increment de costos generalitzats que van més enllà, diuen, del combustible. Tot d'una, en donant més detalls.
1: Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
1: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: Entrem en matèria. Els taxistes passen a l'acció i aquest dimecres només operaran a les estacions. Suspenen, doncs, els serveis contractats per via telefònica i també la recollida de passatgers a peu de carrer. És la primera mobilització que fan per mostrar el seu rebuig a la inacció del Consell, a qui culpen de no haver atès les seves peticions. Denuncien que fa 12 anys que tenen les tarifes pràcticament congelades i que l'encariment del preu del combustible i del cost de la vida en general fa que els nombres no els surtin. José Navarro és vicepresident de Radiotaxi.
3: És un gasto importante, però no és solo eso, és que todo ha subido. Ha subido el manteniment del vehículo, ha subido la compra del vehículo, ha subido la seguridad social, ha subido todos los costes que tenemos, absolutamente todos. Entonces ha llegado a un punto en el que los números no salen, simple y llanamente. En el resto de la isla sí que han ido modificando y han ido revisando las tarifas y aquí pues estamos en el limbo.
0: A més, recorden que la doble insularitat fa que hagin de fer front a preus més elevats i denuncien el mal funcionament de la ITV que els ha obligat a passar les inspeccions a Mallorca.
3: Aparte hay otro problema que yo le llamo el problema de los unos en Menorca y es que al ser lo pequeña que es, para bien o para mal, tienes un taller al que ir, porque la mayoría compartimos la misma marca de vehículo, tienes una ITV a la que ir, tienes un instalador al que ir y te atienden cuando les viene bien y te cobran lo que les da la gana.
0: A la resta d'illes les tarifes han millorat els darrers anys. A Eivissa són un 35% superiors i a Palma un 25%. Ara els professionals de Menorca demanen equiparar-s'hi. Dignatur és gerent de Radiotaxi.
4: Tu no pots tenir cobrant, com fa 14 anys, un sou de 700 euros. Fins ara, amb els preus de l'habitatge, es menja tot igual que diria a la gent.
0: En les darreres hores hi ha hagut contactes amb la Conselleria de Mobilitat per mirar d'acostar posicions. Més qüestions. La planta dessalinitzadora de Ciutadella preveu funcionar a ple rendiment entre finals d'any i inici del 2027. Ho farà en fase de proves per veure quina és la capacitat de les instal·lacions i comprovar també el seu correcte funcionament. La Conselleria de la Mà i Cicle de l'Aigua, de fet, ja tramita el projecte a Mandesa, a qui ha sol·licitat ampliar la potència elèctrica de la planta. Actualment, només hi ha una línia de producció en marxa per abastir algunes urbanitzacions de Ciutadella i part del nucli urbà. Funciona el 40% de la seva capacitat. No obstant, davant el mal estat dels aqüífers, es contempla ampliar la generació d'aigua dessalinitzada, d'una banda amb una connexió amb el dipòsit que abasteix tot el nucli urbà i de l'altra habilitant un punt per carregar camions cisterna i transportar així l'aigua a la resta de municipis de l'illa. Davant el previsible augment del consum, la conselleria avança els tràmits per poder incrementar el volum d'aigua d'aquí a 3 mesos. Aquesta és una de les mesures impulsades des de les administracions per garantir tant la quantitat com la qualitat de l'aigua que es troba en situació de prealerta per sequera i amb els aqüífers en mínims històrics. Sentim el conseller de Medi Ambient, Simon Gornès.
5: El full de ruta té 3 objectius: disposar de més recursos hídrics, potenciar la reutilització i reduir el consum mitjançant l'eficiència, l'estalvi i la conscienciació. Aquest full de ruta ja es tradueix en actuacions. El govern ha activat la redacció del projecte de dessaladora de Llevant, s'impulsa la regeneració d'aigües, es tramita l'ampliació de potència perquè la dessaladora Ciutadella funcioni en el 100%.
0: En el que portem d'any, la planta ha generat uns 800.000 metres cúbics d'aigua i amb l'ampliació se superarien els 3 milions de metres cúbics l'any. Parlem ara d'habitatge. 157 persones aspiren a un dels 35 pisos de la nova promoció de l'Ibàbies Castell, ubicada al Clot de Santana. Avui s'ha fet públic el llistat dels adjudicataris. El 54% són menors de 35 anys i la resta majors de 65. Els pisos es van començar a construir l'abril del 23, per tant fa 3 anys i mig. Tot i que el termini inicial de les obres era de 20 mesos, l'execució dels treballs ha patit diverses demores. Precisament, la manca d'habitatge públic i el retard en la construcció de les noves promocions ha estat motiu de debat avui al Parlament. La socialista Verònica Llofriu ha criticat que el govern no ha adjudicat pràcticament cap pis de lloguer social i que les llistes d'espera per obtenir-ne un s'han disparat els darrers anys. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha recordat per la seva banda que el pla de xoc ha permès posar a disposició prop de 300 habitatges a l'illa. El sentim.
6: Les llistes d'espera de l'Ibavi, en les famílies que esperen per un sostre, ha augmentat un 240% des que vostès governen.
7: Punto del plan de choque, nos situamos en promociones de l'Ibavi y con vivienda al precio limitado, yo que sé, con más de o con cerca de 300 viviendas asequibles.
0: Encara en plana política, el Congrés exigeix al Ministeri la construcció d'una nova torre de control a l'aeroport. La Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Congrés dels Diputats ha aprovat avui per 31 vots a favor, 3 en contra i una abstenció la proposició no de llei de Sumar demanant la paralització del projecte de la torre de control virtual i la construcció d'una nova torre física a l'aeroport de l'illa. Sumar ha insistit que la nova instal·lació és imprescindible per garantir la seguretat operativa de l'aeroport. El PSOE ha reconegut que no és tolerable que Aena destini 170 milions a l'aeroport i s'oblidi d'aquesta torre física. Per part seva, el PP ha acusat el govern espanyol de posar en perill la seguretat de menorquins i visitants. Sentim per aquest ordre a Félix Alonso, de Sumar, Pepe Mercadal, del PSOE, i Joan Mesquida, del PP.
8: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
9: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
10: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón. Es verdad que con el señor Sánchez y el señor Puente como jefes, lo de pedir perdón no saben lo que significa.
0: Finalment, Vox ha acusat Sumar de fer el ridícul i d'esmenar-se a si mateix.
1: L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: La demanda d'ajudes de persones en situació d'exclusió social o amb dificultats per cobrir les necessitats bàsiques ha crescut un 65% en els darrers 6 anys. Per fer-hi front, el Consell reforça el conveni amb Creu Roja i augmenta els recursos destinats a aquests programes. La dotació s'incrementa fins als 200.000 euros i el programa per a persones sense llar s'estén també a tots els municipis de l'illa. També es reforça l'ajuda alimentària amb targetes per comprar aliments i productes bàsics. Sentim la consellera de Benestar Social i Família, Carmen Reinés.
11: Fins ara, l'actuació es concentrava principalment a Mor, i ara volem poder detectar i atendre aquestes situacions allà on es produeixen i a qualsevol municipi de Silla. I és important perquè estem davant d'una realitat que ha crescut.
0: L'any passat aquests programes van arribar a 847 persones de tot Menorca i van atendre també 44 persones sense llar fins ara només a Mou. Més qüestions. Als Pallassos de Sonrisa Mèdica fa anys que duen somriures a infants, famílies i persones grans. Ara una exposició inaugurada avui a l'Hospital Mateu Orfila la mostra en 35 fotografies de Josep Albons la feina i les persones que hi ha darrere aquests moments. Gemma Carrasco.
12: Darrere un nas vermell hi ha moltes coses que no veiem, sentim Jordi Pérez, pallasso de Sonrisa Mèdica.
13: És un ofici que és un bastant nou i molta gent el desconeix i bueno, és feina de a poc a poc que es vagi un poquet coneguent que darrere de la feina de pallasso d'hospital hi ha una formació, hi ha una feina psicològica, sanitària, hi ha tota una feina de preparació important. No?
12: És la mirada que el fotògraf Josep Albons ha recollit en 35 imatges, moments viscuts entre el Mateu Orfila i la residència geriàtrica de Maó. Quan el nas desapareix, les fotografies mostren la part menys visible de la seva feina, Josep Albons.
14: Per rebre informació, se lleven el nas per xerrar amb els infermers, amb els metges, i el recurs ha estat aquest. Quan m'ho llevam el nas per rebre aquesta informació, se feina una mica més sèria. Són fotos en blanc i negre, i quan duim el nas són les fotos en color, que ja passam com a més a aquesta part d'espectacle, part d'amenitzar una mica tot el tema.
12: A pediatria, els pallassos s'han convertit en una part molt important de l'equip. Nina González és pediatra a l'Hospital Mateu Orfila.
15: Perquè sobretot el que aconsegueixen és que els infants, quan estan aquí ingressats o venen a l'hospital per qualsevol altre motiu, siguin infants realment, no? Segueixin sent infants encara que estan en un ambient hostil com pot ser un hospital o un centre sanitari.
12: Avui, per una vegada, són ells els observats, una exposició que posa imatges a una feina feta amb humor, sensibilitat i molta cura.
0: Gràcies, Gemma Carrasco. 23 restaurants participen enguany a la 18a edició de la Mostra de Cuina Menorquina. Cada establiment ha preparat amb cura un menú mostra i un menú gastronòmic. Això sí, a preu i format lliure, per tal que cadascú trobi la proposta que més s'ajusti a les seves despeses. Carles Barqués.
16: Fins al proper 4 d'octubre, 23 restaurants de Menorca obren les portes per reivindicar una cuina feta amb producte local i receptes amb història. Prop d'una tercera part són a Ciutadella. A ses voltes el menú combina sabors ben menorquins, caldereta de peix de roca i gamba vermella, terrina de porcella amb parmentier de poma i, per acabar, una greixonera d'ensaïmada de Sant Joan. Carlos Carrasco és el gerent del restaurant. El sentim i tot seguit José Bosch, president de Restauració Menorca de la patronal CAEP.
17: La veritat és que tenim clients habituals que sempre esperen la setmana que feim... Escolta, tenim el menú mostre, quan els clients habituals, i després el turista, diguéssim, que ja no és tan habitual, que sempre és més temporal, el mires menú, hòstia, quina oportunitat que tenim per fer això, pues, i li agrada bastant.
18: Enguany, per exemple, el que ha passat també està que molts restaurants no han pogut participaven sempre, no han pogut participar perquè tenen events o encara tenen prou feina. Per tant, per futures edicions, retrasaran la mostra una setmana.
16: Fora del centre històric, a Cala Blanca, el restaurant Miramar aposta també pel producte de l'illa. Aquí la cuina es veu abans d'arribar a la taula, amb productes com la ratjada, un peix cartilaginós dels anomenats de bastina, que el Miramar passa per la paella i arriba a la taula fregida i acompanyada d'aioli. Diego Merino és el cuiner i propietari de l'establiment.
19: Lo que nos encanta es que todo lo que es de aquí la gente lo reconozca, porque todo el mundo reconoce un cochinillo, un pulpo feira, un gazpacho, pero lo de aquí quizás se conoce un poquito menos, más allá de la langosta.
16: Una cuina que neix als fogons i acaba allà on tot pren sentit, al voltant de la taula compartida.
1: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
0: Tram final per a la informació esportiva. El futbol insular va viure a nit la seva gran festa amb els premis que la Federació Balear lliura a clubs i persones més destacades a l'illa. Entre els guardonats, dos companys d'aquesta casa, Xisco Cruz i Miquel Cardona, per la seva dedicació les dues darreres dècades a la informació futbolística menorquina de totes les categories. El president de la Federació Balear, Jordi Orrach, i el delegat de futbol menorquí, Vicente Martínez, van explicar en quin estat es troba el futbol a l'illa.
20: Futbol masculí menorquí se troba en un estat de salut bo. Com tot, sempre se pot millorar, però bo. Aquí a Menorca hem de créixer en futbol sala i en futbol femení. Encara mos queda molta feina per fer. No es culpa d'homers dels clubs, es culpa probablement de la federació, que durant molt d'any no ha donat les eines de Menorca per poder créixer, però a veure que encara dins d'aquest àmbit encara mos queda molt per fer.
21: Yo creo que estamos respirando un aire bueno, yo creo que hay una mejora a nivel de clubs, yo creo que los clubs ya van mejorando en infraestructuras, tienen más profesionales, y yo creo que al final estamos en el camino, yo creo que estamos en el camino.
0: Un acte que forma part de les celebracions del centenari de la Federació de Futbol de les Illes Balears. Amb els esports arribem un dia més a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara. Recordin que l'actualitat continua aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Esports.
4: Falten 14 minuts per les 3. Marta Sampas, bon dia de nou.
5: Bon dia.
4: I comencem parlant de Manu Morlanes, que es baixa de llarga durada amb el Mallorca.
5: El migcampista pateix un esquinç al turmell esquerre i serà baixa almenys un mes i mig, això segons el ritme de recuperació. Morlanes, únic jugador en ple de titularitats des que va començar la temporada, ha estat una peça clau als 11 de Luis García. Ara, el tècnic haurà de pensar en noms com Sergi Darder, Antonio Sánchez o Guille Fernández per suplir la plaça buida que deixa el buit mallorquinista. A més, el club també roman pendent d'Antoni Urroca, que va patir una lesió muscular al partit també contra l'Almeria. Es desconeix, això sí, encara l'abast del contratemps d'Antoni. A més, ahir el porter Pichu Cuellar va patir una ferida de consideració al cap després de l'enfonsament d'una estructura que formava part de la decoració del menjador de la ciutat esportiva Antonio Asensio. El jugador va ser traslladat a l'hospital per ser atès i ha passat la nit en observació. El club no s'ha pronunciat respecte a com es troba Cuellar. Amb la baixa de Morlanes i Antoniu i després de la jornada de descans d'avui, serà demà quan Luis García començarà a preparar el partit de diumenge contra el Girona a Montilivi. I a banda de les lesions, el Mallorca és 6è amb 13 punts, això després que es tancàs ahir la 7a jornada de Lliga en la victòria del Castelló per 0-2 al camp del Leganés. Amb 19 punts, el Castelló es lidera la classificació a 6 punts del conjunt mallorquinista. Els vermells cercaran sumar la segona victòria a domicili del curs diumenge a Montilivi contra el Girona i ho contarem a IB3 Ràdio.
6: Diumenge a les 7 de l'hora baixa segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió amb el Girona Reial Mallorca.
7: I ens ho contaran, com sempre, amb Miquel Verger i Antoni Fuster.
6: Segueix la prèvia des de l'estadi de Montilivi.
8: Bon dia, com estàu?
9: Antonio per Pablo Torres, entra a l'àrea, però la Torre remata el pal!
6: L'emoció del partit.
9: El pal!
6: I el post en l'opinió dels protagonistes.
10: No hay tiempo para lamentarse y toca mirar hacia adelante.
6: Tot amb el millor anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
11: Yo siempre os digo, lo que puedes hacer hoy no lo dejes para mañana.
6: Diumenge de futbol i entreteniment a IB3 Ràdio.
12: Estàs a punt de covar-me.
13: Qui?
12: Que és emoció.
14: Què dius?
5: Més futbol. La selecció espanyola jugarà avui contra Croàcia a les 8:45 del vespre, en la que serà la segona jornada de la Lliga de les Nacions. El partit es jugarà al Sánchez Pizjuán, a Sevilla. El combinat nacional, que arriba després de guanyar a Anglaterra, cercarà una nova victòria per afirmar-se així a la primera posició del grup C. Pel partit d'avui, el primer com a local, després de proclamar-se campiona del món, han quedat fora de la convocatòria Lenormand, Roberto Fernández i Jeremy Pino. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente parlant del rival.
15: No hay ni rival perfecto, ni día perfecto. Y además, el colmo de estas situaciones es que incluso siendo superior al rival, puedes incluso perder. Luego, entonces, mañana es un partido totalmente nuevo ante una selección croata que la conocemos muy bien, que hemos jugado, como bien apunta, en estos últimos años en repetidas ocasiones con ellos, y tienen futbolistas de un talento y un reconocimiento futbolístico mundial, muy importante.
5: I la també vigent campiona del món, la selecció espanyola femenina, ja prepara el seu camí al Mundial del Brasil 2027. Avui, la seleccionadora Sonia Bermúdez ha fet oficial la convocatòria pels primers partits amistosos amb les quatre futbolistes mallorquines a la llista, Cata Coy, Patri Jarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey, com ja és habitual. Espanya es concentrarà dilluns dia 5 a Las Rozas i partirà el dia següent per jugar el 10 i el 13 d'octubre en partit amistós contra la selecció dels Estats Units, vigent campiona olímpica i quatre vegades campiones del món. El primer partit serà a Washington i el segon a Pensilvània. Sentim Bermúdez.
2: Dos partidos que nos van a medir, que lo que queremos es seguir en la senda de la victoria. También recordar que de los cuatro partidos que ha jugado España con Estados Unidos solo se ha ganado uno. Entonces queremos probarnos, queremos ver a qué nivel estamos. Evidentemente el futuro es Brasil, pero sí que creo que son dos partidos fundamentales para volver a ver cómo está el equipo, para ver cómo vamos a rendir. Así que no hay mejor escenario que ir para allá y ver cómo estamos.
5: I no deixem la selecció espanyola femenina, però per la mare de la de futbol platja, perquè la mallorquina Andrea Alcaide s'ha proclamat campiona d'Europa amb el combinat nacional després de guanyar a la final a Itàlia per 4-3. És la tercera vegada que la també jugadora del Balears aconsegueix la fita europea. Sentim Andrea en declaracions avui a IB3 Ràdio.
8: La verdad que muy contenta. Llevábamos 2 años sin poderla conseguir otra vez y este año se ha dado de nuevo. España sigue en el ranking número 1 de fútbol playa y sobre todo súper contentas por volver a recuperar un título muy importante como es ser campeona de Europa.
5: Pel que fa al Balears, Andrea està contenta amb l'inici de l'equip, amb 2 victòries i 2 empats en les 4 jornades disputades. Andrea no s'amaga, enguany el Balears vol ascendir a la categoria de plata del futbol espanyol.
8: Al final vamos partido a partido, donde las ganas sobre todo y la actitud es lo que nos representa y queremos transmitir sobre todo a nuestra afición y a la gente que nos sigue, que tenemos claro que queremos ascender y que también sabemos que va a ser difícil con los pies en el suelo, pero trabajando como estamos trabajando durante cada semana, cada vez podemos estar más cerca del objetivo.
5: El pròxim partit de l'equip dirigit per Miqui Mallans és aquest pròxim diumenge visitant l'Espanyol. I tancant plana futbolística a Menorca, que va viure a nit la seva gran festa del futbol amb els premis que la Federació Balear lliura a clubs i persones més destacades a l'illa. Entre els guardonats, 2 periodistes d'IB3, Xisco Cruz i Miquel Cardona, per la seva dedicació a les 2 darreres dècades a la formació futbolística menorquina de totes les categories. El president de la Federació, Jordi Orrac, va ressaltar que vol fer créixer tant el futbol sala com el futbol femení a l'illa.
13: Futbol masculí menorquí se troba en un estat de salut bo, com tot sempre se pot millorar, però bo. Aquí a Menorca hem de créixer en futbol sala i en futbol femení, encara ens queda molta feina per fer. No es culpa només dels clubs, es culpa probablement de la federació, que durant molt d'anys no ha donat les eines a Menorca per poder créixer, però a veure que encara dins d'aquest àmbit encara ens queda molt per fer.
5: Per la Mare del Dakar, que es celebrarà de l'1 al 5 de gener i que comptarà amb la participació de 2 pilots balears. El pilot eivissenc Toni Vingut ha anunciat la seva participació al rally, però amb una important novetat. Ja no ho farà pilotant un quad, sinó una moto. David Ventura, bon dia.
14: Bon dia. Després de 5 anys participant a la categoria de quads i de 2 més com a copilot a la categoria de vehicles lleugers side by side, Vingut ha anunciat que torna al Dakar 2027, però en aquesta ocasió pilotant una moto. L'eivissenc ha fet aquest anunci des de Agadir, on competeix al Rally de Marroc per aclimatar-se a la conducció de la seva nova màquina al desert. Escoltem-lo.
16: Faig un canvi radical, no? He estat corregint en quad estes ara i ara vaig a provar amb moto. Duc uns mesos entrenant, no tenia ni idea de com estava, si ho estava fent bé o malament, encara que tinc molt que aprendre i estic fixant-me en com ho fan tots els cracs que hi ha aquí, no? Però estic molt content i sorprès perquè hem fet la pròleg i he fet la segona posició de Rally 3.
14: Després d'aquest meritori segon lloc al pròleg, avui es corre la primera etapa. De moment, la millor participació de Vingut en un Rally Dakar va ser un 6è lloc pilotant un quad l'any 2023.
5: Gràcies, David, i també hi serà el pilot mallorquí Llorenç Fluixà, que tornarà a competir i ho farà per 5a vegada a la categoria de clàssic. La seva preparació ja està en marxa i en aquests moments participa en el Rally del Marroc. Sentim Llorenç Fluixà.
17: Sí, torna en el Dakar amb un equip un poquet, inclús hem donat un pas més amb un camió més. I bueno, ara estem esperant, estic ara en el Rally del Marroc. Encara el gran dubte és on se farà el Dakar. I crec que el dia 1 o 2 del mes que ve mos diran cap a on anirem.
5: I en ciclisme, la pròxima cita serà l'europeu, que es disputarà aquest cap de setmana a Eslovènia. La mallorquina Mavi Garcia està convocada per la selecció espanyola. En canvi, Enric Mas no ha entrat a la llista. Juan Ayuso serà el cap de files espanyol.
4: Gràcies, Marta. I després dels esports, arriba la cultura.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.

0: La Fira B d'Arts Escèniques es posa en marxa demà. És l'onzena edició d'una iniciativa que acostarà a Ciutat més d'una trentena de propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges escènics. Per donar els ús, per encetar la festa, s'ha triat L'Arquitecte, el thriller de ficció sobre l'obra, la vida i la mort de Josep Ferragut, que es podrà veure demà a hora baixa al Teatre Principal. Hem parlat amb els seus protagonistes, bé, de fet, tu, Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia, sí. I ells són Xisco Segura i Miquel Àngel Torrents, que donen vida a Ferragut i a Gabriel Alomar, els grans transformadors de Palma durant la segona meitat del segle XX. Podríem dir dues maneres d'entendre el món, de viure l'arquitectura, d'afrontar els reptes d'una societat com la de finals dels 60, que era també la del boom del turisme que va irrompre com una autèntica febre d'or. És Xisco Segura.
2: Josep Ferragut va intentar que aquesta gestió fos una gestió responsable, ètica, en sentit comú, no? I va xocar contra un col·lectiu que no volia fer això, sinó tot el contrari, i així estem ara.
1: Una visió, la de Ferragut, que contrasta amb la que tenia Alomar, que interpreta, com deia Miquel Àngel Torrents, per a qui girar l'ullada cap enrere, entendre la història, és sempre interessant i, sobretot, per contrastar segons quins discursos.
3: Es va pegar una espolsada en aquell temps, en el nostre cas era del 67, de finals d'any 60, finals de la dictadura que hi va haver. És a dir, repassar tot aquell moment per veure fugir de com idees més romàntiques que intenten estar més a l'ordre del dia, perquè no s'ha de romantitzar allò que francament no va ser tan idíl·lic ni tan romàntic.
1: I és precisament això, reflexionar, fer-nos preguntes, el que ens proposa L'Arquitecte i que a parer de Torrents és un dels punts forts del muntatge de produccions de Ferro.
3: Parlam d'identitat, parlam d'una reflexió sobre com eren aquells anys i com han afectat més endavant, però també mos duria parlar a dia d'avui, que sempre tenim tota una sèrie d'interrogants constants en veurement què fem, cap on duim Mallorca, quin tipus de turisme s'ha de fer. Mos hem equivocat, no mos hem equivocat. És a dir, se plantegen moltíssims d'interrogants i jo penso que com a espectador sempre és bo això.
1: I parlant d'interrogants, n'hi ha una que destaca per damunt de totes, la de l'amor del protagonista, Xisco Segura.
2: Era una persona molt de caràcter i d'aquestes coses molt fortes i no s'acallava res, no? Per tant, tenia molt de coratge. Vull dir, va tenir tant de coratge que va tenir aquesta mort en estranyes circumstàncies que, evidentment, nosaltres no donem cap resposta perquè no hi ha cap resposta, no? Però sí que deixem entreveure que, vaja, que va ser estranya, no? en aquest aspecte.
1: L'obra, basada en un text de Pep Ramon Cerdà, ha estat dirigida per Rebeca del Fresno i ja ha estat reconeguda amb diversos guardons.

0: Elisabet Benavent, l'autora multivendes d'una de les reines de la literatura romàntica a l'estat espanyol, és una de les protagonistes de la primera jornada del Festival de Literatura Expandida, el FLEM, d'enguany. Serà dijous, quan Benavent, amb més de 5 milions d'exemplars venuts, Xerri, sobre les seves dures darreres publicacions. Mientras espero, un dietari quadern de viatge i Una niña buena, és una novel·la on revisa alguns dels mites romàntics que han centrat fins ara la seva literatura. Ha parlat de tot plegat al dia.
1: Sí, i ha justificat aquest canvi de visió, podríem dir, al voltant de les relacions i el que és el romanticisme, perquè ella ja no és la mateixa que la que va començar a escriure l'any 2013.
2: Jo també era pues, filla del meu temps i no havia posat en dubte certes coses que havia après sempre com una veritat absoluta. Entonces, pues, vas creixent, vas vivint coses en primera persona i la teua idea de l'amor va canviant. I bueno, pues, ara mateixa no és la mateixa. I a més, este llibre parla de... algo en lo que jo he estat pensant molt i sobretot parlant molt de les meves amigues, i és este síndrome que tenem totes de ser complacents en tots els demés. Si poses les teues prioritats davant, estàs seguint molt egoista, no?
1: Benavent, que repeteix el FLEM, serà entrevistada dijous per Xisco Nadal.

0: Són les 3, és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 29 de setembre. Després d'hores de negociació entre el PSOE i Sumar, el govern espanyol finalment ha optat per dos reials decrets en matèria d'habitatge amb la idea de dur-los ja divendres al Congrés dels Diputats. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En el primer s'inclou la prohibició de desnonar vulnerables fins a 2030. També prohibeix la compra d'habitatges per part de fons voltors fins al 2028 i la pròrroga de 2 anys als contractes en vigor que finalitzen abans del 31 de desembre de 2028. En el segon s'inclouria la renovació autonòmica automàtica dels lloguers que reclama Sumar i que fins ara rebutgen Junts i PNB. El Congrés dels Diputats celebrarà aquest mateix divendres, a petició del govern espanyol, un ple extraordinari per convalidar els dos decrets. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, reclama que tots els partits tinguin altura de mires.
2: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: També s'ha aprovat un IVA superreduït del 4% per a la construcció d'habitatge públic i protegit i un préstec al 0% per a la compra del primer habitatge. A més, es gravarà els pisos turístics amb un IVA del 10%.
0: Les acampades, de moment, es mantenen.
1: Els col·lectius que es mobilitzen a diverses places de diferents ciutats de l'Estat, com la plaça d'Espanya de Palma, mantenen per ara el pols a l'executiu i en les pròximes hores decidiran si es mantenen. La portaveu del Sindicat de Llogateres de Mallorca, na Mariona, rebutja que les mesures s'hagin trossejat en dos decrets.
3: Estem fent una espera passiva, estem fent una espera organitzant-nos perquè sabem que les mobilitzacions han estat multitudinàries, hem avançat moltíssim, estem fent una pressió brutal i per això hem de seguir en els carrers i seguirà amb mobilitzacions fins que puguem equiparar aquest dret a l'habitatge a altres drets com els que tenim i poder tenir una vivenda digna.
0: I enmig de la crisi residencial, la inflació continua desbocada.
1: La dada avançada de l'IPC el situa en el 4,9% al setembre, que és la taxa més alta des del febrer de 2023, impulsada per l'encariment dels carburants a conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. Avui el Consell de Ministres també ha donat llum verda a allargar els descomptes als carburants fins a final d'any. A més, es limita l'encariment de la tarifa del gas a un màxim d'un 15%, i el preu de la bombona de butà quedarà limitat a un màxim de 9 euros amb 55 cèntims. Sara Hessen és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica.
4: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
0: A Eivissa, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany ha aixecat 19 actes per possibles lloguers turístics il·legals enguany i a investigar 5 casos més.
1: Els 8 agents d'intrusisme del municipi ja han traslladat aquestes actes al Consell d'Eivissa. Recorda el Consell Històric que aquests procediments poden concloure amb sancions de fins a 300.000 euros i el precintat dels habitatges. Durant les actuacions també han detectat situacions d'infrahabitatges o sobreocupació, casos que s'han derivat a la Conselleria d'Habitatge del Govern.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. La informació torna actualitzada al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atent-ho.
5: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1248. Avui heu de saber que és dia 29 de setembre. Per tant, sí, ets Sant Miquel, Sant Rafel i Sant Biel.

Sí, bon dia a tothom. Avui és dia 29 de setembre, et Sant Miquel, i és un dia molt important perquè marcava antigament el començament de l'any agrícola. Així que l'any civil va de dia 1 de gener a dia 31 de desembre, l'any agrícola va de Sant Miquel a Sant Miquel, perquè per Sant Miquel, a les possessions, començava i s'acabava el lloguer de missatges que havien estat contractats durant un any. Per la importància d'aquesta festivitat, avui és festa manada a moltes poblacions de les illes. És festiu a Campanet, a Llucmajor, a Son Carrió, a Calonge, a Santanyí i també, és clar, a Sant Miquel de Balançat, a Eivissa. I avui és festa local en aquestes viles perquè és Sant Miquel, però també han de recordar que és Sant Rafel i Sant Gabriel. Per tant, fan festa Miquels, Miqueles, Rafel, Rafeles, Biels i Bieles. I tot i que Rafel i Biel són noms molt tradicionals a les illes, avui és més Sant Miquel, i això té una explicació, perquè antigament Sant Gabriel i Sant Rafel se celebrava altres dies, però va ser l'any 1969 que l'Iglesi va decidir unificar els tres noms avui, dia 29 de setembre. Antigament, però, Sant Biel era dia 24 de març i Sant Rafel dia 24 d'octubre. Tots els noms molt populars, això sí, i fins i tot Juniper Serra, a Califòrnia, va fundar una missió que du el nom de Sant Gabriel Arcàngel, i avui en dia encara és la ciutat de Sant Gabriel, ciutat de Califòrnia. I vos demanareu per què van unir aquests tres sants. I doncs la religió jueva, cristiana i islàmica, els arcàngels, que arcàngel en grec vol dir més o manco el primer missatger, són una categoria d'àngels de dalt de la jerarquia que influeixen en els grans esdeveniments humans. Es considera que els arcàngels són set, però difereixen en nom entre les diferents religions. Però això sí, els tres acceptats per totes són Miquel, Gabriel i Rafel. I d'aquí, avui, que és el dia dels arcàngels. I la dita diu així: si per Sant Miquel no plou, el pagès du dol. Comencem.

0: trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, amb la cultura popular i també amb l'actualitat. Tenim totes les lletres, no tenim cap Rafael, no tenim cap Biel, però sí que tenim un Miquel. Qui les saben totes són a Maria Pons, en Celestí Olivé i en Miquel Junc. Bon dia, Maria. Bon dia, Celestí. Com estàu?
1: Bon dia.
0: I bon dia. Avui hem d'anar molt d'anys amb en Miquel.
2: Molt d'anys, Miquel.
3: Bon dia, gràcies.
4: El primer que li he dit després de hola quan l'he vist avui. És a dir, t'he vist la cara, no hi ha caigut, i és cap de 5 minuts.
3: 5 minuts després.
2: Ja just entrava a la ràdio, he donat molt d'anys en el tio. I llavors, sí, quan t'he vist en Miquel no he pensat. M'han hagut de dir.
3: Sol passar.
0: Bé, Miquel, fas festa grossa o no?
3: És veritat que abans en feia més, però sí. És que som molt de Miquels de la família, el meu predit, el meu tio, sí, ja. Sí, som
4: és
3: un parell, sí.
0: Avui sí. Fareu un sopar?
3: No, el diumenge ho solem sí. Celebrar, sí. Dinar familiar i ja va bé.
2: Vendrem en el cafè.
0: Bona cosa.
3: Podeu venir, podeu sí. Venir.
0: I de molts anys, en Miquel Junc i tots els Miquels, Rafels i Biels, que avui faceu festa, si és que la feis, i també Rafeles, Bieles i Miqueles, que també n'hi ha.
2: Clar, és que són molts, eh?
0: Sí, són.
2: No sé si estarem tot el dia...
0: Es mou. Mòbil.
2: Sí, enviant-te molt d'anys.
0: Hi ha feina.
2: Hi ha feina. Mm.
0: Però ja està.
3: Clar, són 3 anys avui.
4: Clar. Sí,
3: has de pensar en 3 noms. Sí, sí.
4: Jo el meu dia no l'he de compartir ningú, però tu l'has de compartir dos més.
3: És així.
0: Festa grossa, festa manada, molt de pobles, i també per la tradició d'aquests 3 noms que encara ara i per sort es conserven. Però tenim més coses, Celestí, començant per tu.
2: Sí, mira, avui parlarem d'un Rafael,
0: sí.
2: Precisament, però del pare... Ginart, del pare Rafael Ginart.
0: Sí. Perquè... Ho he posat a posta, he pensat, mira, el pare Ginart sí, avui clar, també faria festa.
2: També faria festa.
0: Tot i que no crec que fes festa, perquè, clar, hem de dir que Rafels ho van posar l'any 1969.
2: Mm. Sí, per passa tant, més tard.
0: Ell, pensura, no celebrava Sant Rafel avui, tot i que ara sí que tothom ja
2: sí.
0: Ho celebra.
2: Ja és comú. Mm-hmm. I d'hoi enguany es commemora el cinquantenari de la mort del pare Ginart, figura clau de la nostra cultura popular i també de la tradició oral, i és per això que la Fundació Mallorca Literària ha reeditat una de les seves obres més singulars i esperades, que són les memòries d'infantesa recollides pel mateix autor i que té per títol De com era infant. És una joia literària de gran interès per motius molt diversos, no exclusivament literaris, sinó també per conèixer com era la vida quotidiana, costums dels pobles de Mallorca a principis del segle XX. Sí.

0: Doncs sí, avui parlarem del pare Ginart i la reedició d'aquestes memòries d'infantesa de com era infant, així es diu aquest llibre, i que la veritat que està molt bé per conèixer també la nostra història. Però, Maria, tenim més temes.
1: Sí, perquè avui és dimarts i ens toca conèixer un moment tèntol d'un dels nostres oients del programa i avui toca xerrada, anar a pescar. Pescador.

0: I doncs, si avui anirem a pescar, poden pescar un Rafel, per exemple.
1: Ah, mira, és un peix. Sí.
0: Per exemple, però està bé, un moment d'anar a pescar, qui pugui anar, és una sort. Miquel, tema del dia.
2: Avui el dedicarem... Sí, sí, és temàtic, sí, sí. El dedicarem a una tradició que fa 90 anys que no se celebra, i és que aquest cap de setmana se recupera una tradició...

0: Doncs sí, que cada setmana se recupera aquesta tradició de pujar al Puy de Sant Miquel per Sant Miquel i es farà a Montuïri i 90 anys després de que se perdés, doncs ara serà el moment de recuperar-ho i parlarem de com era aquesta festa i de com serà aquesta recuperació. I avui, però, també és dimarts i hem de rebre el nostre estimat col·laborador Tomeu Canyelles perquè avui hem de brostejar en la història i és un dia especial també, aquest.
1: Avui celebram una efemèride curiosa, la del Dia Mundial del Cor. A la secció, per tant, vos hem preparat una breu i intensa repassada de la història mèdica i cultural d'aquest òrgan tan arrelat a la vida com també a la mort.

0: I de sí, t'han lligat a la moa com aquesta cançó, que dient no me trenquis el cor. A qui no li han trencat qual que piques cor? La vida és així. Però bé, avui parlarem també de l'òrgan, no?
1: Sí, de tot. Això per allò ser, clar.
0: És el Dia Mundial del Cor i en parlarem amb en Tomeu Canyelles. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar atentos en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: Ens podeu escriure a l'Instagram del programa, @tentolib3, també al Facebook de Tentol.
4: O bé el correu electrònic.
5: O sorpresa!
4: Que nosaltres, que tentol@ivetresradio.com.
0: I d'esperar els vostres missatges, moltíssimes gràcies, Miquel i Maria. Fins d'aquí una estona, Tom.
2: Fins
0: ara. Perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui no és ni en Miquel, ni en Rafael, ni en Biel.
1: No, però té bon cor.
0: Això sempre.
1: Això sí.
0: El Miquel. Iker. Quin nom seria Iker en mallorquí?
1: Seria Rafael, Miquel, Biel, no? No,
0: diu que no.
1: No?
0: No?
1: Bon cor.
0: Joan, no? No.
1: No.
0: Tampoc.
1: No. Seria Iker.
0: Iker.
1: Hernández.
0: Avui, Iker Hernández, moltes gràcies, Iker. El control tècnic, que són les 3:17 i mos toca conèixer el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: clar, estem aquí curiosits de què significa Iker, i Iker Hernández diu investigador, una cosa així vendria a ser.
1: Que du bones notícies.
0: Portador de bones notícies. Iker és el... aquest nom masculí, tant com el País Basc, sí, com d'allà on és, Iker Hernández Nostro, sí, i que... però bé, que ara se posa molt, és un nom que se posa moltíssim, sí, entre els infants, no només al País Basc.
1: Més enllà d'Euskadi, sí.
0: Així és, però bé, tornem al tema del dia, perquè Celestí, arriba el moment de conèixer qui és.
1: I d'així, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar concretament d'una fira d'art, d'un poble, d'un producte, i ens referim a Art Insal a Set Salines.

I doncs, si avui volen dedicar el concurs de Tèndola a l'Art Insal de Set Salines, perquè aquest cap de setmana l'art tornarà a omplir els carrers del poble saliner a Mallorca. Serà concretament aquest dissabte, dia 3 d'octubre, i a partir de les 5 del capvespre, Set Salines tornarà a convertir-se en un espai dedicat a l'art i la cultura amb aquesta nova edició d'Art Insal. Una jornada per passejar, descobrir i veure diferents disciplines artístiques, pintura, fotografia, escultura, gravat, performance, art en viu, dansa, a més també de tallers, gastronomia i vins de la terra.

0: dolido. I no sé, suposo que te veurà molt de salero, com diu una tia en aquesta cançó. Oli d'oliva bo, que festeges el pa moreno, que no té sal, però que té molt de salero, perquè d'ençà de l'època neolítica ja està documentada la utilització de la sal com a condiment en l'alimentació humana. Això no és debat, ja que la necessitat de consumir sal està determinada pel nostre organisme. Això sí, en mesura, esclar. A més, la conservació en sal és una de les tècniques més antigues i eficaces per la correcta durabilitat dels aliments. Encara ara hi ha gent que conserva els ossos d'esporc en sal, per exemple. La sal no només protegeix de ses, perquè la sal té propietats antisèptiques, per tant també ajuda a protegir, sinó que també es treu l'aigua de l'interior dels teixits cel·lulars i deshidrata l'aliment i fent impossible la vida microbiana que hi pugui haver a dins. Per això antigament tot se conservava en sal. Aquesta utilització del món alimentari, sobretot quan no s'havien inventat encara les geleres ni els congeladors, va fer que la sal fos el principal producte de conservació i, per tant, també un bé molt preuat. A les Balears, també, òbviament, a les Balears són productores de sal d'ençà del segle XIV abans de Crist, trobant salineres a Mallorca, Eivissa i també a Formentera. I una fira, aquesta de Set Salines, que es farà aquest cap de setmana, i a més un poble, el de Set Salines, que antigament s'anomenava Set Salines de Santanyí, perquè és un municipi que pertany a la comarca de Migjorn, que fa frontera en Campos i en Santanyí. Compren, a més de Set Salines, el nucli costaner de Sa Colònia i Sant Jordi, el Llogret de Casparets i Set Salines de Savall, que és d'aquí d'on li ve el nom de Savall i Set Salines de Savall. Per tot això i per molt de més motius, avui han decidit que dediquem el tema a això, no?
1: Exacte, han decidit que dediquem el joc de Tèntol a Art in Sal a Set Salines.
0: Són les 3:23.

Arriba el moment de continuar i conèixer la pregunta del dia. Avui també tenim pregunta i diu així. La sal antigament no només era utilitzada per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també formava part d'altres aspectes de la vida quotidiana, com a element ritual, simbòlic i també com un remei medicinal. Perquè la pregunta d'avui és, sabeu per quin mal era bona la sal?

0: Els eixits italians varen inventar l'himne a la sal, amb això no hi podem fer res. Sí. Però bé, que
1: són passant salats, de... també, eh?
0: Sí, també són salats. Passant gut d'escoltar aquesta cançó d'italià, Sapore di sale. Bé, per respondre a la pregunta d'avui, quin mal era... s'acurava en sa sala, quina dolència s'acurava en sa sala, era un remei casolà i medicinal. Tenim tres opcions.
1: Sí, i era la reuma.
0: Servia... Un poc de sal per
1: sí, reuma. Exacte, poquet, sí, sí, res. Sí. Servia per curar afeccions de boca, o era bona per ses cremades.
0: Ara, te feies una cremada i posaven un poquet de sal.
1: Sí, ara no sé si ho era bona.
0: No ho sé, eh?
1: No, no ho faceu.
0: Òbviament hi ha dues que són incorrectes, sí, per tant.
1: No,
0: tranquil·litat, abans. Només n'hi ha una correcta. Sí.
1: I és menjar poca,
0: eh? Sí,
1: sí, un poc, però
0: en
1: bé.
0: Mesura, en ja mesura, ja ho sabeu. Sí. Pot menjar un poc, sí, però si teniu l'atenció alta, també vius en sa sal. Per tant, quin mal s'aguaria amb sal, sa reuma, ses afeccions a sa boca o ses cremades? Com sempre, per jugar a nosaltres teniu dues opcions.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o podeu telefonar al 971 13 99 00 i així vos sentim. 971 13 99 99 00.
0: Idò, tot d'una torre.

0: TV3 Ràdio és humor. Miquel Mas Fiol, una de les veus joves més potents del teatre actual, torna a Inca. Arriba Bachata, una comèdia àcida i molt divertida sobre els prejudicis, el xoc cultural i les absurditats de la nostra societat. 3 d'octubre a les 19 hores al Teatre Principal d'Inca. Entrades a teatreprincipalinca.com. Mallorca avança cap a una mobilitat més segura, eficient i sostenible. El tram primer del segon cinturó connectarà les autopistes de Llucmajor i d'Inca i descongestionarà la via de cintura. Després de més de 10 anys paralitzat, el projecte començarà a executar-se a finals de 2026 per millorar les connexions, connectar els barris i reduir l'impacte sobre els veïnats. Per una mobilitat més segura i eficient. Entre tots, construïm el futur. Mallorca per a la gent d'aquí. Consell de Mallorca.
1: Un vi denominació d'origen vinicel·lant és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinicelam amb el suport del Consell de Mallorca.
0: De dilluns a divendres a les 5...
2: Xavi, m'he inventat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Jo agarraves, tu i en Puga, lo nostre no pot ser. És impossible.
3: Que guapo.
2: No, estic entre joga robes, tu i en Puga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
0: Xiu, xiu.
3: Lo nostre, cosa feixuga.
2: Uf, molt bona.
3: Joga robes, tu i en Pugues, lo nostre.
2: És impossible. Sí que és possible.
3: Cosa feixuga.
2: Home, per favor.
0: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
3: Clar que és possible, tot és possible.
2: Aquest setembre serà possible.
0: IB3 Ràdio.
3: Se venen cosetes, petites.
0: Xiu, xiu.
2: Cora.
3: I en Pugues, sí.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.

0: 3 i mitja, avui hem de parlar d'art, de sal i de Setsalines, tres coses, poble Setsalines, que té molta tradició de la sal, per això també el seu nom, i també parlarem d'art, perquè just aquest cap de setmana s'hi fa aquesta trobada artística, la nit de l'art de Setsalines, vendria a ser, no, Bàrbara? Hi ha pocs pobles que ja no tinguin nit de l'art, no?
1: N'hi ha, n'hi ha, n'hi ha.
0: Per aquelles contrades, sí. N'hi ha Campos a Sonada, a Falanich també està molt bé, el Gaida també n'hi ha.
1: També.
0: N'hi ha, ha molt de pobles.
1: N'hi ha arreu.
0: A l'Aró també està molt bé, la nit de l'art de l'Aró. És que n'hi ha moltes.
1: Hi va haver una època en què va fer eclosió tot.
0: Sí. I d'avui parlarem de Setsalines. I abans, recordant que tenim una pregunta, vos recordam que la sal antigament no només s'utilitzava per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també guaria de qualque dolència, era un remei medicinal. I vos demanàvem, mem, per què era bona la sal.
1: Idò, sí, era bona per la reuma, era bona per curar afeccions de boca, o era bona per les cremades. Què diríeu?
0: Aquesta és la pregunta, i de fet tenim una resposta a Instagram. Anna Rebe diu, mo mare encara mesclar aigua amb sal abans d'anar a dormir. Mos ho diu Anna Rebe. Pos que se la bou, un paquet d'aigua en sal.
1: En sal, sí. No és que la deixi en escomodir.
0: No ho crec. Diu això.
1: D'acord.
0: Doncs moltes gràcies per la resposta en arribar. I també, de moment, les votacions són un 88%, diuen que és per curar les afeccions a la boca, i un 12% diu que és per curar les cremades.
1: Ui. D'acord.
0: Gràcies per concursar, com sempre. Arriba ara el moment de conèixer els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
0: I abans de conèixer els nostres convidats, les farem sotmetre, com cada dia, al qüestionari electrònic.
3: Un qüestionari electrònic.
4: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
5: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
6: Sigueu benvinguts. Comencem.
7: Qui sou?
8: No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
0: Qui tenim?
9: Damiana Cloquell Capó.
0: Molt bé. I qui més?
10: Jo som la Míriam Ruiz Cardona.
11: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
0: Damiana, vius a prop?
9: Bueno, visc a Muro.
0: A Muro? De Muro a Setsalines també hi ha un tros,
9: sí,
0: o?
9: Sí, ja ho sé, però bé, ara ja el faig en sols i cluts.
0: Molt bé. I Emília, on vius?
10: Jo visc just de vora de la plaça Espanya, o sigui, ho tenc tot una passa, o no.
0: Ah, depèn. Sí.
10: Si tenc que anar a la Canova, no?
12: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
9: Bona, 31 anys. Professió, soc gestora cultural i casada.
0: I d'Emilio?
10: Jo som Fredí, de tota la vida. Tenc dos fills. I som artista plàstic. Fa d'haver ja 15 anys dedicat a això plenament.
0: Molt bé.
11: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
4: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Casa m'estem, Damiana.
9: Què necessit? Un mòbil i un ordenador, jo crec que lo bàsic.
0: I tu?
9: I jo, i el meu capot.
0: Exacte. Emilio, tu què necessites?
10: Jo tinc un estudi i galeria i m'encanta anar-hi i tens la facilitat d'arribar, seure, tancar els ulls i fluir. I me passo tot el dia conversant amb els clients directament o pintant sense aturar. Moltes vegades me tinc que recordar d'anar a casa meva. Però, bueno, només tancar els ulls i pintar, que és el que més m'agrada.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
9: Sí, se podria dir que sí.
13: Emilio? Sí, t'ha demanat si te paguen bé.
10: Me volien pagar millor. Sempre volen més. Més qualitat de vida, sobretot dignitat. I poder funcionar. I salut. I ja està.
14: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
13: Quina pregunta.
1: Demana això, aquesta màquina.
9: Què han fet els romans per nosaltres? Sí. No ho sé, dona molta democràcia. Ai, no seré negret.
10: Jo crec que ho varen fer tot. Quan els romans van arribar a Palma, Roma tenia 800.000 habitants. I nosaltres érem un niu de pirates. No sona molt bé. I eren soldats de fortuna de que millor pagava. I Roma se va fartar i va invadir. I mos va dur les lleis, les escritures. I és una llàstima perquè el llibre Sext d'en Plini el Viejo, que es va perdre, contava la conquesta de Mallorca per romans. I és curiós que el talallot de les païses ha quedat tal com va quedar quan van entrar els romans. Els romans... Sense els romans no se pot entendre només Mallorca, tota Europa.
13: Uh-huh. Artista i un historiador gairebé, eh? Sí, Emilio, sí, sí. Amb aquesta explicació que mos has donat.
10: Som molt curiós.
13: Ja se vol.
15: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
13: Equip preferit?
1: Equip.
9: De futbol.
1: Equip.
13: Ah, d'allò que tu vulguis.
9: Jo sempre m'agrada estar a l'equip dels guanyadors, és que no m'agrada molt perdre. En tu qualsevol
13: és
9: àmbit.
13: Un bon equip aquesta, sí. Emilio.
10: Jo en el futbol crec que en el poliamor.
13: Ah, també?
10: Són del Betis, de la Morevieta, del Mallorqueta i del Real Madrid.
1: Quina combinació.
16: Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
13: Damiana, de què soparies?
9: Soparia de sushi.
1: Ah, de sushi.
9: Sí, m'encanta el menjar asiàtic, en especial el japonès.
10: Mm-hmm. Jo m'ho també, per ara especialment si m'ha donat una tria, un tonjunt de peix.
13: Que bé.
17: Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal. Jo us crec, però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Adéu, que vagi bé.
23: Fins demà.
24: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.

0: I les han sentit respondre al qüestionari electrònic que podem anar a sopar amb ells.
1: Sí, si mos hi volen.
0: Bon gust.
1: Sí.
0: Avui tenim a Damiana Cloquell. Damiana, benvinguda.
2: Gràcies, encantada d'estar aquí.
0: Nosaltres també. I també en Emilio Ruiz. Emilio, com estàs? Benvingut.
3: Moltes gràcies, molt content. I moltes gràcies per ser el vostre comitè.
0: Sí. Te pots acostar un poquet en el micròfon, que si no, no te sentim.
3: Que no vull retombar.
0: No passis pena. Emilio, feis un bon equip, en Emilio i na Damiana.
1: Poden venir a sopar.
2: Ves? Bé, jo faig comptes a sopar que nostre. Ah. De sushi.
1: De sushi.
0: Fas de sushi que teva?
2: Jo sí.
1: Bon
0: dimarts. Sí?
1: Bon dimarts a casa, sushi.
2: Bé, anem avui, les tantes quan arribaré no crec que el faci, no. Avui el compraré en fet, però moltes vegades m'agrada quan puc fer-lo jo.
0: Na Damiana, que és una de les organitzadores de l'Art in Sal de Set Salines, quina edició duia ja?
2: En guanya la sisena. I molt contents, molt contentes de tenir això en marxa i de que funcioni tan bé. Veurem si en guany la gent també mos compareix, però bé, esperem que sí.
0: Que sí, perquè Set Salines va dir, nosaltres també volem tenir una nit de l'art.
2: Exacte, a nosaltres mos agrada més que dir-li nit de l'art, que és el que li sol dir a tothom, mos agrada dir-li festival d'arts multidisciplinar. Perquè el que intentem és fer una cosa una mica diferenciadora des de més, no? I no només donar el dir el protagonisme, la pintura, l'escultura i això, sinó altres arts, com per exemple la performance, la dansa, la música, i donar el dir tot una mica més el mateix pas, no?
0: Que bé, i tot això serà dissabte a Set Salines?
2: Barbes.
0: Tot, trobarem instal·lació,
2: trobarem instal·lació, trobarem performance, dansa, música, trobarem art en viu, pintura en directe, escultura, gravat... Sí.
1: Com se fa la tria?
2: Com se fa?
1: Se va a cercar, són els artistes que s'ofereixen?
2: No, en principi l'Ajuntament treu una convocatòria i els artistes se presenten. Després, si nosaltres tenim artistes repetidors, sobretot dels pobles, sí que se'ls va fer una convidada més directa perquè mos agrada que la gent, els salineres i les salineres, participin i tinguin un espai. Però,
1: que n'hi ha d'artistes, Set Salines.
2: Tot sigui dit. Està ple d'artistes.
0: Sí, està ple d'artistes.
2: Sí, mos encanten que Set Salines participin. Però això, s'obri una convocatòria i la gent s'apunta. I després se'ls reparteix espai. Depèn del que la gent, perquè clar, quan se presenten, ja presenten una proposta, una mica les obres que voldrien d'un guany i tal, i se va repartint un poc, així com se considera.
0: I Emilio s'ha apuntat en aquesta convocatòria?
3: Sí. I, bueno, estic molt content de tornar a repetir. Crec que és la quarta vegada.
0: Ja?
1: 4 de 6.
3: Sí. És un poble que m'agrada perquè entra molt a lluminari.
0: Ah, sí?
3: Sí. I després tot allà, els espais són molt amples, està tot molt ben ordenat, i després hi ha molta festa, que també convé.
0: Els carrers són amples.
3: Sí.
0: Els carrers de Set Salines són amples.
2: A més, que està tot condensat. Per exemple, ara fa un parell de setmanes que varen tenir-se de Palma, és veure que és un poc estant. Si vas de veure tot, fa com una miqueta de vesta. En canvi, allà està tot molt, molt ben localitzat, molt, no és apinyat, però tot accessible i junt, i d'una manera fàcil pot recórrer tot el que és recorregut.
0: Que bé. I qui participa? Centres culturals, però carrer, botigues, tothom s'implica en l'Art in Sal?
2: Tothom està implicat. El que passa és que els espais que s'utilitzen per exposar són el carrer, els edificis municipals i després un parell d'espais privats que sí que mos deixen, però que són cases, que els veïnats mos se deixen. Després sí que...
1: O sigui, que la gent pot entrar dins cases.
2: Exacte.
1: És l'ocasió per entrar dins cases, també.
2: Sí. Hi ha veïnats que mos se deixen que estem i la brigada, la nostra esplèndida brigada, s'ocupa de deixar tots els espais adients, ben il·luminats, tot ben preparat, perquè els nostres artistes puguin penjar les seves obres de la manera més adequada i més noble, no?
1: I ha crescut cada any, tant en participació d'artistes com de públic?
2: Sí, jo te diria que sí. Bé, des del primer moment varen tenir bastant de públic i els artistes més o menys hem anat al voltant de 70, 80 cada any.
0: Tants?
1: Ja n'hi ha.
2: Sí, el primer any potser varen ser 60, però sí. Enguany molt movem al voltant de 75.
0: Molt bé. I, Emilio, quina serà la teva proposta per l'Art in Sal?
3: Pues seran d'haver 4 o 5 quadros. Allò m'agrada fer feina d'un paper, transgredir la superfície, la que em va amb epoxi i donar molta lluminari. Això m'inspira els jardins, les ciutats, les transparències de la mà. Clar, néixer en una illa no te fa especial, però són unes circumstàncies geogràfiques que te deixa marcat. Mm. Les comparacions no són bones, però com un baremo o com iniciació, tu ja sents que tens una sortida a Mallorca molt forta.
0: Clar. Mm. Mm. I això te condiciona molt el teu art, per bé i per mal.
3: Jo crec que per bé.
0: Només per bé.
3: Bé, també m'ha agradat molt viatjar.
0: Sí.
3: Sí. I he estat molt trascador, m'ha agradat molt sortir molt i molt en fora, i sempre se poden compartir les llums. Sí, és algo curiós. No m'agrada deixar darrere algo que no, que tu dius no. Sempre hi ha algo que queda i tu no saps com, però un dia pa, te surt. Mm-hmm. I això és bo. Ara, Mallorca, quan vens i tornes a casa, jo que me n'anava 4, 5, 6 mesos i tornava...
1: Tants?
3: Nostre, sí, ja està buit. I quan tornava deia, ostres, que bé que s'està aquí.
1: Perquè és que teva.
3: Si no, a més li desdeixes a mamà, qui fa un olor net. Ah, venies, jo què sé, de l'Índia, de per allà, i no era l'avinguda de París de Christian Dior. Allò era un impacte sensorial, però brutal. I quan arribaves a casa teva, després d'una sèrie de mesos, tenies que canviar xip i t'acostava, no? O sigui... Era brutal.
0: I don Emilio és un dels artistes que participarà.
1: I són quadres de gran format? Com són?
3: Són, bueno, els que duré són entre 1,40 i 94 centímetres. Tots són marcats i també ara ja estic dubtant, per exemple, estàs dubtant i això és bo. I m'estic ponyent.
2: Estan de selecció final, encara no sap exactament.
0: No, i ja t'has de decidir, Emil. Sí. Jo no te queda molt de dies.
2: Jo. Li han dit de on estarà, perquè està dins un espai interior que és el principal nostre, que és l'Iglesia Vea, que també és una sala d'exposicions que tenim oberta tot l'any, que des d'aquí convida a qualsevol artista que hi vulguis posar, se pot apuntar a l'Ajuntament i pot demanar 15 dies al llarg de l'any per exposar-hi. Però bé, està bastant sol·licitat.
0: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí. És un lloc guapíssim.
0: És un lloc guapíssim.
2: Exacte. I hi ha com un poc el punt de referència.
0: I cada 15 dies canvieu d'artista?
2: Sí, sí.
0: Uau. Durant tot l'any.
2: Durant tot l'any. I hi ha llista d'espera d'un any. Per això vos ho dic, està molt bé.
0: Que bé.
1: Qui podrem veure? Així, un resum...
2: Qui podrem veure? Sí,
1: una espipallada ràpida.
2: Men, per exemple, unes escultures de gran format que duim en guany... que sempre en solen dur qualcuna, són d'en Jaume Espases, que mos durà uns dracs de 4 metres, que és impressionant. Així, com a plat fort d'enguai, no? Després també a l'Ajuntament hi es posa la guanyadora del certament de pintura d'enguany, que mos du també unes obres xulíssimes, xulíssimes. No, i ara me faro. Me fuges, no?
0: Ara te sortirà, Damià.
2: Sí.
0: Passis pena.
2: I
0: qui més?
2: El d'Iglesia Vea, també, per exemple. Duim un munt d'artistes, com per exemple en Xiscomé. Sí, exacte, en Xiscomé, hi ha en Salvador Llinàs, també que Saliner. Hi havia de venir a Conxa Camarena, però justament no pot venir. I bé, allà en Jaime Goz Cabello i en Jaime Goz Socias, que són un pare i un fill, que també són dos artistes bastant reconeguts que també vendran a exposar dins l'Iglesia Vea. I, bueno, ja vos dic un seguit, és que si vos hagués
0: de venir,
2: dit tothom.
0: Ja està.
2: Sí, exacte, sí. O de venir a veure.
0: Han d'anar dissabte a les Salines, dissabte a partir de les 5.
2: A partir de les 5 de l'hora baixa. Nosaltres ens encetam amb activitats familiars, que hi ha un taller de pintar amb arena, d'acord, per més petits, així pares i fills, i després també un taller de body painting, que se podran pintar un poc de sacareta, qualque detall pel cos i això, i llavors ja passarem en la pintura en directe, que venen en Llum Miranda i en Daniel Reglero. Els ho coneixeu?
1: Bastant.
2: Ah, el
1: sí, som íntims.
0: Ens l'estiu que la conèix molt.
1: Sí, molt.
2: I doncs venen ells a fer la pintura en directe.
1: Que s'han vengut altres anys.
2: Exacte, sí, faran un mural
0: i sempre queda allà, no?
2: Sí, sí, sí. En guany, que això crec que encara no ho han dit, està dedicat especialment a les dones artistes. L'edició d'enguany. Per això també el color d'enguany és el morat. És molt... sense fer de menys en els creadors homes, ara ben Emilio, perquè no vull que se senti aquí malament, que m'acompanya avui, però bueno, sabem que la dona i prosperant la teva carrera, sigui dins del sector artístic o qualsevol sector, és complicat, i en guany em volen fer un pot de...
0: Emilio, què volies dir? Costa tres micros.
2: Un pot de cas.
3: Jo crec que la dona ho ha passat bastant malament i ho passa. Només basta veure la publicitat de fundador dels anys 60.
1: La recordem. No sé,
3: sí, que arribava i li arribava una bufetada i funcionava quan li donava un brandy. I ara tot funciona.
2: Sí.
3: I estic content que la sensibilitat i la vorera emocional de la dona per jo és molt atractiva. És vera. Tenen una manera de mirar que no és que t'enlluerni, sinó que te dona llum a puestos que tu tenies foscos, no? Això m'agrada molt.
2: Ara, xerrant de dones, deixeu-me aprofitar. Gabriela Seguí, ja m'ha sortit. Estimada Gabriela, la guanyadora del nostre certamen de pintura d'enguany, que està a l'Ajuntament.
0: Perquè l'Ajuntament cada any feia també un certamen de pintura.
2: Sí, exacte.
0: Com és que hi ha tant d'artistes de Set Salines?
2: Hi ha trull. Mira que som un poble petit.
0: Molt petit.
2: Però hi ha molt d'ambient, molt de
0: però
2: trull.
0: Però tota aquella zona, sí, Santanyí, Set Salines, Campos... Sí, sí, sí. Hi ha molt i molt d'artistes que hi viuen.
2: Molt d'encant,
0: també. Tot l'any.
2: Sí, exacte.
0: Que són residents. Tu t'agradaria viure a Set Salines, Emilio?
3: Bueno, jo tinc una germana que viu...
0: Ah, sí?
3: Bueno, sí.
2: Que viu a la Coloni.
0: Que viu a la Coloni, molt bé.
3: I sí, i de tota la vida anant estrenant aquí per un munt i per avall, o sigui... Però té una lluminària especial. Això sí que ho tinc que dir. I a lo millor és per sobre de cap exponent.
0: Clar, on està situat.
3: Si te vas a Canova... Tens el sol de cara i després ponent el port de Valdemoro, diuen que a migdia li toca totes les salines i tot allò d'allà que té. A més, jo crec que són les aigües que tenen més qualitat de Mallorca.
0: Les aigües de la mar.
3: En la clareta.
0: Sí.
3: També.
0: Sí, sí.
3: Però sí, tenen una...
0: Una aigua fantàstica.
3: Sí, sí. I no només una aigua. És vera que el Campos... Jo vaig ser des que vaig sortir al carrer per ser l'estranc. I és vera que se podria haver desenvolupat i tenien dret, de qualque manera, com va tenir la llet del Cudi, de poder fer. Però també ha estat una ganància en el final, que quedi com quedi, perquè aquí, si no, pues, tanca la llum i tanca el negoci. I aquesta... Tot se vai, la Galoni, i després el Marquès i tot això, pues, li donen una natura, li donen una força que no tenen unes altres bandes de Mallorca.
0: I na Damiana, que és de Muro, i va a Set Salines a fer fas un bon camí.
2: Faig un bon camí. Bé, que jo diria les aigües, les de platja de Muro també són bastant cristal·lines.
0: Alerta. Damiana.
2: No volem entrar aquí en un debat.
3: Passa aigües de Mallorca, jo no me veré. Només que no vull anar a la platja de Palma.
2: Ara, això ja està clar.
3: Muro.
1: No tens a prop, avui.
3: No, tota la vida. Jo hi anava quan era petit i era un res, una carretera estreta i estava superbé. Estava neta. Però ara tropilles un alemany que ha de metre. Tu dius, ostres.
0: Avui parlarem de l'art d'Insal, de Set Salines, i ho farem amb na Damiana Claquell i na Emilio Ruiz.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: A veure, ara vos farem una prova que tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb Set Salines, amb l'art d'Insal i amb aquesta edició nova d'aquest festival o d'aquest dia festiu. Comencem per na Damiana.
1: Ara ja juguem, Damiana. Tens 30 segons per enumerar noms de carrers per on se podrà veure i passejar per l'art d'Insal.
2: Ui! Carrer Val Andreu Burguera Mut, plaça Sant Bartomeu, carrer Sitjà i plaça Major.
0: I ja està.
2: I ja està. Ja està.
1: I molt sobrerà tens.
2: I ja està.
1: Sí.
2: No n'hi ha pus. Mireu si és curt.
1: Que bé.
2: Tot molt recollit.
0: Sí. En mitja hora se pot...
2: Has de fer molta de via perquè hi ha moltes coses. I t'has d'aturar a veure 75 artistes.
1: De quina hora a quina hora? Començau?
2: De les 5 de l'hora baixa. I tot de la nit acabam.
1: Fins a mitjanit.
2: Perfecte.
0: Emilio, és el teu torn. Remen que te tocarà a tu.
1: I així, Emilio, hauràs de dir en 30 segons noms d'artistes com tu que participen en aquesta nit, en aquest Art in Sal. Doncs
3: pues mira, he vist aquí en Jaume Drogué, que el conec, en Ricardo Sacco, també Nayuna Art, també Art Rusquidam, i també na Dolors García, na Dolors Martí, Ernesto Rodríguez. És que, clar, és un món que més o menys com ens coneixen tots.
0: Ja està bé.
3: Si te trobes un batià i dius, uf.
0: Mm-hmm. Idò molt bé, ja n'has dit un quants. Més. Poc un més? Te queden dos segons?
3: Dos segons. Xiscomé.
0: I en Xiscomé. Molt bé. I en Emilio.
3: Jo.
1: Present.
0: Beníssim, primera prova superada, en tenim una altra, és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, Damiana, Emilio, ara hem de conèixer un pot també, Sindre, allà on fareu aquesta fira. Per tant, tindreu dues oportunitats per respondre les preguntes que ara tot d'una vos direm. Primera pregunta per na Damiana. Damiana, Set Salines de Mallorca, és a dir, Set Salines de Savall, en el municipi de Set Salines, s'exploten de manera continuada d'ençà del segle IV abans de Crist, és a dir, de fa molts anys. 2.400, de fet, o més. Però saps qui van ser els primers que varen extreure sal?
1: Varen ser els cartaginesos o varen ser romans?
2: Els romans.
0: Que varen explotar les salines.
1: Convençuda?
0: L'Emilia li diu no.
1: Mira que n'han xerrat, eh?
2: De, jo sé que són...
1: De romans, que sí, varen fer tantes coses.
2: I doncs no varen fer això, no?
0: Perquè varen... se varen avançar. Els cartaginesos.
1: Varen ser els cartaginesos, els primers.
3: Els cartaginesos, el que tenien.
2: Mou enganada. Mou enganada xerrant de romans abans. Jo sé que són les segones més antigues de tot el món. Això sí que ho sé. Perquè a passar-hi de turisme me va tocar fer una miqueta de test. Però això ara m'ho pillat, m'ho pillat. Sabia que eren prehistòriques, però...
3: Aquesta illa d'esporros que teniu per allà, Playa de Mungur, anant cap allà.
2: Sí.
3: Allà aturaven els fenicis i posaven les seves... les pases, el que tenien per vendre, tornaven a Silla, sortien els mallorquins, deixaven de vora el que ells creien que valia i tornaven. Uh-huh. O sigui, els tenien. I jo també.
0: Uh-huh. I doncs sí, els cartaginesos van ser els primers que van explotar la sal. Segona pregunta per tu, Ben. La sal ha estat de sempre un dels béns més preuats de la cultura mediterrània, ho sabem. De fet, la paraula salari ve de sal i ve d'estendes romans. Aquesta sí que ve d'estendes romans. Però sap per què?
1: Perquè tot el menjar era molt salat o perquè era el sou dels soldats, perquè amb la sal no sol se cuinava, sinó que se guardaven els aliments.
2: Perquè era el sou, no? Ara digueu-me que sí, per favor.
1: El sou dels soldats.
0: Damiana, beníssim. Clar, salari ve de sou, de fet, i era el sou dels soldats, i així se pagava. Molt bé. Ho sabies, això, Emilio?
3: Així se fa jamón.
0: Les preguntes per n'Emília. A totes les Illes Balears, però, sap quantes salines tenim? Quantes n'hi ha?
3: Bueno, jo tinc que dir que són mig irbesanc.
0: Ah, uap.
3: Uepa. I ja és Cartagena, aleshores, va ser de les úniques ciutats de Cartago que se van fundar i també tenien les salines d'allà. Jo crec que les salines d'Eivissa, les salines de Mallorca i crec que a Menorca també podria haver... qualque cosa més petita. Però sí.
1: I així és.
0: Ho ha dit molt bé.
1: Tres conjunts saliners.
3: I que són parts naturals.
0: Exacte. Set salines d'Estrenc, que són les vostres, les que vull parlar, les de set salines. Després, el parc natural de set salines d'Eivissa.
3: Sí, correcte.
0: I llavors a Menorca sí que hi ha unes petites salineres que és veritat que són més petites.
1: A Fornells.
0: Que estan a la zona de Fornells. Molt bé, sí. Fantàstic, molt bé. Darrera pregunta, ja, Emilio.
2: M'ho guanyarà, ja l'he dit. Ja m'ho guanyaràs.
3: No, també em fa falta això així.
0: Ara n'Emilia fa et se senya aquesta d'aquest cuiner tan famós que tira sal.
3: Ha quedat arruïnat.
2: Ah, sí, és vera.
3: Sí, perquè li va fer un pufó als treballadors.
0: Què dius?
3: Sí, el que sents, i després cobrava unes barbaritats. I total, que jo era una pura publicitat i tirar a fer la comèdia.
0: Molta comèdia fa aquest senyor. És un cuiner molt famós, que ara no sabem que nom, que tirava la sal i tenia com un gest molt característic.
3: No cuinava.
1: Feia aquest gest.
0: Exacte. De tirar la sal. Va, darrera pregunta. Tenim una expressió que és molt coneguda, que és molt salat. Se diu d'una persona que és simpàtica, és graciosa, és enginyosa. Aquesta persona és molt salada. Però l'expressió ser salat també té un altre significat. Sap quin?
1: Que una cosa té un preu excessivament elevat o que és molt cara o que no se pot menjar.
0: Què trobes?
3: Jo, si fos meva germana, diria que no se pot menjar.
0: També, home, si és molt salat...
1: Sí, molt salat, clar, no se pot menjar.
0: No se pot menjar.
1: Sí, això és clar.
0: Si te passes de sal...
3: Tot es fat.
1: Però quan deia ser molt salat...
0: Damiana, tu què trobes?
2: Cascarillo. Cascarillo.
0: Sí. Quan és molt salat... Però bé, no, això no passarà a les salines aquest cap de setmana.
2: No.
0: Per cert, les obres se venen?
2: No.
0: No.
2: És només és exposició. Exacte. És una mostra, està prohibida la venda. Tothom pot fer amics
1: contactes.
2: I contactes. I després ja un altre dia ja queden a la galeria, com una Emilio que té una galeria preciosa que la podeu anar a veure, però... Sart i sal no se pot vendre, que no, Emilio?
3: No, però a les fires se fan molt de contactes.
0: Clar, per això.
3: I
0: no t'has
3: de passejar en plan...
0: Clar, que això és el que farem, passejar-nos...
3: I obrir els ulls i escoltar.
0: Exacte. Això farem. Emilio, moltes gràcies, Damiana. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Molt bé, dissabte a les Salines,
2: sí,
0: a partir de les 5.
2: De l'hora baixa.
0: Ah, vida. Gràcies, de veres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ara tornem...
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. Comencem fent un cop d'ull al trànsit, ja que les carreteres de Mallorca registren retencions a diversos punts. Aquesta hora comença a millorar la circulació a l'alçada d'Inca a causa d'un vehicle incendiat que ja ha estat retirat. També hi ha retenció a la via de cintura des de Son de Meto fins a l'estadi Balear. En sentit Andratx, també des de l'estadi Balear fins a Son Hugo, a l'autopista d'Andratx des de Bandinat fins a la incorporació a via de cintura i a Inca des de Son Cladera fins a la incorporació també a via de cintura. Continuem amb altres qüestions. El govern espanyol ha aprovat allargar els descomptes als carburants fins a final d'any davant l'escalada de preus provocada pel conflicte al Pròxim Orient.
6: Aquest mes d'octubre el descompte se situarà en els 20 cèntims per litre, el novembre baixarà als 13 cèntims i el desembre quedaran 6 cèntims, tot i que anirà lligat a l'evolució de la inflació. D'altra banda, també es limita el preu del gas i de la bombora de butà. Sara Gaesen és la vicepresidenta tercera i la ministra de Transició Ecològica.
7: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
5: I el Congrés dels Diputats ha frenat el projecte que contempla una torre remota a l'aeroport de Menorca i insta a construir-ne una de física.
6: Tira endavant així una proposició de no de llei impulsada per Sumar que ha tingut el suport del PSOE i PP. Són Félix Alonso, diputat de Sumar, Pepe Mercadal de PSOE i Joan Mesquida del PP.
8: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
9: Aena no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
10: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón.
5: I encara en política, la mesura estrella d'aquest Consell de Ministres també ha estat el decret Mari Carmen, una mesura extraordinària per molts motius, ja que a més d'aprovar-se dos decrets llei, també ha provocat dues rodes de premsa. L'oficial des de la Moncloa amb la titular d'Habitatge i un altre al Ministeri de Treball amb els cinc ministres de Sumar. Els de Drets Socials i Consum, Pablo Bustinduy, ha estat l'encarregat de parlar. Espera que en el Congrés tothom hi voti a favor.
11: Ponerse de lado de perfil no vale. La política tiene que servir para dar soluciones. Bueno, pues hoy se están dando soluciones reales. Y sobre eso se van a tener que posicionar los grupos parlamentarios.
5: Seguim amb més temes. A Eivissa cada vegada hi ha més turistes que fan estades curtes a l'illa sense pernoctar-hi. És un perfil de visitants que passen la nit de festa i durant el dia dormen allà on poden.
6: Molts expliquen que els hotels són cars i que paguen per serveis que ofereixen negocis com ara dutxes o taquilles. El sector de la restauració i l'hoteler asseguren que és un perfil que aporta un valor escàs o nul. Alfonso Rojo és president de PIMEF.
12: En este caso, cuando tenemos un turista que de baja intensidad de alojamiento en la isla y que concentra todo su gasto en ese tipo de negocios, pues el resto les vemos pasar, pero no podemos disfrutar de su dinero porque lo concentran, lo tienen muy claro hacia dónde lo quieren dirigir.
5: I en cultura, bones notícies pels fans de La Oreja de Van Gogh. La banda torna a les illes i actuarà al Mallorca Live el juny de l'any que ve.
6: La banda de Sant Sebastià ha anunciat avui que allarga la seva gira amb concerts a 7 ciutats espanyoles més, entre les quals es troba Calvià.
5: I amb aquesta notícia cultural hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que Montúria recupera 90 anys després la tradició de pujar en el Puig de Sant Miquel per Sant Miquel.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment de començar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenen totes les lletres. Tenim Níker Hernández, que ens acompanya al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia del dia, avui mos haurem de fermar les sabates. Celestí Oliver, les
1: sí,
0: dues
1: formades,
0: sí, ja.
1: Sí, sempre.
0: Encara vas en xuquins. Ah, no.
1: No, no vaig en xuquins, no. No. No.
0: Encara fa calor, però
1: no... No són esportives, tampoc, eh? Són d'aquestes urbanes.
0: D'aquestes de...
1: Sí, d'ara.
2: Ets un home amb sabates tapades, però, normalment.
1: No te pensis. Bé, sí,
2: o
1: sí,
2: ràdio,
1: sí, sí,
2: sí.
1: Sí, però ara ens esteu duit. He duit sandàlies, sí. No? Sí.
2: Ben divines.
1: Sent clotes.
0: Sí. Tu, Maria, encara dos uns perdanyes?
2: Jo, que es peu destapat i sí. No de cordons.
0: No.
1: També he anat d'excursió en xancles, eh?
0: Uop.
1: Fa anys, sí.
0: Això no és tan recomanable.
1: No,
0: home.
1: Quan era més jove. Aquest,
2: pes cap.
0: Vas ben fermat o no?
3: Jo avui sí, sí, avui sí. Sabates tancades.
0: I doncs podries pujar després sí, sí. De Sant Miquel.
3: Perfectament.
1: Clar.
0: Amb en Tomeu Callins. Tomeu, com estàs?
4: Molt bé.
0: Gràcies. Tu, és excursionisme, clar, jo, que en Tomeu l'associam amb un amo molt de llibres.
3: De botes, de muntanya.
1: Sí, podria partir
4: preparat,
1: ara.
4: Sempre preparat per qualsevol
0: sempre
4: situació.
0: Preparat.
4: A més, com que sempre vaig escopetatjar per tot, necessit sabata ben tancada,
0: això sí, això sí.
4: Que si no la perd, perquè a més ja me poses allò de ser més obarca. Els deixo per la cera.
0: No ets el típic historiador que no te veu el sol.
4: No ho sé, jo. Tenc, com que m'ha dit, no és blanc nuclear el teu, sinó blanc vampíric. No? Clar, me falta a mi el sol, evidentment.
0: Bé, bé.
4: Excursions nocturnes.
0: Mira, i de te proposam una excursió aquest cap de setmana, diumenge, fa 90 anys que no se feia aquesta tradició, Montuïri la va recuperar i ets la pujada en el Puy de Sant Miquel per Sant Miquel.

0: No serà exactament per Sant Miquel, perquè Sant Miquel és avui, ja ho saben
1: exacte.
0: Tots. Ja ho han dit, però sí que aprofitant, òbviament, aquests dies de festa.
1: Aprofitant aquests dies de festa, molt feint ressò d'una notícia que va publicar fa uns dies en Joan Socies, el diari Top Pla, la qual explica que Montuïri recuperarà aquest diumenge la pujada al Puig per Sant Miquel, una celebració, com dèiem, que arribà fins a la tercera dècada del segle passat i que ara, 90 anys després, torna al municipi. Ja sabem que per Pasco, Montuïri fan aquest pancaritat al Puig de Sant Miquel, però abans aquesta pujada feia dos pits a l'any, també s'hi pujava el dia de Sant Miquel, i segons mos conta en Joan Socies a Top Pla, la història d'aquesta tradició es remunta al Manco a l'any 1695, és a dir, que és ben antiga.
0: Ja m'ho diràs.
1: Li han demanat també a l'historiador montuïrenc, Gabriel Mayol, en Biel Xiu, que mos ho expliqui.
2: Aquesta és una tradició que sabem que ve de molt antic. Sabem que l'any 1695 l'Ordes Franciscans va intentar instal·lar un convent en el Puig de Sant Miquel, que era propietat de l'Ajuntament de Montuïri, en aquell moment anomenat Universitat, i per posar-ho fàcil va oferir-se a mantenir i respectar les dues festes que s'hi celebraven en pujada del poble, que eren el tercer dia després de Pasqua, és a dir, el dia del Puig, la pancaritat que encara se celebra, i el dia de Sant Miquel. D'aquesta festa no en sabem gaire cosa més, però en un diari d'un secretari de l'Ajuntament de Montuïri que va dur durant els anys de la Segona República i la Guerra Civil, escriu l'any 1937 que el poble ha pujat en el Puig de Sant Miquel amb una peregrinació.
1: És estrany perquè tot i ser una festa tan antiga, no hi ha molta informació sobre aquesta tradició de pujar al Puig per Sant Miquel, però com us deia en Gabriel Mayol, sabem que el 1695 ja se celebrava i això no sabem si se feia cada any o era intermitent, però mos explica aquest historiador que sí que sabem que durant els anys 30 del segle passat es continuava celebrant i que segurament durant la Guerra Civil i la postguerra es va deixar de fer. Però aquesta història també m'ho ha contat la relació que hi ha entre el poble de Montuïri i Sant Miquel.
2: Això del Puig de Sant Miquel és anomenat així, però clar, el santuari està dedicat a la Mare de Déu de la Bona Pau. Aquesta relació amb Sant Miquel segurament ve perquè quan el rei Jaume I va fer repartiment de terres després de la conquesta catalana de 1229, aquestes terres que pertanyien a la possessió de Mianes varen anar a l'Orde del Temple, i l'Orde del Temple eren monjos guerrers, i Sant Miquel, juntament amb altres sants, com per exemple Sant Jordi, sempre ha estat un sant molt lligat en els guerrers cristians. Per això segurament va agafar aquest nom del Puig de Sant Miquel en relació en els templers. Després va passar a l'Orde de l'Hospital, després va ser públic de l'Ajuntament de Montuïri, que va acabar desamortitzat a final del segle XIX i es va convertir en una propietat privada.

0: esplendor. Ben interessant, aquesta història, aquesta relació entre Montuïri i Sant Miquel, que tot i que es Puig se digui Sant Miquel, l'ermita que hi ha a dalt, no té... A Sant Miquel, no venera a Sant Miquel.
1: De la Bona Pau.
2: És curiós.
1: Jo vaig combregar en aquesta ermita. Som meus germans.
3: Tenen fotos? Clar.
2: Hi ha unes bones vistes allà dalt, de veritat.
3: Sí.
2: I una bona pujada.
1: No, i aquesta relació que tenen els pobles amb aquestes ermites, amb aquests pujos, amb aquests llocs més elevats de naturalesa, d'esbarjo, sempre m'ha fascinat, i que hi hagi com aquesta relació i que la gent pugi i sigui com a comunal i tot... En aquest cas no ho és, però que hi hagi tota aquesta tradició és molt guapa de tots els pobles.
0: I això, que no s'ha de perdre, com s'havia perdut ara fa 90 anys aquesta tradició de pujar per Sant Miquel, en aquest puig de Sant Miquel. I ara han estat en nous gerents del restaurant d'aquest puig, que han organitzat una jornada festiva aquest diumenge per recuperar aquesta pujada. En Rafael, el propietari d'aquest restaurant que hi ha allà dalt, mos explica què hi faran.
4: La part d'oci, de qualque manera, fet com una espècie de copiar el que és el dia d'Espuig. Consisteix en l'esnau un toc de fabiola de xeremies, una crida, a la plaça de Montuïri. Allà se convida els pobles que vulgui venir a peu, que pugin a peu. A l'esnau és campionat, un campionat de te, que sempre s'ha jugat a aquesta modalitat, que és, bueno, és l'única de Montuïri, que ja sàpiga, no se fa d'altre lloc. Llavors, a les 12 hi ha una missa, després de la missa un pot de ball de bot. Després de ball de bot convidem a tots els que tenen tiquet a una torrada, són els sossos de carn i tal. Després farem una xaranga perquè la gent ja no se cansi o mos aguanti un poquet, i allà fent tres concerts allà dalt.
1: Aquest que escoltàvem és en Rafael de Sostal. Molta gent el coneix perquè té un bar de pan bòlis molt conegut en Sostal. El poble.
2: Boníssim, de pan bòlis de Sostal.
3: I també en Espuig.
1: L'amo de
3: Sant Miquel.
1: Sí, i ara fa poc que ha agafat el restaurant que en Espuig de Sant Miquel, perquè també hi ha un restaurant.
3: En Sopat, sí.
1: I sí, tu ja has menjat?
3: Sí.
2: I sí. No se'n perd ni un, ens ha de dir.
3: Ja he pujat un pic, no a peu, un cotxe. Sí, i un vespre, a sopar.
1: També s'hi pot pujar en cotxe, sí. Només faltaria. Però està bé, la recuperació al final tot ha convingut de...

0: Em podrà un floquet avui, eh? La notícia del dia. Molt bé, doncs avançam.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Avui, una gimcana lingüística. Actualment és molt habitual organitzar una gimcana, amb M i en femení, una gimcana, que és una paraula adaptada de l'anglo-indi. És una activitat lúdica que consisteix a superar un conjunt de proves o reptes. S'ha popularitzat especialment en escoles, festes i activitats turístiques. N'hi ha de diversos tipus. Les gimcanes esportives, centrades en activitats físiques, les gimcanes culturals, basades en preguntes sobre història, patrimoni o art, les gimcanes d'orientació, en què cal seguir un recorregut amb l'ajuda de mapes, pistes o punts de control, i les gimcanes de descoberta, que conviden a conèixer un espai, un entorn, un paisatge i fins i tot la fauna, en reptes com fer fotografies, entrevistes, recollir informació o seguir un mapa. I en haver acabat la gimcana, a descansar. I ten-me explicat, terme acabat.
1: Va, que hem de fer una gincana avui també.
2: Encara t'he quedat meravellada amb aquesta explicació.
1: Mos encanta.
3: Ho fan cada dia,
1: En altre fet, sí, cada dia, això també. Però bé, moment ara de conèixer un nou moment, Entol. De qui serà avui, Maria?
2: Idò, i avui escoltarem el moment de relats, de desconnexió, de pausa del nostre estimat company de Xiu Xiu, Xavi Oliver.
4: I el meu moment, Entol, és quan vaig a pescar. Quan sortim en sa barca, tucutu, tucutu, tucutu, poc a poquet, allà s'ha que t'espera tot l'hora de matí d'anar a pescar, i aquest seria el meu moment, Entol. O també quan arregles les canyes per sortir a pescar. Quan poses tots els ormejos en ordre, arregles els volantins, les canyes i qualcú de canyes, vas a comprar la gamba, bueno, tot aquests rituals previs d'anar a pescar també podríem dir que és un bon moment, Entol.
2: Bé, no m'ho ha sorprès gaire, no?
3: No, no, sí, brava,
2: que fos el moment, Entol.
1: El pescador de ràdio, sí. Xavi Oliver.
3: Que mos hi dugui, a pescar.
1: Sí.
2: Podem fer una crida d'aquí ara mateix, si voleu.
5: Sí, Xavi Oliver, que mai mos ha ensenyat la barca.
3: Ja no hi sol anar, a pescar.
2: No mos ho ha ni proposat, però... No. Quina vergonya, molt malament. Bé, clar, a qui no li agrada anar a fer una volta amb barca, això aquí no se'n mereix, perquè és un altre tema. Sí. Per aventura no tothom és apte.
1: Tu ets meretjadista meu?
6: Bastant.
2: Sí, és que te pega.
6: Sí, ja trema de la terra i possiblement... Però a vegades dona la sorpresa. Mira tu. Hi ha dies que ho duc molt bé.
3: Ah, sí. Que és una bassa d'oli.
6: Quan t'ho duc malament, millor no trecar-se
1: a mi. Un mareig de barca...
3: Mal de passar.
2: És horrorós, sí. Ha de també dependre del dia i de la distància i de la barca, però bé. Hem de dir que la pesca esportiva i recreativa és molt més que treure peix, com diuen, és una pràctica mil·lenària que ofereix un refugi mental, podríem dir, en aquest món accelerat d'avui dia. I per començar, l'essència ha demostrat que veure la mà genera un estat meditatiu suau, caracteritzat per la calma i la pau, que això, man, veure la mà també ho poden fer de la vorera.
1: Sí, però bé. Sí. I a vegades no mos hi fixam, i mira aquí, per exemple, que la tenim tan a prop, i no la... Com que...
3: No hi pegàvem un vot, no?
1: No, no mos hi fixàvem, o no la veiem, o... És aquella cosa també de viure a vegades d'esquena a la mà.
2: Jo sempre ho miro per la finestra quan torno
1: sí,
2: cap a
1: Inca, sí?
2: Més la mà.
5: Però és que nosaltres tenim un tros que passam per davant la mà.
2: Clar, d'anar pel passeig. Sí. Exacte. Bé, com vos haurà pogut passar qualque vegada, està a prop de l'aigua, disminueix els nivells del famós cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i et so de l'entorn natural a tu com un relaxant acústic que pot reduir l'ansietat. I com que pescar requereix concentrar-se en el que estàs fent, en l'activitat que estàs fent, com ara observar la boia o sentir la tensió del fil, això desconnecta la ment de les preocupacions diàries que podrien tenir. Podria ser com una espècie de mindfulness que ara està de moda.
1: Total.
2: I així mateix, com que la majoria de vegades sap que no ofereix gratificació instantània, ensenya a gestionar la frustració, acceptar la incertesa i valorar l'espera. Per tant, fomenta aquesta paciència, una altra cosa que avui dia minva amb tant d'estímul i tanta immediatesa.
1: És que si pescàs amb canya hauria de ser una optativa a les escoles. Per fomentar la paciència, perquè si una cosa s'ha de tenir

0: molta paciència quan un pesca en canya.
1: A la vida en general, paciència... Com
0: bé, en tot, també.
2: Bueno, això de que piquen... Cert. Piquen i no piquen.
3: I a vegades te'n tornes a casa teva i no estàs res, eh? Això també pot passar. Però bé, en aquest sentit també ajuda, com dèiem, a la desintoxicació digital, perquè allunyar-se de les pantalles i les notificacions constants facilita que el nostre cervell descansi un poquet de tanta sobreestimulació tecnològica. Oh, no!

0: Ara bé, supos que no sempre ha estat un entreteniment perquè, com bé sabreu, va néixer com una necessitat estricta de supervivència. Fa més de 40.000 anys, és a dir, durant la prehistòria, els primers humans ja pescaven amb sermans o amb llances rudimentàries i els ants més antics coneguts estaven fets d'os de copinyes marines i fusta teada. De fet, ho he cercat i l'ant més antic del món va ser trobat a la cova de Sakitari, a l'illa d'Okinawa, al Japó, que està fet de closca de caragol de mà i té aproximadament 23.000 anys d'antiguitat.
1: Doncs sí.
0: Així que ja fa estona.
1: Ben antic, sí. Que curiós. I vosaltres sou de pescar amb bams, en teniu?
2: Sempre que he pescat amb bam, amb canya. Però...
0: Tu ets molt pescador?
2: No, hi he anat molt poques vegades, però les vegades que hi he anat... Així,
0: tens experiència.
2: De forma rudimentària.
1: També ho fa que no, quan sigui jo tema pesca
3: no. No m'he vist mai en la tessitura de muntar una canya. No crec que tingui la paciència que s'ha de tenir.
0: I té la seva tècnica,
3: Clar, no, però la gent que té aquesta capacitat no d'estar com aquest moment zen que bé heu descrit, no, jo me sap molt de greu.
4: Pentura trauries els peixos,
3: no? No, pentura sí, no ho sé. Som més bo menjant-lo que pescant.
2: Ah, això. Sí,
3: sí.
2: Quan hi hagi un bon plat.
3: Per tant, convida gent que surti a pescar,
0: que
3: hi ha gent aquí a la terra que els esperen ben contents.
0: Clar que sí. Bé, més endavant els egipcis varen perfeccionar les xarxes i les canyes de papir i a la Xina, al voltant del segle IV antes de Crist, se documenta per primera vegada l'ús dels fils de seda, hams d'agulles i canyes de bambú. I durant ja el segle XVII, l'any 1653, l'escriptor anglès Isaac Walton va publicar The Complete Angler, que és el pescador complet traduït, un llibre que no només era un manual tècnic, sinó un tractat filosòfic que defensava la pesca com una forma de relaxació i comunió amb la naturalesa. I ja segles després, els segles XIX, el segle XX, va venir la revolució industrial i la modernització i se va donar aquesta arribada de nous materials com ara el niló i la fibra de vidre. I a partir d'aquí la pesca se va democratitzar, podríem dir globalment, i se va convertir en el passatemps que pot ser, perquè també és una professió, avui.

0: Bé, Miquel, m'ho has explicat un poc, tu, Celestí, vas jo a pescar, t'agrada?
1: Tenia... No, no hi vaig, no, tenia canya quan érem petits.
2: O sigui, igual, sí. Quan era petit sí, perquè el meu predí viu a Campi Cafó.
0: De saborera, tot.
1: De saborera, de saborera, sí, de saborera. Anava a pescar com a passatemps. Eh?
2: Amb els anys jo també ho he deixat en això,
1: no, sí, no
2: ho he tornat a fer.
0: Clar, també has de tenir
1: de vora... De fet, no sé ni si existeixen aquestes canyes, diria que no. Crec que no, però a Pantrosa són per un racó.
3: Doncs avui hem anat a pescar amb en Xavi Oliver, també el nostre company, que ens recomana aquest moment de tranquil·litat, de desconnexió, que està molt bé agafar una canyeta i anar a pescar, per què no? Així, amb tranquil·litat i bons aliments, també, òbviament, ho poden fer si tenim aquest temps i tenim... Tot pot anar molt difícil, no? Econòmicament, tenir una canya, vull dir que...
0: Una barca ja és una altra cosa.
3: És prou assequible, una barca ja és un altre tema, òbviament, aquí no hi entrarem. Així que moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, gràcies. També en Xavi, fem un tèntol i tornem tot d'un mentó meu.
4: Tres ràdios esport. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
5: El diari de Menorca, segons acull l'article, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
6: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
7: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
8: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
4: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre. Brostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
3: Són les 4 i 26 minuts i és el moment de brostejar la història amb en Tomeu Canyelles. Tomeu, ja t'han saludat.
9: Sí, ja ha quedat clar que no som massa pescador. Però bueno, tinc altres temes d'escatxerrar.
3: Tens altres virtuts, com la de brostejar la història i treure aquí cosetes que no sabem sobre doncs, la història, que és immensa. I avui hem de parlar d'un dia mundial.
9: Una efemèride que a mi m'ha sorprès moltíssim, la veritat, com és aquest dia mundial d'escò. Perquè sempre es veu que estem atents de parlar de malalties, però també està bé poder parlar d'aspectes de la nostra salut, dirigit, evidentment, a crear com una major conscienciació, per preservar, per prevenir d'hàbits, i, en definitiva, saber que som afortunats per tenir, bueno, aquesta salut, que a mi a vegades no en som massa conscients d'això.
3: I també és un òrgan molt relacionat amb l'amor.
9: Per descomptat, amb moltíssima història, moltíssima simbologia, moltíssimes de coses que avui giren al voltant d'aquest òrgan.
0: Ha vingut romàntic. Tomeu Canyelles.
9: Poc pescador, però romàntic, mira per on.
0: M'encanta, que bé.
3: De la mateixa dia que hi ha jornades dedicades a conscienciar sobre certes malalties, també n'hi ha d'altres que aspiren a promoure un major coneixement sobre el nostre cos, com deies, Tomeu, que pot ser un dels objectius del Dia Mundial del Cor, que és justament avui.
9: Sí, bé, és que aquesta, de fet, és una iniciativa que se celebra cada 29 de setembre, des de finals dels anys 90, principis dels 2000, no? I, a més, tot i que parteix de la Federació Mundial del Cor, amb el recolzament de la Organització Mundial de la Salut, aquesta idea va provenir d'un metge català anomenat Antoni Bages i de Lluna, catedràtic emèrit de Cardiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I sí, aquest senyor va pensar que era necessari celebrar un Dia Mundial del Cor és perquè detectar un augment en el número de malalties cardiovasculars, però també en els impactes que aquestes provoquen en els països amb menys recursos mèdics. No? Per tant, entenguem aquesta jornada com una oportunitat per prendre consciència sobre la importància de prevenir, detectar i tractar les malalties cardiovasculars. Perquè, i que no se'ns oblidi això, són una de les principals causes de mort en el món. No? De fet, més enllà d'aquest 29 de setembre, també és una oportunitat per reflexionar sobre les polítiques públiques que garanteixin l'accés universal a l'atenció cardiovascular i, per descomptat, a la promoció d'hàbits saludables a una societat afectada per una malaltia realment perillosa que no és altra que nosaltres, que és el sedentarisme.
3: El sedentarisme pot provocar
9: a les totes, no? Això mos destrossa i a l'esquena i a tot, no? Vull dir, està bé que sortim, si no voleu anar a pescar com jo, aneu a passejar com
0: per això
9: mínim.
0: Camines tant, clar, per evitar el sedentarisme i malalties de cop.
9: Vos fermau les sabates ben fermades i a correr
1: un mínim d'activitat cada dia. Sí. Clar, i el cor és també un símbol, també molt arrelat a l'antiguitat.
9: Per descomptat que sí, és que de fet hi ha un bon grapat de civilitzacions antigues que, tot i no tenir massa coneixements mèdics, consideraven que el cor era molt més que un simple òrgan, no? De fet, era el símbol més bàsic per poder explicar sa vida o fins i tot sa identitat, no? A l'antic Egipte, per exemple, el cor era associat a l'ànima, però també a la intel·ligència i la moral, no? Elements, podríem dir que en definitiva eren intangibles. I de fet és per això que el cor era conservat durant sa momificació, perquè quan es difunt, fes el pas o el traspàs cap a l'altre món, i aquest cor seria pesat per determinar la dignitat que havia tingut a sa vida. Per tant, més li valia que el cor fos feixuc a les totes, no? De fet, a l'antiga Grècia, també filòsofs com Aristòtil l'identificaren com l'origen del pensament, no? Però després arribaren els poetes, no? Aquests poetes de l'antiga Grècia, i digueren que això, que no, que no era vera, no? Que el cor, de fet, era l'epicentre del desig, de la passió i del torment amorós.
3: És a dir, que van ser els grecs els que van dir relacionar el consumo.
9: Aquests poetes, no? Aquests poetes, sí, concretament, poetes. Que jo me'ls imagino allà, un pot tocats de vinya, ja m'enteneu, amb la seva lira allà, cantant totes, totes, pues això...
3: Quin és el cor, quin és l'òrgan que s'accelera quan estem davant d'una persona desitjada?
9: I exacte, mira qui ho tens. Ells ho varen detectar, varen fer cançons, supòs, poesia sí que mos n'ha arribat moltíssima.
3: També s'accelera per altres coses,
9: sí,
3: no només per amor.
9: Copa va, copa bé, segur que s'accelera.
3: Ah, però quan te posen nerviós,
9: sí. No, clar, dic per això perquè és important entendre que a partir d'això, no, d'aquest precedent, s'explica per què, en el final, connectam els estires i arronses de l'amor amb el cor, no? De fet, la literatura de l'amor Cortés, pròpia de l'edat mitjana, donaria també una importància simbòlica en el cor, ampliant un imaginari en el que aquesta part del nostre organisme s'accelera, com tu bé dius, no, de cada vegada més quan s'està a prop de la persona estimada / desitjada, no? També podem...
3: Vas dir que no té per què ses dues coses.
9: Jo crec que també... Sí,
3: pot ser desitjada i estimada. O
9: pot ser ses dues coses o pot ser una cosa o l'altra. Bueno, no sé, és un debat interessantíssim que pintura, bueno, val la pena investigar-hi un altre dia.
3: Tindrem.
9: Sí, però sí que podem veure, per tant, que la superposició de tradicions al llarg dels temps contribueix a entendre el cor no només com un fet purament biològic, sinó també com una extensió física dels nostres sentiments més profunds.
3: Exacte, i sobretot també que està molt representat, no? Encara ara, la moticona del cor, segur que se més utilitzen en tots els seus colors.
9: Cada dia segur que tots, en qualsevol moment l'empleem. No parlaré de descomptes.
1: Sí, barat,
0: en
1: tots
0: dits, no? La forma dels
3: amb una fletxa,
1: amb un llacet.
3: Sant Sebastià.
0: Estrelletes, tot.
9: Aquests pupitres, no? Quan estudiàvem, no? Que també hi havia aquells cors pintats. Sí, és descomptat. És un símbol omnipresent a la nostra cultura.
3: Molt, molt fort. I d'on ve aquesta forma tan estilitzada, com dèiem, de representar el cor, Tomeu? És a dir, en dos lòbuls arrodonits i un extrem ponxegut, quan a la pràctica no té exactament aquesta forma, és més com una patata.
9: Veiem allà una imatge d'un cor i, ostres, és com una bajona.
2: A veure,
9: tot aquell ideal, de demojis que mos han creat, desapareix, no, és molt difícil assenyalar quant el cor comença a adoptar aquesta forma tan estilitzada, com dius, i que sol emprar en relativa freqüència, com bé dius, no? Per exemple, en els missatges de WhatsApp, en sos mil i un possibilitats que mos ofereixen, no? Aquesta aplicació. I si és difícil és perquè també és un símbol que ens acompanya des de fa massa temps, no? De fet, podem dir que aquesta forma prototípica, com l'has dit, no? Aquests dos lòbuls arrodonits i amb aquest extrem punxegut, és una simplificació simbòlica. Ara bé, hi ha teories de tota mena que expliquen la forma d'escò. Alguns especialistes, per exemple, diuen que té a veure amb la llavor d'estilfi, que és una planta que creixia a l'actual Líbia i que tenia una forma similar a això, precisament a un cor, no? I, de fet, si estic xerrant en passat, referint-me a aquesta planta, és perquè, efectivament, és extinta, no? És a dir, ja no existeix, no? De fet, és una planta que ja en aquell moment està molt connectada a certs valors, com podia ser la sexualitat, la reproducció, la fecunditat, etc. No? També hi ha una altra teoria que és interessant, que és que ens diu que la forma estilitzada d'escò s'inspira en les fulles d'heura, no? Que és el símbol de fidelitat a la tradició greco-romana. No?
3: A veure, que les fulles d'heura
9: tenen una
3: similitud. Semblar,
9: sí, sí, sí. Depèn de la
3: que agafis, forma que representam escò.
9: Efectivament. No? Però llavors també vendrien els medievalistes i dirien que no, que això no és així, perquè es diuen que aquesta representació comença gràcies a les il·lustracions que decoren manuscrits de l'època, com per exemple un mamotret francès del segle XIII on escò adopta la forma molt similar a la d'una pera. No? Però també és vera que bé, és vera que hi ha molta confusió respecte a aquest origen d'aquest símbol, així que és millor pensar que tot prové de la combinació de tradicions botàniques i representacions medieval, això sí, molt ben regades de literatura amorosa.
2: I també el cos humà en molt de sentits és un misteri, però des de quan els humans hem intentat desxifrar a partir de la ciència aquests secrets del cos?
9: I de moment, et sap que com a mínim els pioners són els egipcis. Vull dir, moltes de coses ja ho eren, també ho són, evidentment, amb estudiar això, no? Es cor, no? Perquè existeixen, de fet, papirs, algun d'ells d'uns 3.500 anys d'antiguitat, que descriuen la forma dels vasos sanguinis i la relació entre els pols i l'activitat cardíaca, no? De fet, n'hi ha un molt concret que resulta interessantíssim, que és el papir d'Evers, datat de l'any 1550 abans de Crist, no? De fet, els historiadors que l'han estudiat i que de fet l'han com mig desxifrat diuen que és un tractat sobre escò i cosa que a la pràctica el converteix en el primer estudi de cardiologia del qual se té coneixement, no? Els grecs, segles després, estudiaren també la seva estructura interna, un fet que els va fer descobrir alguns aspectes sobre la seva funció, no? Certament, els grans descobriments sobre l'anatomia no han estat cosa d'un dia ni de dos, però és per això que es considera que la fisiologia cardíaca moderna neix des de l'any 1628, quan el metge William Harvey va publicar un primer tractat en el que defensava que la sang circulava per l'organisme gràcies a una petita gran bomba de pressió que no és altra cosa que el cor. No? Aquesta teoria seria determinant per comprendre el seu funcionament, però serà ja en el segle XIX quan la medicina ens aporti majors coneixements gràcies al desenvolupament tecnològic. No? L'estetoscopi o el posterior electrocardiograma consolidaran la cardiologia com una disciplina clínica necessària per preservar la vida humana.
0: I Tomeu, per acabar la secció d'avui, cap on podrien que avances, podrien dir que avances la medicina escò? Cap a una major precisió tecnològica o tal vegada cap a una prevenció més centrada en la nostra vida quotidiana?
9: Amen, pot ser la resposta més assenyada la podria donar sense cap tipus de dubte un metge, però certament, fent una mica de recerca, poden comprovar que aquesta qüestió avança cap a una doble direcció. No? D'una banda, se pensa que el seu és apostar per una major precisió i eficiència tecnològica gràcies a nous recursos, no? I un nou recurs podria ser, per exemple, l'intel·ligència artificial, no? Però també és veure que n'hi ha un altre, no? Que és la potenciació de les pautes que ens ajudin a millorar el nostre estil de vida a partir del control dels factors de risc, no? Per tant, podríem dir que el futur de la cardiologia passa per estratègies cada vegada més personalitzades i també predictives. També no està de més recordar que a Espanya es documenten uns 70.000/80.000 infarts cada any, és a dir, pràcticament un cada 10 minuts,
0: vaja.
9: I que, segons els especialistes mèdics, se'n podrien estalviar prop d'un 75-80% si s'aconseguís implementar un estil de vida cardiosaludable. Hi ha molta feina per fer, per tant, i aquest Dia Mundial d'Escò ens ve a recordar la importància de cuidar-nos una mica. I també ho hem de dir, aquesta dieta mediterrània és per alguna cosa. Vull dir, està molt bé aquestes americanades, però mirau un poc cap a la terra, que la veritat és que trobareu bons productes en suc. Cuideu a vosaltres mateixos.
3: Exacte, moltes gràcies, també. I més amb el cor, hi ha tantes anècdotes i com dèiem, aquest univers tan gros, ara recordava que a vegades n'hem parlat aquí, de que en Chopin, que el tenim aquí tan idealitzat per aquesta estada que va fer Valldemossa, doncs el seu cos sembla que s'està a dins un pot en conyac, conservat en conyac, a dins del mur d'una església de Varsòvia, i el tenen allà conservat com si fos òbviament, un tresor, Escoda en Chopin, que li varen llevar i li varen posar dins aquest pot en conyac conservat en aquesta iglesia, que molt de peregrins seguidors de Chopin van a veure el seu cor.
9: Té un cor molt calentat, idò.
1: Deu ser un més que gran reserva, aquest conyac.
2: Sí, sí, sí. Mm.
9: Això, un glopot i cantes per
3: a tot el i a més, és tota una història, perquè clar, per treure-li la seva germana clandestinament després de la seva mort.
9: Sí, perquè ella està entrat a París.
3: El 1849 a París, la seva germana li agafa el cor i sona du Varsovia.
1: Clandestinament.
3: Sí, clandestinament.
9: Jo si fos el fantasma apareixeria per dir ei, torna'm el cor, no?
3: Doncs sí, clar, també recorden que en Chopin tenia tuberculosi, sí, que va ser un poc també la causa de la seva mort, per tant era un cor afectat de, també que li havia afectat els òrgans vitals. Bé, tota una història que n'hi ha molta més, però ja que avui parlàvem de...
9: Mirarem aquesta història perquè m'interessa, no?
3: Sí.
9: Escoda un músic flotant dins conyac.
0: Justament conyac, clar.
9: Sí, sí, sí, a
2: Varsovia. Dona per llibre, no?
9: Dona per un llibre, vamos.
3: I d'en Chopin.
9: Clar que sí.
3: Encara més. I va, també, moltes gràcies. Si vols quedar amb nosaltres, bé, ves que frisses.
9: Sí.
3: No, ves que frisses, no t'entretenim més. T'esperam aviat, eh?
9: Vinga,
3: una ferrada forta, gràcies.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Companys, començant temporada, què podem fer?
2: No sé, per exemple, farmejar aura.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna des aquí, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no són tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit bel,
5: pinta,
6: mur,
5: cornada.
6: Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: continuem. I ara vos hem d'explicar que s'acaba de reeditar de Com era infant, unes memòries d'infantesa del pare Ginard en els 50 anys, quan fa 50 anys de la mort del pare Ginard.
1: Per folclore, no és per veure-lo, o per sentir-lo. Per folclore és per viure-lo, perquè és esquiu igual que els ocells. Els ocells que entraran damunt un arbre. Perquè sí, perquè se sent que els ho demana. Ni pensen que ningú els ho pugui escoltar. Si vos hi costau i s'entamen, tot d'una callen i fugen.
2: Ses cara deixau en terra.
3: Idò de Com era infant són les memòries, com dèiem, d'infant de l'escriptor, folclorista i frare franciscà mallorquí Rafael Ginard, autor del cançoner popular de Mallorca i de qui enguany, com dèiem, fa 50 anys de la seva mort. En el llibre, ara reeditat per Saïm Edicions i impulsat per la Fundació Mallorca Literària, ell hi reflecteix i reflectia la vida quotidiana de Mallorca en aquella època i descriu amb molta sensibilitat i detall els costums, els paisatges, el món rural d'aquella Mallorca profunda de principis del segle XX. Unes memòries considerades una obra cabdal de la literatura mallorquina i un testimoni literari d'un alt valor per entendre la tradició i la memòria col·lectiva de l'illa.
0: Així és, i nosaltres en volem xerrar amb Joana Maria Serra, que ella ha estat qui ha fet la curadoria d'aquesta nova edició i que també està al capdavant de la Casa Museu Pare Ginard de Sant Joan. I la poden saludar. Joana, com estàs? Benvinguda.
4: Hola, Margalida, gràcies.
0: Bé, gràcies a tu. Avui parlant del pare Ginard, com era l'infantesa del pare Ginard i per què és important d'aquestes narracions que va fer ja, no sé si de tan petit, no sé si ja escrivia la quan era nin.
4: No, bé, no, supos, no ho sabem, si escrivia o no, sabem que era molt llegidor. El que passa és que provenint d'una família humil i pagesa que no entrava cap llibre a casa, ho va tenir un poc difícil, no? Fins que no va anar a ingressar en el convent d'Artà en els 13 anys, no va tocar, que diguéssim, el món de les lletres i el món de la literatura i el món de la recerca. L'infància del pare Ginard i de... podem dir que era un fidel... el llibre que ara presentam era un fidel reflex d'aquesta infantesa, perquè sí que són unes memòries que ell va escriure quan tenia 33 anys i que són unes memòries que, a diferència d'altres escriptors que també han tractat el gènere, no són endolcides ni són vistes des d'una melangia i des d'una nostàlgia, sinó que són unes memòries molt reals, molt crues, amb episodis que reflecteixen una societat com la que era la de Sant Joan o la de Mallorca en general, però sobretot la d'aquesta Mallorca més interior, menys connectada amb els afores, de principis del segle XX, no? I ens ho podem imaginar, una societat majoritàriament rural, pagesa, amb un sistema educatiu que podríem qualificar de bé, que podria millorar bastament i amb un fort pes de l'Iglésia, no? i de la moralitat imperant.
0: Mm-hmm. És a dir, que és una bona manera de doncs, tornar en aquell moment, a principi del segle XX, com era Mallorca, a través d'aquestes vivències del pare Ginard, que sí, una cosa tenia, és que sí, que tenia molt, molt bona memòria, perquè, clar, tu dius que no va tocar lletra fins que va ser un poc més gran.
4: Sí, sí. Bé, el primer manuscrit que tenim d'aquest llibre, que el va trobar en els fons del pare Ginard, el professor Pere Rosselló Bové, és del 1932, quan Rafael Ginard tenia 33 anys. Però sí que és curiós que l'any 1966, a un altre quadern, hi torna a haver-hi uns escrits com una espècie de pròleg que sabeu que fa referència en aquest manuscrit anterior dels anys 30 i que ja li veiem a Rafael Ginart una intenció per publicar aquestes memòries. Tenint en compte que el 1966, per exemple, son pare i sa mare ja eren morts, per tant, ja era un pes que se llevava de damunt a l'hora de publicar les memòries, perquè la veritat que també, és a dir, són... És un llibre on podem trobar tres eixos fonamentals, no? D'aquests records infantils. Una, les relacions personals amb la família, amb el pare i la mare, amb les germanes, tiets i amb els amics. Unes relacions marcades per la manca d'expressivitat emocional, no? Per exemple, ell relata que mai pels Reis va tenir cap regal, perquè son pare i sa mare no fomentaven aquestes creences. I sí, i això de, per lo que deies tu de sa memòria d'ell, a l'hora d'escriure-les, no? I és com que, com si fos un trauma, la seva infantesa, no? Va ser una infantesa tan solitària, tan, que se sentia tan desencaixat de la societat que l'envoltava, de el poble, de les feines que li tocaven fer, de les relacions d'amistat que tenia, que era com una motxilla, sembla, que ell duia i que l'escriptura d'aquestes memòries és... com una catarsi interior, no? Com fet també un retrat psicològic de com ha esdevingut el seu caràcter, la seva personalitat, per molt d'aquests anys viscuts.
0: És curiós, però, perquè que més modernament tot tenim com, i darrerament tot tenim tendència, a idealitzar la nostra infantesa. Òbviament, si no hi ha hagut una cosa molt greu. I en el cas del pare Ginart, òbviament no, perquè era una societat molt complicada també en aquell moment.
4: Clar, era una societat molt complicada, sí, molt complicada i sobretot per aquelles persones que naixien amb una espècie de sensibilitat, bé, ho han dit abans, no? Pare Ginart se moria per llegir, però no tenia a l'abast llibres, no? I ell mateix se caracteritza com un nen molt excessivament sentimental, molt emocional, sorrut i com a patidor, no? I escrupolós. Era com... Bé, estava fora de la societat.
0: Pobre
4: nen,
0: no trobava empatia pel lloc.
4: Exacte, no trobava el seu lloc. I l'ingressar en el convent i dedicar-se a la carrera eclesiàstica, que, bueno, no sabem si... ben segur no li interessava gens, però sí que li va permetre accedir a una educació i en el món de les lletres i de la lectura. Sí, sí.
3: Clar, són unes memòries úniques, no? Per això estan considerades una obra cabdal, no?, de la literatura, feta aquí.
4: Clar, són unes memòries, per això que vos deia abans, que si les comparam amb altres obres com La minyonia d'un infant orat, de Llorenç Rider, o les de la Maria Antònia Salvà, hi ha una diferència brutal de tractament d'aquests records, no? El pare Ginart no ho fa per res... des de la idealització, sinó fins i tot des de la crítica, no? Té episodis molt durs en què critica el sistema educatiu, fins i tot l'estament eclesiàstic, fins i tot, no? I ell ja era el capellà quan
0: va escriure. No li va repercutir en res, aquest fet? No, perquè no s'havia publicat, no, encara?
4: No, exacte. Sí, ara sí, voleu, vos conto un poc la història de la publicació, perquè el professor Rosselló Bové troba aquest manuscrit mentre estava fent suport la biografia, perquè ell és el biògraf de Rafael Ginart, i el posa a disposició en el col·lectiu Teranyines de Sant Joan, que és un col·lectiu cultural amb molta tradició dins el poble, encapçalat en aquell temps pel mossèn Estelric. I des del col·lectiu Teranyines el que se fa és una transcripció, gràcies precisament a mossèn Estelric, que s'encarrega de transcriure els textos, i se fa una edició a les monografies santjoaneres, no? Que són uns quaderns d'estudi molt locals que edita el col·lectiu Teranyines. Això era l'any 2003. Per tant, Rafael Ginart no l'ha vist mai publicat ni no, se va publicar en la seva època. Aleshores, clar, és una edició molt petita, molt local, estava des de dècades exaurida, i des de Mallorca Literària, en col·laboració amb el col·lectiu Teranyines, que també ha donat un fort impuls a que se torni a editar, vàrem pensar que era el moment de tornar a treure la llum a aquest text, i sobretot a fer-li un pot de, no depuració, sinó fer-li un tractament que convertir-lo en text literari, perquè el que havia fet el mossèn Estelric era transcriure fins i tot totes les anotacions del pare Ginard, no? I era més un testimoni escrit del manuscrit i no tant un objecte literari, no? I és, amb aquesta nova edició és el que s'ha volgut fer, que crec que des de l'editorial, des de la IMA Edicions, amb el disseny de llibre, selecció de les il·lustracions de l'artista Toni Galmès i el tractament de l'objecte literari, no? Fa com que aquest text se converteix en una lectura literària, no? No tant de testimoni historiogràfic com de llibre per passar gust i gitgi. I se compon per capítols, uns més curts, uns més llars, mescla moltes temàtiques diferents, parla de sa família, parla dels amics, parla de l'escola, però també parla de les feines del camp, que recorda, del context sociocultural, de gastronomia, parla un poc de tot, era els interessos que realment després el folclorista va demostrar amb la recopilació del cançoner popular i el calendari folclòric, i però així un poc mesclats. I hem conservat aquest ordre del manuscrit perquè trobem que són com a petites anècdotes que també pots anar llegint així soltes, no? No em pots llegir-ho tot d'una tirada, sinó que són, ell descriu la memòria de temps passats com una arqueta de calaixos, aquestes arquetes petites en calaixos, no? I el llibre és això, també vas obrint calaixos de la memòria de l'escriptor i és això, no? I és un reflex de l'ànima col·lectiva d'aquell temps.
0: Molt interessant, clar, és que el pare Ginard, ara ho deu, i també li dedicau aquesta edició d'Estardoral perquè fa 50 anys de la seva mort, és un bon moment d'inflexió, sí. de fer un pot també de repassada, sí. I també és interessant que no mor mai, en el sentit de que sempre, encara ara, surten, de fet, he tingut constància de que Artà també en el convent hi ha una persona, que crec que és Emili Manzano, que s'encarrega de depurar tots els documents del pare Ginard, perquè encara hi ha coses que desconeixem d'aquesta figura.
4: Exacte. Sí, sí, sí. És un fons encara desconegut, n'hi ha prou en veure que quan... Bé, és un fons que està depositat a la Porcíncula, no, en el convent d'Artà segurament encara també queden coses d'ell, i per exemple, quan des de la Fundació Mallorca Literària van digitalitzar el seu fons mitjançant el conveni en l'ordre dels franciscans, varen descobrir el calendari folclòric, era evident que ja era un tresor que havia estat molt de temps amagat, i la seva edició va col·locar el pare Ginard amb un paper de folclorista per ell tot sol, no? No només era recopilador de cançoner popular en llengua catalana més extens mai publicat, sinó que ara també teníem el costumari mallorquí, no? A l'alçada d'altres folcloristes de fora, com pot ser Joan Amades, amb el costumari català, no? I sí, realment és un fons que encara pot donar sorpreses.
0: Ah, sí? Era... Estarem pendents? Sí, sí. De moment ja tenim aquest llibre.
4: Estau pendents, sí.
0: Tenim aquest llibre preciós, que ja és tota la llibreria, Joana, de Com era infant, se titula.
4: Sí, supos que sí, sí, s'havia de distribuir abans de la setmana del llibre en català.
0: Sí, a la setmana era, perquè jo el vaig veure.
4: És a dir, veus? Que ja... Bé, de fet, sí, el vàrem presentar allà. Sí,
0: ja hi havia llibreries que el teníem. Sí.
3: Amb una portada preciosa i que s'ha fet per acostar de nou aquest clàssic de la literatura mallorquina, no només a les llibreries, sinó també perquè el conegui la generació més jove, no? Perquè aquí anam, no? Que tampoc no és del tot prou conegut, clar, no? Per la societat, el pare Ginard.
4: Sí, sí, sí. I és el relat d'una infantesa tan allunyada de la infantesa actual que...
0: Això també.
4: Que també és un bon llibre com per això, no? Posar en valor aquesta memòria i aquests fets que formen part de la nostra història, de la nostra idiosincràsia com a societat mallorquina. Sí, i les il·lustracions, de sa, ara que ho comentaves de la coberta, en Toni Galmés ha aconseguit transmetre aquesta tendresa que Ventura en qualque moment li manca en la redacció de llibre, no? Mm-hmm. Perquè de vegades és tan crua i tan trista, però que en el fons era un nin, això, no? Un nin en tot solat, no? El que mostra la coberta, un nin que jugava a baldufa i passava moltes hores tot sol per això que dèiem, no? Perquè no participava de les dinàmiques de jocs més violents que eren característiques dels infants d'aquella època.
0: I sobretot de nins, sí. D'aquella època.
4: Exacte, sí.
0: Molt interessant aquest llibre, el recomanat moltíssim, si de com era infant, de Rafael Ginart, aquestes primeres pàgines de com era la seva infantesa, com la va viure i com la recordava. Joana, moltes gràcies.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
3: Una hora bona.
0: Sí, exacte.
4: Gràcies.
0: I a Tardoral seguirem, perquè hi ha moltes coses que no n'hem parlat, però hi ha moltes coses
4: sí,
0: aquest
4: sí,
0: cicle.
4: Sí, sí, sí. Divendres comença amb un concert d'Anna Ferrer a Petra, que ben segur estarà molt bé.
0: Que bé, doncs ja ho apuntem
4: bé.
0: També. Gràcies,
4: perfecte.
0: Joana Serra, de la Fundació Mallorca Literària.
4: Vagi bé.
0: Fins aviat.
4: Bé.
0: I abans d'acabar el programa, Celestí,
3: sí.
0: Hem de resoldre la pregunta del
3: clar,
0: dia, perquè...
3: Sí.
0: Ja sabeu que cada dia vos fem una pregunta i avui la cosa anava de sal, perquè han xerrat de sal a la primera hora. I els nostres oients han respost i, de fet, ja tenim els percentatges. Avui demanàvem, la sal antigament no només era emprada per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també formava part d'altres aspectes de la nostra vida quotidiana, com, per exemple, com un aliment ritual, simbòlic i com una... medicina popular. I la pregunta era quin mal curava o guaria la sal? I teníem tres opcions, la recordàvem?
3: Sí, era per la reuma, era per curar afeccions de boca o era per les cremades?
0: I la resposta correcta, i així ho diuen, un 69% dels nostres oients és per curar afeccions de la boca. Ja mos ha dit un oient, diu, ma mare encara guapetja aigua amb sal al vespres, perquè és un bon antisèptic, va molt bé també per sa boca, per ses genives... Doncs ja ho sabeu. Segons tot, en mesura, també, aquest remei casolà. No sé si el pare Ginart, quan era infant, també ho feia.
3: També ho feia, no ho sabem, no.
0: Però antigament que tenien poques medicines a l'abast, quan tenien qualque afecció a la boca, doncs glopejaven aigua en sal.
3: Clar,
0: i això
3: remei casolà, que eren bonics.
0: Sí, sí. Per exemple, era bo pel mal de queixal, pescots, també el seu consum s'estenia als animals de peu i en el bestiar amb la creença que els protegia contra malalties i que ajudava a millorar la producció de llet i de carn del bestiar, que també sabeu que en donaven en els animalons. Ho deixam aquí avui, aquest ha estat el programa, moltíssimes gràcies i qui l'ha fet possible, Iker Hernández al control tècnic, Miquel Jung que avui fa festa a la redacció, també Ana Maria Pons, en Celestí Olivem.
3: Fins demà.
0: I nosaltres tornem demà.
3: Sí.
0: Molt d'anys en el Miquel, Miqueles,
3: Rafaeles,
0: Bieles i tothom que faci festa avui.
3: Tots els arcàngels.
0: I de molt d'anys a tots ells i totes elles, demà tornem una ferrada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, Mari Carmen. La dona desnonada de 87 anys a Madrid accepta l'acord assolit amb Urba Gestión per tornar a casa seva.
2: Ho farà tan bon punt sortit de l'hospital. Segons aquest pacte, el lloguer no podrà superar el 30% dels ingressos nets de la inquilina i s'allargarà durant 8 anys.
1: Mentrestant, el govern espanyol vol convalidar aquest divendres els dos decrets d'habitatge.
2: El primer, amb les mesures més consensuades, té pràcticament garantida la seva aprovació. El segon, en canvi, inclou el punt més controvertit, la renovació automàtica dels contractes de lloguer. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, reclama que tots els partits tinguin altura de mires.
3: Hay un gran consenso social en nuestro país acerca de la determinación de las medidas que hemos de poner en marcha para paliar esta crisis de vivienda. Y estaba faltando un consenso y un acuerdo político. Y eso es lo que yo sigo pidiendo hoy, después de este esfuerzo que hemos hecho, para que en este texto puedan sentirse representados una mayoría de grupos del Congreso de los Diputados.
1: Els decrets també han centrat bona part del ple al Parlament Balear amb disparitat d'opinions entre els grups.
2: El PSC i Més celebren els decrets, mentre que la bancada de la dreta, el PP i Vox, el qualifiquen de posturat. Són Iago Negreruela del PSC i Sebastià Sagrera del Partit Popular.
4: Ahora mismo tenemos un gobierno de España que dice no a los fondos buitres, sí a evitar desahucios y una prensa que no dice nada. Nosotros lo que exigimos es, ya que no hace nada, que vote que sí.
5: La frivolidad de aquest govern en relació a la problemàtica de l'habitatge, que avui és capaç d'aprovar dos decrets. Un per fer postureo i que ja saben que no s'aprovarà, i un per intentar que durant els pròxims dies se negociï en el Congrés dels Diputats i pugui acabar aprovant-se.
1: El Consell de Mallorca demana a la DGT poder accedir a les dades de matriculació per controlar els cotxes que entraran a Mallorca i aplicar així la llei de limitació d'entrada de vehicles.
2: Ho ha sol·licitat el conseller de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, en una trobada a Madrid. Rubio confia que la llei s'aprovi entre octubre i novembre per començar-la a aplicar la pròxima temporada turística.
1: Més temes. Els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei de drets de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent.
2: Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezo és el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionistes d'UGT.
6: Blindatge total de les pensions, tants com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
1: I en crònica de successos, la Policia Nacional deté per cinquena vegada un home per votar-se una ordre judicial que li prohibia l'accés a Palma.
2: L'home té prohibida l'entrada a ciutat des de febrer arran d'una investigació contra un grup criminal acusat de furts en 25 establiments comercials amb un perjudici de 18.000 euros, motiu pel qual l'autoritat judicial va decretar una ordre d'allunyament de Palma a tots els integrants del grup.
1: I el Tribunal Suprem rebutja la demanda per protecció de l'honor de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz per falta de competència.
2: El Tribunal considera que els missatges publicats a xarxes socials per la vicepresidenta sobre les acusacions d'abusos sexuals contra el cantant no estan vinculades en l'exercici del seu càrrec. Conclou que va posicionar-se com a ciutadana i dirigent política i no com a ministra de Treball.
1: I en la plana internacional, els Estats Units prohibeixen la importació de determinats productes canadencs, com ara begudes alcohòliques, derivats làctics, melassa i algunes motocicletes.
2: La mesura anunciada a principis de setembre pel president Donald Trump entra en vigor avui en una nova escalada de la disputa comercial entre els dos països.
1: Amb aquest apunt internacional arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies al butlletí de les 6.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Vinga, som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com anem? Espera, que no te sento. No
1: sempre
0: te
1: passa igual, eh?
0: Ara.
1: Tornem
0: a començar, tornem a començar. Ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, perquè avui hem de donar una notícia. I és que La Oreja de Van Gogh tornarà a actuar a les Illes.

0: Fa només unes hores, fa només uns minuts, ho han conegut. La Oreja de Van Gogh passarà per les Illes Balears l'any 2027. Però un moment. És una informació que no és del tot oficial.
1: És que hem de dir que fins fa només uns minuts la redacció d'IV3 Ràdio ha estat intentant contrastar aquesta informació.
0: Sí, ho explicarem bé. Eren les 13:43 del migdia, quan l'agència EFE ha emès una notícia. La Oreja de Van Gogh actuaria a Mallorca l'11 i el 12 de juny del 2027 al Mallorca Live Occident. I clar, tothom ho ha celebrat.
1: Home, eufòria col·lectiva, l'Oreja de Van Gogh. Les Balears formaran part d'aquesta gira històrica, d'aquest grup històric i d'aquesta cantant completament històrica.
0: Correcte. Però després, com a bons periodistes, han volgut contrastar aquesta informació. I cosa estranya ha passat. Cap mitjà oficial, ni el grup ni el festival en qüestió, ho tenien publicat. Què ha passat? L'agència EFE no se sol equivocar, no sol cometre errades informatives, sinó plasmar comunicats oficials.
1: De fet, la seva informació se basa en una nota de premsa de l'Oreja de Van Gogh.
0: Què vol dir això, Jordi?
1: Que l'Oreja de Van Gogh ho ha publicat sense estar 100% confirmat amb el festival. L'Oreja de Van Gogh ho ha dit i després s'ha desdit. Per què? Què ha passat aquí?
0: Com vos han dit, a IV3 Ràdio hem estat fent feina per confirmar o desmentir aquesta informació. I vos podem dir que, segons hem pogut saber, efectivament, l'Oreja de Van Gogh actuarà a Mallorca.

0: que bé, que bé, que bé. Ja pràcticament oficial, sense ser-ho. Ho hem pogut sobre, ho hem pogut sobre.
1: Sí, sí.
0: I tenim una altra notícia per vosaltres. No manco important. Atenció. La moda dels pastís de formatge ha mort. Ja sabeu que les modes passen ben ràpid avui en dia.
1: Primer va ser la trufa, després festuc, xocolata Dubai, i ara mos trobàvem a la era dels pastís de formatge.
0: Però fins aquí. Fins aquí perquè hem de lamentar la fi d'aquesta moda. Aquesta és la conclusió que hem arribat perquè una de les botigues que havia obert a Palma, botiga exclusivament de pastís de formatge, arran de que aquesta moda ha acabat, la botiga ha tancat.
1: Sí que jo crec que podem fer un minut de silenci per els pastís de formatge.
0: Sí. T'agrada els pastís de formatge, Jordi?
1: Sí.
0: Havies caigut en aquesta moda?
1: No. M'havia agradat molt abans.
0: Tu vares posar els pastís de moda.
1: Ja ho hem dit.
0: Molts d'anys, per cert, a les Miqueles, Miquels, Rafels, Rafeles, Bieles i Biels. Avui tenim en Joan Jiménez en el control tècnic.

0: Bé, si no us coneixeu a Xiu Xiu, ja sabem, ja sabeu que som un programa assenyat, responsable, modest...
1: I humil, sobretot.
0: I per això, nosaltres aquí a Xiu Xiu reconeixem els nostres errors. I és que ahir el nostre col·laborador Joan Rafael Coves, que cada setmana ve a presentar els seus respectes a un poble que ha tocat per sorteig, va dir que Consell, poble de Mallorca, s'havia independitzat de Santa Maria l'any 1925 i, clarament, era una errada.
1: Afortunadament, la vàrem corregir pràcticament al moment.
2: Jo he trobat que se va independitzar a Santa Maria. A la Mallorca la dada incorrecta.
0: Bé, continuem.
3: Bé, això ho hem de cercar. Això no pot ser. Que ve de ràdio, tinguem aquest dubte.
2: O se va independitzar a les dues bandes, jo ja sé. Aquí la gent s'independitza pobles en massa.
0: Perdona, sí, diu que se va independitzar de l'Aro l'any 25. Com pot ser això?
2: Com pot ser això, me'n posa. Se independitza de Santa Maria, també.
0: No, li he demanat, Consell es va independitzar de l'Aro o de Santa Maria?
2: I què t'ha dit, de l'Aro?
0: De l'Aro,
2: pues
0: l'any 1925.
3: I posa-li, demana-li per què en Joan Rafael té
2: Santa Maria.
0: Quina embulla, Jordi.
1: Quina embulla. Vàrem entrar un moment de dubte total.
0: Exacte. Una mica embull tot plegat. De fet, en el moment vàrem començar a rebre reaccions.
1: El nostre Instagram, @xiuxiu.ib3, un oient, en Toni, mos escrivia: hola, és Sant Eugeni que se va independitzar de Santa Maria.
0: I nosaltres, Bé, ho hem volgut aclarir avui perquè som un programa, com dèiem, assenyat, responsable, modest. Ara trobarem el per què mos vàrem equivocar, el per què... Santa Eugènia se va independitzar de Santa Maria. Santa Maria no té res a veure en Consell, com així diguérem, etcètera, etcètera. Però suposo que heu notat que avui mos falta en Xavi.
1: Sí.
0: En Xavi, sí, sí. Li enviem una ferrada, avui no ha pogut venir.
1: Se nota buit en l'estudi.
0: Sí, m'ho sentim tot sols, Jordi.
1: Sí. Bé, no tant.
0: No tant, perquè ha vengut a veure'ns en Josep Alorda. Josep, com estàs?
4: Molt bé.
0: No ets substitut d'en Xavi?
4: No.
0: Volem calmar l'audiència?
4: No podria fer-ho. No podria.
0: Exacte.
4: Xavi només n'hi ha un.
0: Exacte, però ets de Santa Eugènia.
4: Efectivament, se podria dir que sí.
0: I, i a més, t'has sentit al·ludit pel tema del qual parlàvem.
4: Sí, no. Error garrafal.
0: Ja. Tu sabies que Santa Eugènia havia formava part de Santa Maria?
4: Sí, jo ho sabia, és conegut en el poble, ho he dit un poc, ara de ser molt, molt llest, però sí que és veritat que a nivell administratiu encara se fan coses en Santa Maria, vull dir...
0: Sí, no mos facis espòilers.
4: Vale.
0: Perquè, clar, nosaltres vàrem cometre aquesta errada de dir que Consell s'havia independitzat de Santa Maria, i clar, vàrem rebre tot d'unes reaccions... Un oient mos escrivia a Santa Eugènia que se va independitzar de Santa Maria, i el nostre company Raül Valls, que és de Consell, també mos va enviar una nota de veu.
5: M'encanta aquest tema. No, efectivament, Consell se va independitzar de l'Aro ara fa 101 anys, el 29 de juny de 1925. De fet, l'any passat van celebrar el centenari de la independència. Tot i això, ja feia 100 anys, més de 100 anys, que Consell reclamava aquesta independència. Des de sempre s'havia reclamat la independència. Però va ser un sineuer, en Barceló García de Paredes, que va venir a viure a Consell, perquè li va tocar unes terres aquí i de més, i era un senyor així de lletres, que va muntar la granja avícola nacional, etc. I aquest senyor va ser qui va promoure fer una recollida de firmes casa per casa, que de fet hi ha encara documents, els tenim els originals, que la gent de Consell demanava aquesta independència una vegada més. I finalment, perquè va haver un canvi de la llei estatal, se va aconseguir

0: etcètera, etcètera. Així que, patinada! Consell no ha estat mai de Santa Maria i tampoc hem tingut mai rivalitat, ni tan sols tenim relació, per dir-ho d'alguna manera. Tenim molt poca relació amb gent de Santa Maria. No vull cap conflicte diplomàtic, per favor, eh? M'acaba molt bé la gent de Santa Maria, un beso per Santa Maria. Però que vull dir que, així com en Binissalem tenim molta relació, en Santa Maria pot ser perquè no anàvem en el mateix institut, tots els no van anar en el mateix institut i mateix trull, no tenim tanta relació com amb altres pobles, com, jo què sé, Binissalem, o Lloseta, o Inca, com a més cap al nord.
1: Aclarit, idò, aclarit.
2: Sí, sí, patinada, patinada. Però ho sabia molt bé, el 29 de juny fa 101 anys, o sigui, ho tenien claríssim.
1: 101 anys?
2: Fa 101 anys.
1: Ah, clar, l'any passat varen celebrar el centenari.
2: Clar,
1: correcte, correcte. Però la pregunta és, per què en Joan Rafal va cometre aquesta errada? Aquesta errada garrafal, aquesta patinada. Consell se va independitzar de l'Aro. I Santa Maria, ja mos ho han dit, els oients, en Josep Alorda, que se va independitzar... Bé, Santa Eugènia se va independitzar de Santa Maria. Però nosaltres, com que sempre anem a la font primària, Josep Alorda, no ets tu, la font primària?
3: Vale. Perdó.
1: Te pensaves que eres tu.
3: Bueno, jo soc bastant primari.
1: Sí, això
3: sí,
1: és bueno.
3: Sí, sí.
1: No, no, però una font primària... davant de veres. És a dir, que no cometrà cap tipus d'errada, perquè han contactat amb la historiadora de Santa Maria del Camí, na Camí Dols. Recordeu que en Joan Rafel va dir que Santa Maria era costum posar el nom de Maria del Camí a ses nines? I això mateix. Historiadora, professora de l'UIB, Santa Mariera, Maria del Camí Dols.
4: Consell no va pertànyer mai a Santa Maria. De fet, Consell pertanyia a l'Aro. I quan hi va haver la remesa d'independències de tot un parell de pobles en el segle XIX, Consell se va independitzar de l'Aro i de Santa Maria se va independitzar Santa Eugènia. El que passa és que Santa Maria sempre han fet... que Santa Eugènia, sempre hem dit que Santa Eugènia era com una colònia nostra, malament fossin independents. Ara han quedat sempre subjectes a Santa Maria, venen a comprar Santa Maria, la peluqueria Santa Maria, tot ho fan a Santa Maria, les coses importants. Oh, si te quiero,
1: como te quiero. Josep Alorda, com a taujà, és cert que feia les coses importants com anar a la perruqueria? A Santa Maria?
3: No, no, a la perruqueria no, perquè a Santa Eugènia n'hi ha una, i a damunt és una que està ajuntada en la papeleria, vull dir que és el mateix negoci.
1: Uf, magnífic.
3: Per tant, tu anaves, te compraves la revista i després te deies els cabells, per tant, era un negoci...
1: Bueno,
2: rodó.
3: Ser verd del poble estava, que, bueno, tot el dia ja passant el dia.
1: Però és bona, perquè entres per la porta, compres el diari o la revista per...
3: Exacte.
1: Estar una estona, tantes cabells.
3: I tenien una porta dins. Bé, tenen una porta dins, vull dir que no tenies que sortir al carrer, tu entraves a la papeleria...
1: Encara existeix aquesta
3: negoci? Sí, sí, sí, ho duen les mateixes persones i encara funciona, i molt bé, sí, sí.
1: Que bé. Sí, i d'aquesta historiadora, na Camí Dols, mos ha explicat també com a Santa Mariera.
3: Sí, el que és vera que això, clar, és una història de Santa Maria, per tant, és una historiadora d'aquest imperi, que jo no form part d'això, perquè molt vàrem independitzar per alguna cosa.
2: Però... Estàs dient que està sesgada aquesta història.
3: Podria ser, no l'he volgut sentir. No, és que no entenc en Santa Maria. Jo
1: no el xerres.
3: Exacte, no el xerres. No, però és vera que, per exemple, això era super... Mira, és una cosa encara no, de colònia, no, per dir-ho, no, de broma, no? Però és vera que, per exemple, nosaltres per anar amb transport públic fins a Santa Eugènia des de Palma era agafar el tren fins a Santa Maria i després havia un bus que te duia fins a Santa Eugènia, no? I així la gent de Santa Eugènia sempre feia el bus Santa Eugènia-Santa Maria, Santa Maria-Santa Eugènia.
1: Ves a un Madrid del petit pla Reiguer.
3: Sí.
1: Perquè, clar, Santa Eugènia és del pla i Santa Maria
3: exacte,
1: del
3: sí,
1: Reiguer.
3: Sí. Era, sí, va quedar així dividit.
1: Una mica així.
3: Però sí. I vàrem després posar un bus que era Palma-Santa Eugènia i no passava per Santa Maria i els estudiants se varen queixar, que això és un poc...
1: Poble reivindicatiu, molt
3: sí,
1: bé.
3: Sí, sí, sí.
1: Molt bé,
3: per
1: molt
3: tant,
1: bé.
3: En el metge sí que hi anem, a Santa Maria, per exemple.
1: Sí. Molt bé, Jacob Alordi, no te'n vagis.
3: No.
5: Xiu Xiu, el programa que t'acompanya per amunt i per avall amb Ines Mateu i Jordi Suárez.

0: La situació, cuques alemanes, cuques americanes...
1: Jo he de dir que sigui un poc enfadada.
2: Una plaga de cuques de l'espècie cuques alemanyes, és a dir, més petites i més prolíferes, estan infestant el carrer Sant Ciril de Meaux, segons les queixes dels veïnats.
0: Els veïnats insisteixen que provenen d'uns mobles que es trobaven fins ara abandonats al carrer sense la pertinent sol·licitud de recollida. Aquests mobles també estaven infestats de cuques, segons els testimonis.
2: El problema recau en que aquesta espècie de cuques, les alemanyes, són poc corrents i això fa que no responguin als tractaments estàndards. Alguns veïnats han hagut de recórrer a la fumigació de manera privada. Mentrestant, l'Ajuntament de Meaux ja ha intervingut dues vegades sense èxit. Les més habituals, de cuques, resulta que són les americanes.
3: Quin cringe.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu.
1: I Vetres Ràdio és cultura.
2: I Vetres dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
3: Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
4: El primer dia està com tot descol·locat, no?
5: Sí.
4: I a poc comences a entendre't amb els teus companys.
6: Anant de les proves d'un bol a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i se va fer hiperviral, però per tot el món.
7: És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
0: De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Xiu, xiu.
8: Hola, Xiu, Xiu Ràdio. Quiero dedicar una canción a mi novia, Ana Ribot, que vive aquí en Mallorca, porque me voy mañana, si es mi última opción. Que ponéis, por favor, la canción suavemente.

0: quina marxa que duim. Les 5 i 25 de Sora Baixa aquí, a Xiu Xiu, acompanyats d'en Jordi Suárez.
1: Aquí som, sí.
0: I en Jacob Elordi. En Josep Elorda.
2: Sí, sí, no, però sí.
1: En...
2: sí, sí.
1: En Jacob Elordi nostre. Que no hagin entrat qualcú nou i digui què ha passat aquí.
2: No, després me diran, tu ja no vas a Xiu Xiu. Ja sé, el que ara m'ho diuen d'una altra manera.
0: Escolta, Josep, en Jacob Elordi du bigoti.
2: Sí, sí, sí.
0: Trobes que li queda bé?
2: Sí, a ell li queda bé. És que a mi, per exemple, no me queda bé. Perquè jo tenc molta barba i, clar, m'ho he de retear molt. I la mínima que tu retalles molt, en el meu cas passa, que no se te veu la pell. Vull dir, se veu gris, per molt afeitat que ho tinguis.
0: Ah, sí, sí, ja t'entenc.
2: És com Niro, sí, no ara. D'en Xinxan.
0: Sí.
2: I m'ha passat...
1: Referents.
2: I m'ha passat això, per exemple. Per tant, jo no m'ho puc deixar.
0: I tu no podràs apuntar-te a la moda, perquè no sé si vos heu fixat que a les Balears s'ha recuperat una moda que realment és antiga, és d'un temps, que és du bigoti, no,
1: sí,
0: Jordi?
1: Sí, sí, s'ha recuperat una moda i la veritat és que té sentit, perquè és bo de mantenir-ho, tenir-ho arreglat, queda bé.
0: Ah, és per això que és la nova moda.
1: Ja està, jo, sí, és per això. Podem passar al següent tema.
2: És per Napdon, jo crec, encara dura.
1: Clar. Home, la veritat és que té un punt misteriós. Té un punt així exòtic, de persona interessant i tot. Hmm. A cert intel·lecte i tot, diria. Hmm. Vosaltres com ho veus?
0: Jo crec que hi té molt a veure referent que ho va posar de moda aquí a les Balears, que és Napdon Prats.
1: Mm-hmm. Això és vera. És que...
2: Hòstia, sí.
1: És el bigoti de les illes, Napdon Prats.
0: Totalment. Després podem fer un rànquing de bigots de
1: després
0: les Balears.
1: Vinga. Però, clar, ha publicat... això molt bé, perquè ha publicat Diari de Mallorca un article sobre aquest mateix tema que xerra que fa 10 anys els hipsters varen posar de moda la barba.
0: Sí.
1: I ara és el bigoti, li ha tocat tenir el bigoti. I per què? Perquè, com hem comentat, dona personalitat, el pot dur de moltes maneres diferents, sense haver de fer massa esforç, és bo d'arreglar un bigot. Però jo m'he demanat, què en penses la gent de Balear realment? Agrada això, la gent del carrer?
3: Mi cara s'han posat molt de moda els bigotis.
4: Trabajo con mi compañero que lleva bigote y barba.
3: Sí, ja has notat, però, que se gent en du més.
4: Home, sí.
3: T'agrada aquesta moda o no?
4: Me da igual.
1: Bé, li és igual.
0: Me pareix superbé que li sigui igual.
1: Li és igual, podem passar a una altra
0: crec
1: cosa, jo.
0: Absolutament lícit. És que mos sigui igual aquest tema.
1: Sí, no, la veritat és que en aquesta no ha estat un èxit, no li ha agradat massa el tema, li va igual a mi. Però hi ha gent que més o mango ha tingut una opinió.
5: No me había fijado.
1: ¿Tú te agrada, pero?
5: No, no mucho. Bueno, me es indiferente, al fin y al cabo, que cada uno haga lo que quiera.
1: Es que tú vas bien afeitado.
5: A mí me gusta ir así.
1: No, ¿te ha pegado una época de bigoti?
5: No, nunca, nunca.
1: ¿Tú qui te recorda un bigoti de estos modernos? ¿Qui te ven al cap?
5: Ahora mismo nadie.
0: Home, por favor, estaba despistado, aquest señor.
1: Hem de despertar, Venia de fer la migdiada o qualque cosa.
0: Totalment. Sí, sí. Vas a dinar amb Don Prats, no, Josep?
2: Amb Freddie Mercury.
0: Clar.
1: Sí, sí, és que el bigoti ha marcat la personalitat de molta gent, de moltes celebrities.
2: Sí, sí, sí.
1: Pensam en en Chaplin, en Charlotte, que era una moda divertida fins que va venir certa persona i va fer el contrari de posar-lo de moda, sí, sí. Que el va prohibir pràcticament.
2: I aquest bigot ha quedat descatalogat, vull dir, ja ningú se'l pot posar més.
0: Clar, és que nosaltres ara parlam de la moda del bigoti, però és veritat que un temps el bigoti va estar relacionat amb dos dictadors molt importants, que van ser en Hitler i en Franco.
1: Sí, sí. Però és veritat que això, a principis del segle XX, ja estava de moda. Que ara que ho pens, pot ser d'aquí poc aquesta tendència del bigoti s'impulsi encara més.
0: Per què ho dius?
1: Home, perquè s'ha estrenat La Bola Negra, pel·lícula super de moda ara mateix, que no hi entrarem massa perquè ja se n'ha xerrat molt, però va d'aquella època i molt de personatges d'un bigoti, van un poc així.
0: Clar, i a més barreja l'estètica dels anys 30, no? durant la Guerra Civil, que sí que duen bigotis joves, que és el bigoti que també duen ara joves així una mica més moderns, no?
1: Clar, clar, s'ha juntat.
0: Que a la vegada són els actors de La Bola Negra.
1: Així és, perquè clar, també és un grup, no? Aquest grup de milicians que surten a tots els pòsters, que tots duen aquest bigotet, però clar, els hi llueix molt, perquè són gent molt guapa, també. Així, també
0: Has de ser guapo per dur bigoti?
1: Bueno, perquè te quedi... No ho sé.
2: És complicat. Jo crec que te queda millor si ets guapo, perquè ets guapo.
0: També és vera.
1: Però és vera que si una època marca la moda absoluta dels bigotis són els 80-90, i hi ha bigotis mítics d'aquella època que ja mos ha avançat en Josep Elorda, que són els d'en Freddie Mercury, per exemple, mític.

0: Però és veritat que estem donant ara, estem xerrant molt de bigotes internacionals, però també n'hi ha de nacionals. Qui n'han tingut? En Dalí.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Però aquest també... Bé, aquest no crec que se torni a posar de moda, perquè...
2: No, serà complicat.
0: Un pom massa i tot. En Aznar.
2: Hombre, sí, sí.
0: Bigoti,
1: que
0: miti.
1: Que després se'l va llevar i ja no
2: sí,
1: va tornar
2: sí, a fer. Sí, sí, quedava raro, eh? Se la va deixar gris, vull dir, era una cosa que aquella pell no havia vist
0: sí,
2: el sol
0: sí, sí.
2: I no...
0: Bé, això passa, és que quan te'l lleves la barba, el bigoti, després de molt d'any, sempre passa. En Bellerín, el futbolista, també, ah,
2: sí,
0: el bigotet...
2: Sí, sí, sí, molt bé, molt bé.
1: Veus, ell seria de l'escola dels actors de La Bola Negra, així un pa molt
0: sí, de fet el volien, en Bellerín.
1: Ah, sí?
0: Sí? Sí, bé, això és una dada...
1: Ah, mira.
0: En Bellerín el volien contratar com a actor per fer La Bola Negra, però
2: sí, sí, sí.
0: Va parecer que era massa.
1: Sí.
0: Perquè hi havia un guitarrista que és músic, agafar un futbolista era com massa, massa poc actor. Necessitaven un pot d'experiència.
2: Home, qualcú ho ha de fer bé, no? No, no, no. Però és veritat que... Sí.
0: Però bé, no mos hem de deixar els bigots balears, i ja han xerrat del bigot de les balears, que és el de Nathan Prats.

0: gran bigoti.
1: La veritat és que sí.
0: Mític.
1: Sí. El bigoti de les Balears és ell.
2: A més, que Napdon té com una barba com jo. Saps? Té una barba així molt densa, tal, però ell li queda bé.
1: Sí. Mm.
2: Ell ho pot dur.
3: Jo crec que si se lleva el bigoti aquest home, el Mallorca...
1: Tanca. Ja està, no pot
3: tanca
1: anar pitjor.
3: Tanca en el club. Tanca en el club. Però bé, un altre bigoti referent de les Balears, en Planet.
1: Home,
3: bigoti
1: sí.
3: Referent.
2: Ara sí, és bé, no hi pensava.
1: En Planet és cantant de Manacor, rei de la música urbana.
3: Sí, sí.
1: A Mallorca, i sí que és vera que du un bigoti també modernat.
3: Bigoti sí. Referent absolut.
1: També podria ser actor de La Bola Negra.
3: Sí. Podria ser un actor de La Bola Negra, en Planet.
2: Sí, sí, sí.
3: És vera, és vera.
2: Total.
3: Bé, jo he seguit demanant a veure si agrada o no aquesta moda. Torna a estar molt de moda el bigoti. No sé si ho ha notat, vostè.
4: Sí, els homes especialment, clar.
3: T'agrada que hagi tornat aquesta moda?
4: Bueno, això cada un fa el que li pareix, però jo crec que no és necessari tanta de... No és necessari, però també està bé, això. Cada un pot fer el que li doni la gana. Està guapíssim i dur.
3: Gràcies. I no sé qui te recorda qualcú, aquests bigots. Qui te recorda, quin personatge?
4: No, és que hi ha moltíssima gent que en dua.
1: Bé, t'ha dit guapo, aquesta senyora.
3: Tu, no ho sé, però tu estàs guapíssim amb el teu bigoti. Moltes gràcies.
1: No t'ha alegrat el dia, Jordi?
3: M'ha alegrat molt el dia. M'ha dit que podria actuar a La Bola Negra, pràcticament.
1: Sí, t'ha tirat una bona floreta.
3: Per però, per acabar, he trobat un bigoti modernet. N'he trobat un. Però no era de Balears. Era un bigoti foraster. Però bé, hem xerrat amb ell igual. Que estem xerrant justament de la moda del bigot. Que ara torna a estar de moda i veig que tu endurs.
5: Toda mi vida, no puedo tener más. Eso es todo que me puede tener. De verdad, me intento y no me puedo tener nada más que me tiene ya. Dice que parece que soy como Johnny Depp o algo así, pero no sé, no me parece tanto, ¿no?
3: Entonces no has visto que sea una moda, ¿no?
5: No me he visto mucho gente, es como una bigote grande entero o nada de nada. Pero yo porque es todo lo que me tiene y no me puedo quitar. Si me quita me parece un bebé, pues me haz lo que me puedo.
3: Bueno, ho he intentat.
1: Només he entès que s'assemblen en Johnny Depp.
3: Sí, que s'assemblen en Johnny Depp i que se deixa el bigot així perquè és l'únic que li surt.
2: S'ha posat nerviós. Jo crec que avui sí. Justament se l'havia deixat avui només, i tu li has demanat i el tio s'ha posat molt nerviós. Si no, no entenc.
3: No, deia això que... Que ell no li creix més i que no té més opció. Que o duc aquest bigoti o pareix que tens 15 anys. Per tant, t'ha tret el bigoti. Perquè, clar, això també... hi ha gent que ho pot triar, però hi ha gent que també li creix un poquet. Que això també és vera.
1: Efectivament. Bé, idò, si no has trobat més bigoti, serà que tampoc estan tan de moda?
3: Mem, sí, jo no he tingut la sort. Era mala hora, però els bigotis no surten a la hora que jo he sortit.
1: Ah, d'acord. Fans a migdiada.
3: Fans a migdiada, els bigotis. Però ho han contrastat amb Aina Moroms, que és estilista i dissenyadora de moda, i mos ho ha explicat i confirmat que això és una tendència que existeix i que està passant a les Balears.
6: I d'ací confirmam se dus bigoti. I no és una tendència que hagi sortit de no res. La moda és molt cíclica i moltes vegades recuperam elements d'altres èpoques i les tornem a interpretar, però a la nostra manera. Ara mateix conviuen moltes tendències diferents, però dins l'estètica masculina es veu clarament aquest retorn d'algun referent dels anys 70 i 80. Bueno, en aquest sentit podem pensar en referents com Freddie Mercury, Tom Selleck o en Burt Reynolds. Tres figures molt representatives d'aquella època i que tenen el bigoti com a tret d'identitat. Ara torna aquest estil, però adaptat a l'estètica actual, és a dir, és més natural i menys encotillada. I en el meu cas és una tendència que me queda molt a prop perquè el meu home sempre ha de bigoti. De fet, per jo és un dels trets més distintius i és una cosa com que sempre s'associa a ell. Així que, més que una moda nova, per jo és gairebé una estètica familiar que ara resulta que torna a estar de moda.
1: Que bé, idò, moltes gràcies a Aina Moroms, estilista i dissenyadora de moda, que mos ha confirmat que a les Balears està de moda el bigoti. Molt bon tema, avui, aquest.
3: Sí, sí. A més, el que ha dit, la seva parella, el seu home, sí. Endú, i li marca la personalitat.
1: Totalment.
3: O sigui, al final, si ets una persona que ha de bigoti sempre, sí. Ja te coneixen com és del bigoti. Uh-huh. Això és curiós. Però també he vist, ja per tancar amb els bigotis, que s'atraquen el Movember, que jo no ho coneixia, i resulta que és un esdeveniment anual que consisteix en deixar-se créixer el bigoti el mes de novembre per fomentar la salut dels homes. És una cosa simbòlica, que uh-huh. Segur que fan.
1: I de Jordi, ja s'ha car de fer.
3: Ja, bé, jo sempre el duc.
1: Bé, tu dus barba.
3: Jo dur barba, però que dius... O sigui, m'he de llevar... Clar.
1: Clar, quan se diu dur bigoti, s'entén que és que només te deixes el bigoti.
2: Sí.
1: No?
2: A lo millor bigoti perilla, no?
3: Sí.
1: Espero que això no se posi de moda.
3: Jo no m'he acabat d'atrevir a llevar-me la barba encara.
2: Ja que és
3: no?
2: Paro,
3: jo fa molt d'anys que no m'he fet
1: Vinga,
3: complet.
1: Has de fer-me bé, Ver, Jordi.
3: No crec que passi. Si no, és igual.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella amb Inés Mateu.
1: IB3 Ràdio és diversitat. És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
5: Si t'he dit càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu t'he dit vel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Jacob Elordi, és el teu torn, perquè ja l'heu escoltat, mos ha vingut a veure avui en Josep Elorda. Com has dormit la nit passada?
1: Bé, he dormit bé. Vaig anar a sopar. Se podria dir que vaig anar a sopar.
0: I què has fet avui?
1: No, avui...
0: Ell ve a contar-nos què fa, ja està. Avui sí. No té res més a dir.
1: Sí, avui la setmana que vaig ajudar.
2: Sí, sí.
0: És normal, vens molt.
2: Ell ha vingut amb moltes ganes i
1: sí,
2: prou.
1: Sí,
2: no
1: sí,
2: he
1: vingut. He vingut.
0: Això és important.
1: Ja està.
0: En Josep Elorda té una cosa que sempre que li demanem que vengui bé, està a absoluta disposició i disponibilitat per aquest programa i li agraïm en tota l'ànima. Josep, per això, que mos contes.
1: No, jo sempre venc a les urgències, però en tots els sentits. Qualcú si me telefona sempre vaig a sortir.
0: És que ho explicarem. Avui, en teoria, havien de venir na Neus i Naina d'anar fent, però resulta que una està malalta, Naina, recupera't ben aviat. Per cert, època de constipats, eh? I sí. Na Neus, que tampoc ho tenia massa bé, per això li han demanat a en Josep, a en Jacob.
1: Total. Molt d'anys en el Miquel, que ja ho heu dit, però bueno, és que el meu germà s'anom Miquel, per tant, molt d'anys, en concret ell, també.
0: Molt d'anys Miquel Elorda i tot.
1: Exacte, sí, sí, sí. I res.
0: En el Biels i en el Rafael
1: sí,
0: també.
1: Sí, també, també, sí. No en conec cap. No, sí, sí, però no en tenim cap a la família. Avui ha estat un dia molt loc, avui m'he aixecat, he anat a cercar en Juli Colom.
0: Na Júlia Colom, la cantant.
1: Efectivament. És a dir,
0: l'has anat a cercar a Valldemossa?
1: Bueno, sí.
0: Ostres.
1: Sí, viu un poc més a prop, però sí. Tampoc direm on viu, però... però sí, l'he anat a cercar, perquè tinc un projecte molt loco i li vaig enviar un àudio proposant-li una cosa i em va dir sí, i tal. I hem quedat avui i tal. I hem anat a Sant Llorenç, d'Escardassà.
0: Perdona, heu anat de Valldemossa a Sant Llorenç d'Escardassà.
1: Efectivament.
0: Vos estàveu bé del boi?
1: No, ha estat una aventura.
0: Això no ho fa cap mallorquí.
1: No, és com si hagués anat de viatge. Vull
0: totalment.
1: Dir, total. I hem arribat allà i ha passat una cosa, que és que estan fent obres i tenen els carrers tallats. Bueno, un lío. Però bé, hem arribat i hem anat al Museu del Brodar perquè... això ara també... Però bé, jo he de fer una exposició sobre el Brodar. Sobre... secció.
0: Però quan l'has de fer tu? Tu també brodes?
1: No, jo he de fer una exposició en relació a brodar llorencí, perquè ja havia molt de tallers
0: sí.
1: i hi havia moltes dones que s'hi dedicaven, no només a anar a tallers i fer feina allà per el jornal, que cobraven entre una i tres pessetes, perquè això és el que posa la investigació d'en Lourdes
2: però,
1: Melis.
2: Perdona.
0: Sí, de fet, vàrem parlar amb en Lourdes
1: Melis, ah, sí?
0: O sí, ja fa bastant de temps, a raó de la inauguració del museu
1: del Mubrot
0: d'esteixit i desbrodat.
1: Exacte.
0: A Sant Llorenç d'Escardassà i me va semblar interessantíssim el testimoni de viu de les dones que se dedicaven a brodar.
2: Però Josep, no, o sigui, tu eres cineasta.
1: Sí.
0: Sí.
2: Ara ets músic.
0: Sí. Sí.
2: Ara també ets expert en brodat mallorquí.
1: Sí.
2: Vull dir,
1: és així.
2: On és el límit?
0: Això sí que no mos ho esperàvem.
1: No hi ha límit, no hi ha límit. Un dia vendré allà. Donarà igual perquè no m'ho veuran, però vendré allà. No, però a veure, això és perquè res, és una cosa de Sergi o Batal, no sé què, d'arts visuals, i jo, juntament amb sis artistes més, hem de fer una exposició per tot el poble. Els dies 24... No, 23, 24 i 25 d'octubre, i se farà una cosa que se diu Esbrodart, vale, que és com una espècie de... bueno, només hi ha aquestes exposicions, hi ha un parell de coses més per això, com un homenatge en esbrodar, en aquestes dones que brodaven i tal, i cadascú fa la seva expo. Per tant, jo he de fer una cosa, que tampoc aquí contaré tal, però bueno, faré una exposició, i volia contar-ne a Júlia perquè m'interpretés una tonada, no? Perquè ja, evidentment, com en el camp i com en moltes feines artesanals, se cantava. I no se cantava per... Bueno, se cantava, evidentment, per passar el temps, però se cantava també per seguir el ritme i aquest tipus de coses, que això al final és com a autoexplotació. Però bueno, era una manera també de passar el temps i d'una bona feina, no? Per dir-ho de qualque manera. Per tant, mos han presentat allà i mos han explicat i han vist coses. I després han pegat...
0: També t'ho dic, si has d'exposar dia 23 d'octubre, t'hi poses tard.
1: No. M'he posat bé, encara queden 20 dies.
0: Ah, en 20 dies tu fas una exposició.
1: Bueno... Ja hi ha molta feina.
0: És una cosa, en Josep Elorda.
1: Hi ha molta feina feta i en el final vaig dir, ah, doncs voldria acabar amb una cançó. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, aquí la puc interpretar, perquè, clar, ja no hi ha dones que puguin interpretar això, perquè o ja no broden, o ja tenen molta edat, o ja no hi són, no? Per tant, estem fent una investigació, una petita investigació, per mirar-me això, per trobar una tonada, i que no hi volia poder interpretar. Per tant, ha estat tota una aventura, perquè nosaltres per allà no... No hi hem pegat mai, vull dir, na Júlia de la Serra de Tramatunta, no? I jo d'Esplà, per anar per allà, no m'ha anat mai. Per tant, hem anat en aquesta comarca, que està molt en fora, i després, clar, mos ha pegat la fam, i hem anat a dinar, i què ha passat? El Cruz estava tancat, dimarts, no sé, i hem pegat a Cal Dimoni, per primera vegada, no havien anat mai.
2: No havien anat mai a Cal Dimoni?
1: No, i de fet, feia molt olor a fum, na Júlia també m'ha dit, faig olor a fum, i hem menjat costelles de mà. La veritat que molt bones. I el millor és que no, jo i jo tenim una cosa, que és que som haters absolut dels turistes. I n'hi havia de turistes, i han sabut just de bona altra. I han començat a demanar, i és això, ja ho han comentat qualque vegada, tenen una foto en el mòbil i volen la foto. O sigui, no volen el que... No, volen la foto. I Déu sap el que tenien, que potser era frit i no saben el que... Però li deien a la cambrera, això, tal, no sé què. Total. Nosaltres ja partíem. S'han posat a menjar llonganissa i se menjaven aixuta, no empleaven espà. Era com si fos una salxitxa.
0: Ostres,
1: i clar, tu dius, això, qualsevol...
0: Enforca-te.
1: Sí, enforca-te. La teaven i se la menjaven així, en la pell i tot.
2: Mare meva.
1: I era una llonganissa torrada, vull dir, passada ja, però molt bona.
0: Enforca-te com una salxitxa.
2: Se m'ha recordat en aquella lota que menjava pipes amb sa... Se menjava les pipes sense pelar-les.
0: Uf,
2: perquè no sabia com se menjava. Deia, això no gaire bo, això.
0: És que si ho
2: penses,
0: si no t'ho ensenyen, no tens per què saber-ho.
1: Jo me'n record la primera vegada que ma mare me va donar un xiclet, que me'l vaig enviar, perquè jo no sabia però jo no m'entrava dins el cap que tenia que guardar allò dins la boca. No?
2: I do, segueix allà aquell xiclet.
1: Exacte, no sé, deu estar...
0: Saps que s'aferren en el cor?
1: Ui, espero que no. Espero
0: si tu t'envies.
2: A mi m'ha passat l'altre... M'haig enviat un xicle per primera vegada, em feia molt d'any. Vaig sentir com si tenia 12 anys de cop.
0: Vaig, és una sensació estranyíssima, enviar-se un xicle.
1: Sí, és com empassar-te veneno. Vull dir.
0: Per tant, en Josep Alorda avui m'ho du dues exclusives.
1: Sí.
0: Dos continguts especials. Una, que na Júlia Colom, avui hora baixa, aquesta cantant molt coneguda de la Serra de Tramuntana per interpretar sobretot música popular, fa olor a fum.
1: Sí.
0: I en segon lloc, que els turistes, o el manco, un grup de turistes avui ha menjat llangonissa torrada amb forqueta.
1: Exacte. I clar, de van dir, quin noi. Vull dir, és que no, jo ho penso i dic, ostres, és veritat que ha de ser molt fort si no ho menges amb pa. I clar, t'ho donen dos llesques de pa i aquell any no menjava pa. Vull dir, no... I bueno, total.
0: I no ens hi has pogut dir res?
1: Sí, els hi volia dir, però ja està bé.
0: Això no
1: ja,
0: se menja així, se menja això.
1: Els hi volia explicar, però ja està. Ens ha fet gràcia i hem partit i tal. La qüestió és que ahir també vaig menjar a un puesto un poquet estrany, no? És a dir, bé, Cal Dimoni no és estrany, però sí que era que això està molt... molt
0: especial, diguem.
1: Exacte, especial. I és perquè vaig anar a la manifestació que se va fer contra la crisi, no?, de l'habitatge i per a favor del decret, d'aquest decret de na Mari Carmen, que ja té aquest nom, i vaig sopar allà a la plaça d'Acord amb tots els manifestants, i la veritat que mira que si això... Bé, s'ha començat a posar un pot de moda, perquè a cap capital del país s'ha fet aquest sopar, que diguem, però nosaltres, com que venim d'una dinàmica d'ocupar espais, no?, que ja sentim que no són espais nostres, i com gràcies a aquesta entitat de Brunzit han fet tot fa molt de temps que fan aquesta espècie, no?, de sopar reivindicatiu, però nosaltres ahir pues, varen sopar allà, me'l varen manifestar i després varen quedar a sopar en cadires i tal. I la veritat que vaig sopar molt bé. Evidentment que ningú pensi que estic desacreditant la mobilització, però ara veure que és una manera d'ocupar espai i de fer renou pues, bastant comunitari, i és una cosa que mira, que pareix que per sopar de fora sempre has de, no?, has de gastar dos bes i estem obligats en això, bàsicament pues, un dia que no passa això i damunt reivindiques algo. Pues bastant guai,
0: va un pot tot unit, no? La reivindicació popular, el sopar
1: exacte.
0: Popular a un lloc popular.
1: Exacte, i la veritat que molt bé. I vos duc una altra exclusiva, que és que tenc una cançó com a relacionada amb un poc la crisi de l'habitatge, i com que no teníem guió, pues l'he duit per si...
0: Fantàstic. Per jo si abans te demanaré si va a sopar llangonissa amb forqueta.
1: No. Jo, és a dir, aquí, claro, aquí poden xerrar després també, o ara també, però, claro, aquí has de saber mercadejar. Jo, per exemple, hi vaig anar tot sol, jo no vaig fer una ronda de preguntes als meus amics, perquè tampoc tenia tenda, vens, dus cadira, tal, això no se fa així.
0: Perquè, clar, d'anar i ja està.
1: Exacte, perquè pareix que vas a sopar, i no vas a sopar, vas a reivindicar. Per tant, jo vaig agafar la cena buida, I de camí vaig passar per un súper, ¿vale? Que no diré tampoc totes les marques, però si no ho diré només marques. Però bé, vaig passar per un súper, vaig comprar un pa i vaig dir, si trob qualcú, pues ja tal, però a veure que si no troba ningú o tal, no sé què, pues a lo millor si no queda sopar, no sé molt bé com tal. Per tant, vaig comprar pa, vaig comprar domàtiques i vaig dir, i amb això ja està, amb això ja puc mercadejar tranquil·lament.
0: Beníssim.
1: Perquè hi ha dues tàctiques, o compres pa o compres el que ve sent l'altre, el campanatge, no? Com se diu? Campanatge.
0: Els embotits.
1: Exacte, embotit, formatge, tal, humus, no sé què. Per tant, has de triar una d'aquestes dues tàctiques, perquè has de mercadejar amb qui dugui l'altre. No?
0: És una bona, molt bona estratègia.
1: I me va anar genial, perquè jo vaig canviar pa i me van donar truita de patata.
2: Oi, però te va sortir molt bé el canvi.
1: Sí.
2: Massa bé.
1: Sí, perquè som bona gent, la gent que va a ser manifestacions, som bona gent.
0: I jo te volia fer una altra pregunta. Per què quan dius sopar ho fas amb bu? Per això és això, de solla.
1: És que això na Júlia també m'ha dit, perquè na Júlia vull.
0: És que en Josep Olor de vegades fa saúl i sembla de soia a menorquí, no sé quin. I és de Santa Eugènia, no ho acabo d'entendre bé.
1: El problema és que sóc una esponja i avui na Júlia m'ha dit, Josep, tu perquè...
0: És que això fa estona que te volia demanar i mira, aprofitaré avui.
1: M'ha dit, Josep, tu perquè dius Sant Llorenç? I he pensat, això és perquè jo tinc un amic de soia i el Xavier Massa diu Llorenç. I clar, ja sempre, jo no conec un altre Llorenç i sempre he sentit Llorenç. I dic, pues perdó, sóc d'això. Després, clar, jo he quedat, he fet el ridícul quan m'ha demanat això, però no sabia què dir-li. I, bueno,
0: no, és una bona resposta.
1: Me relaciono amb molta gent de soia. Sí, és lo suficientment important perquè me canviï la manera de xerrar? Espero que no. Però resulta
0: idò,
1: que
0: crec
1: sí.
0: Que està passant, Josep.
1: Sí, sí, sí.
0: Però no passa res.
1: Bueno,
0: cadascú...
1: Sí.
0: Parla d'on se sent.
1: Fa el que pot. Ja, però és que jo no me sent de soia, vull dir, no? Una cosa que me fa més ràbia que tenir que passar un túnel per arribar a un poble, però bueno.
0: Ja ves, pues coll,
1: és que no, és molt voltera, molt voltera.
0: Vinga, Josep, te volen sentir sí. Tocar la guitarra un dia més aquí a Xiu Xiu. Recordeu, en Josep Alorda no és cantant.
1: Sí, recordeu-ho bé, perquè...
0: Tampoc acaba de ser músic, és un artista polifacètic, ell mateix ho reconeix. Avui m'ho has explicat que ha anat a passar el dia en Júlia Colom a Sant Llorenç d'Escardassar, perquè fan un projecte junts, i ara en Josep se prepara en sa guitarra. Que mos tocarà, Josep?
1: Avui, claro, no és que vengui jo aquí, no, sí, tocaré la cançó. No, és una cançó que té sentit, amb un sentit de que com que està passant tot això des de crec que tampoc em vull xerrar més perquè ja suficientment se n'ha xerrat, que en veure, se podia xerrar molt més i tot el temps, no? Però a veure que per no donar més se t'abarra amb això, perquè Xiu Xiu és un programa per riure i jo no vull donar estostona a ningú. Però bé, vaig fer una cançó fa temps d'una parella, bé, és com si jo tingués una parella, vale? Però no podem estar junts perquè som de Mallorca i no s'hi pot viure.
0: És una història fictícia.
1: Sí.
0: No és autobiogràfic,
1: no? És autobiogràfic, no passa pena.
0: Però estic segura que moltes parelles els hi passa que no se'n poden anar a viure juntes perquè no poden accedir a un habitatge, o sí que se'n poden anar a viure plegades, però han de compartir amb altres parelles o altres companys o companyes i on s'ajuda familiar. Sempre és difícil, a veure.
1: Efectivament, és un poc això.
0: I què passa amb aquesta parella teva? Ho deixen?
1: Sí, ho han de deixar.
0: No.
1: Sí, és així de trist.
0: Obligats? Per la crisi habitacional.
1: Crisi, efectivament, per la crisi i per ser insulars, per ser insularitat.
0: Sí que és trist, sí.
1: És una cosa molt dramàtica, no? Jo espero que no li hagi passat a ningú, però m'ho vaig imaginar i m'ho va fer gràcia. I vaig dir, mira, ho han de deixar perquè són illencs.
0: Te va fer gràcia o te va fer pena?
1: Bueno, és que jo ja ho dic, quan feien concerts amb en Pere, jo dic, bueno, les meves cançons són molt tristes, però ja són molt, molt, molt graciós. I si ell se'n riu, i després toc la cançó, i si gent diu, hòstia, quin drama, tio.
0: Escolta, té títol, aquesta cançó?
1: Sí, se diu No estic bé. És super original, eh?
0: I va, No estic bé, d'en Josep Olorda.

0: Gnòstic B.
1: Josep Alorda, No estic bé, una cançó que tracta sobre una parella que no se'n pot anar a viure junta per mort de la crisi habitacional i que finalment ho acaba deixant. Josep, m'ha encantat aquesta cançó, la veritat.
2: Aquesta, a diferència de l'altra, la tinc un poc més sotja.
1: No, la veritat és que ha quedat molt, molt bé, m'ha agradat molt. En Josep, recorda'm, no és cantant,
2: no,
1: però
2: no, no.
1: A la millor a partir d'ara ho començarem a dir que sí.
3: Pot ser.
2: Bueno,
1: ell mateix no sap ja ni com s'autodenomina.
2: No, la idea és fer coses i la música al final és una manera més de, no, de transmetre missatges.
1: Exacte. Escolta, Josep, tu saps que hi ha una cançó que se diu Júlia Colom, que la va escriure en Planet, eh?
2: Sí, l'he sentida.
1: L'heu cantada avui dins el cotxe?
2: No.
1: I doncs, mira, escolta-lo.

0: Ja, però l'hora d'amor tornarem a sentir la setmana que ve.
1: Claro, claro, sí, sí.
0: Moltes gràcies per venir.
1: A vosaltres, està molt divertit.
0: Sempre mos ha passat molt bé, tu. Una aturada per butlletí informatiu i tot d'una tornam xiu-xiuetjant.

0: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
1: Bon dia. Els taxistes de Menorca desconvoquen l'aturada indefinida que tenien prevista a partir de demà.
2: Han arribat a un acord amb el Consell Insular que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%. Ho explica Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis a Menorca.
3: Desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer, y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
1: La manca d'habitatge és especialment greu a Eivissa, entre d'altres factors a causa de l'increment demogràfic que ha patit l'illa.
2: Ha crescut un 83% en els darrers 25 anys, quatre vegades més que la mitjana espanyola. Per fer-hi front, el director general d'habitatge, José Francisco Reines, ha anunciat que hi ha més de 400 habitatges planificats de promoció pública a l'illa.
4: Estem xerrant de la major planificació pública de la història de l'IBAVI en totes aquestes promocions i que no només quedaran aquí, s'aniran augmentant a mesura que disposem de més parcel·les i de més projectes per continuar desenvolupant.
1: De fet, l'habitatge centra a l'actualitat política. Avui hem conegut que els pisos turístics tindran un IVA del 10%. És una de les mesures incloses en un dels dos decrets Mari Carmen aprovat pel Consell de Ministres.
2: En la pràctica és una rebaixa d'intencions, ja que quan es va plantejar aquesta mesura el juliol d'enguany era del 21% i quan es va començar a redactar el que s'ha aprovat avui també. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha explicat que ha estat un dels punts que ha cedit davant la negociació amb altres grups parlamentaris perquè divendres convalidin el decret al Congrés.
5: El IVA turístico, se ha dicho que hemos ido, bajado, subido, creo que el documento primero estaba en un 21% y el documento final está en un 10% de IVA. Forma parte de ese diálogo que se ha mantenido con los grupos para poder tenerlo.
1: D'altra banda, el govern espanyol ha aprovat també allargar els descomptes als carburants fins a final d'any. A les illes, transportistes i pagesos consideren insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre.
2: Asseguren que només un any el combustible s'ha encarit uns 50 cèntims i que molts pagesos ja estan econòmicament ofegats. L'Associació Agrària de Joves Agricultors, de fet, manté les mobilitzacions previstes. Joan Companya és el president de SAJA.
6: Una ajuda que entenem conjuntural, però que és absolutament insuficient, i en el final qui pagarà més que a tots serà la mestressa de casa quan vagi a comprar els seus que viure.
1: Més temes. L'Audiència Provincial de Barcelona aplica l'amnistia a Marta Rovira per la causa del referèndum del 1 d'octubre.
2: Es tracta de la causa que li va obrir el Tribunal Suprem l'any 2018 per un delicte de desobediència i que la va portar a partir a l'exili a Suïssa enguany. El Suprem va decidir que no era competent per resoldre aquesta causa i la va passar a l'Audiència de Barcelona. En la seva resolució, defensa que la causa que fa Rovira s'inclou dins els preceptes de la llei d'amnistia, que a més estableix que els tribunals l'han d'aplicar de manera preferent i urgent.
1: I en cultura, ha mort el cineasta Gonzalo Suárez als 92 anys.
2: L'escriptor, guionista i director de cinema espanyol ha mort a casa seva a Madrid. Durant la seva trajectòria, Suárez va rebre diversos premis com el Nacional de Cinematografia i el Goya a millor direcció per la pel·lícula Remando al Viento. També a la darrera edició del Goya va rebre el premi honorífic.
1: Arribem així a les 6 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: Ens atansa bona hora de xiu, xiu amb en Joan Jiménez en el control tècnic i saludam a Maria Antònia Miró. Maria Antònia Miró, com anam?
1: Molt bé, molt bon vespre. Ai, no, perdoneu, molt bona hora baixa, que ja estem a les 6 i 5 en tu cas.
0: Bon dia tot el dia. Escolta, com has dormit la nit passada?
1: Fatal, he dormit fatal, he tingut somnis molt vívids que m'han fet molta feredat.
0: Vols explicar?
1: Perquè no heu xerrat. Mira, he somiat que precisament la cadira que estava d'hora a l'escritori era una persona que me mirava.
0: Ai.
1: I després que la merceria de ma mare estava ja completament buida. I estava com tot extremadament blanc i nítid. I m'he despertat amb un mal en el cor que he pensat, uf, premonitori!
0: No, Maria Antònia ha tingut un mal son avui. Però bé, ja important és que som a la vida real. Segons
1: exacte,
0: diuen...
1: Exacte, jo m'he estat molt bon dia.
0: No, però hi ha gent que diu que té la teoria que la vida és un somni.
2: Pot ser, no ho sabrem mai.
1: Podria ser.
0: Bé, tu dale, ara de moment som aquí, ja ho veurem.
1: Som aquí i menys mal que estem vius, que estem desperts i que som conscients. Jo estic molt agraïda d'estar en aquest moment, però faig que està desperta que dormida, la veritat.
0: Sí, tant és així que avui m'ho xerraràs de...
1: d'una cosa supercotidiana i supersenzilla una altra vegada. Hem deixat de fer els cables i l'internet, que va ser molt complicat l'altre dia. Així que us duc un objecte que això utilitzam absolutament cada dia i és que avui xerrarem de la forqueta.

0: Justament abans parlàvem d'una anècdota que ha explicat en Josep Alorda, que deia que ha anat a dinar a un restaurant de menjar mallorquí i ha segut de veure uns turistes que s'ha fixat menjaven llangonissa torrada en forcató. Sí, mos ha fet gràcia.
1: Clar, perquè jo just ja vos anava a demanar, men si vosaltres sou de menjar amb forqueta, absolutament per tot, fins i tot la pizza, o si sou d'aquestes persones que passen més gust menjant amb les mans.
2: Jo he de dir que intento agafar forqueta sempre que puc.
0: Jordi, no m'ho esperava, això de tu.
2: Moltes vegades sí, he menjat pizza amb forqueta.
0: Que?
2: Sí, sí.
0: Per favor, Jordi.
2: No m'agrada embrutar-me les mans.
0: Ai, ai.
1: No! Vosaltres?
2: Sota aquests, sota aquests.
0: Jo sóc de ses mans, absolutament.
1: Uau!
0: Sí, curiós. Sí, tu, Maria Antònia?
1: Jo he de dir mans sempre, i de vegades m'agrada estar tota sola en el pis i menjant ses mans coses que no haurien de ser menjables amb ses mans.
2: Una sopa.
1: És aquest nivell de sí, sí, com m'agrada molt viure tota sola, èpoques que he tingut de viure sola, sola, de dir, buah, puc anar amb breguetes i menjant ses mans.
0: Bé, això és una qüestió cultural, també. Ja sabeu que hi ha moltes exact. Cultures que sí que efectivament se menja en ses mans pràcticament tot.
1: Exacte. I de fet, segons la psicologia, que diuen que menjant ses mans, precisament el que dius tu, no és de mala educació, i també a vegades mos permet gaudir més del menjar.
0: Clar,
1: de fet, hi havia un article que explicava que menjar amb ses mans el que fa és que activa el cervell en relació al menjar abans de provar-lo. I, de fet, augmentava el plaer i intensificava el gust.
0: I de jo, I també... Jordi, ja ho saps, a partir d'ara ses mans, eh?
2: Ho intentarem.
1: Exacte, posar-hi mans. També diuen que sí, existeix una pràctica que se diu mindful eating.
0: I en què consisteix?
1: Com a ser molt conscient de lo que estàs menjant. Per exemple, notar la textura, la temperatura... I, bàsicament, menjant ses mans com que te fa estar molt més present en el moment de menjar, no? Però bé, també mos pot fer servir això, de fer-m'ho sentir bé, perquè tenir la sensació que realment volem i no estem obeint cap tipus de codi social, no?
2: Però també s'ha de dir que el fet d'utilitzar coberts és una qüestió cultural, perquè, per exemple, es sushi el menjam amb bastonets. Qui en sap? Perquè n'hi ha que no...
1: Ja, n'hi ha que no en saben. Vosaltres sou d'aquests que demanen forquetes a un japonès o feis esforç dels bastons?
0: No, ja, o bastons o mans.
2: Exacte, no, ja, bastons. Això s'aprèn ràpid.
1: Bastons. Sí. Demanar forquetes com a massa fort, no? Primera cita,
0: és que ja no fa el mateix gust, és el que deies. Si menges menjar japonès amb forqueta, no fa el mateix gust.
1: Exacte. De fet, mireu, en relació a això que estem xerrant, no? D'aquesta idea de la cultura i de qui menja amb què, no realment estudis estadístics que ho puguin així constatar a números matemàtics, però podríem dir que el món se divideix en tres blocs. Podríem dir que tenim els estris occidentals, com la forqueta, la cuera, que seria la meitat del món. I després hi ha una altra meitat que se reparteix entre els bastonets, com han dit, especialment a Àsia Oriental, i després tenim el que parlàvem, consum directe en ses mans, que és molt més habitual al sud d'Àfrica i a l'Orient Mitjà.
0: Sud d'Àsia, Àfrica i Orient Mitjà. I com comença la història de la forqueta, que a tu sempre t'agrada anar molt darrere?
1: Mirau, els registres més antics que se troben de la forqueta se troben a la Xina imperial i l'antic Egipte, tot i que inicialment s'utilitzaven per cuinar, no menjar com a tal. I hem de dir que l'entrada d'aquest objecte a Occident, podem dir-ho, a Europa, va ser considerat una eina diabòlica. Ara dejo la mou, que és
0: un
1: escàndol. Llama
0: els punquis, el pogo no té bàndol. Sense pijama... Una eina diabòlica, la forqueta. Bé, jo tinc una amiga que el seu germà, quan eren petits, li va clavar una forqueta a l'esquena.
2: Quin drap.
0: Coses d'infants.
1: Ah! Clar, i... Infants diabòlics, no. Hem de dir que, si mos remuntem a la història, la forqueta tenim un nom, i és la princesa bizantina Teodora Anna d'Ucena, que va sorprendre la cort de Venècia per utilitzar aquest petit tri, que en aquell moment hem de dir que tenia dues punxes, que era tot recobert d'or, per endur-se i menjar sa boca. Clar, la reacció d'aquella cort va ser un escàndol, sobretot entre el clergat catòlic ho varen batillar com un sacrilegi d'arrogància i vanitat absurda, perquè, doncs, que si Déu t'havia donat mans, era per tocar els aliments i, evidentment, no utilitzar aquests intermediaris que eren un pecatòrum. I, de fet, hem de dir que quan la Teodora va morir poc després d'una malaltia degenerativa, un bisbe extremista va declarar que allò era precisament un càstig diví per la seva supèrbia d'utilitzar forqueta.
0: Mare meva.
2: Ah, com han canviat les coses.
0: Sí, però aquesta dona no degué inventar la forqueta ella. Qualcú li va inventar.
1: Clar. Exacte. Simplement, la Teodora, en dir que era princesa bizantina, és a dir, ella venia de Constantinoble, que era aquesta capital de l'imperi romà d'Orient. Per tant, hem de dir que en aquell moment era una societat extremament rica, refinada i avançada, que contrastava directament amb l'Europa medieval d'aquell moment, no? En el segle XI. Per tant, després, gràcies a aquest contacte que teníem comercial amb Orient, Venècia i Florència van ser els primers llocs d'Europa a començar a adoptar tímidament les forquetes. I hem de dir, sobretot, les dues punxes per menjar un producte molt concret d'Itàlia, precisament, per no tocar-se els dits. I aquesta, la pasta.
0: Home, clar, la pasta.

0: Per tant, de l'imperi bizantí a Itàlia. I com arriba sa forqueta a la resta d'Europa?
1: Mirau, sa forqueta va fer estar el cap a França de sa mà d'Anna Caterina des Mèdici, quan se va casar amb Enric II de França el 1533. Clar, ella tenia 14 anys quan se va casar amb aquest home que després va esdevenir rei, no? Inicialment, a la cort francesa no els va agradar gaire aquesta lota perquè era una filla de banquers, és a dir, no tenia sang real directa. Però hem de dir que ella va dur a la cort francesa un aire de sofisticació italiana. Es gust pel ballet, la perfumeria, el mecenatge artístic i la forqueta.
2: Però un moment, la gent popular també menjava ja amb forqueta?
1: Clar, no. De fet, aquest moment que us estic xerrant només eren les classes altes. És a dir, durant el Renaixement a Europa, sobretot, com hem dit, Itàlia i a França, no era com que tu anessis a una casa i els anfitrions t'oferissin una forqueta a taula, sinó que era un objecte de luxe personal, com han dit, d'or, plat o marfil, i el més fort és que els convidats duen la seva pròpia forqueta de casa seva.
0: Ai, que bona.
1: Imagineu-vos avui en dia un yo pongo, no? I de yo pongo mi cubierto, que trobau.
2: Home, devia tenir la seva forqueta de confiança, sempre la duia, no?
0: Amb el nom gravat.
1: Exacte. Sí, però imagineu-vos anar a una casa i diuen no, havíeu de dur vosaltres els coberts, és que ja arriba un punt.
0: Sí, i com va continuar la història?
1: Bàsicament, la forqueta, clar, va arribar ja a la península ibèrica a través del territori de la corona d'Aragó. Hem de dir que molt abans que la corona de Castella. Però, clar, el que sabem del cert és que a poc, la por i el rebuig moral van anar desapareixent, a mesura que també, clar, van millorar els conceptes que teníem nosaltres d'higiene i de cortesia damunt la taula. Podem dir que ja va ser en el segle XVIII, Alemanya i Anglaterra, quan va sorgir aquesta forqueta moderna de quatre punxes lleugerament corbades, i aquí esdevenix la forqueta com la coneixem avui dia.
2: Uh-huh. Clar, perquè si en lloc de quatre puntes en tingués tres, seria un trident.
1: Exacte. I llavors ja no seria un estri de taula, sinó que seria un símbol.
3: Dóna'm força per cridar.
0: Bé, qüestió, idò, una forqueta de tres puntes és un trident, una forqueta de quatre puntes és un estri higiènic i per menjar.
1: I com dèiem, no s'hi menja, sinó que s'hi pensa, perquè el trident m'ho remet

0: Pel que fa a l'assemblea que es du a terme ara mateix, s'ha parlat de temes com comentar aquests dos decrets llei proposats pel govern estatal i també s'ha debatut el que han anomenat punts d'acció directa i cercar solucions comunitàries. També han criticat que aquest decret no es tingui en compte la realitat particular de les illes. Un altre dels temes que han sortit en aquesta assemblea ha estat la possibilitat de convocar una vaga general. Això és tot el que sabem en aquesta hora, mentre l'assemblea, recordem, continua i n'estarem pendents.
1: Gràcies, Francesca. I la manca d'habitatge és especialment greu a Eivissa, entre d'altres factors a causa de l'increment demogràfic que ha patit l'illa. Ana Fernández.
2: A Eivissa ha patit un increment de població de prop del 83% en els darrers 25 anys, quatre vegades més que la mitjana espanyola. Aquest, han dit des del govern, és el principal motiu de falta d'habitatge a l'illa. Són dades que ha donat avui el govern a Eivissa durant la presentació de la pàgina de l'Observatori d'Habitatges Mariano Juan, conseller de Territori d'Eivissa.
3: Una eina autonòmica que es posa a disposició de les illes i del territori, no només per fer estadístiques o per treure conclusions de manera agregada, sinó desagregada per cada illa, perquè cada illa és un món, cada illa és un territori.
2: Des de l'executiu, el director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, ha anunciat que a Eivissa hi ha més de 400 habitatges planificats de promoció pública.
4: Estem xerrant de la major planificació pública de la història de l'IBABI en totes aquestes promocions i que no només quedaran aquí, s'aniran augmentant a mesura que disposen de més parcel·les i de més projectes per continuar desenvolupant.
2: També s'ha presentat un pla de xoc amb més de 1.200 habitatges assequibles per a residents.
1: I les mesures incloses en un dels dos decrets Mari Carmen aprovat pel Consell de Ministres ens deixen més titulars. Els pisos turístics tindran un IVA del 10%.
5: En la pràctica és una rebaixa d'intencions, ja que quan es va plantejar aquesta mesura el juliol d'enguany era del 21% i quan es va començar a redactar el que s'ha aprovat avui, també. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, explica que ha estat un dels punts que ha cedit davant la negociació amb els altres grups parlamentaris perquè divendres convalidin el decret en el Congrés.
6: El IVA turístico, hay una, les he dicho que hemos ido, bajado, subido, creo que el documento primero estaba en un 21% y el documento final está en un 10% de IVA. Forma parte de ese diálogo que se ha mantenido con los grupos para poder tenerlo.
1: I més enllà de les mesures sobre l'habitatge, el govern espanyol ha aprovat també allargar els descomptes als carburants fins a final d'any.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
1: Una mesura davant l'escalada dels preus ocasionada pel conflicte al Pròxim Orient i que s'inclou en el tercer decret en resposta al tancament de l'estret d'Hormuz.
8: La davallada de l'impost d'hidrocarburs es farà de manera progressiva d'aquí a que acabi l'any. Aquest mes d'octubre es descompte se situarà en els 20 cèntims per litre. Al novembre baixarà als 13 cèntims i al desembre quedarà en 6 cèntims, tot i que s'ha inclòs una clàusula de salvaguàrdia lligada a l'evolució de la inflació. Carlos Cuerpo, vicepresident primer i ministre d'Economia.
9: Con el Real Decreto Ley de hoy, lo que hacemos es prorrogar y adaptar las medidas de apoyo a hogares, empresas y los sectores más expuestos, y lo hacemos para el trimestre restante, es decir, hasta el 31 de diciembre.
1: A més, es limita el preu del gas i també de la bombona de butà.
8: L'encariment de la tarifa del gas es limita a un màxim d'un 15% i el preu de la bomba de butà quedarà limitat a un màxim de 19 euros en 55 cèntims fins al mes de juny de l'any que ve. Sara Agensen és la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica.
10: Si no pusiéramos estos límites, la tarifa en los consumidores, en los hogares, subiría por encima del 45% a partir del mes que viene y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es limitar ese crecimiento, lo que supondrá que esa tarifa, en vez de subir ese 45% o 49%, se quede en un 15%.
1: La pròrroga, però, dels descomptes als carburants no acaba de convèncer els sectors més dependents del combustible o ofegats per l'encariment de l'energia i, en alguns casos, encara pendents de cobrar ajudes anteriors. Transportistes i pagesos valoren amb escepticisme el nou decret del govern espanyol i consideren que les mesures són insuficients per compensar l'augment dels costos. L'Associació Agrària de Joves Agricultors, de fet, manté les mobilitzacions previstes.
8: Asaja considera insuficient la bonificació de 20 cèntims per litre. Assegura que només un any el combustible s'ha encarit uns 50 cèntims i que molts pagesos ja estan econòmicament ofegats. Adverteix que si els costos continuen pujant, produir deixarà de ser rendible i es posarà en risc part de l'activitat agrària, una situació que

0: assegura repercuteix directament en les famílies en l'encariment dels aliments. Joan Companyes, el president.
1: Aquí necessitem més mesures fiscals que mos ajudin a que mos deixin produir i que puguem sobreviure, perquè al final aquí, si nosaltres perdem del bes, se deixarà de produir. I això és un desastre, i això vol dir que el consumidor pagarà l'alimentació moltíssim més car. Això mos té molt preocupats. Saha ha decidit mantenir les mobilitzacions i a dir la setmana que ve hi haurà les reunions pertinents per veure man què se fa i com se fa.
0: D'altra banda, la Federació Balear de Transportistes reclama que es facin efectives les ajudes que molts professionals encara tenen pendent de cobrar. Adverteix que alguns transportistes es troben ja en una situació de risc per falta de liquiditat després d'haver assumit unes despeses que encara no han estat compensades. La Federació assegura que només durant el mes de setembre el combustible s'ha encarit un 10% i reclama mesures més eficients per pal·liar els efectes de la crisi energètica. Petra Mut és la gerent de la Federació Balear de Transportistes.
2: També el que volen reivindicar és que per moltes ajudes que anuncien i aprovin, si no són validades i cobrades pels transportistes, poc serveixen, estar repercutint a la liquiditat de les pròpies empreses. Som l'única comunitat autònoma que no ha cobrat la primera fase d'aquestes ajudes aprovades pel Ministeri. I estem ara anunciant la tercera. El que nosaltres demanem és que comencin a pagar amb absolut.
3: I és que el preu de la gasolina no dona treva i dispara l'IPC fins al 4,9%. Al setembre és la taxa més alta des del febrer de 2023. Així ho reflecteixen les dades avançades per l'Institut Nacional d'Estadística a l'espera de la definitiva, que no es publicarà fins al proper 14 d'octubre.
4: D'aquesta manera s'encadenen 3 mesos consecutius d'encariments de preus. La causa principal és la pujada dels preus dels carburants a causa del xoc energètic provocat per la guerra de l'Orient Mitjà. També, però, ha influït en l'increment dels paquets turístics que en aquest mes de setembre han baixat de preu manco del que ho van fer fa un any. Pel que fa a la inflació subjacent, és a dir, aquella que no inclou ni aliments no elaborats ni productes energètics, que són els sectors amb els preus més volàtils, es va situar en el 3,1% en la comparativa interanual.
3: I tampoc no dona treva en aquest cas a les persones amb hipoteques variables, l'Euríbor, que tanca aquest mes de setembre el 3,2%, el nivell més alt dels darrers 2 anys.
0: I amb aquest mes ja són 3 consecutius de pujades. D'aquesta manera, les hipoteques variables que s'hagin de recalcular ara passaran del 2,1%, que s'aplicava fa un any, al 3,2% actual. Així, per una hipoteca mitjana de 150.000 euros a 25 anys, la quota s'encarirà de vers 1.000 euros anuals, i si el préstec és superior, com passa a les Balears, per exemple, de 300.000 euros, els hipotecats hauran de pagar 2.100 euros més a l'any del que ho han fet els darrers 12 mesos.
5: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
6: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Informatiu vespre. IB3 Ràdio.
3: Els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir de demà, ens ho explica Cristina Tomàs.
7: Han arribat a un acord aquest dimarts capvespre amb el Consell de Menorca, que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni tampoc del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'atenció entre un 20 i un 25%. Sentim Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis de Menorca.
8: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Eso qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
7: L'aturada que estava prevista a partir d'aquest dimecres i que ha quedat desconvocada havia de limitar serveis com les telefonades o la recollida de passatgers al carrer.
3: I els jubilats de les Illes demanen el blindatge constitucional de les pensions i l'aprovació d'una llei integral de drets de les persones grans que els garanteixi una vida digna, autònoma i independent. És una de les reivindicacions a motiu del Dia Internacional de les Persones Grans aquest dijous, dia 1 d'octubre.
0: Un blindatge que demanen, diuen, per reforçar les garanties que cap política futura pugui deteriorar el seu dret a una pensió pública. Els sindicats reclamen, a més, que les pensions tinguin pujades progressives de les contribucions mínimes. Pedro Berruezo és el secretari general d'Unió de Jubilats i Pensionista d'UGT.
9: Se necessiten unes majories parlamentàries importants, per això es permetria que tothom tingués la seguretat de blindatge total de les pensions, tants com les volem nosaltres avui i tots els ciutadans, i que tinguin la seguretat, tant els que estem ara pensionistes com els que venen darrere, de poder cobrar aquestes pensions.
3: La Policia Nacional ha detingut per cinquena vegada un home per votar-se un ordre judicial que li prohibia l'accés a Palma.
0: L'home té prohibida l'entrada a ciutat des de febrer arran d'una investigació contra un grup criminal acusat de furts en 25 establiments comercials amb un perjudici de 18.000 euros, motiu pel qual l'autoritat judicial va decretar un ordre d'allunyament de Palma a tots els integrants del grup.
3: I el Teatre Principal de Mahó ha acollit avui migdia l'acte anual de condecoració als policies locals de Menorca. 19 agents han rebut la creu al mèrit policial i també s'han entregat altres reconeixements. Ramiro López.
10: En Rafael Massanet fa 38 anys que és policia local de Mahó. Ve d'una família vinculada durant més d'un segle a aquesta professió que va iniciar el seu rebesavi el 1912. Ara, ja a prop de la jubilació, mira enrere i valora el que més li ha portat del seu ofici, la proximitat amb el ciutadà. L'escoltam.
11: Recordo ara treure una persona gran d'una casa que es pigava foc, treure-la jo mateix en braç, i aquell agraïment fins que aquella persona després va morir per edat.
10: Ell és un dels commemorats en l'acte organitzat pel govern aquest dimarts. També s'han entregat 19 creus al mèrit policial, a més d'altres mencions honorífiques. Antònia Maria Estarelles, consellera de Presidència, valora la feina dels policies locals.
12: Els que més tenen el contacte directe en el carrer, els que tenen el contacte dins les escoles, en el programa de policies tutors, els que tindran el contacte en el programa de festes segures que ara hem impulsat.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. El govern espanyol ha aprovat dos decrets d'habitatge després de l'acord in extremis entre els socis PSOE i Sumar. Avui els ha donat llum verd al Consell de Ministres i divendres hauran de ser convalidats en un ple extraordinari al Congrés.
2: La bateria de mesures s'ha dividit en dos. Es reconeix l'executiu per garantir-ne l'aprovació d'una, el que inclou la protecció dels desnonaments fins l'any 2030. La pròrroga per 2 anys dels lloguers que acabin abans del 2029 i la prohibició que els fons voltors comprin pisos. Tot apunta que l'altra, amb la mesura més controvertida, que és la pròrroga automàtica, decaurà per manca de suport. El president Pedro Sánchez fa una crida a la majoria del Congrés per aprovar els decrets.
3: Hemos escuchado, hemos actuado. Del PP y de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar y un derecho al alcance de todos y de todas.
2: Pel moment, Junts i Podem, que poden decantar la balança en l'aprovació, no han aclarit si votaran a favor o en contra. A l'espera, diuen, de llegir la lletra petita.
1: Tant la plataforma d'afectat per la hipoteca com els agents de la propietat immobiliària celebren les mesures. Tot i això, Juan Miguel Artieda, president del Col·legi Oficial dels Agents de la Propietat Immobiliària, considera que la pròrroga dels lloguers hauria de preveure garanties per al propietari.
4: Poden posar condicions un poc més restrictives, com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver un control executiu de les obligacions de llogater que és pagar, no? I en cas d'impagament, reaccionar ràpidament.
1: Unes mesures que avui s'han aprovat en resposta a la pressió social al desnonament d'Anna Mari Carmen, que avui ha acceptat l'acord en la propietat de l'habitatge.
2: La dona de 87 anys podrà tornar a casa seva en sortir de l'hospital. El nou contracte serà per 8 anys amb una renda que no superarà el 30% dels seus ingressos nets. Tot i això, quan la pressió social continua al carrer, a la Puerta del Sol, a Madrid, avui hora baixa decidiran si mantenen o no l'acampada. També en aquesta hora, a plaça d'Espanya, es fa una assemblea per comentar detalls del decret i decidir si tornen a acampar com a nit passada.
1: I el govern espanyol ha aprovat també allargar el descompte als carburants fins a final d'any. A les illes, transportistes i pagesos consideren insuficient la bonificació, que baixarà de manera progressiva dels 20 cèntims per litre al mes d'octubre al 6 al desembre.
2: Asseguren que només un any el combustible s'ha encarit uns 50 cèntims i que molts pagesos ja estan econòmicament ofegats. L'Associació Agrària de Joves Agricultors, de fet, manté les mobilitzacions prevista. Joan Companys és el president.
5: Una ajuda que entenem conjuntural, però que és absolutament insuficient. I en el final, qui pagarà més que a tots serà la mestressa de casa quan vagi a comprar els seus queviures.
1: I finalment, els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenia prevista a partir de demà.
2: Han arribat a un acord amb el Consell Insular que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa any i que els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%. Ho explica Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis a Menorca.
6: Des de hace 13 anys no se han subido, o sea, no se han modificado. Esto que conlleva que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer, y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Miqui Tous, bon vespre.
7: Bon vespre.
1: L'entrenador del Mallorca, Luis García, perd 2 jugadors per lesió.
7: Sí, el club ha confirmat avui que les lesions de Manu Morlanes i Antonio Roca són greus i no descarta que hagin de passar per la sala d'operacions. Morlanes pateix una lesió als lligaments del turmell esquerre i Roca té afectats els isquiotibials de la cama esquerra. Això significaria que cap dels dos estaran disponibles per a Luis García durant un bon grapat de setmanes. El primer partit que es perdran serà el de diumenge a Girona. I qui ja ha sortit de l'hospital és el Pitxo Cuellar. Ahir una estructura de la decoració de la ciutat esportiva de Son Bibiloni li va caure damunt i li va fer una ferida al cap. El porter ja descansa a casa i es troba pendent d'evolució. A hores d'ara, en Beristrom, amb la seva selecció, Luis García només compta amb un porter de la primera plantilla, Arnau Tenas, per preparar el partit contra el conjunt català. I també en futbol, una vegada més, el nom de quatre mallorquines apareix a la convocatòria que ha donat a conèixer avui la seleccionadora Sònia Bermúdez. Queta Coll, Mariona Caldentey, Patrick Guijarro i Lucía Corrales han estat citades per jugar dos amistosos contra els Estats Units. El primer, dia 10 d'octubre, a Washington, el segon, el 13 d'octubre, a Pensilvània. L'objectiu és preparar el millor possible al pròxim Mundial del Brasil. És la seleccionadora Sònia Bermúdez.
8: El partido tiene un prestigio enorme. Dos partidos que nos van a medir, que lo que queremos es seguir en la senda de la victoria. También recordar que de los cuatro partidos que ha jugado España con Estados Unidos solo se ha ganado uno. Entonces queremos probarnos, queremos ver a qué nivel estamos. Evidentemente el futuro es Brasil, pero sí que creo que son dos partidos fundamentales. Sí que no hay mejor escenario que ir para allá y ver cómo estamos.
7: La seleccionadora també ha lloat el paper de Patrick Guijarro i ha deixat clar les seves preferències per a la pilota d'or.
8: Patrick Guijarro és la millor jugadora del món en su posició. Balón d'oro muy sencillo, que gana una española, por favor, nos encantaría.
7: Mentrestant, la selecció masculina continua el camí per la Lliga de les Nacions. Avui s'enfrontarà a la Croàcia de Luka Modric. Luis de la Fuente ha descartat per decisió tècnica Robin Lenormand, Roberto Fernández i Jeremy Pino. La resta de jugadors estan convocats. Una victòria avui suposaria donar un cop damunt la taula. L'Espanya-Croàcia començarà quan falti un quart per a les 9 del vespre. I en bàsquet, l'Azul Marino comença dissabte l'aventura a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Ho fa ni més ni manco que contra el vigent campió de Lliga, el València Bàsquet d'Elena Puello. La jugadora del conjunt mallorquí, Alba Torrents, ha parlat d'aquest debut a la màxima categoria.
9: Crec que és una il·lusió compartida per molts i per tots, no? Tenim molta il·lusió, no?, d'aquest primer partit a Lliga Femenina Endesa, i a la vegada també som molt conscients que mos toca, jo te diria, contra l'equip favorit, no? Preparem-nos de la millor manera possible per dissabte sortir a competir i sortir per aconseguir la primera victòria.
7: També té ganes que sigui dissabte Gabriel Subías, el president de l'Azul Marino, té clar que el projecte ha generat una gran il·lusió.
10: Jo no he vist mai tanta il·lusió col·lectiva per un projecte femení, t'ho dic. O sigui, ja t'atures gent pel carrer, te diuen, oye, jo crec que les coses estan avançant. Crec que nosaltres, des del club, tenim la responsabilitat de no defraudar en aquesta il·lusió i donar les passes i donar l'apoi a les jugadores perquè puguin fer la seva feina el millor possible. Jo crec que és que vengui dissabte disfrutarà.
7: Aquesta partidasa entre l'Azul Marino i el València Bàsquet es disputarà dissabte a les 6:30 al Palau de Sant Moix. I el pilot eivissenc Toni Vingut ha confirmat que tornarà a disputar el Rally Dakar, però per primera vegada no ho farà pilotant un quad, sinó una moto. Vingut ha fet aquest anunci des del Rally del Marroc, prova que utilitzarà com a banc de proves. I ho ha fet amb un segon lloc a l'etapa pròleg. És Toni Vingut.
11: Faig un canvi radical, no? He estat corregant en quad hasta ara i ara vaig a provar amb moto. Duc uns mesos entrenant, no tenia ni idea de com estava, si ho estava fent bé o malament, encara que tinc molt que aprendre i estic fixant-me en com ho fan tots els cracs que hi ha aquí, no? Però estic molt content i sorprès perquè hem fet la pròleg i he fet la segona posició de Rally 3.
7: I també hi serà el pilot mallorquí Lorenzo Fluixà, que tornarà a competir-hi i ho farà per cinquena vegada a la categoria de clàssic. La seva preparació ja està en marxa i en aquests moments també participa al Rally del Marroc.
12: Sí, torna a anar a Dakar amb un equip un poquet, inclús hem donat un pas més amb un camió més. I bueno, ara estem esperant, estic ara en el Rally del Marroc. Encara, el gran dubte és on se farà el Dakar. I crec que el dia 1 o 2 del mes que ve mos diran cap a on anirem.
7: Aquesta edició del Dakar començarà dia 1 de gener i acabarà el 15 del mateix mes. I en tenis, Jaume Munar disputarà el torneig de Tòquio. El santanyiner s'hi ha classificat aquesta passada matinada després de guanyar Alexander Kovacevic en dos sets a la final de la fase prèvia. I aquest dissabte, a Manacor, hi haurà una festa del tenis. Rafael Nadal celebra el desaniversari de la seva acadèmia amb una exhibició de llegendes. L'equip del Manacorí el formen ell, Richard Gasquet, David Ferrer i Carles Mollà. Els rivals, l'altre equip, seran Andy Murray, Marat Safin, Dominic Thiem i Fabio Fognini. I acabem amb un apunt d'automobilisme perquè Fernando Alonso ha ampliat el seu contracte amb Aston Martin. El pilot asturià continuarà a l'escuderia britànica un any més fins l'any 2027.
1: Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
0: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
13: Companys, començant temporada, què podem fer?
14: No sé, per exemple, farmejar aura?
13: Què?
15: Estic estorat. Ara que ets sa moderna de l'equip, sa teenager.
14: No, jo no soc sa moderna és ella.
16: En aquest cas moderna no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
13: Però què fan exactament?
14: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
13: Però ho fan els joves o no són tan joves?
16: De moment és jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
15: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
17: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
18: Tentol!
19: Tentol!
18: Tentol!
17: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
20: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
1: El Congrés reclama aturar el projecte de la torre de control virtual i construir-ne una de nova a l'aeroport de Menorca. La Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible ha aprovat per 31 vots a favor, 3 en contra i una abstenció, una proposició no de llei de Sumar que insta el Ministeri a apostar per una nova torre física.
2: Sumar ha insistit que la nova torre és imprescindible per garantir la seguretat operativa de l'aeroport. El PSOE ha reconegut que no és tolerable que ENA destini 170 milions a l'aeroport de Menorca i s'oblidi de la torre física. Per part seva, el Partit Popular ha acusat el govern espanyol de posar en perill la seguretat dels menorquins i els visitants. Félix Alonso és diputat de Sumar, PP Mercadal del PSOE i Joan Mesquida del PP.
21: Les modificacions aèries, els avanços tecnològics i el volum dels vols fan imprescindible una nova torre de control.
22: AENA no pot descartar el projecte de la torre virtual, com va descartar, i no oferir cap solució a la torre vella, la torre obsoleta, la torre més vella d'Espanya.
23: Por fin han desistido de la torre virtual y lo normal en estos casos sería pedir perdón. Es verdad que con el señor Sánchez y el señor Puente como jefes, lo de pedir perdón no saben lo que significa.
1: Finalment, Vox ha acusat Sumar de fer el ridícul i esmenar-se a si mateix. I a Eivissa creix el perfil de visitant que passen poc dies a l'illa i opten per no allotjar-se en hotels per reduir despeses. Durant el dia, alguns recorren a negocis que ofereixen serveis com dutxes, consignes o bugaderia. Hotelers i restauradors alerten que és una tendència a l'alça i asseguren que més enllà de l'oci nocturn, aquests turistes deixen poca despesa a l'oferta complementària. De fet, assenyalen que l'afluència de visitants als carrers no es correspon a l'ocupació als establiments de restauració, informa Gemma Guasc.
24: En Gabriel i en Lorenzo són dos joves d'Itàlia que han passat 5 dies a Eivissa. La nit han estat de festa i durant el dia han dormit allà on han pogut.
25: 5 dies sense parar, de festa. Hem anat a la platja, hem dormit per aquí i per allà i després una altra vegada de festa.
26: Molt polit, divertit, però esgotador.
27: Estancante.
24: Diuen que els hotels són cars i que havien de triar.
25: Som joves, és molt car i per això hem pres la decisió de gaudir, però estar d'aquí cap allà.
24: Han utilitzat algun dels serveis que ofereix un negoci de ses figuretes, dutxes per 10 euros, taquilles per deixar la maleta i també bugaderia. Irene Díaz treballa en aquest local.
28: Que viene mucha gente, más de la que nos imaginamos, sin alojamiento.
3: y o que vienen una noche a la fiesta y luego ya se van al día siguiente. Entonces necesitan venir de vuelo, playa, se duchan y se van a de fiesta.
24: Hotelers i restauradors asseguren que aquest tipus de perfil s'incrementa a l'illa, destaquen que és un visitant que no gasta en oferta complementària i que el valor que aporten, a part de l'oci, és escàs. Alfonso Rojo és president de PIMEF.
4: En este caso, cuando tenemos un turista que de baja intensidad de alojamiento en la isla y que concentra todo su gasto en ese tipo de negocios, pues el resto les vemos pasar, pero no podemos disfrutar de su dinero porque lo concentran, lo tienen muy claro hacia dónde lo quieren dirigir.
24: Assegura que l'afluència de visitants no es correspon amb l'ocupació al sector de la restauració.
1: I ja ha començat la campanya de recollida de l'oliva de taula a la Serra de Tramuntana. Enguany les previsions no són gaire bones, ja que es preveu una reducció de la collita del voltant del 40%. Això sí, l'oliva és de més qualitat.
2: En una finca de Fornalux, per exemple, ja han començat a collir l'oliva de taula, una oliva que enguany, a causa de la falta de pluja, és més petita que la de l'any passat. Tomeu Arbona és productor d'oliva.
5: Jo crec que serà una campanya regular, perquè falta manca pluja, i l'oliva n'hi ha molta que és petita encara i ja hauria de començar a ser cuidora perquè el temps passa i si en ploure tornarà grossa, però ja durant punt de maduració que serà un poc més endavant.
2: Enguany la cooperativa de soia preveu en processar al voltant de 12 tones d'oliva de taula, una xifra que queda molt lluny de les 30 tones que s'han collit en el 2023, que va ser un any excepcional.
1: El Congrés obre un expedient sancionador a la diputada del PP, Ana Vázquez, per haver duit un esprai de gas pebre a l'hemicicle.
2: La decisió aprovada per la majoria del PSOE i sumant l'oposició del PP podria acabar amb la suspensió temporal d'ocupació i sou de la diputada. L'expedient arriba després que la diputada mostrés l'esprai a l'hemicicle mentre formulava una pregunta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Diverses dependències de la cambra varen haver de ser precintades posteriorment i una vintena de persones varen resultar afectades pel gas tòxic després que un assessor del grup popular netegés l'esprai en dos banys d'un dels edificis d'ampliació del Congrés.
1: I l'Audiència Nacional manté que la policia entregui les joies de Zapatero a la joieria Llanes per a una nova taxació.
2: El jutge José Luis Calama rebutja així la petició de l'expresident espanyol d'apartar aquesta joieria arran d'unes declaracions del seu director als mitjans de comunicació. A més, Zapatero argumentava que una altra joieria ja n'havia fet la taxació i que les havia valorat en més de 1,3 milions d'euros. Tot i això, el jutge aprova que la policia entregui les joies dilluns per una nova estimació.
1: L'Audiència Provincial de Barcelona aplica l'amnistia a Marta Rovira per la causa del referèndum del 1 d'octubre.
2: Es tracta de la causa que li va obrir el Tribunal Suprem el 2018 per un delicte de desobediència i que la va portar a partir a l'exili a Suïssa. Enguany, el Suprem va decidir que no era competent per resoldre aquesta causa i la va passar a l'Audiència de Barcelona. En la seva resolució, defensa que la causa que fa Rovira s'inclou dins els preceptes de la llei d'amnistia que, a més, estableix que els tribunals l'han d'aplicar de manera preferent i urgent.
1: I el Tribunal Suprem rebutja la demanda per protecció de l'honor de Julio Iglesias contra Yolanda Díaz per falta de competència.
2: El Tribunal considera que els missatges publicats a xarxes socials per la vicepresidenta sobre les acusacions d'abusos sexuals contra el cantant no estaven vinculades amb l'exercici del seu càrrec, conclou que va posicionar-s'hi com a ciutadana i dirigent política i no com a ministra de Treball.
1: I ha mort Julián García Vargas, l'exministre de Sanitat i Defensa als governs amb Felipe González.
2: Membre de la Federació de Partits Socialistes, més tard incorporada al PSOE, García Vargas va estar al capdavant de la cartera de Sanitat entre 1986 i 1991. Durant aquest període va impulsar la Llei General de Sanitat i va aplicar la llei de l'avortament. Després va estar 4 anys al capdavant de Defensa, des d'on va impulsar una reforma per reduir el servei militar a 9 mesos.
1: I a Catalunya, les pluges torrencials han provocat inundacions a l'àrea de Barcelona, on també s'ha vist afectada la mobilitat. Tot i això, no hi ha hagut cap ferit.
2: S'han registrat afectacions a les principals carreteres de la ciutat, al metro i als trens. També a l'aeroport s'han cancel·lat un centenar de vols. Un episodi de pluges que es desplaça cap a les comarques gironines.
1: I en internacional, el president francès Emmanuel Macron ja és a Madrid en el primer dels 2 dies de visita d'estat oficial a Espanya. És la primera des que es va assumir el càrrec i coincideix amb la recta final del seu mandat que acaba l'any que ve.
2: Una trobada que arriba pocs dies després que el Tribunal Constitucional hagi donat llum verda al Tractat d'Amnistat i Cooperació entre Espanya i França. Macron i la primera dama francesa, Brigitte Macron, han estat rebut pels reis i també assistiran a un sopar de gala al Palau Reial, on també hi haurà el president espanyol Pedro Sánchez, acompanyat d'altres ministres. Macron també ha protagonitzat una trobada sobre la democràcia a Europa en l'era digital.
6: Il faut se saisir des innovations technologiques. Et je pense qu'une des clés, ce sera dans notre rapidité d'ailleurs, ce qu'on appelle adopter...
2: Ha estat a la Universitat Complutense de Madrid, on Macron ha defensat que cal adaptar-se a les innovacions tecnològiques per tal d'aprofitar el seu potencial.
1: I el Marroc tindrà per primera vegada una primera ministra, Fàtima Mansouri.
2: El rei Mohamed VI ha designat la líder de la formació política de centre-dreta PAM després de les eleccions del passat 23 de setembre. En declaracions després del seu nomenament, Mansouri ha qualificat la fita d'històrica i ha assegurat que no només és un honor per a ella, sinó també per a totes les dones del país.
1: Els Estats Units prohibeixen la importació de determinats productes canadencs, com begudes alcohòliques, derivats làctics, melassa i algunes motocicletes. Es tracta d'una nova escalada de la disputa comercial entre els dos països.
2: La mesura anunciada el 8 de setembre pel president Donald Trump entra en vigor avui i substitueix els aranzels del 50% que els Estats Units aplicaven des d'agost a algun d'aquests productes.
1: Els pallassos de Sonrisa Mèdica fa anys que duen somriures a infants, famílies i també gent gran. Ara, una exposició inaugurada avui a l'Hospital Mateu Orfila mostren 35 fotografies de Josep Albons, la feina i les persones que hi ha darrere aquests moments. Gemma Carrasco.
8: Darrere un nas vermell hi ha moltes coses que no veiem. Sentim Jordi Pérez, pallasso de Sonrisa Mèdica.
9: És un ofici que és un bastant nou i molta gent el desconeix i bueno, és feina de poc a poc que es vagi un poquet coneguent que darrere de la feina de pallasso d'hospital hi ha una formació, hi ha una feina psicològica, sanitària, hi ha tota una feina de preparació important.
8: Una feina que el fotògraf Josep Albons ha recollit en 35 imatges, moments viscuts entre el Mateu Orfila i la residència geriàtrica de Maó. Hi ha fotografies en color i d'altres, en blanc i negre, que mostren la part menys visible de la seva feina. Josep Albons.
10: Per rebre informació s'alleven els nas, per xerrar amb els infermers, amb els metges, i el recurs ha estat aquest, de quan m'ho llevam el nas per rebre aquesta informació, la feina una mica més sèria. Són fotos en blanc i negre i quan duim el nas són les fotos en color que ja passam com a més a aquesta part d'espectacle, part de manitzar una mica tot el tema.
1: 8 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: La Fira B d'Arts Escèniques es posa en marxa demà, és l'onzena edició d'una iniciativa que costarà a Ciutat més d'una trentena de propostes de teatre, dansa, circ i nous llenguatges escènics per donar els ús. Per encetar la festa, s'ha triat L'Arquitecte, el thriller de ficció sobre l'obra La vida i la mort de Josep Ferragut, que es podrà veure al Teatre Principal de Palma. Ha parlat amb els seus protagonistes Sandra Martínez.
1: Són Xisco Segura i Miquel Àngel Torrents, que donen vida a Ferragut i a Gabriel Alomà, els grans transformadors de Palma durant la segona meitat del segle XX. Dues maneres d'entendre el món, de viure l'arquitectura, d'afrontar els reptes d'una societat com la de finals dels 60, la del boom del turisme, que va irrompre com una autèntica febre d'or. Xisco Segura.
2: Josep Ferragut va intentar que aquesta gestió fos una gestió responsable, ètica, en sentit comú, no? I va xocar contra un col·lectiu que no volia fer això, sinó tot el contrari, i així estem ara.
1: I també contra una visió, la de Ferragut, que contrasta amb la de l'Alomà, que interpreta Miquel Àngel Torrents. Per aquí, girar l'ullada cap enrere, entendre la història és sempre interessant i, sobretot, per contrastar ara, segons quins discursos.
3: Es va pegar una espolsada en aquell temps, en el nostre cas era el 67, de finals d'any 60, finals de la dictadura que hi va haver. És a dir, repassar tot aquell moment per veure fugir de com idees més romàntiques que intenten estar més a l'ordre del dia, perquè no s'ha de romantitzar allò que francament no va ser tan idíl·lic ni tan romàntic.
1: I és precisament això, reflexionar, fer-nos preguntes, el que ens proposa L'Arquitecte i el que a parer de Torrents és un dels punts forts d'aquest muntatge de produccions de Ferro.
3: Parlam d'identitat, parlam d'una reflexió sobre com eren aquells anys i com han afectat més endavant, però també mos duria parlar a dia d'avui, que sempre tenim tota una sèrie d'interrogants constant en veurem què fem, cap on duim Mallorca, quin tipus de turisme s'ha de fer. Mos hem equivocat, no mos hem equivocat. És a dir, se plantegen moltíssims d'interrogants i jo penso que com a espectador sempre és bo això.
1: I parlant d'interrogants, n'hi ha un que destaca per damunt de tots, el de la mort del protagonista, Xisco Segura.
2: Era una persona molt de caràcter i d'aquestes coses molt fortes i no se callava res, no? Per tant, tenia molt de coratge. Vull dir, va tenir tant de coratge que va tenir aquesta mort en estranyes circumstàncies que, evidentment, nosaltres no donem cap resposta perquè no hi ha cap resposta, no? Però sí que deixem entreveure que, vaja, que va ser estranya, no? en aquest aspecte.
1: L'obra, basada en un text de Pep Ramon Cerdà, ha estat dirigida per Rebeca del Fresno i ja ha estat reconeguda amb diversos guardons.

0: Elisabet Benavent, l'autora multivenda, és una de les reines de la literatura romàntica a l'estat espanyol, és una de les protagonistes de la primera jornada del Festival de Literatura Expandida, el FLEM, d'enguany.
1: Serà dijous quan Benavent, en més de 5 milions d'exemplars venuts, parlarà sobre les seves dues darreres publicacions, mentre espera un dietari, quadern de viatge i Una niña buena, una novel·la, en la qual revisa alguns dels mites romàntics que han centrat fins ara la seva literatura. Ha parlat de tot plegat avui al dia on ha justificat aquest canvi de visió al voltant de les relacions i el que és el romanticisme, perquè ella ja no és la mateixa que la va començar a escriure l'any 2013.
2: Jo també era pues, filla del meu temps i no havia posat en dubte certes coses que havia après sempre com una veritat absoluta. Entonces, pues, vas creixent, vas vivint coses en primera persona i la teua idea de l'amor va canviant. I bueno, pues, ara mateixa no és la mateixa. I a més, este llibre parla de algo en lo que jo he estat pensant molt i sobretot parlant molt de les meves amigues, i és este síndrome que tenim totes de ser complacents en tots els demés. Si poses les teues prioritats davant, estàs seguint molt egoista, no?
1: Reflexions que centren l'altra novetat seva, aquest mentre s'espera una proposta que poc té a veure en tota la seva bibliografia i que Benavent reconeix ha estat un caprici.
2: Crec que ha sigut un capritxet que m'han concedit des de l'editorial, perquè bueno, pues al final són un munt de pensaments que m'han acompanyat de tots aquests viatges de treball, i quan estàs a soles penses coses i només tens una persona en la que parlar, que eres tu mateixa, pues me pareixia interessant aquest diàlogo que s'estableix en tu mateix, i a més ha quedat un llibret molt guapet, jo crec que és un caramelet.
1: Amb més d'una vintena de llibres publicats, Benavent compta també amb l'adaptació televisió per a Netflix d'obres seves, com és el cas de la sèrie de ficció Valeria, Fuimos Canciones i Un Cuento Perfecto.

0: I l'Oreja de Van Gogh torna a les Illes, actuarà al Mallorca Live els dies 11 i 12 de juny de l'any que ve. La banda de Sant Sebastià anuncia que allarga la gira en concerts a 6 ciutats espanyoles més, entre les quals es troba Calvià.
1: Amaia Montero i la seva banda amplien la gira 2027 amb més dates, totes en el context de festivals. La primera cita de la pròrroga es durà a terme en l'Interestel·lar de Sevilla entre el 14 i 15 de maig, seguit de l'Spring Festival d'Alacant. Ja al mes de juny faran un concert a l'Stone i Music de Mèrida, al Mallorca Live i als Sons del Món de la localitat gironina de Roses, també al juny. En els mesos següents, abans del nou desembarcament en festivals nacionals esmentats, el grup viatjarà a Llatinoamèrica per actuar en ciutats com Bogotà, Buenos Aires i Santiago de Chile. La data a Mallorca s'ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, tot i que el cartell del Festival del Mallorca Live encara no s'ha presentat.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimarts 29 de setembre en què l'habitatge torna a centrar l'actualitat política. La pressió social continua al carrer a punts com l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid, també a Palma, a la plaça d'Espanya. Una assemblea reunida des de les 6:30 de l'hora baixa acaba de decidir que quedaran novament una nit més acampats, anant fins allà. Francesc Mas, bon vespre. Hi ha molta gent en aquests moments?
1: Bon vespre. En aquests moments a la plaça d'Espanya hi ha un centenar de persones i tot apunta que seran una vintena els que acamparan avui vespre aquí a la plaça. L'assemblea ha acabat fa uns minuts i ha estat amb la participació també voluntària, com podeu sentir, de Tambors per la Pau. Ara es comencen a organitzar també els grups de feina per distribuir tasques i durant l'assemblea han sortit temes com una possible manifestació per aquest cap de setmana, una també possible vaga general contra l'especulació immobiliària i també han mostrat el seu suport amb els acampats de Madrid, tot i que amb autonomia diuen des d'aquí. Precisament la particularitat de les Balears ha estat un dels punts que també s'han comentat i han fet un toc al govern autonòmic per no declarar Balears com a zona tensada. En altres qüestions també escoltam Ana Maria, una d'aquestes activistes.
2: Realment no s'ha tingut en compte la realitat de les diferents comunitats autònomes perquè se parla molt de fons voltors quan realment a Mallorca són famílies i no són fondos i també perquè considerem que és necessari que se mobilitzi a la penya, a la gent jove, a la gent major i que escoltin el poble.
1: Aquesta és la darrera hora aquí des de la plaça d'Espanya a Palma.
0: Gràcies, Francesc. Tot això quan el govern espanyol ha aprovat avui dos decrets després de l'acord in extremis entre PSOE i Sumar. Avui els ha donat llum verd al Consell de Ministres i divendres hauran de ser convalidats en un ple extraordinari al Congrés. Clàudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. El primer decret, el que és més previsible que tiri endavant, inclou la protecció dels desnonaments fins l'any 2030, la pròrroga per 2 anys dels lloguers que acabin abans del 2029 i la prohibició que els fons voltors comprin pisos. Tot apunta que l'altre, amb la mesura més controvertida, que és la pròrroga automàtica, decaurà per manca de suports. El president Pedro Sánchez fa una crida a la majoria del Congrés per aprovar els decrets.
4: Hemos escuchado, hemos actuado. Del PP y de Vox no podemos esperar nada. Su único proyecto de vivienda es la ley de la selva, indefensión para los inquilinos y sumisión ante los fondos buitres. A los demás partidos les pido que tenemos una oportunidad única para volver a hacer de cada casa un hogar y un derecho al alcance de todos y de todas.
0: La plataforma d'afectat per la hipoteca i els agents de la propietat immobiliària celebren les mesures. Tot i això, José Miguel Artieda, president del Col·legi dels Agents de la Propietat Immobiliària, considera que la pròrroga dels lloguers hauria de preveure garanties per al propietari.
5: Poden posar condicions un poc més restrictives com la renovació indefinida dels contractes, però també hauria d'haver control executiu de les obligacions de llogater que és pagar, no? I en cas d'impagament reaccionar ràpidament.
0: Unes mesures que s'han aprovat en resposta a la pressió social pel desnonament d'Anna Mari Carmen, que avui ha acceptat l'acord en la propietat de l'habitatge. D'aquesta manera podrà tornar a casa seva en sortir de l'hospital. I el govern espanyol ha aprovat també allargar els descomptes del carburant fins a final d'any a les illes. Transportistes pagesos consideren insuficient la bonificació, que baixarà de manera progressiva dels 20 cèntims per litre a l'octubre fins al 6 al desembre. Joan Companyes, president de Saja.
6: Una ajuda que entenem conjuntural, però que és absolutament insuficient. I en el final, qui pagarà més que tot serà la mestressa de casa quan vagi a comprar els seus queviures.
0: I els taxistes de Menorca han desconvocat l'aturada indefinida que tenien prevista a partir de demà.
3: Han arribat a un acord amb el Consell Insular que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que els ha provocat pèrdues d'entre un 20 i un 25%.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius ara comença entre avui i demà.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Començam amb la potència de 300 cavalls de força, que no sé si són molts, però segurament ajuden. Però avui hem triat una paraula que serà molt visual, cavall, que ens duran al carrer, en el cinema, en els escacs, a les emocions i fins i tot a París. I a la policia muntada de Palma, a qui hem anat a conèixer. Aquesta és la gràcia de triar cada dia una paraula diferent i bussejar pels seus significats. Arribarem en el final del programa, estem segurs que sí, amb la mateixa potència. Let's rage.

0: I arribarem amb força gràcies a en Joan Jiménez, que és en el control tècnic aquesta primera hora, i en Miqui Fiol, que vendrà després. Aina Marc, com estàs?
1: Molt bé, estic molt bé avui.
0: I a més, quina hermosa paraula.
1: Efectivament.
0: A veure, en Aina Marc, si li dic cavall, que li ven el cap primer de tot.
1: Això, la paraula cavall, me mou molt de sentiments i emocions per dins, perquè és la meva gran afició. Duc a prop de cavalls des de petita, per tant, jo, si me dius cavall, tot d'una relació amb alegria.
2: Entre avui i demà no ens fan por les teves respostes. Digue'ns el primer que te ve al cap. No passa res si la definició no surt al diccionari.
1: I avui hem trobat a gent que ha xerrat molt bé d'aquest animal.
3: Bueno, sobre l'escrivany m'ha quedat molt, lo que no he muntat mai. Però a veure-los i tot això, nosaltres en el poble en tenim... No són nostres, són del veïnat. I sempre vaig a donar-li un pot de fulletes i coses d'aquestes.
1: I atents, perquè han tingut la sort de topar amb un home que no només li agraden els cavalls, sinó que ha fet una feina molt guapa relacionada també amb altres animals.
4: He montado a caballo toda mi vida. Y después, los animales, claro que me encantan. Tengo un perro que entreno, tengo una asociación sin fines de lucro donde adiestro perros para salvamentos en el mar.
1: ¿Cómo se llama la asociación?
4: ABSAC.
1: ¿Es de aquí?
4: Un balear de socorrismo acuático canino.
1: ¿Cómo funciona? ¿Cómo nació esto?
4: Esto nació hace 15 años. Hicimos unos ejercicios para el 112, para emergencias, con prácticas en muro, con socorristas y todo. Y después ya me dejé de lado por una cuestión de edad.

0: Vinga, uau, uau, Malibu amb pinya, se diu aquesta cançó, Malibu com pinya. El que passa és que en aquestes illes, si demanes un Malibu amb pinya, alerta, perquè te poden posar suc de pinya, que seria el que tocaria, o un refresc de pinya, que és aquesta beguda dolça que va arribar, jo crec que molt abans que sa cola, segurament, de sa llunyana Cuba. Júlia Puig, benvingut, com va?
1: Molt bé, i vosaltres, què tal tot?
0: Nosaltres també, se sap d'on ve sa pinya, no?
1: Bueno, que nostre sempre em dic que la va dur el meu repadrí de pinya, de Cuba i Venezuela, amb un viatge que va fer amb un amic seu, i això és el que nosaltres hem trobat antics escrits i en els... En xerrar a la família, sí. Però bé, aquestes coses pues, no les sabrem mai.
0: I de, jo crec que és una superhistòria que ens hauríem de creure, no?
1: Jo m'ho crec que les totes totes, la veritat. No posaria en dubte.
0: I d'avui hem convidat a sopar i a que ens doni una recepta per sopar i un tàper a un home que és la quarta generació de Julià Puig, no?
1: Correcte.
0: Quarta generació de Begudes Puig, Julià Puig Miquel, 34 o 35 anys?
1: 34 encara no.
0: 34 encara no, 33, 33
1: anys. Estic exprimint a les totes.
0: I aquí te tenim currant a les totes, també.
1: Hombre, qualsevol s'apunta per sopar, no?
2: Sí. Jo he de dir que m'ha sorprès bastant veure que l'any que ve fèieu 100 anys de refresc Puig.
1: Sí, la veritat és que sí. Jo també, cada vegada, com ho diuen, m'ha pegat un poquet d'això per de dins.
2: Sí, ja. Fa com una mica de vèrtigen, no?
1: Total. I sobretot la paraula centenari. Ja. Va un com a dir, serà un centenari, feis un segle. I, ostres, un segle. Ja és com que passes a un altre nivell, no? Ja,
0: sí,
1: després
0: sí.
1: Ja són dos segles. Però bueno, ja volen ser arribar.
3: Com comença aquesta història?
1: Bueno, idò, això va ser el meu repetir que... se dedicava a les indústries de sabates i que un dia pues, li va pegar just amb el seu germà de començar a fer sifons i devia ser pues, en aquell ençà que Europa pues, se començava a utilitzar les begudes carbonatades i va dir, per què no muntar nosaltres una màquina per omplir sifons en el garatge de casa nostra? Així com Steve Jobs va muntar Apple i el meu repadrí va fer Can Puig de sifons i dir, a poc a poc pues, va anar creixent la cosa, va començar amb gaseoses, pinya, llimonades, taronjades i ara, pues, 100 anys després, me toca ja seguir amb els sifons.
0: Això, com deia en juny, fa un poc de vertigen, no ho sé, però m'imagino que sí.
1: És una bona motxilla.
0: És una bona motxilla, no? Aquí sí. te van passant el testimoni, a ton pare també, però te van passant el testimoni i dius, uah, aquí s'ha de rejuvenir i s'ha d'adaptar en els nous temps. Però és que té una història potent a darrere.
1: Hombre, sí, la veritat és que sí. No vos avorriré contant-la tota, que se m'ho faria llarg. Ventura, podem escriure un llibre o fer una radionovel·la. Però... però sí, la veritat és que s'han passat moltes. Pues han passat guerres, han passat pandèmies, han passat, jo crec, un pop de tot. Hi ha poques molt bones i molt dolentes. Però, bueno, aquí seguim, quarta generació, i menys si n'hi haurà una quinta i
0: clar,
1: tot.
0: És que 100 anys després ha passat una guerra civil, una guerra mundial, ha passat una pandèmia... Un xifoner d'aquests que anaven amb el carrito, amb el camión, jo crec que seria un bon protagonista, no?, d'una sèrie.
1: La veritat és que sí, eh? Troc que surten poc a les sèries i pel·lícules d'IV3, eh? Això hauríem de xerrar amb qualcú menys si comencen amb plat xifoner.
0: El podrien titular El xifoner.
1: I la mira, puntura no, no. Aquí hi ha un tema, aquí hi ha un tema.
0: I podria viatjar per totes les illes, perquè a Menorca també n'hi ha,
1: correcte.
0: Vull dir, i podríem viatjar un poc per totes les illes. I d'avui mos acompanya en Julià Puig, com dèiem, aquesta quarta generació, tercera i quarta, estan al capdavant de Begudes Puig. Anau avançant i vos anau posicionant. L'any passat vareu rebre el Premi Resero Balears, pel vostre model circular a la producció i a la distribució. Perquè no basta que el producte sigui bo, no, Julià?
1: No, evidentment. Crec que és, bueno, el nostre estàndard més important és que el producte és molt bo, però evidentment pues, també ha d'haver una ètica empresarial i unes maneres de fer que no ja de ser diferent a la resta, no? Sinó intentar fer les coses bé, en capet, en coherència i bueno, fent el que un estima.
0: Però quan dius, escolta, que aquestes botelles les heu de tornar, que després les tornem a omplir, la gent te diu, uf, quina mandra, o te diu, uau, mira com antigament se feia. Quan jo era petita també ho fèiem així, no? I mos donaven 10 cèntims quan,
1: correcte, sí.
0: Quan la tornàvem a la botiga. Tornàvem un poquet en els orígens.
1: Exacte, retornar. Totalment. Sí, la veritat és que això és curiós. Hi ha molta gent que, tot i que han viscut tota la seva infància amb els cascos, no? I pagant aquests 10 cèntims i després que se'ls hi tornen per aquest dipòsit, que ara hi ha molta gent que quan els dius els hi ve de noves, no? Està com, és una època o una manera de fer feina que han oblidat totalment i ara quan hi han de tornar o se'ls hi de tot d'una és com? Però com? Com que t'he de pagar un depòsit i després m'ho tornaràs quan tornis les caixes, no? Sí, sí, funcionem així. Ostres! Molt bé, molt bé, molt bé. I la veritat és que, bueno, satisfet que la gent ho vagi entenguent i també siguin conscients que d'aquesta manera que nosaltres entenem que hauria de ser l'única que funcionés aquí a Mallorca.
0: De fet, R0, ara que ho dèiem, ho diuen molt, això, que els millors residus és que no se genera.
1: Exactament, així és. Nosaltres intentem generar el millor residu possible i també, aquí faig un poquet de cunya, bueno, explica-vos el que fem també d'utilitzar les menors matèries primeres possibles. I per això vàrem posar l'any passat un sistema, no, enguany va ser, que és per reutilitzar aigües pluvials que cauen damunt la nau, les emmagatzemar un ajup i la feineta per poder-la emplear per processos de fabricació. La qual és una... Jo és una cosa que m'encanta poder-ho contar, perquè és com... Jo no sé si hi ha més empreses que faim una cosa similar, sí. Però el fet de poder-ho fer i arribar a estalviar quasi el 40% de l'aigua que podem estar utilitzant és brutal.
0: I quan se posa en marxa la fàbrica i les botelles passen i les enganxines se queden allà a la botella, te quedes tu així com a poc hipnotitzat, com si estiguessis mirant el foc d'una foganya?
1: Talment, talment, sí, sí. Jo ho relaciono més com amb un ballet.
0: Sí.
1: Perquè les màquines com se van moguent i va agafant l'etiqueta, després la van penguent contra la botella i van sortint, se va tancant i és com que va ballant la màquina. És una màquina que jo disfruto molt de veure-la fer feina, cosa que jo, si en molts de vos està escoltant, deuen pensar que aquesta lota està sonant, no? Està mirant una màquina i se queda ennubilat. Però sí, amb aquesta ja me passa això.
0: I això és indústria que en aquestes illes n'hi ha poca. És una indústria fora de la indústria turística. Ara deies el teu repredir que era sabater. Aquí sí. Teníem una altra indústria potent. I també les begudes carbonatades, que va haver un temps on hi havia moltes marques de begudes.
1: Sí, hi ha registres. Bé, jo vaig escoltar o vaig veure un programa que feien d'IV3

0: per uns motius i de repente tens pues, una medalla d'honor del Consell de Mallorca que te la donen no a mon pare i jo, sinó en el reconeixement a no, una empresa centenari que segueix fent feina d'unes maneres determinades i evidentment pues, és tot un honor, no? Valga la redundància, és espectacular, no? Increïble. No sé si podem aspirar a res més, però la passada.
1: La teniu en el bany de que vostre, com quan els seus cares el posen en el bany, no?
0: No, la tenim ben exposada a la fàbrica, a la sala de reunions, i feim molt de... Molt de...
1: Que se vegi, no?
0: Traim molt de pit de...
1: Un cartell lluminós que diu aquí la medalla.
0: Només li falta una fletxa i una llum aposta.
1: I de vinga, que avui hem convidat en Julià Puig a sopar, o millor dit, a que proposin els oients alguna recepta senzilla, Julià, per sopar.

0: Vinga, que necessitem sopa. I ara mateix hi ha gent que està dins el cotxe i diu, què faig avui? I d'això, què faig avui, Julià Puig?
1: Idò, mira, jo vos recomanaré un plat que vaig aprendre part d'aquest plat amb el nostre estimat Miquel Calent, a partir d'un programa que va fer i ve tres que xerava sobre les carxofes, que jo en aquest moment m'ho vaig donar compte de que m'encantaven les carxofes, tot i que les odiava abans de mirar el programa, però vaig quedar ennubilat en les carxofes i el que la gent proposava en les carxofes. I és un plat que és molt fàcil de fer. Acabes les carxofes, deixes només un trosset de rabito, de, no sé què se li diu, la tija de la carxofa, i després talles la part verda de la carxofa, la lleves tota, no has de desfogar res. Si vols, desfogues una o dues capes, però poc més. I has de ficar un ditet d'oli a un tassó. I després hi poses la carxofa, en la tija mirant cap a baix, i en la flor de la carxofa mirant cap amunt, el més obert que puguis. Uh-huh. I ara hi tires oli, d'oliva verge extra, evidentment, de dins de la carxofa fins que queda totalment submergida. Però no la carxofa submergida sencera, sinó que la carxofa en si fa una piscina que té tot sòlid a dins, i després aquest ditet d'oli que li hem posat dins el tassó. I ara ja només hem de posar un poquet de sal, un poquet de preuva, i ho ficam en el forn. A 200 graus, durant, que són 80 minutets. I una vegada surt la part de fora rostideta, i posem un pot de formatge parmesà, o el formatge, un formatge fort que tinguem, un poquet de pernil salat, i ja està, i això és tot. I queda un plat boníssim, molt fàcil de preparar, du 80 minutets.
0: Això t'anava a dir, 80 minutets són bastants, no?
1: Són bastants, però dona temps per un capítol de qualque sèrie.
0: Ja, sí, vas fent coses mentrestant, i si no, ho prepares per demà.
1: Exacte, i queda un plat diví.
0: I de tàper què feim?
1: I de tàper, aprofitant que feim les carxofes, en podem fer una de ben iguala, però després jo el que faria seria xepar aquesta carxofa que mos queda amb un parell de parts diferents i me faria uns espaguetis. Uns espaguetis en carxofa i posar un pot de formatge també, un poquet de xampinyons saltejats i ho acabaria amb domàtica seca, domàtica xuta, que queda boníssima, i després un pot de també formatge ratllat i au, tenim un tàper de restaurant.
0: Quin de les platarres, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
0: Miquel Calent, ja ho has sentit, eh? Servei públic, Fred i Calent.
1: Hombre, hombre.
0: Aquí ja tenim un nou fan de ses carxofes.

0: Tenim un breu qüestionari per tu, Júlia. Estàs preparat?
1: No ho sé, ja veurem.
0: Has muntat mai a cavall?
1: Sí, crec que just un pic, que ho parlàvem abans, i va ser espectacular. Jo he de dir que tenc una espècie de contradicció interna entre no? disfrutar d'animals, que no sigui per donar-los amor, però vaig anar a col·locar cavall en el ranxo de Can Picafort i vaig disfrutar, i va ser una experiència totalment animal, que va ser preciós de poder... que se diu galopar.
2: Galopar, no?
1: Sí. Poder galopar per la plaia, jo que no m'havia pujat mai un cavall, i veure que ho podia fer, no que ho sabia fer, que ho podia fer, va ser una experiència...

0: arribar.
1: I es cul bé, i es ronyes bé quan vas baixar?
0: L'endemà tenia unes agujetes, me feia mal tot el cos d'una manera que jo deia, no sabia que hi havia músculs en aquesta zona, espectacular, però molt bé, va valer la pena.
2: I ara passant més cap a la mà, has vist mai un cavallet de mà de prop?
0: Sí, sí, sí, molts. He tingut la sort que un temps de la meva vida medicava, era instructor de busseig i vivia, bueno, a Tailàndia i a Maldives i ja se'n veien bastants i la veritat és que són, bueno, fan gust de veure i és com a, no com si fos un unicorn, no? Però sí que és veritat que és molt complicat de veure i cada vegada que en trobàvem un muntàvem la festa de Baisaigo i tots l'havien de veure perquè no és tan fàcil.
3: Sí, sí, i ara que estem a punt d'entrar en aquest any centenari de Puig, què voldríeu que passi perquè aquests 100 anys de Puig comencin amb una arrencada de cavall?
0: Jo m'agradaria tenir un hivern bo, perquè sí, ja segur que les begudes refrescants se beuen menys en hivern, però si tenim un hivern bo i tranquil, ja m'ha de bé, i si me'n puc anar de vacances, això ja seria espectacular. Unes bones llargues vacances, agafar energia i poder fer aquesta arrencada de cavall a les totes, que m'espera un any molt mogut, moltes coses per fer, molta il·lusió i moltes ganes.
2: Quin menjar diries que acompanya millor una pinya mallorquina?
0: Jo diria que un pan variat. Jo diria que un pan boli. En realitat, jo crec que en tot.
2: Sí. Qualsevol cosa.
0: Faig aquest programa amb un pan variat.
3: Sí, un pan variat o un pan boli que entra sempre, sigui el moment de l'any que sigui.
1: I és ara que sigui.
0: Exacte, sí.
3: I ara un parell de preguntes de resposta molt, molt, molt ràpida. El refresc, com prefereixes beure-los? Amb gel o sense gel?
0: Hombre, ja ho estic fent malament. Ja m'has dit comptes, et diré sense gel.
3: Sense gel, val. I en canyeta o sense canyeta?
0: Sense canyeta.
3: Val. I ja per acabar, dins la botella o dins un tassó?
0: Dins la botella.
2: I ja la darrera, en qui compartiries un refresc?
0: Amb el meu padrí. Perquè li agrada molt compartir ara un refresc amb ell.
1: Vinga, idò a la seva salut, eh? I a la d'aquests 100 anys. Julià Puig, moltes gràcies per haver vengut.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
4: A IB3 Ràdio, entre avui i demà. Fuig del cavall, fuig del cavall.

0: i et ploren els rums d'emoció. Boig del cavall que prens de la ciutat.
1: I després d'aquesta magnífica idea que mos ha donat en Julià Puig per sopar i pastar per les dies següent, en Catxofes com a protagonistes, toca a Aina Marc passar la paraula cavall pel teu particular prisma.
2: Sí, sí, avui serà un prisma ben interessant perquè, ho dic, mos dona moltes definicions i usos diferents per a aquest substantiu. Cavall és un animal noble, és una carta de la baralla o és un motor d'un cotxe esportiu. La primera definició fa referència a aquest mamífer de la família dels èquids, que molts diuen que un millor amic de l'home és el cus. Jo en aquest cas no estic de tot d'acord. El cavall també és un gran amic i és qui ha llaurat la terra, qui ha anat a milers de batalles, qui ha servit de company de vida a la humanitat durant mil·lennis.
0: De nit, tens un nebo gerani, mans de marina, tens la panxa plana, la vima tine.
2: Ja que molts no sabeu d'on surt l'expressió a cavall regalat no li miris el dentat. Idò, per això està aquí la secció d'oprisme, per deixar-ho tot ben explicat. I tot se deu a que les dents d'un cavall mai deixen de créixer. El que implica que si li miram la boca, sabrem la seva edat. És a dir, si el cavall és regalat, segurament és perquè toqui fer-lo jubilat.
3: Home, quant de cavall, quina pressa guanyarà?
2: I quan un tema és la nostra obsessió o punt central d'una discussió, és un nostre cavall de batalla. En canvi, a la mecànica, la paraula mesura la força, el cavall de vapor, que és la unitat que mos indica la potència exacta d'un motor. I a la gimnàstica artística tenim l'aparell de salt i un cavall amb arcs. I fins i tot a la mà trobam aquest substantiu. Un peix de gènere Hippocampus és un cavall marí. I Araceli i Juny, me permetreu acabar aquest prisma com a bona pollencina que som amb el cavall Bernat, que és un penya-segat de la Serra de Tramuntana, situat més concretament a Cala Sant Vicenç, que entre els mesos de desembre i febrer se reflecteix la figura d'un cavall quan comença a baixar el sol. És font d'inspiració de moltes fotografies i molt de quadres.
1: Molt bé, i doncs ja s'han passat pel prisma, la paraula d'avui, pel prisma particular d'aquesta pollencina, de Aina Marc.
4: Entre avui i demà, Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
6: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: A IB3 Ràdio, ni fake ni fum.
7: Cada setmana farem un repàs de titulars que no són certs, en part o en totalitat.
8: El govern d'Espanya donarà el vot a 3 milions de filipins.
7: És fals. És un titular publicat suposadament pel diari El País. El País no ha publicat aquesta notícia.
8: Una ONG regalava telèfons mòbils als migrants.
7: Veure diversos dispositius endollats es va convertir en la falsa història d'un lliurament gratuït de mòbils. No hi va haver cap repartiment de telèfons. L'organització havia habilitat punts de càrrega.
4: Ni fake ni fum. Dissabte a les 9 del vespre amb Raquel Agüeros i Alicia Català. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
9: Ara mateix hem vist un balanceig d'escavall amb el Murillo. Anteriorment hem vist un bot. I és una de les tècniques més difícils, perquè com veus no hi ha armeig entre genet i cavall. Aquí està fent un pas espanyol, un magnífic pas espanyol, línia central. És una de les domes més guapes de veure i més espectaculars, primera perquè no estem acostumats i segona perquè també demostra que hi ha altres maneres també, no?, de maneig de cavall sense estris i bueno, des d'una sintonia i amb una empatia i una confiança i respecte cap a l'animal que has de valorar i d'agrair. I a la vista està la noblesa del cavall de raça menorquina, que evidentment, en segon quin tipus de cavalls, és impensable fer aquestes demostracions.
1: I 33 minuts, Toló Mercadal, president de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina. Benvingut a Entre Avui i Demà. Com estàs?
10: Hola, moltes gràcies. Bona nit.
1: Com anem?
10: Agraït d'estar amb vosaltres.
1: Nosaltres de tenir-te avui que parlem de cavall i el que ara acabem d'escoltar és part de la retransmissió de la Menorca Horse Week, que se va celebrar el passat mes de maig a Mercadal, que va emetre en directe a IB3 Televisió, que podeu recuperar també en el web d'IB3, i que va ser tot un espectacle magnífic que va posar a manifest la vinculació del cavall amb el territori, amb els habitants de Menorca al llarg dels temps, i deia el comentarista, i a la vista està la noblesa del cavall menorquí. Començant per les característiques del cavall de raça menorquina, Toló, quines diries que són?
10: Mira, la primera de totes, sempre veiem igual, és que és ben negre.
1: Sí.
10: Vull dir, nosaltres aquí tenim un cavall ben negre, vull dir, però molta gent es pensa que això és molt fàcil. No, però això no és tan fàcil, Això és una cosa, i nosaltres aquí és com un petit regal que tenim de la naturalesa. És a dir, nosaltres aquí tenim un gen que se transmet entre diferents, entre mascles i femelles, i nosaltres criem cavalls negres sense passar cap pena. I això, totes les altres races del món tenen que lluitar, tenen que fer diferents coses. Hi ha alguna raça que sí que té el pelatge negre, però no és l'habitual. I tenir un cavall negre és il·lusió de moltíssima raça, moltíssima gent, i nosaltres ho tenim gratuïtament aquí. És que és una cosa que té moltíssim de valor. I després també l'estàndard racial, que es diu. És a dir, és un tipus de cavall morfològicament que té unes característiques principals i sobretot que té una perquè si ens entengui, si encara té un porte i una elegància,
1: sí,
10: i té una estructura que parla per si sol.
1: Sí, sí.
10: És a dir, són cavalls de molt de caràcter, cavalls que transmeten molt, amb molta noblesa, amb una mirada molt profunda i amb una estructura clara que ens fa cavalls senyors, cavalls elegants, cavalls que han estat tradicionalment han estat sempre dins del territori menorquí i que han evolucionat i que mos identifiquen un poquet també com a societat i com a poble i com a identitat. De fet, el tenim com un poc identitari per la seva, per tot el que significa, tot el que transmet, i que segurament que a molta gent li transmet coses diferents, no te pensis, a un mot li transmet una cosa, a un altre, i perquè també són animals, aquí on ets veient, són animals també molt sensibles, i animals molt propers,
2: Toló, jo vaig anar com a públic a la Menorca Horse Week i me va encantar veure com un cavall era un protagonista en les diferents èpoques històriques. Vaig veure un teleòtids, uns romans de Cecilius Metellus que entraven amb unes quadrigues en un recinte d'un Mercadal, un vàndals del segle V, la Menorca musulmana, la dels pirates, la dels inglesos, la dels francesos... Bé, en definitiva, tots els pobles que han conformat la idiosincràsia de l'illa. I sempre és un cavall, no, Toló?
10: Sí, i a més, nosaltres a vegades quan sí, ens demana, i aquest cavall de bomber? pues un poc s'argument d'aquí on ve aquest cavall és que totes aquestes dominacions que nosaltres han tingut, moltes d'elles van dur cavalls. I els cavalls es van quedar després aquí i es van cruzar entre ells. I arrel d'aquests cruces ha sortit aquest tipus de cavall. Saps? Vull dir, no és un cavall que surt així de pam, de la nada, no, sinó que a través dels cruces que hi ha hagut s'han anat creuant entre ells les denominacions que han pogut i que duen cavalls, doncs et van deixar aquí, i a través d'això, doncs, la naturalesa i l'univers mos ha regalat aquesta joia tan extraordinària i que nosaltres aquí a Menorca, bueno, ja... I a més, també m'agrada molt que mos crieu vosaltres perquè nosaltres mos sentim molt estimats en el resto d'illes, també. O sigui, el resto d'illes, a Mallorca, a Eivissa, a Formentera, s'estimen el cavall, quasi, t'ho podria dir, quasi com nosaltres. És una cosa que compartim i compartim amb molta alegria i amb molta il·lusió, perquè és vera. De fet, ja t'he dit, que haguéssim calculat també com aquesta gent vivia fora de Menorca, aquí, que de les illes que venien allà, doncs era una alegria, veureu, saps? I per això, totes les dominacions va sortir aquest cavall tan característic i que tenim al dia d'avui.
2: I clar, un cavall estimat per la resta d'illes i crec que ara comença a ser estimat també per la resta de països, segons quines bandes, perquè abans de la celebració de la Menorca Horse Week, qualque cosa va passar a París.

0: quina imatge més espectacular que vareu aconseguir tots els mudors cavalls de Menorca i els seus genets a la plaça Trocadero de París, en la Torre Eiffel, en plena Setmana de la Moda. La dissenyadora cordobesa Juana Martín, que presentava la seva nova col·lecció inspirada en un cavall, i en un cavall menorquí com un dels seus protagonistes. Això és una imatge per la història, o no?
1: És una imatge que ens ha fet un poc un antes i un després. És a dir, era una aposta que nosaltres no teníem... Ens va ser molt difícil podrinar, perquè vam haver d'anar molt ràpids, vam haver de decidir, però la transcendència ha resultat i l'exposició que van tenir a nivell mundial va ser espectacular. I es va veure realment la icona que era, també el cavall, el que representava, i la icona que era, saps? Vull dir, va ser extraordinari.
2: I parlaves d'elegància, de sensibilitat, és que tot era d'una elegància brutal. Avui que parlem de cavalls, sí o sí, havíem de xerrar amb en Tolo Mercadal, que és president de l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, que va néixer fa més de 30 anys, no? No vaig errada, per posar en valor una raça que, com tu deies, també ha esdevingut tot un símbol identitari de Menorca. Crec que sou uns 500 socis, Tolo?
1: Exacte, sí, som uns 500 socis, però el més important, perquè si mos identifico una miqueta, nosaltres tenim censats 4.500 cavalls.
2: Sí.
1: D'aquests 4.500 cavalls n'hi ha 1.200 que són fora de Menorca.
2: Sí.
1: Clar, i això mos obliga també un poquet a estar molt presents, a que el desenvolupament de la raça estigui, se complesqui dins els nostres estàndards, perquè el que jo explicava i explicant sempre, nosaltres per a què feim la Menorca Horse Week? La feim perquè hi ha un moment determinat que dèiem, ja ha arribat el moment de que nosaltres no haguem d'exportar el que tenim. No, han d'importar la gent que vengui a Menorca, que s'imprengui de nosaltres, que mos conegui de debò, que conegui tot el que nosaltres fem i com ho fem, nosaltres ho hem de saber compartir, i a partir d'aquí sigui el punt referent, Menorca sigui un referent a nivell equestre i a nivell d'esdeveniment i a nivell d'això, i que ho puguem compartir amb la gent, perquè nosaltres aquí ho fem de manera diferent. A Menorca ho fem diferent i no tenim cap de son en compartir-ho. I fer-ho, perquè nosaltres inclús volem posar la doma menorquina ara, volem que sigui patrimoni immaterial de la humanitat. Volem transcendir aquestes coses, perquè són molt úniques, que nosaltres ja tenim com a molt allà, bueno, molt quotidianes i molt d'ahir, però que tenen valor i són llegats que nosaltres volem deixar també generacions posteriors i que sobretot que mai pugui estar en perill. Sobretot això.
2: Que bé. Idò, mos agrada molt xerrar amb tu, Tolo, conèixer també un poc més aquest cavall, i ho hem fet també un poc recordant aquesta setmana preciosa, aquesta imatge de París, però bé, tota la feinada que feis des de l'associació, i aquests 4.500 cavalls que dèieu, que deies, no?, que representen i tenen el segell del cavall de raça menorquina. Moltíssimes gràcies i molta sort.
1: A vosaltres una abraçada i moltes gràcies, eh? Bona nit.

0: je reviens.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
2: IB3 Ràdio és diversió.
3: Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
2: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Les emocions també són polisèmiques a Entre avui i demà, a IB3 Ràdio.
4: Amb en Toni Riera, el López de l'Amo, que ja és aquí a l'estudi d'IB3 Ràdio. Com estàs?
5: Hola, hola, molt bé.
4: Què has dit? Hola, hola.
5: Hola, hola.
4: Ah, bé, hola, hola. Mira, ara, com que parlant de París...
5: Dic, ah, sí? Sí, vinc a francesat. Sí. No, no, no, jo vinc a cavall. Avui.
4: Molt bé, molt bé. T'agrada la paraula?
5: M'agrada la paraula, m'agrada el repte que ha suposat vincular aquesta paraula en qüestions psicològiques, que dic, bueno, vale, anem per feina.
4: No, ho has fet molt bé perquè has fet una secció, podríem dir, molt visual.
5: Molt
4: no?
5: Visual.
4: És a dir, mos podem imaginar perfectament les situacions que ara en Toni mos exposarà i que mos anirà detallant. Per exemple, començam amb la primera idea, que és aquella de cabra d'un cavall.

0: Dani, riere, no te'n riguis. És que has cercat alguna de Jesucristo Superstar.
1: No, no me'n rellà. He esclatat a riure.
0: I he parat aquest Hosanna, que és, bé, és una cançó de celebració i nosaltres celebram que tu estiguis aquí avui. Però anem a narrar l'escena. Tenim en aquell senyor que, de nom Saúl, que anava a camí de Damasc, allò a l'espatlla seu que va toc-toc-toc-toc-toc-toc, i tenia una missió, que era agafar tot cristià que vés per la ciutat i ficar-lo dins la presó. Però quan va arribar a les portes de Damasc, una llum el va deixar allò més sec amb tanta força que va caure en terra del cavall, i així ho recullen moltes pintures al llarg dels segles. Primera imatge, a tu que te suggereix com així mos dus aquí en Saúl caient del cavall?
1: Perquè és una imatge superpotent. I aquí és curiós. El cavall no forma part del relat del fet dels apòstols. És una invenció posterior. També hi ha un tema molt interessant, que aventura surt una miqueta, però que voleu que vos digui? Que a la Bíblia ja trobem un jueu que canvia d'opinió. No sé si Netanyahu podria opinar, prendre nota i fer qualque canvi en aquests moments. El fet de canviar, de tenir una intenció vital i que sobtadament passi algo en la teva vida, una experiència inesperada que te faci trontollar una convicció, una idea, és algo que trobam sovint, no? Acostumam a definir una persona que té unes idees firmes, que no les canvia, com si li donam un valor de una bona qualitat, però també saber adaptar-nos a les coses que passen, aprendre les experiències, és interessant. També podrien dir o considerar caure d'escavall com un terme que psicologia fa servir molt en anglès, com a tants, això ja mos en perdonareu, xerrant de insight, que és quan te dones compte de que està passant alguna cosa. I és a partir de que te dones compte quan pots fer canvis en la teva vida. Situacions que mos passen, pues una persona molt autosuficient que pensa que pot en tot el que li passi, i un moment donat, en un moment de feblesa, s'adona compte que ha de demanar ajuda als altres, i allò que fins en aquell moment ho considerava un moment de debilitat, pues diu, bueno, necessiten els altres i això no canvia el meu valor.
0: Yeah.
1: No? És un tema interessant. No sé si vos ha passat qualque moment en sa vida que diguéssiu, ara he caigut d'escavall, i heu hagut de repensar una convicció que tinguéssiu fort en les vostres vides.
2: Sí, sí, sí. Sobretot, és que crec que aquesta expressió de caure d'escavall és molt apta, perquè quan te passa això sí que és vera que és una molt bona qualitat saber adaptar-te, però en el principi hi ha un xoc bastant gran. Vull dir, tu caus d'escavall i pegues un esclat. Vull dir, s'esclates allà.
1: I tant, i tant. I caus. Moltes lliçons de sa vida primer comencen per un esclat,
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, completament.
1: Sí. I aquí què pot passar? Quina reacció? Ara imagineu-vos que en aquella bona moneta en Saúl hi hagués més gent que mirant en aquell moment com va caure. Quina seria sa emoció primera que degué experimentar?
2: Supos que vergonya.
1: Vergonya, ah que sí? Sí. I sa vergonya és una emoció molt punyetera, perquè de vegades no mos deixa canviar. És una d'aquestes emocions que quan surten de sa mirada dels altres han experimentat molt fort sa vergonya, però han d'aprendre a posar en el seu puesto per poder fer els canvis que siguin necessaris. O sigui, interessant aquest canvi de caure d'escavall. I aquestes són les imatges visuals que teníem, no? Per aquí.
0: Però no tots els cavalls fan caure, no?
1: No tots els cavalls fan caure. No, no, no. Hi ha cavalls que t'entren ben fins a sa cuina.
0: Això ara no era Toni Riera López de l'Amo, un gran cavall de fusta ideat pels aqueus per entrar a la ciutat fortificada de Troia, cansats de 10 anys de guerra.
1: Vos imagineu? Anys de guerra i arriba un moment on te presenten un regal i tu, evidentment, l'acceptes, el fas passar dintre teva. I en aquell moment, la història mos presenta que se varen trobar que començaren a sortir guerrers i guerrers que varen propiciar la caiguda d'aquesta ciutat. Aquest relat mític, però aquesta ciutat que va existir, va ser real, aquesta ciutat. Quina seria la idea que poden tenir darrere d'aquest cavall de fusta? Que de vegades en les nostres vides entren coses que d'entrada pot semblar bona idea deixar-les passar, però tot podrien tenir un cost posterior. Què podrien considerar aquí? Què podria entrar? determinades idees, determinades creences que modifiquin un dels principals papers que té la nostra ment, el nostre cervell. Està preparat per adaptar-nos a la vida, per fer prediccions. I si aquestes prediccions les fa en segons quines creences, que són els principals cavalls de Troia que entren dins del nostre capet, aquestes prediccions les farà molt esbiaixades, les farà de vegades molt radicalitzades. Pensar en termes de que les coses haurien de ser d'una determinada manera, o que jo hauria de ser d'una determinada manera, o fins i tot que jo ja ho som un desastre. No? Això és una idea que a qualque moment va entrar en el nostre cap. Evidentment, les històries ens diuen que se presenta com un regal, la nostra vida se presenta de moltes maneres, i el gran problema ve quan cau la nit i com aquells guerreros que van sortir de dins del cavall, la idea comença a desplegar els problemes i no ens deixa adaptar-nos bé a la realitat. Aquest seria un dels cavalls interessant. No ens fa caure.
2: Sí, però també vull dir, se podria igual girar una mica, no?, aquesta imatge, en el sentit de... Perquè, clar, jo m'imagino també la ciutat emmurallada de Troia, que se pot agafar per una persona que construeix muralla i muralla emocional. Clar, arribar a aquestes persones, arribar, diguem, a la veritat que hi ha de dins de capes i capes de protecció emocional, també igual a vegades requereix d'un cavall de Troia, no?
0: És bona aquesta, és
1: molt,
0: Toni.
1: És molt bona aquesta. És molt bona. Te podria dir, els psicòlegs, si no, bueno, els psicòlegs a nivell de feina, de vegades fent servir cavalls de Troia per entrar a intentar desmuntar els murs. És vera que l'estratègia de construir grans murs a nivell de relacions interpersonals no té massa bon futur, perquè aquestes enormes murades que arribem a construir mos fan més en fora, mos distancien dels altres. Mira que jo venia amb una idea, m'encanta aquesta proposta que has fet, perquè jo venia amb la idea de quan un suposat, quan algo que se presenta com a bo, i de vegades, per exemple, l'empatia, tu has de tenir empatia de la gent, ja, però i si després comences a tenir una empatia en conductes i en determinats problemes que després acaben sent un problema, o te deixes manipular per aquestes qüestions. Tu has deixat entrar un gran regal i després la tens. Però m'agrada aquesta altra versió que has donat. De quina manera podríem penetrar amb una persona que ja s'ha fortificat amb unes defenses que amb un atac directe les poden aguantar sobradament.
0: Veig com em dic que avui seria molt visual aquesta secció. De fet, abans li demanàveu a en Julià Puig si havia muntat mai a cavall i deia que sí, que a més un pic, però ho recordava allò amb aquella sensació per la platja. Anava a imaginar un cavall salvatge.

0: Imagineu ara aquesta escena. Aquesta escena és una que feien servir a teràpia com a metàfora. Les metàfores ens ajuden a entendre coses que de vegades és difícil definir. Imagineu-vos que camineu per un puesto, per un bosc, per allà on sigui, i trobeu un preciós cavall salvatge. Quan el veus, teniu aquesta sensació de que pràcticament és allò que cercàveu en la vostra vida. Aquest magnífic animal s'acosta, compartiu un tros de camí, però el salvatge no vol quedar tot el temps en nosaltres. I mira que nosaltres ho intentam, ja que és, ja que a la fi he arribat a trobar aquest meravellós animal, jo ho intento, el lligo amb una corda, aquest cavall vol partir, s'enfada, estiram, lluitam, però és un cavall molt més fort. Va guanyant, i clar, què passa? Que les nostres mans ja comencen a sagnar. No podem més, aquesta corda que el tenim tan fermat, doncs la mollam i el cavall desapareix. Deixar anar, amb quina sensació mos deixa sempre? Amb una gran tristor, una emoció que sovint intentam evitar. Sentir aquesta història del cavall, de voler tenir fermat a la meva vida, pot ser una persona, pot ser un projecte, pot ser una idea que tenia de jo mateix. A vosaltres vos recorda cap situació?
1: Queden tots...
2: Sí.
1: Te tornes
2: comentari, aquesta és bona. Ara hauria d'intentar fer memòria, menys si se m'acord qualcuna...
3: Clar, però tantes coses que volem retenir, que... ja siguin persones, sí, situacions, sí, sí. Fins i tot moments de felicitat, no?
0: Tant,
3: diuen sí. Que cantaven aquella d'en Sabina, en el lugar on has sigut feliç no devieras tratar de volver.
0: Aquesta
3: no?
0: És duríssima, I mos costa molt d'entendre. Jo encara... Però això passa, no? Les persones que som psicòlegs no som la psicologia. Jo ja vaig dir el primer dia que no volia venir aquí a pontificar que la gent se pensi que jo ho sé tot. Només en sé una miqueta de psicologia. I aquesta qüestió de allà on fuiste feliz no devia estar de volver, m'acosta bastant. Bueno, l'altre dia xerraven de l'acceptació i me vares llançar una pregunta molt interessant i per això vaig pensar en una metàfora. Com ho feim per acceptar? Què vol dir acceptar? No? Tenim la tendència a pensar que acceptar és baixar-nos de braços i resignar-nos a les coses que passen. Però l'acceptació des del nivell psicològic principalment vol dir aprendre a fer espai dins la nostra vida en el dolor de la pèrdua. A reconèixer que hi ha coses en les que no podem lluitar i que si ens continuem aferrant a segons quins projectes que ja han passat, a segons quines relacions que no era el seu moment o que no ha pogut ser de manera adequada, només ens queda per davant un camí de dolor i de patiment.
1: És que jo crec que fins i tot quan encara estan disfrutant d'aquest moment de felicitat, jo hi ha hagut moments que ja he arribat a dir quina pena que això s'acabarà, saps? Qualque cosa que diguis, jo que si estàs mirant una pel·lícula que t'encanta i dius, ai, quina pena li queden 5 minuts i l'allargaria una hora més. I ja és que no puc ni acabar de disfrutar del final perquè ja sé que s'acaba, és una cosa que on nena,
0: sí.
1: M'ho fot, però no ho puc evitar.
0: I aquí en aquest cas, acceptació seria fer-li espai en aquesta emoció que te fot.
1: Sí.
0: En aquest dolor tan difícil d'explicar, però que aquesta paraula recoeix tan bé.
1: Sí,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Sí, justament és difícil d'acceptar aquesta pèrdua, però aquesta pèrdua, el manco, igual aquí estic fent una mica... el que deies de pontificar una mica de filosofia de vida, però jo crec que aquesta possibilitat de sa pèrdua fa que els moments que hi som amb aquesta persona, amb aquest projecte, en aquesta situació, siguin molt més guapos i molt més especials, no?
0: Sí.
3: Acabam amb una altra imatge que jo crec que aquesta molts heu vist i molts recordareu ara mateix.
4: Artax, te estás hundiendo. Sal de ahí la tristeza. Tenemos que seguir.
3: Ai, n'atrello en els pantans de la tristesa que intenta salvar en Artax aquest cavall preciós i s'enfonsa i s'enfonsa i s'enfonsa a la història interminable. Anem a acabar, Antoni Riera, molt breu, perquè aquesta imatge...
0: Jo m'estic enfonsant ara només d'escoltar aquesta escena. No m'ho esperava. És com dur-mos la metàfora anterior, ja no deixar anar un projecte, sinó aquest moment de sa vida on, bueno, pues com aquella escena on Atreyu perd en Artax, en aquest pantant de la tristesa, perquè hi ha moments que quan mos acostem en el dolor d'una altra persona i no està en les nostres mans rescatar-lo només tots sols, quan hem d'acompanyar i deixar partir qualcú, no perquè canviï de projecte, sinó perquè s'ha mort, perquè tenim aquesta aquesta forta situació, és tan important aprendre a mullar, a deixar partir i, com dèiem abans, a fer-nos espai d'aquest dolor. És la manera de sortir del dol, que és viure-ho i acceptar-ho.
3: Per tant, avui, amb aquests cavalls, no? Mos has ajudat, o mos poses damunt la taula, que hem de revisar el que creiem,
0: sí.
3: Que hem de mirar bé que deixem entrar, que no tot se pot retenir, i que això, que en el final acompanyar és més valuós que qualsevol cosa.
0: Acompanyar és essencial. Sempre que pensem que no podem fer algo per curar, per cuidar, bueno, per cuidar, sempre podrem acompanyar.
3: I de Toni Riera López del Amo, magnífics quatre cavalls. Tornem la setmana que ve?
0: Sí, ja veurem amb quina paraula.
3: I la sabem ja, encara no. No, no, no, per si
0: no,
3: encara
0: no
3: ha canviat.
0: Spoilers,
2: no,
0: espòilers
2: no. No fem espòilers aquí.
3: Ja te la direm. Oients, aquí cada dimarts, Antoni Riera López de l'Amo, quan faltin uns 20 minutets per les 9 del vespre. Nosaltres ara anem amb aquesta història interminable, magnífica, que hauríem de rellegir, cap al butlletí i tot d'una tornada.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Una turista britànica de 81 anys ha mort ofegada a la platja de Serenal Gros de Sant Joan de Labritja. La dona estava de vacances a un hotel de la zona. Els socorristes han sigut els primers en intervenir i li han practicat maniobres de reanimació fins que han sigut rellevats pels equips d'emergències que finalment no han pogut fer res per a salvar-li la vida. La campada en defensa pel dret de l'habitatge continuarà per segona nit consecutiva a la plaça d'Espanya de Palma. S'ha decidit en una assemblea celebrada a aquesta hora baixa en què també han posat sobre la taula l'opció d'una manifestació aquest cap de setmana o fins i tot d'una vaga general en contra de l'especulació. Anem fins a la plaça d'Espanya on hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Quina és la imatge en aquesta hora?
2: Bon vespre. La imatge és d'una cinquantena de persones començant a s'organitzar per passar la nit aquí. De fet, alguns sopen i altres acaben de muntar una tenda. Són sobretot joves. Afirmen no poden aguantar més l'augment de preus i la manca d'accés a un habitatge. Molts ja han vengut a títol individual sense formar part de cap entitat. Escoltam el perquè d'aquesta acampada de la mà d'Anna Maria, una de les activistes.
3: El motiu d'acampar és per fer pressió, perquè consideren que el decret llei no canviarà res. També perquè volem que es convoqui una vaga general, una vaga general per pressionar i també tenim com plantejades més activitats.
2: Durant l'assemblea s'ha criticat que el govern estatal hagi presentat dos decrets per separat. S'ha qualificat d'insuficient la proposta de renovació automàtica dels contractes durant els pròxims dos anys i també s'ha fet un toc d'atenció al govern autonòmic per no voler declarar Balears zona tensada. Entre altres qüestions, s'ha parlat de la possibilitat de preparar manifestacions per aquest cap de setmana. Tot això mentre acaben d'organitzar-se, ara diuen els preocupa la seva seguretat, ja que un grup de persones disruptives han intentat increpar-les durant l'assemblea. Aquesta és la darrera hora des de la plaça Espanya.
1: Moltes gràcies, Francesca. Els decrets d'habitatge aprovats avui pel Consell de Ministres també s'han colat a la sessió de control al govern al Senat. El popular Gerardo Camps ha criticat el contingut i el continent de les mesures quan interpel·lava el responsable d'Hisenda, Arcadi Espanya. El ministre ha aprofitat l'envit per detallar algunes propostes fiscals del decret.
4: De prisa y corriendo y en un ejercicio de trilerismo político sin par, dos decretos de vivienda. No uno, señoría, dos. Que ni siquiera saben si los van a poder convalidar. Pero eso sí, dos ruedas de prensa por dos decretos y presupuestos ninguno.
5: El Real Decreto Ley tiene medidas fiscales como reducciones a propietarios y medidas fiscales como deducciones por el alquiler. Por cierto, las han pedido ustedes. ¿Van a votar en contra suya? Reflexionen, apoyen el Real Decreto Ley este viernes y no por nosotros, sino por todos los españoles que están esperando tener una posición útil.
1: Més qüestions. El president francès Emmanuel Macron és a Madrid en el primer dels dos dies de visita d'estat oficial a Espanya. És la primera des que va assumir el càrrec i coincideix amb la recta final del seu mandat que acaba l'any que ve. Macron i la primera dama francesa, Brigitte Macron, assisteixen a aquesta hora a un sopar de gala al Palau Reial en presència dels reis i també del president espanyol Pedro Sánchez. El rei Felip VI ha destacat les relacions històriques entre els dos països, així com el compromís del president francès amb Europa.
6: La geografia i la història han modelado dos naciones vecinas y amigas, con una historia común, a veces convulsa, que hoy se conocen, se aprecian, se respetan y aprenden la una de la otra. Dos naciones profunda y orgullosamente europeas.
1: Hem arribat així a les 9 i 4 minuts. Tornem amb més notícies quan sigui les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, som en Xema. A la nostra postal sonora d'avui sentim cavalls. Ens situem a la vall d'Arbàs, província de Lleó, una localització meravellosa. Aquí, el dematí del dia 30 de gener d'enguany, després d'una gran nevada, amb aproximadament 60 centímetres de neu, al poble de Casares d'Arbàs vam enregistrar aquests cavalls salvatges, els turcones. El cavall és l'animal imprescindible per entendre l'evolució de l'ésser humà. La vall d'Arbàs és un dels llocs més fascinants del planeta.

Acabau d'escoltar la postal sonora de Chema González de Lozoyo. A entre avui i demà, afinam l'oïda. La ràdio és Escolta Activa.

0: preciosa aquesta postal sonora de Xema González de Lozoya. 9 i 7 minuts, la paraula d'avui, escavall, la paraula polisèmica d'escapítol d'avui, que mos pot donar molt de joc, és una paraula estimada per molta gent, i Naina Marc ha anat a conèixer la policia muntada a cavall, sí. No muntada en moto, sinó a cavall, la policia muntada de Palma, que de fet és una de les unitats més antigues, no?, de la policia, Aina.
1: Efectivament, ells fan feina en cavalls de pura raça mallorquina i espanyola i els seus serveis suposen tenir una connexió amb l'animal per funcionar bé en el carrer. Tenir empatia, cuidar-los, donar-los menjar i entendre que fan feina amb altres éssers vius que tenen les seves pròpies pors i les seves pròpies sensibilitats. Per això hem pogut xerrar amb el subinspector Joan Ginart per saber una mica més sobre aquesta unitat.
2: Professionalment significa que la teva feina la fas bàsicament muntat damunt d'un cavall. Ara, també significa que pertanys a la unitat més antiga de la policia local de Palma i una de les més antigues d'Espanya, que és la policia muntada de Palma.
1: Quant d'any fa que existeix?
2: Des del 1875, més o menys, està documentada, i venim des de l'antic cos de vigilant de camins.
1: I quines feines, quins serveis requereix un policia muntat?
2: Bé, nosaltres com a policies feim de tot, podem fer de tot, l'únic és que anem damunt d'un cavall, això molt limita l'hora de fer-se com quines activitats, però encara així el que són les funcions de prevenció se fan, se surt de patrulla diàriament, i després tenim unes feines més específiques. Una seria el control de les galeres, que cada setmana se controlen sobre terreny municipal els cavalls de les galeres, i cada any passa una revisió, que justament ara en aquesta època estem fent les revisions anuals. També tenim una funció representativa, o sigui, tots els actes d'acord de l'Ajuntament o del Govern que demani una patrulla de policies de gala amb un cavall i anant nosaltres, funcions de les processons també, sortim en les processons, a la Beata, etc.
1: Que mireu quan feis un control a una galera? Que teniu en compte?
2: Bueno, mirant l'estat de l'animal, que això ho controla el veterinari amb ajuda de nosaltres també participant per l'experiència que tenim, i miram que després el carruatge estigui d'acord amb la normativa, que la matrícula estigui posada, que no hi hagi, diguem, xapusses, soldadures mal fetes, que els assientos estiguin bé, que l'experiència general sigui correcta, que la tarifa de preus també sigui actualitzada i estigui visible, etc etc.
1: I pot qualsevol cavall formar part d'aquesta unitat o també teniu segons quins requisits?
2: El primer requisit és que siguin de pura raça, tant mallorquina com espanyola. I el segon requisit, que estan damunt del plec de condicions que se solen fer, és que siguin capaços de aguantar la pressió, o sigui, pensa que aquest cavall sortiran per Palma, sortiran a processons, sortiran a llocs on hi hagi molta gent cridant, han de poder aguantar, se li fan unes proves, se li s'entrena, si serveixen, se queden, si no serveixen, se retornen als propietaris.

0: És important entendre que els cavalls són animals de pressa. Què vol dir això? Vol dir que el seu instint, la seva naturalesa, és escapar de qualsevol estímul que per ells sigui desconegut. Bosses de plàstic que se mouen per el vent, una caça tirada en terra, un nin cridant... Qualsevol cosa pot ser un indicador d'alarma per a aquests animals. Per aquest motiu, els entrenaments a la unitat de la policia muntada han d'estar adaptats a les situacions que se podran trobar després en el seu dia a dia.
1: Com és un entreno amb un cavall aquí a la policia muntada? No deu ser igual que un entreno d'una persona aficionada?
2: No, nosaltres seguim un entrenament similar, no tan exhaustiu com Policia Nacional, però si se tracta de que el cavall s'acostumi a estímuls que potser una persona aficionada no trobarà, no el mateix a un club que aquí que han de patrullar per de fora. Se li s'ensenya a comptar el renou de tambors, petardos, cots, crits, etc. Se li s'ensenya a pujar a ceres, a fins i tot a estar de vora un autobús. Ara, per exemple, aprofitant el bus turístic quan és per edat, nosaltres anem al cavall i ens posaran de vora, i, bueno, i a poc a poc s'acostumen a rebre aquests estímuls.
1: I cada cavall està assignat a un agent o van canviant?
2: Lo ideal és que cada cavall estigui assignat un agent. Ara, tenim un cert dèficit de personal i anant rotant, però sempre hi ha els que dues més vegades que un altre.
3: Mira, cada dia els cavalls han de sortir, perquè són animals, que han de sortir, s'han de moure, perquè si no, malament per ells. I normalment sortim, ara que fa molta calor, sortim abans, a les 8 ens posam i fem, pues, això, millor entre una hora i una hora i mitja d'entreno, de fer un pot de picadero, ensenyar-li a fer quatre exercicis, que també va molt bé per la mobilitat del cavall, i així ell després ja estem més tranquils per anar a Palma.
0: I acabant d'escoltar a l'oficial de Metro Fletxes per saber què hem de fer quan ens trobem a la policia muntada.
1: Com ha d'actuar una persona quan veu la policia muntada? Se pot acostar, els pot saludar, com bé que mantingui distància, què ha de fer?
4: Sí, no, precisament la principal funció que estem fent és presencial, o sigui, donar una imatge de la policia amb una unitat que és especial. I sí, venen cada dia a fer fotos, un munt de gent i nins i de tot. És part de la feina de la muntada.

0: I com ja han comentat abans, tots els cavalls que tenen són de pura raça.
1: Nosaltres aquí tenim cavall de pura raça. Tenim 4 de pura raça mallorquina i 7 de pura raça espanyola. De raça mallorquina els coneixem perquè tots són de color negre. Només perquè siguin de pura raça han de ser negres i només poden tenir en el front una clapa blanca, però si tenen ja clapes o manxes a les potes ja no se consideren de pura raça mallorquina. The next generation
0: will be here. Què passa quan jubila un cavall?
1: Bueno, els cavalls hi ha diverses alternatives. Primer s'intenta que s'ho quedi el policia que ho ha tingut assignat tota la seva vida, i si no, pues, se fa una donació o qualque particular que estigui interessat en ells.
0: En quina edat normalment se sol jubilar un cavall?
1: Això depèn del cavall. El cavall sol durar entre 20 i pico 30 anys de vida, més o menys, però això depèn de cada cavall.

0: Sí, m'agradaria afegir que nosaltres som la cara amable de la policia. Nosaltres anem a un acte, anem a les parts de la mà, estem patrullant per el centre i sempre s'atraca gent. Estem quiets a un lloc, ve la gent, toca, demana per tocar el cavall, per interactuar, i aquesta imatge positiva crec que reforça molt a la policia local.
1: Recordem que han xerrat amb l'oficial Demetrio Fletxas i el subinspector Joan Ginard de la Policia Muntada de Palma. Moltes gràcies per obrir-nos les portes en un món del cavall en aquest àmbit.

Idò molt bé aquesta trobada amb la policia muntada de Palma. Avui coneixem un poquet més aquesta part de la policia, avui que han triat la paraula cavall com a eix conductor d'aquest programa. Començam, de fet, ara amb una cançó, seguim amb una cançó que té com a protagonista la guitarra, perquè sempre han fet bona combinació amb el cavall. El cavall, que és aquest animal conegut per la seva força, per la seva elegància, mos ho deia abans en Tolo dels cavalls menorquins, i per la seva noblesa. Característiques que cada vegada més es reforcen. Basta veure, i ho heu escoltat, aquest cavall de pura raça menorquina que sempre surt a totes les festes d'estiu, i també els cavalls de pura raça mallorquina i espanyola, amb els quals la policia muntada de Palma controla els carrers.

0: Ell nom José és de Colòmbia i ha gaudit d'un món du que vaig durant molt de temps.
1: Ah, yo disfruté mucho de eso porque me tocó amansar muchos caballos y mulas, mulas. Me tocó con mi padre amansando mulas, levantando mulas y amansándolas, y arriando, cargando en ellas. Harto me crié en eso.
0: Ell mateix mos explica la diferència entre fer feina amb una mula i un cavall, perquè, tot i que és vera que les mules i les someres són ben caparrudes, també se diferencien per ser més vives.
1: Pero la mula es más inteligente. El caballo pasa por aquí y hay un hoyo y se puede hundir ahí. Sí, cómo no. Pero la mula no. La mula llega y olfatea y da la vuelta. La mula no se atasca ahí. El caballo sí se puede atascar. Sí. Yo todo eso me tocó, lo conocí bien. Ayúdalo a salir. Sí. Bueno, tantas aventuras tuve con los animales, muchas aventuras, sí.
0: I entre totes aquestes aventures que ell ha viscut, mos n'ha contat una que diu que mai oblidarà. José recorda una vegada que va tenir una caiguda perillosa amb un cavall blanc. Ell va quedar tombat en terra i el cavall va col·locar una pata damunt el seu pit. Mos contava que en aquell moment l'animal se podria haver recolzat damunt, però va decidir cossejar per no fer-li mal.
1: Cuando fue a dar el paso para dejarme allí y no se afianzó en mí. Cuando él se me pone el casco para dar el paso, pues me estripa, me revienta. No, no se afianzó. Y cogió así y entonces dio el otro el salto. Eso, y no se me olvida a mí eso, no, no me olvida.
0: Una història de pel·lícula que ha quedat gravada en el seu cor. I és que per les pel·lícules els cavalls també serveixen. Anem ara amb el periodista Toni Camps, que ens xerrarà sobre aquest tema amb més detall.
2: Entre avui i demà, paraules de pel·lícula amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
3: Toni Camps, com estàs? Benvingut a Catela.
4: Molt bé.
3: Que bé tenir-te aquesta temporada.
4: Ara m'ha com emocionat i tot.
3: T'ha botat el cor?
4: Sí. Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. M'ha anat a cavall, ara.
3: Molt bé, sí,
4: t'anava a dir. Lo tengo al galope.
3: Al galope tens aquest coret, perquè avui hem pensat en tu, amb aquesta paraula tan cinematogràfica, a veure per on ens duies, que és cavall.
4: És que n'hi ha moltíssim de cavalls en el cinema, és que n'hi ha tants, i tens els animals, aquells que signifiquen fugir, encara que sigui amb una addicció, de les figures del joc d'estratègia, fins i tot els superherois poden ser cavalls, sí, o cavallers.
3: Molt bé, tenim de tot.
4: Sí.
3: I per, vinga, tu tens una missió, que diria aquell, i
4: és I'm on a mission.
3: Sí, és que és triar-ne 4 o 5, vull dir, per on començam de tot aquest univers cinematogràfic?
4: Jo crec que hem de començar per un senyor que és un clàssic, sí. Ell mateix, que va voler fer una pel·lícula èpica sobre el triomf de la voluntat, l'amor i l'esperit de superació en qualsevol circumstància, i que per això va utilitzar la història d'un nin i d'un cavall. I aquest senyor nomia Steven Spielberg.
5: ¿Te imaginas pasar por una guerra y saber que no puedes detenerte? Tienes que mirar siempre hacia adelante o no volverás a casa.
3: Vinga, ja la veuria només amb aquesta música.
4: Clar, és que tens John Williams, clar. Steven Spielberg, ja està. O sigui,
3: ja està, ja ara mateix ja la veuria.
4: Primera Guerra Mundial, Dali!
3: I he de dir que no l'he vista.
4: No,
3: any 2011. Bé, tu conta, sí, conta, de què va.
4: És història del fill d'un granger que un dia neix,

0: veu néixer un poltre i mantén aquesta, aquesta relació molt intensa amb, amb aquest cavall. Però la Primera Guerra Mundial obliga a vendre el cavall perquè la família s'aquesta sense dos bés i l'envien a la guerra i a partir d'aquí la seva vida se romp en mil trossos i comença una fugida cap endavant per anar a cercar aquest cavall i el cavall també una fugida cap endavant per anar a cercar en aquest jove una altra vegada, per tornar-se a retrobar. Bàsicament, històries d'ells dos que s'han de trobar una altra vegada.
1: El cavall també, com a protagonista.
0: Sí, el cavall cor, de fet, en un moment donat que diuen han trobat un cavall desbocat al mig
1: de la batalla.
0: Al mig de la batalla. I com era? Diu, era així. Oh, diu, és el meu, no? Perquè se tornen a trobar. Se diu Cavallo de batalla, és una pel·lícula del 2011, i sí que es vera que Spielberg, que és un gran director i la seva tècnica és perfecta, a més, és un plaer veure Emily Watson i a Peter Mulan com a dos dels protagonistes secundaris d'aquesta pel·li. Tot funciona a la perfecció, però funciona tan a la perfecció i és tan absolutament èpic que t'oblides que a vegades Spielberg s'oblida que aquestes fórmules, quan els has utilitzades moltes vegades, deixen d'emocionar i tornen una miqueta òbvies. No? I és això el que li passa un poc en aquesta pel·lícula. Per això no havia sentit parlar d'ella, perquè va passar sense pena ni glòria per cartellera. I només direm, home, és un plaer, vull dir, com sempre. Spielberg, John Williams, un cavall corrent sota la Primera Guerra Mundial, filmada per Spielberg, que vols, que surti malament.
1: No.
0: Lo que passa és que, diguem que no és la millor pel·lícula del director d'ET.
1: Val, però és que els genis no poden estar fent genialitats
0: tot el dia.
1: Vinga, anem en la segona proposta. Digues.
0: Direm que cavall és la manera que deien que també s'utilitza per dir-li a una droga, que és heroïna, no? Que és el nom de la droga, del títol d'aquesta pel·lícula de l'any 2005. Però no és una pel·lícula sobre una substància, sinó una pel·lícula sobre el que provoca aquesta substància i el que va provocar a la època dels anys 80 a Espanya.
2: ¿Pero de dónde sacaste que esto es para nuestros hijos? ¿Y para quién es? Aquí no damos privilegios. A los enfermos los eligen los terapeutas, no nosotros. Y nuestros hijos no reúnen el perfil.
3: ¿Pero qué perfil?
2: Hazte a la idea. No quieren rehabilitarse. Ni tus hijos ni el mío van a entrar en este taller.
3: No me estás hablando, en serio.
2: Podemos intentarlo en cualquier otro centro. Desde luego aquí no. Al menos mientras siga enganchado.
1: ¿Qué sentim? Toni, quina és aquesta història?
0: Aquesta heroïna és història sobre les mares dels gallecs que varen caure s'addicció a les drogues i que lluitaren contra el sistema, la policia, contra els jutges, els medis de comunicació i sobretot els narcotraficants per aconseguir tancar-los a tots i acabar amb un problema que avui en dia encara no s'ha solucionat. Adriana Ozores se'n va dur el Goya a la millor actriu en aquest drama que tal vegada cau una mica massa en els tòpics, però ho fa per retratar quasi per tots els públics un món on ningú quedava lliure de sofrir les seves conseqüències. És una versió una miqueta edulcorada, ja que dir-ho, encara que necessària de lo que se van poder veure la sèrie Narcos en el moment en què les mares comencen a lluitar contra els narcotraficants. Pues és exactament el mateix, conta exactament la mateixa història 20 anys abans de la sèrie, de la sèrie Narcos i protagonitzada per una absolutament meravellosa Adriana Ozores en aquesta pel·lícula de Gerardo Herrero. Jo crec que són absolutament necessàries aquestes pel·lis. Han de ser.
1: Sí. I les podem anar recordant com aquesta que mos dius ara, aquesta tercera pel·lícula.
0: Sí. Hi ha moltes pel·lícules que et parlen del cavall com a droga i fins i tot de forma transversal, però n'hi ha poques com aquesta que parlen de moltíssimes coses.
4: ¿No extrañas? ¿Nunca te dieron ganas de volver?
5: Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués.
1: Que acabamos de escoltar, ¿quién es esa historia?
0: Martín H. és història d'un pare i un fill que no s'han vist en molt d'anys, però que se retroben perquè a el fill li agrada massa les drogues, concretament l'heroïna, el cavall. Això és el que utilitza Adolfo Aristarain, que després de ser magistral Un lugar en el mundo, repeteix amb Federico Lupi i Cecilia Roth en una pel·lícula magnífica que deixa frases, pensaments i idees tan incendiàries com possibles i tan impossibles com escandaloses. Jo crec que és d'aquests guions que se converteixen automàticament en dogma i que te peguen un cop de puny en tots els estómacs d'aquestes pel·lis que a mi m'agraden, que te passes tot el temps escoltant-los dient, mare de Déu, que savis que són aquests personatges. És magnífic. És un tros de vida, supervivència, enfonsament, amistat, autodestrucció, amor i mort en una hora i mitja de sabidoria i de sa raó per la qual el cinema és un art, perquè s'implica. A més, tenim Federico Lupi, ja. Cecilia Roth, Eusebio Subiela i
1: Poncela,
0: perdó,
1: i
0: en Juan Diego Botto,
1: que és H.
0: Que és H. Martín H. Sí. I ell diu, ¿cómo H? Diu, sí, H de hijo. Diu, H de hijo. Diu, la H, que no sé, és una palabra muda. I encima la pones entre parèntesis. Diu, és que vols anul·lar el teu fill total i absolutament. És que és brutal. Tota la pel·lícula és brutal.
1: Boníssima. Brutal. I també per tornar a veure 1997, per recordar o per veure per primera vegada, sí, que sí. Això és el bo que té aquesta secció, que segurament vos descobreix moltes pel·lícules. Aquesta no és un descobriment, però tot
0: no és un descobriment, perquè no podem parlar de cavalls sense parlar del cavall de Troia, i no podem parlar del cavall de Troia sense parlar de la pel·lícula més ambiciosa dels darrers anys.
6: Jo podria ocupar el trono.
7: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odiseo. ¿Acaso crees que la vida volverá a ser como antes? Ese mundo ya no existe.
0: Efectivament, això és La Odissea de Christopher Nolan. Una producció tan descomunal com física i expansiva, que perquè no només se tracta d'anar contant històries, sinó de fer-ho en els millors mitjans possibles i de la forma més perfecta possible. Aquesta és precisament la forma que té Christopher Nolan de veure el cinema. Un home que transforma un cavaller fosc, sí, que dèiem en el principi, no? Com Batman, amb una trilogia de cinema amb majúscules, perquè El Caballero Oscuro és absolutament brutal, vull dir, a mi m'apareix de les millors adaptacions d'un còmic o d'un superheroi en el món del cinema, i narra, a més, narrar una epopeia amb una violència que te deixa sense alè. Amb un repartiment que recorda en els de les grans superproduccions, com Cleopatra, com Ben-Hur, explica el viatge de tornada d'Ulisses a Ítaca després de la guerra de Troia, amb una, jo crec que, de les millors descripcions de regal enverinat del cavall, que a més és real. O sigui, aquells homes
1: no?
0: allà de dins, sí. Aquell cavall sense poder orinar, suant amb aquella punyetera calor que fa allà, que se tenen el cap d'una davant els peus de l'altra i el cul teu de damunt aquí que no pots ni respirar. És que és magnífica. Magnífica. És una pel·lícula molt física tota. Molt violenta, molt emocionant i plena de detalls per analitzar vista una altra vegada. Perquè, a més, passa d'un lloc a l'altre amb tanta facilitat que les 3 hores i quart fan que no te n'adonis que subratlla d'haver en el nou una manera d'entendre i de fer cinema que et s'ha de Christopher.
1: 3 hores i quart se pot... me'n puc donar hamburguesa, no?
0: Te'n pot dur el que vulguis. No, en sèrio, que és una...
1: Sí, no, t'acrec.
0: O sigui, quan t'ha acabat la pel·lícula dius, ja està?
1: Ja està. 3 hores i quart, no sé si des de lo que el viento... del lloc que el vent s'endú bé...
0: No, Titanic.
1: Titanic, cert.
0: Ah, perdona, El Senyor dels Anells.
1: No l'he vist, però...
0: I ara se va estrenar fa un parell de mesos, se va estrenar la versió definitiva de Kill Bill, que eren 4 hores i 20 minuts.
1: Mare de Déu. Per això és cinema, i el cinema mos enganxa, i en Toni Camps també mos enganxa. Així que fins a la propera ocasió, Toni Camps.
0: Salut i cinema.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Sí,
2: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
1: Què saps?
2: No has de venir a presentar el programa?
1: Quan?
2: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
1: Ja me toca. Ja estan arribats també els mesos de vacacions.
2: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
1: I prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
3: El Diari de Menorca, segons alguns articles, informava de la saturació hospitalària i de la por que aquelles febres i malalties contagioses se poguessin estendre a la població.
4: En Joan de ballar altra vegada pel tronc de la favera. Plora que plora. Ja no va trobar possessió. Ni casa, ni barraca, i va haver de tornar a viure dins la guerra.
5: En Joan de fugir, i doncs, se va acostar allà fos el que fos. I de sobte, l'objecte se va esvair davant els seus ulls.
6: És que jo crec que aquí el resum seria que els humans, com a espècie, no tenim remei.
0: Font de Misteris, amb Xema Font, a IB3 Ràdio, diumenge a les 11 del vespre.

0: D'un dia de tardor i juny cortes, tu te'n vares anar a Jardí Botànic amb l'estiu?
1: Sí, sí, sí, amb l'estiu, que pegava bé el sol.
0: En l'estiu de ple, o pràcticament, perquè la calor no baixa, però ja som oficialment a la tardor.
1: Sí, sí, sí, i vaig anar a l'estiu, però hi seguim tornant cada setmana, entre avui i demà, com cada dimarts, i la planta que avui ens explica la coordinadora d'aquest Jardí Botànic de Solla, la Magdalena Vicenç, precisament fa fruit per la tardor. Avui xerram de l'eritja, però no de l'eritja comú, d'aquesta que creix en els torrents i que s'enfila, que aquesta no és endèmica, sinó xerram d'una possible varietat endèmica que encara no està reconeguda per la nomenclatura oficial. Ara ho escoltam. Les bruixes, una música grotesca. Magdalena Vicenç, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Què és el que estan mirant aquí?
2: Aquí estan mirant l'eritja. Aquesta és l'eritja... Esmilat àspera, forma baleàrica, no acceptada científicament, perquè li diuen a tot esmilat àspera. Nosaltres aquí a Balears tenim les dues. Per dins el torrent trobam una eritja enfiladissa i per la muntanya trobam una forma de eritja que s'ha hagut d'adaptar en les rossegueres, en els penya-segats, sobretot a les rossegueres, i ha perdut fua, quasi no té fues.
1: Sí, no en té quasi.
2: I s'ha transformat en un petit coixinet espinós, també.
1: Sí, se nota bastant la diferència perquè és això, aquesta té les fues així com a corbades i aquesta pues, no sí. Tant, però és com a la tija.
2: S'esmilats en si, s'esmilats espera, és una enfiladissa. És a dir, s'esmilats vol dir una nimfa que se va transformar en una planta enfiladissa. Mm. Això és grets, que tenen sí. Molta imaginació. I d'aquí li ve el nom, esmilats. I bueno, aquesta s'enredadera la trobem per dins els torrents. És molt fàcil de trobar una eritja... està emboada sempre en sorbetgers, en sorbetgers que fan mores, que no tenen rescabors, una altra família, trobam eritja també. I l'eritja baleàrica la trobam a rossegueres, perquè és una planta que ha hagut d'adaptar-se a un ambient que no és tan humit, ha perdut la capacitat d'enfilar-se, s'ha reduït, i ha perdut les fues, fa la fotosíntesi per les tiges, sí que de vegades té qualque fua petita, però molt petita, fa la fotosíntesi per les tiges, que són verdes, com veiem, i ha adoptat aquesta forma de coixinat espinós per aguantar, com han dit abans, la temperatura, un ambient d'arrosseguera per resistir un terreny pedregós i en pendent, i també perquè els herbívors no se la mengin,
1: doncs
2: té espines... Ara, els dispersors, ara en la tardor té fruits, fa unes
1: sí,
2: boies...
1: Sí, anava just a demanar-te, que fruits com boietes vermelles i tal, no aptes per consum humà, o sí?
2: No, però aptes pels ocells, són un menjar excel·lent pels ocells, ara són vermells i després tornen negres, i la seva manera de dispersar-se precisament són els ocells que se mengen. Aquests fruits venen d'una flor molt, molt aromàtica. És una flor molt petita, que fa en primavera, i que, si l'ensumes, és molt aromàtica. És a dir, vol atreure, és a dir, raquítica que se planta ha inventat una manera de treure els pol·linitzadors fent un aroma molt agradable.
1: Clar, si les flors són petites no ho fa tant en color, sinó en l'olorosa que és.
2: En l'olorosa, sí. Sí, i aquesta planta la trobam a totes les illes, és un endemisme... Bueno, s'esmilat àspera, aquesta que trobam per dins del torrent, no és endèmica. L'endemisme seria qui s'ha format a les nostres rossegueres,
1: sí.
2: Que és aquesta rara.
1: I just te volia demanar, perquè clar, has comentat que s'esmilat àspera, s'eritja, diguem, que endèmica, no està reconeguda com una espècie, bé, com una varietat.
2: Ha passat per diverses fases, de vegades l'han considerada com a varietat o com a subespècie, però actualment en els darrers articles de nomenclatura no se la considera com a una varietat baleàrica. Jo suposo que a la llarga es faran estudi genètic, cosa que a Pentura no s'han fet. Nosaltres aquí en el jardí tenim les dues sembrades el mateix dia de llavor, perquè una cosa que te diuen és, no, si la sembres en un jardí i li dones les mateixes condicions, s'eritja de Balears, li surten unes fues enormes i s'enfila. No. Si les sembres en el jardí de llavor en les mateixes condicions, tu has vist on estaven les dues en el mateix lloc,
1: sí,
2: una
1: sí.
2: De vora l'altra, una està enfilada per tota una requilla i ocupa una altura de 4 metres, i l'altra, que tenen les dues 30 anys, que és quan se va a sembrar jardí botànic, l'altra no passa de dos pams i segueix sent així.

0: i el màxim que té són fulletes molt, molt, molt petites.
1: Fulletes molt petites, sí que produeixen les dues el mateix tipus de fruits, els mateixos tipus de flors, són molt semblants, però a la vegada molt diferents.
0: Clar, ja has xerrat d'un estudi genètic. Hi ha d'haver aquest estudi genètic, supòs, perquè sigui considerada diferent.
1: Perquè si la part morfològica no basta, s'ha de recórrer a més diferències genètiques, segurament, i possiblement se pugui arribar a una conclusió de que és una espècie. Aposta en el jardí conservant les espècies per poblacions. És a dir, evidentment aquestes dues formes diferents no se poden mesclar en el banc de llavors com una espècie igual. S'han de mantenir com a separades perquè en el futur segurament són espècies que han evolucionat en diferents ambients i han adoptat diferents formes per viure cada una en el seu ambient.
0: Clar, has comentat, en el banc de llavors les teniu separades, òbviament, per espècie i tal, però també per poblacions,
1: per
0: és a dir, per on...
1: En el banc de llavors tot està separat per poblacions, és a dir, siguin idèntiques o no. Sempre has de posar la coordenada geogràfica de on ho has duit i a l'herbari també, un plat d'herbari de on ho has tret per pura en el seu dia, posant descat de... anys que qualcú estudiï per veure on vivia aquesta planta i com estava i no mesclar les coses, no? Això sempre, en qualsevol banda llavors se fa així.
0: Clar, perquè mai se sap si d'aquí pues, els anys que sigui pues, comencen a trobar variacions i tal perquè són d'entorns diferents.
1: Sí, no, malament no s'accepti, està clar que morfològicament són diferents, en el qual tu li pots anomenar X, però tens dues coses diferents. A nivell de jardineria ja és diferent. No? Una te serveix per cobrir una bardissa i l'altra te serveix per retenir el sol, perquè és una planta que la pots posar a una rosseguera i te retén el sol, perquè té aquesta forma de coixinat i és... A nivell de jardineria ja serveixen per coses diferents. A nivell mèdic, si s'estudiessin aquestes plantes, sí que les seves arrels s'han utilitzades en el seu moment. Hi ha una espècie d'eritja, que no sé ara quin és milats és, que la seva arrel serveix per fer un tipus de cervesa.
0: Ah, oh, wow.
1: Root beer.
0: Ah, sí, clar.
1: És una root beer.
0: Sí.
1: És un esmilats.
0: No sabia.
1: No sé ara de bona és ni quina espècie és, però sí que les seves arrels tenen propietats medicinals. S'hauria d'investigar i comparar, a veure si una i l'altra tenen les mateixes propietats. Això és molt aconseguir molt de projectes i molta feina, però...
0: Sí.
1: De primeres, com encara no ho sabem, nosaltres els aguardem com a dues coses diferents.
0: Clar, són molt de projectes, és molta feina, tant per provar això com per, si de cop i volta resulta que seritja baleàrica, també serveix per fer cervesa.
1: Podria ser, no, mai se sap.
0: Mai se sap. Magdalena Vicens, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Jo he de dir que, havent vist les dues eritges una de vora l'altra, són bastant diferents. A més, si s'aconsegueix provar aquesta diferència i l'Smilax baleàrica és oficialment reconeguda. Mentrestant, li hem de dir adeu a Magdalena Vicens, conservadora del Jardí Botànic de Sóller, però hi tornarem a seguir descobrint la nostra flora endèmica.

0: IB3 Ràdio és entreteniment. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. IB3 Ràdio.
10: Són les 9 i 46 minuts, això és Entre avui i demà, així que ens toca demanar-nos Aina Marc i demà què?
11: Demà és dimecres i com que nosaltres cada dia traiem un micròfon per un carrer, escoltam ara què farà la gent que mos han trobat. Començant, com sempre, amb el que els toca anar a fer feina, que avui tampoc són tants.
12: Demà, primero arrancaré a la mañana paseando mi perro 15 kilómetros, después tornaré y me iré a currar un poco. Y después ya volveré, estaré en Cameva, y ya, no mucho más, y después a la nit, no sé, en dar una vuelta por el centro, y ya está, no mucho más.
13: Pues nada, de momento la misma rutina, de ir al trabajo y pues después llegar y coger a los niños y llevarlo al parque y nada más.
11: I demà unins també van a escola, qualcuns amb més ganes que altres.
14: Vale, jo no sé què ara.
11: Aniràs a escola demà?
14: No.
11: No?
14: No.
11: I com així no aniràs a escola?
14: Perquè ara et menjaré segura. Sí. Segura.
11: I per un cap vespre què faràs?
14: Comer. Dinar.
11: I avui sí que passam a les veus estrella de la secció, totes les persones jubilades que surten a passejar cada dia i que estan encantades de xerrar amb nosaltres sempre.
15: Esto tengo para mañana, no el mismo de todos los días. Me vengo por acá. Cuando viene familia, si no salgo, no tengo tiempo por estar atendiéndolas. Pero de lo contrario, yo no me estoy en la vivienda encerrado. Me vengo y me estoy por aquí.
16: Demà he d'anar a una consulta de Sant Llàcer, a l'hematòlogo, i després lliure, però és que no sé, primer m'he fet anàlisis i després s'ha de veure.
17: Pues mañana haré como casi todos los días. Me voy a la plaza Pedro Grau y me vengo para atrás y me paseo un poco y para casa. Ya está, tengo que andar un poco todos los días.
18: Demà matí faig les feines de la casa, a dinar, i després són baixes quan surto a passejar. Vaig, porto amb les amigues i fins a l'hora d'anar a sopar.
11: I com que encara ja és hora d'anar a sopar, si encara no ho heu fet, ho deixam aquí per avui i tornem demà.
0: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
10: Són les 9 i 50 minuts. Enric Pozo, president de la cooperativa Corda i Poal Cultural i de l'associació El Tauler. Com estàs? Benvingut.
19: Bon vespre, gràcies.
10: Gràcies a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa. Avui hem triat la paraula cavall com a fil conductor d'aquest programa. Si en Enric Pozo li dic cavall, que li ven escap primer de tot?
19: Home, cavall és una de les peces més, diríem, més especials, inclús diuen la més traïdora que hi ha en els taulers d'escacs.
10: Llavors, explica, perquè jo pensava que cada peça ha de tenir la seva importància, però com és aquesta personalitat traïdora del cavall?
19: Home, té, hem de dir que és la peça més antiga que existeix a nivell dels escacs, per començar.
10: Que bo.
19: Com molta gent deu saber, els escacs van començar en el segle VI a la Índia, es diu, i en aquell moment no rebia el nom de Chaturanga, sinó que, rebia el nom de Chaturanga i no d'escacs, volia dir.
10: Sí.
19: I concretament era perquè representava un exèrcit on hi havia la infanteria, que era els peons, la cavalleria, que eren els cavalls, els elefants, que eren els alfis, i els carros eren les torres. Quan te fixes, l'única paraula que s'ha mantingut ha estat el cavall, perquè ja quan parlem d'infanteria i de elefants i carros no existeixen a l'argot dels escacs. I té com a gran particular perquè és l'única peça que bota. Com a cavall que és, pot anar bots tant botant les seves peces com les peces del seu rival. I té una importància perquè és capaç de controlar a moments, si està al mig del tauler, fins a 8 peces. O sigui, podria agafar qualsevol peça d'aquestes 8 que podrien estar de forma, diguem, controlada per el cavall.
10: Val, per tant, el cavall, quan més centrat en el tauler, millor, no?
19: Millor, exacte. O sigui, en el mig pot tenir 8 peces controlades, mentre que si parlem d'un costat, ja només té 2. Si està a un costat, només controla 2 caselles.
10: Clar, i això és l'estratègia d'aquest joc tan fantàstic com són els escacs. Gent com jo, que no saben jugar més que 2 jugadetes, ni idea d'aquestes coses. Però vosaltres que sabeu tots els moviments que hi ha en el voltant d'una peça i el que pot fer una peça segons on està col·locada, el cervell, Enric, deu anar a tope, no?
19: Sí, evidentment. Aquesta peça ja també, ja m'han dit abans, que tenen pànics molt de jugadors, perquè, clar, sobretot en el final, pot haver un moment que te pot fer rei i dama al mateix temps. O sigui, que pot capturar la peça més important. Si li fa rei, i el cavall no té ningú que la pugui atacar, se menja ja automàticament la dama. O sigui, té una potència, i sobretot en el final. En el final són els moments més importants. Hi ha grans jugadors a nivell d'escacs, a nivell mundial, com el que havia estat campió del món en el noruec Magnus Carlsen, o com, per exemple, la millor jugadora dels escacs que va haver la història, que és una húngara, una Judy Polgár, que va ser capaç de guanyar en Kasparov. Una jugada que va ser molt important va ser un sacrifici de doble cavall. Amb aquesta va guanyar en Kasparov, que era impensable. En Kasparov mai se pensava que una dona el pogués guanyar.
10: I va sacrificar els 2 cavalls, que això també se fa, no? Sacrifiques una peça per guanyar-ne una altra superior.
19: Per una altra superior, i en aquest cas per guanyar la partida. Va ser importantíssim aquesta jugada que no s'esperava en Kasparov.
10: Que bo. Enric, te sentim emocionat xerrant d'escacs, però què t'agrada d'aquest joc?
19: Home, aquest joc és un joc que jo el vaig aprendre de petit, de quan era nin, i a més de la passió, és que és un joc que t'ajuda molt a les persones a pensar, a prendre decisions, a saber el que pot pensar el teu contrari, a prendre a perdre, no només a guanyar, a prendre a perdre, i sobretot té una qualitat molt important, que tant poden jugar homes com a dona i poden jugar a qualsevol etat. I això fa que sigui un esport que se juga a milions de persones arreu del món.
10: Ja, i generacions diferents se troben també a cada costat del taulell, no?
19: Sí, sí. Fàcilment, a vegades, per exemple, és un joc que també ho utilitza molt a nivell intergeneracional. Predins, en són nets, en netes, que a un temps sempre guanyaves predir, però ara en nins i en nines, que ja juguen molt escacs a les escoles, en els clubs, ja guanyen fàcilment, ràpidament, en el seu predins.
10: Sí, per cert, jo he dit un parell de vegades taulell, però és tauler, correcte? Tauler és...
19: Estauler.
10: Per tant, han d'aprendre que els escacs també se poden jugar en català, no, Enric?
19: Exacte. El català s'ho diu en català, i nosaltres, per exemple, la nostra associació és un tema fonamental i és aprendre a donar a conèixer tot el que és el lèxic en català. Hi ha moltes paraules que la gent utilitzant moltíssimes castellà, com per exemple dir tablero o per exemple dir jaque. Per exemple, jaque no existeix a nivell de català, se diu escacs.
10: Sí.
19: I quan fas armat, dius escacs mat. O sigui, hi ha moltes paraules que tenen la simbiologia correcta a nivell de català i que hem après molt a nivell de castellà. I dins del Toler hem treballat molt això i inclús han creat diferents pictogrames i diferents quadernets perquè els lotes de les illes coneguin la nomenclatura a nivell de català.
10: I des d'aquesta associació donen classes per totes les edats, teniu un mes de novembre que prepareu una bona jornada i torneig d'escacs internacional femení, també tornejos escolars, vull dir, no atureu. Aquí se'n va el temps, Enric, així que un poc ràpid de demanar que fa un home com tu abans d'anar a dormir si tens algun costum especial.
19: Hombre, jo sempre, com a costum especial, sempre m'agrada acabar llegint un llibre. No?
10: I saps que necessitem ara per acabar de baixar la barrera fins demà una cançó. Quina mos proposes? Quina t'agradaria escoltar?
19: Jo vos proposo una de les cançons més emblemàtiques d'en Bob Dylan,
10: sí,
19: que a més té una gran actualitat avui en dia, perquè malgrat que ell la va composar a l'any 60-62,
10: sí,
19: i que era Blowing in the Wind, i que tenia una relació amb tres temes que avui són molt candents. Un primer, que és la guerra, en aquest cas era la guerra de Vietnam, però continuem amb molt...
10: Ui, ara te perdia, Enric. Ara, sí, sí, vale, sí, ara te sent.
19: Parlava de la guerra del Vietnam, parlava també de racisme, en aquest cas seria tot el tema d'immigració, i parlava també de que moltes persones... que ho diu el vent se duu les paraules i moltes persones miren a un costat.
10: Idò, amb aquesta cançó i amb el seu missatge que mos ha traslladat en Enric Pozo, president de la cooperativa Corda i Poal Cultura i de l'associació El Tauler, avui que parlaven de cavall, no podíem evitar parlar amb tu dels escacs. Enric, moltíssimes gràcies i bona nit.
19: Bona nit i gràcies a vosaltres.
4: Yes, and how many years can a mountain...
9: Entre avui i demà, Aracel i Bosch.
4: It is washed to the sea. Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't...

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. El rei Felip VI demana més col·laboració a la Unió Europea per reforçar les fronteres davant la crisi migratòria a Ceuta. Ha qualificat l'entrada massiva de migrants a finals de juliol d'una violació de la frontera inacceptable. Una frontera que ha recordat que és de tots. Són paraules del rei en un discurs al sopar de gala al Palau Reial amb motiu de la visita d'estat d'Emmanuel Macron.
2: Lo acontecido en Ceuta este verano, la intrusión masiva de decenas de miles de personas violando una frontera española, que es también una frontera europea, es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo desde el punto de vista de seguridad y de orden público y humanitario. Es una situación que debe tener como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los Estados miembros.
1: De fet, sobre Ceuta continua oberta la investigació sobre l'entrada massiva a l'Audiència Nacional. Demà serà el torn de declarar com a testimoni del president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives. L'incendi mortal de Casa Lola a Eivissa podria haver sigut intencionat. Aquesta és una de les hipòtesis de la investigació de la Guàrdia Civil per esclarir el foc que diumenge va costar-li la vida a un home de 48 anys. De moment es mantenen obertes totes les hipòtesis, tot i que segons els primers indicis no es descarta la via criminal. I encara en crònica de successos, una turista britànica de 81 anys ha mort ofegada a la platja de Seran el Gros de Sant Joan de Labritja. Els socorristes i els equips d'emergències li han practicat maniobres de reanimació, tot i que no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona estava de vacances en un hotel de la zona. Aquest vespre continuarà l'acampada a la plaça d'Espanya de Palma en contra de l'especulació en defensa del dret a l'habitatge. Els manifestants també plantegen allargar les reivindicacions durant el cap de setmana. En una assemblea celebrada avui, han posat damunt la taula l'opció de noves protestes. També reclamen que es tinguin en compte les particularitats de les Balears.
3: Realment no s'ha tingut en compte la realitat de les diferents comunitats autònomes, perquè se parla molt de fons voltors, quan realment a Mallorca són famílies, i també perquè considerem que és necessari que se mobilitzi a la gent jove, a la gent major i que escoltin el poble.
1: Una acampada que també continua a la Puerta del Sol a Madrid i que arriba també a Barcelona. Centenars de persones dormiran avui a la plaça de Catalunya. Tot això mentre el govern ha aprovat dos decrets d'habitatge, el dia en què també hem sabut que Mari Carmen ha acceptat l'acord amb Urba Gestión per tornar a casa seva. A Menorca, els taxistes desconvoquen l'aturada indefinida que tenien prevista a partir de demà. Ens ho explica Cristina Tomàs.
4: Han arribat a un acord aquest dimarts capvespre amb el Consell de Menorca, que es compromet a revisar les tarifes del servei en funció de l'evolució dels costos. Els taxistes denuncien que els preus estan congelats des de fa anys i que ja no cobreixen l'augment del combustible ni tampoc del manteniment. Asseguren que aquesta situació els ha provocat pèrdues d'atenció entre un 20 i un 25%. Sentim Jordi Gaona, representant de l'agrupació d'autotaxis de Menorca.
5: Lo que se refiere a actualización de las tarifas como tal, desde hace 13 años no se han subido, o sea, no se han modificado. ¿Esto qué conlleva? Que tal como se han puesto los precios actuales en todos los aspectos, a nivel de mantenimiento del vehículo, de empresa, de gestión de la empresa, de nóminas, de chofer y más inri, el gasoil está por las nubes, es insostenible a día de hoy.
4: L'aturada que estava prevista a partir d'aquest dimecres i que ha quedat desconvocada havia de limitar serveis com les telefonades o la recollida de passatgers al carrer.
1: Amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu avui a l'aviador de recapítol de la nostra secció d'arquitectura i molta lectura recomanada? Comencem.

0: L'arquitecta Cristina Llorente tanca avui la seva col·laboració actual amb el programa. De fet, des dels inicis de l'Aviador ens ha parlat d'arquitectura, d'urbanisme i també de la seva relació amb les persones. Ara començarà una nova etapa professional per la qual li desitjam molta de sort i esperam retrobar-la molt aviat o més endavant. Després de conversar amb ella, rebrem a la llibretera Maria Cuenetti la seva secció literària Galerada. I per acabar, coneixerem una mica més l'altre copropietari de la llibreria Lluna de Palmes, en Lluc Cuenet, el germà de la Maria.
1: I tot plegat amb Miquel Àngel Fiol, el control de la tècnica.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I efectivament, avui arribem al final d'una etapa en aquesta secció que han dedicat durant 2 anys a l'arquitectura, l'urbanisme, els paisatges i, sobretot, a les persones.

0: said, in that case, I'll have room with Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people.
1: Cristina, ¿cómo estás?
2: Idò, quasi m'heu fet plorar amb aquesta presentació, m'ho fa molta pena.
1: Les tenim de més emotives,
2: ja,
1: entre la plantilla de les emotives mitjanceres. Dos anys, després repassarem conceptes clau que han transitat per aquesta secció durant aquest temps, però ens quedava tancar la secció de la setmana passada, en la qual parlàvem d'aigua, de jardins, de tot allò que poden oferir les ciutats, vinculat precisament a això, no? Per exemple, a les pluges.
2: Sí, xerràvem d'aquell concepte de ciutat esponja i havíem acabat xerrant de la importància de que l'aigua entrés dins el sol, no? que la ciutat absorbís aquesta aigua que cau de la pluja, i d'aquí precisament aquest concepte de ciutat esponja, no? Que la ciutat se converteixi en aquest element que absorbeix tota aquesta aigua, per una banda per evitar les inundacions que hem estat veient en aquests darrers mesos, però per l'altra banda també per un tema d'aprofitament de recursos. Dèiem ja l'altre dia que hem de tenir molt en compte que Balears és un territori que no té rius, que mos abastim en gran part a través dels aqüífers que s'alimenten per l'aigua subterrània, i per això és tan important emplear la infiltració natural com a eina, com a via, per recarregar aquests aqüífers, no? En comptes d'intentar eliminar l'aigua tan ràpidament com sigui possible, com ho feim ara, que escapen el clavegram i llavors finalment a la mà, de tal manera que tota aquesta aigua l'estem tudant, no? Però clar, què passa quan xerrem de zones verdes? Hem d'anar alerta perquè de vegades una zona verda no implica necessàriament permeabilitat, no? Podem, per exemple, les places, fins i tot les rodones, se compten en el planejament com a espais lliures verds, com a zones verdes, i clar, això és de qualque manera un engany, no? Ens estem enganant perquè estem incorporant com tots aquests metres quadrats de superfície verda en aquesta xarxa, entre cometes, verdes de la ciutat, quan en realitat no ho estan, no? Per exemple, el cas de places i parcs sobre aparcaments soterranis. Tenim com a exemple a Palmes, part de les estacions, o es part de la mà, i ara me'n ve una altra, per exemple, Formentera, que seria la plaça Europa, que és una plaça enorme, però que també està damunt un aparcament, no? Per tant, en aquests parcs, en aquestes places, hi poden fer jardineres elevades i on poden plantar arbres i arbustives, però davall en realitat no hi haurà terreny natural, sinó que hi haurà formigó, no? Perquè hi ha aquests aparcaments. De tal manera que l'aigua de la pluja no l'estan retenint, aquell queda dins la jardinera i la tornem a abocar directament en el clavegram, i per tant hem de distingir aquí aquest conceptes de verd i de permeabilitat, per una altra banda, no? Perquè no són exactament el mateix, no? Clar, un arbre plantat sobre un pàrquing dins una d'aquestes jardineres elevades pot arribar a fer ombra, això no direm que no, però clar, les seves arrels estan condicionades en el volum de terra, en el volum de sol disponible, i hem de comptar que més o manco la copa que mos farà l'arbre tindrà el mateix volum que les arrels que pot desenvolupar. Clar, clar, cas d'aparcaments soterrats, quan qualcú mos ve en un projecte que mos diu, bé, en aquest solar que tenim aquí tindrem un aparcament soterrat i a damunt una plaça o un parc. Clar, la primera idea és que pot sortir malament, no? Ho tenim tot, tenim lloc on aparcar i tenim un espai lliure verd. Però aquí darrere hauria d'haver una reflexió de què és allò que necessitem realment, no? I podríem pensar en que és vera que, tot i que ja sabeu que jo soc molt partidària d'anar fent desaparèixer els cotxes de la ciutat, però els cotxes han de ser realistes, ara per ara hi són, per tant els han de col·locar a qualque banda, però podem emprar espais que de qualque manera ja estan condemnats, no?, per guardar aquestes màquines en ses que mos movem els humans, no? Per exemple, podríem pensar en que els aparcaments soterrats poden anar davall ses calçades, on sigui possible, perquè davall ses calçades hi ha moltíssims de subministraments, però també podrien anar davall els nous equipaments que se facin. Per exemple, cada vegada que se fa una escola, cada vegada que se fa un institut, cada vegada que se fa, millor un hospital, que se'n fa en manco, no? Però a davall, per què no col·locam un gran aparcament soterrani si tanmateix ja estan condemnant aquests espais, no? Per tant, a partir d'aquí ens podrien demanar quant de verd necessita una ciutat, no? Bé, resulta que l'OMS recomana 9 metres quadrats d'espai verd per habitant, recordem que això és només una recomanació, no és cap legislació, i per altra banda...
1: L'Organització Mundial de la Salut.
2: Exacte. Per altra banda, l'Agència Europea del Medi Ambient recomana, no ho fa per metres quadrats, no ho fa per superfície, sinó que recomana que hi hagi accés a una hectàrea d'espai verd públic a menys de 300 metres de casa. Clar, això és molt important, perquè la proximitat d'aquestes àrees verdes l'hem de tenir molt en compte, no només dir per cada habitant molt surten tant de metres quadrats de verd, sinó com feim per arribar en aquests espais verds, no? Si són accessibles, si els tenim a prop, si estan ben connectats els uns amb els altres i de quina manera també arribam en aquests espais verds, no? Perquè, clar, diguem que imagina que tenim 100 metres quadrats de parc per nosaltres tots sols, però que estan a un quilòmetre de casa, i d'això no té el mateix valor per la vida quotidiana que un espai verd més petitó, però molt més a prop. No? Uh-huh. Què està passant ara a les nostres ciutats? Idò, per posar l'exemple de Palma, ara mateix tenim 3,6 metres quadrats d'espais verds per habitant. Mal.
1: Estem molt lluny de la recomanació de
2: l'OMS. Molt
1: de
2: lluny, no? I a més, alerta amb allò que he dit abans, que dins aquest espai verd estem comptant rotondes, per exemple, no?
1: Es camp de futbol de gesp artificial, no, eh? No, fins aquí no s'atreveixen.
2: Bueno, i ara que dius gesp artificial, aquesta intervenció meravellosa que s'ha fet a la rodona de davant Son Fusteret, que l'han omplit de gesp artificial, també se comptabilitza com espai verd, no? Quan la gesp artificial és un material fet de plàstic que en el sol pot arribar a assolir entre 60 i 70 graus. Val? Per tant, sí. Això de verd i molt manco de permeable...
1: En té poc,
2: exacte. Què passa en les previsions, no? El nou Pla General de Palma, que recordem que no s'ha aprovat en la seva totalitat, plantejava elevar aquests espais lliures generals, no? Passar a 10 metres quadrats d'espais lliures per habitant. Uh-huh. Mentre que a Mahó, el Pla General calculava uns 12,5 metres quadrats per habitant com a estàndard, i en el cas d'Eivissa, el diagnòstic de l'Agenda Urbana 2030 és de 16 metres quadrats per habitant. Tots aquests números estan bastant per davall la mitjana d'altres territoris espanyols amb igual població. Igualment, recordem, això són recomanacions i no s'han assolit en cap cas. No? Per tant, bé, primer podríem marcar-nos com aquest objectiu d'arribar a les recomanacions que marca la normativa, la planificació, i llavors ja començar a elevar aquestes superfícies, no? Clar, si xerram d'altres ciutats, mos trobam exemples bastant diferents. Per exemple, a Viena, ens trobem que la meitat del terme municipal està ocupat per espais verds, que són parcs, boscos, zones agrícoles, és a dir, espais verds de veres, val? Mentre que dos terços dels habitants de Viena tenen un espai verd públic a menys de 250 metres. Per tant, podríem dir que Viena és la ciutat ideal pel que fa a espais verds dins el nucli urbà. Val? En canvi, si anem a altres ciutats molt més denses i molt més atapeïdes, com Tòquio, per exemple, ens trobem que només tenen uns 5,8 metres quadrats d'espai verd per habitant. Per
1: tant, molt de parcs a Tòquio. Molt de parcs i molt grans, però també molta gent. I molt de ciment.
2: Per tant, no és només, així com a conclusions de tot això, no és només quants de metres quadrats de verd tenim, sinó Què fan aquests metres quadrats de verd, no? Si realment actuen o si realment contribueixen en aquest concepte de ciutat esponja que dèiem, i quina capacitat té la ciutat per absorbir una pluja intensa, no? Per fer així un recordatori de tot allò que comentàvem la setmana passada, allò que necessitem perquè realment la ciutat sigui aquesta esponja a la que hauria de tendir seria el sòl permeable, serien escocells connectats entre ells, no aquests escocells tan tímids i tan ridículs, podríem dir, no? De 90 per 90 quan hi arriben. Necessitarien també paviments drenants, jardins de pluja, zones inundables, molta més vegetació i que els arbres tinguessin prou sol, prou terra per créixer. I tot això amb una xarxa de drenatge ben pensada. Resulta que Palma és l'única zona que abona una xarxa separativa. La xarxa separativa vol dir que per una banda se recueixen, diguem, les aigües negres, no? Les aigües de rebuig, i per l'altra banda se recueixen les pluvials, és a dir, les pluvials tenen una infraestructura aposta per elles. Uh-huh. I l'única zona de Palma on tenim aquesta infraestructura completa és en el polígon de Sant Castelló. Val? Per tant, crec que seria una bona zona per començar a fer projectes pilot d'aquesta ciutat esponja i començar a mirar què passa si convertim tot aquell asfalt, que en els polígons n'hi ha molt, en zones amb superfícies molt més permeables.
1: Efectivament, i sostenibles. Anem a repassar un poquet conceptes per aquí que no són pocs, que ens han seguit pràcticament cada setmana, no? que hem anat apuntant i aprenent, aquelles coses que hem de tenir en compte, Cris.
2: Bé, doncs, tots aquests dos anys hem xerrat de diferents arquitectures i, bueno, que en el final són totes una mateixa, no? Hem xerrat molt d'arquitectures que curen. No? Aquesta precisament de la ciutat esponja és una arquitectura que cura. I hem xerrat d'aquesta arquitectura que acompanya les cures, hem xerrat de ciutats que se pensen per la gent gran, per els infants, per les dones, i recordem però que no han volgut fer distincions, no han volgut posar moltes etiquetes diferents a ciutats diferents, sinó que en el final allò que han volgut transmetre és que la ciutat ha d'estar pensada per tothom i sobretot per equilibrar oportunitats. Uh-huh. Val?

0: exemple, o de projectes guapos que ens hem anat trobant durant aquests 2 anys, no? Recordaré que vàrem parlar del sindicat de felanits, per exemple, que esperàvem per a veure ben aviat començat aquest projecte, o d'aquell pla per passeig marítim de Palma, per zona de Serenal, no?
1: Sí.
0: Que vàrem augurar aquella victòria de ses arquitectes que finalment va succeir.
1: Va succeir,
0: no?
1: sí, aquell projecte en concret, sí.
0: I hem xerrat de barris concrets, també de barris concrets, d'espais públics concrets. Jo m'he passat molt bé perquè he conegut barris i zones que no coneixia, he pogut parlar amb molta gent que m'ha contat les seves experiències, les seves vivències dins d'aquests barris, i això m'ha demostrat una cosa bé, que ja sabia, no? Però que diguem que l'he corroborat amb aquestes passejades que he fet per anar preparant els programes, que l'arquitectura i les ciutats s'han de caminar, s'ha de xerrar amb la gent, s'ha de conèixer el passat d'aquells llocs, perquè coneixent el passat dels llocs i dels edificis se mos obrin portes i finestres per estimar molt més aquests llocs i per entendre també, no?, de bon venim, no? Jo crec que al final coneixes passat de les ciutats, és com si haver-te xerrar amb el teu predí o amb la teva predina i que te conti d'on vens, no? I crec que això no ho podem perdre de vista, i això ho aconseguim a través de xerrar amb les persones que han trepitjat les ciutats i que coneixen aquests passats.
1: Hem parlat també de referències, no? De referents en el món de l'arquitectura, de l'urbanisme. Jane Jacobs l'hem esmentat molt, no? Ha sortit en molt de capítols com una referència indubtable. Álvar Aalto també, l'arquitecte finès, Lloyd Webber. Hem parlat de Le Corbusier, però no per llançar-li floretes precisament, no? Hem estat un poquet iconoclastes en aquest sentit, posant Le Corbusier en el seu lloc, que és un lloc molt elevat, però que bé, que també de vegades s'apropiava coses que no eren seves.
0: Sí,
1: per
0: mira,
1: exemple,
0: aquest cap de setmana mateix he tingut el mig d'un aniversari, no? Aquesta discussió sobre Le Corbusier sí, Le Corbusier no, no?
1: I està molt bé, aquestes coses.
0: Sí,
1: quan sorgeixen en mig d'un aniversari, en mig d'un funeral.
0: Exacte. Bé, jo en Le Corbusier tinc un amor-odi. És vera que és el primer arquitecte que vaig conèixer quan vaig entrar a la carrera. I, bueno, repeteix, no?, que com a arquitecte ha estat un referent que avui dia continua viu i continua deixant petjada en molta de l'arquitectura que se fa, no? Com a urbanista, bueno, se va equivocar una miqueta bastant, no? Però bé, també se l'ha d'ubicar en el seu temps i se l'ha de contextualitzar, no?
1: Totalment.
0: El fet de s'apropiació d'obres alienes i desmasclisme incorporat a totes les figures de principis i mitjans del segle XX i finals, també.
1: I de Van der Rohe, tu ets de Van der Rohe? Sí.
0: Una mica igual, una miqueta igual. Mm. Diguin, al final, recomano molt llegir la novel·la gràfica Mies, que explica molt bé...
1: Que és el nom de Van der Rohe.
0: Exacte. Explica molt bé la seva vida i se veu molt bé, no? I te pot arribar a caure un poc malament, mal? I jo estic segura que no, que me caurien malament tots aquests personatges, si m'anàs a sopar amb ells, no? Però els
1: serien
0: els
1: típics senyores, no?
0: Efectivament. I jo els hi cauria malament a ells, també, he de dir. Però els hi han de reconèixer les seves influències, les seves aportacions a l'arquitectura, perquè, com he repetit també moltes vegades, el major canvi, jo crec que és l'únic canvi que hi ha hagut a l'arquitectura, diguem, de 180 graus, ha estat el moviment modern. I el moviment modern ha estat encapçalat per tots aquests homes que coneixem i per totes les dones que coneixem molt manco, però
1: clar,
0: que també han tingut molta, molta influència i han tingut obres molt representatives i que convé moltíssim conèixer.
1: Idò, estem a punt d'acomiadar-te, però un dels projectes que dus en marxa i sobre el qual sentirem parlar és Arrelar, i t'ho vull demanar com està, en quina fase està, perquè també hem parlat de...
0: Sí, he de mirar arrelar. Justament ara, la setmana que ve, començam la feina amb els joves i les joves dels instituts. Fins ara, recordem que allò que hem fet és xerrar les dones de quatre municipis de Mallorca, de Pollença, Sineu, Sencelles i Petra.
1: Recollint el patrimoni oral, els costums, un poquet la seva relació amb el camp, també, si no
0: Exacte,
1: m'equivoc. Vale.
0: sí, totes aquestes experiències.

0: experiències quotidianes que ens han volgut contar. Ens han guanyat la seva confiança, que això era l'objectiu principal d'aquesta primera fase del projecte. M'ha anat a fer vermuts amb elles, m'ha anat a passejar pels pobles. I ara és el moment de que entrin els joves i les joves d'aquests municipis i a través de la fotografia comencin a relatar aquestes mateixes històries o històries noves. No? De tot això anirem veient exposicions, recordar també que tenim una plana web, arrelarrural.com, on podeu seguir tot el progrés d'aquest projecte, que en aquesta segona fase tindrà aquests tallers de fotografia, però també tallers de música i també més trobades amb les dones. Per tant, jo us convido a seguir-lo perquè és un projecte en el que estem disfrutant moltíssim i esperam que la gent que hi participi i que el segueixi també el gaudeixi.
1: I tots estan enregistrant, no? No sé si després per fer un documental o bueno, per tenir aquest material gràfic al Monco, no?
0: Sí.
1: Audiovisual.
0: A final d'enguany sortirà la primera part del documental, que l'està fent Silent Films, amb en Carles Bovenes capdavant.
1: Sí,
0: sortirà aquesta primera part i ja l'any que ve sortirà el documental complet, que també esperant que tingui un recorregut interessant.
1: Cristina Llorente, fins aviat, que te vagi molt bé tot allò que facis.
0: Moltes gràcies i moltes gràcies per aquesta oportunitat.
1: Vinga, gràcies a tu.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
1: pinta,
2: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, IB3 Ràdio. Galarada, amb Maria Cuanat.
4: I avui les fades són les protagonistes de la secció que cada dimarts dediquem a la literatura. Ring, ring.

0: I per parlar de fades, Maria Conet, com estàs?
1: Va bé,
0: el grup Fades, mira, ha estat així de previsible en aquest cas.
1: Molt bé.
0: Però ens agraden.
1: Claro que sí.
0: Les fades nostres també ens agraden.
1: I muntes una interpretació diferent del concepte de fades que us dic avui, així que...
0: I més xerren de Marilyn, que per favor m'he d'aixecar i posar-me en posició d'adorar els déus, no? Si parlem les deesses en aquest cas. Vinga, què hi paguem avui?
1: I d'avui és un llibre que se diu Les fades modernes en català, Les fades modernes en castellà, que ha sortit enguany, vull dir fa aquest mes, més aviat, amb Impediment en castellà i amb Club Editor en català. I és bastant especial perquè és d'Anna Clare Pollard, que és una dona que va néixer a Bolton, està viva, i se la coneix sobretot com a poeta. I això és una la seva primera novel·la. El que passa és que ella diu que tota la seva obra està travessada per això, per els contes de fades, pels mites, per les llegendes, i s'hi va acostant de diferent manera. S'hi ha acostat ja des de la poesia i des de l'assaig, i ara és la primera vegada que s'hi acosta des de la novel·la. I és una novel·la realment bastant atrapant. És una novel·la que és un conte de contes, que diguem, on veiem com, on entenem, on mos explica d'on surten aquests contes de fades, que coneixem com es de Rapunzel, en Barba Blava, una caputxeta vermella, tots aquests contes que després Disney s'ha encarregat d'endolcificar, no?
0: Sí.
1: Però com tenen l'origen, és a dir, l'origen és l'oralitat, òbviament, no hi ha un origen clar, però durant el regnat d'en Lluís XIV, el rei Sol a París, hi va van començar a proliferar salons literaris, i n'hi havia un, es de Madame d'Aulnoy, que... era un saló sobretot de dones que anaven a explicar aquests contes que els havien explicat quan eren petites, però els actualitzaven perquè tinguessin més sentit per ser època moderna. I és la Madame d'Aulnoy, de fet, qui va nombrar per primera vegada aquest tipus de contes com a contes de fades. I en aquesta novel·la mos ficam dins aquests salons on cada vegada s'escriu un conte diferent. Okay. Comença una mica quan en Charles Perrault, que és qui després els va escriure i unificar, i és gràcies a ell també que mos han arribat bastant, comença acudint a aquest saló.
0: O sigui, el que fa el llibre, si no estic entenent malament, és despullar una mica d'aquest romanticisme i d'aquesta edulcoració, aquestes històries que ja han esdevingut universals. No?
1: Exacte. Exacte, i mos expliquen això com elles en actualitzar-les també servien com a crítica social, com la censura arribava també en el saló. I també, a través d'això, veiem com aquesta història d'una princesa que està tancada a una torre no és tan llunyana, a lo que mos pensam, perquè les dones aristòcrates d'aquella època, si se portaven un poc malament, tenien el risc d'enviar-les que els tanquessin a una presó o castell o a un convent de monges. No? I, per tant, això... com que a part dels contes també coneixem la vida d'aquestes dones que se reunien, veiem com a més d'una té esperit i fins i tot li passa, no? I per això ha estat una novel·la super fresca, divertida, alhora que prou brutal
0: i reveladora, no?
1: Sí. I molt actual també, en el sentit de que estem allà, a un segle que no és gens el nostre, òbviament, amb unes coses difícils de creure, però el llenguatge que utilitzen, i sobretot la narradora, que utilitza un llenguatge, que és omniscient, utilitza un llenguatge totalment adreçat i amb tot, en el públic contemporani, i amb tot de conyes, hi ha moltes conyes. La veritat és que un
0: descobriment... Coneixia la Clare Pollard?
1: No la coneixia, no.
0: Jo tampoc.
1: No la coneixia. Però quan a les novetats vaig veure que... Bé, de que anava, em va fer moltes ganes. La veritat, ha estat una... Sí, és un llibre que ha arribat a la llibreria per pura gola.
0: O sigui, l'has encarregat per...
1: Per gola.
0: Per gola, molt bé. Sí. Està molt bé la gola.
1: Està molt bé.
0: Que vinculada a la literatura. Què més coses podem dir de les fades modernes?
1: Que així com està escrita també és un llibre que és com que du molta sobre... És a dir, que és fàcil llegir en veu alta i que quedi bé. Perquè per anar a Clare Pollard, segons ella es diu... troba que l'oralitat és superimportant. Bé, més que superimportant, ara aquí, un lloc comú total. Però que sí, és que li agrada molt la part oral dels contes, no? I, per exemple, quan diu que ella té fills petits i que els explica els contes i s'ho passa beníssim explicant els contes en veu alta i que ja ho sabem, no? Que les històries han començat així. I aquest llibre realment és vera que si el llegeixes en veu alta té tot aquest... tot aquest encantament en sis per poder escoltar. I la veritat és que, t'ho dic, a part de descobrir nous contes de fades, perquè jo, per exemple, la pell d'asa no coneixia, o el conte de la gata blanca tampoc, a part de conèixer-ne de nous, també veus un petit origen dels antics i les modificacions que va patir en aquest moment de la història. I que si a la mínima que vos cridi un poc d'atenció a aquest tema, jo crec que vos ho passareu beníssim llegint-lo.
0: Tu creus que les nines i els nins que de petits es llegeixen contes o es conten històries, al final tenen moltes més possibilitats de ser lectors i lectores, o pel camí solen passar moltes coses i tampoc és una...
1: No en tinc ni idea, Rafa, és veritat.
0: Ara t'ho demanava si tenies aquí una estadística. No, digo, no mira, tenc... sí, tinc una estadística que acaba de treure el New York Times fa no, mitja hora.
1: No la tinc gens, però... Hombre, jo crec que si de petit t'han fomentat un poc sa curiositat i ses ganes d'abans de dormir i escoltar un conte en lloc de fer una altra cosa, segurament en el moment que tu puguis llegir, com que vas dir lo guai que és escoltar un conte abans d'anar a dormir, jo tinc molt bons records d'això de la meva infància, de que m'ho contessin contes. Després, si sa que comences a llegir, vas tu, no?, cap a aquest objecte màgic. Però, qui sap, qui sap. No s'obre, no s'obre, en tot cas. Segur que ajuda.
0: Havies llegit qualque novel·la o qualque llibre de sí amb la mateixa estructura que les fades modernes? O...
1: La veritat és que no, ara mateix no me sona. No? Mentre ho llegia no me recordava de res.
0: Clar.
1: No.
0: I l'estructura tampoc, no?
1: No. No, no. El que més em podia recordar era els contes de la Maria Castanya. Saps que en aquest recull de contes...
0: Bueno, i de les rondalles, no? També un poc.
1: Sí, sí, sí, totalment, les rondalles. Però clar, com que aquí en aquest llibre no és un recull de contes... A cada capítol hi ha un conte, però aquest conte està ficat dins un context. No? És com estem de sota en el saló de la Madame Molineux i en Charles Perrault s'aixeca per explicar Barba...
0: I contextualitza també a nivell temporal, no?
1: I totalment.
0: I geogràfic.
1: Ja, totalment, mos du a Versalles, mos du a conèixer totalment... Sí, coneixem moltíssims contextos polítics, context social, ella diu que en Lluís XIV, s'autora en aclar, en Lluís XIV era com un Trump actual, un pedòfil que li agraden les coses que brillen, saps?
0: Uah.
1: Tal qual diu això. No ho diu en el conte, ho diu en una entrevista. Però el retrata així, realment. I a part també coneixem la història de la de Barona Sadolnió, que és la seva història pròpia de la seva vida personal, ja és de conte de fades, la veritat. I totes, de fet, en el final del llibre hi ha un petit epíleg on diu, més o menys, que ve a dir, podeu cercar el que és real i el que no, perquè ja no fa un intent de, ara vos explicaré una història real amb aquestes protones i tal, però vos sorprendreu de la quantitat de coses que són reals que vos he explicat aquí. I és això, és aquest... No és una recopilació purament. Tots els contes estan inscrits dins un context i tenen tot el sentit. També ella s'imagina com en Charles Perrault arriba a treure el conte de Barba Blava, per exemple. Després assistim a les converses que tenen després de que s'hagi llegit un d'aquests contes.
0: Ah, que bo.
1: Les converses que elles tenen, totes les crítiques que li fan a la persona que ha llegit el conte. I és com que els salons literaris funcionaven un poc com un club de lectura, però també com un lloc on... com un micro obert, no? On tu pots anar a provar...
0: I tenia la seva vessant social, no? Socialitzadora, clar.
1: Exacte.
0: Se formaven parelles, o amistats... I...
1: Sí. I és de la mateixa època que Molière.
0: Clar.
1: I el fet de Molière és la seva obra de les Precioses,
0: sí.
1: De qui se'n riu és d'aquestes dones que estaven en aquests salons literaris.
0: Tu creus que un tipus de literatura, diguem, elegant, que seria aquesta literatura que transita també els ambients cortesans, de la cort, no sé, en Stefan Zweig també té novel·les
1: sí,
0: així,
1: sí.
0: O bibliografies que diguen que se podien... circunscriure, no?, en aquest subgènere.
1: Sí, tu saps si li diuen així o
0: m'ho acabes de dir? No,
1: m'acaba de dir. Mira, si vols, pot ser la persona que va...
0: Les amistades peligroses, no?
1: La cunyata que té. Sí, total.
0: Fins i tot el Marquès de Sade, no sé.
1: Exacte, sí, pues a mi m'encanten aquestes.
0: En Guy de Montpassant, també. Tenia relats molt sucoses que...
1: No, com si ho sé, la de l'Innocència, n'ha dit Wharton, també.
0: Wharton, sí.
1: És una altra època, però també...
0: Sí, sí, bueno, la literatura anglosaxona, no? És procliu, també.
1: És molt procliu.
0: I la francesa, també.
1: Sí, hi ha un gran... perquè m'imagino que, com per tot, durant molts anys són qui han escrit.
0: Idò, per què no quedes la secció de llibres d'avui, llibres, llibreries, biblioteques, lectors.
1: Maquet?
0: Sí, no sé, perquè crec que coneixes el protagonista d'avui.
1: Crec que sí, en Maquet.
0: Vinga, un poquet de música i continuem parlant de llibres aquí a la Vieda.

0: IB3 Ràdio és Dial. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.

0: I avui a la nostra secció de llibreries, biblioteques i lectors tenim l'honor de rebre en Lluc. Quenet, Lluc, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, gràcies.
0: Amb el qual hem parlat per telèfon molt bé, diverses vegades, però sí. Crec que presencialment havies vingut.
1: Havia vingut un pic o dos,
0: sí. Ja fa temps.
1: Ja fa temps, sí.
0: Idò, i ara que tornassis. En Lluc, juntament d'Anna Maria, que no se n'ha anat, van obrir, ja, quan fa ja?
2: 3 anys.
0: 3 anys, van agafar la llibreria Lluna, ja General Riera. Clar, us demanaria un balanç així ràpid, però si encara sou allà, és que la cosa més o manco pot anar, no?
1: Sí, més o manco s'aguanta, sí.
0: S'aguanta molt d'esforç, evidentment, sí. I fent moltes activitats. Anem a repassar-les perquè comencen les trobades, repreneu les trobades, i a més amb un títol i amb una escriptora que ens agrada, que és Olivia Lund. Lluc.
1: Correcte, dia 6, dimarts que ve, tenim en Olivia Lund en el nostre club de lectura, a les 6:30, vendrà l'autora, vendrà Anna Maria que el dinamitzarà, i però és que hi ha bastanta gent apuntada, hi ha bastanta gent que ha comprat el llibre.
0: Molt bé, a quina hora has dit? A les 6:30?
1: 6:30.
0: I abans passarà per la vida?
2: Exacte, abans la tindrem aquí a Galerada.
0: Molt bé. Què te va agradar de Corks? Com us agrada? L'has llegit també?
1: Jo l'estic acabant. Jo trob que és com una rondalla, bé, els llenguatges de rondalla.
0: Clar, bé, totalment.
1: I sí, m'agrada bastant, hi ha moltes paraules que desconec, dic...
0: Que això també és estimulant, no?
1: Sí, és estimulant i és sorprenent per una enlota tan jove. I sí, sí, m'està agradant.
0: Maria?
2: A mi trob que té un món fascinant. Que, mira, justament, les fades modernes que ara xerràvem,
0: sí,
2: són contes d'incontes, Corks també són contes d'incontes. Però teixits d'una altra manera. A mi m'agrada molt el tema de ser epigenètica, de pensar que el que han viscut els nostres ancestres mos afecta de qualque manera, i això en aquesta novel·la està claríssim. I també és llenguatge, és ritme... Bé, no sé, a mi m'ha agradat moltíssim, i hi ha també aquesta part tan local i de sentir-ho tan pròxim, que també m'agrada molt, però que estic segura que és un llibre que pot funcionar perfectament a gent que no estigui lligada amb Mallorca. I, de fet, ja l'estic regalant a amics de fora d'aquí i els està agradant, així que...
0: Olivia, que també és molt jove, no?
1: Sí.
0: No sé si arriba als
1: 34 anys.
0: Veus? Amb aquesta, no sé si dir-li fornada, perquè de vegades això de les fornades, cerques un corpus unitari i no hi és, o elements en comú, més enllà de l'edat, no sé si hi són, no? Encara jo crec que falta perspectiva, però poden xerrar de Naina Fullana, per exemple, no? Que...
2: Totalment, però tenen realment una manera d'apropar-se a les històries molt diferent.
0: Sí, sí, no, però totalment, per això dic que tampoc és que siguin...
2: Però sí, jo quan vaig llegir Corks m'ha de recordar la sensació que m'ha quedat, no per la lectura, sinó de quan havia llegit Els dies bons, de Naina Fullana.
0: Veus?
2: Perquè hi ha aquesta cosa de, ostres, quina novel·la més ben parida, per dir-ho així, i més rodona, venint d'una persona que té 24 anys. És com, uau.
0: Amb molt de món interior, clar, perquè no la tens sí. això, ja ho repetim molt, però això que deia en Hemingway, no? Que si no has viscut no pots escriure, ho he dit així un poquet amb roixa gorda, però sí. Ja m'entenem, crec que cada vegada se va esveint, o que hi ha menys que no la necessiten, a veure, aquestes vivències, no? Per ventura.
1: Sí,
0: molt bé, de la seva...
1: imaginació, no? També és
0: clar,
1: molt potent.
0: No, per ventura la llegien de petita, contes.
2: Probablement, els hi poden demanar.
0: I de dimarts 6 d'octubre a les 6:30 a la llibreria Lluna abans passarà per l'aviador, no li ve l'unt en Corks. Els tallers que també tenim en aquests mesos pròxims a Lluna, Lluc.
1: El taller de Moix i Moix, dia 7 d'octubre, que fa sempre a Virgínia, d'enquadernació. També tenim l'inici del curs d'escriptura, dia 5 d'octubre, amb en Josep Manel Vidal i Llanes, com sempre, que sempre funciona aquest curs.
0: Sempre funciona.
1: Sí, sí. I tenim també un Death Café dia 16, que solen fer també cada mes, i la tertúlia poesia mensual el darrer divendres del mes.
0: Teniu un perfil així detectat de lectors que s'hi acosten, de clients que s'hi acosten en aquestes activitats? No sé si gent del barri, gent de... No,
1: sí. Sí, hi ha bastanta gent del barri. I després per xarxes també ve, ho coneix gent que no és del barri i que s'apropen perquè els interessa. Sí, també. I també molta gent repeteix, encara que no sigui del barri. Sí.
0: Que bé, les xarxes funcionen, recordem, per exemple, Instagram de Lluna.
2: Lluna llibreria, per mi, sí. Lluna
1: sí,
2: llibreria.
1: Llibreria.
2: Facebook crec que és llibreria Lluna.
1: Sí.
2: I sí, funcionen. La veritat és que bastant, sobretot en pastellers, amb els altres que han tingut, no ho saben tant, però pastellers sí que molta gent ho descobreix per allà.
0: Com funcioneu a l'hora de gestionar la llibreria? Si vos repartiu les feines, si feis un poquet de tots... Bueno, sí. Vosaltres dos, bàsicament. Sí. I que vos ajudi
1: tot lo de xarxes és na Maria. La comptabilitat darrerament la fa més jo que ella.
2: Sí.
1: I després el tema d'omplir la llibreria en quins llibres i tal també ho sol fer més jo, però és una cosa que fem bastant junts, crec.
2: Sí, sí, una mica mos repartim. Jo crec que en Lluc du com esgruixat de lo que s'ha de fer perquè la llibreria estigui oberta cada dia. és vera. I jo duc més la part de comunicació.
0: Tenir llibres, no?
2: Sí, que tenir llibres, i... tornar-los, quan venguin de nous, no?
0: Clar.
2: I jo duc més la part de dur les xarxes per una banda i de les altres les activitats, organitzar les activitats, xerrar amb els talleristes, amb la gent que vol acudir, etc. I després, el que fem tots dos és atenció al client, no? Sí. Segons el torn que mos toqui.
1: Sí.
0: 3 anys. Jo és que record quan vos vaig entrevistar i crec que feia molt poc, no? Que havíeu agafat.
1: Que sí.
0: Estava començant i precisament era el pretès, no? de xerrar amb vosaltres.
1: Sí, sí.
0: Teniu els mateixos gustos literaris? O vos contaminau una altra? Tu te'n fies d'en Lluc, en Lluc se'n fia de tu?
1: Sí, mos contaminam bastant. Penso que així mateix, per la quantitat de... Hi ha bastant de llibres que han llegit tots dos.
0: Clar.
1: I és una cosa que jo tendeix quasi a evitar.
0: Per clar,
1: dir, així podem abarcar més.
0: Efectivament, això
1: però,
0: és
1: clar,
0: que vos anava a dir.
1: Sí, sí. Però clar, quan un llibre realment o un dels dos mos ha entusiasmat, l'altre li té moltes ganes. I després, per exemple, som diferents a l'hora que jo no llegeix que saig, o potser qualque crònica periodística o qualque llibre d'en Carrer, que no és que sigui ficció, però
0: sí,
1: tampoc clar, són
0: sempre,
1: assaig.
0: Sempre
1: no?
0: Basats en fets reals i alguns sobre la seva família,
2: exacte.
0: Que crec que ja no li xerra cap.
2: Sí, en amistat amb tothom.
0: Sí.
1: Correcte. Amb això hi ha alguna diferència, sí. D'això. Jo, per exemple, no llegeix que saig i a ella sí, li agrada molt.
0: I teniu clients que ja van directament o unes altres?
2: Sí, sobretot, és a dir, en Lluc llegeix molta novel·la negra,
0: okay.
2: Bastanta, i jo quasi no en llegeix. I els clients de novel·la negra van anar en Lluc directes.
0: Sí.
2: Jo dic, ei, que jo no te podré assessorar tan bé.
0: És curiós el gènere de la novel·la negra, Lluc, que per molt temps que passi, moltes coses que passin a nivell editorial, literari, modes, tendències, fenòmens, continua allà sempre.
1: Sí, sempre. Hi ha moltíssima gent que jo crec que només llegeix això, que si no hi ha un enigma no poden seguir llegint. I ja està, és així. I a mi m'encanta, i saps que ja són sagues que ja coneixen molt bé un personatge, un inspector o un detectiu o el que sigui. Això també és com una sèrie, no? Que ho mires ja per estar en companyia d'aquell personatge, no?
0: Tu la novel·la negra no t'has aficionat?
2: Sí, que m'he aficionat. He tingut molt de moments i som molt fan d'en Fred Vargas, per exemple. Agatha Christie, sé que és un clàssic, però m'encanta. El que ara fa molta estona que no m'ha cridat tant l'atenció.
0: Ja.
2: Més per èpoques, però vaig tenir una època ben de novel·la negra. Però és vera que no, mai només he llegit novel·la negra, i en Lluc tampoc, en Lluc ho combina amb moltes altres coses.
0: Qualque autor o autora que t'hagi acompanyat sempre, o en els darrers anys, o des de fa molt, Lluc?
1: A mi, Michael Connelly. Michael Connelly, de Los Ángeles. Tot passa a Los Ángeles,
0: sí.
1: Algun llibre que passa fora. És un policia de Los Ángeles i... espectacular, ha aconseguit crear en Harry Bosch, que és un personatge que ha sofrit moltíssim a la seva vida, però encara té un costat tendre, no? És un tio duro, és un tipo duro, però encara té un costat tendre i està molt ben construït, molt ben construït.
0: Gairebé tots els investigadors, detectius, policies que són els protagonistes de les sagues de novel·les negres li ha passat la vida per damunt.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, total.
0: Quasi és inevitable, no?
2: Sí,
1: total.
2: Sí.
0: I a més sempre vinculats a fumar, a l'alcohol, sí.
1: Total.
0: N'hi ha excepcions, òbviament.
2: Solitud.
0: La solitud, sí. Aquesta cosa atormentada, no?
2: Sí, mira, un que no és així és en Hercule Poirot.
0: Efectivament, per exemple, sí. Que és més vitalista, a mi.
2: Sí, i distingit.
0: I distingit, sobretot. Diu les recomanacions que ens dus, vinga.
1: Molt bé, Idou. Vos duc novetats, però també vos duc llibres que no són gens nous.
0: Mos agrada.
1: Començaré amb Els restes del dia, d'en Kazuo Ishiguro.
0: Hombre, un clàssic,
1: sí,
0: un clàssic modern.
1: Sí, sí, sí. Bé, és un llibre que t'ho contes dia a dia d'un majordom, però que no és una vida trepidant, precisament, però té una escriptura tan clara i tan harmoniosa que no vol sortir d'allà. He pensat que pot ser una demostració del talent que fa, com dient, vos explicaré la vida més avorrida que hi pot haver, però ho faré en tant d'art que serà una obra mestra. I darrere aquesta façana de seriositat d'aquest home ja s'amaga també un home molt sensible que se descobreix i m'apareix un llibre fascinant. I ja t'ho dic, dius, realment m'he passat el llibre dins una mansió. Que,
0: totalment.
1: Però per jo, bueno, pot ser el meu llibre preferit i tot.
0: Això té una pel·lícula també amb sí. Anthony Hopkins, que exacte. Crec que tots recordem, el resto del dia, lo que queda del dia, perdó. Nishiguro, que va néixer a Japó, com el seu llenatge indica, però que escriu en anglès,
1: sí.
0: Perquè viu pràcticament des de sempre, no? Mm-hmm. Crec que a Londres. Sí. I és un autor d'aquests també a tenir en compte.
1: Sí, sí, sí. També hi ha un llibre que se va fer una pel·lícula, Nunca me abandones.
0: Sí, sí, sí.
1: Bé, jo no he vist les pel·lícules, no? Però el llibre també m'ho va agradar molt. Sí, sí.
0: Lo que queda el dia està bastant bé.
1: Sí. Segueix com
0: amb en
1: Tyler. Mm-hmm. Vaig descobrir aquesta autora amb el seu darrer llibre l'any passat, 3 dies de juny. No està traduït en català, per desgràcia. Però és un llibre que m'ha agradat molt. La protagonista va a les noces de Sofia, on trobarà el seu exmarit, i no vos puc dir res més. Però és un llibre molt fresc, se llegeix superbé. La Maria també el va llegir i li va agradar molt, també.
2: Sí.
1: Se llegeix superbé. I en català té alguns llibres traduïts, com Una sala plena de cos trencats, editat per Proa. El protagonista és un home solitari i me va encantar com aconsegueix que t'identifiquis amb aquest home. Sí, té una escriptura sempre molt clara, molt enganxa molt, sempre solen ser assumptes de família, i m'encanta aquesta autora. Sí, és un premi Pulitzer. És un premi
0: i d'on Tyler també va descobrir, si encara no l'heu fet, o va revisitar, tornar a ella.
1: Sí.
0: Més títols.
1: En duc ara un de nou, ha sortit aquest mes de setembre, és John Feed and John, d'en Douglas Stewart. Un escocès. És un escocès que va guanyar el premi Booker en la seva primera novel·la, La història de Shuggy Bain. Són llibres que edita 1984, un editorial que m'agrada molt, que de sa que me fi molt, que fa llibres molt cuidats. I aquell llibre segueix la història d'un enlot, d'un jove, en els confins d'Escòcia, una illa que se diu Lewis and Harris, que està perdudíssima, que té molt poca població, té un poble i pràcticament res més. I és un enlot que no ha sortit de l'armari i que no és fàcil, gens fàcil per ell, en aquella societat que són ortodoxos, són presbiterians. I sí, és un ambient molt opressiu, com ho és també la meteorologia d'allà, no? Tot estem plou i això també com que...
0: L'aïllament, no? Perquè l'aïllament. És una illa, per dos o bosc en l'Atlàntic Nord, allà, per allà.
1: Sí, bueno. Tenien un ferri i els diumenges no hi anaves ferri perquè són presbiterians i no hi podien anar. I quan varen començar a posar ferris els diumenges, a la vista hi va haver una revolta per allà. I també el medi físic, amb aquells turons, aquells canvers, aquest camp de torba, també el marca molt i en el llibre sent que d'alguna manera la mà també l'allibera a ell, aquell ambient. Un poquet l'ambient que l'oprimeix amb els seus paisatges també és el que l'alliberen i el fa sentir viu. Un llibre que m'ha encantat, John Feed and John.
0: Molt bé, i queda recomanat. Algun títol més ens queda?
1: Sí, tinc també és de na Tatiana Tibuleac, que després de bastant d'anys ha tornat ara. Quan siguis feliç, ataca tu primer, se diu el llibre. També passa, bueno, què passa entre Moldàvia i França. I m'està agradant bastant, l'estic llegint, no l'he acabat, m'està agradant bastant, retrobant bastant en Tatiana Tibuleac de l'estiu en què la mare va tenir els ulls verds. El llibre surt dia 6 d'octubre en català. En castellà ja ha sortit, editat per Impedimenta.
0: Per Impedimenta, sí, senyor. Jo m'he llegit, ara estava repassant l'estiu que la mare va tenir els ulls verds i un altre que...
1: El jardín de vidrio, jo no l'he llegit, sé que la... però no l'he llegit.
0: I és vera que jo m'agrada, és vera... No, després no la té massa en el radar, però quan hi pens, ara m'has fet pensar, per exemple, sí. I jo crec que quan siguis feliç ataca tu primer, també me'l compraré. Teniu editorial a qualque títol més, Lluc?
1: En té més ja, el
0: Vinga,
1: que
0: sí,
1: tu vulguis.
0: Sí,
1: Bernard Schlink va sortir per Sant Jordi, Lluc per Sant Jordi va sortir el seu darrer llibre, La vida al final, amb Anagrama, i és un llibre que m'ha encantat, és de l'autor del lector, també un llibre que el va dur a la fama.
0: La pel·lícula també.
1: La pel·lícula famosíssima, sí, sí.
0: Ken Winslet.
1: Sí. I bé, un llibre que a mi m'ha encantat, des de millors llibres que he llegit enguany, i a la gent en general que li he recomanat li ha agradat.
0: Que bé, i doncs, dint tots aquests títols a casa, apuntats, qualque editorial vos volia demanar, has parlat d'edicions de 1984, que vos que sigui una garantia per a vosaltres, no? que normalment no faci.
1: Jo, edició de 1984 pot ser la meva preferida. Mm. Pot ser la meva preferida. Els llibres de l'asteroide també, Clar, però té un poquet de tot. No sí. Tot el seu llibre m'han agradat. Mm-hmm. Sí.
0: Maria, tu?
2: Ja està avançant i no m'ha acabat.
0: Impedimenta,
1: Impedimenta
0: periscopi.
1: Sí, periscopi.
2: Sí, això, periscopi molt.
0: M'està molt cuidades de les portades, l'edició.
2: Sí, i la segona perifèria. Ah, sí, també sí. A mi m'agrada molt. Mm.
0: Idò, tenim tot això i carretades també de títols d'autors i autores d'aquí que s'han posat d'acord i aquest mes de setembre, octubre, està sent rabiós a aquests nivells. Aquí en el programa van desfilant. Mm. Recordem Olivia Lund, la setmana que ve, per exemple, Fausto Puerto demà. Idò, Lluc, Maria, moltíssimes gràcies per venir aquí a recomanar llibres, a parlar de literatura. Maria, t'espera la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve. Exacte.
0: I amb música acabam avui l'aviador, després de parlar tant de llibres. L'altra cara és el primer senzill del nou disc de Pere Gené, que per cert vendrà a presentar-ho al programa el dimecres 7 d'octubre, el pròxim dimecres, amb Pere Gené i la seva música. Vos deixam per avui. Ja sabeu que tornem demà. Vagi bé.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a l'Eclèctic, la sessió eminentment musical que vos acompanya de dilluns a dijous per a tancar el dia. Des de les 11 del vespre fins a la mitjanit, amb aquelles músiques per les que val la pena trencar el silenci. Avui ens centrarem en un àlbum rubricat per la cantant brasilera Luciana Souza, acompanyada per la WDR Big Band de Colònia dirigida per Vince Mendoza. Storyteller és una producció editada el 2020 amb un interessant repertori de destacats autors brasilers. Hem encetat el programa en Varanda, de Chico Pinheiro i Tiago Costa. Ara seguirem amb Se Acontecer.

Sé acontecer, una composició d'Ivan Lins, destacat músic de Rio de Janeiro, que acabem de sentir interpretada per Luciana Sousa amb la WDR Big Band de Colònia, orquestra que depèn de l'empresa pública de ràdio i televisió alemanya, creada en la seva forma actual el 1947. La direcció, com vos he comentat, correspon a Vince Mendoza, músic nord-americà de Connecticut, que, a banda de dirigir aquesta Big Band, també és conegut per la seva tasca al front de la holandesa Metropole Orkest. Gran arranjador, per cert. Anem amb una nova peça, composada per Edu Lobo i Chico Buarque, Beatriz.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és música.
2: Sí,
3: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
2: Què saps?
3: No has de venir a presentar el programa?
2: Quan?
3: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
2: Ja me toca. Ja s'han arribat també els mesos de vacacions.
3: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
2: I doi, prepara el regreso, que torno.
0: La gran vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Repertori d'excel·lències brasileres, escollit per la cantant Luciana Souza amb arranjaments de Vince Mendoza per la WDR Big Band de Colònia. Chorro 3 és el que acaba de sonar i aquesta composició, precisament, no és cap dels autors brasilers, sinó que correspon a una autoria del propi Mendoza. En canvi, si ho són les dues que sentirem de forma continuada, Meu País i Mar de Copacabana.

Meu país, una cançó de Ginga, de mal nom Gringo, degut a la seva pell clara. Qualcunes de les seves composicions foren cantades per Eli Regina. I Mar de Copacabana, escrita per Gilberto Gil, artista que va ser ministre de Cultura brasiler, tot i que el seu reconeixement, ja des de molt abans, li arribà per al món de la música. Són les dues peces que acabem de sentir i que pertanyen a aquest repertori que rubrica la cantant Luciana Souza a l'àlbum Storytellers, publicat el 2020, i que, si no vaig mal encaminat, a dia d'avui és la seva darrera producció discogràfica. Ara sentirem un tema de Tom Jobim, Chora Corazão.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira. IB3 Ràdio és cultura.
1: Notícia d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Sim ou Não ha estat la peça composada per Javan amb la que acabem d'encetar la recta final de la sessió de l'Eclèctic. Avui una edició en la que ens hem centrat amb el llançament discogràfic titulat Storytellers de la cantant brasilera Luciana Souza, acompanyada de la WDR Big Band de Colònia dirigida per Vince Mendoza. Esperam que hàgiu gaudit de totes les subtileses sonores que tresora aquesta producció que estem a punt d'acomiadar. Tancarem la nostra sessió en Matita Peré, una altra de les rúbriques de Tom Jobim. Eclèctic, sempre amb la millor música, de dilluns a dijous. Bé, ahir era festa nacional i no tingueren programa, però normalment vos acompanyem aquests 4 dies de la setmana a partir de les 11 del vespre. Sabeu que també ens podeu seguir el podcast que trobareu al web d'Ivetra Ràdio. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Lluís Fortesa, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tenta el número 1248. Avui heu de saber que és dia 29 de setembre. Per tant, sí, ets Sant Miquel, Sant Rafel i Sant Biel.

Sí, bon dia a tothom. Avui és dia 29 de setembre, a Sant Miquel, i és un dia molt important perquè marcava antigament el començament de l'any agrícola. Així que l'any civil va de dia 1 de gener a dia 31 de desembre, l'any agrícola va de Sant Miquel a Sant Miquel, perquè per Sant Miquel, a les possessions, començava i s'acabava el lloguer de missatges que havien estat contractats durant un any. Per la importància d'aquesta festivitat, avui és festa manada a moltes poblacions de les illes. És festiu a Campanet, a Llucmajor, a Sant Carrió, a Calonge, a Santanyí i també, és clar, a Sant Miquel de Balançat, a Eivissa. I avui és festa local en aquestes viles perquè és Sant Miquel, però també han de recordar que és Sant Rafel i Sant Gabriel. Per tant, fan festa Miquels, Miqueles, Rafels, Rafeles, Biels i Bieles. I tot i que Rafel i Biel són noms molt tradicionals a les illes, avui és més Sant Miquel. I això té una explicació, perquè antigament Sant Gabriel i Sant Rafel se celebrava altres dies. Però va ser l'any 1969 que l'Iglesia va decidir unificar els tres noms avui, dia 29 de setembre. Antigament, però, Sant Biel era dia 24 de març i Sant Rafel dia 24 d'octubre. Tots tres noms molt populars, això sí, i fins i tot Juniper Serra, a Califòrnia, va fundar una missió que du el nom de Sant Gabriel Arcàngel i avui en dia encara és la ciutat de Sant Gabriel, ciutat de Califòrnia. I vos demanareu per què van unir aquests tres sants. I doncs la religió jueva, cristiana i islàmica, els arcàngels, que arcàngel en grec vol dir més o manco el primer missatger, són una categoria d'àngels de dalt de la jerarquia que influeixen en els grans esdeveniments humans. Es considera que els arcàngels són set, però difereixen en nom entre les diferents religions. Però això sí, els tres acceptats per totes són Miquel, Gabriel i Rafel. I d'aquí, avui, que és el dia dels arcàngels. I la dita diu així: si per Sant Miquel no plou, el pagès dudol. Començam.

Fă-mi un tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.

0: trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 5 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Com sempre, aquest programa serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules, amb la cultura popular i també amb l'actualitat. Tenim totes les lletres, no tenim cap Rafel, no tenim cap Biel, però sí que tenim un Miquel. Qui les saben totes són en Maria Pons, en Celestia Oliver i en Miquel Junc. Bon dia, Maria, bon dia, Celestí, com estàu?
1: Bon dia.
0: I bon dia, avui hem d'anar molt d'anys en Miquel.
2: Molt d'anys, Miquel.
3: Bon dia, gràcies.
4: Lo primer que li he dit després de hola quan l'he vist avui. És a dir, t'he vist la cara, no hi ha caigut, i és cap de 5 minuts.
3: 5 minuts després.
2: Ja, jo just entrava a la ràdio, he donat molt d'anys en el tio, i llavors sí, quan t'he vist en Miquel no he pensat. M'ha hagut de dir.
3: Sol passar, sol passar.
2: Sol passar.
0: Bé, Miquel, fas festa grossa o no?
3: És veritat que abans en feia més, però sí. És que som molt de Miguel, de la família, el meu predit, el meu tio, sí, ja. Sí, som
4: un
3: parell, sí.
0: Comú, avui sí. Fareu un sopar?
3: No, el diumenge ho solem sí. Celebrar, sí. Dinar familiar i ja va bé.
2: Vendrem en el cafè.
0: Bona cosa.
3: Podeu venir, podeu sí. Venir.
0: I de molts anys, en Miquel Junc i tots els Miquels, Rafels i Biels, que avui faceu festes, sí, escalafeis, i també Rafeles, Bieles i Miqueles, que també n'hi ha.
2: Clar, que són molts, eh?
0: Sí, són, són.
2: No sé si estarem tot el dia...
0: Es mòbil.
2: Sí, enviant-te molts anys.
0: Era feina.
2: Era feina.
0: Però ja està.
3: Clar, tres... Són 3 sants avui.
4: Clar. Sí,
3: de pensar en 3 sí, sí, sí. Noms.
4: Jo el meu sí. Dia no l'he de compartir ningú, però tu l'has de compartir sí. En sí, sí. 2 més.
3: És així.
0: Festa grossa, festa manada molt de pobles i també per la tradició d'aquests 3 noms que encara ara i per sort es conserven. Però tenim més coses, Celestí, començant per tu.
2: Sí, mira, avui parlarem d'un Rafel,
0: sí.
2: Precisament, però del pare... Ginart, del pare Rafel Ginart.
0: Sí. Quan he posat a posta, he pensat, mira, el pare Ginart sí, avui clar, també faria festa.
2: També faria festa.
0: Tot i que no crec que fes festa, perquè, clar, hem de dir que Rafels ho van posar l'any 1969.
2: Mm. Sí, per passa tant, més tard.
0: Ell, penso, no celebrava Sant Rafel avui, tot i que ara sí que tothom ja
2: sí.
0: Ho celebra.
2: Ja és comú. I d'avui enguany es commemora el cinquantenari de la mort del pare Ginart, figura clau de la nostra cultura popular i també de la tradició oral, i és per això que la Fundació Mallorca Literària ha reeditat una de les seves obres més singulars i esperades, que són les memòries d'infantesa recollides pel mateix autor i que té per títol De com era infant. És una joia literària de gran interès per motius molt diversos, no exclusivament literaris, sinó també per conèixer com era la vida quotidiana, costums dels pobles de Mallorca a principis del segle XX. Sí.

0: Doncs sí, avui parlaran del pare Ginart i la reedició d'aquestes memòries d'infantesa de com era infant, així es diu aquest llibre, i que la veritat que està molt bé per conèixer també la nostra història. Però, Maria, tenim més temes.
1: Sí, perquè avui és dimarts i ens toca conèixer un moment tèntol d'un dels nostres oients del programa i avui toca xerrada, anar a pescar. Pescador.

0: I de si avui anirem a pescar, poden pescar un Rafel, per exemple.
1: Ah, mira, és un peix. Sí.
0: Per exemple, però està bé, un moment d'anar a pescar, qui pugui anar, és una sort. Miquel, tema del dia.
2: Avui el dedicarem... Sí, és temàtic, sí. El dedicarem a una tradició que fa 90 anys que no se celebra, i és que aquest cap de setmana se recupera... una tradició que és pujar en el Puig de Sant Miquel de Montuïri per Sant Miquel.

0: Doncs sí, que cada setmana se recupera aquesta tradició de pujar al Puy de Sant Miquel per Sant Miquel i es farà a Montuïri i 90 anys després de que se perdés, doncs ara serà el moment de recuperar-ho i parlarem de com era aquesta festa i de com serà aquesta recuperació. I avui, però, també és dimarts i hem de rebre el nostre estimat col·laborador Tomeu Canyelles perquè avui hem de brostejar en la història i és un dia especial també aquest.
1: Avui celebram una efemèride curiosa, la del Dia Mundial del Cor. A la secció, per tant, vos hem preparat una breu i intensa repassada de la història mèdica i cultural d'aquest òrgan, tan arrelat a la vida com també a l'amor.

0: I de sí, t'han lligat a la moa, com aquesta cançó, que dient, no me trenquis el cor. Aquí no li han trencat qual que em piques cor. La vida és així. Però bé, avui parlarem també de l'òrgan, no?
1: Sí, de tot. Això per això, clar.
0: És el Dia Mundial del Cor i en parlarem amb en Tomeu Canyelles. Dues hores de programa que ara comencen, les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
2: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
4: I també podeu participar atentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971 13 99 00.
1: O ens podeu escriure a l'Instagram del programa @tentolib3, també al Facebook de Tentol,
4: o bé el correu electrònic
5: sorpresa
4: que nosaltre que tentol@ib3radio.com.
0: I d'esperar els vostres missatges, moltíssimes gràcies Miquel i Maria, fins d'aquí una estona, Tom, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic. I avui no és ni en Miquel, ni en Rafael, ni en Biel.
1: No, però té bon cor.
0: Això sempre.
1: Això sí.
0: El Miquel. Iker. Quin nom seria Iker en mallorquí?
1: Seria Rafael, Miquel, Biel, no?
0: No, diu que no.
1: No?
0: No?
1: Bon cor.
0: Joan, no? No.
1: No.
0: Tampoc.
1: No. Seria Iker.
0: Iker.
1: Hernández.
0: Avui, Iker Hernández, moltes gràcies, Iker. El control tècnic, que són les 3 i 17 minuts, i mos toca conèixer el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: clar, estem aquí curiosits de què significa Iker, i Iker Hernández diu investigador, una cosa així vendria a ser.
1: Que diu bones notícies.
0: Portador de bones notícies. Iker és el... aquest nom masculí, tan comú al País Basc, sí, com d'allà on és, uh-huh, Iker Hernández Nostro, sí, i que, però bé, que ara se posa molt, és un nom que se posa moltíssim, sí, entre els infants, no només al País Basc.
1: Més enllà d'Euskadi, uh-huh, sí.
0: Així és, però bé, tornem al tema del dia, perquè Celestí, arriba el moment de conèixer qui és.
1: I d'així, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar concretament d'una fira d'art, d'un poble, d'un producte, i ens referim a Art Insal a Set Salines. As my-

I doncs, si avui volen dedicar el concurs de Tèndola a l'Art Insal de Set Salines, perquè aquest cap de setmana l'art tornarà a omplir els carrers del poble saliner a Mallorca. Serà concretament aquest dissabte, dia 3 d'octubre, i a partir de les 5 del capvespre, Set Salines tornarà a convertir-se en un espai dedicat a l'art i la cultura amb aquesta nova edició d'Art Insal. Una jornada per passejar, descobrir i veure diferents disciplines artístiques, pintura, fotografia, escultura, gravat, performance, art en viu, dansa, a més també de tallers, gastronomia i vins de la terra.

0: dolido. I no, si supos que te veurà molt de salero, com diu una tia en aquesta cançó. Oli d'oliva bo, que festeges espà moreno, que no té sal, però que té molt de salero. Perquè d'ençà de l'època neolítica ja està documentada la utilització de la sal com a condiment en l'alimentació humana. Això no és debat, ja que la necessitat de consumir sal està determinada pel nostre organisme. Això sí, en mesura, és clar. A més, la conservació en sal és una de les tècniques més antigues i eficaces per la correcta durabilitat dels aliments. Encara ara hi ha gent que conserva els ossos d'esporc en sal, per exemple. La sal no només protegeix de ses, perquè la sal té propietats antisèptiques, per tant també ajuda a protegir, sinó que també es treu l'aigua de l'interior dels teixits cel·lulars i deshidrata l'aliment i fent impossible la vida microbiana que hi pugui haver a dins. Per això antigament tot se conservava en sal. Aquesta utilització del món alimentari, sobretot quan no s'havien inventat encara les geleres ni els congeladors, va fer que la sal fos el principal producte de conservació i, per tant, també un bé molt preuat. A les Balears, també, òbviament, a les Balears són productores de sal d'ençà del segle XIV abans de Crist, trobant salineres a Mallorca, Eivissa i també a Formentera. I una fira, aquesta de Set Salines, que es farà aquest cap de setmana, i a més un poble, el de Set Salines, que antigament s'anomenava Set Salines de Santanyí, perquè és un municipi que pertany a la comarca de Migjorn, que fa frontera en Campos i en Santanyí. Compren, a més de Set Salines, el nucli costaner de Sa Calaia i Sant Jordi, el Llogret de Casparets i Set Salines de Savall, que és d'aquí d'on li ve el nom de Savall i Set Salines de Savall. Per tot això i per molt de més motius, avui han decidit que dediquem el tema a això, no?
1: Exacte, han decidit que dediquem el joc de Tèntol a Art in Sal a Set Salines.
0: Són les 3:23.
2: Tèntol.

Arriba el moment de continuar i conèixer la pregunta del dia. Avui també tenim pregunta i diu així. La sal antigament no només era utilitzada per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també formava part d'altres aspectes de la vida quotidiana, com a element ritual, simbòlic i també com un remei medicinal. Perquè la pregunta d'avui és, sabeu per quin mal era bona la sal?

0: És així, els italians se varen inventar l'himne a la sal, amb això no hi podem fer res. Sí. Però bé, que
1: són salats, també.
0: Sí, també són salats. Passant-ho d'escoltar aquesta cançó d'italià. Sapore.

0: Bocasses cremades. Com sempre, per jugar amb nosaltres teniu dues opcions.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram @tentolivetres o podeu telefonar al 971 13 99 00, i així vos sentim. 971 13 99 00.
0: I de tot d'una torre.

0: IB3 Ràdio és servei públic.
1: Companys, començant temporada, què poden fer?
2: No sé, per exemple, fer-me jaure.
1: Què?
3: Estic estorat. Ara que ets sa moderna d'equip, sa teenager.
2: No, jo no soc sa moderna és ella.
4: En aquest cas, moderna, no estic gent d'acord amb aquesta iniciativa.
1: Però què fan exactament?
2: És com una batalla, no? Postures, moviments, mirades, no sé, una mica de flow.
1: Però ho fan els joves o no tan joves?
4: De moment ets jovent, però crec que tothom està convidat a fer-ho.
3: Crec que han duit el concepte teleràdio massa lluny.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel,
5: tinta,
6: mur, cornada. Però les coses sempre es poden millorar. Ara, entre avui i demà, ampliem a 2 hores amb més contingut i un bon equip.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: 3 i mitja. Avui hem de parlar d'art, de sal i de Setsalines. Tres coses. Poble Setsalines, que té molta tradició de la sal, per això també el seu nom. I també parlarem d'art, perquè just aquest cap de setmana s'hi fa aquesta trobada artística, la Nit de l'Art de Setsalines, vendria a ser, no, Arbera? Hi ha pocs pobles que ja no tinguin Nit de l'Art, no?
1: N'hi ha, n'hi ha, n'hi ha.
0: Per aquelles contrades, sí. N'hi ha Campos a Sonada, a Felanitx també està molt bé, el Gaida també n'hi ha.
1: També, també.
0: N'hi ha, ha molt de pobles.
1: N'hi ha arreu.
0: A l'Aró també està molt bé, la Nit de l'Art de l'Aró. És que n'hi ha moltes.
1: Hi va haver una època en què va fer eclosió tot.
0: Sí. I d'avui parlarem de Setsalines. I abans, recordant que tenim una pregunta, vos recordam que la sal antigament no només s'utilitzava per potenciar el gust dels aliments i com a conservador, sinó que també guaria de qualque dolència, era un remei medicinal. I vos demanàvem, mem, per què era bona la sal.
1: Idò, sí, era bona per la reuma, era bona per curar afeccions de boca, o era bona per les cremades. Què diríeu?
0: Aquesta és la pregunta, i de fet tenim una resposta a Instagram. Anna Rebe diu, ma mare encara mesclar aigua amb sal abans d'anar a dormir. Vos ho diu Anna Rebe. Pos que se la bou, un poquet d'aigua en sal.
1: En sal, sí. No és que la deixi en escomodir.
0: No ho crec. Diu això.
1: D'acord.
0: Doncs moltes gràcies per la resposta en arribar. I també, de moment, les votacions són un 88%, diuen que és per curar les afeccions a la boca, i un 12% diu que és per curar les cremades.
1: Ui. D'acord.
0: Gràcies per concursar, com sempre. Arriba ara el moment de conèixer els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: I abans de conèixer els nostres convidats, l'esperen sotmetre com cada dia al qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
7: Noms i adreces.
0: Qui tenim?
8: Damiana Cloquell Capó.
0: Molt bé. I qui més?
9: Jo som Emilio Ruiz Cardona.
10: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
0: Damiana, vius a prop?
8: Bueno, visc a Muro.
0: A Muro? De Muro a les Salines també hi ha un tros,
8: o? Sí, hi ha un bosc, sí, però bé, ara ja el faig en els clubs.
0: Molt bé. I Emilio, on vius?
9: Jo visc just de vora de la plaça Espanya, o sigui, ho tenc tot una passa, o no.
0: Ah, depèn. Sí.
9: Si tenc que anar a la Canova, no?
11: T'agraeixo molt que hagis vingut havent avisat en tan poc temps. Quin goig que fas. Estàs espaterrant. Cada dia et veig més jove. Bé, anem per feina. Digues l'edat, la professió i l'estat civil.
8: Bona, 31 anys. Professió, soc gestora cultural i casada.
0: I d'Emilio?
9: Jo som Fredí, de tota la vida. Tenc dos fills i som artista plàstic. Fa d'haver ja 15 anys dedicat a això plenament.
0: Uh-huh. Molt bé.
10: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
2: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Casa m'estem, Damiana.
8: Què necessit? Uh-huh. Un mòbil i un ordenador, uh-huh. Jo crec que no va així.
0: I tu?
8: I jo. I jo i el meu capot.
0: Exacte. Emilio, tu què necessites?
9: Jo tinc un estudi de galeria i m'encanta anar-hi i tens la facilitat d'arribar, seure, tancar els ulls i fluir. I me pas tot el dia conversant amb els clients directament o pintant sense aturar. Moltes vegades me tenc que recordar d'anar a casa meva. Però bueno, només tancar els ulls i pintar, que és el que més m'agrada.
12: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
8: Sí, se podria dir que sí.
0: Emilio? Sí, t'ha demanat si te paguen bé.
9: Me volien pagar millor. Sempre volen més. Més qualitat de vida. Sobretot dignitat. I poder funcionar. I salut. I ja està.
13: A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
0: Quina pregunta.
14: Demana això, aquesta màquina.
8: Què han fet els romans per nosaltres?
0: Sí. Sí.
8: No ho sé, dona molta democràcia. Ai, no seré negret.
9: Jo crec que ho varen fer tot. Quan els romans van arribar a Palma, Roma tenia 800.000 habitants. I nosaltres érem un niu de pirates. No sona molt bé. I eren soldats de fortuna del que millor pagava. I Roma se va fartar i va invadir. I me'l va dur les lleis, les escritures. I és una llàstima perquè el llibre sext d'en Plini el Viejo, que es va perdre, contava la conquesta de Mallorca per romans. I és curiós que el talallot de les països ha quedat tal com va quedar quan van entrar els romans. Els romans... Sense els romans no se pot entendre només Mallorca, tota Europa.
0: Uh-huh. Artista i un historiador gairebé,
14: sí,
0: Emilio,
14: sí, sí.
0: Amb aquesta explicació com us has donat.
9: Som molt curiós.
0: Ja sabeu.
13: I ara escolteu-me bé, escolteu-me amb atenció. Quin és el seu equip preferit?
0: Equip preferit.
14: Equip.
8: De futbol.
14: Equip.
8: Ah,
0: d'allò que tu vulguis.
8: Jo sempre m'agrada estar a l'equip dels guanyadors, és que no m'agrada molt perdre. En tu qualsevol
0: és un bon equip aquesta,
8: sí.
0: Emilio.
9: Jo en el futbol crec que en el poliamor.
0: Ah, també?
9: Són del Betis, de la Morevieta, del Mallorqueta i del Real Madrid.
14: Quina combinació. Cregui'm, podria escriure un llibre sobre aquest tema. Li volia preguntar què li ve de gust per sopar.
0: Damiana, de què soparies?
8: Soparí de sushi.
15: Ah, de sushi.
8: Sí, m'encanta menjar asiàtic, en especial els japoners.
9: Jo m'ho bon, també, per ara especialment si m'ha donat a triar un tonjum de peix.
0: Que bé.
16: Una actuació extraordinària.
17: De vegades la sinceritat pot ser fatal. Jo us crec. Però penseu que en definitiva la meva opinió no vol dir res.
18: Estic molt content que hagin vingut.
19: Són tan encantadors.
20: No sé quin dels dos em fa més ràbia.
21: Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
22: Adéu, que vagi bé!
21: Fins demà!
23: I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot.

0: I les han sentit respondre al qüestionari electrònic que podem anar a sopar amb ells.
1: Sí, si mos hi volen.
0: Bon gust.
1: Sí.
0: Avui tenim a Damiana Cloquell. Damiana, benvinguda.
2: Gràcies, encantada d'estar aquí.
0: Nosaltres també. I també en Emilio Ruiz. Emilio, com estàs? Benvingut.
3: Moltes gràcies, molt content. I moltes gràcies per ser el vostre comitè.
0: Sí? Te pots acostar un poquet en el micròfon, que si no, no te sentim.
3: Que no vull retombar.
0: No passis pena. Emilio, feis un bon equip, en Emilio i en Damiana.
1: Podem venir a sopar?
2: Doncs, bé, ja faig comptes a sopar que nostre. De sushi.
1: De sushi.
0: Fas de sushi que teva?
2: Jo sí.
1: Bon dimarts a casa, sushi.
2: Bé, anem avui, les tantes quan arribaré no crec que el faci, avui el compraré en fet, però moltes vegades m'agrada quan puc fer-lo jo.
0: Na Damiana, que és una de les organitzadores de l'Art in Sal de Set Salines, quina edició duis ja?
2: Enguany és la sisena. I molt contents, molt contentes de tenir això en marxa i de que funcioni tan bé. Veurem si enguany la gent també mos compareix, però bé, esperem que sí.
0: Que sí, perquè Set Salines va dir, nosaltres també volem tenir una nit de l'art.
2: Exacte, a nosaltres mos agrada més que dir-li nit de l'art, que és el que li sol dir a tothom, mos agrada dir-li festival d'art multidisciplinar. Perquè el que intentem és fer una cosa una mica diferenciadora des de més, no? I no només donar el dir el protagonisme, la pintura, l'escultura i això, sinó altres arts, com per exemple la performance, la dança, la música, i donar el dir tot una mica més el mateix pes, no?
0: Que bé, i tot això serà dissabte a Set Salines?
2: Barbes.
0: Tot, trobarem instal·lació,
2: trobarem performance, dansa, música, trobarem art en viu, pintura en directe, escultura, gravat... Sí.
1: Com se fa la tria?
2: Com se fa?
1: Se va a cercar, són els artistes que s'ofereixen?
2: No, en principi l'Ajuntament treu una convocatòria i els artistes se presenten. Després, si nosaltres tenim artistes repetidors, sobretot dels pobles, sí que se'ls va fer una convidada més directa perquè mos agrada que la gent, els salineres i les salineres participin i tinguin un espai. Però,
1: que n'hi ha d'artistes, Set Salines.
2: Està ple d'artistes.
0: Sí, està ple d'artistes.
2: Sí, mos encanten que Set Salines participin. Però això, s'obri una convocatòria i la gent s'apunta. I després se'ls reparteix espai. Depèn del que la gent, perquè clar, quan se presenten, ja presenten una proposta, una mica les obres, que voldrien d'un guany i tal... I se va repartint un poc, així com se considera.
0: I en Emilio s'ha apuntat en aquesta convocatòria?
3: Sí. I, bueno, estic molt content de tornar a repetir. Crec que és la quarta vegada.
0: Ja?
1: 4 de 6.
3: Sí. És un poble que m'agrada perquè entra molt lluminari.
0: Ah, sí?
3: Sí. I després tot allà, els espais són molt amples... Està tot molt ben ordenat i després hi ha molta festa, que també convé.
0: I la gent s'empassatja.
3: Sí.
0: Els carrers de Set Salines són amples.
2: A més, que està tot condensat. Per exemple, ara fa un parell de setmanes que varen tenir la de Palma, es veu que és un poc estant. Si vas de veure tot, fa com una miqueta de vesta. En canvi, allà està tot molt ben localitzat, molt... No és apinyat, però tot accessible i junt, i d'una manera fàcil pot recórrer tot el que és recorregut.
0: Que bé. I qui participa? Centres culturals, però carrer, botigues... Tothom s'implica en l'Art in Sal?
2: Tothom està implicat. El que passa és que els espais que s'utilitzen per exposar són el carrer, els edificis municipals i després un parell d'espais privats que sí que mos deixen, però que són cases, que els veïnats mos deixen. Després sí que...
1: O sigui, que la gent pot entrar dins cases.
2: Exacte.
1: És ocasió per entrar dins cases, també.
2: Sí. Hi ha veïnats que mos deixen que estiguem i la brigada, la nostra esplèndida brigada, s'ocupa de deixar tots els espais adients, ben il·luminats, tot ben preparat, perquè els nostres artistes puguin penjar les seves obres de la manera més adequada i més noble, no?
1: I ha crescut cada any, tant en participació d'artistes com de públic?
2: Sí, jo te diria que sí. Bé, des del primer moment varen tenir bastant de públic i els artistes més o menys hem anat al voltant de 70, 80 cada any.
0: Tants?
1: Ja n'hi ha.
2: Sí, el primer any potser varen ser 60, però sí. Enguany molt movem al voltant de 75.
0: Molt bé. I, Emilio, quina serà la teva proposta per l'Art in Sal?
3: Pues seran d'haver 4 o 5 quadros. Allò m'agrada fer feina d'un paper... transgredir la superfície, la que em va amb epoxi i donar molta lluminari. Això m'inspira els jardins, les ciutats, les transparències de la mà. Clar, néixer en una illa no te fa especial, però són circumstàncies geogràfiques que te deixen marcat. Mm-hmm. Les comparacions no són bones, però com un baremo o com iniciació, tu ja sents que tens una sortida a Mallorca molt forta.
0: Clar. Mm-hmm. I això te condiciona molt el teu art, per bé i per mal.
3: Jo crec que per bé.
0: Només per bé.
3: Bé, també m'ha agradat molt viatjar.
0: Sí.
3: Sí. I he estat molt trascador, m'ha agradat molt sortir molt i molt en fora, i sempre se poden compartir les llums. Mm-hmm. Sí, és algo curiós. No m'agrada deixar darrere algo que no, que tu dius no. Sempre hi ha algo que queda i tu no saps com, per un dia pa, te surt. Mm-hmm. I això és bo. Ara, Mallorca, quan vens i tornes a casa, jo que me'n anava 4, 5, 6 mesos i tornava...
1: Tants?
3: Nostra... Sí, mm-hmm. Ja està buit. I quan tornava deia, ostres, que bé que s'està aquí.
1: Perquè és que teva.
3: Si no, més li desitges a ma mare, que fa un olor net. Clar, venies, jo que sé, de l'Índia, de per allà, i no era l'avinguda de París de Christian Dior. Allò era un impacte sensorial, però brutal. I quan arribaves a casa teva, després d'una sèrie de mesos, tenies que canviar xip i t'acostava, no? O sigui... Era brutal.
0: I don Emilio és un dels artistes que participarà.
1: I són quadres de gran format? Com són?
3: Són, bueno, els que duré són entre 1,40 i 94 centímetres. Tots són marcats i també ara ja estic dubtant en sol. Per exemple, estàs dubtant i això és bo. I m'estic ponyent.
2: Estan de selecció final, encara no sap exactament.
0: Noi, ja t'has de decidir, Emil. Sí. Jo no te queden molt de dies.
2: Jo. Li han dit de on estarà, perquè està dins un espai interior que és el principal nostre, que és l'Igles Ibea, que també és una sala d'exposicions que tenim oberta tot l'any, que des d'aquí convida a qualsevol artista que hi vulguis posar, se pot apuntar a l'Ajuntament i pot demanar 15 dies al llarg de l'any per exposar-hi. Però bé, està bastant sol·licitat.
0: Ah,
2: però
0: sí?
3: Bueno.
0: Sí, sí,
3: sí. És un lloc guapíssim.
0: És un lloc guapíssim.
2: Sí. Exacte. Per exposar. I hi ha com un poc el punt de referència.
0: I cada 15 dies canvieu d'artista?
2: Sí, sí.
0: Uau. Durant tot l'any.
2: Durant tot l'any. I hi ha llista d'espera d'un any. Per això vos ho dic, que està molt bé.
0: Que bé. Espai.
1: Qui podrem veure? Així, un resum...
2: Qui podrem veure? Sí,
1: una espipallada ràpida.
2: Per exemple, unes escultures de gran format que duim en guany... que sempre en sol endur qualcuna, són d'en Jaume Espases, que mos durà uns dracs de 4 metres, que és impressionant. Així, com a plat fort d'enguai, no? Després també a l'Ajuntament, hi es posa la guanyadora del certament de pintura d'enguany, que mos du també unes obres xulíssimes, xulíssimes. No, i ara me faro. Me fuig el nom.
0: Ara te sortirà, Damià.
2: Sí.
0: Passis pena.
2: I
0: qui més?
2: El d'Igles Ibea, també, per exemple. Uh-huh. Duim un munt d'artistes, com per exemple en Xiscomé. Sí, exacte, en Xiscomé, hi ha en Salvador Llinàs, també que Saliner. Uh-huh. Hi havia de venir a Conxa Camarena, però justament no pot venir. I bé, allà en Jaime Goz Cabello i en Jaime Goz Socias, que són un pare i un fill, que també són dos artistes bastant... bastant reconeguts, que també vendran a exposar dit l'Igles Ibea. I, bueno, ja vos dic un seguit, és que si vos hagués
0: de venir,
2: dit tothom.
0: Ja està.
2: Sí, exacte, sí. O de venir.
0: Hem d'anar dissabte a les Salines, dissabte a partir de les 5.
2: A partir de les 5 de l'hora baixa. Nosaltres ens estem amb activitats familiars,
0: sí.
2: Que hi ha un taller de pintar amb arena, d'acord, per més petits, així pares i fills, i després també un taller de body painting, que se podran pintar poca sacareta, qualque detall pel cos i això, i llavors ja passarem en la pintura en directe, que venen en Llum Miranda i en Daniel Reglero. Uh-huh. Els ho coneixeu?
1: Bastant.
2: Ah, el
1: sí, som íntims.
0: En l'estil la conec molt.
1: Sí, molt.
2: I doncs venen ells a fer la pintura en directe.
1: Que s'han vengut altres anys.
2: Exacte. Sí, faran un mural
0: i sempre queda allà, no?
2: Sí, sí, sí. Enguany, que això crec que encara no ho han dit, està dedicat especialment a les dones artistes. L'edició d'enguany. Uh-huh. Per això també el color d'enguany és el morat.
0: Uh-huh.
2: És molt... sense fer de menys en els creadors homes, ara vine Emilio perquè no vull que se senti aquí malament que m'acompanya avui, però bueno, sabem que la dona i prosperant la teva carrera sigui dins del sector artístic o qualsevol sector és complicat i en guany em volen fer un pot de...
0: Emilio, què volies dir? Costa't el micro,
2: un pot de cas.
3: Jo crec que la dona ho ha passat bastant malament i ho passa, només basta veure la publicitat de Fundador dels anys 60.
1: La recordem.
3: No sé, sí, que sí. Arribava i li arribava una bufetada i funcionava quan li donava un brandy. I ara tot funciona.
2: Sí.
3: I estic content que la sensibilitat i la vorera emocional de la dona per jo és molt atractiva. És vera. Tenen una manera de mirar que no és que t'enlluerni, sinó que te dona llum a puestos que tu tenies foscos, no? Això m'agrada molt.
2: Ara, xerrant de dones, deixeu-me aprofitar, Gabriela Seguí, ja m'ha sortit, estimada Gabriela, la guanyadora del nostre certament de pintura d'enguany, que està a l'Ajuntament.
0: Perquè l'Ajuntament cada any feia també un certament de pintura.
2: Sí, exacte.
0: Com és que hi ha tant d'artistes de Set Salines?
2: Hi ha trull. Mira que som un poble petit.
0: Molt petit.
2: Però hi ha molt d'ambient, molt de
0: trull. Però tota aquella zona, sí, Santanyí, Set Salines, Campos, sí. Hi ha molt d'artistes, i molt d'artistes que hi viuen.
2: Molt d'encant,
0: també. Tot l'any.
2: Sí, exacte.
0: Que són residents. Tu t'agradaria viure a Set Salines, Emilio?
3: Bueno, jo tinc una germana que viu...
0: Ah, sí?
3: Bueno, sí.
2: Que viu a Colònia.
0: Molt bé.
3: I sí, i de tota sa vida anant estrany aquí per amunt i per avall, o sigui... Però té una lluminària especial. Això sí que ho tinc que dir. I a lo millor és per sobre de cap exponent.
0: Clar, on està situat.
3: Com si te vas a Canova... Tens el sol de cara i després ponent el port de Valdemosa, diuen que a migdia li toca totes les salines i tot allò d'allà que té. A més, jo crec que són les aigües que tenen més qualitat de Mallorca.
0: Les aigües de la mar?
3: En la clareta.
0: Sí.
3: També.
0: Sí, sí.
3: Però sí, tenim una...
0: Una aigua fantàstica. Sí,
3: sí. I no només una aigua. És vera que el Campos... Jo vaig ser des que vaig sortir al carrer per ser l'estranc. I és vera que se podria haver desenvolupat i tenien dret, de qualque manera, com va tenir la llet del Cudi, de poder fer. Però també ha estat una ganància en el final, que quedi com quedi, perquè aquí, si no, pues, tanca la llum i tanca el negoci. I aquesta... tot se vai, la Goloni, i després el Marquès i tot això, pues, li donen una natura, li donen una força que no tenen unes altres brandes de Mallorca.
0: I na Damiana, que és de Muro, i va a Set Salines a fer feina. Fas un bon camí.
2: Faig un bon camí. Bé, que jo diria les aigües, les de Platja de Muro també són bastant cristal·lines.
0: Alerta. Damiana.
2: No volem entrar aquí amunt davant.
3: Passa les aigües de Mallorca, jo no me veré. Només que no vull anar a la platja de Palma.
2: Ara, això ja està clar.
3: Muro.
1: No tens a prop avui.
3: No, tota la vida. Jo hi anava quan era petit i era un res, una carretera estreta i estava superbé. Estava neta. Però ara tropilles un alemany cada metre. Tu diguis, ostres.
0: Avui parlarem de l'art d'Insalt, de Set Salines, i ho farem amb na Damiana Claquell i na Emilio Ruiz.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
0: A veure, ara vos farem una prova que tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb Set Salines, amb l'Art d'Insalt i amb aquesta edició nova d'aquest festival o d'aquest dia festiu. Comencem per na Damiana.
1: Ara ja juguem, Damiana. Tens 30 segons per enumerar noms de carrers per on se podrà veure i passejar per l'Art d'Insalt.
2: Ui! Carrer carrer Val Andreu Burguera Mut, plaça Sant Bartomeu, carrer Sitjà i plaça Major.
0: I ja està.
2: Ja està.
1: I molt sobrerat tens.
2: I ja està.
1: Sí.
2: No n'hi ha pus. Mireu si és curt.
1: Que bé.
2: Tot molt recollit.
0: Sí. En mitja hora se pot...
2: Has de fer molta de via perquè hi ha moltes coses. T'has d'aturar a veure 75 artistes.
1: De quina hora en a quina hora? Començau?
2: De les 5 de l'hora baixa i les 12 de la nit acabam.
1: Fins a mitjanit.
2: Perfecte.
0: Emilio, és el teu torn, que te tocarà a tu.
1: I d'així, Emilio, hauràs de dir en 30 segons noms d'artistes com tu que participen en aquesta nit, en aquest Art in Sal. Doncs
3: pues mira, he vist aquí en Jaume Drobec, el conec, en Ricardo Sacco, també en Ayuna Art, també en Art Rusquidam, i també en Dolors García, en Dolors Martí, Ernesto Rodríguez. És que, clar, és un món que més o menys com ens coneixem tots.
0: Això està bé.
3: Si te trobes un batià i dius, uf.
0: Mm-hmm. Idò molt bé, ja n'has dit un quants. Més. Poc un més, te queden 2 segons.
3: 2 segons. Xiscomé.
0: I en Xiscomé, molt bé. I en Emilio.
1: Jo. Present.
0: Beníssim, primera prova superada, en tenim una altra, és aquesta.
4: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, Damiana, Emilio, ara hem de conèixer un pot també a Cindret, allà on fareu aquesta fira. Per tant, tindreu dues oportunitats per respondre les preguntes que ara tot d'una vos direm. Primera pregunta per a Damiana. Damiana, Set Salines de Mallorca, és a dir, Set Salines de Savall, en el municipi de Set Salines, s'exploten de manera continuada d'ençà del segle IV abans de Crist, és a dir, de fa molts anys. 2.400, de fet, o més. Però saps qui van ser els primers que varen extreure sal?
1: Varen ser els cartaginesos o varen ser romans?
2: Els romans.
0: Que varen explotar les salines.
1: Convençuda?
0: A Emilio li diu no.
1: Mira que n'han xerrat, eh? De, jo sé que són... De romans que varen fer tantes coses.
2: I no varen fer això, no?
0: Perquè se varen avançar.
1: Varen ser els cartaginesos els primers.
2: Mou enganada. Mou enganada xerrant dels romans abans. Jo sé que són les segones més antigues de tot el món. Això sí que ho sé, perquè a pesar de turisme me va tocar fer una miqueta de test. Però això ara m'ho pillat, m'ho pillat. Sabia que eren prehistòriques, però...
3: Aquesta illa d'esporros que teniu per allà, Playa de Mungun, anant cap allà, allà aturaven els fenicis i posaven les seves... les pases, el que tenien per vendre, tornaven a Silla, sortien els mallorquins, deixaven de vora el que ells creien que valia i tornaven. Uh-huh. O sigui, els tenia. I aquí Campestia també.
0: Uh-huh. I doncs sí, els cartaginesos van ser els primers que van explotar la sal. Segona pregunta per tu, la sal ha estat de sempre un dels béns més preuats de la cultura mediterrània, ho sabem. De fet, la paraula salari ve de sal i ve d'estendes romans. Aquesta sí que ve d'estendes romans, però sap per què?
1: Perquè tot el menjar era molt salat o perquè era el sou dels soldats, perquè amb la sal no sol se cuinava, sinó que se guardaven els aliments.
2: Perquè era el sou, no? Ara digueu-me que sí, per favor.
1: El sou dels soldats.
0: Damiana, beníssim. Clar, salari ve de sou, de fet, i era el sou dels soldats, i així se pagava. Molt bé. Ho sabies, això, Emilio?
3: Així se fa jamón.
0: Les preguntes per Emilio. A totes les Illes Balears, però, sap quantes salines tenim? Quantes n'hi ha?
3: Bueno, jo tinc que dir que són mig irbesanc.
0: Ah, uap.
3: Uepa. I ja els cartaginesos va ser de les úniques ciutats de Cartago que se van fundar i també tenien les salines d'allà. Jo crec que les salines d'Eivissa, les salines de Mallorca i crec que a Menorca també podria haver qualque cosa més petita. Però sí.
1: I així
0: ho
1: és.
0: Bé. Ho ha dit molt bé.
1: Tres conjunts saliners.
3: Tots són parts naturals.
0: Exacte. Les salines d'Estrenc, que són les vostres, les que vull parlar, les de les salines. Després, el parc natural de les salines d'Eivissa.
3: Sí, correcte.
0: I llavors a Menorca sí que hi ha unes petites salineres, que és veritat que són més petites.
1: A Fornells.
0: Que estan a la zona de Fornells. Molt bé, sí. Fantàstic, molt bé. Darrera pregunta, ja, Emilio.
2: M'ho guanyarà, ja l'he dit. Ja m'ho guanyaràs.
3: No, també em fem falta això així.
0: Ara n'Emilio fa la senya aquesta d'aquest cuiner tan famós que tira sal.
3: Ha quedat arruïnat.
2: Ah, sí, és vero.
3: Sí, perquè li va fer un pufón als treballadors.
0: Què dius?
3: Sí, el que sents, i després cobrava unes barbaritats. I total, que jo era una pura publicitat i tirar a fer la comèdia.
0: Molta comèdia, fa aquest senyor. És un cuiner molt famós, que ara no sabem quin nom, que tirava la sal i tenia com un gest molt característic.
3: No cuinava.
1: Feia aquest gest.
0: Exacte. De tirar la sal. Va, darrera pregunta. Tenim una expressió que és molt coneguda, que és molt salat. Se diu d'una persona que és simpàtica, és graciosa, és enginyosa. Aquesta persona és molt salada. Però l'expressió ser salat també té un altre significat. Sap quin?
1: Que una cosa té un preu excessivament elevat o que és molt cara o que no se pot menjar.
0: Què trobes?
3: Jo, si fos meva germana, diria que no se pot menjar.
0: També, home, si és molt salat...
1: Si és molt salat, clar, no se pot menjar.
0: No se pot menjar.
1: Sí, això és clar.
0: Si te passes de sal...
3: Tot es fat.
1: Però quan deia ser molt salat...
0: Damiana, tu què trobes?
2: Cascarillo. Cascarillo.
0: Sí. Quan és molt salat... Però bé, no, això no passarà a les salines aquest cap de setmana.
2: No.
0: Per cert, les obres se venen?
2: No.
0: No.
2: Només és exposició. Exacte. És una mostra, està prohibida la venda. Tothom pot fer amics i contactes. I després ja un altre dia ja queden a la galeria, com una Emilio que té una galeria preciosa que la podeu anar a veure, però l'art i sal no se pot vendre, que no, Emilio?
3: No, però a les fires se fan molt de contactes.
0: Clar, per això.
3: I
0: no t'has
3: de passejar en plan...
0: Clar, que sí, això és el que farem, passejar-nos...
3: I obrir els ulls i escoltar.
0: Això farem. Emilio, moltes gràcies, Damiana.
1: Gràcies. Gràcies.
0: Molt ben dissabte a les salines.
2: Sí,
0: a partir de les 5.
2: De l'hora baixa.
0: Ah, vida. Gràcies, de veres.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ara tornem...
4: Tres ràdios Patrimoni. De dilluns a divendres a les 5.
5: Xavi, m'he muntat un poema mentre parlàvem amb la Joana i en Bernadí. Joga robes, tu i empuga, lo nostre no pot ser. És impossible.
6: Que guapo.
5: No, estic entre joga robes, tu i empuga, lo nostre és impossible. Sona millor, no?
4: Xiu, xiu.
6: Lo nostre, cosa feixuga.
5: Uf, molt bona.
6: Joga robes, tu i empugues, lo nostre.
5: És impossible. Sí que és possible.
6: Cosa feixuga.
5: Home, per favor.
4: Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
6: Clar que és possible, tot és possible.
5: Aquest setembre serà possible.
4: IB3 Ràdio.
6: Se venen cosetes, petites.
4: Xiu, xiu.
5: Fora.
6: I empugues, sí.
7: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
4: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
8: Bienvenidos a Segunda División.
7: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
9: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
10: En Tomàs, ho pot dir.
7: David Gui, bon dia.
10: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
7: Company Fuster, bon dia.
11: S'ha de fer feina.
4: Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Heu de saber que Montuïri recupera 90 anys després la tradició de pujar en el Puig de Sant Miquel per Sant Miquel.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Moment de començar aquesta segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenen totes les lletres. Tenim Níker Hernández, que ens acompanya al control tècnic. I si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca conèixer quina és la notícia del dia.

0: I per conèixer la notícia del dia, avui mos haurem de formar les sabates. Celestí Oliver, les
1: dues formades, sí, ja. Sí, sempre.
0: Encara bé, vas en xuquins. Ah, no?
1: No, no vaig en xuquins, no. No.
0: Encara fa calor, però...
1: No són esportives, tampoc, eh? Són d'aquestes urbanes.
0: D'aquestes d'ara.
1: Sí, d'ara.
2: Ets un home amb sabates tapades, però, normalment.
1: No te pensis. Bé, sí,
2: o sí,
1: sí.
2: Ràdio, sí.
1: Sí. Però ara ens estiu duit, he duit sandàlies, sí. No? Sí.
2: Ben divines.
1: Sent clotes.
0: Sí. Tu, Maria, encara dos perdanyes?
2: Jo, que es peu destapat i sí. No dos cordons.
0: No.
1: També he anat d'excursió en xancles, eh?
0: Uop.
1: Fa anys, sí.
0: Això no és tan recomanable.
1: No, home. Quan era més jove. Aquest, Miquel,
0: vas ben format o no?
3: Jo avui sí, avui sí. Sabates tancades.
0: I doncs podries pujar les pulles en Miquel.
3: Perfectament.
1: Clar.
0: Amb en Tomeu Callins. Tomeu, com estàs?
4: Molt bé.
0: Gràcies. Tu, és excursionisme, clar, jo, que en Tomeu l'associam amb un home molt de llibres.
3: De botes, de muntanya.
1: Sí,
3: avui.
1: Podria partir.
2: Preparat, sempre.
4: Sempre preparat per qualsevol sempre situació.
0: Preparat.
4: A més, com que sempre vaig escopetejar per tot, l'has dit sabata ben tancada,
0: això sí,
4: que
0: sí.
4: Si no la perd, perquè a més ja me poses allò de ser més obarca. Els deix per la cera.
0: No ets el típic historiador que no te veu sol.
4: No ho sé, jo. Tenc el que m'ha dit, no és blanc nuclear el teu, sinó blanc vampíric. No? Clar, me falta a mi, sol, evidentment.
0: Bé,
4: excursions nocturnes.
0: Mira, i de proposar una excursió aquest cap de setmana, diumenge, fa 90 anys que no se feia aquesta tradició, Montuïri la va recuperar i ets la pujada en el Puy de Sant Miquel per Sant Miquel.

0: No serà exactament per Sant Miquel, perquè Sant Miquel és avui, ja ho sabem tots. Ja ho han dit, però sí que aprofitant, òbviament, aquests dies de festa.
1: Aprofitant aquests dies de festa, molt feint ressò d'una notícia que va publicar fa uns dies en Joan Socies, el diari Tot Pla, la qual explica que Montuïri recuperarà aquest diumenge la pujada al Puig per Sant Miquel, una celebració, com dèiem, que arribà fins a la tercera dècada del segle passat i que ara, 90 anys després, torna al municipi. Ja sabem que per Pasco, Montuïri fan aquest pancaritat, el Puig de Sant Miquel, però abans aquesta pujada es feia dos pits a l'any, també s'hi pujava el dia de Sant Miquel, i segons mos conta en Joan Socies a Tot Pla, la història d'aquesta tradició es remunta al Manco a l'any 1695, és a dir, que és ben, ben antiga.
2: Ja
1: li han demanat també a l'historiador montuïrenc Gabriel Mayol, en Biel Xiu, que mos ho expliqui.
3: Aquesta és una tradició que sabem que ve de molt antic. Sabem que l'any 1695 l'orde franciscans va intentar instal·lar un convent en el Puig de Sant Miquel, que era propietat de l'Ajuntament de Montuïri, en aquell moment anomenat Universitat, i per posar-ho fàcil va oferir-se a mantenir i respectar les dues festes que s'hi celebraven en pujada del poble, que eren el tercer dia després de Pasqua, és a dir, el dia del Puig, la pancaritat que encara se celebra, i el dia de Sant Miquel. D'aquesta festa no en sabem gaire cosa més, però en un diari d'un secretari de l'Ajuntament de Montuïri que va dur durant els anys de la Segona República i la Guerra Civil, escriu l'any 1937 que el poble ha pujat en el Puig de Sant Miquel amb una peregrinació.
1: És estrany perquè tot i ser una festa tan antiga, no hi ha molta informació sobre aquesta tradició de pujar el Puig per Sant Miquel, però com us deia en Gabriel Mayol, sabem que el 1695 ja se celebrava i això no sabem si se feia cada any o era intermitent, però mos explica aquest historiador que sí que sabem que durant els anys 30 del segle passat es continuava celebrant i que segurament durant la Guerra Civil i la postguerra es va deixar de fer. Però aquesta història també m'haurà contat la relació que hi ha entre el poble de Montuïri i Sant Miquel.
3: Això del Puig de Sant Miquel és anomenat així, però clar, el santuari està dedicat a la Mare de Déu de la Bona Pau. Aquesta relació amb Sant Miquel segurament ve perquè quan el rei Jaume I va fer repartiment de terres després de la conquesta catalana de 1229, aquestes terres que pertanyien a la possessió de Mianes varen anar a l'Orde del Temple, i l'Orde del Temple eren monjos guerrers. I Sant Miquel, juntament amb altres sants, com per exemple Sant Jordi, sempre ha estat un sant molt lligat als guerrers cristians. Per això segurament va agafar aquest nom del Puig de Sant Miquel en relació amb els templers. Després va passar a l'Orde de l'Hospital, després va ser públic de l'Ajuntament de Montuïri, que va acabar desamortitzat a final del segle XIX i es va convertir en una propietat privada.

0: ben interessant, aquesta història, aquesta relació entre Montuïri i Sant Miquel, que tot i que es Puig se digui Sant Miquel, l'ermita que hi ha a dalt, no té a Sant Miquel, no venera a Sant Miquel.
1: De la Bona Pau.
2: És curiós.
1: Jo vaig combregar en aquesta ermita. Som meus germans.
3: Tenen fotos? Clar.
2: Hi ha unes bones vistes allà dalt, de veritat. Sí. I una bona pujada.
1: No, i aquesta relació que tenen els pobles amb aquestes ermites, amb aquests pujos, amb aquests llocs més elevats de naturalesa, d'esbarjo, sempre m'ha fascinat, i que hi hagi com aquesta relació i que la gent pugi i sigui com a comunal i tot... En aquest cas no ho és, però que hagi tota aquesta tradició és molt guapa de tots els pobles.
0: I això, que no s'ha de perdre, com s'havia perdut ara fa 90 anys aquesta tradició de pujar per Sant Miquel, en aquest puig de Sant Miquel. I ara han estat en nous gerents del restaurant d'aquest puig, que han organitzat una jornada festiva aquest diumenge per recuperar aquesta pujada. En Rafael, el propietari d'aquest restaurant que hi ha allà dalt, mos explica què hi faran.
4: La part d'oci, de qualque manera, fet com una espècie de copiar el que és el dia d'espuig. Consisteix en l'esnau un toc de fabiola de xeremies, una crida, a la plaça de Montuïri. Allà se convida els pobles que vulgui venir a peu, que pugin a peu. A l'esnau és campionat, un campionat de te, que sempre s'ha jugat a aquesta modalitat, que és, bueno, és l'única de Montuïri, que ja sàpiga, no se fa d'altre lloc. Llavors, a les 12 hi ha una missa, després de la missa un pot de ball de bot. Després de ball de bot convidem a tots els que tenen tiquet a una torrada, són els sossos de carn i tal. Després farem una xaranga perquè la gent ja no se cansi o mos aguanti un poquet, i allà fent tres concerts allà dalt.
1: Aquest que escoltàvem és en Rafael de l'Hostal. Molta gent el coneix perquè té un bar de pan bòlis molt conegut en el poble.
2: Boníssim, de pan bòlis de l'Hostal.
3: I també en Puig.
1: L'amo
3: de Sant Miquel.
1: Sí, i ara fa poc que ha agafat el restaurant que en Espai de Sant Miquel, perquè també hi ha un restaurant.
3: En sopat, sí.
1: I si tu ja has menjat.
3: Sí.
2: I sí. No se'n perd ni un, ens ha
1: no,
2: dir.
1: No.
3: Ja he pujat un pic, no a peu, un cotxe. Sí, i un vespre, a sopar.
1: També s'hi pot pujar en cotxe, sí. Només faltaria. Però està bé, la recuperació al final tot ha convingut de tornar a fer aquesta festa, que la gent pugi a peu, que no són molt de quilòmetres, ho pot fer tothom, ho poden fer infants, ho poden fer gent major. Òbviament és un pot de pujada, però es va de fer. No és una caminada molt feixuga, i conviden a la gent 90 anys després, que és també això del que crida l'atenció, tornar a recuperar aquesta tradició i pujar en el Puig per fer aquesta festeta a dalt i trobar-se en comunitat, que al final això és el que vol la gent, no?
0: Exacte, la gent li agrada molt la festa.
1: I curiosament...
0: Si hi ha menjar, també...
1: També.
2: Va, xeita, sí. Que bona combinació.
1: Mira, xerram, després de Sant Miquel, i hem xerrat amb un Biel i amb un Rafael. Avui... Mos ha quedat.
2: I mos ho ha contat en redon, Miquel. És que clar, que me'n volem.
0: No podia quedar més redona aquesta notícia.
1: Em podrà un floquet avui, la notícia del dia. Molt bé, doncs avançam.
5: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Avui, una gimcana lingüística. Actualment és molt habitual organitzar una gimcana, amb M i en femení, una gimcana, que és una paraula adaptada de l'anglo-indi. És una activitat lúdica que consisteix a superar un conjunt de proves o reptes. S'ha popularitzat especialment en escoles, festes i activitats turístiques. N'hi ha de diversos tipus. Les gimcanes esportives, centrades en activitats físiques, les gimcanes culturals, basades en preguntes sobre història, patrimoni o art, les gimcanes d'orientació, en què cal seguir un recorregut amb l'ajuda de mapes, pistes o punts de control, i les gimcanes de descoberta, que conviden a conèixer un espai, un entorn, un paisatge i fins i tot la fauna, en reptes com fer fotografies, entrevistes, recollir informació o seguir un mapa. I en haver acabat la gimcana, a descansar. I ten-me explicat, terme acabat.
1: Va, que hem de fer una gincana avui també.
2: Cap de quedar meravellada amb aquesta explicació.
1: Mos encanta.
3: Ho fan cada dia.
1: Nosaltres fem, sí, cada dia, això també. Però bé, moment ara de conèixer un nou moment, Entol. De qui serà avui, Maríam?
2: I avui escoltarem el moment de relats, de desconnexió, de pausa del nostre estimat company de Xiu Xiu, Xavi Oliver.
4: I el meu moment, Entol, és quan vaig a pescar. Quan sortim en sa barca, tucutu, tucutu, tucutu, poc a poquet, allà s'ha que t'espera tot el de matí d'anar a pescar, i aquest seria el meu moment, Entol. O també quan arregles les canyes per sortir a pescar. Quan poses tots els ormejos en ordre, arregles els volantins, les canyes i qualcú bocanyes, vas a comprar la gamba, bueno, tot aquests rituals previs d'anar a pescar també podríem dir que és un bon moment, Entol.
2: Bé, no m'ho ha sorprès gaire, no?
3: No, no, agrada,
2: que fos el moment, Entol.
1: El pescador de ràdio, sí. Xavi Oliver.
3: Que mos hi dugui, a pescar.
1: Sí.
2: Podem fer una crida d'aquí ara mateix, si
5: sí,
2: voleu.
5: Sí, Xavi Oliver, és que mai mos ha ensenyat la barca.
3: Jo no hi sol anar a pescar.
2: No mos ho ha ni proposat, però... No. Quina vergonya, molt malament. Bé, clar, a qui no li agrada anar a fer una volta en barca, això aquí no se'n mereix, perquè és un altre tema. Sí. Per aventura no tothom és apte.
1: Tu ets meretjadista o meu?
6: Bastant.
2: Sí, que te
6: pega. Sí, ja treu-me de la terra i possiblement... Però a vegades dono la sorpresa. Mira tu. Hi ha dies que ho duc molt bé.
3: Ah, sí. Que és una bassa d'oli.
6: Quan t'ho duc malament, millor no trecar-se no, a mi.
1: Un mareig de barca...
5: Mal de passar.
2: És horrorot, sí. Sí. Sí. També depèn del dia i de la distància i de la barca, però bé. Hem de dir que la pesca esportiva i recreativa és molt més que treure peix, com diuen, és una pràctica mil·lenària que ofereix un refugi mental, podríem dir, en aquest món accelerat d'avui dia. I per començar, l'essència ha demostrat que veure la mà genera un estat meditatiu suau, caracteritzat per la calma i la pau, que això, man, veure la mà també ho poden fer de, que
3: sí,
2: no sigui
3: de saborera.
2: Però bé.
1: Sí, és vera, però, i a vegades no mos hi fixam. I mira aquí, per exemple, que la tenim tan a prop i no la... Com que...
3: No hi peguem un vot, no?
1: No, o no mos hi fixam, o no la veiem, o... És aquella cosa també de viure a vegades d'esquena a la mà.
2: Jo sempre ho miro per la finestra quan torno
1: sí,
2: cap a l'inca,
1: que sí?
2: Més la mà.
5: Però és que nosaltres tenim un tros que passam per davant la mà.
2: Clar, d'anar pel passeig. Sí. Exacte. Bé, com vos haurà pogut passar qualque vegada, està a prop de l'aigua, disminueix els nivells del famós cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i et so de l'entorn natural a tu com un relaxant acústic que pot reduir l'ansietat. I com que pescar requereix concentrar-se en el que estàs fent, en l'activitat que estàs fent, com ara observar la boia o sentir la tensió del fil, això desconnecta la ment de les preocupacions diàries que podrien tenir. Podria ser com una espècie de mindfulness que ara està de moda.
1: Total.
2: I així mateix, com que la majoria de vegades saps que no ofereix gratificació instantània, ensenya a gestionar la frustració, acceptar la incertesa i valorar l'espera. Per tant, fomenta aquesta paciència, una altra cosa que avui dia minva amb tant d'estímul i tanta immediatesa.
1: És que si pescar amb canya hauria de ser una optativa a les escoles. Per fomentar la paciència, perquè si una cosa s'ha de tenir és molta paciència quan un pesca en canya.
6: A la vida en general, paciència... Com
1: bé, medicina. En tot, també.
3: S'ha de que piquen i no piquen.
2: I a vegades te'n tornes a casa teva i no estàs res, això també pot passar. Però bé, en aquest sentit també ajuda, com dèiem, a la desintoxicació digital, perquè allunyar-se de les pantalles i les notificacions constants facilita que el nostre cervell descansi un poquet de tanta sobreestimulació tecnològica.

0: Ara bé, supos que no sempre ha estat un entreteniment perquè, com bé sabreu, va néixer com una necessitat estricta de supervivència. Fa més de 40.000 anys, és a dir, durant la prehistòria, els primers humans ja pescaven amb ses mans o amb llances rudimentàries i els ants més antics coneguts estaven fets d'os de copinyes marines i fusta tallada. De fet, ho he cercat i l'ant més antic del món va ser trobat a la cova de Sakitari, a l'illa d'Okinawa, al Japó, que està fet de closca de caragol de mà i té aproximadament 23.000 anys d'antiguitat.
1: Doncs sí.
0: Així que ja fa estona.
1: Ben antic, sí. Que curiós. I vosaltres sou de pescar amb bams, en teniu?
2: Sempre que he pescat amb bam. I canya. Però...
0: Tu molt pescador?
2: No, hi he anat molt poques vegades, però les vegades que hi he anat... Així,
0: tens experiència.
2: De forma rudimentària.
1: Entonces, també ho fa que no, quan sigui jo
3: temo
1: pas que no
3: m'he vist mai en la tessitura de muntar una canya. No crec que tingui la paciència ni el que s'ha de tenir.
0: I té la seva tècnica, eh?
3: Clar, no, però la gent que té aquesta capacitat no d'estar com a... Aquest moment zen que veu descrit, no? Jo me sap molt de greu.
4: Pentura trauries els peixos,
3: no? No, Pentura sí, no ho saps. Som més bo menjant-lo que pescar.
2: Ah, això també, eh?
3: Sí, sí.
2: Quan hi hagi un bon plat.
3: Per tant, convida gent que surti a pescar,
0: que
3: hi ha gent aquí a la terra que els esperen ben contents.
0: Clar que sí. Bé, més endavant els egipcis varen perfeccionar les xarxes i les canyes de papir, i a la Xina, al voltant del segle IV antes de Crist, se documenta per primera vegada l'ús dels fils de seda, hams d'agulles i canyes de bambú, i durant ja el segle XVII, l'any 1653, l'escriptor anglès Isaac Walton va publicar The Complete Angler, que és el pescador complet traduït, un llibre que no només era un manual tècnic, sinó un tractat filosòfic que defensava la pesca com una forma de relaxació i comunió amb la naturalesa. I ja segles després, els segles de nou, el segle XX, va venir la revolució industrial i la modernització i se va donar aquesta arribada de nous materials com ara el niló i la fibra de vidre. I a partir d'aquí la pesca se va democratitzar, podríem dir, globalment i se va convertir en el passatemps que pot ser, perquè també és una professió, avui.

0: Bé, Miquel, m'ho has explicat un poc. Tu, Celestí, vas jo a pescar, t'agrada?
1: Tenia... No, no hi vaig. No, tenia canya quan érem petits.
2: Sí, i... igual. Sí. Quan era petit, sí, perquè el meu pedí vivia a Campi Cafó.
0: De Saborera, tot.
1: De Saborera, de Saborera, sí, de Saborera. Anava a pescar com a passatemps. Eh?
2: Amb els anys jo també ho he deixat en això.
1: Sí,
2: no ho he tornat a fer.
0: Clar, també has de tenir
1: de
0: vora...
1: No sé ni si existeixen aquestes canyes, diria que no. Crec que no, però per tu són per un racó.
3: Doncs avui hem anat a pescar amb en Xavi Olivet, també el nostre company, que ens recomana aquest moment de tranquil·litat, de desconnexió, que està molt bé, agafar una canyeta i anar a pescar, per què no? Així, amb tranquil·litat i bons aliments, també, òbviament, ho podem fer si tenim aquest temps i tenim... Tampoc no és molt difícil, no? Econòmicament, tenir una canya, vull dir que...
0: Una barca ja és una altra cosa.
3: És prou assequible, una barca ja és un altre tema, òbviament, aquí no hi entrarem. Així que moltes gràcies, Maria, moltes gràcies, gràcies. També a en Xavi, fem un tèntol i t'arran tot d'un mentó meu.
4: Tres ràdios. Joc net.
5: Miquel Àngel, què han de fer? Què fas?
6: Què saps?
5: No has de venir a presentar el programa?
6: Quan?
5: Si ja t'enyoram, fa estona que hauries de ser aquí.
6: Ja me toca. Ja s'han equipat també els mesos de vacacions.
5: Això ja no són vacances, això ja és una altra cosa. Has de venir a presentar, clar que sí, tothom t'espera.
6: I prepara el regreso, que torno.
4: La gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio, amb Miquel Àngel Arija i Juan Mimas. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IV3 Ràdio, serveis informatius.